0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
6: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
5: Amb Xavi Freixas.
6: Hola, Picó!
7: Estan caient ruixats molt fort.
6: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
7: Sí, però estem a Catalunya
6: bon
7: i estem en la tardor.
6: Bon dia.
7: Bon dia per algú.
8: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
9: Puc dir una cosa?
6: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Callol, director del diari de Girona. Silla Nueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
10: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
6: Doncs moltes gràcies.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
6: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
11: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

La cançó es diu Texas és casa i ens la porta l'osonenca Bruna Enfruns, una osonenca imbuïda de l'esperit de la Taylor Swift, aquella que va començar fent country. Amb ella ha obert aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a la sintonia de Ràdio 4.

Com va? Salutacions de la sintonia de Ràdio 4 i benvingut a aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine que t'acompanya com sempre cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. Potser ens estàs escoltant a la remissió de matinada, no sé quan, o també ho pots fer-ho a través del podcast que trobes a la pàgina web de Ràdio 4 o a l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè t'interessa i vols que t'expliquem tot allò que té a veure amb la música en català i tot el que és actualitat de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, la nostra llista d'èxits, els temes més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, coneixerem a Xisca, una jove DJ i productora de música electrònica mallorquina que ve a presentar-nos i compartir amb nosaltres les cançons del seu últim treball.

0: Una abraçada de gol és la cançó que venen a presentar-nos i a compartir amb nosaltres els Strombers. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé, molt contents d'estar aquí.
0: Tenim amb Miquel Nicolau i Antoni Company, dos dels components d'aquesta formació. Puc denominar-la històrica?
2: Sí, sí, sí, jo crec que sí. Ja, amb els anys que porta i el llegat, jo crec que ja és històrica.
0: Però tu no havies nascut, que existia
2: no
0: els Strombers.
2: No havia nascut. És que, això,
0: per tal qual, eh?
2: És que això a vegades quan ho parlo amb la gent fan números i diuen, però a veure, però això, si no saps la història, penses, però m'estàs prenent el pèl. Però no, no, realment no havia nascut. Jo tinc 25 anys i la banda en té 28.
0: Toni, què li hem de dir amb el passarell aquest?
3: Mira, de fet, vam coincidir amb una festa quan ell tenia 4 sí. anys.
0: Quan ell tenia 4 anys?
3: Jo i el Ferran teníem un duo que ens dèiem els Lucky Luke.
0: Lucky Luke.
3: I tocàvem en casaments i...
0: Saps que hi ha un pub a Olot, que és el Lucky Luke mític?
3: Ah, sí?
0: A Olot? Sí.
3: Sí.
0: Oh. Tota
3: I saps que hi ha,
0: encara hi sigui.
3: I saps que hi ha un dibuix animat que també es diu Lucky Luke?
0: Sí, home.
2: Bang, bang, Lucky Luke.
0: Fins aquí arribo. Però bueno...
3: Ho sé, perdó.
0: Però penso, calla, que almenys van inspirar amb el pub d'Olot, jo què sé.
3: No, jo per això no m'agrada parlar gaire.
0: Per què? Perquè
3: acabo desviant el tema sempre.
0: No, endavant. Us deia Lucky Luke, i allò ho coneixem amb el d'allò, amb el Miquel.
2: No ho sabíem, ho vam saber arrel d'un concert, no?, que ens va venir una noia que jo coneixia, i va dir, jo quan em vaig casar, l'any 2005, em sembla, va venir el Toni i el Ferran i tu estaves allà de nen i no sé què. I jo em vaig quedar, li vaig anar a buscar el Toni i li vaig dir, mira, què està explicant aquesta noia?
3: No estaves de nen, eres un nen, eh?
2: Era un nen, sí. Però el meu rol era de nen, allà.
0: Clar, és que en tants anys de trajectòria, els Strombers les heu passat a tots colors, mai millor dit.
2: Sí, senyor. Però
0: vaja, la marca continua i, una mica, i no sé si l'esperit també, Toni.
3: Bueno, l'esperit, o sigui, les cançons les feia jo i el Ferran, hi havia col·laboradors també, no? Però lo maco de la nova pel·lícula que estem protagonitzant és que la majoria de la banda està formada per seguidors del grup, saps?
0: Mm.
3: I això fa que el tema ADN estigui molt, molt arrelat.
0: Està bé.
3: Perquè jo igual fec una cançó i li dic a Miquel, escolta, això és Strombers o no? I em diu, no, tio, això no és Strombers.
0: Ah, sí? La mesura d'una cosa és Strombers o no, la marca ell?
3: No.
2: Una mica tots.
3: O inclús els components, tots, perquè sí. És que la música des de fora es veu molt clara, com moltes coses.
0: Mm-hmm. Sí.
3: I si tu ho estàs fent des de dintre, és com que tot és...
0: Hi ha un punt que no saps on estàs. Sí,
3: això mateix.
0: Sí, sí.
3: I més quan portes dies o mesos amb una cançó, no?
0: Mm-hmm.
3: Acabes amb una... que necessites que algú et digui, tio, que això em sembla que no és gaire guapo, eh?
0: T'ho diuen amb certa diplomàcia, però t'ho diuen.
3: No, m'ho diuen, sí, sí.
0: Escolta, Miquel, a banda d'aquest primer contacte, quan tenies 4 anys, com entres tu en el món de Strombers? I com et converteixes amb el cantant?
2: Has fet la pregunta, eh?
0: Home, clar. Jo faig aquesta i ja està, jo podeu anar tirant.
2: Vale, vull dir, perquè és una mica llarga de respondre.
0: Tenim temps.
2: Vale.
0: Una altra cosa no. Calés aquí no n'hi ha.
2: Vale.
0: Temps o que vulguis.
2: Doncs ets igual que jo. Jo t'explico tota la història. Vull dir, mira, jo estava amb uns col·legues a l'acampada jove, que ja no es fa, i allà va ser la primera vegada que conscientment vaig anar a veure un concert de Strombers, i em vaig enamorar absolutament del grup. O sigui, vaig dir, aquest grup és que m'encanta. I no em sabia la majoria... O sigui, em sabia dues cançons, de veritat, eh? Sí, però vaig dir, aquest grup és que... Uah! No, això... O sigui, va ser com una fletxa al cor de dir, uah! És l'única vegada que realment m'he enamorat a primera vista. I allà em vaig tornar un obsessiu de la seva música.
0: Sí?
2: Perquè, sí, sí, però totalment. Vull dir, clar, pensa que hi ha una discografia de 9 discos, varis singles sueltos per allà. Doncs vaig començar a escoltar-ho tot. Per tot. T'estic parlant de l'any 2018, 17, por ahí. Vaig començar a escoltar-ho tot. I llavors, doncs, vaig començar a anar també molt als concerts, sobretot ja quan vaig ser una mica més grandet, que ja tenia cotxe i tal, perquè al principi era complicat, anava a tots els concerts que podia. Si calia anar-hi sol, hi anava sol. Però anava molts, i per mi era el grup número 1. O sigui, jo realment, ganes d'anar a un concert, per mi només era... Jo volia anar a veure un concert de Strombers. Els altres estaven bé, però no m'ho passava bé. Segurament hi anava més perquè hi anaven els altres, però allò de dir, vaig a passar-m'ho bé, era això. I d'aquesta manera, doncs, com molt per sobre, clar, anant a tants concerts, més o menys, però tampoc et pensis, vam tenir com cert... Ells sabien qui era jo sabia qui eren ells, però ja està. Sí que amb el Ferran sí que vaig tenir més contacte, sobretot en els postconcerts, 3 o 4 vegades que vam estar xerrant molta estona, però més enllà d'això, no teníem una relació. Ell em veia i sabia qui era jo, evidentment, el veia i sabia qui era ell, i amb el Toni una mica igual, però la diferència que en persona no havíem parlat mai. I res, doncs, arriba l'any 2023, que jo aquell any, a l'estiu, estava treballant de monitor, i el 25 de juliol havien de tocar, que era un dijous, havien de tocar a Bellver de Cerdanya.
0: I vas menjar macarrons?
2: Vaig menjar macarrons, podria ser. Podria ser. No ho sé, no ho recordo, això.
0: Però m'agrada el nivell de detall, eh?
2: Sí, sí, sí. El tema és que era un dijous que havien d'anar a veure amb uns col·legues que treballàvem junts al casal, havíem d'anar a veure Strombers a Bellver de Cerdanya perquè tocaven. Què passa? Que a la mateixa setmana s'anuncia que s'anul·la la gira per motius de salut del Ferran i tal. I dius, hòstia, què fotem? Bueno, ens quedem sense el concert, no? Això era el juliol, el Ferran ens deixa el setembre. Doncs jo aquell dia, el mateix dia del concert, em quedo sense fer res i dic, bueno, vaig a veure els avis, jo què sé, surto de casa, no? Doncs al portal de casa meva, que ells no sabien on vivia jo, em trobo el Toni assegut al portal de casa meva. Però, vull dir, és algo que ni ell sabia jo on vivia, ell no devia saber ni que jo era de Navàs. I li dic, però què fas aquí? I diu, no, que, bueno, que el Ferran està malalt i tal, i l'he vingut a acompanyar aquí, que hi ha uns metges i tal, i no sé què. I dic, hòstia, que fort, saps? I al cap d'uns minuts va baixar el Ferran, hi ha la seva última etapa, perquè ell va morir d'un càncer, i doncs el càncer els últims mesos són molt complicats i et deixa molt afectat físicament. I jo vaig veure el Ferran, no vaig voler molestar, ens vam despedir, però jo vaig pujar, jo me'n vaig anar i vaig dir, sabia que era l'última vegada que el veuria, per com el vaig veure. I allà, doncs, al final, al setembre, el Ferran, per desgràcia, se'n va, i a mi doncs, m'entra una pena molt forta. I llavors es fa l'homenatge, es va fer un homenatge al mes de novembre, uh-huh, a Valls de Torroella, que jo, per mi va ser de les coses més emotives. No volia marxar d'allà, de cap manera, perquè a la que jo marxés d'allà s'acabava Strombers. Doncs arrel de l'homenatge i tal, i tot una mica que jo ho portava molt a dintre, vaig decidir organitzar jo una festa pel meu aniversari, que ja és al març, i vaig decidir que la temàtica de la festa, volia fer una festa com si fos una festa major, i que fer un grup tribut a Strombers, però muntar-lo per un dia. Uh-huh. De fet, la festa es deia Strombers per un dia. I jo en la vida havia cantat. Jo sempre havia tocat en grups de versions i jo tocava el baix. O sigui, jo no havia cantat mai. I vaig dir, però aquest dia cantaré jo. I vaig començar a muntar una banda, tal. I llavors la meva idea era que just abans de la banda aquesta portar l'altre grup que tenia el Toni, que eren el de Patxanga, que era el Lucky Luke, justament, que el va muntar, el va seguir amb una altra persona. I li vaig dir, hòstia, Toni, no podríeu pas venir a tocar vosaltres amb aquesta superfesta que jo estic muntant i tal? I em diu, ostres, no podem, perquè tinc un bolo. A aquesta hora que em dius, tinc un bolo. I li dic, on tens el bolo? I mira, a 5 minuts d'on jo havia agafat la casa. I em diu, mira, no puc venir a fer aquest bolo, però si muntes això del tribut, sense jo haver-li demanat, diu, si muntes lo del tribut, vinc i toco jo. Ah. I va venir ell i va tocar, va ser el teclista. I quan es va acabar la festa em va dir, diu, mira, ara es farà un... Va ser molt ben parit, perquè a més ell va venir a la festa i, clar, jo de tants anys anant als concerts havia conegut els seguidors de Strombers, i estaven tots allà, i el tio va arribar i la gent que hi havia al públic de normal estaven allà. Doncs quan es va acabar la festa em va dir, mira, ara es farà un segon homenatge a Sant Fruitós, no t'agradaria pas venir i cantar unes cançons? I vaig dir, vale, va, doncs, vinga, perquè no és lo meu, però vinc i ho faig. I vaig anar allà a l'homenatge i vaig cantar, i allà aquell dia no sé què collons va passar, però va molar molt. O sigui, vam fer un concert, pràcticament vaig cantar jo tot. Clar, va ser com el primer concert que es feia de Strombers, amb músics que realment eren de la banda des de que s'havia mort el Ferran. I, hòstia, va ser molt guapo, la gent li va agradar molt, hòstia, tios, que ha molat molt i tal. I res, a partir d'allà vam començar a parlar amb el Toni i em va dir, mira, se m'acudeix que hauríem de fer, perquè clar, es va parar tot de cop. Uh-huh. La gent es mereix que com a mínim fem un any de despedida, i després ja, però fem un any. Tu voldries formar-ne part? I vaig dir, home, doncs, i tant. Vull dir, no, evidentment pots pensar que serà complicat tot el que tu vulguis, però dius que sí, i a partir d'aquell moment doncs es comença a moure tot, i vam fer doncs tota la gira de l'any passat, i fins aquí.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí. Ja, és veritat que era llarg, però sí, ho expliques molt bé. I tal com ho expliques, és molt emocionant, fins i tot.
2: Sí.
0: Perquè sembla que, d'alguna manera, el Fran et passés el relleu a tu.
2: Mira, jo només et diré una altra dada que se m'ha escapat, perquè jo això no, amb això no hi entro, però jo, el grup de versions que tocava just abans de Strombers, es diu, perquè encara existeix, es diuen Blue Versions. El nom del grup, que és Blue, ve arrel d'un disc de Strombers que es diu Blue, que ells, quan van crear el grup, que jo no hi era, van anar a demanar permís amb el Ferran de dir, hosti, podem fer servir el nom d'aquest disco que heu fet per dir-nos així com a grup de versions? I el Ferran els va dir sí. I es va donar la casualitat que jo tocava allà. Clar, llavors dius, hòstia, és que potser havia de ser així, no sé.
0: Clar. Perquè per tu, Miquel, què representa posar-te al lloc d'algú tan carismàtic com en Ferran?
2: Bueno, jo sempre dic que jo no estic substituint a ningú, perquè el que estem fent és continuar una cosa. Vull dir, el Ferran, el cantant de Strombers és i serà el Ferran. Nosaltres ara fem una continuació, que és una etapa nova, vale? Però evidentment, si et pares a pensar de què significa, doncs és una responsabilitat, perquè jo era, o sigui, per mi era el meu ídol, és que jo era molt fan d'ell. Clar, tu de cop ficar-te amb el lloc d'algú que tant admires i estimes i que és que hauries pagat diners perquè no se n'hagués anat, jo tant de bo no haver-ho, jo sempre ho dic, tant de bo no haver-ho de fer, això. Però donada la situació i que no es pot tornar enrere, doncs també és una alegria i un orgull, i jo ho visc cada dia superintensament.
0: Fantàstic. Escolta, Toni, estem davant d'una refundació de Strombers. Com valoreu aquesta nova etapa?
3: Bueno, més que valorar, és el que vam parlar, no? Vam dir, farem un any, i si nosaltres com a banda estem a gust i el públic ho accepta, no descartem seguir. Així ens ha sigut, vam començar a composar cançons i la veritat és que ha vingut molt i tenim unes cançons superxules que aniran sortint aquest any.
0: De moment el que ho han anat ensenyant està molt bé, eh?
2: Bueno,
0: no?
2: Gràcies.
0: Està contents,
3: sí,
0: o què?
3: Sí, molt, molt. De fet, o sigui, va ser com una mica una inquietud que vam tenir amb el Miquel i amb el Marc River, també, que estem els tres allà mano a mano, i ens hi vam posar un parell de setmanes i teníem com 30 maquetes. I vam dir, joder, això està funcionant. Perquè les coses a vegades es donen i a vegades no es donen. A nivell creatiu ens està sent molt fàcil.
0: I clar, el que explica el Miquel té aquest punt de que tot encaixa una altra vegada, no? D'alguna manera sembla que vengui tot bastant rodat, que segurament no és tan fàcil tot.
2: No,
0: però,
2: no, és que no és tan fàcil.
3: Sí, és que un grup, si l'has de pensar, no el muntes mai a la vida. O et ve donat, i en aquest cas ens va venir tot donat. O sigui, el segon homenatge, ens vam trobar una sèrie de gent a l'escenari que ens vam enamorar entre nosaltres i, bueno, aquí estem.
0: En tot plegat també hi ha una peça clau, que és en David Rossell, suposo, que no? Sense el David també, que faci una mica de nexe entre tot plegat,
2: dels,
0: no?
2: És un dels que posa una mica d'ordre.
0: Ah, sí?
2: Sí, tenim... Realment...
0: Teniu tendència al desordre, vols
3: no,
0: dir?
3: No, bueno, estem treballant amb dos productors.
0: Amb dos productors?
3: Amb el Ten.
0: Amb
2: el Chasqui.
0: El Chasqui,
2: I el David, també. Sí.
0: I ho havia treballat abans, amb el Chasqui Ten?
3: Sí, de fet, la cançó de Cada cop que rius i la va produir ell.
0: Val.
3: I ja va néixer una amistat molt bèstia i som molt amics, que al final és important, això.
0: Sí, la gent el té molt identificat amb coses molt comercials i sí, molt OT i tot això, però
2: és un crac.
0: Però també és això, és un tio que és capaç de
2: i el David també,
0: de posar-se el vestit de qui convingui i treballar a favor de
3: amb el David està sent molt intens, molt, molt, molt xulo. I ens està costant amb el David. Però sabem que és per bé, saps?
2: És molt exigent.
0: Us està costant per què?
2: Perquè és molt exigent.
0: Ah, sí?
2: Ell, si no... O sigui, ell vol el producte el millor possible i ens fa... O sigui, fa que durem moltes voltes, però jo crec que està bé, això. Vull dir, ell vol que acabem contents d'allà. I això es valora molt d'un productor.
0: I tant. Aquesta versada de gol, què simbolitza per a vosaltres? Per què veu sortir amb aquesta cançó?
2: Expliques tu?
3: Bueno, Miquel, explica-ho tu.
2: Sí.
3: Explica-ho tu.
2: A veure, el terme abraçada de gol és un terme...
0: En aquest moment d'eufòria, no?
2: Sí, però és una expressió que s'utilitza molt a Argentina.
0: Ah?
2: Però moltíssim, perquè sempre, per ficar una mica de context, Argentina és sabut per tothom que allà el futbol el viuen amb un nivell de bogeria extrema. Bueno, el Maradona, el Messi, sobretot a nivell de seleccions, vull dir, allà quan guanyen el Mundial, per desgràcia hi ha accidents i tot, no? Cosa que aquí no passa. Però per el nivell d'eufòria que tenen i també doncs, amb Boca i River, la rivalitat, és, no, aquí tenim el Barça-Madrid, però no és tant, o sigui, no arriba a l'extrem, no? I allà, doncs, l'expressió d'un abrazo de gol és quan realment celebres alguna cosa que no pots estar més content de celebrar allò, no? I el Toni, sobretot, té molt contacte amb gent d'Argentina a través de xarxes i tal, i ell sempre li deia, bueno, un abrazo de gol, Toni, i tal, per despedir-se, però és una abraçada com molt sincera, no? I quan dius això és que tens molt apreci per la persona. I ens ho van explicar una mica i tal, i vam dir, hòstia, és que això molaria catalanitzar-ho una mica, no?
0: Clar, però jo no era conscient d'això que explicava, eh?
2: Doncs ve d'allà, sí, sí. Vam dir, molaria catalanitzar-ho, i no, perquè al final ells ho diuen, però no es queda només en el futbol, sinó que la gràcia d'una abraçada de gol és que realment quan t'abraces va molt més enllà d'una abraçada de compromís, de dir, ei, bueno, va, adéu, fins la propera. No, és una abraçada sentida, amb sentiment. Mm. I utilitzen el moment aquest de quan celebres un gol amb eufòria, que t'abraces, de dir, buah, ho tinc tot, que feliç que sóc, i fan servir aquest terme, i nosaltres l'hem volgut catalanitzar, perquè aquí no es fa servir.
0: Està bé. De fet, aquest vincle amb Argentina ja el vau demostrar fa uns mesos, com vau publicar Quilòmetres, que és una versió de...
2: Sí, senyor.
0: De Los Caligaris.
2: Sí, senyor. Sí, sí, és una cançó que a nosaltres ens agradava molt i que al Ferran li agradava molt, si no m'equivoco, no?
3: Sí, de fet, ja... Bueno, la cançó aquesta, jo recordo que li vaig ensenyar al Ferran i al cap de dos dies m'envia una maqueta d'una cançó que es diu Cada cop que rius. Si escoltes les dues cançons, pots arribar a trobar la influència de la mare, que és la cançó de Quilòmetres, dels Caligari. I era una cançó que teníem... Després la vam traduir al català i la teníem pendent de treure, i vaig pensar, què més maco que començar la nova etapa amb una traducció que vam estar treballant amb el Ferran.
0: I aquest vincle amb Argentina ha donat bé?
3: Bueno, a veure, jo sóc molt fanàtic de l'Andrés Calamaro. Uh-huh. I després a través d'ell vaig descobrir Els Auténticos Decadentes, i vaig pensar, mira, Strombers, jo pensava que el que fèiem nosaltres era una cosa que no feia ningú, que ningú estava... ningú era capaç de... o estava tan boig com per barrejar tants estils, no? O sigui, poder barrejar l'esca amb el rock, amb el country, vull dir... Jo no coneixia cap banda, i quan vaig descobrir Auténticos Decadentes, a partir d'allà descobreixo Els Caligari i una sèrie de bandes argentines que dius, hòstia, estan fent el mateix que fem nosaltres, però sense conèixer-nos, sense mai haver escoltat això. És com que trobes un germà a Argentina, mm-hmm, i no ho sabies.
0: I així, no?
3: Clar, clar. Bueno, sí, clar.
2: Comences a indagar amb la música argentina.
3: Ah, clar. Sí, sí.
0: És curiós. Clar, amb tota la trajectòria de Strombers, d'alguna manera vosaltres va ser precursors de tota l'escena festiva, abans que existís aquesta escena.
3: És
0: ja
3: que quan
0: vosaltres...
3: vam començar nosaltres estàvem mal vist el que fèiem.
0: Estàvem mal vist?
3: Sí, perquè pensa que el 2000, la música per jovent, si no era rock, era una horterada. Uh-huh. I nosaltres de saque vam començar tocant, pues, més que ska, cançons patxangueres.
0: Cançons patxangueres.
3: Sí, perquè el primer disco, per exemple, pots trobar La Fiesta Ilegal, que no és una cançó patxanguera, Borratxa, Cotxe de Manolo, Fiestero, Calle Caramelo... Tot això una mica estava inspirat amb La Verbena.
0: Uh-huh. I vau estirar aquest fil, diguéssim, d'alguna manera.
3: A nosaltres també ens agradava molt el rock, però uh-huh, la nostra rebeldia era muntar una banda i no fer rock.
0: Clar.
3: Perquè tothom feia rock, saps?
0: Escolta, i en aquest panorama que tenim ara mateix, el 2026, han passat molts anys, de com vau començar i vau posar en marxa tot aquest projecte. On us veieu vosaltres? Perquè, clar, la música festiva doncs ja ha passat, ja, ara hi ha una altra cosa.
3: Bueno, tu t'has de veure amb el que tu fas i el que sents. Vull dir, de fet, a l'hora de fer les cançons has de fer el que et surt de dintre. Si després connectes amb la gent, fantàstic. Però com intentis ser el que no ets, jo em sembla que...
2: Tot
3: ho
2: torna.
3: Ho tens fotut, eh? Però, bueno, però hi ha gent per tot.
0: No, ja et dic, no estic pas dient que vulgueu impostar alguna cosa. Sinó...
3: No, hi ha gent per tot, i jo tinc la sort que, bueno, amb els meus tres nens, pues, tinc la filla i el petit que els encanta la nova música que ha sortit en català. Uh-huh. I jo l'escolto, la conec i la...
0: Què escolten els seus fills?
3: Pues reggaeton.
0: Noms, vull noms.
3: A veure, jo és que em sé més les cançons que els noms.
0: Tu quan vines al seu Spotify dius, mare de Déu...
3: No, jo escolto, vull dir, estic a casa i estan a l'habitació i escolto lo que, i m'escolto les lletres i analitzo les cançons perquè és una cosa que tinc innata i dic, joder, pues no està mal. M'agrada. M'agrada, però no se'm posa la pell de gallina, m'explico.
0: Ja.
2: No mata.
0: I segurament deu passar que diu, mira, escolta Strombers, ah, papa, deixa'm estar.
3: No, són, els tres són molt fanàtics d'Strombers.
0: Sí. Ah, sí?
3: Sí. Tenen molt respecte per la trajectòria, ja des de petits venien als concerts.
0: No passa això, normalment reneguen bastant els fills de tot el que fan els pares.
3: En el meu cas, no. Bueno,
0: has
3: no.
0: Tingut una sort
3: sí.
0: En aquest sentit.
3: Ara, espera't, d'aquí uns anys igual renegaran.
0: Ja pot ser. Quina edat tenen?
3: 12, 14 i 16.
0: Ja vindran, ja m'ho explicaràs. Escolta, no, jo la pregunta anava per saber una mica si sabeu on és el vostre nínxol, diguéssim, ara mateix, 2026.
3: El nínxol, què és el nínxol?
0: El vostre, el forat on podem ubicar.
2: Sí, jo t'he entès. Bueno, és que al final, si tu t'ho pares a pensar en català, música festiva de l'estil que el fem nosaltres no el fa ningú més, llavors... El nínxol és
3: estem
2: allà.
3: Sols. Estem sols.
2: No el compartim amb ningú, pràcticament. Sí que és veritat, no, però durant molts anys sí que havia estat compartit, perquè la música ha evolucionat molt i els grups que segueixen, que també estaven a l'època dels Strombers, han canviat molt la sonoritat i a la majoria els hi ha funcionat. Vull dir, una cosa... Jo penso que té molt mèrit saber-se reinventar i que els hi hagi funcionat. Però ara mateix, amb el que estem proposant, jo et diria que no hi ha... cap ningú més. Hi ha semblances amb altres grups de música catalana festiva, això està, hi pot haver alguna semblança, però d'aquest estil que encara mantenir aquest tipus de ritmes i inclús doncs, trompetes que ja no estan de moda i les guitarres que se sentin una mica, no, en català no se me n'acudeix cap més.
0: La pegatina, potser?
2: Sí. La pegatina seria el més semblant, però... Sí, perquè de fet també fan català i castellà. Sí, exacte. Ara han tornat, de fet. La pegatina seria el més semblant que hi ha ara mateix.
0: El que sí que tinc clar és que Strombers us heu guanyat el respecte. No només
3: que maco que digues això,
0: és veritat, no només del públic, sinó també de la resta de panorama musical. Em fa l'efecte que...
3: Al principi...
0: Sou un nom respectat.
3: Al principi ni els amics ens respectaven.
0: Us l'heu guanyat.
3: Que maco.
0: És veritat, no?
2: Sí. Bueno, jo és que... tinc la sensació que si no hi hagués hagut Strombers, molts grups d'aquests festius que hi ha actualment no hi haurien sigut, haurien sigut diferents, perquè suposo que algú haurien fet. Però és que de música, si tu t'ho pares a pensar, la música festiva en català d'aquest estil...
3: És que nosaltres ens
2: van ser els primers.
3: Ens deien, tio, és que Strombers sou uns pesats. A totes les cançons esteu... amb els putos wars.
2: I ara és el que fa tothom.
3: Ara crec que totes les cançons tenen un wars.
2: Sí.
0: Full de ruta.
2: Vinga.
0: Tenim dos singles. Un que va publicar el novembre, aquest que acaba de publicar ara, amb tot aquest argument de l'abraçada de gol, que m'ha agradat molt, i
2: sí.
0: Crec que això fareu...
2: Aviam.
0: Fareu feina.
2: Aviam.
0: Què teniu? Teniu gira d'estiu? Teniu planejat àlbum aviat, amb data? Explica una mica...
3: No tenim data, però tenim 8 cançons gravades.
0: Ja fetes.
3: Sí.
0: Això està fet.
3: Això està fet.
0: Uh-huh.
3: Ara crec que al desembre sortirà el disco... i aspirem a poder treure 12 o 13 cançons, a veure si podem aconseguir-ho.
2: Alguna més sortirà, sí.
3: I
0: hi haurà gira aquest any de Strombers?
2: Sí. Ja l'hem començat, de fet. L'únic que no hem tret totes les dates, perquè tampoc sabem quines es poden dir i quines no, però hi ha gira i ja portem 2 setmanes seguides fent bolos. Vull dir, aquest cap de setmana passat, no l'altre, vam tocar a Solsona, que va estar molt bé, i aquest cap de setmana passat vam estar a Llagostera i a Tossa de Mar, i molt bé, la veritat, molt, molt contents, i a més, doncs vam poder també estrenar les cançons noves, i la nova en aquest cas, i presentar-la i veure també una mica com reaccionava la gent, i molt maco tot. Molt bé.
0: Festa Major, Barraques, segueixen el vostre territori?
3: Totalment.
2: No podem anar a un altre lloc. Els festivals no ens hi volen.
0: Què cabrons els festivals?
3: No, però tenen raó.
0: Què vols dir que tenen raó?
3: Sí.
0: Però sempre hi ha els mateixos. Hòstia, canvieu algun dia.
3: No, és igual. Nosaltres ens agrada molt tocar en pobles petits.
2: Sí.
3: I crec que això és una cosa que no podem perdre. I la gira que ve, igual tocarem a pobles de menys de 10.000 habitants.
0: hi ha gent que pot pensar, ostres, que poc ambiciosos, no?
3: Bueno, quan portes 28 anys amb un projecte...
0: Clar. Però mira, hi ha gent que
3: diuen,
0: hòstia,
3: no.
0: Vaig omplir 4 estadis olímpics.
3: Home, a veure, evidentment que és una cosa que, hòstia... Home, ens agradaria, eh? Ens agradaria a tots, no? Crec, als que estem a la música, però també has de ser conscient on estàs i valorar-ho també, saps?
2: Mm-hmm. I que si et diguessin d'anar a un festival, també diries que sí. El que passa és que nosaltres tenim la sensació de que som el grup de festa major típic dels pobles, i això a la gent també li agrada, i a nosaltres ens agrada ser-ho. Però això no vol dir que sí.
3: Ens ho passem molt bé, perquè sí. Mira, si anem a un poble de 10.000 habitants, 5.000 no tenim problemes per aparcar.
2: Sí, com ara, no?
3: Que avui se'ns han dut el cotxe a la grua.
0: Això fa mal, eh?
2: Sí.
0: Això, baixar a Barcelona és un drama absolut. És un drama.
2: Som pueblerinos, nosaltres.
0: Jo igual, eh? També vinc de comarques i, hòstia, fa una mandra important baixar.
2: Sí. I aparcar.
0: Però, bueno, doncs tens tota la raó. Tocar en pobles està molt bé, i més a més...
3: És molt divertit i molt còmode.
0: Sí, senyor.
3: I el contacte amb la gent és com molt més proper, fas moltes més amistats, és molt maco.
2: És que les festes majors realment segueixen vives gràcies als pobles, a tots els pobles que fan festes majors. Vull dir, hi ha pobles que només saps el nom perquè dius, hòstia, la festa major d'allà és molt ben parida.
0: Molt ben parida, que me'n recordo d'aquell any.
2: Clar, i ja hi aniràs, i això és únic, això... Sí que, bueno, vam venir a tocar a Barcelona aquest estiu passat, vam venir a la Festa Major del Poble Nou, que ja és com un poble, no? Uh-huh. I va estar molt bé, però sí que és veritat que els pobles tenen alguna cosa diferent, i, hòstia, hi ha moltes festes majors que havies anat quan eres, bueno, fa anys enrere, que fa molta il·lusió tocar-hi.
0: Hi ha pobles que la Festa Major ho donen tot.
2: Clar, o sigui, que no tenen res més en tot l'any, però això mola, és la festa.
0: Perquè, escolta'm, Toni... quatre províncies, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida. On hi ha les millors festes majors?
3: A veure, jo...
0: Des de la teva experiència,
3: A nivell de públic molt salvatge i molt festiu...
0: Això vull.
3: Sí.
0: Lleida.
3: No.
0: Tarragona.
3: No. O sigui, amb molta diferència, Girona.
0: Sí?
3: Amb molta.
0: Jo que pensava que cap a Lleida eren més... passats de volta.
3: Pensa que a Lleida...
0: No, però no d'experiència.
3: No, sí. Sí, he estat a tot arreu.
0: Per això et dic, per això m'imagino. Girona, sí?
3: Em quedo amb la província de Girona.
0: Algun lloc concret? És que allà són molt bèsties.
3: Sí, no sé, jo és que... És Girona en general, és com si anessis a un altre país.
2: Uh-huh. I hem tocat bastant últimament.
3: Però en el bon sentit, eh?
0: Ja.
3: La gent dona la sensació de que són més alegres i despreocupats que en altres llocs.
0: Doncs amb aquesta barreja de sang fresca i nova que representa en Miquel i la banda, tòtem a la banda, que és en Toni, es presenta aquest nou Stromers, aquest projecte que no ha parat en cap moment, pràcticament, i que ve amb ganes renovades de publicar nous discos de cara a final d'any. Per tant,
3: finalitat és passar-ho bé.
0: Efectivament. I que ja déu-n'hi-do, que està prou bé tenir aquest objectiu. Doncs això, que de moment es presenta en aquesta versada de gol, i esperem un àlbum per final d'any i que torneu a venir a presentar-lo, si us ve de gust.
2: I tant que sí. Sí. Mirarem que no se'ns emporti el cotxe a la grua.
0: Estaria bé. Perquè ara teniu per tornar.
2: Bueno,
0: no?
2: Està 5 minuts al lloc del cotxe.
3: Ara volíem demanar a veure si podem fer una recol·lecta per pagar la grua.
0: Ara
3: entre tots els oients.
0: Pugem a la redacció. A veure què us diuen. Miquel, Toni, un plaer tenir-vos aquí.
2: I gràcies per convidar-nos.
0: Ens segueu del cotxe i una abraçada de gol.
2: I tant, una abraçada de gol ben forta.

Això és T'he somiat des de Sant Cugat, la banda de pop Mosaic. Això és el Catalunya Express, compartint amb tu novetats com aquesta de Mosaic, o la que ens porta la Júlia Català a l'avançament del seu disc de debut titulat Absència.

0: Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.
1: Som a punt d'arribar al punt horari de les 6 de la tarda, moment de les notícies aquí a Ràdio 4, i ho farem, i arribarem, amb una altra novetat. En aquest cas no és cap nouvingut, al contrari, és un vell amic i un veterà de l'escena. És en Pere Espinosa, que hi torna amb aquesta nova cançó titulada Xiu, xiu, eh, gent?

Les espumes que veus són cuques de llum que ballen al ritme del nostre batecar.

Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

La proposta del pop empordanès a 100%, Ernest Prana, i la cançó Quina sort, és la novetat que ha obert aquesta hora que avui compartim amb la Xisca des de Mallorca. Abans, però, un altre duet, el de Poggioli i Mary Prata des de Terrassa, entre nosaltres.

0: Això és Sex Tape, és un dels temes de Dolenties, el disc que avui ve a compartir amb nosaltres la Xisca. Què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Com estàs?
0: Avui passava per Barcelona, estava donant un vol per Barcelona tranquil·lament, amb tota la patxorra, i diu, aneu a veure aquell noi de la ràdio, que ens vam conèixer per distància.
1: Sí.
0: Però no és el mateix.
1: Sí, sí, avui, de fet, és això, he arribat i...
0: I has posat cara a la gent.
1: Sí, i he desconnectat una mica de sa realitat, m'he perdut per els carrers de Barcelona i ha estat interessant.
0: Sí?
1: Sí, sí, he viscut com una fantasia.
0: Perquè que vens poc o què?
1: Ara mateix sí. Hi va una temporada que cada dos per tres estava per aquí, però context de guerra, no? El petroli va car, tot està com a molt així, pues intent ser una mica més cautelós en aquest sentit.
0: Està bé. Però vaja, a Palma s'està molt bé i molt tranquil, suposo. O no sé si vius a Palma. No, tu ets de Marratxí.
1: Jo soc de Marratxí, però faig molta vida a Palma. S'està molt bé, però ara que comença a venir l'estiu, no hi cabem, eh? Hem de ficar colzes.
0: Clar, dius anem a Barcelona, que allà sí cap, no? Bé, el cas és que vam conèixer un disc anterior que era una cosa així com més introspectiva, més cap a dins, i ara arribes amb una cosa que és més trencadora, segurament.
1: Sí.
0: No? Que on barreges el drum and bass, el techno, la música urbana, techno maquinero de tota la vida.
1: Maquinero, sí, ruta del bacalao total. Sí, sí, sí.
0: Que es diu Dolenties. Primer t'has preguntat pel títol de l'àlbum, quines dolenties fas en aquest disc. O expliques, vaja.
1: És una mica és el que estaves explicant ara, de venir d'un context com a més introspectiu, ficar-me com amb aquest personatge de sortir una mica d'aquesta bombolla i experimentar altres coses, per jo és fer dolenties, no? Xerrar de temes que potser, depèn de lo que diguis, te fiquen un pip, no? Com te censuren, pues intentar com a trobar la manera de poder explicar segons què i sortir d'aquesta zona de confort que tenia d'aquesta cosa més cap endadins.
0: El disc m'agrada perquè entremig hi poses notes de veu teves.
1: Sí.
0: És un disc molt així, tal qual, diguéssim, no sé com dir-ho.
1: Sí, sí. O sigui, al final també és com agafar testimonis d'altres col·legues, ficar àudios de WhatsApp, d'un grup de WhatsApp que tenim amb tots els seus col·legues, com a intentar involucrar el màxim possible el que m'ha anat passant i sobretot com aquestes converses

0: I aquests testimonis que he anat trobant durant aquest recorregut del disc que m'han duit a plantejar això.
1: Perquè tu tens una teoria que dius que les dolenties poden ser molt bones si saben reconduir, però això m'ho has de desenvolupar una mica, eh?
0: Les dolenties, sí. O sigui, jo crec que fer dolenties és una cosa super necessària, no? Com a... També ho penso molt de lo que està passant ara, del context que hi ha ara, de les artistes que han tret disc nou, no? Ara fic de referència a Rosalía, però que, perquè va ser una cosa que me va semblar curiosa, que ella venia d'haver explotat i d'haver com a duit el seu context a coses molt, molt trencadores, i ara tenia una mica aquest aspecte de santa. I m'ha semblat curiós que estem a processos molt, molt diferents, no? Com ella més cap endadins i jo intentant trobar el punt de dir, crec que ara és el moment de posar-se un escut i d'anar de valenta i xocar-se amb tot el que sigui possible.
1: Arrel d'això que tu dius, creus que la música feta per dones se l'exigeix encara massa sovint, que sigui massa polida, que sigui políticament correcta, que no estem acostumats a que les dones sigueu políticament incorrectes?
0: Crec que sí. O sigui, al final la pressió ve de molt de contextos diferents i de molt d'àmbits diferents, però sí que crec, de fet vaig tenir una conversa un dia que vaig tenir la sort de poder xerrar amb Maria de Joget i Maria Ribot.
1: Sí, que ara ho han deixat.
0: Sí, tristament, però...
1: Sí, fico molt fan jo, eh?
0: Però sí que ella, en aquesta conversa, ella va dir, és que mos han de donar permís també per ser mediocres alguna vegada. I ho vaig agafar molt de referència, com... Crec que aquesta pressió també ve del context que vivim i de la societat de voler ser correctes, però per encaixar, perquè mos acceptin, per estar integrades a un context, hi ha vegades que incomodar i que fer sentir incòmode la gent que t'està escoltant també és interessant. Sant perquè ajuda com a revisar aquesta gent i a una mateixa.
1: De fet, fa la impressió que en aquest disc has triat prioritzar el discurs polític i fer-ho evident amb les lletres d'aquest àlbum, no?
0: Sí, però o sigui, no ha estat de manera com a molt intencionada, ha estat més com una necessitat de fer-ho d'aquesta manera també per això, perquè aquest any o aquests anys que m'he estat involucrant una mica més amb tema militància, amb tema de cultura, anar a presentacions de disc, anar a xerrades sobre persones trans, com a intentar trobar espais i conèixer vivències molt diferents a la meva, i per jo era com a molt necessari agafar aquests testimonis i dir, ostres, m'he de revisar i crec que amb aquest disc ho he fet com a discurs, però també com una necessitat de poder explorar que m'estava passant pel cap.
1: Aquesta Bad Beach de la cançó ets tu?
0: Sí. Sí, sóc jo, un context de festa, però crec que m'agradaria ser jo en molts altres àmbits. I tenir almenys aquest mantra de poder recordar-me algunes vegades i posar-me el tema per motivar-me a ser-ho, crec que a mi m'ajuda i sé que he trobat a gent que m'ha anat com enviant missatges i dient, hòstia, dia, crec que m'ha sentit identificada, o crec que m'agradaria arribar a poder de ser així.
1: Una Bad Beach.
0: Una Bad Beach.
1: Som-hi.

0: Bad Bitch és un dels temes de Dolenties, el disc que avui ve a compartir amb nosaltres la Xisca des de Mallorca, amb aquest àlbum que ve carregat d'això, no sé si de ràbia, però sí que de deixar-se anar, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: de no quedar-se res a dins.
1: Total, de no tenir pels a sa llengua, que li diuen.
0: Exacte. Clar, ho dèiem abans, en el teu anterior disc que hi havia una Xisca molt més íntima i melancòlica, i ara ja has vestit les cançons d'electrònica. De fet, l'electrònica ja hi era a la teva producció musical, però aquí gairebé arribes a ser una mica punky, no? Ser una mica més...
1: 100%.
0: Sí,
1: també per ser... Volia ser molt humil amb el que m'estava passant. Com no... La meva sonoritat com ha anat sempre en funció de la meva realitat del moment i està passant per un procés d'escoltar molta electrònica i de disfrutar-la molt i de conèixer artistes internacionals i conèixer com produeixen i agafar moltes coses d'aquestes per dur-ho en el meu terreny.
0: Mm-hmm. A nivell de referències, tu parles de Skrillex, de Hamdi, de Nati Peluso, de Fred Again, però també expliques que t'has inspirat molt amb artistes que no són coneguts i que pengen les sessions de SoundCloud i que tu t'has servit una mica també per anar descobrint coses i gent que són anònims o pràcticament anònims, no?
1: Sí. O sigui, no te sabria dir, perquè la majoria són... fiquen noms com a molt complicats de i jo que la meva memòria ja a vegades li costa retenir noms, però sí, com intentar trobar aquests espais i trobar aquestes persones que fan coses sense cap tipus d'expectativa ni... ho fan perquè estimen la música i perquè estimen el que estan fent i jo escoltar-ho i poder entendre aquell missatge. Uh-huh. I més, pues, això, cercant plataformes que no estan...
0: Si que faig SoundCloud és tot un món, també,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: I és una bombolla, pràcticament, no? Perquè, bé, quan hi entres, bueno, doncs descobreixes coses, però fora d'allà sembla que pràcticament no existeixin, no?
1: Total, però... indagues i hi ha tantes coses i pots passar-te hores i fins i tot, pues, això, jo m'escoltava sessions de DJs, de penya que punxava lo millor 3-4 hores seguides i entrar en aquell univers i no sobre en quin moment s'atura perquè estan mesclant tot allò i van canviant de cançó, a mi me sembla una fantasia. Una fantasia, sí.
0: Clar, Xisca és d'alguna manera una mica el teu alter ego, una màscara que et serveix per expressar-te i d'alguna manera és independent de la Xisca Grau que està,
1: sí,
0: que està dintre, diguéssim, no? Que està amagada.
1: Total. Per jo és... és un alter ego que m'ajuda molt a explorar cap a fora. Crec que si no me... si no hagués descobert el que era produir música i no m'hagués involucrat en aquest sentit a exposar-me d'aquesta manera, segurament estaria, pues, a un cantonet intentant no fer gaire renou ni que se me notés gaire. Uh-huh. I a mi m'ajuda molt a explorar i gràcies a això també he conegut com a espais molt guais i gent molt, molt guai.
0: En el disc hi ha molta crítica social, però també quan t'has expressat en els mitjans i t'han entrevistat, també has deixat anar crítiques, per exemple, a la indústria musical. Has dit una cosa que jo crec que tens molta raó i que m'agradaria que també que m'expliquessis. Has explicat que has patit un desencant amb una indústria musical que et demana ser més influencer que compositora.
1: Sí.
0: O sigui, ara depens més d'això, de les xarxes socials, de tenir una imatge concreta que no pas de si és bona o dolenta composant o fent produccions.
1: Total. O sigui, crec que no és un titular meu. Jo crec que hi ha molta gent que està desencantada en aquest sentit pel fet d'haver-te d'exposar des d'aquest prisma, no? De s'imatge, de com... que al final també crees una identitat i a mi me sembla interessant també aquest aspecte, però... sense citar persones en concret, però me passa molt de trobar, jo que sé, estar scrollejant una mica les xarxes i veure vídeos de gent que fa música però t'està explicant com fer un plat de cuina, no? I a vegades no entenc perquè si és perquè li ve de gust, que està superbé, però hi ha vegades que penses que cerques molt més aquesta interacció del públic sense gaire sentit, perquè...
0: Yeah. I tu n'estàs al marge d'això? No hi jugues, aquest joc?
1: Jo intento fer-ho. De fet, me va passar una cosa que no és... O sigui, al final també estic satisfeta perquè estava relacionada amb la música, però un dia vaig decidir fer un remix d'un vídeo d'un senyor que tenim a Mallorca que se va morir, però li varen fer com un vídeo documental que ell explicava que havia vist un ovni. I jo vaig fer un remix agafant el testimoni d'aquest senyor.
0: I se va fer viral.
1: Se va fer viral. Clar, per jo era una cosa nova que no en tenia. De fet, vaig publicar el vídeo aquest i jo me'n vaig anar d'acampada dos dies i quan vaig tornar a tenir el mòbil...
0: Patat.
1: És que no ho entenia. I clar, al final estic satisfeta perquè sí que hi havia una relació amb la música i ho vaig fer perquè m'ha venit de gust i vaig dir, mira, pues ara estic entretinguda i ho faig. Però sí que... és curiós.
0: És llaminer, quan alguna cosa et peta en plan viral, la sensació aquesta, aquest subidon, diguéssim, sí. de dopamina o el que sigui, el vols repetir després, eh?
1: Sí, però...
0: I amb això, a mi que justifico aquella gent que està enganxada, eh?
1: Totalment. Jo és vera que és això, com aquest sentiment de sorpresa i de no saber què està passant, que sí, que és molt guai, però jo intento no fer-me mala sang amb aquestes coses i fins i tot amb treure's disc tampoc hi ha una expectativa de ai, arribaré molta gent, que al final és això, com intentar fer les coses perquè te venen de gust i si acaben arribant a un públic que te recolza, perfecte, i si no, pues, ja serà la pròxima o no serà mai.
0: Escoltem una de les cançons d'aquest àlbum que es diu Dolenties. Són 9 cançons de recent producció de la nostra convidada d'avui. Expliquem Reina, que també hi ha un clip d'això.
1: Reina... sí, clar, el clip és un vídeo que va fer mon pare quan jo era molt, molt petita. De fet, aquest tema va sortir per aquest vídeo. O sigui, jo el vaig recuperar al cap de no sé quant de temps fa, però el vaig veure i, clar, era primera edició d'OT.
0: Fa molts anys, OT, això.
1: OT 2001, pot ser?
0: Sí, sí.
1: Jo estava eufòrica i en aquell vídeo...
0: Però doncs, quina edat tenies tu?
1: Tenia 2 anys.
0: 2 anys, mare.
1: 2 anyets, sí.
0: I estaves enganxada al temps 2 anys?
1: Estava a tope.
0: En sèrio?
1: Estava a tope. Clar, mentre estava el programa allà, jo pues, ballava i com que agraïen el públic, i el públic era mo mare tombada en el sofà.
0: I això està al vídeo.
1: I això és aquell vídeo, clar. I sí que és vera que com que me va recordar una part de la meva infància que no tenia... O sigui, jo al final no tenc una trajectòria familiar de gent que se dediqui a la música. M'ha vengut des de... Mon pare sí que tenia molt de discs i jo tenia la sort de poder-los escoltar i li he romput més d'una agulla de vinil. Vull dir, com que sempre he tingut molta inquietud per això i aquell vídeo va ser com a rememorar-ho i dir, hòstia, és que clar, sóc una reina. O sigui, en aquell vídeo ja era una reina i ho estava visquent i era també recordar-me de que aquestes coses les faig perquè me venen de gust i perquè m'ho pas bé.
0: Va, escolteu aquesta cançó i si podeu aneu a buscar el vídeo mentre escolteu. Reina.

0: És una de les cançons del nou disc de la nostra convidada d'avui, que és la Xisca, des de Mallorca, des de Felanitx, concretament.
1: Marratxí.
0: Marratxí, perdona, m'he equivocat jo. Ara m'he volgut fer el xuli, mira, l'he cagat. Escolta'm, parlem del programa musical mallorquí, perquè últimament estan sortint coses molt divertides i molt catxondes. Hi ha Fades, hi ha la Maria Hein, Planete... Però hi ha altres coses, suposo, que no arriben aquí. Em fa l'efecte que estan passant moltes coses.
1: Hi ha una escena urbana molt, molt interessant. O sigui, que no arriben perquè al final és molt urbana, i jo crec que això també com... a Mallorca sí que algunes vegades se genera com aquest espai, però fa molt poc vaig llegir un article a l'altra música que deia això, com que era una pena perquè estava com a sortint una escena molt guai d'urbana, però no ha acabat de petar mai. I artistes que començaven a sortir, a relar-se, a publicar coses, com que han quedat allà una mica estancats. Però jo, per exemple, tinc molt bona relació amb Flaco. Flaco és un xaval de Llucmajor, i és això, com sempre trobes aquests artistes que ho fan perquè li ve de gust i perquè s'ho passen bé i perquè és un motiu de reunió amb els col·legues i fan música des d'aquest punt. I sí, com... Hi ha una escena molt, molt, molt xula, i crec que si hi hagués una voluntat de voler donar el tabú en això, seria molt, molt heavy.
0: Mm-hmm. Passarà això? Tu què creus?
1: Jo espero que sí.
0: Uh-huh.
1: Si no, jo crec que podem fer una cooperativa o una associació, un col·lectiu per donar una mica aquesta veu, però crec que... Crec que si m'ho ajuntam totes, pot sortir bé.
0: Doncs costa de posar fil a l'agulla amb això.
1: Sí, donar-li una mica de canya.
0: Abans de tancar, ara t'has confessat com a fan prematura d'OT 1, però tu en realitat tu sempre has dit que ets superfan de Britney Spears.
1: Buah, sí. Sí, sí.
0: Fins i tot que l'has incorporat al teu espectacle.
1: Total, de fet, sí, sí, l'any del disc anterior teníem com un pedestal, ella estava en quadre, de fet és curiós perquè vàrem fer un muntatge i era sa cara d'anar Britney amb el cos de Jesucrist, és típic que senyales com...
0: Et descomunicaran, jo només ho dic, eh?
1: Sí, segurament. No és la meva intenció, però mira, si passa, tampoc estic desencantada amb això.
0: A tu i a la Hudson, a les dues juntes.
1: Total. Però sí, o sigui, ara crec que està a un punt que ja n'ha brindat ni... Com que ja ha passat la seva faceta d'artista.
0: Sí.
1: Però sí que per jo ha estat com un referent molt, molt, molt important per la manera en com feien els directes, sobretot. O sigui, jo me passava... hores i hores abans de jo estar produint, motivant-me, mirant vídeos seus d'actuacions, de temes que són molt coneguts, però que ella cada actuació les feia una mica diferents. I sempre tenien alguna cosa interessant, no? I era com connectar amb el públic des d'aquest punt.
0: Una diva, però quina vida també, eh?
1: Buah. Duríssima, jo no la vull.
0: No.
1: Jo estic bé així, crec que.
0: Vull dir que està bé idealitzar la icona, sí. Però després grates una mica i...
1: No, clar, clar.
0: Ha passat lo seu, aquesta noia.
1: O sigui, al final jo intento romantitzar-la des d'aquest punt, però sigui com a... La seva trajectòria professional és increïble. I ella
0: increïble.
1: Com a personatge també, vull dir...
0: Sí, sí, sí.
1: Ha tingut les seves coses interessants.
0: Exacte.
1: Diguéssim.
0: Hem de tancar l'entrevista i m'agradaria que m'expliquessis, ja sé que és complicada la pregunta, però que els expliquessis a l'oients per què és necessari i gairebé obligatori escoltar el teu disc.
1: Uau.
0: A veure, quin compromís t'he posat ara.
1: Crec que tinc una...
0: Una bona resposta?
1: Sí.
0: Va.
1: Una única resposta, no n'hi ha més, però per jo l'argument és autorrevisar-se.
0: Autorrevisar-se?
1: Sí, aquest disc és per autorrevisar-se i també per sortir una mica de lo correcte, no? Com desfer-se una mica d'aquestes coses que mos... d'aquestes cordes que mos formen a vegades. Mm-hmm. Sortir d'aquí també de veure que hi ha realitats molt diferents i vides molt diferents, i hi ha d'haver espai per tothom.
0: Doncs va, jo hi afegeixo que quan l'acabeu d'escoltar sereu millors persones. Xisca, un plaer tenir-te aquí a l'estudi.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: I fins la pròxima. Marxem amb Fada.
1: Perfecte.
0: Fins una altra.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

Una cançó important a la nostra llista d'èxits, aquesta de Dan Travo i el Comboi, del seu últim àlbum Un bitllet per tu. Dóna pas al podi de la nostra llista, perquè en el 3 hi ha Svetlana amb Saxeni. Josep Maria!

Aquest és el nostre podi. En el 3 hi ha Saxènia amb Svetlana i Josep Maria. El 2 és per Marcos amb K i el seu clàssic ja Fastuc. I el nostre número 1 és per ells, per Siderland i Tutu Turu. Amb ells marxem. Fins la pròxima setmana. Adéu.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
6: Ràdio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.
7: Molt bona nit. Avui en el Plurals i Singulars volem parlar de persones LGTBI amb diversitat funcional. Molt sovint, la sexualitat de persones amb aquesta diversitat s'invisibilitza, un fet que encara s'incrementa si són membres del col·lectiu LGTBI. Hola, què tal? Soc Quim Esteban i això és el Plurals i Singulars. Fa unes setmanes ens va visitar en Xavier Sanoy al programa, al Plurals i Singulars, i ens va explicar que havia escrit una obra de teatre protagonitzada per un jove amb diversitat funcional. L'obra s'anomena Amor Particular. Xavier, molt bona nit de nou.
8: Molt bona nit.
7: De què va aquesta obra que vas escriure i que també es va representar?
8: Doncs sí, Amor Particular, es va fer una lectura dramatitzada a la Sala Beckett i és una història d'amor i de desamor. És una història de desamor entre dues persones d'edat passats dels 50, diríem, amb molts anys visquent junts, en què la rutina i en què la manca de comunicació porta a aquesta rutina que dic. I un d'ells, per un accident, té una lesió i entren aquí uns dilemes i una problemàtica a nivell de parella, que és el fil conductor d'aquesta obra, les possibilitats també de les persones amb diversitat funcional.
7: Per fer aquesta obra, tu et vas documentar d'alguna manera?
8: Sí, em vaig documentar sobretot en el tema de la diversitat funcional, perquè és un món que no en tenia ni idea i vaig tenir la sort de conèixer persones que sí, que em van ajudar, em van explicar el seu dia a dia i vaig poder entrar en aquest món que la veritat és que desconeixia.
7: I com vas entrar en contacte amb aquestes persones?
8: Estava fent el curs, com t'he dit, a la Sala Beckett, i havia, quan vaig presentar el tema del que volia parlar, un company em va posar en contacte amb una persona que, amb l'Aladi, que vam cadira de rodes, ell va patir un accident i fa molts anys ja que vam cadira de rodes, i vaig poder parlar amb ell i la veritat és que se'm va obrir molt i se'm va obrir un món per poder escriure el que vaig escriure.
7: Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi a l'Eladi Herranz. Eladi, molt bona nit.
9: Bona nit.
7: I benvingut al Plurals sí i Singulars. Explica'ns una mica, perquè bueno, els oients no ens poden veure, Tu tens una diversitat funcional, vas en cadira de rodes. Des de quan?
9: Des dels 19 anys. Jo vaig tenir un accident de moto el 92, i llavors vaig patir el que es diu una tetraplegia incompleta, és a dir, no moc les cames i moc els braços, però els dits de les mans no els puc moure, tot i que amb un moviment del canell, quan pujo la mà cap a dalt, llavors és com que es tanquen una mica les mans i d'aquesta manera les faig servir per agafar coses i frenar les rodes i tot això.
7: Vas tenir l'accident amb 19 anys,
9: que amb 19 anys.
7: És en plena joventut, també en el moment en què pues, la gent més experimenta, no?
9: Correcte, sí. Sí, de fet, bueno, volia comentar també que, o sigui, és una lesió incompleta perquè Em va afectar la mobilitat d'aquesta manera que et deia, però no em va afectar tant la sensibilitat, o només parcialment. Llavors, sí que tinc sensibilitat de tot el cos, no tant en alguns aspectes de la temperatura i tal, però sí que el tacte i tot això, doncs sí que ho sento. Llavors, efectivament, doncs, amb 19 anys doncs, estava en plena efervescència i doncs, en aquell primer moment doncs, em vaig quedar paralitzat d'entrada de coll cap avall, només movia el cap i el cap el tenia immobilitzat, també perquè per una cosa que posaven abans per mirar de fixar, de recuperar la fractura, diguem, de la columna. I bueno, jo pensava que ja s'havia acabat tot el bròquil. No tenia molt clar, de fet, l'alçada de la lesió, perquè en aquell moment tampoc no havia conegut a ningú en cadira de rodes. Només havia vist les Paralimpiades un mes abans a la televisió. I, de fet, doncs, bueno, veia el... Bueno, potser havíeu vist pel carrer, però tampoc hi havia tanta gent en cadira de rodes pel carrer aleshores. I, bueno, ja em recordo haver vist un partit de bàsquet amb gent, amb paraplègics, que tenen més mobilitat, mouen millor els braços. Bueno, a mi, si se'm veu, pot semblar una mica paraplègic, però en realitat tinc més dificultat que ells. I jo pensava, hòstia, jo si em passés una cosa d'aquestes, em fotia un tret. I és una cosa que no has de dir mai, perquè un mes després, bueno, de carambola, doncs em va tocar i no em vaig fotre cap tret.
7: Han passat 40 anys, pràcticament, 30 i pico, no?
9: 30 i pico, sí.
7: 30 i pico d'anys,
9: sí.
7: I la teva vida ha continuat.
9: I la meva vida ha continuat, sí, bé, vaig... En aquell moment jo estava estudiant interpretació a l'Institut del Teatre i també estava estudiant psicologia, perquè a casa una mica m'havien dit que, bueno, jo firmeu primer una carrera i llavors doncs la psicologia era una cosa que m'atreia, però just quan havia sortit del COU, que fèiem aleshores, el curs abans de la universitat, no? Doncs va sorgir noves carreres i l'Institut del Teatre van passar de 3 anys a 4 anys. Llavors, com que era una cosa que m'atreia molt i m'havien dit que podia fer la carrera que tries, però que fos una carrera, vaig accedir a fer les proves, em van deixar a casa. Sí, em van deixar, literalment, perquè si no, no hauria estat complicat. I com que no sabia si entraria, em vaig matricular a Psicologia. Després resulta que sí, vaig entrar a l'Institut del Teatre, però com que havia aprovat l'entrada de psicologia, vaig pensar de fer-ho més endavant, però llavors em van dir després que si el primer any no aprovava cap assignatura, em feien fora de la carrera. Llavors, d'aquesta manera, vaig començar a cursar a l'Institut del Teatre, el grau d'interpretació, i el dilluns de tarda que tenia lliure, feia dues assignatures de psicologia. I entrenar d'una cosa a l'altra i una mica poc dormir, em vaig fotre la castanya i aquí estem. I després, certament, doncs, hi vaig continuar. Vaig estar un any d'hospital.
7: Va ser també un procés, no? De reconeixement, d'acceptació també, d'adaptació.
9: Sí, va ser... Bueno, és una pèrdua. És una pèrdua de mobilitat, és una... Llavors, doncs, travesses les fases del dol, no? La negació, primer, no pensava que deixaria... Bueno, no contemplava aquesta possibilitat de deixar de caminar, simplement em vaig fer una cicatriu a la cama esquerra i pensava, doncs, al principi, doncs, que a l'estiu que se'm varia la cicatriu, o al principi, fins i tot, doncs, que aquell cap de setmana no podria sortir, perquè va ser un dimecres, venint de l'Institut del Teatre. Després, que si ja va ser el novembre, doncs després vaig veure que el Nadal l'hauria de passar allà, o sigui,

0: Doncs dient-li que no volia quedar-me en cadira de rodes. Ningú m'ho havia dit, però clar, ja estaves veient. Perquè sí que em van respectar, és una cosa que m'han deixat, doncs que jo mateix anés fent preguntes quan sortís i bueno, abans de fer la pregunta, clar, jo veia que això no avançava. Però després, doncs sí, després de l'hospital un any, vaig estar a casa adaptant-me a moure'm la cadira molt a poc, primer perquè tampoc no vaig voler agafar una cadira elèctrica perquè estava entremig i volia intentar amb els braços, anava superlent. Tenia un gos petit i el portava lligat a la cadira i perquè em servia com a excusa per aturar-me entre a cada arbre. I en realitat bueno, era per descansar, mm-hmm. perquè quan havia sortit sol, doncs tothom, la gent és molt empàtica en aquest sentit i bueno, sempre vols anar a algun lloc i jo t'empenyo, jo t'ajudo, perquè ara anava com un cargol. Llavors el dia que em vaig lligar el gos ja ningú em preguntava, i perquè jo volia anar sol encara que fos a la cantonada i anar a tornar i bueno, anar mica en mica avançant en aquesta autonomia per moure'm sol. I el tercer any vaig ser quan vaig recomençar psicologia, mm-hmm. A l'Institut del Teatre em van dir que si volia que podia tornar i tal, però no m'hi veia. I bueno, després em vaig graduar com a psicòleg, ara després vaig fer postgraus, històries. Ara sóc psicòleg en una escola i de fet el tema de la interpretació també he pogut reprendre-ho. 18 anys després vaig tenir la primera oportunitat d'actuar ja en cadira de rodes, i ara és un tema que ha sortit més, s'ha donat més visibilitat i he tingut més oportunitats. La darrera va ser a la Sala Beckett, mm-hmm. Aquest novembre.
1: Tu ets membre de la comunitat LGTBI.
0: Sí.
1: El fet de tenir diversitat funcional t'ha condicionat d'alguna manera també per ser gay o bisexual, vull dir, la comunitat LGTBI?
0: Sí, mira, això de les etiquetes, bueno, haig de dir que m'ho he pensat molt abans de venir aquí, mm-hmm. I per si dir bueno, primer si venia o no venia, si dir o no dir el meu nom, i finalment pues, he pensat que per què no, m'entens? I a part jo crec que és una cosa que a mi m'hauria ajudat molt en el seu moment.
1: I també com a referent, potser hi ha gent que ho escolta i que l'estàs ajudant també.
0: Sí, precisament és un dels motius, també per mi mateix. No em vull empenedir quan sigui més gran de no haver fer una mica el que em doni la gana, respectant, però fent-me també respectar. I també és una cosa que ho he parlat a casa i bueno, i per això estic aquí. Llavors, sí, respecte a les etiquetes, que sóc una mica m'estava dispersant ara. Jo, o sigui, vaig començar sortint amb noies,
1: sí.
0: després vaig descobrir el tema dels nois, vaig començar, mm-hmm. a sortir amb nois, després vaig tenir una frustració amb un noi, vaig dir això és no sé,
1: no hi ha qui els aguanti, no?
0: Sí, exacte, i hòstia, no, que complicats que som, o de l'altra banda. Llavors vaig tornar amb noies i també a la universitat, després ja amb l'accident ja, mm-hmm. vaig tornar amb les noies i de fet, i ara pues no, estic, m'agraden més els nois. Jo crec que parlant d'etiquetes, potser s'ha parlat del tema del terme heteroflexible, mm-hmm. jo crec que sóc homoflexible, saps? Tampoc em diria que sóc bisexual, perquè bueno, crec que tinc més, m'agraden més els nois.
1: I llavors, com homoflexible,
0: sí.
1: Diguéssim, de quina manera t'ha condicionat la teva vida tenir diversitat funcional? Que potser una persona que no sigui heteroflexible, doncs sí, podria tenir aquesta,
0: sí,
1: condició.
0: O gay, és igual. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Doncs, bé, ja, sí que ja es dona molt valor a l'aspecte físic en el món gay, i en general llavors sí que és una qüestió que potser tot això d'aquesta cultura de gimnàs, tot això, doncs evidentment, bueno, evidentment, o en el meu cas no és el meu principal interès, mm-hmm. tampoc tinc les condicions, però crec que encara que bueno, de fet sí que estic anant al gimnàs una mica, però més per bueno, perquè també has de tenir energia per moure'm i bueno, per tenir una mica, cuidar-me també, però tot aquest tema del

0: faig gimnàs cada dia i tot això, doncs no m'hi he vist mai, ni quan caminava amb els peus, diguem. I llavors, doncs amb això sí que a vegades hi ha una superficialitat que potser ens deixa al marge. Però també he vist gent molt oberta i, i curiosa, fins i tot.
1: Que hi ha molts cercles, no? Jo sí. L'altre dia comentava amb no sé quin convidat que quan jo era més jove, ostres, volia ser com el gay típic, no? I després em vaig adonar que hi ha gent que li agrada tot tipus de persones, i potser no torna a ser musculat. També hi ha gent que li agraden gent més peluda, gent amb panxeta, el que sigui, no?
2: Però el peix es despatxa, que diuen,
1: exacte.
2: No?
1: Exacte. Però això a mi m'ha costat també trobar-ho,
2: adonar-me
1: d'això.
0: Sí.
1: No?
0: Sí, no, i de fet, fins i tot vaig, em van arribar a parlar un dia d'algú dels devotés, no sé si heu sentit parlar d'això.
2: No.
0: Doncs, bueno, un dia en un bar se'm va acostar un tio de la meva edat, no sé, aleshores potser tenia 30 i alguna anys, i em va dir, escolta, a tu no et preocupa que se t'acosti algú pel fet d'anar en cadira de rodes? I jo dic, home, no, més aviat penso que sempre, bueno, aleshores ja havia vist que no, perquè sortosament he pogut seguir tenint relacions, he tingut parelles també, però vaig dir, pues no m'ho havia plantejat, i dir, més aviat sempre havia pensat que era més un fre, no? I diu, no, pues hi ha gent que li agrada pel tema de la, bueno, de la diferència, o hi ha molt de polèmica.
1: I tu has començat dient una cosa. Has parlat de la sensibilitat que pots tenir en els dits, i segurament això també, diguéssim que pots donar plaer a una altra persona amb més sensibilitat. Potser que desenvolupes aquesta...
0: sensibilitat en tot el cos. Sí. Sensibilitat, vull dir, de donar i rebre. Però no, jo crec que és una qüestió de vegades del tema de barreja, d'ajudar algú, o de veure que el pots protegir, o no sé. Jo com a psicòleg també he volgut entendre això, i com a curiositat també, i no m'han sortit, però he vist que fins i tot hi ha gent que ha patit això. Vaig conèixer és que de fet al final em va dir, bueno, pues això passa perquè a mi em passa, saps? I jo deia, hòstia, pues no ho sabia. I em va dir que li costava dir-ho perquè s'havia sentit rebutjat i tal. I jo la veritat és que no tenia problema en parlar d'això, i ella em preguntava sobre temes de mobilitat i què podia fer, i com em sentia, si necessitava ajuda per alguna cosa, no sé. I jo la veritat que li preguntava des de quan s'havia sentit així, i tots aquests aspectes, perquè la trobava curiós, i vaig veure que era un noi que, bueno, al final doncs tenia com els seus morbos, no sé com dir-ho, però bueno, igual que a un altre li poden agradar els tatuatges o les noies roses, o no sé. I sempre i quan hi hagi un respecte i una voluntat d'estimar l'altra persona, si hi ha els motius o l'atracció, pel que sigui, si estàs respectant i estimant l'altra persona i t'estàs fent respectar, jo crec que aquí els altres no s'hi han de ficar.
1: Aladí, tu creus que hi ha com, diguéssim, no sé, que està com molt amagada la sexualitat entre les persones que tenen diversitat funcional, sobretot per tot el conjunt de la societat, que a vegades com que s'invisibilitza aquesta realitat? Una persona amb diversitat funcional té una vida sexual i té les necessitats i les ganes que té una persona que no té aquesta diversitat funcional o que té una altra, no?
0: Sí, per descomptat, o sigui... jo crec que hi ha persones que es pensen que som com una mena de ficus o de plantes o de ninots o ens infantilitzen, no? També entenc que és pel desconeixement. També és un altre dels motius pels quals he vingut a fer aquesta entrevista. Jo quan vaig tenir l'accident, va haver-hi un... vaig estar a la Vall d'Hebron primer i després a l'Institut Goodman, i va sortir un congrés de sexualitat i discapacitat, aleshores, que es deia més, i bueno, i vaig demanar, van recomanar per anar-hi, i vaig anar amb el meu pare. Va ser fort allò, perquè tampoc és que parléssim tant de sexualitat, però bueno, ell em va voler acompanyar, i a mi em va ajudar molt aquell congrés. Frases com la cadira, la porta sota el cul, no al teu cap, perquè sovint és el que ens bloqueja més, no? I també segons l'actitud que tu prenguis envers això, també la gent et tracta, no? Si tu estàs segur, estàs tranquil i ho expliques les coses amb fent-te respectar, la gent et respecta. I també, bueno, fins i tot vam dir, i ara veureu els vídeos, nosaltres flipant quins vídeos, i efectivament doncs van sortir uns vídeos que de fet eren d'encara més enrere, de, com dels anys 60-70, doncs eren parelles, com es diuen ara, bueno, d'una persona amb discapacitat i amb diversitat funcional, i una altra sense, bueno, que també el tema de la capacitat, discapacitat i diversitat funcional també és un altre tema, perquè jo penso que tots, o sigui, jo tinc també moltes capacitats, uh-huh, i conec gent que camina que té algunes altres discapacitats que jo no voldria tenir i que no em canviaria per aquesta persona, per molt que pugui córrer i saltar, m'entens? Que també és una altra història, que sembla que sigui el pitjor del món, i és un aspecte que és negatiu, evidentment, en el cadira de rodes no és una cosa positiva, però no és l'única cosa. Hi ha moltes coses que sumen i resten o que et fan sentir bé o malament, i no totes es veuen, no? Bueno, aquest seria un altre debat. I en aquest vídeo, doncs, el veure persones, no?, i relacions entre, doncs, això, un noi en cadira, un noi amb tetrapleja, un noi amb paraplegia, una noia amb tenia també una altra lesió, fins i tot de coses que no havia vist abans, doncs va ajudar més que moltes xerrades, i en aquest sentit, però clar, són coses que la gent no hi veu si no t'hi fiques. Llavors, és un altre motiu, no sé, un programa com aquest, doncs el pot escoltar, no és un programa específicament sobre la diversitat funcional, llavors està bé que la gent escolti que sí, que podem tenir relacions sexuals, que les tenim, que ens agrada tenir-les, que la sexualitat va més enllà de l'acte de la... Bueno, allà, per exemple, en el Congrés es parlava que tenim en general la societat, que som una societat penetrocèntrica, no sé què, i que realment la sexualitat... Tot, per exemple, estic molt en contra del concepte de preàmbuls. Els preàmbuls és part de la sexualitat, no són preàmbuls. Preàmbuls de què? Tot el que sigui disfrutar, relacionar-te, estimar-te, saps? Paraules, petons, carícies, mirades, tot això també pot formar part de la sexualitat, i a vegades una relació comuna, directa i simple, doncs potser et pot omplir o no. L'important és com et sentis i com et facis sentir, no la manera de com ho facis sentir.
1: Xavier, recordem que tu vas conèixer a l'Aladi per escriure aquesta obra de teatre, Amor Particular. Què et va ensenyar o què és el que més et va sorprendre d'ell?
3: Primer de tot, he d'agrair-li tota l'ajuda que em va donar, tot el que em va explicar, i com es va obrir a nivell personal i anant a casa seva i veure el seu dia a dia. Però si jo ja vinc del món de l'educació especial, vinc del món de les discapacitats, vinc del món de la diferència, o del que no és normal, o de la mal entesa normalitat, també a vegades, ella em va ensenyar que les persones són persones i no hem de veure una cadira de rodes, no hem de veure un bastó blanc, no hem de veure... Hem de veure la persona, hem de mirar-la tal qual i hem de...
1: Però parlar. A vegades en aquesta societat costa molt això, i no parlo per la cadira de rodes, sinó per moltes coses.
3: En general, qualsevol diferència, o tot el que s'allunya del que som nosaltres, que ens pensem que estem dintre d'una normalitat, i repeteixo, una mal entesa normalitat, ens allunya d'altres persones i ens allunya d'altres possibilitats de conèixer vides diferents i compartir vides diferents. Uh-huh. I tot està ben vist, tot hauria d'estar ben vist, i tot és acceptable. I ja des de la mal entesa discapacitat, perquè hi ha moltes capacitats, i si ens comencem a mirar per nosaltres mateixos, tenim discapacitats nosaltres també.
1: Tots.
3: Tots, mm-hmm, tots tenim discapacitats. El que passa que n'hi ha que es veuen molt més. Per què? Perquè és una cadira de rodes, perquè és un bastó, o perquè són unes ulleres fosques, o perquè és un síndrome X.
0: Mm-hmm. Jo, amb aquest tema aquest que dins del món, o sigui, jo veig fa poc també vaig tenir una conversa d'una persona que també té un... Bueno, ell defensava el concepte de discapacitat també per un tema de que dificulta l'autonomia en un grau i per això doncs calen com uns recursos que si no tens aquest reconeixement no se't poden donar. Llavors, jo defenso també el tema de diversitat funcional, que tots som diversos, o com estàvem dient ara, i ho defenso també, tots tenim capacitats i discapacitats, però llavors potser el concepte de posar aquest nom de discapacitat o de diversitat funcional, jo ho veig més tant per no posar l'accent en la manca d'una capacitat, no? I encara menys quan es parla d'un discapacitat, no. És una persona amb discapacitat i seria un home amb una discapacitat física, fins i tot s'hauria d'afegir. Però sí m'agrada posar el tema de la diversitat funcional més en quant a que funcionem de manera diferent i, clar, tots funcionem de manera diferent, val, però per què poses l'accent en aquesta persona en quant a que té una discapacitat o que té una diversitat funcional? Perquè, clar, aquest grau de discapacitat o de diversitat funcional afecta físicament d'una manera que jo, en el meu cas, és que no em puc aixecar del llit sol. Uh-huh. Necessito un assistent personal que m'ajudi per aixecar-me, per tot és que és la dutxa i vestir-me, perquè tinc una dificultat en els braços també, cosa que tinc altres amics que mouen del tot bé els braços, bueno, millor que vosaltres potser, perquè ho fan tot amb els braços i no necessiten aquesta ajuda, però que tenen altres dificultats, que per exemple si hi ha unes escales o si necessites o unes ajudes tècniques a casa, i que per això doncs persones que potser no poden treballar o perquè la discapacitat és el grau o la diversitat és més gran o el que sigui, doncs poden rebre una pensió que també necessiten per estar en igualtat de condicions. Llavors, entenc que es defensi aquest grau i aquesta és una mica la diferència. Que
3: és una mica una etiqueta burocràtica.
0: Sí.
3: No volem etiquetes, sí. Però burocràticament necessitem aquestes,
0: necessitem aquestes
3: etiquetes.
0: Categoritzar-ho, clar.
3: Sí, perquè hi hagi ajudes,
0: sí.
3: I perquè hi hagi un reconeixement.
0: Exacte.
3: En aquest sentit.
0: Sí.
3: I amb el que deia ell, en el seu cas, necessiten una persona que l'ajudi.
0: Mm-hmm.
3: A l'obra de teatre també passa això, en aquesta parella que estava dient, en el Màrius i l'Uri.
1: Que entren en joc una tercera persona.
3: Entra en joc una tercera persona, que és un cuidador.
0: És,
3: perdona, Marco... sé que no t'agrada la paraula cuidador, se m'ha escapat.
0: No, per cert, no, no,
3: perquè és veritat.
1: Hem d'aprendre
3: no
1: tots,
3: No són persones que necessiteu que us cuidin, necessiteu persones que us ajudin.
1: Ajudador, podem dir-ho, no?
0: No, t'explico. No, la diferència és que jo també he après, de fet, en la...
1: Sí, sí, a mi, veure, jo sempre m'ho miro perquè...
3: Que m'ho van explicar l'altre dia i se m'ha escapat la paraula cuidador i no anava per aquí.
0: Ja ho sé. No, ja la seguim, no, perquè la història que ell, jo he llegit l'obra de teatre i és molt interessant i a part molt, molt rica perquè, bueno, ara en parlem. No, simplement la diferència, jo en l'obra que vaig actuar també es parlava, era molt reivindicativa. Un cuidador, diguem, és quan la pròpia persona a la que cuida no pot prendre les seves decisions perquè potser doncs, té un Alzheimer o té, mm-hmm. M'entens? Llavors algú ha de prendre les decisions per ell. Per això el cuida, m'entens? I en canvi, en el meu cas, és un assistent personal perquè jo prenc les meves decisions i aquesta persona assisteix en allò que jo no puc fer pel meu compte, però que jo decideixo fer.
3: I aquest és el cas de l'Àxel, sí. Que entra en joc en aquesta parella, que és un noi jove de generacions diferents, un noi de 20 i poc anys que acaba d'acabar la carrera de fisioterapeuta, que està buscant feina, i entra en contraposició en aquesta parella de més de 50 anys en què hi ha una persona que necessita una ajuda diària i ajudar-lo a fer uns exercicis,
1: que entra en la seva intimitat també.
3: I entra a la seva intimitat i no deixem de pensar que entra en una parella que està tocada per una falta de comunicació i el Màrius, que és el protagonista, que és la persona que ha tingut la
0: tetraplegia,
3: la lesió, ja havia plantejat a la seva parella de dir, mira, jo potser no podré tornar a funcionar bé, potser el que teníem no t'ho podré tornar a donar, busca't la vida, fem una parella oberta i no passa res.
0: També per una manca d'informació del propi Màrius, que és el que pensàvem. I el que jo pensava fins que va anar al Congrés, per exemple.
3: Clar, és allò,
0: però
3: bueno,
0: és el que pensa el personatge.
3: No podré tornar a fer això, tu viu la teva vida, som parella, però tu fes la teva vida. I aquí entra en joc aquesta tercera persona, i aquí ho deixo.
1: A part, a veure si, si torneu a fer...
3: Sembla, no? No és el que passa.
1: Doncs a veure si en un futur podem tornar a veure aquesta obra molt particular.
3: La veritat és que estaria bé que... Avui estava rellegint, es va publicar... Bueno, vaig guanyar un premi fa 4 anys amb aquesta obra, el Premi Saó de Ponent, de Mollerussa. Es va poder publicar en un pròleg del Sergi Balbel, i avui llegia, rellegia el seu pròleg, i deia que potser que més que el molt particular s'hauria de dir Amor Valent.
1: Doncs és una possibilitat d'evolucionar aquesta obra cap a aquest altre nom. Se'ns acaba el temps, portem més de 30 minuts ja aquí, aquí parlant.
0: Sí.
1: Vigues,
0: Dani. Bueno, el tema de l'amor valent, també, però valent per què?
3: Valent per què? Perquè estem en una societat que...
0: Ja. Bueno, sí, podria ser valent
3: que,
0: també
3: que
0: pel, tema de, pel tema de l'edat.
3: Per l'edat, sí. Són dues persones de dues generacions diferents... Va.
0: Bueno, i pel tema de...
3: I pel tema de...
0: Sí, d'aventurar-se en una cosa que
3: desconeix. Un noi jove de 20 i pocs anys, un noi de...
0: Sí, de 50
3: i també... De 50 i tants, amb un tipus de relació desconeguda pels dos.
0: Sí, bueno, en aquest sentit,
3: sí. Estic donant masses pistes i la gent no sé si voldrà veure la teatre després.
0: No, ho deia més que res que no és... que no s'ha de veure com a valent, o, per exemple, quan hi ha una parella, que un dels dos té una lesió, doncs a vegades es veu com a heroic, la parella, la nòvia, el nòvio...
1: I no és així.
0: Sigui. I no s'ha de veure no així.
1: Està pel que vol
0: així.
1: Estar amb aquesta persona.
0: Ah, exacte, i perquè hi ha un amor, i bueno, és que si no es volgués, per les dues bandes no es passaria.
3: El quart personatge de l'obra de teatre, que és la germana d'ell, diu que si una cosa val la pena, encara que no sigui fàcil...
0: Exacte.
3: S'ha de fer.
0: Sí.
3: Per no penedir-te després de no haver-ho intentat. Per tant, si val la pena, val la pena tirar endavant i anar per
0: totes. Exacte, sí. Segurament és valent davant dels altres. Jo volia comentar que tota la meva història, de fet, bueno...
3: He venido a hablar de mi libro.
0: Bueno, vaig escriure un llibre sobre això, perquè... No, però és cert que... Igual que a mi m'hauria agradat conèixer altres històries abans, jo en el seu moment també sóc una persona molt curiosa i m'agrada compartir coses que aprenc i aprendre dels altres. Llavors, el que estava vivint ho estava vivint com de dos maneres. D'una banda, patint la transformació en mutante, diguem, bueno, l'humor negre també se accentua, però també com una experimentació de dir, uau, no m'havia plantejat com era... Quan veus una persona en cadira de rodes, sempre que sempre hagi anat, i alguns potser és de naixement, però molts igual eren com vosaltres, i de cop i volta hi ha una transformació, un viatge, potser és molt romàntic dir que és un viatge, però sí, és un viatge, és un mal viatge, tot i que després doncs pots sortir d'allà i reforçat segons com i a nivell d'autoestima.
1: I vas escriure un llibre. Com s'anomena aquell llibre?
0: El llibre es diu El tercer dia, caminando sobre ruedas.
1: I de què va aquest llibre?
0: I està a Amazon. I el llibre...
1: T'acabaràs dient l'adreça exacta, www.amazon.com, no sé què.
0: Bueno, no, i aquest llibre comença amb el meu darrer viatge en moto. I és autobiogràfic. I vaig explicar doncs una mica fil per randa doncs el que estava sentint en aquell moment, però bueno, sembla que és com una mica novel·lat.
3: Val la pena llegir-lo, jo l'he llegit i la veritat és que val la pena descobrir aquesta història, aquesta vida.
0: Gràcies.
3: Aquesta teva vida.
0: Sí,
3: igual que val la pena que es pogués fer l'obra de teatre i poder-la anar a veure perquè la gent
1: perquè
3: conegui aquestes noves...
1: Es visibilitza realitats, no?
3: Exacte.
1: I trencar també estigmes de moltes persones.
3: Totalment d'acord. El que no es veu sembla que no existeixi.
1: Sí, o que no coneguis, no? No està dintre del meu cercle, sembla que no... Et sorprèn,
0: correcte,
1: no, existe esto? Pues sí, sí que existe, no?
0: Sí, existimos. I vam més enllà de passejar pel carrer.
1: Doncs, Ladi Herranz, un plaer haver-te conegut, un plaer que hagis vingut, que hagis explicat la teva història, i espero que aquest programa, com quedarà a internet, també quedarà allà com a podcast, qualsevol persona que ho necessiti també pugui escoltar i siguis un referent per
0: moltes
1: a aquestes
0: gràcies.
1: Persones.
0: doncs espero que sí que serveixi i que vagi tot molt bé. I gràcies igualment per la invitació i encantat de conèixer-vos també, de conèixer-te.
1: I Xavier Sanoy, també moltíssimes gràcies per venir un altre cop aquí al Plurals i Singulars.
3: Gràcies a tu per convidar-me.
1: Continuem aquí, a Ràdio 4.

0: El proper dilluns 29 de juny a les 8 tenim una cita al Teatre Borràs perquè la Xaron fa 50 anys i fa una celebració, una, diguéssim, com una especial, no? Una obra que s'anomena 50 no són nada. Tenim a la Xaron aquí. Xaron, molt bona nit.
1: Bona nit, estic feliç d'estar aquí i de complir 50.
0: 50 anys, sí. Estàs segura que compleixes 50 anys?
1: És que, clar, amb això de l'edat, molta gent, allò, lo típic de no s'ha de dir, no s'ha de dir, perquè tal, perquè estàs molt bé, perquè tal, però si l'hem de dir, perquè, a més, estem aquí, estem amb salut, estem feliços, vull dir, jo em sento exactament igual que quan tenia 20 anys, o sigui, la mateixa energia. Ara vinc de treballar 3 dies seguits que quasi no he dormit i m'he anat a fer una classe de pilates i feliç de la vida. Vull dir que, no sé, que hem de celebrar això. Hem de celebrar els anys, no?
0: És que 50 anys no se celebren cada dia.
1: No, clar, ni 51.
0: Més, no, però 50 més és com més rodó, no? Sí, és mig segle.
1: Bueno, és que canvies de número i sempre, no?, queda aquella cosa de dir, ai, entro en otra època de
0: mig,
1: vida,
0: mig,
1: no?
0: Mig canvies de número, però també estàs a la meitat del segle, ja.
1: Doncs sí, home, sí.
0: Fa mig segle que estàs en aquest món, tu.
1: Totalment, totalment. Home, i abans la gent, doncs, l'esperança de vida era una altra, però ara ja estem veient molta gent que arriba als 90 i pico, no? Mm-hmm. I que abans et deia, no?, la meva mare aquest any farà 91 anys i està estupenda, la tia, una Géminis, que és una jabata, no? I viu sola i s'ho fa tot sola. I això jo ho veig i penso, ostres, quina enveja, no? I que bé. Però la cosa està, doncs, en cuidar-se, en tenir una mica de sentit comú a la vida i d'aprofitar els moments que arriben per, doncs, per ser feliç, perquè si un viu amargat, doncs suposo que són menys anys, no? Però no, jo estic encantat d'arribar amb aquesta meitat de segle.
0: Com han estat aquests 50 anys? Doncs, com, ara que ja estàs a aquesta cinquantena, com recordes les 5 dècades?
1: Doncs mira, jo és que sempre he sigut una persona molt tranquil·la. I jo, d'ençà que vaig sortir de l'escola de teatre, jo vaig començar amb els 14 anys a fer teatre i amb els 18 tenia la meva primera companyia professional on, bueno, anàvem per tot Espanya, vam sortir... Me'n recordo que amb 18 anys estava a Berlín actuant amb un espectacle que fèiem, i jo anàvem amb un diccionari a la furgoneta aprenent-me algunes paraules per improvisar, perquè a més el que fèiem era improvisar. El director d'aquella companyia que es deia Les Calígules era un dels actors de La Cubana i, lògicament, bevia molt del que era la companyia, no?, de La Cubana. I nosaltres, doncs, bueno, ens vam, com es diu normalment així una mica vulgar, nos pelamos el culo en la carretera, perquè vam anar tot arreu. I allà va ser una molt bona escola, la primera vegada que comencem a voltar i a actuar per tot arreu. Jo, per mi, va ser l'escola real. No?
0: Perquè la Xaron quan neix? Perquè, clar, la Xaron neix... Quan tu neixes? Quan neix el Cristóbal?
1: No. La Xaron realment neix molt més tard. És quan, justament, aquesta companyia, que vam estar a prop de 6 anys, crec, o així, voltant i treballant, doncs mor, perquè és molt complicat, de vegades, mantenir una companyia de teatre quan no tens ajudes i tal, i és totalment... t'has de produir tu, no?, autoproducció, doncs és complicat. I llavors, en aquest moment, que jo crec que tenia uns 25 o por ahí, cadascú comença a fer la seva, no? Hi ha alguns actors de la companyia que marxen a Madrid, perquè és allà on podran aconseguir ser actors i tal, d'altres que tenien altres feines, i llavors tornen a la seva feina. I jo vaig decidir quedar-me aquí, dic, jo em quedo a casa, i si he de fer alguna cosa, doncs per què no fer-la des d'aquí, des de casa? I com jo era molt fan i ja havia conegut una miqueta tot el fenomen transformisme, no?, el paral·lel, els grans noms i tal, i tot això, a mi això em feia molt respecte, però em van donar una oportunitat d'actuar en un lloc amb un personatge, perquè vaig veure un espectacle d'una drag americana que es deia Sherry Vine, i que era meravellosa, i jo vaig dir, ostres, doncs, perquè jo no em monto alguna cosa així, no? Perquè era o muntar-me jo sol alguna cosa o començar de nou amb una altra companyia, intentar fer, i era molt complicat. I va ser aquí on vaig fer una prova per un restaurant que es deia La Diva,
0: que estava... Carrer Aribau, potser?
1: Diputació en Villarroel. I vaig fer la prova, em van dir, doncs, aquest cap de setmana comences. I allà va néixer la Xaron, i després, doncs, lògicament, amb els anys hem anat evolucionant, i mai m'hagués imaginat, quan jo tenia aquella edat i començava a fer transformisme, que jo què sé, doncs, que acabaria gravant un dueto amb Tiziano Ferro com a Xaron. O sigui, és que ha sigut molt, molt boig aquests 50 anys.
0: Per què el nom de Xaron?
1: Doncs mira, Xarón a mi m'agradava, era un nom que no era molt, en aquell moment, no era tan comú. Llavors a mi m'agrada molt l'actriu, ja de molt jovenet. I a més, jo tenia una companya de classe que es deia Xarón, i quan érem petits, que no hi havia doncs aquesta multiculturalitat que tenim ara, jo me recordo que era molt peque i va arribar la Xarón, que era una nena filipina. I a mi, clar, no havia vist mai no estem tan acostumats com ara, no? I jo no havia vist mai una noia filipina. I jo pensava, ostres, és guapíssima, és diferent a la resta. I em vaig agafar aquest nom justament perquè me'n recordava d'aquella sensació de pensar que hi havia algú que era diferent a la resta, no? El vaig afrancesar perquè el Xarón, perquè en aquell moment jo estava amb una parella que era un noi de França i ella em va donar la idea, em va dir per què no lo coges un poco más francés, sea diferente, i per això va sortir el Xarón, no?
0: Però en aquell moment el món drac no és com el d'ara. Tu abans has fet referència també al món del paral·lel, al travestisme d'aquella època, tampoc és com el d'ara ni com ni com la Xarón. No,
1: que va, clar, perquè evoluciona. Jo me'n recordo estar a l'escola de teatre i venia el Pirondello, perquè a l'escola cada setmana venia un artista de diferents disciplines, no? I el Pirondello venia a explicar-me una mica la seva trajectòria i com li havia anat, no? I jo ho veia i veia els vídeos, perquè llavors me'n recordo que a la 2 de Televisió Espanyola doncs sortien imatges del paral·lel i tal, i jo el veia fer de Marlene Dietrich, per exemple, no? De Edith Piaf, i deia, ostres, això és un superart. O sigui, una persona que tinc aquí davant que no té res a veure amb el que estic veient a l'escenari, perquè ha aconseguit totalment adaptar-se amb els seus moviments, la manera de moure la boca, el maquillatge, la perruqueria, tal. I a més eren artistes complets, no? No eren només actors, s'ho feien tot, la perruqueria, el maquillatge, el vestuari, el tal. O sigui, ells decidien no? com volien fer la seva proposta artística sobre un escenari, i això m'agradava molt, perquè això em permetia ser el meu propi jefe. Jo decidia què volia cantar, què volia dir amb un monòleg, com volia vestir, i això, aquesta llibertat a mi m'agradava molt, no? Venia d'una companyia on tothom havia de decidir, cadascú amb la seva feina, el que havien de fer sobre un escenari. I aquesta llibertat a mi em va enganxar.
0: Em va cautivar, i va néixer la Xarón cap a quin any? Aproximadament,
1: doncs,
0: als 2000,
1: no? Fatal per les dates, però farà uns 25 anys o por ahí.
0: Cap a l'any 2000,
1: més o menys.
0: 2001, sí. I al principi vas tenir...
1: No, una mica abans.
0: Una mica abans.
1: Sí, perquè vam fer vaig estar a Transequis quan vam fer allò d'Eurovisió i tal, i això crec que vam treure l'àlbum i era l'any 2000. O sigui que potser va ser el 90... 98, por ahí, sí.
0: A finals del segle passat.
1: Sí, a finals del segle passat.
0: A finals del segle passat va ser quan va néixer la Xarón.
1: Exacte.
0: I des de llavors has tingut com punts a la carrera de persona, hi ha com punts claus, no? En els que hi ha com un canvi de tendència.
1: Sí.
0: O que en els que sempre em marca... Quins són aquests punts? Crec que, òbviament, Drag Race, Espanya, no? Però abans també.
1: Sí.
0: Apareixer de TV3, a...
1: Sí, perquè a més
0: el cor de la ciutat, si no m'equivoco.
1: El cor de la ciutat. Vull dir que...
0: Per una visibilitat per tot Catalunya. Va ser la primera drag catalana coneguda.
1: Sí, real, real. A més, hi havia un canal de música on fèiem també...
0: Que era Flash TV.
1: Flash TV, on fèiem programes i on van començar a tenir una finestra. O sigui, quan encara aquest tipus d'art, no, de transformisme, de drag, encara quasi no era tan mainstream com és ara, no? Però sí que en aquell moment jo me'n recordo que també pel·lícules com Priscilla,
0: sí,
1: Reina del Desierto, van arribar per canviar totalment l'estètica del drac. O sigui, fins a aquell moment el drac era una mica transformisme, no? Que a mi m'encantava, que era la imitació de grans artistes, no? De Lola Flores, de Barbara Streisand, de Liza Minnelli. I això ara s'ha perdut una miqueta, perquè en arribar a Priscilla, ostres, la drag d'una imatge totalment trencadora, no? Vestida amb un vestit de sandàlies i amb uns cascos de colors, doncs és el que va començar també a canviar, a fer evolucionar, diguem, aquest art, no? I llavors van començar a sortir les drags que feien imatge només. Ja no havies d'imitar cap personatge, ni havies d'estudiar res. Tu et feies un lookazo i podies treballar a discoteques i a molts llocs només amb aquesta imatge, no? Llavors aquí va començar també a canviar bastant. Jo em vaig mantenir fidel una mica al personatge i a mi m'agradava molt, perquè ja venia del teatre, la interpretació i tal, i em van veure en aquell canal, en Flash TV, i em van trucar per fer una audició. Vaig fer dos capítols al Cor de la Ciutat, i quan es van emetre em van trucar i em van dir: escolta, agradant molt el teu personatge, voldries que l'allarguéssim? I dic: home, i tant. I vaig tenir un pis i tot a la sèrie. O sigui, el meu personatge ja tenia pis.
0: Va tenir decorat propi.
1: Decorat propi, o sigui...
0: I escolta, mira que els pisos són cars, eh? I avui en dia, amb la crisi habitacional que tenim, doncs ella va tenir un pis al cor de la ciutat.
1: Exactament. Abans era més accessible. Que jo vaig arribar al pis, me'n recordo el dia de gravació que estava al meu pis, i jo deia: com no, jo el vull... jo vull viure amb aquest pis.
0: Podria passar al revés, que haguessis volgut canviar tot.
1: també. Però no, sí, han sigut moments on som punteros, no, a la teva vida, i que et fan doncs a començar a agafar altres camins. No?
0: Anem a repassar aquests punts. Sí. Tenim El Cor de la Ciutat.
1: Sí.
0: Tenim també...
1: Tu, que ara només sona Todavía.
0: Tu, que ara només sona Todavía.
1: Va ser
0: Antena 3.
1: Antena 3 va ser el moment de la imitació de l'Olga Guillot, que és un artista que molta gent tenia oblidada, i d'ençà d'aquell moment, doncs, van recomençar a connectar amb el bolero i tal, i m'encanta veure ara, per exemple, anar a alguns llocs i veure drags que de sobte fan el Soy lo prohibido, per exemple, no? Que era una cançó que mai havia fet ningú. Jo me'n recordo que la vaig veure amb el Almodóvar, amb el tràiler per Amantes de lo prohibido, com la feia la Vivi Anderson en aquell moment, no? La Viviana Fernández, i jo sóc molt fan, no? d'aquest tipus de música. I va ser també un puntazo, perquè va ser la primera gala, la que va tenir més audiència, la vaig guanyar, vaig sortir a tot arreu, i va ser una mica una locura aquell moment.
0: Drag Race Espanya, que la vas guanyar segona edició. Estem parlant d'un programa que a nivell internacional és la bomba, i a Espanya també. Vull dir.
1: Sí, és el que
0: em va... I van donar el premi també com a referent en la segona edició. Ostres, una persona...
1: Sí, no, va ser molt, molt maco. Jo m'ho vaig passar molt bé, jo no vaig patir gens, no? Que hi ha molta gent que explica: ui, que dins, lo passes muy mal, tal. També és veritat que la primera i la segona edició va tenir una direcció diferent a la que està tenint ara, i això és inherent que el director també posa una mica el seu segell, no? I jo m'ho vaig passar molt bé, va ser meravellós, i em va obrir les portes al món, diguéssim, no? Perquè la gent que et comença a seguir a les xarxes socials, comença a parlar amb gent de tot arreu, gent de Chicago, de Japó, que et segueixen i que venen a veure.
0: Cap, no? Que els programes d'Espanya també es poden veure a tot el món.
1: A tot arreu,
0: no?
1: Sí.
0: I hi ha gent que
1: segueix
0: el Drag Race a tot el planeta, a totes les versions, a totes les franquícies, crec que s'anomenen.
1: Clar, perquè hi ha un canal que és de pagament, no? com quasi tot ara, que és el WoW Presents, que no, el WoW Presents Plus, que és el canal on estan totes les franquícies. Llavors, els que són fans d'aquest programa...
0: Ho veuen tot.
1: Paguen, tenen com un Netflix, diguem,
0: sí.
1: I allà es fiquen i veuen tot. I a més ja tenen altres programes i tal, però sempre tot cap al món drag. I és una productora que funciona moltíssim, que tot el que fan es converteix en or, no? I jo sempre dic: ostres, per què no s'arrisquen més, no? En aquest país, de vegades, a fer coses en obert, que tinguin més a veure amb el drag, amb el transformisme, perquè és un nou art, és un art que està una mica oblidat, de cara que estiguessin sempre, doncs, als cabarets.
0: I
1: més
0: que Barcelona també ha estat una cuna, no?
1: Total,
0: Catalunya, del transformisme.
1: Totalment, no? O sigui, d'ençà de la història de l'Ocaña, no? Que jo crec que tothom la tenim al cap, i hem tingut mestres del cabaret i del transformisme, no? La Belle Époque amb la Dolly Van Dol, per exemple, el Pavlovsky, no? Per mi és un gran referent, la senyora Pavlovsky, que era la senyora Pavlovsky. Jo m'anava a veure els seus espectacles i era un màster. Veure un espectacle de Pavlovsky era un màster per mi. I jo m'he nutrit una mica de tot això, no? De tot el que he vist quan era més jove, d'aquests grans, per mi. Tots em preguntaven: quan tornes a actuar a Barcelona? Quan podem venir a veure't a Barcelona? I els hi vaig dir: ostres, mira, jo crec que fins després de l'estiu no estrenarem espectacle nou. No, no pot ser, has de fer alguna cosa abans. Dic: bueno, està el Pride, que estarem com cada any presentant. I, no, però un espectacle... I va ser tant que amb l'Òscar, no, que és amb el meu productor, amb el que fem tot, em va dir, doncs escolta, fes un concert, fes una festa dels que vingui qui vulgui i cantem i ballem i ens ho passem bé i tu tens una manera de connectar amb la gent també que és molt maca i aquesta gent t'ho està demanant, doncs fem-ho, provem. I vaig dir, ostres, doncs vinga, va, fem-ho i triem una data especial, no, que és el 29 de juny, el 28 de juny celebrem el Pride, tot i que aquí a Barcelona ho farem al juliol, no? però la data realment és el 28. Llavors ens semblava que era com...
0: El dia d'orgull LGTBI.
1: Exacte. A més, trec nou single, que sortirà el 28 de juny, i fem aquest concert el 29.
0: Ai, que hauràs de tornar a venir a
1: doncs
0: presentar
1: venim,
0: el single.
1: Clar que sí, clar que sí. Un single que em produeix l'Àlex Barroso, com sempre, que és amb el que treballo i és meravellós. I vam dir, doncs vinga, fem-ho i va anar creixent la cosa, perquè tinc molts convidats, que tampoc vull desvetllar perquè també seran sorpresa, però vindran a cantar amb mi, vindran a estar amb mi a l'escenari, recordarem...
0: Seràs tu cantant i altres persones.
1: Exacte, sí, sí. Però jo també, jo sobretot cantaré molt amb la banda, perquè tinc una banda...
0: Ets el protagonista del complet.
1: És que tinc una banda meravellosa i és la primera vegada que estrenem amb aquesta banda, no? És una cosa que estem fent també per anar per tot arreu i fer música dels 70, dels 80, i tinc una banda de músics quasi jubilats, que jo ja ho dic, quan estem a l'escenari dic que entre tots fem 300, 300 anys.
0: Estan... Va sumant, no? O sigui, cada un té 50, imagina't.
1: Vamos, tenim més proves mèdiques que assajos, ja et dic, o sigui, és meravellós. I toquen divinamente. I res, doncs tocarem els temes que ens agraden, els temes que d'alguna manera han sigut especials a la nostra vida. I molta gent jo crec que connectarà justament per això, no? Perquè és música que tothom coneix, que tothom ha ballat, que és una cançó que segurament va estar a la teva vida en algun moment molt especial i recordarem doncs absolutament tot, des del moment que vam viure a l'EGB, els primers balls que vam tenir amb el noi i la noia que ens agradava... O...
0: Hi haurà gent que dirà, què és això de l'EGB?
1: Clar, l'EGB, ai, madre mia. Però bueno, els hi explicarem el
0: els
1: que és l'EGB.
0: Faran una classe d'història,
1: clar.
0: Amb aquests 50 no són nada.
1: Exacte. O sigui que serà un divertimento. És una cosa que... Hi ha molta gent que em diu, ho portaràs a... No, o sigui, serà una...
0: És un dia. És que, a veure, els cumples se celebren un cop.
1: Sí.
0: Un dia.
1: Sí.
0: Hi ha gent que ho fa amb la família, després amb els amics, però la festa és un cop.
1: Exacte.
0: Llavors, doncs... és la festa...
1: Exacte, farem la festa d'aquests 50 i hi haurà moltes sorpreses i espectacle nou per després de l'estiu.
0: Doncs 50 anys, recordem la data, el dilluns 29 de juny a les 8 del vespre al Teatre Borràs. Aquells que vulguin venir, on poden comprar les entrades?
1: Doncs a la web del Teatre Borràs, per exemple. Jo també al meu Instagram, que és Hello Sharon, quan entres a la biografia hi ha un enllaç que pots entrar directament. I si no, poses al Google Teatre Borràs, Sharon, i et surt directament. Mm-hmm. O sigui, allà es poden comprar les entrades perfectament, o sigui que... Cap problema. Jo volia fer un recital, jo deia, jo sóc molt fan, per exemple, de Barbara Streisand, deia, va, farem un recital, però no me sale.
0: No me petardo.
1: No, és que somos muy rockeritos.
0: O sigui, i no pots dir algú que vingui segur, ja per part...
1: Vaig amb una banda de rock, o sea, és que...
0: Banda de rock?
1: Sí, clar, és que al final...
0: Bueno, tu ets així.
1: Nada que ver con el momento Barbara. Però això ho faré en algun moment. Algú que vingui... Doncs mira, hi ha un moment a la meva vida que fem una websèrie que es diu Cariño, hay alguien ahí, i amb una drag d'aquí de Barcelona que és meravellosa, que és l'Ecstasis Liquid, i vam fer el single, i recordarem alguns dels millors moments d'aquesta sèrie, i farem alguna cosa també amb ella. Tinc convidats forts.
0: Uau.
1: I molt, molt
0: hasta
1: guai.
0: Hasta ahí puedo leer.
1: Sí.
0: Bueno, pues
1: és que
0: nada.
1: No vull... O sigui, això és una, com és una sorpresa per a tothom que vingui, m'estimo més doncs això, que sigui una sorpresa.
0: Doncs escolta, vindrem per conèixer aquestes sorpreses en directe, en viu, i per celebrar amb tu aquests 50 anys.
1: Que bé.
0: Recordem, 50 no són nada, el dilluns 29 de juny, després del Dia d'Orgull LGTBI, a les 8 del vespre, al Teatre Borràs. Sharon, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
1: A vosaltres sempre, gràcies.
0: Doncs fins aquí el Plurals i Singulars. Tornem diumenge vinent, per cert, Dia de l'Orgull LGTBI. i ho farem amb una entrevista, podem dir que sorpresa, la guardem per la setmana que ve perquè així la pugueu escoltar, una entrevista en exclusiva en aquest programa. Hem estat la Mònica Ridruejo, els controls tècnics, i qui us va parlar, Quim Esteban. Molt bona setmana, adéu.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort. És 16 de juny del 2026. Sempre podem dir que estem millor que la selecció espanyola. Bon dia, Montse.
2: Bon dia i bona sort.
0: Sí, ara sí, està sí. Així de bon dia i bona sort.
2: No ho tinc clar, si estic millor que la selecció espanyola.
0: No, jo tampoc ho tinc
2: ara. M'he aixecat avui i dic, no sé si estic empatitzant massa amb aquesta gent. M'he dormit regular.
0: Sí.
2: Poc, i a mi m'emprenya dormir poc. Ahir no vaig trobar el pause del cap, saps allò de com... Apago el cap.
0: Desconnecta.
2: I no vaig poure, no vaig poder vingar a donar voltes a un lloc. No hi havia manera. Hauré dormit 3 hores.
0: Mira, jo no he tret de redó encara.
2: En sèrio?
3: No pot ser.
2: T'ha fet bola, eh?
3: No pot ser.
0: Si no trobo un moment.
3: Però te l'apartes, no? Eh? No? Digue'm que no has dormit amb l'edredó per sobre. Bueno, és a dir, que el tens allà amb una cantonada de que te'l treus i te poses els peus.
0: M'he llevat a mitjanit i dic, m'he posat. No. En sèrio?
2: Com si el vegués, saps allò de la cameta fora de l'edredó, però l'edredó tapat mig cos,
0: bueno, veritat? La cameta m'està dient coses. Durant la nit m'està dient coses. Avui és dimarts, dia 16 de juny del 2026. Arrenca el programa 194 del Bon Dia i Bona Sort. Tenim dues hores apassionants per davant, on tindrem absolutament de tot, eh? El dia en què el sol sortirà quan siguin 43 minuts de 7 del matí i ens deixarà a 3 minuts per 2:15 de la nit. Verificat.
3: Ah, sí? Verificat, Txell.
2: Quin detall.
0: Verificat.
2: A veure.
0: Com també us hem de dir que verificat que avui falten 35 dies per les vacances d'estiu.
3: Uau, això ja comença a fer baixada.
0: Això ja està. Ja ho tenim fet, eh? Avui dimarts farà un temps estable, assolellat a la major part de Catalunya, amb una clara disminució de la inestabilitat. Només creixen nuvolades de la tarda al Pirineu, on es podrà escapar algun ruixat o tempesta local, sobretot al sector occidental i Andorra. Per cert, què portaves avui, Montse?
3: Avui, mira, hi ha molts mites respecte al protector solar, i és una cosa molt important,
0: sí,
3: i preocupa moltíssim els experts, perquè a més, sobretot a les xarxes, estan apareixent uns missatges que confonen molt a la gent, especialment als joves, i anem a desmuntar aquests mites. Hi ha algun que m'ha sorprès a mi i tot, eh?
0: Avança'm alguna cosa.
3: Tu saps que no hi ha pantalla total? No existeixen els protectors? Saps allò que dius, els protectors de 50 o més 50, que dius, amb això és impossible... Que... No, aquests protectors deixen passar la radiació també.
0: Sí, home, clar.
3: Vull dir, no, jo que et deia, home, si poses pantalla total, si pantalla total és pantalla total, doncs no, ni molt menys.
2: Genera molt debat, molt. El tema dels protectors solars, últimament, el tema de protegir-se de més, protegir és una cosa que dius...
3: Sí, no. Ja, els experts diuen que hi ha el negacionisme solar,
2: mira,
3: tal qual.
0: Vols, i tu ets una mica, eh?
2: Jo no tant.
0: No, negacionisme
2: mica,
0: no, però sí que no. Segons a quina hora, el sol és evident que apreta més o apreta menys.
2: Exacte, sí, jo crec que sí.
0: Això és una obvietat i això ho saben també els dermatòlegs.
2: Sí.
0: Vull dir, no és el mateix. Hi ha algunes hores que són les red flag, hores en què prendre el sol doncs no seria recomanable.
2: És lògic aplastant, també és veritat.
3: Les hores centrals al dia, sobretot.
0: Ara és que ets portes.
2: Jo et porto un altre tema que genera debat. I és que ha sortit un rànquing mundial. Un rànquing mundial.
0: Ah, m'encanta.
2: Que classifique les 30 olors més estimades del món, diríem. I ja us avanço que hi haurà algunes que no estareu d'acord. Amb el que us conec, hi haurà algunes que dius, home, no, aquí m'ha faltat, jo hauria posat. Ja. Nosaltres farem el nostre propi rànquing, però jo et porto el que...
0: També dic que hi ha gent que li agraden olors una mica estranyes, eh?
2: Home, aquest tipus de gent,
0: m'apart. Sí. Allò, m'és igual.
2: No, però ja...
0: Hi ha gent que es fa molt seves les seves olors, saps?
2: Sí.
3: Ai. No. Què vols dir? Que es fan molt seves les seves olors?
0: Hi ha gent que agrada olorar-se entre els dits dels peus.
3: Què dius?
2: Està passant.
3: Però com t'olores entre els dits dels peus? No t'arriba? Amb el dit, vols dir?
0: El dit...
3: No vull detalls.
0: I he dit un cas molt...
2: Molt normalet.
3: Molt polit.
0: Les 6 i 4 minuts del matí, com sempre, el contrari el tècnic, el Jaume Bernet, el Gorka Delgado, i a la producció en David. David, què t'ha passat?
2: Ei,
0: David, seu aquí. Què t'ha passat?
2: David.
0: Què t'ha passat, David? Que sé...
4: Avui?
0: Sí.
4: Ah, res, que no, el so no anava de l'ordinador i m'he baixat aquí.
0: No, però si el so és de menys, sembla que hagis escapat d'un atac nuclear, David.
4: Ah, bueno.
2: No has dormit.
4: So, no,
3: has dormit poc. Tenim tots la mateixa cara, eh?
0: Sí, sí, jo crec que sí. Passa que jo la meva no me la veig.
3: No te la veus.
0: Sí.
2: Llavors, si crida l'atenció més la de la resta, no?
0: Bon dia, sí. Bona sort, David.
4: Merci.
0: Va, que avui ens ho passarem bé, que tenim un bon programa. Sabeu aquells rotllos inacabables que explico sempre a primera hora del matí, un estiu de científic...
2: No, però estem desitjant, perquè sí? Hi ha dies que la claves i altres que no. Però...
0: Jo ho diria d'altra manera. Hi ha algun dia que ho he clavat?
2: No, però aviam, sorprèn-nos avui.
0: La felicitat de les vacances dura més del que sembla.
2: Epa! Oh.
0: Deia dies enrere que les vacances es comencen a gaudir abans de fer-les, en el moment que comencen a pensar-les, en què les vas projectant mentalment, saps? Ja vas...
2: Però que duren més, ja aquesta crear. Felicitat dura més.
3: Jo anava a dir el contrari, tot.
2: Jo també.
0: No, doncs hi ha una investigació que va observar que la satisfacció personal augmenta uns 15 dies abans del viatge... I els efectes positius es poden mantenir durant aproximadament un mes després de tornar.
3: Ui, a veure, a mi em sembla molt.
0: Tu
3: si ho diu l'estudi,
0: escolta,
2: un mes, endavant. Però i què hi ha de la depre post-vacacional que li diuen?
0: No.
2: Arriba després del mes?
3: Jo al cap d'una setmana ja estic
2: deprimida.
0: Jo cada vegada que he fet un viatge, ha estat un viatge transatlàntic de molts dies, de més de 20 dies...
3: Clar, depèn de la durada del viatge.
0: L'efecte de la durada, i t'ho dic perquè quan tornava i feia precisament aquest horari, l'efecte de la tornada em durava
2: sí?
0: Potser un mes no, però 3 setmanes ben bones, eh?
3: Clar, jo crec que depèn de la durada del viatge. Clar, no és el mateix marxar 5 dies, una setmana, 10 dies, que marxar un mes.
0: I te'n diré una altra. No és el mateix la durada del viatge que el lloc on vas de viatge.
3: No, també.
0: També. Vull dir, també afecta l'estat anímic quan tornes, eh?
2: És cert. Ja jo crec que també té a veure com tornes, perquè és vegades, hi ha vegades, no us ha passat que apures massa allò de arribes de vacances a les 8 del vespre del dimarts i el dimecres ja comences a treballar i dius, ostres, potser m'he passat. És impossible que t'aguanti aquesta felicitat.
3: És un xoc.
2: És un xoc emocional.
0: Estem parlant sense tenir ni punyetera ni d'estrès, si això és bo, és dolent, però en qualsevol cas...
2: Però com ho dissimulem, també?
0: No, però en qualsevol cas jo crec que és bo això de tenir una mica de descompressió.
2: És necessari, sí.
0: Descompressió i de dir qui soc, d'on vinc, d'on vaig, i prepara l'estat que demà comença el col·le. Les 6 i 7 minuts del matí. Avui és dimarts, dia 16 de juny, i el calendari ens porta dies internacionals de tota mena. Des de tortugues marines fins a tapes, passant per la biotecnologia i la solidaritat internacional. Avui és el Dia Mundial de les Tortugues Marines.

0: Us podeu creure que fa anys que no veig una tortuga? Perquè...
1: Home,
0: fa molts anys. De sobte l'altre dia a Castelldefels van fer com una trobada on la gent tirava tortugues gegants al mar. No sé on estava, jo.
1: Vicent, és una cosa, és que trobar tortugues marines a Lleida... No, no, entre tu i jo, vull dir, m'entens o no?
0: No, una tortuga, no cal que sigui... Una tortuga, fa anys que no veig una tortuga.
1: Saps que fa molts anys que no veig un dinosaure, jo, també?
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: No, jo menys, veus? Jo fa un parell de setmanes.
1: Milions,
0: fa un parell de setmanes.
2: Cars a veure, aquest.
0: Sí, en una discoteca i vaig estar aquí.
1: Ara que dius, em vaig veure una ahir en el Sorlitz. Bé, les tortugues marines fa més de 100 milions d'anys que neden pels oceans, encara que no es vegin. Han sobreviscut els dinosaures, precisament.
0: Precisament.
1: El que va veure en una discoteca a l'Ares, els canvis climàtics i a tota mena de transformacions del planeta. El problema... Saben que aquesta broma que estem fent, a Montse, no hauria fet punyotera gràcia?
0: No, per què? No. Per què?

0: l'hivern. Deixa'm que t'anarà a llibre. Per parlar, home. No li vagi.
1: Aquesta jornada serveix per recordar que una simple bossa de plàstic al mar pot convertir-se en una trampa mortal per a aquests animals fascinants.
2: Quina pena, és que, això, de és de veritat. Ara,
1: perdona, l'altre dia estàvem parlant de diferents, diferents llocs on estan una mica agobiats el turisme. Te'n recordes que en parlàvem?
2: Sí, i tant.
1: Jo vaig dir, havia sentit que parlàvem d'un lloc i que no recordava quin, era Bali.
0: Ah,
1: era Bali, que per cert, Bali està regulant tot el tema de les influencers que arriben allà i que, vull dir, que es cobra que els hotels promocionen els seus espais a través dels influencers, ho estan tallant de socarrels.
2: I sí, està sí, molt
1: i
2: bé més,
1: i se'ls fa pagar impostos en els
2: hotels.
1: Els influencers.
2: Els influencers per les estades.
1: Però que els segueixen. És a dir, miren Bali i miren la localització de gent que va a segons quins punts de la illa. Ubud, Padambai... Ara estic fotent la vacilada perquè conec Bali més que Caldetes. I els enganxen i si fan publicacions d'això els hi cobren.
2: Ostres,
1: hi cobren.
2: Contra la massificació, suposo, no?
1: Segurament. No, i perquè hi havia molts espais... No, hi ha un espai a Bali que l'han netejat 20 vegades i que està ple de plàstics i ple
2: de... És horrible, és horrible, de veritat.
1: Vull dir, per això, vaja, que per això vull dir que l'afectació del plàstic és molt sever en els... No riguis, perquè...
2: Jo? Veient. No estic rient.
1: Però no del plàstic, de mi.
2: No. Avui no m'estàs llegint bé, perdó. Avui
1: també és el Dia Internacional de les Remeses Familiars. Another aeroplane, another sunny place, I'm lucky. Te n'aneixes o no, aquesta?
2: No me la sé, aquesta. Però sí que és Michael Bublé.
1: Sí, senyora. Pot semblar un tema molt tècnic, però afecta milions de famílies. Les remeses són els diners que persones emigrades envien als seus familiars des d'altres països, en molts llocs del món, que aquests ingressos són essencials per pagar estudis, aliments o atenció sanitària. De fet, en alguns països representen una part important de l'economia nacional. Jo, aquesta gent, que de veritat, que se'n van a l'altra punta del planeta a buscar-se la vida, que molts d'ells i d'elles arriben sols, que no tenen ningú, que tenen sovint uns treballs que són que no els faríem nosaltres perquè som així d'estupendos, i que, a més, fan el sobre i l'envien cap a casa...
0: Íntegre, eh? La majoria de vegades, bueno, ja m'entens, o sigui, però és veritat que...
1: Poc empatitzem amb aquesta gent,
0: sí,
1: ja ho dic
0: sí,
1: ara.
0: Sí, sí, sí.
1: També és el Dia Internacional de la Solidaritat amb el poble en lluita, a la lluita de Sud-àfrica. Aquesta jornada va néixer durant els anys de l'apartheid per recordar la lluita contra la segregació racial a Sud-àfrica. Encara avui serveix per reivindicar la importància de la igualtat, els drets humans i la lluita contra qualsevol forma de discriminació. Avui també és el Dia Mundial de la Tapa!
2: Ole!
1: I estic molt content per dues coses. Primer, que és el Dia Mundial de la Tapa i m'encanten les
0: tapes.
1: I segon, perquè estem acabant els dies mundials i no ha sonat Michael Jackson.
0: No, és veritat, te l'he vetat durant uns dies, però és que no només m'ho has dit tu una mica els nostres tècnics, també, o sigui, era una cosa general.
1: A casa també t'ho diuen, eh?
0: A casa m'ho han dit també, de ja estaria, sí. Ja has abusat prou.
1: Ja està el tema, Michael, eh? Per fi, un dia internacional que es pot celebrar menjant. La tapa és una de les grans aportacions gastronòmiques de la península. Petites racions que permeten compartir, tastar i discutir eternament sobre si les millors són les braves, la truita o les croquetes.
2: Que bones, per favor.
1: A més, és una mena de menjar que vaja, que conquerit de menys món. De quina etapa ets tu?
2: Mira, m'estava imaginant, saps les torrades aquestes amb l'ou i el pernil?
0: Oh!
2: El l'ou petit de guatlla i el pernil. M'estava imaginant aquesta ara mateix.
1: Bona, bona, tu?
0: Bona, ostres, jo ara mateix unes braves
2: ben bones.
0: Crec que estaria en el meu top.
2: I tu, Badó?
1: Jo les compro totes. No hi ha tapa.
2: La Mercè, l'Andalusa...
1: Calla,
0: per favor.
1: Quan et sentes en un lloc i dius, va, que demanem i comencem a mirar la tarta, i després hi ha un que diu... Un pica-pica és la paraula màgica. No has de pensar, provaràs una mica de tot, és perfecte.
0: Bona.
1: Un pica-pica. I avui també és el Dia Internacional de la Biotecnologia. Ja faltava Coldplay, també, eh? La biotecnologia...
0: Dóna'm temps.
1: És present. Estem d'acord o no, Gorka? O sigui, aquí, entre Coldplay i Michael Jackson, arreglem aquí els dies, eh? La biotecnologia és present en moltes coses que fem servir cada dia, des de medicaments i vacunes fins a cultius agrícoles més resistents o tècniques per reduir l'impacte ambiental. És una disciplina que combina biologia i tecnologia i que està darrere d'alguns dels avenços

0: El dia que ens hem llevat sabent que...
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Que el jutge Peinado decidirà els propers dies si retira el passaport a Begoña Gómez, tal com demana l'acusació popular.
1: L'audiència preliminar en què estaven citades Begoña Gómez, dona del president del govern Pedro Sánchez, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, va durar més de 3 hores i va acabar amb la petició per part de les acusacions populars de la retirada de passaport a Gómez. També demanen compareixences quinzenals al jutjat i que no pugui obtenir cap benefici econòmic de l'empresa creada al voltant del programari desenvolupat per la seva càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. El jutge decidirà els propers dies si accepta aquestes peticions i també si obre judici oral amb jurat popular.
0: I els Mossos d'Esquadra han identificat l'home assassinat dimecres passat al carrer Balmes de Barcelona.
1: Segons fons de la investigació, a Ràdio 4 es tracta d'un ciutadà dels Balcans presumptament vinculat al narcotràfic i a una organització criminal. A més, tenia ordres de detenció a diversos països europeus. La identificació ha estat especialment complexa perquè l'home utilitzava múltiples identitats falses. Els Mossos mantenen oberta la recerca de la autor dels fets.
0: I Rodalies es recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell.
1: Aquesta línia estava interrompuda des del 20 de gener arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà encara durant tot aquest dimarts i que fins dijous hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat. La represa del servei s'ha avançat d'aquesta manera un mes del que estava previst.
0: I una cinquantena de municipis catalans en risc molt alt d'incendi.
1: Doncs sí, hi ha una cinquantena de municipis a Catalunya que han activat el nivell 3, el pla Alfa, que indica un perill molt alt d'incendi forestal amb afectació a comarques com l'Anoia, l'Alt Urgell, la Noguera, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Entre les mesures adoptades hi ha la limitació d'activitats agrícoles, la prohibició de fumar en terrenys forestals i precaució màxima amb la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan.
0: I els líders del G7 es reuneixen a França amb la mirada posada en el nou escenari al Pròxim Orient després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
1: Donald Trump ha celebrat el final del conflicte i ha assegurat que l'estret d'Hormuz ja està parcialment reobert i que divendres es recuperarà completament el trànsit marítim. Malgrat que l'Iran vol que el Líban formi part de l'acord, Israel continua atacant territori libanès. 130 llançaments de projectils s'han registrat des que es va anunciar l'acord entre Washington i Teheran fa menys de 24 hores.
0: I l'IBEX 35 supera per primer cop a la història els 19.000 punts impulsat per l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran.
1: L'IBEX va tancar ahir la jornada bursària en els 19.032 punts, la primera vegada a la història que supera aquest cim impulsat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, anunciat diumenge pel Pakistan. La pujada ha estat generalitzada a les borses europees, la majoria de les quals han mostrat al llarg de la jornada augments superiors a l'1%, tot i que al final han perdut impuls. El petroli també ha notat l'impacte del suposat acord amb una caiguda que l'ha dut als $83 per barril.
0: Gràcies, Montse. És un quart i 3 minuts de 7 del matí. Anem pel temps des d'Emet. Noeli García, bon dia.
2: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Seran més probables a l'extrem nord. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia García. Molt bon dia. És un quart i 3 minuts de 7 del matí. Esteu escoltant El Despertador a Ràdio 4. Som els del Bon Dia i Bona Sort. Ja és dimarts, 16 de juny del 2026. I avui estem de celebracions, perquè tenim aniversaris amb presentadors mítics, actors internacionals, música, futbol i una autèntica llegenda de la comèdia. Avui hi ha personatges molt diferents, però molt reconeixibles, Ares.
3: Doncs
0: comencem
3: sí.
0: Amb, perdona, dic un que fa 36, eh?
3: 36 anys, avui fa Chuso Jones. Todo lo que tengo a ti te lo doy, si me dices ven yo contigo. Em va esclatar el cap, aquest que canta és ell. Jo no sabia...
1: Com que canta?
3: Que aquest noi havia cantat en algun moment a la seva vida. Chuso Jones, Todo lo que tengo, es diu aquesta cançó. Ell va començar fent-se viral a internet molt abans de que això fos habitual i el tio ha acabat convertint-se en una de les cares més estimades de la televisió. Porten diverses temporades totes les tardes amb el concurs que va heretar del Juan Ramonet. en recordeu, un concurs per restar més a 4? Sí. I el tio ja està, pico pala, amb el seu podcast, a més, el que dèiem va fer el salt a la música, però en els últims anys ha trobat el seu lloc com a presentador i creador de contingut.
1: Ara que recordo, perdona, una de les primeres coses que vaig veure de Xuxo Jones no era un viral de McDonald's? Que era una cançó.
3: Ostres, és veritat.
1: No era una cançó, allò?
3: Ai,
1: ara, crec que sí. Crec que sí, a partir d'aquí, no? Mira. És quan va començar, però fa molts anys.
3: Amb lo jove que és, el tio ha fet de tot,
1: increïble.
3: I allà segueix. Però no és l'únic que fa anys avui.
0: No tinc ni idea, però estava tararejant la cançó en aquests moments.
1: Ah, sí? Ja, tenies que... Feies cara de estar tararejant.
0: Avui fa 48 anys.
3: Daniel Brühl. No li poseu nom, però sí cara, us ho asseguro. Ell és un dels actors europeus amb més prestigi internacional. Jo no sabia que és fill de mare espanyola, de mare espanyola i de pare alemany. Va conquerir Hollywood després de triomfar a Europa. L'hem vist a pel·lis com a Malditos Bastardos.
0: Home, sí.
3: Sí, no?
0: Home, clar, i tant.
1: Dic que pel nom, no?
0: En català.
3: Ja m'imaginava que sí, que si veies la foto sabies qui...
0: I, home, català, i ha fet molt cinema francès.
3: Ah, o sigui, això no ho sabia. Veus, aquesta dada no la tenia. Jo volia ubicar la gent amb Malditos Bastardos, Rush, Capitán América, El Soldado de Invierno. És un actor molt elegant. I amb
0: Malditos
3: carrera...
0: Bastardos amb el Brad Pitt.
3: Correcte, exacte. Sí, sí, sí. Doncs 48 anys fa ell avui.
0: I avui em fa, ara no sé si molt cinema francès o anglès, la veritat. No ho sé. Però...
1: No, a mi francès potser em sona, però va fer una pel·lícula que es deia Goodbye Lenin.
0: Ha fet molt bones pel·lis, eh?
1: Sí, boníssima, també.
0: Sí, és molt bo, aquest
1: tio. Molt bo, m'agrada molt.
0: I avui fa 24 anys...
3: Jeremy Sarmiento. El Waka Waka de la Shakira també l'hem de posar a la llista, de que te l'he d'anar traient.
0: Sí, hauríem d'anar ja
3: liquidant. Cada cop que felicito amb algun futbolista, dic, fot-li un Waka Waka, que sempre sona bé. Doncs un Waka Guapa per felicitar amb aquesta promesa del futbol equatorià, format Anglaterra. Ell ha anat fent-se un nom gràcies a la seva velocitat, desequilibri i talent ofensiu. Encara és molt jove, això sí, però molts el veuen com una de les peces importants del futur de la selecció de l'Equador. Com estem amb el Mundial, dic, espera't, que aquest noi potser se l'ha de felicitar.
0: I avui fa 69 anys...
3: Bueno, no us ho creureu, no us ho creureu! 69 anys fa avui Jordi Hurtado!
1: Què?

0: Home, que no entén de cremes ni de, ni de liftings, eh?
1: Ves a explicar-li amb ells,
2: no? És probablement l'única persona a Espanya que fa 30 anys que sembla que té la mateixa edat.
0: Exacte.
2: Doncs sí, doncs segueix complint anys, 69 anys, Jordi Hurtado és història de la tele, eh? Al capdavant de Saber i Ganar, des de l'any 1997, ha entrat cada dia a milions de llars amb la seva educació, l'elegància, la cultura. És un tio molt estimat que ja s'ha convertit en un meme nacional. Però, clar, darrere la broma hi ha un dels comunicadors més respectats del país, però, evidentment, és inevitable fer memes i bromes amb Jordi Hurtado.
0: Sí, l'home eternament jove.
1: Serrat ja fa 20 anys que tinc 20 anys, ell diu fa 40 que en tinc 30.
2: Sí, exacte.
1: Està igual.
0: I avui també recordem una autèntica llegenda de la comèdia.
2: Doncs sí, estem parlant de Stan Laurel. Recordeu el Gordo i el Flaco?
0: Sí, home.
2: Les parelles còmiques més famoses de tots els temps? Doncs un dels dos, vale?
0: Molt bé, molt bé.
2: Hauria complert avui 136 anys, ni més ni menys. Volia destacar-ho, perquè va morir l'any 1965 als 74 anys i, sens dubte, les seves pel·lícules van marcar generacions senceres. Van establir moltes de les bases de la comèdia visual moderna i encara avui continuem fent riure gairebé un segle després, eh? El Gordo i el Flaco.
0: I tant, clàssics. I tanquem amb una efemèride molt nostra.
2: Ai, sí, recordem, no ha fet ni un any que vam perdre, que va morir Verónica Chegui. Siéntete como la flor de la alegría. 43 anys hagués fet Verónica Chegui. Va ser duríssima aquesta pèrdua. L'actriu madrilenya va morir el 24 d'agost de 2025, als 42 anys. Ella va saltar la fama gràcies a Yo soy la Juani, amb aquesta cançó que sona com un mar eterno de la Hanna. Li va valer una nominació al Goya aquest paper i la va convertir en una de les grans revelacions del cinema espanyol. Després va protagonitzar altres pel·lícules, eh? Camandú, Un espejo en el cielo, Explota, explota, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas i la sèrie Intimidad. Intimidad, era una actriu meravellosa, una tia valenta, amb molta personalitat i una carrera que tenia molt recorregut per davant i no va poder ser.
0: Doncs que descansi en pau. Gràcies, Ares. Per cert, no em pot agradar més aquest títol. No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.
2: És bona, és bona.
0: Em sembla fantàstic. D'aquí a 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Avui a l'Info Plus comencem amb una notícia que ha transcendit i que ha donat la volta al món i que ha estat un dels temes més virals de les darreres hores. No sé si heu tingut l'oportunitat de veure les imatges, però és que són de... fan fredar, eh? Tragèdia al Brasil durant un salt de bungee jumping, o que seria puenting de tota la vida, on mor una jove de 20 anys.
1: Una jove de 20 anys ha mort aquest cap de setmana en una activitat de bungee jumping en un municipi rural de l'estat de São Paulo, a Brasil. L'accident s'hauria produït durant un salt des d'un pont d'uns 40 metres d'alçada, quan, segons les primeres informacions, hi hauria hagut un error molt greu en el sistema de seguretat. El cas és que van llançar la noia cap avall, sense estar lligada a cap corda. El vídeo que s'ha fet viral es veu com aixequen la noia, la llencen i tot seguit es veu la corda que havia de subjectar-la, que era a terra, no estava lligada a ella, al seu cos. La víctima va resultar ferida de gravetat després de la caiguda. No s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Les autoritats han obert una investigació per esclarir les circumstàncies del succés i determinar, doncs, si va haver negligència, que tot apunta, no?, que aquest tema de la corda, doncs, hagués pogut anar per aquí, a l'organització de l'activitat i això, com dèiem, una tragèdia dels últims dies.
0: És molt bèstia perquè hi ha diferents... La noia que era una... Tenia 20...
1: 21 anys.
0: No sé si tenia...
2: 21, justament.
0: 21 anys, eh? Resulta que dos de l'organització, just després d'això, van marxar corrents, els van poder localitzar amb helicòpter. Aquesta noia era una noia que era molt esportista, practicava molt esport, treballava amb un gimnàs, pel que he anat llegint, eh? Però, de veritat, és que ha estat... És molt dramàtica la mort, eh? O sigui, veuen com aixequen la noia i la tiren avall, però és que, clar...
1: Una d'aquelles errades incomprensibles, no?
0: No, però és que, a més, hi havia molta gent mirant. Vull dir que qualsevol no es podia donar compte que estaven tirant una noia sense estar subjectada a l'arnès i a la corda.
2: I ella? O sigui, ha de ser molt esportista. Ho has hagut de fer moltes vegades, perquè jo recordo, ho he fet un cop a la vida i no ho tornaré a fer mai. Em vaig comprovar 27 vegades en un microsegon si jo anava lligada. Tampoc m'ho explico. Ella, no, però... O sigui, ella havia de ser molt aventurera, no? I, en el sentit
0: però igual
2: de...
0: era la primera vegada. Feia pinta que era la primera vegada, eh?
2: Assegures tantes vegades.
1: No, igual
2: vegades...
1: amb els nervis, amb l'emoció, i tal, clar, ella confia.
2: No puc entendre com pot passar alguna cosa així. No, l'equip, quina, però... quina desgràcia, per favor.
0: I no deixem desgràcies ni Brasil, perquè una col·lisió de dos helicòpters a Rio de Janeiro deixa 6 morts.
2: Doncs sí, dos helicòpters han xocat en ple vol sobre la ciutat de Rio de Janeiro i s'han estavellat en diferents punts, provocant un incendi i la mort de tots els ocupants. A les aeronaus hi viatjaven 6 persones en total, entre pilots i passatgers. Entre les víctimes hi ha el creador de contingut argentí Gaspar Prim Díaz, el director de videoclips Lucar Vignale i el cantant nord-americà Oliver Tree. Segons la seva agenda de gira, Oliver Tree tenia previst actuar a Barcelona el 4 de juliol de 2026 a la Sala Apolo, dins d'una sèrie de concerts a Europa. En aquest cas, també s'ha obert una investigació per esclarir les causes de la col·lisió i determinar què ha provocat l'accident.
0: Bé, canviem de registre. El Regne Unit posa en marxa la prohibició de xarxes socials per als menors de 16 anys. Ja ha entrat en vigor, Montse?
1: Sí, un nou país que també suma aquesta proposta. Des d'ahir va entrar en vigor al Regne Unit la normativa que prohibeix l'ús de les xarxes socials als menors de 16 anys i restringeix també algunes formes de comunicació en plataformes de videojocs. La mesura impulsada per l'executiu de Keir Starmer forma part d'un paquet de controls digitals per protegir els adolescents. La regulació afecta plataformes com TikTok, Instagram, YouTube, X, Facebook, Snapchat, mentre que WhatsApp sí que quedaria fora d'aquesta prohibició, eh? El pla inclou també limitacions d'ús a la nit per menors de 18 anys. El govern defensa que la norma respon a una àmplia demanda social i té com a objectiu reduir els riscos associats a l'ús de xarxes entre els joves. Anirem veient si això es contagia.
0: Doncs,
2: tant de bo, tant de bo, per altres països.
0: Sí, pinta que sí, i tant de bo, i tant que sí. I acabem un bonic gest entre veïns. Aquesta és una història molt maca. Un bonic gest entre veïns acaba convertit en una història viral amb sorpresa inclosa de Taylor Swift. I tot gràcies a aquesta cançó que estem escoltant de fons, el Love Story.
2: Doncs sí, el cas és que una nena de 8 anys, que escoltava tot sovint el seu veí tocar la guitarra, li va escriure una petició en un avió de paper. El va llançar al jardí demanant-li que toqués una cançó de la cantant Taylor Swift, concretament aquest que sona, Love Story. El veí, que és músic, va recollir el missatge, va interpretar la cançó i va convertir el moment a TikTok. Va compartir, perdoneu. El vídeo es va fer viral en poques hores, amb milions de visualitzacions a les xarxes gràcies a la seva tendresa. Dies després, la història va fer un gir inesperat. I és que el propi equip de Taylor Swift va veure el vídeo i la cantant va decidir enviar un regal a la nana i també al músic. Van rebre guitarres i una carta personal escrita per ella en què explicava com la va emocionar el gest. Tot plegat s'ha convertit en un fenomen viral global d'una de les artistes més famoses del món.
0: Ara no us dediqueu a tirar avionetes als veïns, demanant
2: ja
0: cosetes.
2: Fet, ja, ja
0: a veure si cola.
1: Però molt bé Taylor Swift, aquests detalls la fan molt gran, eh?
0: Vinga, va.
2: Més del que és ja, és cert.
0: Anem al Mundial, parlarem d'Espanya, parlarem de... Hi ha partits que han acabat les darreres hores i alguns que formen part també del grup d'Espanya. I no sé si els deixen en bona posició. En qualsevol cas, anem a parlar del Mundial, va.
3: We are ready.
4: Mundial 2026, el bon dia i
1: bona sort.
4: Bona sort.
3: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready too. Made you strong, strong. Bye, bye.
0: Vinga, va, comencem parlant de la selecció. Primer, equips que han acabat. Iran 2, Nova Zelanda 2. I parlem ara sí de la selecció espanyola de futbol, que ha debutat al Mundial amb una inesperada ensopegada després d'empatar sense gols davant la selecció de futbol de Cap Verd. L'equip de Luis de la Fuente ha dominat la possessió, però s'ha mostrat espès en atac i gairebé no ha trobat espais davant d'una defensa molt ordenada.
1: L'entrada de Lamine Yamal en l'últim tram ha donat més profunditat al joc ofensiu, però no ha estat suficient per evitar una punxada que complica l'inici de la selecció espanyola al torneig.
0: Mentrestant, Uruguai i l'Aràbia Saudita han empatat a un gol en un partit molt igualat. Els saudites s'han avançat a mans del descans amb una diana d'Ali al-Bulaï al-Amri, però els sud-americans han reaccionat a la segona part i han igualat el marcador gràcies a Maximiliano Araujo.
1: Amb aquest resultat, el grup d'Espanya queda molt més obert del que es preveia. Després de l'empat de la Roja contra Cap Verd, cap dels rivals ha cedit terreny i la lluita per la classificació es presenta més ajustada del que estava previst.
0: Bé, és allò que sempre es diu, que no és com es comença, sinó com acaba. Eh? Insisteixo, el Barça de Pep Guardiola va començar perdent i va guanyar el que no s'havia guanyat mai en la història del Barça. Ho va guanyar tot.
1: És veritat.
0: Per tant, a veure com acaba això. Canviem de registre. Ansu Fati està a punt de fitxar per l'AS Mónaco per 11 milions d'euros. És una de les eternes històries que sembla que mai s'acabin, però que ja estem veient la llum al final del túnel. Eh? Doncs 11 milions d'euros en una operació que inclou percentatge de futura venda i una possible recompensa pel Barça per sota dels 30 milions.
1: El jugador ha acceptat un contracte de 4 temporades amb una reducció salarial, mentre el Barça busca equilibrar comptes amb el traspàs i l'estalvi de sou. L'acord està pendent només dels últims detalls contractuals, però les xifres ja estan pràcticament tancades.
0: I els números dels fitxatges de Marc Cucurella pel Madrid ja són oficials. Després de l'operació ja es coneixen les xifres del traspàs de Marc Cucurella al Real Madrid, que són 55 milions d'euros fixos, més 5 en variables.
1: El contracte serà un contracte de llarga durada, perquè durarà fins al 2032, amb una durada total de 7 temporades. L'operació també ha superat les condicions econòmiques que plantejava l'Atlético de Madrid, que no passava, recordem, dels 40 milions fixos.
0: Alguns ja parlen de que el Real Madrid ha fitxat a Marc Cucurella perquè el Madrid tingui algun jugador del seu equip dins de la selecció. Doncs bé, la jugada tampoc ha sortit molt bé, perquè, clar, comencen el Mundial i comencen empatant davant de Cap Verd. Vull dir, això no sé si els deixa en bona posició. Però, en qualsevol cas, ja tenen un jugador a la selecció al Real Madrid. I atenció, perquè Illa Topuria va ser traslladat a l'hospital després de la derrota davant de Juspin Gadge a la vetllada de UFC a la Casablanca. El lluitador presentava importants cops a la cara i està pendent de proves mèdiques per determinar l'abast exacte de les lesions que li van deixar la cara feta un mapa.
1: Totalment. El president de la UFC, Dana White, ha assegurat que la prioritat és la recuperació del combatent i ha apuntat que podria haver patit una fractura a l'òrbita de l'ull. De moment no hi ha un diagnòstic definitiu. L'organització demana prudència fins que no es coneguin els resultats de les exploracions.
0: Sembla que Topuria va rebre una lesió ocular mentre estava combatint i que això li va dificultar la visió. Vaja, que no veia, però sí que sentia, perquè és que no sé si heu vist les fotos.
1: Sí, hem vist imatges, sí.
0: I van deixar la cara fet un mapa. I no sé si heu vist les imatges també de tot el muntatge que es va fer als jardins de la Casa Blanca. O sigui, el muntatge per fer la gala de la UFC va ser una autèntica animalada.
1: Sí?
0: O sigui, el que van muntar allà, el que no està escrit. O sigui, la festa d'aniversari de Donald Trump, o sigui,
1: sí.
0: Normalment la gent que ja pot posa inflables, però és que a mi va muntar un estadi a fora del jardí. En fi, 2:45 de 7 del matí. Des del Bon Dia i Bona Sort, despertant aquest 16 de juny, anirem a posar música que ens tregui el son de les orelles.
1: I tant, i aquesta ho farà, eh? Hi ha països, Badó i àrees, que tenen DJs, que són especialistes, que són grans planters de música electrònica. Hi ha França, hi ha Suècia, hi ha Itàlia, que generacions rere generacions doncs, han aconseguit fer ballar a totes les generacions. I aquesta és un bon exemple. El DJ italià Spiller amb Groove Jet, tot un èxit al 2000.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és lo millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
6: Bon dia i bona sort amb Badollador.
7: D'aquí 5 minuts arribem a 3 quarts de 7 del matí. Anem a veure què ens porta avui la premsa escrita en portada. Comencem amb La Vanguardia.
8: Que avui titula: el govern aporta 719 milions a la gigafactoria dia de Móra la Nova. El periòdico diu: l'Iran manté el programa nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. El Mundo diu: el PSOE va activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez. El País avui destaca: la resistència d'Israel posa en risc de l'acord de pau. El diari Ara diu: el G7 confia que la reobertura d'Ormuz estabilitzarà l'economia. L'ABC avui diu: Ferraz manté contacte directe amb Zapatero per anticipar la seva declaració. La Razón avui titula: Ferraz va finançar les clavegueres amb el vistiplau de Cerdán.
7: I ara els dos titulars, el de l'esport està bé, el de Mundo Deportivo m'encanta. El diari Esport:
8: Quin baixón.
7: I Mundo Deportivo:
8: alerta roja.
7: No, els titulars creus que ho fan entre varios o és un que diu va?
8: Jo crec que tenen un crac allà.
7: Sí, no?
8: Sí,
7: això és
8: sí,
7: un,
8: sí.
7: Eh? Això és un.
8: Crec que sí.
7: Bé, avui l'Ares ens porta una d'aquelles coses que generaran debat a primera hora del matí. Parlem d'un rànquing mundial que té a veure amb les olors. I ja et dic ara que cadascú tindrà la seva teoria. A veure, de què va això?
9: Doncs mira, el cas és que, com us deia, s'ha publicat una classificació amb les 30 olors més estimades del món. I clar, bé, a mi m'ha semblat fascinant perquè sempre dèiem que les olors tenen aquella capacitat
7: de transportar-te, eh?
9: Sí, i pot tenir una cançó, inclús una foto, però de la mateixa manera que ho fa l'olor, és increïble.
8: És,
9: o sigui, tu de sobte sents una olor...
7: Perdona, o un gust, eh? O un gust.
9: Sí, no tant com l'olor, no
8: això
9: creieu?
8: Tu comentaves que a tu et passa, això del gust.
7: Només em passa amb el sorbet de mandarina.
8: És curiós, de mandarina, perquè és curiós.
7: M'aboca un moment que hauria de fer una hipnosi.
8: Per saber què, no?
7: Perquè és molt intens i em dura segons.
9: És molt curiós.
7: I desapareix. I no, és que no tinc ni idea.
8: Però no t'aboca res, cap imatge
7: algo
8: mental.
7: Algo de l'infantesa, però no sé què. Però t'ho juro, t'ho prometo, eh? Cada vegada, eh? És allò que em desperta alguna cosa i... Uah, és molt heavy, és molt bèstia, eh?
9: És el que passa una mica amb les olors, però més, o sigui, és elevat a la màxima potència, perquè tu sents una olor i de sobte, doncs això, transportes a quan tenies 8 anys o quan tenies 22, és igual. El cas és que avui us proposo que anem repassant aquesta llista, aquest rànquing, i vosaltres decidiu si els investigadors d'aquest estudi tenen raó o directament si han perdut completament.
8: A veure...
9: Anem a començar pel final del rànquing, si us sembla. ¿Vale? El número 30 hi ha l'olor a foguera. Que ara que estem just tocant a Sant Joan, dic precisament, és un moment de l'any que ens encanta l'olor a foguera, no trobeu?
8: A mi m'agrada l'olor a pòlvora, directament.
7: També.
8: M'encanta.
7: Compro. Sí, compro.
9: Però és curiós que estigui el número 30.
7: Jo crec que més de foguera, l'olor a foguera, jo crec que és més l'olor, sí, foguera, però foguera de llar de foc.
8: Clar, la fusta cremant,
7: exacte,
8: no?
7: Aquella
8: olor...
7: I també depèn de la fusta, l'olor és d'una manera o d'una altra.
8: Exacte, quan vas passejant per un poble de muntanya, que veus les xamanelles fumejant, aquella olor amb el contrast del fred, m'encanta.
7: Jo et dic una cosa, estàs en una zona, és que clar, has obert aquest meló, estàs en una zona de muntanya que fa molt fred i entres a un restaurant que hi ha una llar de foc.
8: La llar de foc encesa.
7: I que tot allò queda impregnat d'aquella olor. I que te sentes i que et porten una carn d'olla, dius, oh, meravella.
9: Millor m'ho poses, perquè per això mateix, per aquesta mateixa raó que estàs dient, me sembla fatal que estigui en número 30. Però anem més
8: hauria
9: amunt.
8: Hauria d'estar més amunt, segons
9: clar,
8: tu, eh?
9: Per
8: més
9: mi
8: amunt.
9: Sí.
8: A veure les altres.
9: Ja comencem malament, perquè al número 29 hi trobem el pastís de carabassa, què m'estàs contant?
7: Pastís de carabassa.
9: Pastís de carabassa? Quina olor fa el pastís? La carabassa, el pastís, això ve molt dels Estats Units, aquestes coses que fan ells. Si ho haguéssim fet aquí a Catalunya, doncs hauríem canviat per la coca de Sant Joan, per exemple.
8: Per exemple.
9: Hauríem anat molt més forts. El 28 apareix la canyella, el 27 el meló i el 26 l'eucaliptus,
8: M'agrada.
7: Ojo amb les fulles d'eucalipto.
8: M'encanten. Amb una olor boníssima. I la canyella la posaria més amunt, també.
9: També? Sí.
7: I jo l'eucalipto... Jo la tinc a casa, amb un gerro.
9: Jo crec que l'eucalipto és una olor que canvia segons l'edat. Quan ets petit, és allò de... Ai, estic malalt, no? Te ve ta mare amb el bisbalporú, amb aquest d'eucalipto...
7: Ja, però l'eucalipto és el natural...
8: Sí, l'arbre, l'arbre.
7: Boníssima l'olor, eh?
9: Va, continuem pujant, que en tenim més. Al número 25 d'aquest rànquing de les 30 olors més estimades del món hi ha les flors de primavera, al 24 el coco, que és una mica l'olor oficial de les cremes dels protectors
8: total,
9: solars dels anys 90,
8: total.
9: Al 23 la menta fresca i al 22 la lila i al 21 el té verd. Que aquí he pensat una cosa, no? Són aquell grup d'olors que relacionem directament amb la calma. No? Allò de vull estar tranquil, la majoria són olors molt bones
7: molt fet.
9: I te fan sentir molt bé. Arribem a una zona de la classificació que m'ha sorprès molt. Tenim en el número 20 la llimona i en el número 19...

0: Número 19, la barbacoa. Compreu, no compreu, està molt amunt, molt avall.
1: Una mica com la, el foc de llenya, no? Sí. Va, una mica
2: s'ha de dir. La barbacoa la comprem també, depèn del que hi hagi a la barbacoa.
1: Sí, perquè no és el mateix a xorissos, per exemple, que unes botifarres, que un xurrasco, un xuletó.
0: O aquella olor a barbacoa a què t'has passat amb les pastilles de fer el foc.
2: Calla.
0: Què? Que jo ho he vist això, dic, això no m'ho menjo, aquesta olor. Aquesta olor denota algo que no està bé aquí. Seguim amb el número 19, tenim el tal de nadó. Tal de nadó?
2: Com? El 18, tampoc... el 18.
0: Ai, el número 18, perdoneu, el tal de nadó. Jo tampoc ho he entès, això.
1: Ah, el tal.
0: El tal.
2: El tal.
1: Ah, clar, sí.
0: Fa molta olor, no recordo. Seguim amb el número 17, el sàndal. Quin mareig. Jo no suporto el sàndal. Jo no m'agrada aquestes coses. Número 16, les galetes acabades de sortir del forn.
1: Sí.
0: Em sembla poc, inclús.
1: Jo faig unes galetes de mantega, amb una mica de canyella.
0: I l'oloreta que fa, Montse.
1: Uf, tota la casa.
0: El número 16 no ho entenc. Entrem al top 15. El 15 hi ha la poma. El 14, el gessamí. I el 13... El pa acabat de fer, per favor. Sí. Pot haver una olor més meravellosa a la vida?
2: Deixa anar una mica enrere. El gessamí és brutal, l'olor del gessamí.
1: Sí, també.
2: Jo aparco cada dia en una casa que tenen gessamí, cada dia agafo branquetes i les poso a la cuina i deixa tot aromatitzat. És brutal,
1: és
2: el gessamí.
1: És molt bona
0: l'olor. A mi posen barres de pa. Acabades de fa, una darrere una altra.
2: Per posar el teu ambientador.
0: Sí, m'encantaria. Continuem, en el 12 tenim la rosa, a l'11 la menta i arribem al top 10. Aquí comença la batalla. En el número 10 tenim olor de bosc de pins.
1: Home.
2: Està bé.
0: Comprem.
1: Sí.
0: En el 9 tenim els cítrics i en el número 8... La xocolata, però m'he indignat una mica, perquè en el número 8, la xocolata només...
2: A veure, però
0: la vuitona olor més estimada del món, de
2: seria,
0: veritat.
2: La xocolata seria xocolata calenta?
0: Xocolata desfeta, no?
2: Sí, home, la desfeta és la que deixen a l'aroma.
1: La que deixen a l'olor, però creus que ha d'estar més amunt, la xocolata?
0: Mira, és que la xocolata està per darrere de la roba neta, per darrere de la pluja, per darrere de la gespa acabada de tallar... No sé, vosaltres,
1: sí,
0: però...
1: Sí, a veure, són molt bones aquestes que estàs dient, eh?
2: Sí, clar,
0: però jo mai he vist ningú que s'ha emocionat en una bugaderia, eh? Jo en una xocolateria, sí. Jo m'he emocionat. Jo
1: grimeta.
2: Et dic els llocs que t'has emocionat, tu?
0: Sí, també és veritat.
2: Sí, s'emociona tot arreu.
0: No té molt mèrit.
2: No, vull dir, no seria, no seria el cas.
0: Continuem, que ja estem arribant al top 5, eh? En el set del que deia, la roba neta. És veritat, eh? Que la roba neta, l'olorita de la roba neta, boníssim. En el 6 tenim... La gespa acabada de tallar.
2: M'encanta.
0: En el número 6.
1: Home,
0: no sé si l'hagués col·locat tan amunt.
2: M'encanta.
0: Saps què passa? Que com que jo no he tingut mai jardí, doncs això de l'oloreta de la gespa no la tinc molt interioritzada.
2: Jo feia de jardiner a casa meva. Tot el dia estava segant la gespa i tot el dia, eh?
1: Tot el dia.
2: No.
1: De sol a sol.
2: No, però el dia que havia de fer jardí... Era allò, dedicava el dia, m'agradava cuidar-lo amb el jardí, però tenia que dedicar tot el dia.
1: La gespa ben talladeta.
2: Tenia unes heures entre veïns, que amb la màquina també, tallant les heures...
1: Feia formes, com Eduardo Manos Tijeras.
2: Sí, una vegada vaig fer la teva cara, sí.
0: En el número 6.
2: Que es podia veure des d'un avió de Ryanair,
0: no? Amb els drons, ho vas fer, amb els drons, la gespa, no?, com el Gaudí.
2: Sí, igual. Passa que no em va veure ningú.
0: En el número 5 d'aquest rànquing de les olors més estimades tenim... Això vol dir...
1: Què és això?
0: La brisa marina. L'olor a brisa marina.
1: I que, a més, no es percep només quan ets al costat del mar, sinó quan hi estàs arribant abans de veure'l moltes vegades.
0: M'encanta. Més quan estàs arribant que no quan estàs allà.
1: Veritat, Badó?
2: Sí, sí. No, que
1: home,
2: sí, que
1: tu,
2: sí.
1: Que el Maresme, això et passa. Tu, quan creues, diguem-ne, la serralada de Marina, tu ja dius, ja sóc a casa, perquè t'arriba la flaita de la brisa marina.
2: Visca, jo ja tinc el nas acostumat.
1: Ja, bueno, però que vull dir que quan marxes i després estàs tornant cap a casa, passa això.
2: Haig de marxar i tornar.
0: Arribem a la posició número 4 d'aquest rànquing, on trobem...
2: La pluja
0: en el número 4, eh? La olor a la pluja. Recordem que ja ho hem dit alguna vegada, que és aquella olor de terra mullada després d'una tempesta d'estiu, que té nom científic, es diu petricor, que sembla el nom d'un guerrer de Joc de Trons, però és l'olor de la terra quan plou, precisament. Arribem al podi, nois. Medalla de bronze per... Epa! La pluja no. Medalla de bronze per, en aquest cas, el cafè acabat de... de fer.
1: Oh, sí, sí, compro, compro.
0: Aquí no hi ha discussió.
1: No hi ha discussió,
0: És veritat
1: sí.
0: que hi ha gent que ni tan sols el veu. Li agrada l'oloreta al cafè.
2: Bé, jo soc d'aquests. Jo soc, matí, jo soc més de l'olor que del cafè, eh?
0: Medalla de plata per... La vainilla.
2: Mira...
0: En el número dos...
2: Ahir havia discussió amb això. I, clar, és que la vainilla, si agafem una vainilla, l'obrim i traiem-ho del mig, i aquell olor és una meravella.
0: Sí, sí, està clar que és una de les olors més universals del món, però en el número 2 d'un rànquing de les 30 més estimades, les olors millors...
2: I el número 1?
0: En el número 1 tenim... La lavanda. Tampoc t'ho compro.
1: Ai, quin baixón.
0: Gràcies,
1: no,
0: Montse.
1: Quin baixón.
0: No t'ho compro.
1: Jo tampoc,
0: és la
1: no.
0: reina absoluta dels ambientadors, de les espelmes, dels coixins, tot el que tu vulguis.
1: Sí, però,
0: però
1: no.
0: Jo em quedo amb una altra confusió. Les grans absents. No us han faltat olors aquí?
2: Home...
0: Penseu, penseu per un moment.
1: A mi m'ha fallat l'ordre. Jo pujaria algunes, que estan més avall, més amunt.
2: Bé, la lavanda està molt bé, però dins l'armari. A dins l'armari...
1: No per ser el número 1.
2: O amb boles d'aquestes de... que no soni, que no faci olor naftalina.
1: Exacte.
2: Antipolilles.
0: A mi m'ha faltat l'olor de les crispetes.
2: Sí, senyora.
0: Boníssim. L'olor del protector solar, també, ara que en parlaràs tu, m'encanta. L'olor del llibre nou.
2: També?
0: Boníssima.
2: De benzina?
0: Això hem de dir, políticament incorrecte, l'olor a benzina, perquè
2: sí, sí.
0: tots en algun moment de la nostra sí. vida hem d'admetre que ens agrada aquesta olor a benzina, tot i que...
2: I després hauríem de buscar aquelles olors que hem dit que hi ha gent que hi podia...
0: Aquest te prepararé un altre rànquing!
2: Oh, hi és, eh?
1: De les desagradables?
2: Home, i tant que
1: de
2: hi
1: és. De les desagradables, no?
2: Sí, sí, bueno, de gent que sí. hi ha olors que el satisfà. I que és una... És...
1: Però, a veure, olors que el satisfà, abans
2: Montse,
1: deies,
2: Montse,
1: del propi cos.
2: Ja, no entrem... O no.
1: O no.
2: O no.
1: Vols dir, olor... És a dir, tot plegat una mica inquietant, no?
2: No, tot plegat no. Molt inquietant.
1: Molt inquietant.
2: Molt, però molt. En fi...
0: I m'ha faltat una, la més important. L'olor corporal de la persona que estimes.
1: Home, oh, sí.
0: Per favor. O sigui, mira el Gorka, la careta que fa. Mira tots.
2: Sí.
0: Per favor, no hi ha res. Jo crec que és el detonant de que una persona t'agradi, t'enamoris.
2: Sí.
0: Aquell moment... Mira la cara que fas.
2: És que és veritat.
0: És que, o sigui, l'olor corporal de la persona que estimes és la millor olor del món.
2: És una meravella.
1: I afegiré un altre tipus d'amor. L'amor maternal, l'olor del teu nadó.
0: Ostres, és cert.
1: Mare meva,
2: total.
1: Jo és meravella.
2: Total.
0: Seguirem amb rànquings.
2: Gràcies, Ares. Anem
0: va.
2: Buscant olors. Després hi hauria la part de les pudors més desagradables. Eh?
1: Segon capítol.
2: Ojo, que té això una secció. D'aquí a 7 minuts arribem en punt a les 7 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: Va, Montse!
1: Vinga, va. Dades que et deixaran...
2: Deixa anar tot aquí, eh?
1: Atoni!
2: Vinga, va, la primera. Cada any es fan més de 1.400 milions de viatges turístics internacionals al món. Una xifra que ha crescut més d'un 500% des dels anys 80.
1: S'estan endemar, això, eh?
0: Cert.
2: Segon, durant l'estiu, les nits tropicals, amb mínimes per sobre dels 20 graus, ja duren més de 30 nits en moltes ciutats del Mediterrani. I tercer, en un partit de futbol d'èlit, un jugador pot recórrer entre 9 i 12 quilòmetres, l'equivalent a caminar d'un extrem a l'altre d'una ciutat mitjana diverses vegades.
1: Va, tampoc estan, eh?
2: No estan. Em semblen pocs, eh? També cal saber...
1: 90 minuts.
2: També cal saber el jugador i l'equip.
1: La posició en què juga, també.
2: Que després les coses canvien. Mira, va perfecte parlar d'això. Deixeu-me que saludi el Oriol Clavell. Oriol, bon dia, bona hora.
4: Què tal? Bon dia i bona sort. Com estem?
2: Com
4: bon
2: estàs?
4: Dia, molt bé.
2: Bueno, flamant fitxatge del Real Madrid, el Cucurella,
4: ui,
2: no?
4: Ui, doncs avui en parlem també de Cucurella, perquè ja les xarxes ja van. Ui. No us ho podeu imaginar. I de totes maneres, quan juga, a mi em recorda molt en Puyol, amb aquell cabell.
1: Oh,
4: és que té els mateixos cabells. És el mateix jugador en el sentit que va totes les pilotes.
2: Bé, és un bon jugador.
4: Sí, és un bon jugador, les coses com siguin. A més, és d'aquells que fa ràbia, perquè sempre té el darrer esforç per arribar en aquella pilota. Vull dir, és un jugador constant, que sempre
2: perdona
4: hi va, que
2: brega. És que com són les coses, eh? O sigui, el van fitxar ahir al Real Madrid, ahir sabem la notícia,
4: sí,
2: i avui
4: sí.
2: Et fa ràbia? com va,
4: bueno,
2: això?
4: És que d'això parlarem en el Hit Hates, no? Perquè avui en dia el cucurella és un dels hates de les xarxes.
1: Està al centre del hate.
2: Ah, parlarem. Sí, vas veure el debut de la selecció?
4: Sí, un partit molt avorrit, sobretot la primera part, que semblava...
2: Bé, però jo crec que són aquells partits que són els que vas posicionant...
1: De tràmits.
2: Aclimatant.
4: Però clar, però en un mundial, si t'aclimates, no et dones compte que ja estàs a casa amb l'aire condicionat.
2: Va passar a Brasil, això.
4: Vull dir que, clar, poca broma. Bueno, Brasil és un dels candidats, però... Bé, jo no crec que sigui favorit.
0: O sigui, estimo tant els culers. El Badó fa un parell de setmanes. 8 jugadors del Barça a la selecció. I avui, bueno, ens estem aclimatant. Poquet a poquet. Ens hi anem trobant.
2: És que, perdona un moment, és que el futbol ha de ser això, eh?
0: I tant.
2: O sigui, s'ha de poder frivolitzar amb el futbol.
4: No, i el dia que el futbol sigui matemàtiques, és a dir, que guanyin els que tenen més calés, aquell dia mor el futbol. La gràcia és que et pot guanyar. Bueno, mira ahir, Cabo Verde, no?
0: Sí, demostrat.
2: Està clar. Va, anem a conèixer com tenim la xarxa viària catalana. Ens anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
5: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències, no es registren arreu de la xarxa viària ni accidents ni avaries. Parlem, de moment, d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues ja amb tot el nus de la Trinitat. Destaquem la C58 en el seu últim tram, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, o també la B20, precisament la ronda de dalt, que des de la Trinitat Vella fins a l'altura de Canyelles, hi ha 2,5 km de retencions en sentit Llobregat. També en aquest sentit hi tenim retencions a la ronda litoral des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès, retencions a la C58 des de Sant Quirze, a la AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud i també en direcció Barcelona a l'altitud d'1 km a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, recordem que des del Llobregat a hores d'ara hi ha retencions en aquest enllaç entre la AP7 i la P23 amb 1 km de lentitud en direcció a la capital catalana, al Papiol, i també a la A2 hi ha retencions de 2,5 km de manera intermitent també entre Sant Feliu i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia i bona sort.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.

0: Els dermatòlegs alerten d'una preocupant tendència, el negacionisme solar, el perillós fenomen de moda, sobretot entre els més joves, que neguen l'efecte perjudicial de no fer servir protecció solar. Els experts estan alarmats i adverteixen que s'està patint un retrocés de 50 anys en la conscienciació sobre la salut de la pell. Montse, aquí hi ha debat, però hi ha dades que...
1: Sí,
0: que fan fredar,
1: És que anys de pedagogia, anys d'informació a la població, i ara... per culpa de les xarxes socials hi ha un missatge molt perillós que està arribant sobretot als més joves, en què cauen en aquest negacionisme solar, en què, bé, segueixen consells d'influencers que no són experts en el tema, i un d'aquests consells que s'ha propagat com la pólvora és un concepte que és el del callo solar.
0: Mira, després...
1: Això ho diu el Llorente, no? El Llorente ho deia, això, sí.
0: Després hi ha gent que es pregunta per què a Anglaterra entra en vigor el no accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Doncs, precisament,
1: per coses com aquesta.
0: Sí, que hi ha gent ignorant, però és que, a més, el més bèstia d'això és que el missatge sovint arriba de gent que és adulta.
1: Aquest és el tema. En el cas de Marcos Llorente, per exemple, que dèiem això del callo solar, que diu que la pell es pot entrenar com s'entrena un múscul. Això és rotundament fals. Els experts recorden que el bronzejat és en realitat un senyal d'auxili de la pell i que el dany solar és acumulatiu, no s'entrena res, al contrari, el que fa és cada vegada anar a més. Aquest és només un dels mites que corren sobre el tema, però n'hi ha molts més. Avui en repassem 5 més. Un rayo de sol,
0: Comencem pel primer mite. El protector solar funciona com una pantalla total que bloqueja el 100% del sol.
1: I és fals, també. Cap crema és una barrera impenetrable. Actuen més aviat com un colador que sempre deixa passar una petita part. Hi ha un tema que és l'indicador aquest, el número de la protecció solar, el SPF. El que assenyala és el temps que triga la pell en patir una cremada pel raig en comparació amb el que trigaria sense res. És a dir, si tu poses un protector 30, gràcies a aquest protector, la pell té 30 vegades més protecció que el que té de manera natural. Això és el que vol dir el número.
0: Però això no vol dir que filtri 100%.
1: Exacte, sinó que la teva pell té una determinada protecció natural, doncs això ho multiplicaria per 30. Si és un protecció 50, doncs per 50, i així doncs, successivament, com més protecció, òbviament, doncs més número, més protecció. Segon mite.
0: Si es té la pell fosca o ja es té un bon bronzejat, la crema no és necessària.
1: Doncs si està bronzejat, no és cap escut protector, sinó una reacció de defensa biològica. Per tant, la pell bruna fins i tot també té resistència visible a posar-se vermella, continua a estar exposada a l'envelliment prematur. També poden patir taques, risc de desenvolupar càncer. Recordem que aquest tipus de lesions poden afectar qualsevol tipus de pell. Per tant, encara que tu estiguis ja bronzejat o ja la teva pell hagi reaccionat, doncs encara continua havent-hi risc de cremada.
0: El tercer mite ens diu que posar-se protector solar impedeix que el cos generi vitamina D.
1: Clar, mira, i això és un tema molt interessant perquè hi ha molt dubte, no només entre els joves, sinó també entre la gent adulta. És un argument que molta gent fa servir erròniament per evitar les cremes. Atès que els filtres solars no bloquegen el sol de manera absoluta, encara la radiació i, per tant, també la vitamina D aconsegueix filtrar-se.
2: Aquest mite me l'he menjat, Montse, t'ho he de reconèixer.
1: Jo també.
2: A casa meva, gairebé tots. Mon pare sortia a caminar, que camine diversos quilòmetres tots el dia, i com que està calç, se posa a l'estiu un munt de crema al cap, i ens va faltar a tots vitamina D a les analítiques. Dèficit de vitamina D teníem tots per protegir-nos tant la pell.
1: Però realment...
2: Però jo et crec a tu, Montse.
1: Ho diu la farmacèutica Marc Santamaria en un article del diari 20 Minutos que recopila alguns d'aquests mites que estem comentant ara, i realment doncs, aquest també és un dels més estesos.
0: El quart mite ens diu que la llum blava és generada exclusivament per les pantalles dels dispositius.
1: Sí, gairebé sempre es vincula la llum blava, aquesta tan perjudicial, que també fa mal la pell, amb els telèfons mòbils, amb les pantalles, amb els ordinadors, però s'acostuma a ignorar, no?, que el sol també té aquesta llum blava, té també aquest efecte, aquest espectre de llum en quantitats massives. Amb el temps, aquest impacte doncs, es tradueix també en taques, en deteriorament de les cèl·lules, en envelliment precoç, i per aquest motiu també es recomana escollir protectors que cobreixin els raigs UVA i UVB, però que també incorporin filtres específics per la llum blava.
0: I I el cinquè mite, les cremes solars són perjudicials per la salut perquè alteren les hormones.
1: Un altre rumor perillós perquè fomenta conductes de risc entre la població per evitar doncs, aquest presumpte risc per les hormones. Doncs molta gent evita posar-se protector solar i, escolta, no, des del punt de vista científic no hi ha cap dubte ni debat. El que realment té un vincle directe i demostrat amb el càncer de pell és l'exposició descontrolada al sol. Per protegir la salut cutània, el consens mèdic insisteix que el més important és gaudir del sol amb molta moderació, fer servir sempre protectors i evitar cremades, sobretot.
3: És que al final els hauran de sancionar a tots els negacionistes, perquè arriba un moment que entre que l'ensenyament està baixant en qualitat i a sobre tenim a les xarxes patades d'aquests professors, pseudoprofessors, que són negacionistes de tot. A més a més, se'ls hi dona altaveu a aquesta gent, perquè tenen milions de seguidors, doncs sanció. Se'ls ha de sancionar,
2: sí,
3: perquè a més estan arribant
2: ara,
3: conductes contraproduents.
2: Aquests mites els tiren per terra a farmacèutiques, que són milionàries gràcies a les cremes solars que comprem. Vull dir, una mica l'equilibri. El que diu una farmacèutica, evidentment, tindrà més valor que el que diu un influencer, però els dinerals que guanyen les farmacèutiques quan valen les cremes solars, els protectors solars,
4: un moment.
2: Mineral.
4: Ja, però no podem comprar aquest discurs.
2: No, perquè no dic que no.
4: Es basa en proves científiques.
2: Clar, és que no dic que no.
4: I els influencers ho estan demostrant d'alguna manera, els científics.
2: Evidentment.
4: Els influencers es basen en, escolta'm,
2: en
4: especulacions.
2: El lobby de les farmacèutiques també és un tema a part.
4: Sí, home, sí, que mengen a part, correcte. Però que tot això es basa en proves científiques.
3: I després tenim un programa greu.
4: Perdona un moment. Perquè al final també hi ha molts dermatòlegs que no tenen peu a dins de les farmacèutiques, per tant, que parlen des dels seus estudis,
2: Correcte.
3: No tenen veu i tampoc tenen gran difusió, unes persones individuals.
1: Sí, clar, exacte, no tenen el mateix abast ni la mateixa exposició que té un influencer amb milions de seguidors a les xarxes socials, que aquest és el problema. I recordem, negacionisme solar és un concepte del qual es parla ara i que es diu que està retrocedint la informació i el coneixement de la gent 50 anys enrere.
4: Fem una cosa.
1: Aquest motiu?
4: Que els influencers, quan parlin d'això, que tinguin un expert al costat, demostrable.
2: Això seria l'ideal.
4: Que surti aquest com es diu, el de...
2: Marcos Llorente.
4: Que surti el Llorente.
2: Clar, que li diem influencer, però aquest tio és un futbolista. Bueno,
3: influència a l'opinió pública.
4: I a més amb els joves, que és el més preocupant.
2: Però no, molta gent.
4: Que surti el Marcos Llorente amb un dermatòleg, un conegut dermatòleg, que estigui avalat per la seva trajectòria i que pugui dir que sí, que està dient el Marcos Llorente.
3: És que el Marcos Llorente també té molt de cachondeo, perquè ara resulta que ha fet una nota de premsa per dir les ulleres aquestes vermelles que porto, ara com que he trencat amb l'empresa que tenia un acord, ja no són bones.
2: Credibilitat,
4: zero. Ja cagada. Alba, bon dia i bona sort.
5: Bon dia, què tal?
4: Felicitats.
5: A mi per què?
4: Home, el Cucurella ha fitxat el Real Madrid.
5: Ah, vale, dic.
4: Contenta amb el fitxatge o no?
5: Molt contenta.
4: Sí?
5: El Chelsea igual no tant, però nosaltres sí.
4: Home, no tant, s'emporten 55 quilos.
5: Bueno, no està mal.
3: Sí, sí,
4: està bé.
3: Són 120 milions els que ha pagat el Madrid pel mateix jugador.
4: Tot pel mateix jugador.
3: Home, per la mateixa posició de lateral, o sigui, ha fitxat l'any passat al Carreras i aquest any en el Cucurella. 120 milions per un lateral.
4: Algú haurà de sortir per...
3: Sí, sí.
4: Perquè en tenen 4 en aquella posició.
3: De moment ja diuen que Fran García ja està a la rampa de sortida.
4: Vinga, va, les 7 i 6 minuts del matí. A tot això, gràcies, Montse, per explicar-nos tota la informació. Per cert, quina és la quantitat aproximada de viatges internacionals que es fan cada any al món?
2: Ostres. Uau.
4: 300 milions, 1.400 milions o 5.000 milions, Montse?
1: 1.400, va, la del mig.
4: 1.400, què dius, Oriol?
3: Jo que sé, 5.000.
4: 5.000 milions.
5: Jo com la Montse, allò del mig. Ni tant ni tampoc.
2: I jo el màxim, també, com l'Oriol, 5.000.
4: 5.000, 5.000 milions. Bé, de seguida la resposta.
6: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
4: És 16 de juny del 2026, el dia que ens vam sabent que el jutge Peinado decidirà els propers dies si retira el passaport a Begoña Gómez, tal i com demana l'acusació particular.
1: Sí, l'audiència preliminar en què estaven citades Begoña Gómez, dona del president del govern Pedro Sánchez, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés va durar més de 3 hores i va acabar amb la petició per part de les acusacions populars de la retirada del passaport a Gómez. També demanen compareixences quinzenals a jutjat i que no pugui obtenir cap benefici econòmic de l'empresa creada al voltant del programari desenvolupat per la seva càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. El jutge decidirà els propers dies si accepta aquestes peticions i també si obre judici oral amb jurat popular.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat l'home assassinat dimecres passat al carrer Balmes de Barcelona.
1: Segons fons de la investigació a Ràdio 4, es tracta d'un ciutadà dels Balcans presumptament vinculat al narcotràfic i a una organització criminal. A més, tenia ordres de detenció a diversos països europeus. La identificació ha estat especialment complexa perquè l'home utilitzava múltiples identitats falses. Els Mossos mantenen oberta la recerca de l'autor dels fets.
0: I Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell.
1: Una línia que estava interrompuda des del 20 de gener arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà durant tot aquest dimarts i que fins dijous hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat. La represa del servei s'ha avançat d'aquesta manera un mes del que estava previst.
0: L'IBEX 35 supera per primer cop a la història els 19.000 punts impulsat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
1: Sí, l'IBEX 35 ha tancat la jornada bursària en els 19.032 punts, la primera vegada a la història que supera aquest cim impulsat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran anunciat diumenge pel Pakistan. La pujada ha estat generalitzada a les borses europees, la majoria de les quals han mostrat al llarg de la jornada augments superiors a l'1%, tot i que al final han perdut impuls. El petroli també ha notat l'impacte del suposat acord amb una caiguda que l'ha dut als 83 dòlars per barril.
0: I una cinquantena de municipis catalans en risc molt alt d'incendi.
1: Una cinquantena de municipis han activat el nivell 3, el pla Alfa, que indica un perill molt alt d'incendi forestal amb afectacions a comarques com l'Anoia, l'Alt Urgell, la Noguera, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Entre les mesures adoptades hi ha la limitació d'activitats agrícoles, la prohibició de fumar en terrenys forestals i la precaució màxima amb la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan.
0: I acabem, els líders del G7 es reuneixen a França amb la mirada posada en el nou escenari Pròxim Orient després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
1: Donald Trump ha celebrat el final del conflicte i ha assegurat que l'estret d'Hormuz ja està parcialment reobert i que divendres recuperarà completament el trànsit marítim, malgrat que

0: Descarten ruixats i tempestes. Seran més probables a l'extrem nord. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AM.
1: Gràcies i molt bon dia. D'aquí 4 minuts arribem a un quart de 8 del matí. Quina és la quantitat aproximada de viatges internacionals que es fan cada any al món? 300 milions, 1.400 milions o 5.000 milions?
2: 1.400 mateix.
3: 5.000 milions.
1: 5.000?
0: 1.400.
1: 1.400.
4: 5.000 també.
1: 1.400 milions de vols.
5: Bon dia i bona sort amb Badollador.
4: L'Alba no entès que és la resposta correcta, 1.400,
0: sí, no?
4: No? Clar, és 1.400.
0: Ole, ole, ole!
1: 1.400. 1.400.
4: Ho ha dit de passada i no sabíem si era la teva resposta o la resposta correcta.
1: Doncs la resposta correcta. Deia, 4 minuts, comencem la hora del bon dia i bona sort.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badollador.
1: Doncs comencem aquesta nova hora que ens portarà fins a 3 quarts i 5 minuts de 8 del matí, abans del cafè d'idees de la Gemma Nierga, hora que passarà absolutament de tot. Parlarem, entre altres coses, per què hem de ser feliços a aquesta hora del matí.
4: Doncs mira...
1: Explica'm.
4: Sí, t'ho vaig explicar.
1: Espera un moment, perquè... Para la cinta. Per què hem de ser feliços a aquesta hora del matí?
4: Doncs avui hem de ser feliços per la gent que encara truca per telèfon. Hoy he dejado mi teléfono. Perquè és que no sé exactament, nois, en quin moment va passar, eh? Però hem convertit una cosa tan normal com una trucada en un esdeveniment gairebé traumàtic. Tu ara veus que algú et truca i el primer que penses no és ai, que bé, és què ha passat, què està passant. Perquè sembla que només truquem quan hi ha una emergència, una desgràcia o un paquet d'Amazon que no troba a casa teva. La resta del temps vivint envoltats de missatges, whatsapps, notes de veu, missatges d'Instagram, mails, missatges dins d'aplicacions que ni tan sols sabies que tenien xat. I entre tot això, la trucada ha quedat com una espècie en perill d'extinció. Però jo vull reivindicar aquella gent que encara truca, eh? La que en lloc d'enviar-te un àudio de 4 minutassos explicant-te una història interminable,
1: sí,
4: et diu allò,
1: sí,
4: de...
1: Sí, perdona un moment. És un
4: ja
1: tema,
4: estaria,
1: eh?
4: Ja estaria.
3: Sort del doble velocitat, eh?
1: No,
3: sort del triple velocitat.
1: És igual, sí, però sí, és sí, que és una falta... O sigui, tenim coses a fer, eh?
3: 4 minuts...
1: Si no, agafes el telèfon, truques, que d'aquesta manera pots interpel·lar el que està dient l'altra persona.
4: Exacte.
0: Jo m'enviant un podcast, els dic, és que no el penso escoltar.
4: I és aprofitar el temps, també. És aprofitar el temps, perquè a mi m'encanta aquesta gent, que de sobte t'escriu i et diu, tinc dues coses per explicar-te, et truco. I en 2 minuts ho tens resolt i ja estaria.
1: Ja està.
4: Està molt bé. Una trucada també és una manera de dir tinc ganes de sentir-te, no només de llegir-te, sinó escoltar si estàs contenta, cansada, nerviosa, emocionada, perquè hi ha coses que la veu evidentment explica molt millor que qualsevol sticker. I ja sé que les trucades de vegades arriben en el pitjor moment possible, quan ets al súper, a la dutxa o intentant aparcar. Però també tenen una cosa molt bonica, que és que t'obliguen a parar un moment, a dedicar-li uns minuts a una altra persona. Així que avui hem de ser feliços per tota aquesta gent que encara truca per telèfon, perquè en un món ple de missatges, notificacions i àudios eterns, aquests podcasts que deia l'Alba, continuar escoltant una conversa de veritat és gairebé un acte de resistència.
1: I també hi ha una altra cosa. Les noves generacions no truquen.
0: Tenen fòbia.
4: Una trucada per què?
1: Doncs una trucada per no estar 3 hores enviant missatges.
0: Que tenen por a aquest contacte. És a dir, no saben com reaccionar. És fort, això.
3: Però
0: tenen autèntica fòbia.
3: A mi m'ha arribat a afectar de tal manera que quan haig de fer alguna trucada, normalment envio un WhatsApp dient...
4: I preguntes.
3: Et va bé que et truqui?
4: Sí.
3: Però us ha passat,
0: igual, això? Igual.
4: En quin moment ens hem trobat demanant permís?
3: Però és curiós, no? Perquè mai havies demanat permís per fer una trucada.
4: Mai.
3: Dius, si no pot, doncs no te l'agafa i ja està.
0: Correcte.
3: Doncs ara
4: Demanes permís.
3: Que et va bé si et faig
4: Estic
3: un truc?
4: Estic totalment d'acord.
0: Ens veiem com una invasió, ara.
3: Sí, exactament, és veritat.
1: Segurament una de les paraules que més escrivim és el pots. Pots, sí, sí. Pots
2: parlar?
3: O sigui, sí, sí. No sóc jo l'únic que ho fa, això.
2: No, no, no.
3: Que et truqui...
2: Sí, jo truco. Si no me l'agafen, torno a trucar fins que me l'agafen. I jo estic llamando insistentment.
3: Ostres, està bé, perquè aquesta és l'actitud.
2: Si tinc confiança, si hagués de trucar amb una persona, el trucaria, i si no, potser li diria, perdona, t'he trucat, truca'm quan puguis, però si tinc confiança, jo...

0: Has de mirar la meva família.
1: Ah, fons.
0: Trucu, trucu, trucu. Home, i tant.
1: Fins que l'agafen.
0: El meu curs ja a vegades em diu, si no te l'agafes perquè estic ocupat. Dic, no, per mi mai estaràs ocupat. Me l'agafes i punto.
1: Ara! Que també hi ha aquella gent que tot el dia que mai l'agafen perquè sempre estan ocupats. Bueno, escolta'm.
0: Amb mi això no passa.
1: No, és que estic rodejant de presidents del govern. O sigui, sí. No, si no l'agafes perquè no puc.
2: Exacte.
1: Però no poden mai.
2: Quina agenda, no?
1: Perdona.
2: I tot el dia estan amb el mòbil a la mà.
1: Sí, senyora.
2: És que sí. Agafar
1: el telèfon.
2: No puc, estic ocupada veient TikTok. És que quina ràbia fan.
1: Que agafar el telèfon també és un acte de respecte, eh?
2: Totalment.
0: Que jo tinc una cosa, i és que quan hi ha iPhone, vale, hi ha una aplicació que es diu Buscar, que tu et vas com agregant per saber on està la gent. Tot això, ara que no em diguin tòxica, és per mera precaució. Vull dir, si jo surto algun dia i de sobte no m'ubiquen, amb això em poden ubicar. Aleshores, si a mi em diuen, estic ocupat, miro l'ubicació, dic, no estàs ocupat, que estàs a casa teva, agafa'm el telèfon. Sí.
2: Alba,
1: ets una tòxica. Alba, ets una tòxica.
0: L'Alba és pitjor
1: que la Gurgui, eh? Dic a nivell d'investigadora, eh?
0: A
1: nivell d'investigadora. A veure, tal dia com avui, un 16 de juny però del 1950...
3: S'inaugurava l'estadi Maracanà de Rio de Janeiro per al Mundial de Futbol Masculí del Brasil.
4: Por su magia, por su historia, no hay otro como Maracaná, símbolo desde su construcción para el Mundial de 1950. Con capacidad para 200.000 personas, se convirtió en el más grande del mundo y dio nombre al mayor desastre del fútbol brasileño, la derrota en la final ante Uruguay.
1: I tal dia com avui, però del 1960...
3: Es va estrenar a Nova York la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, Psicosi, protagonitzada per Anthony Perkins i Janet Leigh.
5: Seguro que se habrán dado cuenta de que el cuchillo nunca se hunde en la carne de la asesinada. Quizá no descubrimos nada si decimos que Hitchcock utilizó jarabe de chocolate para imitar a la sangre. El chocolate en blanco y negro da más el pego.
1: I tal dia com avui, però del 1978...
3: Es va estrenar als Estats Units també la pel·lícula Gris, protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John.
1: Per què s'ha mogut tothom, menys l'Oriol?
6: No, jo estava pensant en aquella època i estava pensant en Tubador. No sé si tu vas arribar a portar la pinta a la butxaca del pantaló del darrere. No. Perquè quan es va estrenar Gris, tota la gent jove, i jo conec alguns que m'ho han confessat, no era la meva època, però gent 5 anys més grans que jo, i portaven la pinta a la butxaca del darrere
1: i el del pantaló.
7: Uau. I el paquet de tabac aquí.
6: Exacte, a l'ombro.
0: I com se l'aguantaven?
7: Per sota de la samarreta.
6: Sí, increïble, eh?
7: Es posaven el paquet de tabac.
1: Tal dia com avui, però del 2011...
3: Itàlia reobria la Torre de Pisa després de 10 anys de treballs per la seva consolidació.
8: Se fue inclinando a medida que la construían y la fueron corrigiendo, por así decirlo, durante el proceso. Por ese motivo, si nos fijamos bien, los pisos no son regulares. Tienen una forma que trata de compensar la inclinación que fue adquiriendo desde que se empezó a construir.
6: Gràcies. Que si ets a Pisa, ho sento molt, però ho havia de dir.
3: Pisa com a població, vols dir?
6: Com a població, si només té aquella torre.
3: És que només vaig anar a la torre, jo.
6: És que no hi ha res més.
2: I hi ha gent que va i no sap fer-se la foto. Per favor, si no n'hi heu de veure, una mica d'assajar a casa, aguantant coses, per favor.
3: És un impacte entrar en aquella plaça i veure tothom amb la mateixa posició. És un impacte, de veritat, de veritat. No hi ha... No, brutal.
2: De veritat, no suporto aquesta gent.
1: Però és que, perdona, és com el...
2: Assageu, per favor, que hi ha una opció de limpiar l'iPhone.
1: És com el...
2: Treieu a la gent, per favor, que està...
1: Com el Taj Mahal, que intenten amb els dits agafar la punta de dalt.
3: És tothom allà fent la postureta i dius, però on estem?
6: A l'època del Photoshop, que no cal...
1: Beneïda i ja, en aquestes fotos.
0: Beneïda
1: i ja. 1:04 de 8 del matí. Mireu, si sou de passejar, anar a la natura per relaxar-vos, per estar bé, si voleu afegir un plus, tinc la solució. Perquè les excursions prop de rius, llacs o al mar tenen un efecte extra. I és que els estudis indiquen que els anomenats espais blaus, com platja, rius, llacs o embassaments, tenen un impacte especialment positiu sobre la salut mental. Passar temps a prop de l'aigua s'associa amb nivells més baixos d'estrès, una millor sensació de benestar i una major capacitat de desconnexió. Els investigadors apunten que el so de l'aigua, els paisatges oberts i la sensació de frescor contribueixen a aquells beneficis que sovint són superiors als observats en altres entorns naturals.
3: És molt relaxant, l'aigua, és veritat.
1: Molt. Per tant, quan acabem, tots cap al llac de Menàngels. Posem-li música, Montse.
3: Mira, és que avui he vingut una mica remember, Badó. Abans hem escoltat Spiller amb el grup Jet i ara és moment d'un dels altres grans clàssics, en aquest cas, dels anys 90. Quina sintonia,
1: avui
3: quina
1: base. Estàs molt posada a
3: avui, mira,
1: finals dels 90, sí, senyora.
3: Sí, correcte. Ultranate i el seu gran èxit, Free.
1: Tu no saps així, la de recopilacions que va sortir aquesta cançó?
3: Sí. Moltíssimes.
1: Totes les recopilacions, totes les que venien d'Eivissa, totes portaven aquesta cançó. Totes. Sí, totes les sales d'Eivissa, les més notòries, sortia aquesta cançoneta.
3: Jo no sé si t'ha tornat a igualar un ritme més elegant que aquesta base.
1: Brutal. Deixeu que canti, no?
3: Sí, sí.
1: Com has dit això? La gaudim.
3: Exacte.

0: tal com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt fort.
0: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: En 5 minuts arribem a 8:15 del matí. Anem als titulars de la premsa escrita que trobareu avui al quiosc quan arribeu. La Vanguardia, Montse.
7: Avui destaca: el govern aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. El periòdico llegim: l'Iran manté el programa nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. El Mundo avui diu: el PSOE va activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez. El País avui diu: la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. El diari Ara diu avui: el G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia. El diari ABC destaca: Ferraz manté contacte directe amb Zapatero per anticipar la seva declaració. I a La Razón llegim: Ferraz va finançar les clavegueres amb el vistiplau de Cerdán.
6: Anem a la premsa esportiva.
7: Esport diu: Quim Baixón.
6: I Mundo Deportivo:
7: alerta roja. Right,
1: bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.

0: Vinga, va, anem amb els hitcades o vinc pels comentaris, que, per cert, deixeu-me que ja us avanci, que després regalarem entrades per anar al CCCB a veure l'exposició El culte a la bellesa. És una exposició brutal que us convidem des del Bon dia i Bona sort per aquells... A veure, quantes vegades us heu passat davant del mirall posant-vos filtres a Instagram, a TikTok, per sortir guapes o guapos? Doncs avui regalem aquesta invitació doble per anar a veure aquesta exposició, una mostra brutal que llança una pregunta a la cara. Per què ens obsessiona tant el físic? 900-630-630. 900-630-630. Va, entrem en matèria. Parlem de Cucurella, eh?
1: Cucurella, perquè és el flamant fitxatge del Reial Madrid aquesta temporada.
2: Mira que estàvem tranquils, Oriol, i ja em comences a posar nerviós.
0: Espera, que ja t'hi posaràs, no pateixis.
1: Bé, anem a mirar què és el que està passant amb Cucurella a la xarxa. Doncs per un cantó trobem la colerada, que està buscant argumentari per desprestigiar el Cucurella. No oblidem que Cucurella havia estat jugador de la cantera del Barça, és a dir, un jugador que ha estat 8 anys al Barça. Doncs anem a escoltar com els culers busquen excuses per anar canviant la imatge que tots teníem de Cucurella. I una de les que ho fa és una creadora de contingut, la Iris Miquel.
3: Feia mesos que venia donant senyals que el fet d'haver estat 8 anys al Barça i ser cantera de la Masia a ell li era completament indiferent. En aquesta entrevista li pregunten amb quin jugador actual li agradaria jugar. Mira que tens exemples de jugadors que l'estan rompiendo per escollir. Anem a escoltar la seva resposta.
4: Venga, voy a decir Mbappé.
3: Estaria bé que aquesta fos l'única senyal que ens ha deixat, però no és així. En aquesta entrevista el Gerard Romero li pregunta què faria si el Barça el volgués fitxar.
5: A ti te dicen el Barça, te dicen, ¿tú no vienes por miedo?
6: No lo sé, pero en ese momento, o sea, tipo, ¿y si luego no te pueden inscribir? ¿Qué haces?
5: Pero si a ti te dicen tranquilo porque lo vamos a hacer, te están asegurando que te lo van a hacer, tú no te fías tampoco. No, no, pero me parece interesante.
6: Yo la verdad que a día de hoy yo no me fío de nadie.
1: No se'n fia del Barça. Llavors, clar, et pots imaginar els comentaris. No és culer, un culer jamás iria al Madrid. Com va dir Johan Cruyff, quien dude de jugar en el Barça,
0: que no
1: ja no sirve, que no, sí, que sí, no vingui. Sí.
7: Però com s'hi fot amb aquest jardí? És que jo al·lucino.
1: Bueno, l'estan fotent a parir. Diu, clar, a més, sobretot, a veure si aprendemos a valorar a gente como Sergio Roberto, Casado, Gavi, Fermín. Aquests són els autèntics culers de sempre de la cantera. No hi ha gent com Cucurella, que el que es ven és el millor postor. Són alguns dels comentaris. Oh, quina sorpresa i quina decepció. No m'ho imaginava pas. La pela és la pela. Gran botifler. Però és que, a més, ara la gent comença a tirar de maroteca per dir com li podem fer mal a en Cucurella i en el Madrid. Clar, i van buscant a veure si el Cucurella alguna vegada ha parlat malament del Madrid.
0: I què? Ho han trobat?
1: No ho hem trobat exactament, però sí que no parla molt bé, o no seria el seu predirecte, el nou entrenador del Madrid, que seria en Mourinho. Mira que li pregunten a en Cucurella en una entrevista a la COPE.
3: Feia mesos que venia donant senyals que el fet d'haver estat 8 anys al Barça i ser cantera de la Masia a ell li era completament indiferent.
1: No, és aquest. És el que hem escoltat ara.
8: Si eres presidente d'un club, a qui em fitxes antes, a Mourinho o a Xavi Alonso?
6: Xavi Alonso.
1: Ah, o sigui, Cucurella ha triat l'entrenador que han fet fora al Madrid i el que vindrà a substituir-lo.
0: Quan fa d'això?
1: No ho sé, no t'ho sabia.
2: La gent està molt avorrida.
0: Devia ser abans de l'estiu, això.
1: Bueno, però és perquè entengueu una mica com funcionen les dinàmiques de les xarxes, no? Vull dir, anem a buscar de quina manera podem posar el dit a la llaga, de quina manera podem fer mal.
0: Bueno, però a veure, diuen que això ha estat una petició de Mourinho.
2: És que aquesta gent que diu, es ven el millor postor, aviam què faries tu si vols menjar i tenir uns fills que alimentar i no et volen amb un equip i pues, t'has de guanyar la vida.
1: A veure, que gana tampoc em passarà, eh? Cucurella fitxi per qui fitxi
2: i seguiràs de milionari. Mira que bona persona, que té tot cobert i encara vol jugar i treballar. Perquè després diguin que són vagos.
1: Bueno, en qualsevol cas, el Barça també traurà una mica de comissió, perquè no oblidem que també tens drets encara de formació.
2: O sigui que els hi fem a sobre guanyar diners. Exacte. Mira que generosos som.
1: Clar. Però bueno, amb tot el que està passant, amb tota aquesta representació de la colerada a la selecció espanyola, està també buscant, provocant que molts creadors de continguts busquin argumentaris per no anar amb el Barça, per no anar amb els jugadors catalans, en definitiva, per no anar amb la selecció espanyola.
2: Totalment.
1: No, i és així. I clar, gent com en Xocas, un creador de contingut molt conegut, i sobretot conegut per ser más español que nadie, que ell sempre reivindica, yo soy muy español, muy español. Doncs ara resulta que el más español de los españoles ara no vol que guanyi la selecció espanyola. I mireu quins argumentaris utilitza.
9: Aun siendo así de patriota, estaría muy feliz si uno de los Big Three consigue un mundial, la verdad. Hombre, me haría muy feliz que Cristiano lo consiguiese. Casi me lo haría más feliz que esto es una burrada, pero casi me haría más feliz que Cristiano consiguiese un mundial que lo volviese a conseguir España. Fíjate lo que te digo, porque de España vamos a ver muchos mundiales, por suerte. Sí, vamos no. a ver muchas oportunidades.
7: Ya habrá,
9: pero
7: ya habrá.
9: Cristiano, no. Cristiano va a ser la última. Y ver al rey del fútbol, qué bonito sería, la verdad.
0: Quin argumentari,
7: clar,
0: eh?
7: Clar,
1: sí, està clar. Molt bé, està molt bé. Van a favor del Cristiano Ronaldo. Bueno, clar, aquí es podeu imaginar, no?, els comentaris com el rei és Messi, parece mentida, xoques, Ronaldo no està ni en el top 5 de històricos, perquè molta gent no creu que el Ronaldo és un gran jugador, és un gran professional, però no té el talent innat que han tingut jugadors com Maradona, com Pelé, com Messi... Bé, en definitiva.
0: Anem amb més haters, va.
1: Bueno, hi ha una venjança molt bonica d'un... Bueno, a mi m'ha agradat molt, d'un creador de contingut. No sé si ho coneixeu, Karin Herrero, és un influencer, té més de 2,5 milions de seguidors a les xarxes. Ell ha fet un llibre, ha fet una presentació a Bilbao. Doncs, a l'hora d'explicar en els seus posts que anirà a Bilbao, doncs en comptes d'escriure a Bilbao, escriu Bilbado. Però ho fa expressament, doncs perquè la gent...
7: Colacado.
1: Sempre s'ha dit Bilbado, així en plan...
7: En plan conya, no?
1: Sí, en plan conya, anem a Bilbao. Sí, col·loquial, no?
0: Sí.
1: Però això ell ho ha fet i així ho explica, que ho ha fet per provocar que l'algoritme, quan més comentaris poses, doncs l'algoritme més visualitzacions et dona.
7: Ah, clar.
1: Doncs llavors ell ho explica i fins i tot en aquest post on diu que anirà a Bilbado, al final diu, ja sé que no se llama Bilbado, però els que habéis llegado hasta el final, ja sabeu que jo soy consciente que no se llama así. Però la cosa no va aquí. Hi ha un paio, un hater, que l'amenaça públicament en els comentaris i li diu, un tal Coldo, diu... Vuelve a llamarlo Bilbado y te parto la boca.
7: Què dius,
1: llavors, clar,
0: cal?
1: Bueno, però perquè a vegades els hits... Llavors aquest, el Karen, diu, ah, sí, aquest tio m'ha fet això, m'ha dit això. I llavors ell, el primer que ha fet és contestar-li el comentari i dir, jo he fet Bilbado. Expressament, no? Diu, vale, pues vinga. I ara escoltarem quina és la venjança d'aquest influencer que a mi em sembla... magistral.
10: Dijo, vuelve a llamarlo Bilbado y te parto la boca, gilipollas. Evidentemente no pude evitar responderle otra cosa que no fuera
11: Bilbado.
10: Y este Coldo debería tener cuidado, porque imagínate que yo fuera tan cabrón de imprimir su comentario en una camiseta por detrás y por la parte delantera hacer este diseño tan guapo, el partebocas de Bilbado, con su putísima cara impresa. Y que me fuera a la firma de libros de Bilbado luciendo la camiseta por toda su ciudad. Y que en cada foto que me pedía la gente de Bilbao apareciera el bueno de Coldo. Pero es que podría elevar mi nivel de cabronidad al máximo y haber llevado a Bilbado varias camisetas más para regalar entre mis seguidores y que esparcieran por toda la ciudad mi mensaje, el partebocas de Bilbado. Así que, Coldo, la próxima vez que vayas a amenazar públicamente a alguien, por lo menos asegúrate de que no sea tan cabrón como yo, ni que esté tan mal de la puta cabeza.
1: Quina venjança més cruel,
7: Coldo,
1: no?
7: Coldo.
1: I ben pensada, no? Clar, us podeu imaginar quan arriba aquest home
7: a Bilbado,
1: no? En fi. I després, aquí... M'agradaria que ens poséssim ja una mica seriosos, perquè a vegades hi ha reivindicacions a les xarxes, on també hi ha hate, i ara el parlarem del tipus de hate, però hi ha una noia jo amb discapacitat, i ella està farta que li diguin campiona. I ho explica. Anem a escoltar els motius, perquè també té hate, pobra dona, però anem a escoltar aquesta noia perquè està farta, que malgrat, vull dir, és discapacitada, i sí que és cert que socialment, doncs, sovint ens diem campeons o campeones a aquesta gent.
12: Por si no te has dado cuenta, yo tengo discapacidad. Entonces, me pasa más habitual de lo que tú te puedes imaginar que yo voy por la calle tranquilamente o en redes sociales y viene alguien y me dice, eres una campeona, te puedes con todo, eres un ejemplo a seguir, a tope contigo. Y claro, yo soy una persona que puede llegar a comprender que, pues que la vida es una mierda, entonces si tú ves a una persona que está a punto de caerse al suelo, pero tira para adelante, pues a ti te dé como energía para seguir con lo tuyo. Pero es que yo solo intento ser una persona funcional y vivir mi vida. Entonces, que me llames campeona, pues me toca un poco el coño. La verdad.
1: No, clar, aquesta noia molt emprenyada, però llavors dius, qui pot fer comentaris hates? Anem a mirar quins perfils podem trobar en els comentaris, a banda dels més primitius, que són, els podeu imaginar, muy bien dicho, campeona, aquests són els millors.
0: Ai, sí, escolta,
1: de veritat. Sí, però molts, molts, en aquest, que dius que això és un humor primitiu, que quina gràcia té, no? Vull dir, però així, a patades. Però seguim mirant, llavors hi ha gent que li donen la volta a tot i diuen, luego hacen una película de discapacitados y la llaman campeones. Vull dir que la gent li va fotent, no? I un altre que diu, pues porque juegan partidos de juegos que les cuestan muchísimo en las condiciones que están, parra de la película Campeones, y lo acaban logrando, por eso, a campeones, porque consideran que son ganadores. Un día explican aquest de la película. Y digo, sí, lo entiendo, pero no les importa que le traten diferente cuando les dan una prestación o ayuda.
0: Ah, sí, però com,
1: no? I després també es molesten els que diuen campeón o campeones. Digo, en estos tiempos, ser empáticos o tratar de serlo está mal. Es mejor solo observar y cada quien seguir su camino y cada quien enfocarse en sí mismo. Vull dir que s'està trencant fins i tot, no?, aquesta empatia amb una persona que dius, si no t'agrada el comentari, no el segueixis, no?
0: Perdona, Oriol, és molt meritori el que fas tu, perquè tenir-te que menjar tot això, déu-n'hi-do.
1: No, però sobretot és perquè a vegades dius, hòstia, no hi ha aquesta empatia bàsica.
7: Empatia, la que està fent la noia és demanar...
1: I si no estàs d'acord, tires amunt, no?
7: I ja està.
1: No, la gent es para a fotre-li el comentari.
0: Això, saps quin és el problema? Poca feina.
1: Aquest també, és el també.
7: Poca feina i mala llet.
2: I és molt envejosa.
1: Poca feina o massa addicció a l'escroll i a la xarxa.
0: Ho deixem aquí. Oriol, gràcies.
1: Fins ara.
0: Va, 2:15 d'avui del matí.
11: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: 16 de juny del 2026, el dia que ens anem sabent que el jutge Peinado decidirà els propers dies si retira el passaport a Begoña Gómez, tal i com demana l'acusació particular.
13: L'audiència preliminar en què estaven citades Begoña Gómez, dona del president del govern Pedro Sánchez, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés va durar més de 3 hores i va acabar amb la petició per part de les acusacions populars de la retirada del passaport a Gómez. També demanen compareixences 15 anys al jutjat i que no pugui obtenir cap benefici econòmic de l'empresa creada al voltant de programari desenvolupat per la seva càtedra a la Complutense de Madrid.
0: Rodalia recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell.
13: Aquesta línia estava interrompuda des del 20 de gener arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà durant tot aquest dimarts i que fins dijous hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat. La represa del servei s'ha avançat d'aquesta manera un mes del que estava previst.
0: I una cinquantena de municipis catalans en risc molt alt d'incendi.
13: Una cinquantena de municipis s'han activat al nivell 3 del Pla Alfa, que indica un perill molt alt d'incendi forestal amb afectació a comarques com l'Anoia, l'Alt Urgell, la Noguera, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Entre les mesures adoptades hi ha la limitació d'activitats agrícoles, la prohibició de fumar en terrenys forestals i precaució màxima amb la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan.
0: I els líders del G7 es reuneixen a França amb la mirada posada en el nou escenari Pròxim Orient després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
13: Donald Trump ha celebrat el final del conflicte i ha assegurat que l'estret d'Hormuz ja està parcialment reobert i que divendres es recuperarà completament el trànsit marítim. Malgrat que l'Iran vol que el Líban formi part de l'acord, Israel continua atacant territori libanès. 130 llançaments de projectils s'han registrat des que es va anunciar l'acord entre Washington i Teheran.
0: Gràcies, Montse. A tu. Temps i trànsit. Completem la informació. Anem pel temps. La informació que ens acosta Noelia García. Bon dia i bona sort.
14: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Seran més probables a l'extrem nord. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AM.
0: Gràcies, Noelia. Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
15: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. A hores d'ara, el que tenim són retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, sobretot destacant la C-58 des de Sant Quirze i també retencions a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet. Afectacions de retruc en direcció Llobregat a la Ronda de Dalt fins a Canyelles i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim cues a la AP7 des de Mollet fins a Barberà, en direcció Tarragona, i també a Montornès del Vallès. Tenim un quilòmetre a Cerdanyola, en sentit nord, i també a la C-16, on ja trobem lentitud pels túnels de Vallvidrera. Pel que fa al Llobregat, retencions a la A2 i a la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. També lentitud en sentit nord per la C-31 i C-32 des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia.
11: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Encarrilant la recta final del Bon Dia i Bona Sort, en aquest 16 de juny del 2026, li donem el pas a l'Alba Morales, la que truca. Si truca,
2: jo.
0: Agafeu el telèfon, perquè si no tornarà a trucar una vegada i una altra.
2: Clar, així deixem de perdre el temps els dos. Jo truco una vegada, no haig d'insistir, i tu l'agafes.
0: Si tu ets de que quan truques t'han d'agafar el telèfon.
2: Sí, 100%.
0: Peti qui peti.
2: A veure, hi ha casos entenibles. Si em dius estic al metge, doncs bueno, mira, truca'm quan surtis, que estaré comptant. Tampoc t'estic 4 hores, però saps?
0: La setmana passada vam tenir la visita al Papa. Tot van ser missatges d'humilitat i austeritat, però l'Alba Morales, el món del luxe o postureig, perquè els famosos connectin al més enllà, la fe s'ha de demostrar a cop de talonari. Ho he explicat molt malament, això. A veure, explica'm-ho tot.
2: Ens ho posen molt difícil, els famosos. Clar, jo, el tema és que el dijous jo de sobte anava caminant pel carrer i em trobo el Papa.
0: Sí?
2: Jo tendrà... Allà, clar, estàvem el Papa i jo, molta gent, però bueno, érem el Papa i jo, i el Papa. I clar, jo vaig ser conscient per un moment i vaig pensar, ostres, això és quasi un miracle. Vull dir, era més probable que em toqués la loteria, perquè clar, jo no sabia ni l'hora ni res, jo anava caminant i me'l trobo.
0: Sí, perdona un moment, la gent peregrinant des de l'altra punta del planeta.
2: No sabia ni l'hora. Jo m'anava al gimnàs.
1: La gent aixecant-se a les 6 del matí.
0: Sí, sí. I tu te'n vas al gimnàs i te'l trobes de morros.
2: A veure, però perquè jo els envejo, vull dir, es podria haver demanat el dia, doncs jo sóc una dona 40. Jo estava treballant i vaig dir, ui, estic molt agullada, me'n vaig al gimnàs. Spoiler, no vaig arribar, però vaig veure el Papa. Això que me'n vaig emportar.
0: Perdona un moment. Això no vol dir que els que van anar a veure el Papa no siguin currantes.
2: Bueno,
0: eh?
2: L'Oriol ha dit que hi havia gent des de les 6 de la matí. Home, doncs jo crec que si estàs des de les 6, aquell dia a treballar, que no és que no siguis currant, però aquell dia no vas treballar. No passa res, jo una altra que pugui me l'agafaré, però jo no considerava que aquell dia me l'havia d'agafar, tenia molta feina. Bueno, el cas, que em trobo el Papa i jo penso i dic, ostres, és que els famosos són els que es van inventar el dit de si Mahoma no va a la muntanya, que la muntanya vingui a Mahoma. Per què? Pues, per exemple, la nostra estimada Kim Kardashian, ella ha dit, jo per què aniré a veure el Papa si em puc muntar l'església dins de casa meva?
16: No.
2: I això va fer.
0: S'ha muntat una església a casa?
2: S'ha muntat una capilla minimalista a dins de la seva mansió i s'ha gastat només 10 milions de dòlars.
16: Què I és minimalista?
2: És minimalista.
16: I li ha costat 10 milions?
2: 10 milions. Imagina't, clar, és que el tema si és que aquí comencem a afegir coses. Ella ha ficat un terra amb calefacció radiant, que no he acabat d'entendre gaire bé per què, perquè a menys que li doni per resar amb el cul al terra, doncs molta funcionalitat.
1: Quan es posen de genolls, el millor...
2: No té, bueno, doncs ja el pot aprofitar, perquè li costa 12.000 euros de manteniment, bueno, 12.000 dòlars, perdona, cada mes. I ella, que és molt generosa, cada diumenge, religiosament, agafa un gospel, un cor de gospel, perquè li cantin, mentre ella i la seva germana es posen al dia, prenen l'esmorzar, que només li costa cada diumenge 25.000 dòlars. O sigui, ha muntat la capella per 10 milions de dòlars i aquest manteniment mensualment li surt per 112.000 dòlars.
0: Al
2: que,
0: mes.
2: Ojo, al mes. Molta gent la criticarà, però jo què vols que et digui? Mira, jo si tingués aquests diners també ho faria.
1: No, jo si fos la seva amiga vull pija dir... li diria, pues oye, tu parròquia, si no està bendecida por el Papa, es no vale nada.
2: Espera't que encara la beneeix. Home, no està pas mal, té la fe i la disfruta amb la seva família. A mi em sembla meravellós.
0: Fantàstic.
16: I el gospel allà cada cap de setmana.
0: Quan parlem de luxe i de gent benestar, sovint surt el nom de Georgina Rodríguez. I torna a sortir ara.
2: Clar, és que a veure, sempre hi ha una persona que ha de donar la nota. I ja sabem que l'estimada Georgina Rodríguez Gio, pels amics, li agrada molt. Vam ser coneixedors de quan va visitar el santuari de Fàtima el 2022, no? I ella diu que és perquè és molt devota. Jo crec que la devoció la té per comprar el més car i a vegades el més hortera de les botigues de luxe. Perquè no m'ho explico. Que poder de la fe també, però em sembla que no és el cas. Es va presentar amb un vestit Chanel, mono, fins aquí tot bé, blanc, que només valia 4.500 euros. I que ella va pensar, aviam, un Chanel jo amb un bolso del Zara no el puc combinar, perquè fa lleig. Pues res, el combino amb un Hermès Birkin, tot de pell de cocodril, ella molt animalista, valorat en 32.000 euros. Ostres. És que va pensar, a veure, se'm queda coixa l'outfit, vull dir, em falta alguna cosa. Llavors es va posar un passador pel cap a joc, amb unes arracades totes de diamants, allà molt... que passaven desapercebudes, de Cartier. I bueno, pues re, la gent es va ficar una mica nervioseta perquè va dir, a veure, senyora, anar a visitar la verge per portar-li un ciri amb un outfit de 85.000 euros, clar, és que és el que moltes persones fan servir com a entrada de pis, saps? Vull
1: ostres.
2: Dir, pues la gent no li va fer gaire gràcia i van començar a qüestionar una mica la seva fe.
1: Però és curiós que el vestit, que sigui de 4.500, i en canvi els complements, només el bolso...
16: Són més
1: de
16: 25.000
0: euros. El meu casament el més car era la corbata.
1: Ho dius en sèrio?
0: No, t'ho dic de veritat, t'ho dic de veritat.
2: Si els complements són...
1: Doncs això la corbata ja m'ho explicaràs un altre dia, perquè no ho entenc.
0: Ja t'ho explicaré, ja t'ho explicaré.
1: Ostres.
0: I acabem parlant dels sastres del Vaticà.
2: És que això és molt heavy. O sigui, tenim els dissenyadors en Domenico Dolce i Stefano Gavana, que per mi, sincerament, són els amos. Vull dir, han convertit dels sants la seva millor inversió. Ells van fer una campanya publicitària que va ser la bomba. I és que van vestir els alts càrrecs del Vaticà amb els seus dissenys per aconseguir publicitat gratuïta. Clar, ells sí que era veritat que ja s'havien donat a conèixer per vendre les samarretes amb els estampats de la cara a la verge o uns rosaris tots d'or, com molt exclusius i tal, però bueno, que gràcies a la publicitat que van fer amb els del Vaticà, pues, la seva marca avui en dia està valorant 5.300 milions d'euros. És a dir, molt heavy. A canvi d'aquesta bona imatge, han aconseguit vendre bolsos amb els estampats de les cares dels sants per uns 3.500 euros a les seves botigues de Milà.
13: És a dir, que els vestits que porten al Vaticà són Dolce & Gabbana?
2: O sigui, van fer una campanya, jo no sé si sempre. Això ho investigaré la pròxima setmana, t'ho dic. Però la campanya no els hi va sortir pas mal. Vull dir, mentre una va a Fàtima amb el que li podria costar un pis o l'entrada d'un pis, els altres han convertit a l'església el seu aparador i facturen milions.
17: Gràcies, Alba. Una abraçada.
2: Una
17: altra abraçada. 3:15 de 8 del matí. We are ready. Mundial 2026, el bon dia i
13: bona sort.
0: Bona sort.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We're ready.
21: We're ready.
22: We are ready.
17: Actualitzem res, marcadors d'última hora. Iran ha empatat 2 amb Nova Zelanda. Ja sabeu que la selecció espanyola va empatar en el seu debut davant de Cap Verd, en un partit que la veritat no va tenir gaire més. I també en el grup d'Espanya, Aràbia Saudí, va empatar amb Uruguai.
1: O sigui, això vol dir que Espanya és com si comencés el Mundial la setmana que ve.
17: Exacte, marcadors actualitzats, que són 4 cada grup.
1: Són 3 partits per cada grup.
17: Per tant, són 4 equips.
1: Sí, 4 equips.
17: 4 equips.
1: Però clar, ara estan tots empatats, per tant.
17: Perfecte.
1: Com si no haguessin jugat.
17: I en passen quants, 2?
1: 2 i els millors tercers, els millors 8 tercers. Vull dir que déu-n'hi-do els que es classifiquen.
17: Bueno, doncs la cosa està així.
1: Sí, és que és un Mundial molt llarg, aquest any.
17: Encara no ha començat el Mundial.
1: No.
17: Vinga, va, anem a l'estop de l'any, som-hi. Montse, amb què acabem avui?
13: Home, amb l'estop de Gris, perquè un dia com avui del 78 s'estrenava aquesta gran pel·lícula. I gran banda sonora, amb Olivia Newton-John cantant aquesta Hopeless Devoted to You, però també moments estel·lars de la pel·lícula, com quan sonava aquesta Gris Linen. O aquesta Summer Nights. La pel·lícula finalitzava al ritme de We Go Together.
17: Perdona, era musical, però és que totes les cançons eren exitassos.
13: Exitassos. És una gran banda sonora que dona un subidón a aquestes hores. I ara acabem, evidentment, amb la clàssica, el gran duet entre Olivia Newton-John i John Travolta, You're the Wonder One. You're the Wonder One.
17: I amb això posem punt i final. Marxem demà, quan siguin en punt les 6 del matí. Aquí estarem els del Bon Dia i Bona Sort. Gràcies, Montse.
13: A tu, bon dia i bona sort.
17: Oriol.
1: Bon dia i bona sort.
17: Alba.
2: Adéu, adéu.
17: Ares.
2: Fins demà, Badó.
17: Família, demà quan siguin les 6 en punt. Aquí estarem amb el Bon Dia i Bona Sort. Feliç dimarts.

Hola, molt bon dia. Benvinguts al Cafè d'Idees d'aquest dimarts 16 de juny. Espanya va debutar ahir al Mundial amb un mal partit. La selecció espanyola només va aconseguir un trist empat a 0 contra un rival en principi fàcil com Cap Verd. A la mateixa hora que començava el partit, la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, compareixia davant el jutge Peinado. Em va sortir al cap de més de 3 hores sabent que el magistrat la vol enviar a un judici amb jurat, però sense saber encara quines seran les mesures cautelars contra ella. La vista de Begoña Gómez va inaugurar la setmana horrible de Pedro Sánchez. Avui veurà també com la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix a la comissió d'investigació del Senat. L'escoltarem donar explicacions per primera vegada després que un nou informe de la UCO la torni a implicar activament en la trama Leire. Comencem.

0: El jutge Peinado aplaça uns dies la seva decisió sobre les possibles mesures cautelars a Begoña Gómez. Les acusacions populars han demanat al jutge que li retiri el passaport perquè creuen hi ha un risc de fuga. Lorena Amo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. El magistrat ha citat els tres imputats per comunicar que dona per acabada la investigació judicial i que la causa ja es pot enviar a judici amb jurat. Hazte Oír ha demanat que a la dona del president Sánchez se li retiri el passaport i que hagi d'anar al jutjat cada 15 dies. Per la seva assessora, Cristina Álvarez, les acusacions populars han demanat també la compareixença cada 15 dies. Per qui no han demanat cap mesura cautelar és per Juan Carlos Barrabés, perquè consideren que no hi ha risc de fuga. Ara serà l'Audiència de Madrid qui determini si obre i quan el judici oral. El jutge Peinado acusa Begoña Gómez de 4 delictes de corrupció.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
3: Muchas gracias. La UCO dice que...
0: És la resposta de Santos Cerdán al nou informe de la UCO que assegura que hauria ordenat pagar les despeses dels viatges de Leire Díez. També apunta que la directora de la Guàrdia Civil hauria continuat en contacte amb ella fins i tot quan ja sabia que l'estaven investigant.
1: De fet, Gemma, el nou informe de la Guàrdia Civil assenyala l'ex número 3 del PSOE com a líder de la trama per obstaculitzar causes judicials contra el partit i l'executiu espanyol. Segons aquest mateix document, Santos Cerdán va ordenar al seu equip que pagués les despeses de 6 viatges al 2024 de Leire Díez, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Senat. L'ha convocat el PP per les reunions amb l'anomenada lampista dels socialistes. Segons l'UCO, van intercanviar missatges quan González ja sabia que s'estava investigant l'exmilitant. L'expresident Rodríguez Zapatero demana més temps per declarar sobre les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat demà a l'Audiència Nacional, un mes després que el jutge l'imputés. Les joies intervingudes han estat valorades en 1,3 milions d'euros i aquesta taxació ha motivat l'obertura d'una segona investigació per contraban i frau fiscal que se suma a la de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. Tant si el jutge accepta l'ajornament com si no, l'expresident haurà de respondre sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Doncs en aquesta setmana crítica per les qüestions judicials, govern, socis i oposició esperen la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero.
4: El PSOE es defensa i mira de sortir al pas.
5: És molt injusto en un estado de derecho como el nuestro que se señalen y se condene públicamente con indicios.
4: Davant una oposició que aprofita per pressionar el govern de Sánchez.
6: Que acepte la realidad, que le han pillado, que ha sido descubierto, que convoque elecciones.
4: Vox apuja encara més l'aposta i es querella contra Zapatero.
7: El socialismo corrupto se sienta ante los jueces. El tiempo de la impunidad se acaba.
4: Els socis d'investidura demanen explicacions.
8: Zapatero no és un noi que passava per allà, és l'expresident avalador també del senyor Sánchez.
4: I des de Junts afirmen que els socialistes estan acorralats.
9: La foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Després de mesos de bloqueig, PSOE i Sumar desencallen la despenalització de les ofenses contra la corona i també contra símbols religiosos i símbols espanyols. Amb aquesta modificació deixaran de ser delictes les crítiques o comentaris d'artistes, humoristes o activistes contra la monarquia, com va passar amb el raper Valtònyc. Si prospera, la Casa Reial continuarà protegida contra els delictes d'injúries, calúmnies o vulneració de l'honor, com qualsevol altre ciutadà. Per tirar-ho endavant, els socis de govern necessiten els suports dels partits de la investidura.
0: I avui el món es desperta pendent dels detalls i la salut de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a l'espera que divendres les parts signin i facin públic el text pactat. La fi dels atacs i l'obertura de l'estret d'Hormuz són, ara per ara, les úniques certeses.
1: I, de fet, Donald Trump assegura que divendres, el dia que es trobaran a Suïssa per escenificar l'entesa, el pas ja estarà completament obert. A més, la Casa Blanca explica que Trump i el president del Parlament iranià ja han signat digitalment el memoràndum d'entesa. Es tracta, segons Washington, d'un document breu amb les bases generals que obre un període de 2 mesos per negociar els temes més espinosos. El principal, el programa nuclear iranià, però també les sancions i l'alliberament dels actius congelats de l'Iran, que segons Teheran poden ascendir a 25.000 milions de dòlars. Però tot plegat perilla per l'oposició d'Israel aquest acord de pau, malgrat que el Pakistan, mediador en les negociacions, ha deixat clar que la fi de les hostilitats inclou el Líban. L'exèrcit hebreu ha tornat a atacar en les últimes hores poblacions del sud del país. Pressionat pels ministres extremistes i desobeint Trump, Benjamin Netanyahu insisteix en que l'entesa no obliga Israel i que mantindran les tropes al sud del Líban, a Gaza i a Síria.
3: Ciutadans d'Israel, la lluita no ha acabat. Hem de seguir estant alerta i defensar-nos no només contra l'Iran, sinó també contra els grups terroristes de l'Iran que hem atacat sense precedents. Ho hem fet a Gaza, al Líban, a Síria, al Iemen.
1: La presidenta de la Comissió Europea insisteix que l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran ha d'incloure l'alto el foc al Líban. Ursula von der Leyen ha recordat que les sancions imposades a l'Iran responen a 2 àmbits, la violació dels drets humans i les armes de destrucció massiva, i ha condicionat l'aixecament de les sancions a un canvi real sobre el terreny.
10: La prioritat ara és implementar-lo. Les sancions s'imposen per modificar el comportament. Si el comportament canvia de manera creïble i fiable, es poden aixecar les sancions.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran també marca la cimera del G7 a Evian, a França, que avui rep com a convidat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
1: I és que la guerra a Ucraïna també està a l'agenda del club. El president Zelensky vol tornar a captar l'atenció de Donald Trump i que li doni suport per aconseguir una trobada cara a cara amb Vladimir Putin. Tant els dirigents europeus presents a la cimera com Canadà també pressionaran Trump perquè posi fi a una guerra que fa més de 4 anys que està activa. Això serà avui, després que ahir tant França com el Regne Unit oferissin al mandatari nord-americà desplegar-se a l'estret d'Hormuz per ajudar a netejar de mines la zona i escortar bucs a partir de divendres, quan és previst que es reobri el pas. L'expectativa d'una obertura imminent de l'estret d'Hormuz i la fi definitiva dels combats a l'Iran agrada als mercats de valors. De fet, l'IBEX 35 ha tancat en màxims històrics, superant els 19.000 punts per primer cop, una tendència a l'alça que noten les borses d'arreu del món. El Dow Jones també registra màxims i, després de més de 100 dies disparat, el petroli se situa avui als $84 al barril, Brent, lluny dels més de 120 d'ara fa 2 mesos.
0: Per saber com afectarà la caiguda del preu del petroli a les nostres butxaques, saludem Albert Campdevadal, expresident de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei. Senyor Campdevadal, molt bon dia.
11: Bon dia. Campdevadal, però no passa res.
0: Ai, perdoni.
11: No, res.
0: Amb el petroli, 84 euros al barril, baixaran el preu dels carburants i quan? Quan ho notarem?
11: A veure, estan baixant, avui he baixat, per exemple, un cèntim. Nosaltres ara, en aquests moments, encara tenim el petroli. Vostès estaven dient 84 ara mateix, perquè això del petroli és com una muntanya russa que es mou molt ràpid. Estem quasi a 83, a 82,81, però encara estem a 10,5 cèntims, a 10,5 dòlars més que abans de la guerra. O sigui, abans de la guerra s'estava pagant el barril de petroli a 72,50 aproximadament, i ara el tenim a 82,81, o sigui, uns 10 dòlars una mica més. Pensem una cosa, que normalment el preu dels productes petrolífers es trasllada i es mou molt ràpid segons el barril de petroli, però nosaltres, els gasoliners, els benziners, no comprem a petroli, comprem derivats i els comprem a les companyies. Al final, els nostres preus a les estacions de servei es mouen més ràpid o més a poc, també en funció de com les grans companyies que compren petroli i fan els destil·lats ens repercuteixen aquests moviments. No?
0: Però llavors, amb aquesta informació, quan creu que ho notarem a les benzineres, que ens baixa el preu?
11: Jo crec que d'aquí una setmana, més o menys, ja es pot començar a notar. Pensi també que tant les companyies com les gasolineres tenim combustible comprat més car, i això sempre frena una mica la baixada. Però és una, quan dic frenar, no, és un tema de 2-3 dies, no més. I el que sí que hi ha un tema molt important i no hem de perdre de vista, i és que abans de començar la guerra teníem els combustibles gravats amb un 21% d'IVA, sí. I en aquests moments el tenim al 10%. Sí. Vol dir, i això s'acaba a finals d'aquest mes si el govern no ho prorroga, que ja des de la patronal estatal d'estacions de servei hem demanat que es prorrogui la rebaixa de l'IVA. Si no es prorroga, perquè són molts diners que l'Estat deixa d'ingressar, automàticament tindríem un 11% més d'IVA tant en els gasoils com en les gasolines. Mm-hmm. Això suposaria en els preus d'avui en seguida 15-16 cèntims més tranquil·lament de preu. O sigui que per un cantó el consumidor veuria que ara se li comença a baixar una mica el preu del combustible i de repente a principis de juliol es tornaria a pujar.
0: Val. Doncs a veure què passarà. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei. Gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
11: Gràcies a vostès. Molt bon dia i un plaer.
0: I després de 13 anys de negociacions, al Parlament i Europa i el Consell Europeu de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris comunitaris.
1: Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. La legislació manté l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a compensació i garanteix que els menors de 14 anys puguin seure al costat dels seus acompanyants sense pagar un cost addicional pel seient. Tampoc es cobrarà per imprimir les targetes d'embarcament als taulells de facturació. Les aerolínies hi estan en contra. És un acord que previsiblement podria entrar en vigor al març.
0: La investigació del cas Andic ha fet un gir mediàtic. Ràdio Televisió Espanyola ha tingut accés als àudios de les trucades que Jonathan Andic va fer al 112 el dia de la mort del seu pare a Montserrat. La defensa del fill del fundador de Mango assegura que tot va ser un accident.
12: No ho fa sempre.
13: Vale, ara venim a ajudar-lo.
12: Ja, però és que no el veig. No me responde. Vale. No sé què diu por el barranco.
14: És el que més repeteix Jonathan Andic a les trucades. Segons la investigació, el seu pare va caure a les 12:28. Jonathan va trucar primer a la parella del fundador de Mango, uns 5 minuts després, i a continuació, a emergències.
12: Me necesito ayuda, necesito ayuda.
13: ¿Este tipo que ha corrido?
12: Mi padre se ha caído.
13: ¿Se ha tropezado o está perdido el conocimiento?
12: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
14: Segons la seva defensa, va cridar al seu pare moltes vegades.
13: ¿Habría indicado de qué altura el cual ha podido caer?
12: No lo sé, no lo veo.
13: ¿Le contestas? ¿Sabes si está consciente?
12: No lo contesta.
14: Pels advocats, els àudios demostren l'impacte traumàtic que li va causar el succés i per això no es pot qüestionar quan va trigar a trucar o a qui va trucar primer.
1: L'Audiència Provincial de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó el futbolista de l'Elx, Rafa Mir, per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions. El tribunal veu coherent i consistent el relat de la víctima i de la seva amiga, qui també hauria estat agredida. El futbolista i la jove de 23 anys es van conèixer l'agost de 2024 en una discoteca. Des d'allà van anar fins a casa del jugador, on ell la va agredir. L'audiència també condemna el seu amic, Pablo Jara, per l'agressió sexual a la segona jove. La sentència encara no és ferma.
0: Rodalies recupera avui la circulació de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos sense servei.
1: Recordem que aquesta línia va quedar afectada arran del temporal Harry el passat mes de gener. El servei alternatiu per carretera continuarà funcionant avui. De fet, hi haurà autobusos directes de Martorell a Cerdanyola a la universitat fins dijous. La reobertura estava prevista pel juliol, però finalment s'ha pogut avançar un mes. En paral·lel, les obres per actuar al conjunt del túnel que afecta aquesta línia ja s'han licitat i, segons el Ministeri de Transports, no suposarà cap alteració del servei.
0: I també us hem d'explicar que hi ha risc d'incendi a una cinquantena de localitats de Barcelona, de Lleida i de Tarragona. A una setmana per la revetlla de Sant Joan, la Generalitat demana precaució amb els petards.
15: La de la Revetlla és una de les nits i matinades amb més activitat pels serveis d'emergències. La Generalitat encara Sant Joan amb alerta després d'un cap de setmana d'incendis simultanis.
16: Per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
15: Els bombers reforcen el dispositiu amb un 50% més de personal, sobretot per atendre possibles incendis urbans i de vegetació. Trànsit i Mossos d'Esquadra preveuen una mobilitat elevada. Es calcula que per la Revetlla 500.000 de vehicles sortiran de l'àrea metropolitana.
16: Tindrem doncs, els controls habituals de campanyes de drogoalcoholèmia del 22 al 28 de juny amb 678 controls previstos.
15: I es recorda que està prohibit fer fogueres o llançar pirotècnia a menys de 400 metres de terreny forestal o agrícola.
0: El nombre de persones desplaçades es redueix per les dificultats que troben per accedir a la protecció d'altres països. És la denúncia que fa la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat que alerta que Espanya és un dels països que menys asils otorga. Només una de cada 9 persones ho aconsegueix.
1: Espanya és el tercer país de la Unió Europea que més peticions d'asil rep i Catalunya la tercera comunitat en nombre de sol·licituds, unes 17.000 al 2025, però això és un 1,6% menys que l'any anterior. I la Comissió d'Ajuda al Refugiat atribueix aquesta disminució a que Europa ha endurit les polítiques migratòries i a un major control migratori a Mauritània i Senegal. La majoria de peticions actualment són de persones d'Amèrica Llatina, sobretot de Venezuela.
0: I una bona notícia per les famílies monoparentals perquè tindran el mateix descompte amb la matrícula per la universitat que les famílies nombroses, un 50% per les que tinguin un fill i el 100% per les que en tinguin dos o més.
1: I també, Gemma, rebran una bonificació del 100% les famílies monomarentals en les quals hi hagi algun membre amb una discapacitat. El govern ho aprova avui després d'acordar-ho amb Comuns i Esquerres. Ja té reservada una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que s'han d'aprovar el mes de juliol. El descompte, que entrarà en vigor a partir del curs vinent, beneficiarà més de 78.000 famílies a Catalunya.
0: La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial i no passa de l'empat a 0 contra Cap Verd en un decebedor partit dels de Luis de la Fuente. Els més optimistes, però, recorden que l'any 2010 Espanya també va començar amb un mal resultat al seu camí mundialista.
1: Gemma, la selecció que s'enfrontava a la selecció que ocupa la posició 67 del rànquing FIFA no va ser capaç de fer gol. Una rematada al pal de Ferran ha estat l'ocasió més clara pels de Luis de la Fuente, que van fer un partit de sabador, amb un joc espès i imprecís, i en cap moment van trobar una escletxa en la defensa del seu rival. Lamine Yamal, que va entrar al minut 70, va donar més aire a la selecció, però no va ser suficient. Així analitzava el partit el seleccionador.
17: En algún momento ha faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco a pasar al rival y generar esos espacios, pero cuando no quiere entrar es que no quiere entrar. Y ha habido remates, ha habido ocasiones, ha habido ganas de solucionar el partido por la vía rápida también, pero hay que seguir así.
0: I avui debuta França al Mundial i s'enfronta al Senegal en partit que podreu veure a les 9 de la nit per la 1 i a la 2CAT. Ahir, cap dels equips que va jugar va ser capaç de guanyar 3 partits, 3 empats.
1: I entre ells els dos rivals d'Espanya, l'Uruguai i l'Aràbia, que han empatat a un. Els saudis s'han avançat amb un gol del Amri i Maxi Araujo ha evitat la derrota dels sud-americans al minut 80. Bèlgica tampoc ha passat de l'1-1 amb Egipte després que Hani igualés el gol matiner de Shur. I l'Iran també s'ha repartit els punts amb Nova Zelanda en un partit on ha hagut d'equilibrar els dos gols de Just.
0: Pau Lavadós a jugar aquesta tarda la primera ronda de...

0: El Gran Teatre del Liceu recupera una de les òperes més celebrades de la història, La Nozze di Figaro. És una nova producció de la mà de Marta Pazos que busca un enfocament dolç per a aquesta obra de Mozart.
1: Amb un univers visual exuberant i colorista, l'òpera es desenvolupa entre intrigues, desitjos i confusions. La representació, amb la direcció musical de Giovanni Antonini, fa servir la ironia per reflectir la jerarquia social al segle XVIII. Aquesta proposta converteix el clàssic de Mozart en un mirall viu de passions i de poder. En cartellera, al Gran Teatre del Liceu fins al 21 de juny.
0: I anem ja amb el temps, Sergi Lores, molt bon dia. Avui ens comences parlant de l'albada d'avui, que ha estat especial. Per què?
2: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, perquè avui, dimarts 16 de juny, hem viscut l'albada més primerenca i matinera de tot l'any. Mireu, al Cap de Creus, el sol ha sortit a les 6 i 11 minuts del matí. Ho ha fet una miqueta més tard, quan faltaven 4 minuts per 6:45 del matí cap a les Terres de l'Ebre. Doncs bé, a partir de finals de setmana, el sol ja començarà a sortir un segon més tard. De fet, ja a finals de juny es farà de dia uns 3 minuts més tard que no pas ara. De moment, pràcticament, no ho notarem. Ara bé, a finals de juliol ja es notarà més, ja que el sol sortirà mitja hora més tard i a finals d'agost ho farà una hora més tard que no pas avui. Per tant, mica en mica anirem, doncs, veiem aquestes albades una miqueta més tardanes. Una albada, la d'avui, però la més primerenca de tot l'any, que ha estat molt càlida, xafogosa, tropical, cap al litoral, també cap al prelitoral, fins i tot cap a algunes comarques de Ponent, suau, també a moltes altres comarques de l'interior, i només fresca i agradable i de bon dormir en àrees del Pirineu, on hi ha refrescat després de les tempestes que hi van descarregar, ruixats localment intensos i acompanyats de calamars o de pedra, que sobretot van afectar punts de l'alumnat Urgell, també de l'Alt Berguedà, fins i tot de la Cerdanya, on s'hi van acumular quantitats de 10 a gairebé 30 litres per metre quadrat. Fins i tot les encluses d'aquestes tempestes es veien arribar fins pràcticament a tocar de la costa de Barcelona. Aquests ruixats i tempestes d'ahir a la tarda s'han desfet de nit i matinada. A hores d'ara el cel pràcticament està serè a tot arreu. Només tenim una miqueta de pols sahariana en suspensió, però un dia més continuem amb aire fred en a capes altes de l'atmosfera, que en combinar-se amb aquesta massa d'aire càlid que tenim en superfície, el contrast de temperatura, doncs, tornarà a afavorir aquesta convectivitat de tarda en àrees del Pirineu. Però de moment, matí força tranquil, amb sol a tot arreu, amb alguns núvols prims decoratius, i abans del migdia novament creixeran nuvolades en àrees del Pirineu. També durant la tarda creixeran punts de la Prepirineu. Però vaja, avui els ruixats i les tempestes creiem que quedaran concentrats sobretot cap a la cara nord de la serralada pirinenca. La resta continuarem amb sol, núvols prims associats a les encluses d'aquestes tempestes, i compta amb les temperatures perquè pugen. Respecte ahir, molta calor aquest migdia, tocada als 30 graus i amb xafogor cap a la costa, també més de 30 graus cap a moltes valls del Pirineu, més de 33 a 35 graus cap a les comarques del prelitoral i també de l'interior, i fins a 37 o 38 graus cap a Ponent i cap a l'interior de la Vall de l'Ebre. De fet, aquí s'activen avisos per calor durant aquest migdia, Gemma, i és que esperem màximes de 3 a 8 graus més altes a les habituals per l'època.
0: Sergi, els últims dies de la primavera, a veure, s'acomiadaran amb més calor o ens donaran un respir?
2: Doncs em sembla a mi que no. Tingueu molta paciència, Gemma, perquè la calor serà notícia de cara a aquests pròxims dies. Encara, però, amb una miqueta d'aire fred en alçada, ben bé fins dijous, que mantindran aquesta convectivitat típica de les tardes en zones del Pirineu. Aquí serà un oasi tèrmic el que tindrem, ja que els ruixats probablement acabin refrescant una miqueta l'ambient transitòriament, però vaja, a finals de setmana s'imposarà una dorsal anticiclònica molt potent, que ens deixarà molta estabilitat, molt estancada atmosfèric, que afavoriran que aquesta massa d'aire càlid que tenim al damunt es vagi reescalfant dia rere dia, i ens plantarem el cap de setmana amb valors pròxims als 25 graus a uns 1.500 metres d'alçada. I compte, perquè a principis de la setmana que ve una dana es podria desplanjar cap a l'oest de la península. La seva posició podria fer que aquest vent del sud s'intensifiqués, i per tant aquesta bombolla d'aire càlid encara podria intensificar-se una miqueta més a les acaballes de la revetlla de Sant Joan, deixant-nos molt probablement temperatures molt altes per l'època, i ara per ara probablement estiguem davant d'una possible onada de calor en alguns països com França o Suïssa, on s'esperen temperatures fins a 15 graus per sobre a la mitjana climàtica. Aquí a Catalunya, que el

0: Preparau-vos perquè les nits es faran feixugues càlides, tropicals, cap al litoral, cap al prelitoral, també cap a Ponent, on no baixarem dels 20 graus. Fins i tot en grans ciutats com Barcelona, de cara al cap de setmana, ja podríem acabar registrant nits tòrrides, per tant, per damunt dels 25 graus durant tota la nit. I les màximes continuaran pujant de cara a aquests pròxims dies, més de 30 graus cap a la costa, més de 35 graus cap a l'interior, cap al prelitoral, a moltes valls del Pirineu i també del Prepirineu, i a tocar dels 40 graus a cara aquest cap de setmana cap a les comarques de Ponent. Per tant, molta calor la que ens arriba de cara a partir del cap de setmana, amb temperatures que seran entre 3 i fins a 12 graus superiors a les habituals per l'època, ben bé fins a mitjans de la setmana que ve. Per tant, Gemma, si ja comenceu a pensar en el que fareu per la revetlla de Sant Joan, que els plans almenys incloguin piscina o platja, perquè ja veieu que ens anirà molt bé per poder-nos refrescar.
1: No estic pensant encara en la revetlla de Sant Joan, Sergi. Queden moltes coses d'aquí a la revetlla, però ja hi pensaré.
0: Molt
1: gràcies.
0: Bé.
1: Les 8 i 17, Sergi Molera, bon dia. Bon dia. Ahir els diaris anaven plens amb l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran, i avui el que trobem és l'anàlisi d'aquest text que a priori s'ha de signar aquest divendres.
2: Sí, fas bé de dir a priori, perquè avui, per exemple, la portada del País ens diu que la resistència d'Israel posa en risc aquest acord de pau, la negociació entre els Estats Units i l'Iran, afronta aquests esculls, com per exemple el programa nuclear de Teheran i l'aixecament de sancions i sobretot també el rebuig d'Israel a retirar-se del Líban. Si busquem encara més anàlisi geopolític, podem anar per exemple a les pàgines interiors del Periódico, en un article escrit per Mario Saavedra, que ens diu que ni els Estats Units ni Israel han aconseguit els seus objectius i l'Iran doncs, surt enfortit d'aquest acord. El pretest col·lapse que havia d'haver-hi del règim ayatolà no s'ha produït finalment i, per tant, Trump ha hagut de cedir en aquest, per culpa de l'impacte econòmic del conflicte. Les conseqüències polítiques que podrà tenir això ho veurem a les eleccions de mig mandat del mes de novembre, i sobre Netanyahu ens diu que l'oposició se li ha tirat a sobre per errors estratègics, diuen.
3: El que sí, de moment, ha servit aquest acord, Sergi, és per reflotar l'economia. De fet, l'IBEX 35 va marcar un nou rècord ahir.
2: Sí, i és portada avui del diari Expansión, aquest rècord de l'IBEX que conquereix els 19.000 punts. El pacte per reobrir Hormuz, doncs, que relaxa aquesta tensió energètica, el preu del petroli va caure un 5%, i l'IBEX va aconseguir aquest rècord després de pujar un 1,4%, sobretot gràcies a l'impuls dels bancs i de les empreses turístiques. A més, segons aquest diari, la fi del conflicte podria fer que el Banc Central Europeu es replantegés pujar els tipus d'interès.
1: La guerra a l'Orient Mitjà sembla que acaba, sembla que va acabant, però a Ucraïna no. A Ucraïna els atacs russos no s'aturen i avui són portada de La Vanguardia.
2: Sí, són la fotografia avui de La Vanguardia, la portada d'aquest bombardeig sobre una catedral històrica de la ciutat de Kiev. És el temple de la Dormició, el monestir de les Coves, que es troba a la capital del país i que, segons podem llegir les pàgines interiors de La Vanguardia, l'atac ha format part dels darrers atacs russos amb 70 missils i 611 drons que han provocat la mort d'11 persones, tot i que des de Moscou defensen que precisament aquest atac sobre la catedral ha estat provocat per els míssils antiaeris nord-americans. Per tant, aquí hi ha divergència d'opinions, com sempre, i de relat entre Rússia i Ucraïna. Aquest és un monestir cristià ortodox que es va fundar el 1051 i ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des del 1990.
3: I, Sergi, crònica internacional a banda, els diaris editats a Madrid, Semana Horribilis per Pedro Sánchez, i ells continuen fent-se ressò.
2: Sí, continuen carregant i amb aquest degoteig d'informacions sobre el PSOE. Per exemple, al Mundo trobarem una informació que assegura que el PSOE hauria activat la claveguera només 16 hores després de la carta que va enviar Pedro Sánchez. Ferraz hauria ordenat assumir les despeses de Díez l'endemà al matí que Sánchez es tanqués a la Moncloa en aquell període de reflexió de 5 dies. En la mateixa línia, però, en aquest cas centrats en Zapatero, l'ABC diu que el PSOE manté el contacte amb l'expresident per anticipar la seva declaració de demà. Tot plegat ho podríem definir amb una vinyeta que trobem avui a La Vanguardia de Gargots Cap, on es mostra un Pedro Sánchez que deixa enrere un paraigües trencat que posa visita del papa i n'agafa un altre per tapar-se ben vermell, que es diu Mundial de Futbol.
1: Però veient com li va anar ahir aquest paraigua o aquest parèntesi, potser serà més breu de l'esperat després.
2: Sí, sí.
1: Ara de seguida en parlem amb el Fran Robert. Però escolta, veig que Regne Unit també prohibirà l'accés a xarxes socials als menors de 16.
2: Sí, ho llegim avui a l'Ara. És una mica els mateixos passos que han seguit Austràlia i Espanya, i en aquest sentit ho va anunciar ahir el primer ministre Keir Starmer, que a més també va dir que els adolescents de fins a 18 anys tindran una mena de toc de queda tecnològic Per tant, no podran navegar per les xarxes fins als 18 anys, segons quines hores de la matinada. També es vol anar un pas més enllà sobre totes les plataformes de streaming i amb els videojocs, perquè els adults no puguin contactar de manera fàcil amb menors, perquè aquí és on es produïen sobretot situacions d'assetjament i de pederàstia, i de moment han donat pocs detalls de com s'ha d'implementar. De fet, aquí a Espanya ha passat el mateix. Pedro Sánchez va anunciar aquesta mesura fa 4 mesos i de moment encara no s'ha implementat ni se sap com s'implementarà.
1: Això ho hem de parlar amb el Geni Roca, perquè mira que fa temps que estem parlant d'aquestes mesures, de com protegir els menors i de quina manera això s'està fent efectiu.
2: I com s'aconsegueix això, realment, que no entrin a les xarxes els menors de 16 anys. El que sí que té clar Starmer és que hi ha una correlació evident entre el malestar dels joves i el seu abús de les xarxes.
3: El que també provoca malestar als joves és no poder accedir a un pis, a un habitatge, poder independitzar-se, i això ho recull avui el periòdico.
2: Sí, a través d'un informe que es diu Evitar la incertesa, habitatge, joventut i malestar estructural, que ha publicat el Consell de la Joventut d'Espanya, ens diu que el 42% de les persones entre 25 i 34 anys afectades per la crisi habitacional perceben la salut mental com a regular o dolenta. I, de fet, diu l'informe que amb aquestes dades es confirma que el cortisol, que és l'hormona de l'estrès, doncs puja pràcticament a la mateixa velocitat que el preu del lloguer.
1: Però, Sergi, la gran notícia del dia d'avui és que Bad Bunny ha acabat els concerts.
2: Ha acabat els 10 concerts.
1: Hi havia qui em deia, però cada dia actuar Bad Bunny ho ha fet durant 10 dies.
2: Sí, sí, pràcticament com...
1: No consecutius, però vaja, una gairebé. Una residència.
2: Sí, sí, 10
1: acabat,
2: dies.
1: Va acabar i la nit.
2: Sí, 10 dies sumats als dos de Barcelona.
1: Els dos de Barcelona.
2: Són 12 en total, va acabar i el Metropolitano. I el País diu que els concerts, tota aquesta residència de l'artista de Puerto Rico recordaran generacionalment, pràcticament. De fet, els compara amb els concerts dels Rolling Stones l'any 1982 al Calderón. El compara per importància i per relleu generacional. En aquest sentit, en total, com dèiem, han estat 12 concerts. Ahir van ser 2 hores i 50 minuts d'espectacle i l'estrella convidada va ser Quevedo, l'artista canari que va cantar amb ell Colúmbia, després va fer 3 cançons en solitari i va acabar amb la mítica Quédate, que és la cançó més famosa de Quevedo.
1: De què parlarem, Lorena? Que no tindrem a Bad Bunny.
3: De la selecció.
1: Tindrem com un buit en aquest programa.
3: De la selecció espanyola, de ben segur.
1: Exacte.
3: Però ara, abans d'entrar en matèria de la selecció, a punt de ciclisme.
2: A punt de ciclisme perquè està a punt d'arribar el Tour a Barcelona. De fet, avui La Vanguardia ens diu que si la ciutat encara té a la retina la imatge de Gaudí sobre la Sagrada Família i l'olor de benzina del Gran Premi de Montmeló del cap de setmana, doncs ara arriba el Tour de França, el 4 i el 6 de juliol, aquesta gran sortida a la capital de Catalunya, que a més arribarà amb una mena de rècord de perimetratge, perquè s'hauran de fer 70 quilòmetres de cèrcol continuat per contenir les 850.000 persones que es preveu que s'acostin en un d'aquests 3 dies.
1: Però, perdona, Sergi, explica-m'ho bé. Dius el 4 i el 6.
2: Sí, perquè són...
1: O sigui, el 4 surten de Barcelona.
2: Són 3 coses, o sigui, és la presentació dels equips...
1: El 4.
2: I 2 etapes que es fan a Barcelona.
1: Per tant, a Barcelona, total, 2 etapes?
2: Sí, amb sortida a Barcelona es fan 2 etapes. Per tant, hi haurà tot un...
3: Carrers tallats,
2: seran 3 dies de
1: carregada. Però és que jo aniré a veure-ho, Lorena.
3: Sí,
1: sí, perquè acabem Café d'Idees al 3. El 4 em llevaré i me'n vaig a veure el Tour. No tindré res a fer.
3: Ja sabem.
1: Se m'ha Bad Bunny.
3: No sabem.
1: I acaba el programa.
3: No hi ha papa, no hi ha Bad Bunny.
1: Escolta, parlem del partit d'ahir.
2: Sí,
3: ui, ho dius amb pungida, eh?
1: Ah, però Lorena,
3: tampoc
1: és que...
3: Tampoc passa res.
1: Home, sí, passa.
2: Home,
1: Sergi,
2: fan bastanta sang els esportius avui.
1: Sí?
2: Sí, sí. L'esport diu que bajonazo, directament, amb una imatge dels jugadors per Oyarzabal.
1: La Lorena riu, perquè...
2: Sí, és que són molt bons, avui, els titulars d'esportius.
1: Que bajonazo!
2: Són per emmarcar. El de Mundo Deportivo diu Alerta Roja, que per mi és el millor titular del dia. El Marca ens diu Petardazo.
1: Sí.
2: I l'As, en aquest cas, parla de Chasco Histórico.
1: Ostres!
2: Per tant, molt contundents.
1: Company d'Esports de Ràdio Nacional, Fran Robert, bon dia.
4: Bon dia.
1: Tu parlaries de Chasco? Chasco, decepció, bajonazo, alerta...
3: Petardazo, és bonic.
1: Digue-li a la Lorena, que ella ho minimitza.
4: És exagerat, però jo...
3: És exagerat.
4: Jo hagués titulat Muy Verde, jugant amb el nom de la selecció, i després hagués posat Cabeza Fría, en català ens va perfecte, Cap Fred.
1: Cap Fred. Oh, que bo!
4: Clar, jugues amb això.
1: Però, Fran, que bo! De Cap Verd, Cap Fred.
4: Cap Fred.
3: Fem una secció nova amb ell, de titulars.
1: Cap Fred és boníssim.
4: Tampoc és tan greu, però molt verd la selecció espanyola.
1: Doncs va, a què ho atribueixes? Massa pressió, estrelles com Lamin i Nico amb poc ritme, hi ha qui diu que Pedri no acabava d'organitzar bé el camp...
4: Jo crec que és una mica de tot. El que passa és que Espanya guanya l'Eurocopa del 2024 a Alemanya, amb les millors bandes d'Europa, amb Nico i amb Lamine. Clar, penseu que Lamine porta gairebé mes i mig aturat per la lesió al bíceps femoral de la cama esquerra i Nico, doncs, un mes aturat per la pubàlgia. Ahir no se'ls va veure fins, van disputar només uns minutets i Ferran i Gavi a les bandes no van donar la talla. I després, Pedri, a la primera part, no sé què va fer de la Fuente, però el va posar com de mitja punta, no s'hi acabava de trobar còmode.
1: Se veia com desubicat,
4: sí,
1: Pedri,
4: desubicat, i després que Pedri i Fabián, i em sap molt de greu dir-ho, no s'acaben d'entendre a la sala de màquines. Jo tinc la sensació que quan Pedri juga amb Gavi o juga amb Olmo, o fins i tot quan Pedri es va lesionar a l'Eurocopa i va entrar Olmo de titular amb Fabián, la cosa va ser molt diferent. Per tant, De La Fuente haurà de prendre decisions importants.
1: Però i a més es van trobar un porter espectacular.
3: Ui, sí.
1: Davant,
3: sí, sí.
1: No, Sergi?
2: Bosinha.
1: Sí. Exacte.
3: Bosinha. I que ve de segona, no? Té 40 anys i l'han fet un heroi al país.
4: Sí, sí. I després, Bosinha, sabeu que és un sobrenom.
2: Sí.
4: És un sobrenom que vol dir àvia, abuelita, no? Sí. I ho va triar ell per fer-li un homenatge a la seva àvia, perquè quan era petit el va cuidar perquè els seus pares treballaven, i clar, Bosinha, Bosinha, Bosinha, ara millor del partit, 40 anys, porter de segona de Portugal, que es queda sense contracte el 30 de juny.
2: Sí.
4: O sigui que...
1: Sí, al País li dediquen un article.
2: Li dediquen un article que, de fet, diuen sobre això del contracte que el seu valor és de 50.000 euros, per tant...
1: 50.000 euros?
2: Sí, sí, bueno, clar, 50.000, clar. Sí, sí, per tant, estem
1: ens
2: parlant
1: comprem.
2: Sempre de fitxatges milionaris com el de Cucurella.
1: Clar, clar, clar.
2: I, de fet, ha passat de tenir 50.000 seguidors a gairebé 3,1 milions de seguidors a Instagram, Bosinha.
3: Jo volia saber si Cucurella va ser el millor del partit.
4: A mi Cucurella em va agradar molt, em va agradar molt. Crec que el fitxatge pel Real Madrid no li va afectar gaire, si més no a ell. De fet, és el que li fa una assistència a Ferran i el davanter del Barça està bella la pilota al pal i encara no ens expliquem ben bé com.
1: No, i... t'ho expliques com?
4: No, no, és que he vist la jugada 30 vegades.
1: No.
4: 30 vegades. No, no, sóc defensor de Ferran, però mira que la veig i dic, és més complicat enviar-la al travesser que no pas que entri entre pals.
1: Frank, diumenge, Aràbia, que ahir va empatar amb Uruguai. Recordem que els grups són els del mateix grup.
4: És
1: el millor que podia passar.
4: És el millor que podia passar. Sí. De fet, quan m'ha sonat l'alarma aquest matí, ràpidament he anat a veure el resultat. I quan he vist 1-1, dic, perfecte, clar, Espanya torna a dependre de si mateixa per ser primera
1: de grup. Quan m'ha sonat l'alarma aquest matí, he anat a mirar
4: el resultat.
1: Sí, sí, sí. Perquè què s'ha jugat, de matinada?
4: Crec que començava a les 12, llavors ha acabat a les 2 de la matinada,
1: sí,
4: contra l'Uruguai, empat a 1... I això, si Espanya guanya l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, primera de grup, i així ens estalviem un possible encreuament a setzens amb Argentina si queda primera de grup Argentina i Espanya segona.
1: I aquesta nit us quedareu de matinada a veure l'Argentina, que és Argentina-Algèria?
2: Argentina-Algèria, sí, sí.
3: És a les 3, eh?
4: 3 de la matinada.
1: Comença a les 3.
3: Ens llevarem i veurem.
1: Ens llevarem. Si ens llevem un palet abans, veiem la segona part.
2: Exacte.
3: Clar, no. Nosaltres la veurem.
4: Jo segur que no, prefereixo el França-Senegal de les 9 del vespre.
1: França-Senegal 9 del vespre.
4: Sí, el debut d'Mbappé, també Dembélé. Jo crec que aquest partit és un
1: favorit gran pel Mundial. Qui és per tu, Frank? No t'ho he preguntat.
3: En sèrio?
1: Sí?
4: Espanya, sí, continua sent una de les favorites. Jo crec que han de canviar moltes coses. No oblidem que el 2010, que això ens agrada molt recordar-ho, Espanya perd contra Suïssa i acaba guanyant el Mundial. També és veritat que el 2022 Espanya guanya 7-0 a Costa Rica i no guanya el Mundial i perd contra el Marroc a les primeres de canvi a les eliminatòries. I, per tant, el primer partit a Espanya sempre li costa, eh? Sempre li costa. La dada és 5 victòries, 5 empats i 7 derrotes. En els debuts mundialistes d'Espanya. Per tant, és un termòmetre a mitges. Cap fred.
1: És boníssim. Molt bé, Frank, gràcies.
4: Gràcies.
1: Sergi, ho deixem aquí. Doncs vinga, ens anem ja a la nostra xerrada política, que els dimarts ens agrada reunir el Xavier Trias i el Xavi Domènech.
5: Ciutadans d'Israel, la lluita no ha acabat. Hem de seguir estant alerta i defensar-nos no només contra l'Iran, sinó també contra els grups terroristes de l'Iran que hem atacat sense precedents. Ho hem fet a Gaza, al Líban, a Síria, al Iemen.
6: Les sancions s'imposen per modificar el comportament. Si el comportament canvia de manera creïble i fiable, es poden aixecar les sancions.
7: Per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
8: ¿Habría indicado de qué altura ha podido caer?
9: No lo sé, no lo veo.
8: ¿Le contestas? ¿Sabes si está consciente?
9: No lo contesta.
10: Quizás en algún momento ha faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios, pero cuando no quiere entrar es que no quiere entrar. Y ha habido remates, ha habido ocasiones, ha habido ganas de solucionar el partido por la vía rápida también, pero hay que seguir así.
1: Avui és dimarts i recuperem la nostra trobada amb el Xavi Trias i el Xavi Domènech. Bon dia, Trias.
11: Bon dia.
1: Què tal, Domènech?
11: Bon dia.
1: És que la visita del Papa ha impedit que durant 15 dies poguéssim parlar.
11: Ha sigut important.
4: Sí.
1: Ha sigut... T'ha agradat la petjada que ha deixat el Papa Lleó XIV?
11: M'ha agradat quasi tot el que ha dit.
1: Sí?
11: Hi ha alguna cosa que dius, bueno, jo això no hi convergo, però jo crec que... S'han fet discursos que han estat molt bé. Uh-huh. I jo recomano a tothom que escolti el discurs que va fer el Banderas.
1: Sí, sí, el vaig sentir.
11: Espectacular.
1: Molt bonic, molt bonic.
11: Espectacular.
1: Sí, sí, sí. I tu, Domènech?
12: És que jo he tingut un problema amb aquesta visita, que és el... Més enllà dels discursos del Papa, que evidentment hi havia coses que estic radicalment en contra, altres que està bé, perquè en aquesta època on Donald Trump governa als Estats Units... gairebé tothom, bueno, el Papa es converteix en un eix de l'oposició de Donald Trump, el que passa que jo que fos invitat al Congrés dels Diputats a fer un discurs allà, no ho he entès de cap de les maneres. És a dir, no entenc com allò que es diu la sobirania popular o la sobirania nacional, en el cas de la Constitució espanyola, es subordina a un poder religiós. És una imatge que després, per explicar al món que Occident és una altra cosa, és molt complicada. I que després aquest discurs hagi sigut el més aplaudit de la història. És que és una cosa una miqueta... I que surtin tots els portaveus parlamentaris a dir que estan absolutament d'acord amb aquest el Papa, és igual que siguis de Vox, que del PSOE...
1: Et costa entendre aquells 7 minuts d'aplaudiments, no?
12: Et costa entendre...
1: L'endemà ja... vam entrevistar el Pissarello, perquè ens els expliqués, és... aquests 7 minuts.
12: És que... I em costa entendre la mateixa imatge, de dir, escolti, vostè per què ha invitat? El papa té, evidentment, els seus espais per fer els seus discursos, té absolutament tot. Però vostè per què l'ha invitat aquí com a representant?
1: Tu també tens...
11: Pues per una cosa molt clara.
12: Sí.
11: Que només has de veure l'afluència de masses de gent seguint el Papa.
1: Sí, però això ho justifica?
12: Però és per una cosa...
1: Sabia, això justifica que el convidis al Congrés dels Diputats?
11: És a dir, per... el Sánchez, si no fos per tots els problemes que té, que és una cosa demencial, però és un èxit total.
12: Sí, però en el cas de França, quan el Papa vagi a França, no serà invitat a l'Assemblea Nacional Francesa. I no serà invitat a tant altres llocs, no per res. No té res a veure en que si després va un milió i mig o 2 milions de persones a escoltar el Papa. Té que veure en que tu, si estàs defensant que ets un estat confessional, permetre que vingui un líder religiós, perquè ubiquem-nos... Per mi és molt evident, però potser no és evident. Ara, imaginem que ve un ayatolà i també, efectivament, té una capacitat d'atreure una quantitat de gent que professa que el segueix espectacular. I, per tant, com que pot atreure molta gent, se'l porta al Congrés dels Diputats i fa un discurs. Jo crec que això trencaria qualsevol... És a dir, aquí la reacció seria furibunda en contra.
11: No, furibunda, seria tremenda.
12: Tremenda. I fins i tot la imatge que estàs oferint com a país... cap enfora, com a país que és divers, que té diferents creences, no em sembla positiva. Tampoc no entenc que el Papa hagués demanat fer aquest discurs allà. Tampoc no ho entenc, perquè demostra una voluntat d'intervencionisme polític sobre la sobirania
11: que
12: no li pertoca.
11: Però creus que ho va demanar el Papa, jo?
12: Crec que sí, que va ser ell que ho va demanar.
1: A petició d'ell.
12: Sí, sí, va ser petició.
1: S'havia dit que sí.
12: Va ser petició.
1: Però tu...
12: Hi ha altres coses que no entenc, també. És a dir, per exemple...
1: Com, per exemple...
12: És aquest concepte, l'ús de la taxa turística. La taxa turística s'utilitza per intentar revertir els efectes del turisme. I s'està utilitzant per fomentar el turisme. I en aquest cas, gran part de la despesa...
1: Ho dius perquè gran part de la despesa del viatge es deia que es pagava amb la taxa turística.
12: És que jo, la taxa turística, que em sembla una perversió enorme, o sigui, una taxa que es posa bàsicament per dir, escolti, el turisme genera uns impactes, aquesta taxa es posa per revertir els impactes. I s'està utilitzant bàsicament per fomentar el sector turístic, que és una cosa que ja em sembla delirant. I que la visita del Papa s'acabi pagant, en part, per la taxa turística, també ho trobo una cosa... És a dir, hi ha molts aspectes, després hi ha altres aspectes. A mi, per exemple, l'espectacle de Madrid em va semblar un cutrerío enorme, també ho haig de dir. És a dir, pots reunir 1 milió de persones i això no vol dir que...
11: Però el de Barcelona va estar molt bé.
12: Aquí Barcelona sempre, però...
1: Però Trias, tu has comentat una cosa, has dit, amb tot el que té Pedro Sánchez, no?, deies, li ha anat molt bé la visita del Papa.
11: Oh, i tant.
1: Però la visita ha acabat.
11: Sí.
1: El paraigües papal
11: no.
1: Ha acabat.
11: Aquesta història s'ha acabat i ara, pues...
1: I ara ve una setmana molt complicada.
11: El que no s'ha acabat és el que li passa al senyor Sánchez. Mm. És a dir, mai havia vist una situació com aquesta. Mm. Vaja, jo vaig veure el final del Felipe González.
1: Mm. I et recorda una mica el que està passant ara amb el final
11: molt,
1: del Felipe?
11: Perquè em recorda, pues, escolta'm, quan el president un dia ens reuneix i diu, això no puc continuar així. Perquè anaven passant coses. Ara el Banc d'Espanya, ara... Escolta, això no pot continuar així. I jo crec que el Sánchez, el problema que té és que això no pot continuar així.
1: Però què vol dir no pot continuar així? Perquè, mira, ahir el portaveu de Junts...
11: No et poden passar tantes coses.
1: El portaveu del teu partit de Junts, Josep Rius, sí, va dir que la legislatura està tocada de mort.
11: Sí, clar.
13: La foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres. I estem davant d'un govern, en aquest sentit, que ja no dona més de si, que ha esgotat tot el que podia donar de si.
1: Val, doncs, tocada de mort, no pot donar més de si. Això amb què es tradueix, Trias? Tu veus sí, alguna possibilitat?
11: Hi ha imatges, perquè hi ha coses i coses, però hi ha imatges que són destructives. És a dir, el de les joies, això s'ho han de treure de sobre ja corrent, perquè és que no s'entén. És que no s'entén. Per mi és incomprensible que tu tinguis guardades aquestes joies que saps que això és un tema equivocat i que les tinguis guardades pues, en el teu despatx a la caixa forta. És que no.
1: Però Trias, el que haurà de demostrar o el que haurà d'explicar és d'on han sortit aquestes joies.
11: Sí, clar.
1: L'altre dia
11: bueno, però això,
1: el Miguel això... Sebastián va sortir al rescat de que quan era ministre ell també rebia molts regals.
11: Sí.
12: El pas que no els haurien d'acceptar.
1: Que no els haurien d'acceptar.
12: Bueno, jo, per exemple, quan era portaveu al Congrés, hi havia coses que m'enviaven, fins i tot coses que eren mínies, o sigui que dius això tal, i estava establert que no podies acceptar tot això. Tot això s'ho havia de quedar, o l'Estat, o qui fos. És a dir, apel·lar a que són regals no soluciona la situació.
11: No
12: soluciona la situació, perquè, escolti, si vostè és president del govern i rep unes joies que valen 1 milió d'euros com a regal... No. És a dir, aquí es pot donar una contradicció, que és... Zapatero, legítimament, utilitzarà una estratègia de defensa que té a veure amb l'anul·lació de proves i amb dir que això està prescrit i que, per tant, no té res a veure, però aquesta estratègia de defensa que li pot servir a ell personalment, políticament pot destruir el PSOE. I aquí es pot donar una contradicció entre els interessos legítims de Zapatero, que sortia de la situació, i la realitat política. I jo estic molt... Aviam, hi ha una certa sobreactuació. Ara surt Josep Rius i diu... La legislatura està tocada de mort. Quan fa 2 setmanes vas dir que la legislatura estava esgotada, sortir 2 setmanes després i dir que està tocada de mort és l'expressió d'una impotència i una frustració, que és, tu dius que això s'ha acabat, però no fas res per acabar-ho. I no fas res per acabar-ho perquè l'alternativa... Per tant, aquí tothom està atrapat...
11: Bueno, perquè l'alternativa és pitjor.
12: L'alternativa és pitjor, exacte. No ho dic perquè podem estar un any sentint...
1: Clar, però Trias, i això ho justifica, és a dir, que surti Josep Rius, això està tocat de mort, però no faig res per evitar, bueno, o no faig res per anar a eleccions.
11: Està tocat de mort i el que esperes és que l'altra part reaccioni. Jo a mi el que em sorprèn és la manca de reacció immediata, és a dir...
1: Però quina reacció esperaries de Pedro Sánchez?
11: Home, pues aclarir quina és la situació. Jo crec que no poden estar dies i dies i dies
12: que aquí...
11: esperant què passa amb les joies.
12: Però què passa?
11: I d'on han sortit i de què va. No pot... Ni que m'oixurin, em crec que no saben d'on són aquestes joies.
12: Però és que aquí hi ha un problema.
1: Perquè tu, igual que el Domènech, també em diries, tu que vas ser alcalde de Barcelona, vas ser conseller, que els càrrecs importants... És habitual que us facin regals.
11: Però si està prohibit.
12: Si
1: et fan regals,
11: si està
1: com
11: prohibit.
1: Funciona?
11: Pues ho has de dir.
1: Que no pots acceptar.
12: Hi ha un límit que és bastant baix.
1: Quin és el límit?
12: És que fa anys.
11: 150 euros.
12: 50 euros, és molt poc.
1: I no pots acceptar-ho?
11: No.
1: O si ho acceptes,
11: no,
1: es queda a l'Ajuntament.
12: O... Sí, sí. No, és a dir, quan t'ho envien, no recordo on anava, però va a algun lloc. És a dir, ja ve algú i diu, ja està. No. Per tant, dir constantment que són un regalo tampoc no soluciona. Però és que aquí hi ha un problema.
1: No, però jo t'ho dic per aquest article del Miguel Sebastián, que suposo que has llegit al diari, on diu la hipocresia de les joies de Zapatero. Diu, todos los políticos reciben joies y algunos pues, se las quedan.
11: Todos los políticos no reben mai joies.
4: Després de política, abren joieria.
1: Potser ho he ridiculitzat una mica, però ell diu que quan ell va ser ministre des de l'Aràbia Saudita, doncs sí, li feien regals.
11: Bueno, tu et pots trobar amb això.
1: Ara, que ell els va deixar en una vitrina al Ministeri perquè formessin part del patrimoni nacional.
12: No, és que això ho va fer no per voluntat pròpia, això ho va fer perquè està establert així. És a dir, jo crec que, a més, ara podria equivocar, crec que va ser durant el govern Zapatero que es va establir aquesta situació.
11: Va ser el
12: mateix Zapatero que va establir que això no es podia rebre.
1: Llavors és molt estrany que ell digui que són regals i que se'ls hagi quedat.
12: Pot dir que són regals a posteriori de l'exercici del seu càrrec públic.
11: Escolta, a la
12: vida... Ara, que tampoc no ho soluciona, perquè, aviam, la gent no va regalant joies d'un milió d'euros.
11: A la vida tu et pots trobar amb una denúncia o tu et pots trobar amb una situació, però tu has de reaccionar i sortir a donar la cara què ha passat.
12: Sí, el que passa és que el que dius tu, Xavier, jo ho entenc, però és que el PSOE tampoc no pot respondre per la conducta personal del Zapatero. És a dir, el PSOE no pot sortir amb la roda de premsa i dir les joies venen d'aquí, perquè el PSOE l'únic que pot fer és... veure si emprèn accions a partir de les conseqüències polítiques que té el conjunt de casos. Jo crec que és més greu pel PSOE. Ara, políticament té més impacte el Zapatero, però té més gravetat política el tema de l'organització d'un comitè intern per intentar...
11: El Zapatero té importància en tant en quant el Zapatero era una persona que marcava un nivell ètic i ho venien així.
12: Sí, sí, sí.
11: Llavors, quan tu et trobes en una situació així, pues has de sortir i t'has d'explicar.
12: Ja, però com
11: pots sortir i fer el que va fer el president Pujol, tirar-se a cendre.
12: Però això ho va fer el Zapatero.
1: Tirar-se a cendre.
11: Sí, el Pujol va agafar i va dir, escolta, m'he equivocat, a nosaltres ens va crear un problema. Jo veient tot el que passa, jo dic, ja en van ser de tontos nosaltres, en el lío que ens van ficar. Escolta, vam sortir a donar la cara. Aquells no surten a donar la cara. Escolta, a veure...
1: Recordem que demà compareix Zapatero davant del jutge.
11: Això serà un patiment. Això serà un patiment. Perquè aquesta situació... Jo sóc bastant admirador del Zapatero.
1: Sí, eh?
11: Sí, sí. Uh-huh. Vaig tenir bona relació amb ell, vam tenir una situació bonica. Un bon dia a mi em truca un company meu, el Jordi Gené, em diu, Trias, anem a León. Per què? Escolta'm, perquè s'ha mort, sembla que era el pare o la mare del Zapatero, escolta, hem d'anar, perquè aquest serà president del govern. Doncs pues anem-hi. Sí, sí.
1: O sigui que t'ha sabut...
12: Bona vista. O...
11: Sí, sí, sí.
1: T'ha decebut, no? Tot el que ha passat amb Zapatero t'ha decebut.
11: No, ha decebut. És que no... Sincerament, no ho puc entendre.
12: Jo?
1: Però jo estic d'acord amb el que diu el Domènec, que ara mateix el Partit Socialista i Pedro Sánchez ha de donar explicacions abans de tota la trama Leire Díaz. Santos Cerdán, que no pas de l'actuació d'un que va ser...
11: El problema és que han de donar explicacions de tantes coses, que quan s'acumulen tantes explicacions...
12: Però tu com pots donar explicacions d'un tercer? Ja sé que no és un tercer, però tu com pots donar explicacions d'algú que encara no ha explicitat ni la seva estratègia de defensa? Jo, el cas de Leire Díaz, sí que és perquè, a més, ja no només ha fet el partit, és a dir, en la mesura que ella reuneix la mediadora de la Guàrdia Civil... es travessa una línia vermella que els partits que havien donat l'investidura l'havien posat. És a dir, ells havien dit, quan un cas d'aquest tipus afecti no tan sols el partit, sinó que afecti el govern, és quan s'acaba tot. I de fet, jo crec que ho vaig dir l'última vegada que vaig estar aquí, el problema és que judicialment ja feia pinta que anava cap aquí, fos per voluntat d'acabar amb el govern del PSOE o perquè anava cap aquí, i aquí és on el terreny realment s'està convertint en molt perillós per l'estabilitat del govern. Mm-hmm. Perquè el del Zapatero, com ho diria... És greu, és molt greu, però afecta a la seva conducta personal. També una cosa a dir, és a dir, deien, és inaudit que és el primer president que senten... Bueno, Allò que és inaudit és que un senyor anomenat M. Rajoy no el van assentar mai al banquillo. Mm-hmm. L'inaudit és que un senyor que va dir que Iraq estava ple d'armes de destrucció massiva i ens va portar una guerra tampoc ha tingut cap responsabilitat d'aquest tipus, o que un senyor que va dir públicament que ell tenia l'autoritat per matar a la direcció d'ETA tampoc estigui assentat. Tot això és inaudit. Ara bé, que demostra que alguns, segons l'orientació que prenguin, acaben en casos judicials i altres, facin el que facin, es diguin M. Rajoy, no hi acaben. Ara bé, dit això, jo crec que estic molt d'acord. És a dir, el gran problema que té el PSOE ara mateix és l'Irene Díaz. I aquest problema el té gravíssim. I un altre element, és a dir, per què aguanta el govern? Bueno, aguantarà pels motius que sí, el manual de resistència, tal, perquè l'alternativa és pitjor. Per què justifica gran part del poble progressista, de les esquerres, justifica que aguanti aquest govern? Perquè no arribi PP-Vox. El problema és que ens hauríem de començar a preguntar si no arribarem en pitjors condicions a les noves eleccions que no passi les convoquéssim ara. Perquè la situació, si segueix així, és insostenible. És insostenible.
11: Ells creuen que no, perquè
1: sí, vosaltres no. Creieu que Pedro Sánchez ja no pot... o sigui, creieu que estem davant del final polític de Pedro Sánchez?
11: Bueno, no ho sé, perquè té una capacitat
1: de sobreviure,
11: de sobreviure, no? Que és espectacular. Jo crec que ho passa. Genera una situació d'una certa confiança estranya en la seva gent. Mm. Que jo dic... Es dona una circumstància molt especial. La gent socialista... incluït el senyor Illa, pues no creuen que el que està passant sigui gravíssim.
12: Jo tinc una sensació.
11: És a dir, jo dic, escolta'm, però reaccioneu, que no us n'adoneu, que això és un desastre, que això no pot continuar així. I, bueno, pues no és la situació que es dona.
1: Sí, però jo que dius no pot continuar així, us torno a fer la mateixa pregunta i on anem, perquè Feijóo va proposar a Junts que anessin a anar a eleccions,
11: no, és a dir,
1: anar a la moció de censura instrumental.
11: El problema és escolta'm, es carguen el senyor Sánchez o s'autocarguen i què ve després? I jo dic, ostres, escolteu...
12: Aquí hi ha una clau que no passarà.
11: Que continuï un temps.
12: Hi ha una clau que no passarà, o crec que no passarà, perquè tot pot empitjorar. És a dir, diguem, els socis més externs, perquè gairebé no socis, perquè no ho són, en el cas de Junts, que va donar, però no és soci de govern, hi ha parents que va dir que no ho era, Junts surt de l'equació, PNV també surt de l'equació, jo crec que per interessos electorals surt de l'equació. Té complicat PNV perquè té Bildu competint. Per tant, aquests gairebé se'ls donen per descomptat que sortiran corrents. Ja està, ja ha passat. El tema és si després comença a caure Esquerra Republicana i comencen a caure socis que ja són més fonamentals d'aquest govern, i el tema és finalment què fa Sumar. Perquè, clar, aquí està passant una paradoxa que potser s'hauria d'analitzar una miqueta. És a dir, usualment, quan tu tens un partit socialista amb una crisi com aquesta, el que hauria d'estar passant és que el vot d'esquerres anés a alimentar l'alternativa, el Partit Socialista a l'esquerra. Si passés això, la situació per les esquerres no seria tan greu, perquè en el fons diries, bueno, segueix sumant la mateixa majoria.
1: Però no estan anant el vot a les esquerres.
12: Està passant, no. I no està passant perquè no hi ha en aquest moment una alternativa endavant de tot això.
1: És molt interessant això que planteges.
12: És que, aviam, per exemple, vaig a posar un cas.
1: Escolta, des de fa 15 dies que no ens veiem, Domènec, a Sumar li han dimitit 3 als càrrecs i obrint una nova crisi orgànica. Sí. Vull dir que les coses a l'esquerra...
12: Tinc la sensació...
1: Tampoc no estan gaire bé.
12: Tinc la sensació que es pot aguantar aquest any, Tinc la sensació, però cada cop tinc més la sensació d'una esquerra, globalment, que està en el món d'ahir. Ho intentaré explicar amb un exemple concret. Quan Adelante Andalucía treu els resultats que treu, que són molt bons en el context general de fracàs de les esquerres, tothom ho intenta portar l'aigua al seu molí, no? Es diu, no, ells ho fan perquè van sols, no? Oh, per tant, fronts amplis, fronts populars, no. Altres diuen, no, ho fan perquè són una esquerra lligada al territori i el que cal és tenir una esquerra lligada al territori, a més nacionalista, també l'aigua al seu molí, cadascú la seva aigua al seu molí. Jo tinc la sensació que el resultat de l'Adelante Andalucía, a part de per mèrits evidents dels seus lideratges, que no ho penso qüestionar, tenen que veure en què apareixen, paradoxalment, perquè no és que hagin aparegut ara, apareixen com una cosa nova i fresca. No estan vinculats al govern, no estan vinculats a tot aquest cicle. I tinc la sensació que tant el govern del PSOE, Pedro Sánchez, segurament li posaran una estàtua no sé on, i les esquerres que estan també al govern, tinc la sensació que cada cop són més el món d'ahir.
1: El món d'ahir?
12: El món d'ahir. És a dir, que ha quedat atrapat en un moment que vol resistir, però que pot caure en qualsevol moment. I aquí hauria d'haver una reflexió.
11: És que fan un quasi un impossible. Això t'ho expliquen i dius, escolta, m'esteu equivocat.
1: Impossible. Escolteu, vull dedicar els últims minuts de tertúlia, de conversa, a parlar d'aquest acord per aturar la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Em sembla que seria interessant saber també què en penseu. Divendres s'assignarà l'acord. El protagonista ara és Netanyahu, que l'està boicotejant, diu que continuarà amb la invasió i els bombardejos del Líban. Amb tot això, Domènec, creus que... Pedro Sánchez ha guanyat. Ai, perdó, Pedro Sánchez
4: ha guanyat.
1: Donald Trump ha guanyat o...
4: Pedro Sánchez pot haver guanyat perdut. Amb això, que pobre tio.
1: Sí.
4: Mira, al final, la seva posició, com li van dir aquella presentadora de telediari iraní, gràcies per estar al lloc correcte, correcte de la història. Per tant, mira, aquí sí que se li ha de reconèixer. No, és un fracàs absolut de Donald Trump i de tots els propagandistes que hi ha hagut al món i també aquí, de l'actitud de Donald Trump. I això també val la pena recordar-ho, perquè quan comença això, jo recordo una ofensiva molt gran dient, escolta, això ho fem per alliberar els iranis, això ho fem per les dones iranis, això tot mentida. Tot mentida. Això val la pena recordar-ho. Perquè tornarem a passar coses d'aquestes i tornarem a sentir els propagandistes utilitzant els mateixos arguments que se sabem que són absolutament falsos. Aquest és un fracàs sense pal·liatius de Donald Trump. Ell comença la guerra dient, acabarem el règim d'Iran. No acaba amb el règim d'Iran, sinó que el reforça, perquè ha quedat reforçat, objectivament reforçat. Acabaré amb l'urani enriquit. No ha acabat amb l'urani enriquit, ni acabarà amb l'urani enriquit. És més, li desbloqueja sancions que tenia anteriors i probablement li pagarà indemnitzacions a Iran. És a dir, és impossible parlar d'una derrota i l'únic que soluciona és quelcom que no era un problema, que era l'estat d'Hormuz. És tan difícil...
1: Reobriré l'estat d'Hormuz, que era obert abans del 28 de febrer, quan comença la guerra.
4: Hi ha una pel·lícula que no és especialment bona.
1: Quina?
4: Es diu Idiocràcia, que és una pel·lícula que planteja un escenari de ciència-ficció dintre de 100 anys, els idiotes s'han fet amb el govern dels Estats Units. No és una pel·lícula de ciència-ficció, ni falten 100 anys.
11: Ja
4: això és el que ha passat ara, perquè la festa que va muntar en el seu aniversari ja és la
11: bomba. Home, és un escàndol.
4: Un escàndol.
11: Sí. El que passa és que...
1: Però, Xavier, tu també ho veus igual, que ha sortit perdent... O sigui, ha perdut Donald Trump.
11: Hem perdut tot.
1: Però no us preocupa l'actitud d'Israel, l'actitud de Netanyahu?
11: Hem perdut tots, perquè aquí el problema és el Netanyahu. És a dir, o s'acaba aquesta història del Netanyahu, i Estats Units es quadra i li diuen a aquest senyor que això no pot continuar així, o estem fumuts, perquè no es pot... És un altre cas, una cosa d'aquestes que dius, no, és que no pot continuar això així. Això no pot continuar així. És a dir, el senyor Netanyahu no pot continuar fent el que li sembli, pues, atacant a Palestina i fent el que... o al Líban, o... No, això no pot continuar així. Això no pot continuar així. No. El que passa...
4: Bueno, és l'altre gran fracassat de la història, perquè Israel no ha guanyat res.
11: El que passa és que estem amb el mateix problema. Que guanyin segons quins, a mi també m'inquieta. Perquè jo sóc dels que crec que el poble palestí, que té tots els drets del món i que... Però el poble palestí fa coses que no són de rebut, tampoc. I s'ha de denunciar, també, que fan coses que no són de rebut.
4: Ja, però Hamas...
1: Però estàs parlant de Hamas.
11: Sí, bueno...
4: Ja, però és que el mateix Israel ha reconegut que en certs moments va fomentar que Hamas es fes preeminent com a organització política perquè li interessava. Això... És a dir, el poble palestí, si se l'hagués deixat expressar d'entrada i no s'hagués encarregat les diferents alternatives polítiques que el poble palestí ja va plantejar d'entrada... no s'hagués arribat a aquesta situació. És a dir, no és quelcom que aparegui del no-res, hi ha una corresponsabilitat del propi estat.
11: Ojalà tinguis la raó, i llavors el que seria lògic és reflexionar i veure com ho solucionem.
1: Escolta,
11: perquè no els veig amb ganes de solucionar-ho, tampoc.
1: Hem d'acabar. Ahir va debutar Espanya al Mundial amb empat a 0 davant de Cap Verd. Jo me'n recordo que l'última vegada que va estar aquí el Xavier Trias deia aquesta selecció em crea certes contradiccions perquè no vols anar amb Espanya, però hi tens allà 8 catalans, jugadors del Barça.
11: Jo anava a favor d'Espanya.
1: Ahir anaves a favor d'Espanya.
11: Però a la mitja part ja vaig decidir que...
4: Home, això... Et vas baixar del carro perquè perdien?
11: No.
4: Perquè no guanyaven.
11: No, perquè això no és la manera de jugar del meu Barça.
4: Ah, va. Ja.
11: El futbol... hi ha coses bàsiques.
1: O sigui, no et va agradar com jugava?
11: No. Vaig trobar que era fatal.
1: Sí? Per què?
11: Perquè jugaven a la defensiva, jugaven al tiqui-taca sense posar-hi velocitat. El tiqui-taca només té sentit si li poses velocitat i xutes. I quan tu no fas això i el que fas és perdre el temps movent la pilota d'un cantó cap a l'altre, pues...
1: es converteix en un partit avorridíssim.
11: No es pot aguantar.
1: No es pot aguantar. Però segueixes anant amb Espanya.
11: Sí, sí, sí, sí. Home, si sí, sí, sí, són tots els meus...
12: Què has de fer?
11: Estan tots els meus.
12: És de les poques coses que Catalunya ha conquistat Espanya, ha conquerit Espanya.
1: I tu, Domènec, t'interessa el Mundial?
12: Sí, aquest no el vaig veure, perquè, bueno, perquè a més a més vaig tenir que fer una presentació, vaig anar a una presentació d'un llibre que contraprogramava això, però és el primer partit. Jo també estic d'acord, a mi no m'agrada l'entrenador, però és el primer partit.
11: Bueno,
12: és dir, perquè l'esport és una cosa meravellosa, és a dir, els titulars
11: dramàtics,
12: el desastre global, m'estranya que no hagin dit que era culpa també de Pedro Sánchez, això directament.
11: Sí. Una mica sí.
12: Una miqueta també.
1: Però, Domènec, tu entens que jo en el Trias li pregunto perquè per molts independentistes...
12: Sí, no.
1: Jugui qui jugui,
12: sí.
1: Doncs pot més, el sentiment independentista és més potent que veure uns jugadors allà.
11: Sí, però jo no sóc contra Espanya,
1: Tu no ets contra Espanya.
11: No. A mi Espanya m'indigna de que no estigui a favor de Catalunya i del que som. I a mi què m'agradaria? Que Espanya reconegués que Catalunya és una nació i que ens donés un tractament de nació. Quan això diu no, escolta'm, aquests es creuen que són una nació i els hem de reprimir, que és el que passa sempre... Pues sàpiga que llavors se'm té enfrontat.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Xavi Trias, moltes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres.
1: Ens veiem la setmana que ve.
11: Sí, home.
1: Domènec, fins la setmana que ve.
12: Fins la setmana, mira.
1: Doncs vinga, de seguida nosaltres continuem amb més tertúlia política amb la Montserrat Nebrera i el Ferran Casas.
14: Ni hemos montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
15: La UPA dice que es el jefe de la trama.
14: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni ninguna trama.
16: Es muy injusto en un Estado de Derecho como el nuestro que se señalen y se condene públicamente a las personas con indicios y con hechos que ni siquiera son probados.
17: Que acepte la realidad, que le han pillado, que ha sido descubierto. Que convoque elecciones.
18: El socialismo corrupto se sienta ante los jueces. El tiempo de la impunidad se acaba.
19: No és un noi que passava per allà, és l'expresident avalador també del senyor Sánchez.
20: La foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres. I estem davant d'un govern en aquest sentit que ja no dona més de si.
1: Doncs vinga, un minut, perquè siguin les 9 del matí. Aquí estem a Ràdio 4 amb el Cafè d'Idees, a la 2CAT i amb la professora de Dret Constitucional de la UIC, Montserrat Nebrera. Bon dia.
21: Bon dia.
1: I també amb el director de Nació Digital, Ferran Casas. Bon dia.
22: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
22: Bé.
1: Com esteu? El jutge Peinado va comunicar ahir a Begoña Gómez que l'envia a judici amb jurat popular. Les acusacions populars demanen que se li retiri el passaport i se l'obligui a comparèixer cada 15 dies. Però, Nebrera, no sabem quina decisió prendrà el jutge. Es prenen uns dies per decidir-ho. No et va sorprendre cap de les dues peticions?
21: No, les peticions estaven clares.
1: Estan justificades aquestes mesures preventives?
21: Jo, sincerament, crec que en el cas de la dona del president del govern, no.
1: Sí. Tu creus que no hi ha un risc de fuga real
21: per part
1: de Begoña?
21: Per favor, és que el risc de fuga d'ella és la condemna social, política i jo crec que del propi estat per los restos del seu marit. És a dir, no crec que això tingui altra voluntat que fer posar el focus en la persona i en la gravetat dels delictes, però no en el fet que ha d'inspirar aquest tipus de mesura cautelar, que és... o el risc de fuga, la reiteració delictiva, la possibilitat de destrucció de proves, tot això ja no té cap sentit.
1: Ferran, ara amb la Cristina de Lado ja entrem més en detall amb això que va passar ahir, però fixa't que amb el Domènec i amb el Trias parlàvem de la gravetat de tots els casos que envolten el PSOE. El Trias incidia molt amb les joies de Zapatero, però Domènec deia que, vaja, que és molt més complicat les explicacions que s'han de donar, per exemple, pel cas Leire. Tu com ho veus? I sobretot amb aquests Junts dient... Això està tocat de mort.
23: Bueno, jo primer, enganxant, si em permets, el tema que deia la Montse Nebrera, jo crec que les mesures cautelars sempre han de ser extraordinàries i són molt greus, perquè impliquen la limitació, sigui la presó preventiva, la retirada del passaport, implica la limitació de la llibertat o dels moviments d'una persona que no ha estat condemnada. Per tant, jo crec que els jutges s'hi haurien de mirar una, dos i tres vegades abans d'aplicar mesures cautelars. Això en vam parlar molt també, per exemple, durant el procés, amb el tema de les presons preventives. Pel que fa als casos de corrupció del PSOE, clar, jo la informació que tinc és que el govern espanyol confia, i l'entorn de Pedro Sánchez, confia en que el tema de l'esposa del president, encara que hi hagi aquest judici, se l'enviï a judici, i el tema del seu germà, doncs, quedi net. I ells creuen que amb això tenen molt de guanyat, perquè és veritat que a nivell d'imatge i a nivell emocional, aquests dos casos, doncs, malgrat, evidentment, no ser tan greu com el cas Ábalos, que s'espera...
1: S'espera
23: una sentència. Deien divendres o dilluns. I veig que anem una mica...
1: Podria arribar avui.
23: Podria arribar, sí. En teoria hauria de sortir aquesta setmana. Jo crec que són casos molt més greus, però el cas més preocupant en aquests moments és el de José Luis Rodríguez Zapatero, perquè hi tornem a... Jo crec que també té un punt simbòlic molt potent, igual que el de la seva dona i del seu germà. I clar, tot això de les joies és una cosa molt popular, molt icònica, que arriba molt a la gent... I alhora, doncs, és molt difícil d'explicar...
1: Abans ho comparem amb el cas Pujol, quan veiem aquells cotxes de luxe, no?
23: Sí, és
1: que
23: molt
1: difícil... Que va quedar la retina de tothom.
23: Exacte. És molt difícil d'explicar i de justificar, inclús encara que Zapatero no hagués comès cap il·legalitat i que hagués sigut legal el cobrament de comissions i que tots, com deia l'altre dia, hi havia un article al diari del Miguel Sebastián aquest cap de setmana que deia: jo vaig anar a Aràbia Saudita amb un viatge oficial, també em van regalar unes joies molt similars a les de Zapatero. Ell apuntava que segurament eren d'Aràbia Saudita.
1: Sí, això parlàvem ara, Ferran, amb el Domènec i el Trias, però ell va dir que ho va deixar en una vitrina.
23: Clar, ell diu: jo no m'ho vaig quedar, però vaig ser l'únic. Diu, perquè tots els presidents i expresidents i tots els ministres i exministres s'ho van quedar. Segurament és cert. Segurament té raó, però i què?
1: Jo crec que no li fa cap favor.
23: Vull dir,
1: no,
23: jo crec que
21: està tret al peu. Jo no sé si volia fer... Sí. Jo imagino que amb voluntat d'ajudar, però d'ajudar...
23: Home, gens. Segur que... l'article era clarament un intent d'exculpació política.
1: Sí, de fet, es titulava així. La hipocresia de les joies de Zapatero.
23: Clar, això de dir, no, els altres també, i Rajoy va anar de viatge... Perquè jo després ho vaig estar mirant. Rajoy va anar de viatge a Aràbia Saudita, també hi va anar Felipe González... És possible que els hi facin regals, però clar...
21: Però una cosa és que te facin regals...
1: Però el Trias em deia fa un moment, Ferran, que no te'ls pots quedar.
23: No.
1: No te'ls pots quedar.
21: Però si jo recordo Manuela Carmena una vegada que li va regalar una nena un llapis en un acte, és que jo ho vaig veure a la tele, i diu, posa-la en el dipòsit, un llapis.
23: Sí, sí.
21: Un llapis.
23: No te'ls pots quedar, però n'hi ha que se'ls queden, hi ha... El que passa... I clar, jo, per exemple, vaig estar... Quan això del Miguel Sebastián... Vaig estar mirant el Codi de Bona Conducta que va aprovar el govern de Zapatero l'any 2005. I clar, primer, no tenia rang de llei. No establia cap règim sancionador. I era això, era un Codi de Bona Conducta que deia, bueno, si un regal va més enllà de la cosa purament protocolària i tal, s'ha de... Clar, on està la frontera?
1: Clar, és i Ferran, dir, també
23: un
1: pot
23: rellotge,
1: passar...
23: Un rellotge, uns...
1: No, també pot passar que aquestes joies, ell les rebés quan ja no era president del govern.
23: Pot ser.
1: No això és el que pot justificar.
23: Bueno, és que això és el que he d'explicar.
1: Això és el que he d'explicar. Sí, però... I, de fet, ha demanat que el jutge Pinedo posposi la seva declaració.
21: Per què has de posposar res? Si tu sap, però tu saps una joia d'aquest tamany?
23: I ell pot dir que ja no era president del govern i es pot agafar en que el seu codi de bona conducta, que després va ser substituït per una llei l'any 2015, una llei dels càrrecs, que sí que tenia rang de llei, no parla dels expresidents. És a dir, no hi ha una regulació sobre què passa amb els regals, quina conducta han de tenir els expresidents. I es pot agafar en això. I segurament això pot ser que judicialment l'exoneri de qualsevol responsabilitat, però políticament no.
1: Deixeu-me saludar la Cristina de la Hoz, la companya de l'Independiente. Cristina, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: Aquí nos tienes, hablando de las joyas de Zapatero, Cristina, y de ese artículo de Miguel Sebastián que seguro te has leído, y decía Nebrera, eso fue un tiro, darse un tiro en el pie, el decir, oye, pero si todos recibíamos y muchos se lo quedaban.
0: Claro, pero a fin de cuentas, Miguel Sebastián dice, pero yo no me lo quedé.
2: Pero yo es no decir, me lo quedé. Existía la opción de no quedárselo.
1: Claro.
2: Yo no sé si ha sido autoexculpatorio, pero para sí mismo...
1: Claro.
2: No, pero no creo que le haya hecho un favor a Zapatero, sinceramente. No termino de entender por qué se ha metido en este jardín el exministro, porque no ha dejado en buena posición al expresidente si hubiese recibido esas joyas siendo presidente del gobierno. Podría,
23: Cristina, pero
2: debería, artículo, no podría, debería haberlas dado a patrimonio.
23: Pero quizá le traicionó el ego, porque en el artículo él queda como, bueno, casi
1: claro, el héroe.
2: Sí.
23: Como una santedad.
2: Sí, exacto.
1: Sí, sí. Tienes razón, Ferran. Yo hice pues eso, las dejé en una vitrina para patrimonio. Claro, pero hay otros que no.
21: Claro, pero todo el mundo cree que estaba hecho para defender a quien fue, de alguna forma part de la seva, de la seva història política. No,
23: pues sí que hi ha una, sí que hi ha una defensa.
21: Perquè hi ha una hipocresia, perquè no sé què. Sí. Hipocresia el que vulguis. Com diu, quan es diu tantes vegades, no hi ha cap tipus de dret a la igualtat en la il·legalitat. És a dir, com els altres també ho feien, jo ho puc fer.
23: Bueno, però políticament i de cara a molts lectors i de cara a la base electoral del PSOE, doncs jo suposo que dir que els altres igual o pitjor i que això fins a cert punt està normalitzat, doncs poder... Bueno, és un descàrrec i alimenta la teoria de dir, bueno, van a per ell, perquè això ho feien tots... però van a per ell perquè és qui és, perquè està al costat de Pedro Sánchez.
21: El problema és que aquestes joies es van trobar perquè van obrir la caixa forta on era.
23: I perquè és l'interlocutor en partits independentistes. Bueno, una mica el relat que es va fer amb Santos Cerdán.
1: Cristina, bueno. Zapatero ha pedido que el juez Calama le permita aplazar la declaración por el tema de las joyas, para reunir la documentación.
2: De las joyas, sí.
1: ¿Verdad?
2: Bueno, es cierto que supimos, yo creo que fue el viernes, que habría una pieza separada por contrabando y del posible delito fiscal, y es verdad que, bueno, que evidentemente el abogado quizá no tiene tiempo para preparar la defensa de esa parte de la pieza. Podría ir a por la prescripción, pero es que, vamos a ver, estamos hablando de Zapatero, estamos hablando de un señor que en mítines decía que ser socialista es tener poco y dar mucho. Estábamos hablando de un dirigente político que se supone que era un ejemplo de honestidad y que además explotaba ese perfil. Por eso da ahí el choque. A lo mejor las joyas las encontramos a Miguel Sebastián y no crea el impacto que crea. Pero Zapatero, como un referente moral de la izquierda, es desolador. Yo creo de todas maneras que para el gobierno y para el PSOE, aparte del impacto y del shock que ha supuesto Zapatero, ahora mismo la preocupación principal es la posibilidad cada vez más cercana de que pueda haber alguna imputación del PSOE como persona jurídica y que se apunta a la financiación. Y eso yo creo que ese era el momento más delicado para Ferraz, sin ninguna duda.
1: Eso ya sería el fin, ¿no? El fin de la legislatura.
2: Se supone que esa era la línea roja, ¿no? A partir de la cual los socios... A mí me parece ya gravísimo todo lo que ha pasado. Es decir, aunque no hubiera financiación irregular o ilegal, a mí ya me parece que hay material de sobra para que los socios hubieran pensado si es posible seguir en estas condiciones. Pero es verdad que ya ese sería, digamos, el último paso en el que, bueno, pues sería complicado para el PSOE enlazar un discurso, un relato, justificando que hay fondos, y todo empieza a apuntar, que hay fondos que circulaban por Ferraz sin mucho control. Por mucho que lo intenten, ayer la secretaria general lo intentó todo concentrar, la secretaria de organización lo intentó todo concentrar en la figura de Santos Cerdán, pero es muy complicado que esto se pare solo en Santos Cerdán.
1: Déjame escuchar dos audios de ayer, uno Santos Cerdán, que él niega haber participado en ninguna trama, y como dices la secretaria de organización Rebeca Torró, que también pues intentaba decir que no, que ningún contrato se había pagado a Leire Díez. Escuchamos a Cerdán.
3: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
15: Señor, la UPA dice que
16: es muy injusto en un Estado de Derecho como el nuestro que se señalen y se condene públicamente a las personas con indicios y con hechos que ni siquiera son probados. Es muy injusto.
1: Esto después del informe de la UCO, Cristina, que señala que Leire Díez rendía cuentas ante Santos Cerdán y que este ordenaba pagarle viajes a Leire.
2: Es que esto no son indicios. O sea, es que en este caso hay correos, hay billetes de avión, de tren, en los que el pagador era el PSOE y iban a nombre de Leire Díez. O sea, no es un indicio, no es una prueba, no. Es que existe. Otra cosa es que dicen, bueno, había contratos con Tijelo, que es el abogado de la trama corrupta, de la presunta trama corrupta, esos no se llegaron a pagar, pero sí, sí, y luego, bueno, están también acreditados las reuniones de Cerdán con Leire sí. Díez, pero no solo, sí. Está acreditada la reunión de, las reuniones en las que participó Juan Fran Serrano, en su momento jefe de gabinete de Zapatero, Antonio Hernando. Todo eso también está acreditado. Es decir, aquí no hablamos de simples indicios, sino que hay cuestiones que son hechos. Luego ya se puede ver la calificación penal que tienen, pero son hechos. Uh-huh. Y los hechos son que esta señora se le pagaba los gastos el partido.
23: Uh-huh. Yo creo que Mortadelo y Filemón, que es del que estem parlant, amb aquesta trama de Leire Díaz i Santos Cerdán per intentar anar contra les clavegueres de l'Estat, que Mortadelo y Filemón sí que està acreditat, i que és greu que un partit, i a més un partit que està al govern, i jo ho he dit moltes vegades,

0: i crec que és el que més s'està buscant, perquè estic d'acord amb la pregunta que feia la Gemma, de que segurament això podria fer caure el govern espanyol i seria una línia vermella pels socis, és el finançament il·legal del partit.
1: Però, bueno, perdona, una cosa primer. Dir que això és tota una estructura feta contra les clavegueres de l'Estat dona per suposat que el que volien és combatre alguna cosa que estava malament feta. I això està encara per demostrar. El que està clar és que des
0: ells
1: del
0: partit... Ells partien de la base que sí.
1: Clar, ells partien de la base de que no els agradava que els impliquessin o els processessin a la dona del president, al germà del president, i ara ja sembla que de tota la gent que estava a la seva confiança. Ja veurem si això es demostra o no. Però en tot cas... Jo crec que sí que està, perquè
0: tu creus que si Begoña Gómez no fos la dona de Pedro Sánchez estaria en la situació que està?
1: Bueno, això és el mateix que es parla del novio d'Ayuso, clar. Hi ha gent que és més famosa perquè és la dona d'algú famós, està clar. Mm-hmm. Begoña Gómez no és ningú, però és la dona del president. És evident que és així, però això no nega que això es pugui donar.
0: D'acord. Vull dir, no
1: és claveguera.
0: No nega el fet.
2: La diferència és que el nòvio d'Ayuso va declarar, és un delicte confés.
1: I tant.
2: I va declarar que havia comès el delicte. Sí, és la diferència amb Begoña Gómez.
1: No, està clar, però vull dir que el que tenim...
0: Vull dir que si en lloc de ser la parella de Pedro...
1: Que no serien tan famoses...
0: Si Begoña Gómez, en lloc de ser la parella de Pedro Sánchez, fos la parella de Ferran Casas o de Montserrat Nebrera, jo crec que segurament no estaria en aquesta situació.
1: No sé, potser tu i jo som més famosos del que penses. No, el que volia dir és que vés a saber què és el que passa, però en tot cas, que hi ha un finançament il·legal, no sé fins a quin punt, no ho podem dir ja, perquè aquí hi ha...
2: Sí, tu ja ho diries.
1: Home, és que hi ha uns bitllets... Aquests bitllets com es paguen, si es paguen des del Partit Socialista? Es paguen amb diner A, a l'Eire Díez?
0: Però això no és un finançament cap al partit. Un finançament il·legal...
2: Això és que surten diners...
1: Un moment.
0: Això és el partit pagant coses que són discutibles, però amb els diners del partit, és a dir, el PSOE...
1: No, perdona, això no està a la comptabilitat A del partit. Aquí no hi ha cap... De totes les comptes que es van portar a auditoria, tant l'auditoria externa com la del Tribunal de Comptes, no hi ha cap bitllet.
2: Però, Nebrera, jo entenc que el finançament il·legal és que arribin de fora diners al partit. Aquí són diners que estan sortint.
0: El finançament il·legal és que tu adjudiquis una obra pública i que hi hagi una empresa que et pagui una comissió per això, o que entri diner negre, o que un partit pagui la seva seu amb diner negre.
1: La manera que pugui entrar el diner, diguem, bé, o negre, o fosc, en un partit, poden ser múltiples. Entre altres, per exemple, que un senyor que es deia Gaspar Zarrías, a través d'unes empreses acabés pagant això, i que sabéssim que hi ha d'alguna manera una connivència amb el partit. És a dir, quin sigui l'abast del finançament il·legal, no ho sé.
0: S'haurà d'acreditar que és finançament il·legal.
1: Aquests bitllets de l'Eire Díaz no es van pagar amb els diners oficials del partit, perquè no hi eren a les auditories que es van fer. Per tant, qui va pagar això? Per què Santos Cerdán diu tarifa plana, no sé com deien, per a la lampisteria de l'Eire? La lampisteria de l'Eire que pagada amb el partit, pagada per Santos Cerdán? Què vol dir? Que tenia una butxaca pròpia allà? En fi,
2: Cristina,
1: no dic que estigui provat.
2: ¿Qué dices tú de esta discusión? Nebrera dice que ya se puede hablar
1: de
2: financiación ilegal del Partido Socialista. Ferran Casas es más prudente. ¿Tú?
3: Bueno, ya había una pieza abierta, si recordáis, por el tema de los pagos en metálico del PSOE en la Audiencia Nacional. O sea, que ese también está abierto. Y es verdad que al final, ayer la Secretaría de Organización tuvo que justificar que se habían comprometido pagos, pero que finalmente no se habían producido, que esos pagos estarían fuera de la contabilidad real. Yo creo que las sospechas son más que fundadas, es decir... Que finalmente se produzca una imputación en este sentido, yo lo veo más que probable, y no es que lo vea yo más que probable, es que en el propio PSOE son conscientes de que esto va a ir para adelante. Yo entiendo que un partido que de repente que le empiezan a estallar casos judiciales de presunta corrupción intente enterarse de por dónde le pueden venir las bofetadas. Eso es lógico, y es lógico que un secretario de organización, en el caso del PSOE, o una secretaria general, voy a poner el ejemplo de Cospedal, cuando estalló la Gürtel, que el otro día me recordaban que cuando estalló la Gürtel en 2008 fueron 4 años de ir saliendo temas de corrupción de manera continua, o sea que el fenómeno que estamos viviendo ahora no es diferente al que vivió el PP entre 2008 y 2012, cuando se dice, bueno, esto es una conspiración. El PP vivió exactamente ese mismo proceso. Le fueron estallando casos de corrupción por todos los lados. O sea que esto es habitual.
0: Corrupción que
3: es lógico
0: que había acreditados.
1: Claro, es que
3: sí, tú.
0: Vale.
3: Sí, claro, pero o no. Sí, claro. Pero bueno, en su momento, algunos se quedaron en nada y otros se fueron para adelante. Ya, posiblemente
0: el partido
3: pase lo mismo ahora.
0: Condenado.
2: Cristina, y hoy.
3: Pero que
2: sí, dime.
3: Sí.

0: No, no, no, que yo entiendo bueno, que el partido intente enterarse de por dónde van las cosas, pero aquí estamos hablando de una cuestión muy distinta. Estamos hablando de una organización destinada a desacreditar a los jueces, a desacreditar a la UCO, a desacreditar a todo el entramado, digamos, judicial y policial de este país, utilizando los contactos políticos con la Guardia Civil, con la Fiscalía, bien, en fin. Esto es una trama, tiene aspecto, anda como un pato y parece un pato. Y yo creo que el tema de la financiación va a ir de cabeza.
1: Cristina, y a todo esto le añadimos hoy la comparecencia de Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil. Hoy comparece en el Senado porque, por lo que explica El Mundo, es información del Mundo, no solo hubo reuniones con Leire Díez, sino que se
0: Una mesa.
1: mensajeaba con ella. O sea que es una jornada realmente muy difícil para la actual directora de la Guardia Civil.
0: Sobre todo porque mintió respecto a esos contactos. Es decir, si hubiese admitido, pues
2: Claro.
0: sí, nos vimos, bueno,
2: Eso.
0: pues podríamos decir que reunirse con Leire Díez en principio no es delito. Hombre, reunirse a determinadas instancias no deja de ser curioso para una simple militante de base, ¿no? Pero es que encima lo negó. Y se negó reiteradamente. Y luego ya cuando se admitió, se dijo, sí, pero no era para hablar de estos temas. Y luego resulta que estuvieron intercambiándose mensajes en momentos bastante cruciales de las investigaciones judiciales. Lo tienen muy complicado y la gran pregunta es por qué se empeñan en sostenerla.
1: Veurem què passarà, Nebrera, molt pendents, no?, d'aquesta declaració d'avui.
3: Sí,
1: Del,
3: bueno, és que...
1: molt pendents d'això i molt pendents de la sentència que ens deia el Ferran Casas, que pot arribar a la sentència del cas Mascarillas
3: no, clar,
1: avui.
3: Clar,
2: i que s'espera una sentència dura.
1: I que s'espera dura.
2: No sé
1: no,
2: si
1: Cristina,
2: té alguna
1: informació
2: para hoy. Diferent, la Cristina.
1: ¿Tienes alguna información acerca de esto?
0: Pues ayer empezaron a deliberar y tenemos versiones contradictorias de que podríamos conocerla a finales de semana, pero en todo caso es cuestión de días. A lo mejor finalmente se conoce hoy o se conoce hoy digamos, la pena impuesta
2: sí.
0: y luego posteriormente el contenido literal de
2: bueno,
0: la sentencia,
2: es que
0: eso se ha hecho en otras ocasiones.
2: Sí, el Supremo suele hacer esto de hacer público, y el Constitucional,
0: sí.
2: de hacer público el fallo, o sea, la sentencia o la
0: con
2: pena.
0: Con el fiscal general del Estado lo hizo, por
2: Exacto.
0: ejemplo.
2: Y al cabo de unos días la sentencia con todos los argumentos.
3: Y en aquel momento es va a criticar, como si fuese una cosa extraordinaria, mm-hmm. cuando es el que normalmente tothom, el que
2: sí.
3: es dedica a eso, sabe que es fa, porque la gente
0: sí.
3: está esperando a ver saber què, i després els juristes es dediquen a mirar els fonaments.
2: Sí, també per
1: no,
2: evitar...
1: I a més, Nebrera, serà molt interessant veure la condemna de Víctor de Aldama, perquè ell va col·laborar amb la justícia.
3: Ah, aquesta estranya sensació que tenim de quin és el tracte que s'ha de donar a les persones que
1: sí.
3: col·laboren a la justícia, de fet, un xivato, no? que el que va és, d'alguna manera, protegir la seva persona i que això li dona un premi, no? I que la gent aleshores veu un decalatge una diferència molt gran entre la condemna d'uns i altres.
2: Bueno, va col·laborar amb la justícia i va col·laborar amb la dreta judicial i mediàtica perquè ell va intentar, en les seves declaracions davant del jutge, enfangar i convertir en una mena de number one de la trama a Pedro Sánchez, i això el va convertir en un heroi per la dreta i l'extrema dreta mediàtica.
3: Bueno, és que potser té raó i és veritat el que diu.
2: No ho sé,
1: ho veurem.
2: Però s'haurà d'acreditar.
3: Cristina, el que ha dit és que s'ha anat complint.
1: I tu, mientras en el Independiente escribes que la estrategia de Génova és... bueno, pues que todo esto pase este carrusel deportivo de corrupción socialista y que Feijóo ya no piensa en mociones, sino que se lo va mirando con tranquilidad, ¿no?
0: Sí, es un debate en todo caso, de verdad que han conseguido atemperar el debate de la moción, pero asumen que posiblemente a la vuelta de vacaciones este debate tome bríos de nuevo, ¿eh? O sea, que no está cerrado del todo. Vamos a ver cómo estamos a la vuelta de vacaciones, oye, a lo mejor es el propio Sánchez el que nos sorprende convocando elecciones. De momento, ¿para qué hacer cualquier tipo de movimiento con todo lo que tiene el mes de junio cargadísimo que tiene el PSOE y el Gobierno sobre la mesa? Y además el convencimiento que también hoy publicamos en Independiente de que, igual que comparto el análisis que habéis hecho hoy en la mesa, de que no hay ningún motivo para establecer cautelares contra Begoña Gómez, ni prisión preventiva, ni siquiera retirada del pasaporte, creo que no concurre en ninguna de las causas. Ojo, en el caso de Zapatero es diferente y en su caso sí puede salir con cautelares, posiblemente con retirada del pasaporte diplomático.
1: Muy bien, Cristina de la Hoz, muchísimas gracias. Buenos días.
0: Gracias a vosotros.
1: Adiós, buen día. A las 9:21 minuts, escolteu, hi ha novetats, o almenys en aquesta mena de batalla mediàtica pel relat, la defensa de Jonathan Andic. Sabeu que ahir va aportar els àudios del moment en el que, el fundador de Mango va caure pel barranc i el seu fill, Jonathan, va trucar al 112. La nostra companya de Televisió Espanyola és la Isabel Palacios, experta en informació judicial. Ja has tingut accés a aquests àudios,
4: sí.
1: Isabel.
4: Sí,
1: jo parlava de batalla mediàtica per relat, perquè això ara és la defensa a qui li interessa que coneguem aquests àudios.
4: Sí, bueno, és que hi ha com una mena de toma i daca, no, en aquest cas. És que és el típic cas de successos que té tots els al·licients per convertir-se a la conversa diària de... l'hora del cafè, no? I cíclicament n'hem tenit aquests casos, no?
2: Sí, sí.
4: Quan era el cas de la Guàrdia Urbana, tothom em parlava del cas de la Guàrdia Urbana. Quan era el cas Alves, ja és aquest, no? Hi ha dos tipus de successos, crec jo. Els que tenen al centre el sexe i els que tenen els diners. I ara ens trobem en aquests, no?
1: En un que té els diners.
4: Sí, perquè tots es mirem...
3: Com una sèrie, no?
4: Sí, sí, és com... És realment...
2: Bueno, és el nostre cas O.J. Simpson. Serà, sí. No?, un judici com quan arribi això a judici... Serà espectacular i clar, i té, com tu dius, té uns elements de morbo impressionants.
1: Sí, sí. Clar, però el que crec no tots que som molt conscients bé. Que no els podem alimentar,
2: clar,
1: no,
2: clar.
1: Aquests elements de morbo, no, i per això la Isabel dona la certificació de que l'únic que ara exposarem és la novetat que hi ha hagut en aquest cas, sí. Que és aquest document...
4: Per això jo crec que estem nosaltres, que és la nostra feina, que és, com tu has dit, posar seny, i és posar els elements. Sense adjectius, com dic sempre, perquè... És el que ha de veure l'instructor, no? Perquè si aquest tema arriba a jurat, ja està. Vull dir, si no s'arxiva. Ara estem en fase d'investigació i hem de posar nosaltres sobre taula els elements i que cadascú pensi el que vulgui, no? Mm. I és veritat que van sortint elements d'ara d'una banda i ara d'una altra, com per exemple ahir aquests àudios que, recordem, ja els coneixíem, els àudios, ja estava en la transcripció feta, que la va portar fins i tot en el recurs Cristóbal Martell, en el recurs contra la presó d'Andic, la presó provisional al·ludible en fiança, però el que coneixem mai és els àudios. I clar, no és el mateix llegir un text que escoltar la persona que ha fet la trucada. Clar. I aquesta és la base que juga la defensa amb aquests àudios. És a dir, el que volen dir és no és una persona freda, és una persona... Clar, tu quan fas la notícia, cal que jo digui que està plorant, no? El poso plorant, el tinc en allà. Ja no haig d'opinar, no? Llavors la gent que pensa si està plorant perquè vol, o de broma, o és real, no? Però aquests àudios existeixen, són reals, i per això hem considerat que s'haurien de sentir i que cadascú entregui les conclusions per la defensa. És obvi, diuen que és els àudios d'una persona que està desesperada perquè el seu pare ha caigut. Hi ha uns àudios que no s'escolten bé, persones van posar, que se'ls sent cridar viejo, viejo, que és com ell li deia al seu pare, no? I també diuen que va intentar, això no puc contrastar perquè això és versió de la defensa, que fins i tot va intentar baixar el barranc i els excursionistes que arriben i que l'auxilien en un primer moment, el convencen de que no ho faci. Aquests testimonis, aquests dos excursionistes que es troben amb el Jonathan, han dit, curiosament, encara no els han citat a declarar. Per tant,
1: per
4: seria
1: interessant... Per què no els han citat a declarar, Isabel? Vaig llegir que havia costat molt localitzar-los, és així?
4: Sí, és que de veritat hi ha coses que se m'escapen, perquè sé que Jonathan, han dit, va intercanviar el telèfon amb un d'ells. No sé per què no se'ls ha citat a declarar. Ara està pendent. El que passa és que el jutjat de Martorell... Ens hem de posar també la situació del jutjat de Martorell. Endèmicament col·lapsat. I amb una jutge que, a més, porta vidó, violència contra la dona. I llavors les coses van més lentes. Fiscalia, de fet, ja ha demanat diverses diligències, com la reconstrucció de l'accident, perquè aquí hi ha hagut també... Quan no et faciliten bé la informació, aquest és el problema, es pot especular molt. Llavors, la Fiscalia ha demanat reconstrucció de fets o reconstrucció de l'accident. És diferent. Reconstrucció de fets sí que hauria d'anar el Jonathan Andic de nou allà. Reconstrucció de l'accident no cal. Simplement vas amb els pèrits, fas proves... I tal, no?
1: I què s'ha demanat? De fets o de l'accident?
4: A veure, en principi de l'accident i no es descarta demanar de fets.
1: Que jo voldria dir que Jonathan Andic hauria d'anar al lloc de l'accident.
4: Sí, sí, sí. Llavors, no sé si recordeu el cas d'aquell de la Nagore de Pamplona, que porten el metge al lloc i explica com la va matar. Pues seria exactament igual. No estic dient que l'han dit la mateixa, per favor, que no se'm malinterpreti. Sí, portar-lo ja i que ell expliqués on anava el pare, on estava ell, per on va relliscar o no va relliscar.
1: Aquests àudios, n'escoltem alguns, si vols.
4: Sí.
1: Isabel, ahir es van sentir molt, sonen així.
5: Anem a ajudar-lo?
6: No el veig. No el veig, no me responde. Vale. Que hi ha un barranco.
1: Justament aquest no se'n tenia gaire. Aquest és la trucada que ell fa, el 112.
4: Sí.
1: És la primera trucada.
4: Aquesta del barranc, jo diria que és quan està parlant ja amb la infermera. Uh-huh. La primera és quan truca demanant ajuda i demanant que...
1: Doncs és el tall 2, a veure si el podem sentir.
4: El primer és el que no hem sentit. Necessito ajuda.
6: Necessito ayuda.
5: Este equipo que ha corrido.
6: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
5: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
6: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Clar, com deies, Isabel, l'objectiu de la defensa, evidentment, és desmentir la tesi policial d'una possible contradicció al relat de l'investigat, no? Contradiccions diuen, per exemple, que per què triga tant, no?, a trucar? Que primer truca a la parella d'Isaac Andic i, en canvi, triga uns minuts a trucar al 112.
4: O sigui, la investigació ha determinat que la mort de l'Isaac Andic, la caiguda és a les 12:28-26, interval de 6 segons. Jonathan Andic, segons la investigació també, fa la primera trucada 4:34 després a la parella d'Andic, a l'Estefania Nut, i després truca al SEM. I la defensa el que diu és, en una situació d'estrès en el que estàs buscant el teu pare, que no saps què li ha passat, 4 minuts no és res. Uh-huh. Perquè estàs mirant on t'està, bueno, clar, no sé, tu t'has de posar allà. Això és el que diu, per una banda, la investigació confirma que aquestes dades són objectives, aquí estan, i per l'altra banda la defensa argumenta en aquesta situació d'estrès era impossible, estava intentant saber què ha passat amb el seu pare, truca a la dona perquè té confiança i després truca al SEM, truca a emergències fins a 7 vegades. La investigació també posa sobre la taula que cap vegada va trucar al seu pare. Uh-huh. És un element, vull dir, el que ara el pare cau amb el mòbil, no? No sé, la jutgessa destaca que el seu pare no el truca.
2: Sí, en tot cas, jo sobre això només dues coses. Ahir parlava amb un advocat que em deia que aquests àudios són proves innocues. Sí, tant si és innocent com si és culpable. Si és
1: que no aporten res.
2: Si és innocent perquè és normal que truqui molt afectat, i si és culpable perquè forma part del modus operandi d'un assassí, fingir. I perquè, evidentment, si tu truques al 112, saps que allò queda gravat i queda d'alguna forma registrat. I que hi ha algú, que podrà explicar que ha rebut una trucada i que estaves molt afectat. Per tant, aquesta actuació, tant si és innocent, perquè lògicament, davant d'un trasbals així, doncs un fill es posa a plorar quan té la sensació que acaba de perdre son pare, i si és culpable, doncs perquè forma part d'intentar construir una coartada. En tot cas, abans parlàvem del morbo que alimenta i que s'està produint tot aquest cas, jo crec que tot això s'està alimentant en aquests moments perquè hi ha una campanya d'incidència pública per part de la família Andic i de Mango, doncs per intentar desacreditar la investigació i les proves pericials. I, evidentment, doncs, ells, en aquest cas, doncs, fent pràcticament quasi de portaveu d'intentar desmuntar aquesta investigació, Paco Marco, que és el detectiu de Método 3, que treballa doncs, colze a colze amb la defensa d'Andic, amb l'advocat Martell, doncs està anant pels mitjans de comunicació, ahir estava a Catalunya Ràdio, fa uns dies també va estar a RAC1, i en canvi doncs, els investigadors dels Mossos d'Esquadra, la jutgessa o els fiscals, doncs, no van pels mitjans de comunicació a explicar-se.
4: Bueno, tenim els seus documents. És que
2: tenim les interlocutòries.
4: Sí, és que aquest cas és claríssim on hi ha la guerra del relat, no?
2: Sí, clar.
4: Hi ha una guerra del relat entre les dues bandes perquè, insisteixo, la perspectiva de tots està la possibilitat que això arribi a judici.
2: Sí, però
4: si arriba
2: a
4: judici, se'n va per jurat.
2: Relat...
1: I si arriba a judici?
4: Se'n va per jurat.
2: Sí.
4: I el jurat, recordem, són 9 persones legals en dret. Sí, sí. I que avui en dia és impossible abstreure's de tot el que hi ha. No sé, hi ha gent que fins i tot parla de fer una mena de reforma de la llei del jurat, perquè quan es va fer el 95 no se sabia que hi hauria aquest esclat de la societat, com es diu, la societat al núvol, no? Llavors el judici paral·lel és inevitable, per això dic, nosaltres no l'hem de fer el judici paral·lel.
1: Sí, però que condiciona molt les xarxes, tothom està parlant...
2: Però podem dir que en aquest judici...
4: Per això la nostra tasca és tan important de posar
2: no hi ha igualtat d'armes. No hi ha igualtat d'armes en el sentit de que una interlocutòria ha d'estar justificada, un informe policial ha d'estar ben fonamentat, en canvi, però lògicament...
3: Perdona, és que la igualtat d'armes no té res a veure amb el que estàs dient, eh? Bueno, no hi ha igualtat d'armes entre l'Estat i la persona.
2: No, clar que no.
3: És igualtat d'armes entre persona
2: lògicament,
3: i persona.
2: Lògicament, Mètode 3 i la defensa pot dir el que vulgui, i Mètode 3 pot anar a les ràdios a donar entrevistes, podria estar aquí en aquesta taula explicant-se, i en canvi, doncs, la persona dels...
1: Nosaltres tenim a la Isabel Palacios aquí, tenim a la Isabel Palacios...
3: És que això no va així, eh?
1: Donant informació.
3: Això no va així, és a dir, no hi ha una posició d'igualtat entre l'Estat i el justiciable.
2: No.
3: És entre... La igualtat d'armes és un principi que afecta a la intervenció de dues parts respecte de l'Estat, no d'una persona que és encausada per l'Estat
2: no
3: respecte d'un delicte.
2: A l'hora de fer el relat públic,
3: a l'hora
2: de fer el relat,
3: clar que no.
2: La defensa està en una posició en la que, lògicament, té més marge que no pas l'acusació.
3: Home,
2: clar,
3: i tant, perquè l'altre té el poder.
1: Ho deixem aquí amb la Isabel. Vols acabar tu el tema?
4: No, simplement...
1: Liquidar-lo? Ens has dit tot el que ens havies de dir?
4: No, el tema de diners, jo crec que també s'està parlant molt, el que deia abans, perquè és un tema de diners, no? I que ell en té molts diners i que té un despatx molt...
1: L'avantatge de tenir diners és que pots pagar-te una defensa que es permeti tenir...
3: I el desavantatge de ser tan famós i ser tan ric. Perquè també n'hi ha, eh? Perquè si no, de què l'haurien emmanillat? Tu creus una persona que ja saps que no se n'anirà l'emmanilla sortint per arribar al jutjat? Això... En realitat té a veure amb la necessitat de justificar que som iguals davant la llei i que, per tant, aquest, igual que un caco o qualsevol, l'emmanillem, sabent perfectament que és com si emmanillessin a Zapatero. Què sentit té emmanillar Zapatero? O a la dona del president del govern?
4: No, però Zapatero no està acusat de matar una persona.
3: No, sí, en tot cas.
4: És diferent,
3: sí.
4: I el protocol és
3: sí,
4: el protocol.
3: Sí, que ha de matar un altre, també.
4: No.
1: Però és el protocol.
4: El protocol és el protocol i que és veritat... que en aquell jutjat no es pot passar per una altra manera, també és veritat que li podrien haver posat alguna cosa sobre les maneres.
2: Sí.
4: L'únic que volia dir per acabar sobre això dels diners. Ell ha pagat una fiança d'1 milió d'euros perquè té una capacitat econòmica altíssima i per això la Fiscalia insisteix aquesta setmana passada en que li vol mantenir, perquè la seva capacitat econòmica és altíssima. I jo acabaria...
3: Que per ell, 1 milió és per compartir
4: milió...
3: per mi peanuts.
1: Deies, Isabel, jo acabaria...
4: Sí, no acabaria recordant respecte a això dels diners una frase que sempre m'ajuda molt de Groucho Marx, que diu: en aquesta vida hi ha coses, moltes coses molt més importants que els diners. El problema és que són molt cares.
1: Isabel Palacios, moltes gràcies, com sempre. Lorena Amo, què està passant pel món? Lorena, explica'ns.
7: Doncs mira, Gemma, mentre nosaltres seguim pendents de les possibles mesures cautelars que pugui aplicar el jutge Peinado a Begoña Gómez, aquesta tarda compareix a la Comissió d'Interior del Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, pel cas Leire Díez, i demà està citat a l'Audiència Nacional l'expresident Rodríguez Zapatero per influir presumptament en el rescat de Plus Ultra. Pel portaveu del PP, és la setmana de la vergonya del Partit Socialista. Les mañanes de Radio Nacional, Borja Semper manté la moció de censura sobre la taula.
8: Nosotros tenemos bien claro que es una herramienta que está a nuestra disposición a la que no renunciamos. Lo que sucede también es que los escándalos se suceden a tal velocidad que conviene también esperar a ver hasta dónde llega todo esto.
7: I des del govern, Ernest Urtasun insisteix que hi ha una operació des de l'àmbit judicial per derrocar el govern, tot i que mostra la seva preocupació pels casos que afecten el PSOE, com el de Leire Díaz i l'expresident Zapatero. Són declaracions del ministre de Cultura i portaveu de Sumar a la Hora de la Uno.
9: Pues muchas de las cosas que vimos ayer que afectan al entorno del presidente, que son casos claramente que están políticamente motivados, pero al lado también a nosotros nos preocupa, lo hemos dicho, que muchas de las informaciones que están apareciendo, tanto en el caso de Leire Díaz como las investigaciones que afectan al presidente Zapatero, que nos preocupan.
7: I avui les guerres protagonitzen la cimera del G7 a Vienne, a França. Les 7 potències es reuneixen primer amb Volodymyr Zelensky per mirar de convèncer Donald Trump de mantenir el suport a Ucraïna. I després el G7 abordarà l'acord de pau i la situació a l'Orient Mitjà amb els líders de Qatar, Egipte i Emirats Àrabs. Per cert, en les últimes hores s'ha anunciat el primer efecte tangible d'aquest acord. Mitjans iranians informen del pas de 5 vaixells per l'estret d'Hormuz després que Trump ordenés aixecar el bloqueig naval. I amb aquesta informació de darrera hora, Gemma, ens acomiadem fins les 10.
1: Molt bé, gràcies. Lorena, les 9:36 ara, doncs, tal com estàvem explicant, els líders del G7, això és Estats Units, França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Japó, Canadà, juntament amb altres mandataris convidats, estan reunits des d'ahir fins demà al municipi francès d'Evian. Anem allà, que també hi ha el nostre enviat especial, Antonio Delgado. Bon dia, buenos días.
10: Hola, buen día, Gemma.
1: El protagonista de la cumbre, sin duda, Donald Trump. ¿Cómo ha sido recibido?
10: Allá donde va es protagonista, ¿verdad? Ha sido recibido con muchos esfuerzos por parte de la diplomacia francesa para que se sienta a gusto, empezando porque Francia reajustó el calendario de la cumbre para no pisarle el cumpleaños a Donald Trump, su 80 cumpleaños, y después también, por ejemplo, se nota en la agenda, ¿no? No se habla de cambio climático, que era un asunto muy habitual en las cumbres del G7, no se ha metido para que no se sienta incómodo, y en los gestos de Macron, del anfitrión, para darle esa condición a Trump de invitado premium, de primus inter pares en el G7, ¿verdad? Hay un detalle más, y es que Macron ha invitado a Trump a una cena en el Palacio de Versalles, mañana por la noche, una vez concluya la cumbre del G7 en Evian, en ese escenario además muy del gusto de rococó del presidente estadounidense. Es para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero es también una forma de asegurarse que Trump no da la espantada y se escapa antes de que acabe la cumbre, como hizo en la última del G7 en Canadá.
1: Además, Antonio Trump, allá donde va, protagonista, pero es que ahora va con un acuerdo de paz debajo del brazo, del que aún no conocemos detalles, o sí, Antonio, ¿se ha dado más detalles de lo firmado con el régimen de los ayatolás?
10: No, Trump está dando su versión. Yo creo que no nos equivocamos si decimos que una versión un tanto edulcorada, porque él asegura que el acuerdo es fantástico, que ha conseguido ya restablecer parcialmente el tráfico en Hormuz y que apenas quedan un par de minas por limpiar allí en Hormuz, que va a conseguir que Irán renuncie al acuerdo nuclear y sobre todo insiste una y otra vez en un argumento que para él es obsesivo, que este acuerdo es mucho mejor que el que negoció su predecesor Barack Obama en 2015, que era terrible, dice el propio Donald Trump. Pero todo eso no aclara las dudas que hay sobre el contenido. Todas esas afirmaciones suscitan dudas y no se van a aclarar hasta que no se publique el memorando, cosa que no está previsto que se haga, al menos hasta el viernes, cuando se firme formalmente ese acuerdo muy cerquita de aquí de Evian, en Ginebra.
1: Antonio, ¿y se espera la llegada de Zelensky a este club de los siete? ¿Se espera su llegada como invitado? ¿Cuál es la agenda para el día de hoy?
10: Sí, ha llegado ya, lo ha hecho además con un paseo por el bosque en torno al hotel lujoso donde se celebra con Emmanuel Macron, y ahora mismo no acaba de empezar la reunión del G7, intuimos que es porque quizás Zelensky y Trump con Macron están teniendo algún tipo de reunión al margen del plenario. Es muy interesante que esté aquí Zelensky porque precisamente aprovechando el buen estado de ánimo de Trump por su cumpleaños, por haber teóricamente resuelto la crisis iraní, los europeos intentan volver a forjar un frente común entre Europa y Estados Unidos en el asunto ucraniano, intentar que Trump se distancie de Putin y vuelva a actuar al limón con Europa en este asunto y todos presionar a Putin para que se avenga a negociar. Esa es un poco la estrategia, tratar de restablecer esa relación transatlántica en la cuestión iraní, de ahí que esté Zelensky, de ahí que aspire, aunque aún no tenemos certeza, a tener un tête-à-tête con el propio Trump. Y de ahí que sea muy importante volver a poner el foco diplomático internacional en Ucrania una vez que parece que empieza a amainar la crisis iraní.
1: Muy bien, pues Antonio Delgado, muchísimas gracias por esta información en directo allí desde Evian. Que bebas mucha agua. Evian, por supuesto.
10: No hay otra, no queda otra.
1: No hay otra, ¿no?
10: Un abrazo.
1: Adiós, Antonio. Tenim alguna confiança de que primer, que arribi bon port al pacte amb Iran, però després també que amb la guerra a Ucraïna, que segueix, mira, portada avui de La Vanguardia, sí, que hi dèiem, és una guerra de la que ja ni ens en recordem.
11: Ja ni ens recordem.
1: Rússia bombardeja una catedral històrica aquí.
11: Bueno, que a més algunes de les coses són irreparables i lamentables, no? Però és veritat, ens havíem oblidat que hi havia una guerra, que primer ens semblava que era al final dels temps, sobretot pel món occidental. Va esclatar l'altra, no va acabar quan pretenia Donald Trump,
3: I ara sembla com si el president, suposo que per rescabar la seva imatge, vol posar-se sota el braç aquestes dues possibilitats de que en un moment determinat aquesta de l'Iran, que no sabem quins són els termes, no sabem si efectivament arribarà a bon port i si Netanyahu no farà la seva pel camí, i després la que estava anunciant, que diu ara ja vaig a per l'altra, que és aconseguir que respecte d'Ucraïna hi hagi també un acord. Vés a saber.
1: Ho veurem.
3: Estàvem parlant abans del relat. Doncs aquí també va de relats, no tant de fets. Fins que no ho veiem, com Sant Tomàs, no ho creurem.
1: Però sí, no us enerva aquest tracte d'emperador, eh?
2: Oh. Sí, bueno...
1: Tot... Però d'avian s'ha fet
3: emperador,
1: per l'arribada...
3: Perquè Macron també va d'emperador, eh? Que ja saps que el president de la República Francesa...
2: El més semblant a un monarca absolutista que tenim a Europa és un president de la República
3: Efectivament.
2: Francesa. Efectivament. En tot cas, ara es posaran amb Ucraïna i amb mirar de solucionar això. La pregunta aquí és què es validarà quan hi hagi una pau entre Rússia i Ucraïna, què es validarà sobre fronteres i sobre respecte al dret internacional quan s'arribi a algun acord? És a dir, qui serà també guanyador moral d'això? I després, sobre el tema d'Iran, esperem que divendres doncs, es certifiqui aquest acord de pau, que es pugui signar, encara no es coneixen tots els detalls, i ara sembla que Israel doncs, i Netanyahu es converteixen en un problema. Bé, si algú els pot posar a lloc, si convé a crits, és Donald Trump.
1: Sí.
3: A veure.
2: Sí. Bueno, sí.
1: Creus que sí?
3: En tot cas, la resta ja hem vist que no, eh?
1: Sí, sí.
3: La resta...
2: És el seu principal aliat i és amb qui té una relació de privilegi el govern d'Israel en aquests moments.
1: Sí, sí, però jo us deia això d'aquest tracte d'emperador, perquè realment tot s'ha adaptat a l'agenda de Donald Trump, que pugui celebrar el seu aniversari el diumenge.
3: Que no es tira bot, no marxa abans de temps.
1: Que l'any passat va marxar i que ningú...
3: Per això dic, que és que sembla mentida, però fins i tot en els actes més protocolaris hem vist com han saltat pels aires les formes.
2: Sí, home.
3: Parlava el papa de que s'han saltat en l'àmbit de la crispació política i de més. Jo crec que també en l'àmbit internacional, això de que un president d'un estat, d'una potència com és els Estats Units, pugui fer aquestes coses...
2: Tots els mandataris internacionals menyspreen profundament a Donald Trump, però no s'hi volen enfrontar obertament i volen intentar doncs, anar passant com puguin i esperar que acabi el seu mandat, que es faci més curt.
3: Que no repeteixi.
1: Sí, sí, això és veritat. Escolta, vull acabar a aquesta hora parlant d'un tema que no té res a veure ni amb la guerra, ni amb les corrupcions, ni res de tot això. L'altre dia donàvem la notícia que persones amb malalties reumàtiques, en total eren 16 pacients catalans, havien coronat un cim, una muntanya, al punt alta de Coma les Vienes, no sé si ho he dit bé, de més de 3.000 metres, després de 7 mesos de preparació. Ens vam llegir bé la notícia, vam dir, però què és això? Clar, qui hi havia al capdavant d'aquest projecte? Reuma 3.000, l'alpinista Araceli Segarra. Araceli, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
1: Dic, clar, havia d'estar l'Araceli aquí, ajudant aquestes persones a pujar un com haig de dir, com a les Vienes?
12: Com a les Vienes, ho has
1: com
12: dit
1: les
12: molt
1: Vienes?
12: Bé. Sí, sí. Que vol dir una mica com una vall humida, que és on abans hi havia pastura. És la derivació del... Potser de l'aranès o del francès, no sé sap molt
1: bé. I han pujat persones amb malalties reumàtiques.
12: Sí. Molts inconscients han volgut que jo els dirigeixi en aquest cotarro, però no, han tingut una força brutal. És un projecte per visibilitzar aquestes patologies i també una mica per desestigmatitzar-les i després també trencar barreres, crear confiança, bueno, tot el que es genera a la muntanya, que passen moltes coses a la muntanya.
1: Passen moltes coses, jo ho veig dificilíssim, Araceli, jo faig una mica de muntanya, una mica, i quan vaig veure això vaig dir, mare meva, persones ja amb aquestes malalties, sense experiència prèvia.
12: Alguns en tenien una miqueteta, però pel general no. Van començar, bueno, no de zero, perquè tothom sap caminar, però ells sortien d'una mica més enrere que una persona normal, perquè tenen dolors, perquè tenen rigidesa i, sobretot, perquè han après a desconfiar. Perquè un cop et pengen la motxilla de que tens una malaltia reumàtica, sovint t'identifiques amb això. I ja no és que tu tinguis una malaltia, no, sinó que tu ets un malalt. I això et limita.
1: Sí.
12: I t'encaixona. Llavors, coses que tu abans feies, ja penses que no les podràs fer. Llavors, tires, surtes de la casella de més enrere.
1: Però tu mateix, tu mateix creus que ja no ho podràs fer, que ja bé, et boicoteges a tu mateix, et limites,
12: exacte,
1: i dius, ja no podré.
12: Exacte. I una de les coses que fa la natura, més enllà, i a l'esport, no? És a dir, per una banda, a l'esport doncs, és antiinflamatori, et millora, doncs, et desfà dels corticoides, del cortisol, millora el sistema antiimmune, millora la pressió, per exemple. Això ho fa l'esport, per una banda. Però és que la simple exposició a la natura ha estat demostrat que té també una sèrie d'efectes emocionals. I un dels una de les parts d'aquest projecte era també, diguéssim, que recuperar o fer un recablejat nou.
1: Mm-hmm.
12: I l'esport, una de les capacitats que té és de crear un neurotròfic, que se li diu el BDNF, que el que ajuda és alimentar les neurones. Per tant, si tu crees neurones noves, crees hàbits nous, fas connexions noves i és part de l'aprenentatge. Però, clar, necessites l'esport també pel recablejat.
1: Sí,
12: eliminar pensaments que no necessites per crear-ne de nous.
1: Que interessant. Escolta, Araceli, una cosa més. Les persones, els participants, tenien entre 27 i 72 anys.
12: Sí.
1: O sigui que el projecte també envia un missatge sobre l'edat i la capacitat de superar reptes.
12: Exacte. Aquest concepte que dèiem, no?, de desestigmatitzar. De fet, es calcula que una de cada quatre persones adultes és a partir també dels 20 i escacs anys, doncs pateixen aquest tipus de malalties. Llavors, agafa tot el ventall de tot tipus de... Un dels companys doncs, tenia... Bé, jo ja els dic companys, perquè ja són companys meus.
1: Clar, són els teus companys.
12: Hem estat 7 mesos entrenant junts i preparant-nos junts, també per crear aquesta cohesió d'equip. És a dir, hi ha una cosa que... És a dir, la resiliència és un trípode i tu necessites ser resilient, sobretot quan tens problemes físics, no? Doncs és un trípode de tres potes, no? Física, mental i emocional. I la emocional es crea amb les persones, però no és de dir, va, tenim que fer equip. Això no serveix de gaire.
1: No.
12: Ho has de fer.
1: Sí, no dir que ho faràs,
12: exacte,
1: sinó fer-ho.
12: I
1: surt d'una manera natural al formar equip, al fer equip.
12: Exacte. Llavors, està 7 mesos fent sortides, que hem fet unes 14 o 15 sortides, ha acabat creant aquesta estima, aquesta presa, aquest amor, no? I si tu vols, diguem-li respecte, que és la marca blanca de l'amor, el que hem de fer és estimar-nos. I quan t'estimes, ets molt més capaç de vèncer i d'aixecar-te, no? Quan un dia no és gaire bo. Però perquè tens persones on recolzar-te. Per tant, aquest projecte és... diguéssim, un activador perquè es contagi a més persones.
1: Que bonic.
12: I aquí això és el que intentarem.
1: M'estàs contagiant, eh?
12: Vine un dia.
1: Jo? Pop,
12: i la muntanya també.
1: No tinc força física.
12: Jo tinc una
1: física. Tu fas muntanya, Nebrera?
11: No, però tinc una
1: mica de... Tu fas muntanya? No, eh? Aquí cap dels tres. Jo potser una mica més que vosaltres.
11: Jo tinc un marit que és molt muntanyenc i li agrada molt i de tant en tant ens arrossega la resta i haig de dir que efectivament té un component sanador. Jo crec que hauria de formar part de les polítiques públiques sanitàries. De fet, ja s'està començant a dir...
12: La Generalitat
11: ha començat... No,
1: però fixa't que estem parlant de persones amb malalties reumàtiques que afecten un de cada quatre catalans.
11: Sí, jo en tinc. Jo en tinc rifoartrosis a les mans i a la meva mà en tenia. Són malalties, efectivament, inflamatòries. Alguns es manifesten abans, d'altres després.
1: I aquest projecte Reumatresmil de l'Araceli Sagarra, què ens diu? Doncs passar del repòs a l'activació. El prejudici aquell de que no, les persones amb una malaltia no podran fer... No.
12: No ets tu, no és la teva malaltia. Tu ets tu. La teva malaltia és la motxilla que portes a sobre. La pots carregar més, et pesarà més, però no tens per què deixar de fer alguna cosa perquè la teva motxilla sigui més pesada.
1: Araceli, quins canvis has vist? Deu ser al·lucinant veure com aquestes persones han anat canviant, no?
12: Bàsicament sí que hi ha hagut un entrenament físic, no?, que han millorat físicament, però sobretot de creança.
1: Clar.
12: De creure teu. És a dir, el múscul que et fa sortir per la porta de casa no és el quàdriceps, és la teva mentalitat. I fins que no canvies això... Bueno, també t'he de dir una cosa molt, molt interessant d'aquest projecte, és que els metges i les infermeres també venien. És tan...
1: Formaven part de l'expedició.
12: Exacte, i dels entrenaments. És a dir, és tan necessari que aquella persona que t'està donant les pautes t'entengui, que tingui més informació que no només la de quan entres a la consulta. I, bueno, ara no hi ha manera de desfer-se dels metges, saps? I venen a totes, perquè... I les infermeres, que són fantàstiques, teníem allí el Pim i Pom, no? que eren la Imma i la Sílvia, que eren les ditxaratxeres del grup. Per tant, ostres, s'ha creat un exemple, jo crec, que hem d'intentar contagiar-lo ara mateix. Sí, sí, I que no aterri, no? Que continuï despegant.
13: I que el muscle que ens ajuda a sortir de casa no és cap del nostre cos, és la ment, eh?
12: Sí, sí, completament.
13: És la ment la que ens tanca, la que ens fa pensar això no podré, no ho faré...
11: Recordes que abans deia la Isabel Palacios, deia el diner no és important, però les coses importants sí que valen diners. L'amor és... la millor benzina que un pot trobar a la seva vida. I això és...
12: I costa que ho entenguin, perquè la que dius la paraula amor, hi ha gent que
13: t'atxa
12: de... Sí, de naïf, de nyonyo, i dic, bueno, doncs anem a blanquejar-ho, no?, una mica, no? I dius consideració, respecte... Però a la mínima que tu tens una mica de consideració per amb algú,
11: ja
12: és que l'estàs estimant una mica,
11: i tant.
12: No? Aquesta humanitat.
13: I la muntanya té molt d'això. La muntanya té molt d'això, d'amor, de respecte, de consideració, quan vas amb un grup que un tira més que els altres, jo sempre sóc la que tiro menys, sempre hi ha qui gira, qui t'espera, qui et dona la mà, qui et diu, no passa res.
12: No descanses,
13: ja podràs.
12: Hi ha capes. Sí. Jo crec que la natura i la muntanya et treu capes i acaba portant a la superfície el que és aquella persona.
11: Sí.
12: Amb els seus valors, amb la seva... autoestima, i si no, també aquí, no, com tu deies, la saneja, no? Et fa més sa.
2: No, i al final el que descriu l'Araceli, a mi em sembla que és com un activador, no? És a dir, és un activador físic, en el sentit doncs, que es fa un esport, però també estàs descrivint un activador emocional. No? Un activador emocional d'aquest amor del que tu parles, però jo també parlaria d'aquest suport mutu, d'aquesta empatia, d'aquest estar junts, no?
13: Sí, sí, és molt, molt bonic. I Araceli, fa 30 anys ja que vas pujar a l'Everest, eh?
12: Ai, calla.
11: 30?
12: 30.
13: Ho he hagut de mirar dues vegades.
12: Jo també.
13: Dic, ja fa 30 anys que l'Araceli s'agarra a
11: pujar. Jo sí, va pujar amb 5 anys, no? Per tant...
13: Bueno, però potser trobes alguna connexió amb aquell repte de fa 30 anys i el que has viscut amb aquests participants del Reuma 3000.
12: Ostres, la connexió, que bona la pregunta. No en tinc ni idea. No, a vegades no tenim resposta. A vegades no tenim resposta per tot.
13: Pensa-te-la.
12: Jo crec que és tornar amb més il·lusió. Perquè quan em van presentar aquest projecte, per exemple, bueno, doncs sí, en tenia ganes, però creixes quan el fas.
13: Sí.
12: I jo ara estic molt més entusiasmada que al principi. Mira que he vist coses i he fet coses, però no s'ha donat una resposta de per què. A mi, d'alguna manera, m'han alimentat molt, no?, totes aquestes persones. I et fiquen en el teu lloc, també. I et fan ser, doncs, una mica més humil, no?, i una mica més agraït a les coses que tenim.
13: Doncs queda contestadíssim, eh? Araceli Segarra, moltíssimes gràcies.
12: A vosaltres.
13: Tenia ganes de veure't, feia molt que no et deia, i m'ha encantat aquest projecte Reuma 3000. Gràcies.
12: A vosaltres.
13: Molt bon dia. Escolteu, acabem aquesta hora, deixeu-me anar al carrer, perquè vull parlar dels cromos del Mundial, Mundial de futbol. Sí, sí.
2: Jo n'havia col·leccionat molts.
13: Home, suposo que tots més o menys hem col·leccionat, i ara ja hi ha molts quioscos que diuen no tenim cromos, han hagut de posar el cartell.
2: Sense, però ja l'han
13: esgotat. Sense existència. Esgotat, no, però...
11: Bueno, doncs hi ha una
13: febre d'això.
2: Està molt bé, perquè la canalla és una cosa que... És dir, ara que estan tot el dia jugant amb maquinetes i tal, però... El tema dels cromos encara els
11: continua,
2: hi agrada?
11: Continua.
2: Encara funciona?
13: La Patrícia Massés ha anat al carrer, un quiosc de Barcelona. Patrícia, has trobat algun sobre?
14: Bon dia, Gemma. Doncs nosaltres som molt afortunats perquè aquest quiosc de la Gran Via de Barcelona té sobres i també àlbums del Mundial. Parlem amb el seu quiosquer, amb el Carlos Herrero. Bon dia.
15: Hola, bon dia. Què tal?
14: Explica'ns una mica, quant temps tardes? Quan t'arriben els cromos, quant temps tardes en esgotar-los?
15: Bueno, segons els que arriben, però normalment en el mateix dia s'acaben. Hem tingut que racionalitzar-los, inclús vendre'ls de 10 en 10, de 5 en 5, perquè era la manera també de vendre a la gent d'aquí, perquè venia gent d'altres barris i els nens d'aquí, d'aquests barris, quedaven sense. Però bueno, ara, per sort, estem ben farcits, estan en una bona setmana, realment. Sí.
14: Creus que en aquest Mundial hi ha hagut més boom que en Mundials anteriors?
15: El que més. Jo porto ara 10 anys aquí al quiosc. El Mundial de Qatar és cert que va tenir força èxit, perquè com va ser a l'hivern, va coincidir amb el curs escolar i, ostres, intercanviaven molt més, hi havia molta més activitat. Ara aquest Mundial és veritat que ara crec que s'acaba aquesta setmana el col·le i crec que baixarà, crec, és una idea només.
14: Perquè quin és el perfil de gent que ve a demanar-te aquests cromos?
15: Bueno, ve tot tipus de gent. Els nens del col·le a primera hora, els avis, tiets, pares desesperats, perquè clar, com no n'hi ha, pues venen a qualsevol hora, en truquen, bueno, de tot. La veritat és que perfils de tota mena.
14: Moltes gràcies, Carlos. Precisament, un d'aquests col·leccionistes és l'Albert Valor. Ell porta col·leccionant cromos des del Mundial de 1994, el que es va celebrar als Estats Units. Bon dia, Albert.
16: Què tal? Bon dia, com esteu?
14: D'on neix aquesta passió per col·leccionar cromos?
16: Bé, doncs va ser el meu avi que va arribar a casa la primera del 94, amb l'àlbum de cromos dels Estats Units 94, i des de llavors doncs, ja la cosa no ha parat.
14: Aquest Mundial té 48 seleccions, l'àlbum té 980 cromos. Omplir-lo és difícil, però no impossible. Com ho portes?
16: Ho porto, com dèiem abans, com hi ha hagut un poc assortiment als quioscos, ho porto amb la calma aquest any, encara no l'he completat, però bueno, poc a poc es va fent i completant la col·lecció.
14: Quins són els més buscats?
16: Doncs una mica serien els de Lamine Yamal, Leo Messi, Kylian Mbappé, Haaland, el de Pedri, també el de Cristiano, que no tinc el cromo normal, però tinc aquest extra sticker, i una mica serien aquelles estrelles d'aquest moment, bàsicament.
14: I quins són els que guardes amb més afecte a la teva col·lecció, els més històrics, diguem?
16: Doncs, per exemple, tinc aquest cromo de Messi, del seu primer Mundial, o també aquests del Mundial dels Estats Units que abans comentàvem, de Guardiola, de Hagi, Stoikov, Romario, Roberto Baggio, o el primer cromo de Ronaldo Mundials, per exemple, o també aquest de Guardiola el 2002.
14: Moltes gràcies, Albert. Ja ho veuen, el Mundial torna a demostrar que no només es juga a la gespa.
13: Molt bé, Patrícia, moltes gràcies. Jo estàvem veient, heu vist que el cromo el portava plastificat.
3: No, és que la cosa, el que una joia.
13: És aquest nivell de luxe.
2: Jo me'n recordo molt del Mundial dels Estats Units.
13: Sí.
2: El va guanyar Brasil, no va jugar res, i la gran revelació va ser Bulgària, que tenia una selecció fantàstica i que jugava allò amb una desinvoltura i una cara dura que ens va fer disfrutar moltíssim. La liderava Risto Stoichkov.
13: Tu saps quina és la selecció que ha guanyat més mundials?
2: Brasil. 5.
3: O Jogo Bonito.
13: És que tenim un regidor aquí a Sant Cugat, que és l'Álvaro, que és un fan dels mundials, i ahir només d'arribar em preguntava això. Quina és la selecció que ha guanyat més mundials?
3: Que,
13: jo saps què vaig dir? Argentina. No, vaig dir Alemanya.
2: No, Alemanya no ha guanyat 4.
13: Sí, sí.
2: I Brasil n'ha guanyat 5.
13: I Argentina?
2: Argentina n'ha guanyat 3.
13: 3 només?
2: 3.
3: Mm-hmm. Estrany, eh?
13: Perquè I Ferran, aquest mundial, tens ganes de seguir-lo?
2: El 78, el del 86 i el del 22.
3: Veus? Hi ha gent que en sap d'aquestes coses.
13: Sí, que tu també devies fer col·lecció de cromos. Sí. També, eh? Sí. Ets una mica friqui
3: dels cromos. Potser és més de nois que de noies, fer col·leccions de cromos.
2: Sí. Potser sí.
3: Em pregunto,
2: perquè també el futbol és molt...
13: Històricament també el futbol ha sigut més de nois que de noies.
2: Històricament ha agradat més als nois. Ara, per sort, això està canviant.
3: Ara començarà una altra cosa.
2: Però era bonica... Jo crec que les noies també se sumaran a les col·leccions.
13: Era bonica aquest convidat que ha tingut la Patrícia, que deia, tinc un Messi del primer Mundial...
3: No, això és...
13: I que els cromos desitjats eren Lamine, quin ha dit més, Mbappé... Haaland, ha dit...
2: Bueno, sempre passa els cromos de les grans estrelles.
13: Ahir vas veure el partit?
2: No el vaig poder veure, perquè tenia una reunió, no el vaig poder veure, vaig estar pendent i escoltar i vaig veure que no...
3: Els Legos, això
13: és que va ser una mica desastre, eh?
3: Això de que perdi davant de Cabo Verde.
2: I va cridar molt l'atenció veure com alguns mitjans espanyols ja van convertir a Cucurella com si fos Garrincha, pràcticament. El gran heroi i...
13: El gran heroi del Real Madrid. Bueno, va fitxar.
2: Bueno, escolta, cadascú es conforme com pot.
13: Ferran, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Nebrera. A vostès, a tots els oients de Ràdio 4, gràcies per la companyia. Ara ens separem i es queden amb el nostre company, amb el Xavi Freixas i tot el seu equip. I nosaltres, aquí a la 2CAT, continuem amb més Cafè d'Idees. Anem ara a les notícies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. Poc més de 24 hores perquè l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, comparegui com a investigat a l'Audiència Nacional. Avui el focus polític estarà al Senat. A les 4 de la tarda compareixerà la Comissió d'Interior de la Cambra Alta. L'actual directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, serà interrogada sobre les seves reunions amb Leire Díez, l'anomenada fontanera del PSOE, que està sent investigada per formar part d'una presumpta trama per desbaratar causes judicials que afectaven els socialistes i el govern. Àlex Eloi, bon dia.
2: Bon dia. El Partit Popular va ser qui va demanar la compareixença de la directora general després que se sapigués, a través d'un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que Mercedes González s'havia vist almenys en tres ocasions amb l'exmilitant socialista investigat entre el setembre del 2024 i l'abril del 25. Primer, González va negar les trobades, després les va reconèixer. Segons les explicacions que ha donat fins ara, dues no estaven relacionades amb la Guàrdia Civil, i en la tercera, Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, i ella es va negar a fer-ho.
0: A l'espera d'aquesta declaració, el principal partit de l'oposició continua carregant contra el president Pedro Sánchez i el seu govern. El portaveu nacional del PP, Borja Sémper, ha assegurat a les mañanes de Ràdio Nacional que no renuncien a presentar una moció de censura, però que els números no donen, i assenyala la hipocresia, segons ell, dels socis de govern.
3: Y hoy esos mismos que gritaban no hay pan para tanto chorizo en las plazas de España, estoy pensando en Sumar, estoy pensando en Podemos, callan. Se ponen estupendos o empiezan a buscar infinidad de a través de infinidad de subordinadas cómo justificar o cómo mirar para otro lado cuando la corrupción está anegando a este gobierno y lo tiene paralizado.
0: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha dit a la Hora de la Uno de Televisió Espanyola que el govern esgotarà la legislatura, però també...
4: informaciones sobre las cuales se deben dar explicaciones, ¿no? Y por lo tanto, aquí hay una doble vertiente. La primera, el Partido Socialista debe tomar las decisiones, adoptar las reformas en su sede, la calle Ferraz, y dar las explicaciones que le tocan. Y a la vez, el señor Rodríguez Zapatero tiene también que dar esas explicaciones, y a la vez tenemos que hacer reformas institucionales.
0: L'expectativa davant la possible reobertura de l'estret d'Hormuz fa baixar el preu del petroli. Després de més de 100 dies disparat, el barril de Brent se situa als $84. Les estacions de servei catalanes confien que el preu dels carburants baixi d'aquí una setmana. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, n'ha parlat al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
5: Jo crec que d'aquí una setmana, més o menys, ja es pot començar a notar. Pensi també que tant les companyies com les gasolineres tenim combustible comprat més car i això sempre frena una mica la baixada. Però és una, quan dic frenar, no, és un tema de 2-3 dies, no més.
0: Però alerta que a finals d'aquest mes s'acaba la rebaixa de l'IVA dels carburants al 10% i si no es prorroga tornarà al 21%. Això implicarà un nou augment de despesa per a la butxaca del consumidor. I atenció als fills de les famílies monoparentals, perquè el govern de Catalunya aprovarà avui en Consell Executiu, per primera vegada des de 2012, el decret de taxes universitàries pel curs 2026-2027, que incorpora rebaixes per ells i elles. Segons aquest text, les famílies monoparentals amb un sol fill podran beneficiar-se d'una rebaixa del 50% de les taxes. Les que en tenen més o un fill amb discapacitat quedaran exemptes a pagar el 100% de la mateixa.
2: Es tracta d'una mesura pactada amb els comuns dins la negociació dels pressupostos i compta amb una partida de 12 milions i mig d'euros. Amb això s'atén una de les reivindicacions històriques d'aquest tipus de família, que se les equipara a les nombroses que, en funció de les seves circumstàncies, també es poden beneficiar d'una rebaixa en les taxes d'entre el 50% i el 100%. A Catalunya hi ha registrades prop de 79 famílies monoparentals.
0: I si són usuaris de Rodalies, han de saber que avui es recupera el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interrompuda des del 20 de gener arran del temporal Harry. Tot i això, el servei alternatiu per carretera funcionarà durant tot aquest dimarts i fins dijous hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat. A principis de juny, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va anunciar que un cop obert el trànsit de mercaderies, els trens de passatgers podrien reprendre el servei entre Rubí i Martorell a mitjans de juliol i, finalment, la data, com els expliquem, s'ha avançat un mes. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, la pública quan siguin les 11.
1: Ràdio 4.
6: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
7: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
6: Què passa si tens la casa sempre allò desordenada, damunt d'avall? Què pot indicar això? Entre moltes altres coses, això ens passa quan tenim, diu, la ment al límit. Aquest matí en parlarem amb un psicòleg. Atenció també si teniu gos o gat. Sapigueu que vindrà l'Itziar Martínez, veterinària cirurgiana de la Clínica Balmesvet de Barcelona. També vindrà l'Opau de Pons i un tiktoker que surt al carrer i posa a prova la gent amb el català. Abans, però, Sergio Fidalgo, Jordi Barbeta, com esteu? Bon dia.
8: Bon dia. Bon dia.
6: Tenim un alcalde perdut per aquests mons a Déu. Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló.
8: Home,
6: que no arriba l'hora.
8: Si ell ve de més lluny, però jo que baixo de la Garriga avui...
6: Què passa?
8: Home, jo he estat gairebé dues hores, o una hora i tres quarts.
6: Sort, que ets matiner.
8: Bueno, és tremendo.
6: Però què passa, exactament? Retencions a on?
8: Retencions des de Parets, pràcticament des de Parets, tot parat.
6: Fem una cosa, Sílvia, truquem al Servei Català de Trànsit, sí? I que ens expliquin què passa ara mateix a les carreteres i autopistes.
8: Pel que deia en la ràdio que he sentit, hi havia cues per tot arreu. Això... I la veritat és que això és bastant quotidià, eh?
6: Ara de seguida
8: és
6: ho aclarirem.
8: És un desastre.
6: Conductors, no patiu.
8: I sense rodalies, o sigui, és una cosa...
6: Espanya 0, Cap Verd 0. Sergio Fidalgo, quina ensopegada, tu.
9: Quina ensopegada, però bueno, el rival també juga. I va jugar molt bé, el porter va fer molt bé, la defensa va estar brutal, i Espanya, doncs mira...
6: Però vaja, Espanya s'acabarà classificant, sí o sí.
8: I el porter...
6: També l'has vist tu, Barbeta?
8: Sí, tant.
9: Home.
8: I la veritat és que... que amb aquest Mundial tenim una mica el cor dividit.
9: Anaves a Cap Verd? Anaves a Cap Verd?
8: Amb Cap Verd, sí. O sigui, així és com... Jo no vull que l'equip de la Lamine Yamal i del Pedri, això... també està bé que guanyin, no?
9: Es diu Espanya, per això, eh? Que es diu Espanya.
8: Sí, sí, perquè... ja ho feu servir. Però...
9: Bueno, es diu així, no és que ho faci servir, es diu Espanya.
8: Sí, escolta'm, i quan vaig veure el Cobercí tocant-se l'escut, em va agafar una mica de... Ai.
6: Una mica de què?
8: De repelús? Una mica de calfred.
9: És que ho sent Espanya.
8: Sí, segurament.
9: Però
8: va haver un instant al final que va estar a punt de marcar gol a Cap Verd,
9: amb
8: un xut de córner, una centrada de córner, vaja. I dic... Cap Verd guanyi a Espanya, per Cap Verd...
9: Ara és Espanya, ja no és l'equip de Cobercí, de la Vins. Si perds, és Espanya.
8: A mi m'hagués agradat que guanyés Cap Verd ahir.
9: No, a mi no, però bueno, què hi farem?
8: Perquè sé que després Espanya ja refarà, home. Tot i que, bueno, jo l'altre dia vaig veure el partit de Brasil amb Marroc, i el Marroc va jugar molt millor, però infinitament millor.
9: Marroc té una gran selecció, Té una gran selecció.
6: Bé, escolta, Hormuz i el programa nuclear omplen de dubtes l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. A tot això, Israel assegura que la guerra no s'ha acabat. Hi ha eleccions a la tardor, i Netanyahu vol allargar la guerra com sigui. Una mica aquest senyor fa trontollar l'acord de pau a l'Orient Mitjà, Sergio.
9: Sí, però que també Trump té eleccions a la tardor.
6: Sí, aquest al novembre.
9: Aquest és el problema. El problema és que al final Israel està fent servir la seva agenda i Estats Units està preocupat. Però és que Israel té una política molt clara. El seu interès nacional és el seu interès nacional i continuarà bombardejant el Líbano, i ho tinc claríssim. Ja pot dir Trump el que vulgui, perquè Trump passarà i Israel continuarà.
6: Bé, ara mateix l'IBEX continua amb aquest rècord històric, està a 19.049 punts, aquest matí pràcticament pla, lleugerament en verd, lleugeríssimament, podríem dir. A les 10:09 minuts puja un 0,09%, i el preu del barril de Brent està als $82. Barbeta.
8: Això del preu del petroli és una incògnita, perquè és evident que tot el tema de l'Estret d'Hormuz no s'arregla en 4 dies, Això té un procediment que tindrà aturades, llavors arrencades, com es diu allò, arrencada de ruc, bueno, no me'n recordo com es diu la frase.
6: Justament el president, farem una cosa, el sentirem, El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha passat per aquesta casa fa pocs minuts, diu que la baixada de preus, quan anem a posar gasoil o benzina, la notarem d'aquí a pocs dies, a molt tardar, potser una setmana. Sentim com ho ha dit el Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga.
5: Jo crec que d'aquí una setmana, més o menys, ja es pot començar a notar. Pensi també que tant les companyies com les gasolineres tenim combustible comprat més car, i això sempre frena una mica la baixada, però és una, quan dic frenar no és, és un tema de 2-3 dies, no més. I el que sí que hi ha un tema molt important i no hem de perdre de vista, i és que abans de començar la guerra teníem els combustibles gravats amb un 21% d'IVA, sí. I en aquests moments el tenim al 10%.
6: Sí.
5: Vol dir que, i això s'acaba a finals d'aquest mes si el govern no ho prorroga, que hi ha des de la patronal estatal d'estacions de servei hem demanat que es prorrogui.
6: Efectivament, aquesta rebaixa en els impostos dels carburants ha de durar com a mínim fins al 30 de juny, a diferència del que va passar amb la llum i el gas, que l'IVA va tornar a passar del 10 al 21% el dia 1 de juny. De tota manera, hi ha experts que no són tan optimistes com el senyor Campabadal i diuen que, malgrat l'acord, el mercat del petroli pot trigar mesos a recuperar-se, mesos, eh? Calculen que el preu del cru no tornarà als nivells previs al conflicte fins a finals d'aquest any, perquè s'ha de recuperar la capacitat d'extracció, refinatge i transport, el que deies. Aquí hi ha molta feina a fer, ara, permeta.
8: Hi ha molta feina a fer i per exemple, jo ara veig, l'ExxonMobil ha baixat un 7,7%, Petroleum no sé quantos, 37,44%. No, perdó, no és percentatge, són
6: mentre t'aclareixes, fem una cosa, anem al Servei Català de Trànsit. Tenim

0: el tema de l'accident, però hi havia uns vehicles a voral. Aquell tram és molt estret, amb, no sé si hi ha dos carrils només, i de seguida s'atura.
1: Llavors... I després, però és que després agafes la ronda i tota l'entrada de ronda.
0: Clar.
1: I tot el que és,
0: enganxar
1: amb la Gran Via, allò també estava aturat tot.
2: I com, sí, està, sí, com sí, està ara mateix això, Sílvia? A dos minuts, mira, i mig per un quart d'onze.
0: Això que em comentava el vostre company...
2: El
0: doncs,
2: Barbeta.
0: El
1: Jordi Barbeta.
2: El Jordi Barbeta. Per
0: hola, Jordi, bon dia. Doncs a la C-17 encara hi ha un quilòmetre i mig de lentitud cap a Barcelona. Els vehicles ja s'han tret del voral, perquè han d'esperar que arribin per retirar-los, i això crea molta retenció. Ja s'ha tret, però encara segueix la retenció que s'ha comentat, i la ronda de dalt i la ronda de litoral encara segueixen bastants problemes. De fet, aquesta ronda de dalt, en sentit Llobregat, per exemple, té 7 quilòmetres, però és normal que aquests dies hi ha una mica, per la sensació que tinguin jo de que m'ho miro cada dia, doncs una miqueta menys, però és cert que, clar, hi ha molta mobilitat. Hem tingut molts dies que, amb l'afectació del Papa, també hi ha més moviment, moltes més camionetes, transport de pesants, i això també alenteix la circulació.
2: Ja, però és cert que la ressaca avui, de la visita
0: la C-17, avui estava amb aquesta història que us comento.
2: Bé, mira, acaba d'arribar l'alcalde. Què diu?
0: Senyor
2: Jordi Fàbrega, explica'ns, vigila que tenim a la Sílvia de l'Amo, que ens dirà si dius la veritat o no, des del Servei Català de Trànsit. No t'inventis cap retenció per justificar els retards.
3: No, retenció no. En realitat, que la C-17 és impossible en aquests moments.
0: Sí, alcalde, avui havíem tingut un accident i s'ha vist complicat.
3: I, a més, a dins de Barcelona encara és més complicat. Jo no sé vosaltres, eh?
0: Cada cop més.
3: I el problema és que no tenim un transport públic que puguis dir com a alternativa al transport privat en aquests moments.
1: No, hi ha rodalia, esclar. Jo t'he defensat, Jordi. Dic, perquè jo vinc de la Garriga i diu, oi, que ve de més lluny, encara trigarà bé.
3: Sí, jo he marxat a 3:15 del matí.
2: Va, arribo
3: a un quart d'onze.
2: Gràcies a la Sílvia de l'Amo, des del Servei Català de Trànsit. Queda clar que sí, que efectivament hi ha embolic a les carreteres. Gràcies, Sílvia, un petó.
0: Un petó, adéu.
2: Adéu. Ens acabaves parlant aquí de quan notarem la baixada en el preu del combustible, si és qüestió de pocs dies, com diu el senyor Campabadal, o la cosa pot anar bastant o molt per llarg, com diuen altres experts del sector.
3: Mesos, no? Parlen de mesos per poder normalitzar una mica. I quan hi ha una pujada de preus del combustible, us hi fixeu que mai hi ha la mateixa baixada.
4: Sempre.
3: Sempre s'aprofita perquè es mantenen uns preus alts.
2: Que no
3: mai
2: sabeu
3: retornes...
2: allò de l'efecte coet pluma, que ens explica el Gonzalo Bernardos, l'economista d'aquest programa. L'efecte coet, quan puja, pam, es dispara en qüestió de segons. I després costa com una ploma,
3: Ha
2: d'anar baixant, però lentament, lentíssimament. Sí?
3: Però acabem pagant sempre, o acaben pagant sempre els mateixos, no?
2: Sí,
4: sempre els mateixos.
2: És així, això.
1: En principi, el preu ha de pujar o baixar segons la capacitat, diguem-ne, de demanda, la qüestió d'oferta-demanda, no? I ara, si això de l'estret funciona, pues, diguem-ne que hi haurà més venda de petroli. I, per tant, si hi ha més venda de petroli, potser pugui baixar el preu.
3: Però ja va baixar a $80 el barril?
2: Ara està a 82, a aquesta hora. No donem informació d'ahir, que tenim la d'ara mateix, A un quart d'onze i un minut el tenim, el preu del barril, als $82.
1: Sí, però el dirà de la Repsol, que és que ell l'ha comprat a preu car.
3: I quan és al revés...
1: I l'ha de vendre.
3: Jordi, quan és al revés...
1: No diuen.
3: Que en un sol dia van augmentar com un 30% i havien comprat a preu molt barat. Perquè no apliquen els ciutadans, això.
2: Escolteu, què passa? Què vol dir quan una persona és desendreçada, allò que té una casa damunt d'avall, què passa? Que tu ets desendreçat, Sergio?
4: Sí, una mica.
2: Jo també. Doncs això pot voler dir moltes coses. Jordi Vila.
5: Sí, atenció, perquè els psicòlegs desvelen el significat que hi ha darrere d'aquest hàbit. Una pista. Normalment passa perquè tenim la ment al límit.
2: Això no... per començar, com a mínim això.
5: No fa falta ser un gran expert per imaginar-nos que va per aquí la cosa, Mira, estic estressat, no endreço, i com que no endreço, el caos al meu voltant encara m'estressa més. Vaja, un peix que es mossega la cua i la pilota es fa cada vegada més i més i més gran.
2: Bé, el Fàbrega té pinta de ser desendreçat, eh? La samarreta per allà sobre el llit, de qualsevol manera...
3: No, tampoc això, no? Però desendreçat.
2: Ja.
3: A mi no m'agrada, a mi m'agraden les coses desordenades.
2: I tu, Barbeta?
1: No, a mi m'agraden

0: Tens algú que t'endreça. O no?
1: Sí.
0: Ah,
1: però, a mi m'agraden les coses endreçades.
0: Home, també.
1: I jo soc
0: però que
1: endrecin
0: els altres.
1: Jo hi ha una cosa, per mi, molt important, que és fer el llit. No puc suportar els llits desfets. A més, això ho vaig viure específic... Quan vaig estar a Washington... Jo has de reconèixer que a mi sempre m'havien fet el llit. Eh? O sigui, quan era petit m'ho feia la meva mare i quan estic més gran me'l feia algú. No? I vaig, excepte quan vaig fer la mili me l'havia de fer jo. I quan vaig estar a Washington, que a Washington tens un horari tonto, que tu et lleves a les 7, però aquella és la 1, i t'has d'afanyar, els dos primers dies et poses... vas ràpid, eh? I era el que... Això a Washington tenia un nom, que era el pijama correspondent, és a dir, que et lleves i treballes en pijama gairebé sense dutxar-te, i això a mi em va durar menys d'una setmana perquè vaig dir, així no es pot viure. No?
0: Doncs atenció, perquè hi ha experts que diuen que no... Barbeta, no t'enrotllis tant, per l'amor de Déu.
1: L'important és fer-se el llit i canviar-se de roba.
0: Doncs això.
1: Dutxar-se i canviar-se de roba.
0: La recomanació d'anar a fer el llit en aixecar-se pot semblar poc convencional, però té fonaments científics, eh? Recolzats per experts en son. La majoria de persones diu que sí, que fan el llit per raons d'higiene i estètica, però que aquesta pràctica pot afavorir la proliferació d'àcars a la roba del llit, especialment durant la primavera. Au.
1: Bueno, sí, hi ha la teoria que has de fer el llit, has de ventilar primer i després fer el llit. Sí, d'acord, però per mi és pitjor tenir el llit desfet a les 5 de la tarda.
0: I els que no fem el llit al matí diuen que som més creatius, més energia mental... I que la feina enrotllem més i millor. Això també ho diuen estudis psicològics dels que parlàvem l'altre dia, Sergio.
2: És que jo no faig el llit, o sigui, llavors soc més creatiu.
0: Però el Jordi és creatiu i fa el llit al matí. A vegades no quadra, això.
3: Jo, per mi, jo com a Barbeta, no puc suportar arribar a casa i que el llit estigui desfet.
0: Doncs jo no puc suportar fer el llit al matí.
1: És com una sensació. Perdona, i posar-te a dormir en el llit amb el mateix forat que l'has deixat?
2: Home, ventiles una mica i ja està.
3: Sí. Jo penso que aquí la clau és ventilar i després sí. Fer-lo.
0: Bé, escolteu, teniu gos, teniu gat? Què gos. Teniu? De tot? Res?
4: De tot.
0: Gos i gat?
4: Sí, gat i quatre gossos.
0: I com es porten?
4: Bé, home, es fas creure. Els gats no, els gats és diferent. Oh, és un favi. Són... El favi sí. Fa el que li dóna gana, però és molt carinyós.
0: Sí, o no. Hi ha de tot, també. Barbeta, tu no ho toques, això. No vols pèls a casa.
1: Jo no soc partidari de tenir animals a casa, perquè crec que és una manera de tenir-los engabiats. Home, els gossos en cauen més simpàtics que els gats, però a casa d'un fill hi ha dos gats i
0: no els pots veure.
1: I tinc por que atacaran la criatura.
0: La majoria de gent sí, al final hi ha més gossos que canalla. Si sumem gossos i gats ja potser n'hi ha més que persones en aquest món. Per tant, de tant en tant parlem justament amb cracs del món de la veterinària. Avui vindrà la Itziar Martínez, veterinària cirurgiana de la clínica Valmesvet de Barcelona, parlarem de longevitat animal, alimentació, pinso sí o no, si hem de cuinar o no pel gos, senyals que ens poden indicar que alguna cosa no va bé, possibles cops de calor, que es poden cremar les potes, que la setmana que ve, ho sabeu, no?, que ens fregirem.
4: Sí,
0: o sigui, ja ens fregirem avui, demà passat, no, però això podríem dir és només l'aperitiu.
1: Sí, tot això és una excusa per no deixar-nos a tirar coets. Ja s'estan preparant perquè no puguem tirar coets.
0: Jo només et dic una cosa. Si es confirma el que diuen els mapes del temps ara mateix, fortíssima onada de calor en plena setmana de Sant Joan a Catalunya.
1: Per tant...
0: És així, això. Amb alguns ruixats al Pirineu, que algun dia podrien arribar també a altres comarques de l'interior.
4: Tant de bo.
0: De tarda, alguna tronada, pam, fruit de la mateixa calor, eh?
4: Tant de bo.
0: Però vaja, sol i mosca, sobretot.
4: Perquè, ostres, estem cada vegada amb una radicalitat amb el canvi climàtic, no? Amb el clima que sobte, no? Escolteu, fa 15 dies nevava al Pirineu i nevava fins a Serra Cavallera Ripoll.
0: Una mica més de 15 dies. El rigor no ha vingut avui tampoc, Fàbrega.
4: I com?
0: Te l'has deixat allà a Sant Pere Torelló? El rigor no ha vingut a treballar avui, no.
4: I, en canvi, ara temperatures de 30 i pico... I amb un sotabosc que ha crescut molt...
0: I molt pico, demà 38 a Lleida.
1: Hi ha una cosa tremenda.
4: Sotabosc que ha crescut molt i una sobtada de calor d'aquestes característiques vol dir que el sotabosc queda socarrat. I això vol dir que a nivell de perill d'incendis, etcètera, etcètera.
1: No,
4: per tant, si no tiren coets la setmana que ve, en llocs concrets segur que es podran tirar. Ara, no es pot tirar a qualsevol lloc.
1: Home, però, però, qualsevol, ja diu, et posen a 500 metres. A 500 metres ja és aquí. Aquí
2: m'ha passat s'ha de poder gaudir de Sant Joan una mica.
0: Ara, sí, segur, ara que parlem de la calor, d'aquí a pocs minuts parlarem amb el sector de la construcció, perquè el Ministeri de Treball i Economia Social diu que està a punt d'enviar, vol avisar milers d'empreses de la seva obligació de garantir i protegir la salut de les persones treballadores, perquè ve aquesta calor extrema. Sí? I aquí això... s'han de posar límits.
4: Està bé.
1: Sempre posem límits.
0: Està, està
1: sempre...
0: bé, però està sí, bé. Home, Barbeta, sí, home. Tu t'hi veus treballant amb 40 graus a ple sol?
1: No, imagina, jo anava a dir que no ha de ser això, però és que l'any passat... Una de les coses que ha canviat...
0: Mira, l'any passat van posar moltes multes, eh?
4: Perquè, sí. A més a més...
0: Això vol dir que hi ha molta gent que no
4: compleix. Gran part
0: de la
4: gent que treballa al carrer i que els veieu a construcció procedeixen d'altres països, amb el qual moltes vegades no estan acostumats a contrastos tèrmics com els que tenim aquí. Ja.
0: Això afecta sobretot la construcció i la pagesia, llavors, avisa, els que acullen fruita.
4: I avisar la gent i dius, escolta, t'has d'hidratar, has de portar barret, has de portar un seguit de característiques...
2: Però això és el mínim. És bo. L'empresa ho ha de fer, és que no té sentit que tinguis treballadors absolutament en unes condicions deplorables.
4: T'hidratis, que surtis del sol...
1: Home, però això sí que forma part del canvi climàtic, perquè, escolta, jo recordaré els estius dinars a fora, sota un arbre, amb l'ombra...
0: Sí.
1: Ara no pots
0: sota
1: dinar.
0: La parra.
1: Ara no pots dinar fora a l'estiu. A partir d'aquestes dates ja no pots. Jo aquest cap de setmana m'he hagut de refugiar perquè jo...
0: Doncs la setmana que ve...
1: És més bonic dinar fora.
0: Busca una cova fonda.
4: Arribar a 30 i pico de graus, abans hi ha un tema excepcional. Ja n'anomenàvem onada de calor. Te'n recordes, eh? Estem parlant de 20 anys, de 30 anys. En aquests moments és que és cada estiu que arribem a 40 graus.
0: Sí, noi, cada estiu batem rècords, és així això. Què diu que vindrà el Bota avui, Jordi?
3: Sí, el nostre periodista i filòleg de capçalera, Jordi Bota. Amb ell aprendrem una mica més sobre la llengua catalana i posarem en valor, atenció, al repte 21 dies parlant en català, impulsat pel col·lectiu Mantinc el Català. Per això el Jordi Bota vindrà acompanyat de l'Anna Arquer, que és membre d'aquesta entitat. Arquer és també portaveu de la Comissió Internacional de Ciutadans Europeus, amb seu a Brussel·les, responsable internacional dins de l'equip rector de la Universitat Catalana d'Estiu i també ha estat membre de la Junta de Govern de Salut pel Català. En fi, que estarem molt ben il·lustrats.
0: Sí, tot això barrejat amb el Guillem Guardiola, també. Vull dir que farem un
3: sí,
0: bon...
3: Sí, sí, sí. Ens visita de nou el Guillem Guardiola, periodista i creador de Guardiola TV, molt jove... amb molta trampera, com diríem...
0: Aquest surt al carrer, eh? Atura la gent i correcte. Els posa a prova. Ho sentirem, sí. Tindrem talls de... Els diu paraules en castellà i les han de dir en català, al moment. No és fàcil, eh?
4: No.
0: Eh?
3: No, no, gens. Gens fàcil.
0: T'interessa molt aquest tema, Sergio Fidalgo, o no, tu?
2: No especialment.
0: No t'hi vols quedar, classe de català, no?
2: Una classe de català, bueno, si...
0: No, perquè català... volem aprendre, volem aprendre, parlar més i millor el català.
2: Aprendre sempre està molt bé.
0: Eh que sí, Barbeta? Tu et quedes o tampoc?
1: No el puc.
0: No puc.
1: Però em sembla molt interessant la iniciativa.
0: Mira, que sentirem sí, el Guardiola. Sí. Com ho fa, això?
5: Chulo.
6: Chulo? Hòstia, en català chulo, eh?
5: En català chulo.
6: Chulo, en català seria...
5: Soc un chulo, chulo de... Chulo de soc un chulo.
7: Sobrat.
5: No. Va, comença amb F.
7: Flipat.
5: No.
7: Perdón.
5: No ho sé, tio. No ho sé.
7: Chulo, has dit?
5: Sí.
7: Fatxenda.
5: Vale, sí.
3: Fatxenda,
0: Fatxenda.
3: Per cert, Guillem Guardiola a Instagram ja suma 17.000 seguidors i més de 740.000 m'agrada als seus vídeos de TikTok.
0: No és fàcil, quan et posen a prova així.
3: No.
0: No és tan fàcil com pot semblar això, de dir, tira.
3: No.
0: Doncs no. No. Saps qui vindrà?
4: Qui?
0: Endevina-ho.
4: No, no ho sé.
0: Lo Pau de Pons!
4: Ah!

0: Barcelona, Barcelona.
1: Què rius, Barbeta? Està bé que riguis.
2: Ric de la lletra.
3: Sí, sí, està molt bé.
1: Està molt bé, eh, Sergio?
3: Sí, però m'agrada més l'original, per això, però bueno.
1: Ja.
4: Recordem que l'original és el prim i Morgana de la Trinca.
1: De la Trinca,
4: home.
1: Ben, capsers de mistos i loteria, no? Era així, això. Una mica, un fragment.
2: La lletra no me la sé.
1: Vam tenir el mainat l'altre dia aquí.
4: És veritat, sí.
1: Sí, senyor. Escolta, i avui és el Dia Mundial de les Tapes. I, per tant, podeu guanyar un dinar de franc, sí, al restaurant Tapes 24.
4: Sí, Tapes 24, sí, Xavi, ho has dit molt bé. Un establiment que enguany celebra...
3: Explica, que m'interessa.
4: El seu 20è, bé, un establiment que enguany celebra el seu 20è aniversari impulsat pel gran Carlos Avellán, eh? I ho fa rememorant algunes de les seves tapes més exitoses. Bé, a mi, si em fas triar una tapa, Xavi, jo aniré a lo clàssic, unes braves.
3: Ahí, estamos... Ahí,
4: eh?
3: És el Tomàs, no?
4: Vinga.
1: El Tomàs som... ha vingut aquí, eh?
3: Home, com...
1: Bé, jo... Hem menjat braves del Tomàs.
4: Jo, més que les del Tomàs, tiro cap al meu barri, l'Esquinica. És un gran clàssic.
3: Estan bones.
4: Ho dic perquè jo visc al costat de l'Esquinica.
1: Doncs jo em quedo amb les del Tomàs.
2: Jo vaig a l'Esquinica amb el meu amic bomber, el Josep Gadós.
4: De fet, m'estic plantejant posar una tirolina des del meu balcó fins a l'Esquinica.
1: Molt bé, home.
4: Bé, però més enllà d'això...
1: Si voleu anar al Tapes 24, que és fantàstic, heu d'endevinar el so del dia. I avui quin és? Doncs mira, aquest, sentim-lo. Què és això?
4: Prim,
1: no
4: prim,
1: és tan
4: prim.
1: Fàcil com et penses. Llest. Que ets un
2: jo
1: llest,
2: alcalde.
1: Jo no sé
2: alcalde. Com encerteu mai. Eh? Jo no ho entenc.
1: 900-454, 455, 900-454, 455, 2 minuts i 2:15.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: I aquest matí fem tertúlia amb el periodista Jordi Barbeta, Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, i Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló. Dies difícil, setmana difícil també aquesta per Pedro Sánchez. Barbeta, deixa de mirar el mòbil i parla, sisplau.
1: Aviam, lo de la... Aviam, estem en una setmana complicada des del punt de vista de l'activitat judicial. Lo de la Begoña Gómez em sembla una barbaritat. Li demanen, els d'FTI li demanen 26 anys de presó.
0: Recordem que el jutge Peinado decidirà els propers dies si retira o no el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar.
1: I el que demanen a l'acusació aquesta que en diuen popular és que li retiri el passaport i que vagi, cada 15 dies a presentar-se davant el jutjat. Això són, només té un interès d'humiliació i de setge al Pedro Sánchez, no té una altra intenció. Jo crec que el que li acusen a la dona del president del govern, si això fos així, no sé si cap de les cònjuges de presidents no se'ls hi podia retreure coses, si més no, similars, no? Jo no dic que sigui correcte el que ha fet. A mi el que em sorprèn és que aquesta senyora sigui directora d'una càtedra quan ella no té ni una llicenciatura oficial, diguem-ne. No? Té uns estudis, però no són... Però d'aquí a demanar-li 26 anys de presó, això és una barbaritat.
0: Bé, a tot això...
1: I amb això ha contribuït un jutge d'una manera molt arbitrària, i resulta que mentre li demanen 26 anys de presó la fiscalia li demana l'absolució. És a dir, no té sentit, això.
0: Ja, queda clar el que vols dir. Tot això, recordem que Zapatero demana ajornar la seva declaració per les joies, però sí que respondrà sobre el rescat de Plus Ultra. Sobre les joies diu que necessita més temps per aconseguir documentació sobre aquestes peces valorades en 1 milió...
1: Deixa'm
0: acabar, Barbeta, per l'amor de Déu Santíssima.
1: No, és que anava a dir...
0: Peces valorades en 1.300.000 euros... que no va declarar l'agència tributària. Sergio.
2: Home, suposo que estarà apanyant la documentació perquè no la té ni... Jo estic segur que no existeix. O sigui, de sobte té unes colles que les tens guardades a una caixa forta al teu despatx professional i ara dius que has de buscar documentació. No la tens i l'estarà, diguem-ne, creant. Estaran creant una documentació que és clar, que demostra clarament que aquest home ens ha enganyat a tots. És que no és possible, perquè ara jo estic sentint... No, és que era pràctica habitual. Això ho ha dit Miquel Sebastián. Era pràctica habitual...
0: T'anava a dir, vaig veure l'entrevista a Miquel Sebastián a la Sexta, i deia això, escolteu, què us penseu? Que és el primer, el que regalen joies?
2: Un milió i pico.
0: El que passa, a diferència d'altres, diguéssim, ell les tenia allà guardades i es podia accedir fàcilment a aquestes joies. On són les que s'han regalat, segons el ministre Sebastián, a molts altres polítics de tots els partits i colors? On són aquestes joies?
2: Vull la llista, perquè a veure, si tu has rebut...
0: Sí, jo també.
2: És un escàndol.
3: I els caps d'estat espanyols?
2: No, però això va Patrimoni Nacional.
0: Miquel Sebastián els va deixar allà, a la vitrina.
2: Això va
0: a la vitrina,
2: nacional,
0: que va dir, ara que ho he dit, poseu-hi seguretat.
3: Un del Patrimoni Nacional, bueno, podríem parlar del Regne d'Espanya, que ha fet de negocis rars i ocults. El que està molt clar...
2: Quins negocis rars i oscuros volia saber? Parles de l'emèrit o parles de l'actual?
3: L'emèrit, de l'actual i del que vindrà.
2: L'actual que ha fet?
3: I del que vindrà.
2: Sombra de sospita, no. Què ha fet l'actual?
3: No, que regals, ja veuràs que n'apareixeran.
2: Ja, però... Els coneixes, perquè has dit que apareixeran.
3: Sobre el tema del Partit Socialista, home, una setmana negra, eh? Jo estic d'acord amb tu, Jordi. Sobre el tema de Begoña és escandalós i en tot cas sí que hi ha hagut una mala praxi per part d'ella, però escandalós que demanen, però és que se'ls afegeix el cas Coldo, increïble, el cas Cerdán, el cas Zapatero, que per nosaltres, per molts era un mirall, des de l'esquerra per nosaltres molts era un mirall, i l'excusa no pot ser, mira, com que rebia regals...
2: I les cloaques
3: de l'Estat, com ha aparegut aquests dies amb el tema de la Guàrdia Civil, que ha aparegut. Per tant, és una setmana negra i jo és que denoto que pot passar una mica el que ha passat amb el Partit Socialista francès, el que va passar amb el Partit Socialista italià, i és que vagi cap a una derivada d'uns resultats electorals que ho porti cap a l'abisme.
1: Bé, no ho sembla.
2: Aguanta,
1: de moment,
2: aguanta.
0: Un segon.
1: Però jo volia dir una cosa de les joies.
0: I la podràs dir de seguida, però abans, Junts per Catalunya insisteix a Pedro Sánchez en un avançament electoral. Josep Rius, portaveu de Junts, assegura que les joies de Zapatero, diu, retraten un PSOE més que acorralat. Sentim-lo.
4: Les diferents causes que afecten el PSOE a nivell judicial són molt més que una simple ofensiva de la dreta judicial, i cada dia que passa hi ha més indicis de corrupció. Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: Ara sí, Jordi Barbeta.
1: Sembla mentida que Junts per Catalunya, que ha patit, diguem-ne, les persecucions, diguem-ne, de les UCOs i de les UDF i tot això, caigui amb el parany, perquè és evident que les fotos de les joies tenien un interès mediàtic de presentar Zapatero...
5: Com lo que és.
1: No, com un atracador. Com un atracador. Bueno, no, això no està demostrat, Sergi. Jo estic convençut que el rescat de Plus Ultra, el rescat d'Aire Europa, tot això normalment, són uns tractes de favors difícils de justificar. Però ara jo em refereixo al tema de les joies. En el tema de les joies, l'interès és estrictament mediàtic. No és important, les joies. És
5: que
1: molt
5: no?
1: important. 50 milions
5: un milió
1: de, la, i pico? De la Plus Ultra.
5: Un milió i pico d'un president.
1: Un moment.
5: A la Caixa Forta, això s'ha declarat.
0: Un milió 300.000 euros d'un anunci,
1: escolta,
0: sisplau, Barbeta.
1: No són joies robades. El que vull dir és que totes les fotos, com diu el Rius, les fotos, la imatge, és per dir... És un atracador, és el botí. Això és un botí. I això és la xocolata del lloro del que estem parlant amb el tema del rascat,
5: però,
1: el tema Venezuela...
5: Un tio que s'ha donat la llauna amb la honradesa.
1: Un moment.
5: Dia tras dia, la honradesa, de l'esquerra.
1: I ara et diré.
0: Acaba Barbeta, sí, però acaba.
1: Zapatero diu, demano més temps. Vale. I ara t'explicaré un detall. A mi, a casa meva, van entrar a robar. I se'n van emportar les joies de la meva mare i les que teníem d'allò. No és que tinguéssim grans d'allò, però per allò. Vaig demanar el seguro i el seguro em demanava les factures. I jo dic, qui cony de factures tinc jo? De joies de la meva mare o de la meva dona. Quan tu compres una d'allò et fan el rebut, però al cap de 10 anys tu no tens el rebut. O al cap de 5 anys. Llavors, home, posem les coses al seu lloc.
5: No comparis les joies de la teva mare amb les de Zapatero.
0: Un segon, Sergio, acaba, Jordi, sisplau. Acaba, Barbeta.
1: Però jo puc entendre que ara el Zapatero tingui una dificultat per poder dividir. Això és allò. Independentment de que si dius, bueno, però que un socialista tingui un milió d'allò, bueno, doncs això dona per la tertúlia.
0: Sergio Fidalgo, endavant.
2: No, que un socialista tingui un milió i pico o dos milions o quatre milions, no m'importa si les pot justificar. El problema és que una persona que s'ha tirat anys donant la llauna sobre la honradesa de l'esquerra té un patrimoni que no ha declarat, que no sàpiguen o d'on ha vingut, i que ara de sobte, quan apareix, diu, i tengo que buscar certificados. Oye, quan li van donar, li van regalar, o lo que sigui, o les va comprar, o les va heretar, ho té que haver declarat, que no ho ha fet. Aquest és el problema, que no ho va fer. I després aquest tio parla de pagar impostos, de que l'esquerra... Aquest és el problema, que aquest home és un referent moral i ha enganyat a tothom.
1: Sergi, encara no s'ha vist.
2: Sí, explicacions ninguna de moment, eh?
1: Jo no poso la mà pel foc per ningú.
2: El seu portaveu va dir que costaven 50.000 euros. El seu portaveu, 50.000 euros.
1: Però el que és evident és que hi ha una intenció persecutòria claríssima per part de sectors de l'estat profund que el que volen és fer caure Pedro Sánchez, perquè Pedro Sánchez ha canviat els consensos bàsics de la transició PP-PSOE.
0: La conspiració. Segons el vicepresident de Junts, això és molt més que una simple ofensiva de la dreta judicial. Barbeta, què dius tu, Barbeta. Jordi Fàbrega?
3: És cert.
0: No li dic a ell pel que acaba de dir.
3: Sí. Primer, que és veritat que van dir 50.000 euros en joies i ha set 1.300.000. Ara, bé, això UCO ho diu fa una setmana. Per tant, buscar documentació o dir, ei, justícia, haig de buscar elements que ho puguin justificar, té una certa lògica que demani temps. Eh?
2: Però que ho expliqui...
3: Que demani temps té una certa lògica. Segona, que és cert que, home, des d'un punt de vista del que hem viscut certes persones, és clar que hi ha clavegueres de l'Estat i que hi ha instruments de l'Estat que actuen contra quan algú va contra el que ells diuen els seus interessos. I això, hi ha diverses obvietats al respecte. I sobretot, home, sembla allò Acoso y Derribo contra Pedro Sánchez. Això és la sensació que podem tindre molta gent. Més enllà d'això, també és veritat que et sorprèn. Jo sóc el primer, que sóc d'esquerres, i a mi un Zapatero, que per mi era un referent, que estigui succeint tot això, a mi em sorprèn, i em sorprèn des d'un punt de vista negatiu. I el que sí que hem de reafirmar és que amb el PSOE se li està ajuntant un seguit de casuístiques, de casos que podríem dir de corrupció o foscos, però, que sens dubte...
2: Jordi, tu saps el que costa guanyar un duro?
1: Sí.
2: Lo de les filles i el mig quilo per fer quatre feines que no saben quines són, també ho trobes normal? És que són masses casualitats,
3: No. Ara bé, dit això, també és exagerat o de Begoña o que se li està demanant, que el tema de tràfic d'influències, escolta'm, tothom pot rebre un correu i tu em pots donar un cop de mà, pot arribar a passar i això es pot tergiversar de tal manera que acabi repercutint. Home, hi ha molts aspectes que tu saps que en la vida pública pot tindre un revés que vagi contra tu mateix.
0: 5 minuts i 3 quarts d'11.
6: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
7: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
8: Cada I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
9: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
10: Com sempre, salut i perdit.
2: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
11: La veritat per davant de tot.
12: Andy, i jo no penso dir la paraula.
13: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
14: M'he quedat esparverada.
15: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
16: Nena.
17: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
18: El Pla B, amb Toni Marín.
17: Compromesos amb la bona informació.
18: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: I atenció, oients, perquè es dispara la calor i tenim tot l'estiu per davant. Tot just acaba de començar, això. Justament el Ministeri de Treball i Economia Social alerta les empreses que han de protegir la seguretat dels seus treballadors. Per això, aquesta setmana enviaran més de 100.000 avisos a empreses dels sectors agrari i de la construcció. Josep Antoni Martínez Zaplana, president del Gremi de la Construcció de Barcelona. Com estem? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com es protegeix els treballadors de la construcció a l'estiu?
2: Bé, el primer de tot, el que els treballadors reben és informació de les situacions meteorològiques i, per tant, del que tenen necessitat per protegir-se. Des del Gremi de la Construcció avisem a totes les empreses de quines són els consells essencials que han de transmetre als seus treballadors i quins són els consells propis de l'empresa. I, per tant, des de les empreses s'avisa als treballadors.
1: I quins són aquests consells essencials? Ara, per exemple, les temperatures avui seran més altes que ahir, demà més altes que avui, i la setmana que ve pinten bastos. La setmana de Sant Joan podria coincidir amb una fortíssima onada de calor a tot Catalunya.
2: Pràcticament els consells es fan gairebé com en tots els sectors. Primer de tot és hidratar-se. Hidratar-se i protegir-se d'estar al sol. Tot seguit, planificar els descansos, els coordinadors de seguretat o els reforços preventius de les empreses, coordinar els descansos si hi ha un treball intensiu sota el sol i adaptar els horaris, evidentment. I sobretot també les condicions de l'entorn. Però hem de pensar que a la construcció no tots els treballadors treballen a l'exterior. Certament veiem sempre aquests treballadors que estan fent carreteres, fent l'asfalt, que veieu, ho fan molt sovint per les nits. Però hi ha altres tipus de treballador que estan treballant en interiors.
1: I també veiem treballadors al sol, que han de treballar al sol sí o sí.
2: Sí, cert.
1: I per tant, aquests que han de treballar... Quins són els límits? A partir de quina temperatura i quina humitat ambiental, per exemple, un treballador, per anar bé, no hauria d'estar a ple sol? Perquè és evident que alguns no fan cas de la normativa. L'estiu passat, fa un any, Inspecció de Treball va posar gairebé 300 multes per incomplir la llei. Aquí, per tant, hi ha moltes persones que treballen en condicions, potser, si no inhumanes, com a mínim, amb una calor perillosa per la salut, no? Això passa.
2: Certament. El sol, treballar al sol, implica que si t'està donant directament, t'has de protegir individualment, t'has de protegir col·lectivament, però sobretot a partir de certes temperatures, com has dit molt bé.
1: A partir de quines?
2: 25-27 graus de temperatura, tu has de començar a posar condició al teu lloc de treball per poder acceptar aquesta calor o descansar i hidratar-te constantment.
1: Demà a Lleida s'arribarà a 38 graus, avui a 37, demà 38, la setmana que ve 40 o 41 graus, la setmana de Sant Joan. Clar, aquí per molt que et protegeixis, una persona, per molt protegida que vagi, pot treballar a ple sol amb temperatures de 38 o 40 graus?
2: Xavier, certes temperatures, evidentment, en qualsevol sector, s'ha d'aturar, s'ha de parar, s'ha de descansar i, fins i tot, si no pots continuar, doncs no has de continuar. Perquè prima, sobretot, la seguretat del treballador.
1: Anna
2: Còrdova. I això és una evidència.
1: Anna.
3: Sí, Josep Antoni, jo et volia preguntar, ara parlàvem d'aquestes altes temperatures, que així no es pot treballar a les hores que es fa, perquè, evidentment, vosaltres teniu unes obres, entenc que hi ha uns terminis. Com us adapteu a tot això? És possible, no és possible fer-ho?
2: Tot depèn del lloc. Si resulta que tu pots adaptar a començar unes hores abans, doncs ja estàs en un lloc aïllat, doncs moltes empreses de la construcció a les 6 del matí comencen a treballar perquè és de 6 fins pràcticament a les 12 del migdia, tens una estona molt bona on pots treballar en condicions. És a partir del migdia quan comença realment a patir l'impacte del sol. Per tant, a partir del migdia, si tens els graus de temperatura que m'heu dit, automàticament el que s'atura és el procés de treball. S'atura i si no podem continuar, no continuem. Tot i així, hi ha adaptacions d'hores que no poden ser. Per exemple, a la ciutat, tu no pots començar a treballar a les 6 del matí perquè molestaries el veïnat. Per tant, aquí és on treballes poques estones perquè si tens un impacte, estàs al carrer i a la ciutat de Barcelona i puja molt la temperatura, has d'aturar.
1: Ja. Ja, perquè els treballadors coneixen prou bé els seus drets. És a dir, realment se'ls informa, de veritat els arriba la informació i saben de què va quan comencen a treballar?
2: Totes les empreses que estan reglades i a més, fan cas dels reals decrets, com el 486, que és el real decret de les condicions dels llocs de treball, se'ls informa de totes les situacions anòmales a les quals han d'acollir-se. I si han d'aturar-se, s'han d'aturar. Però també és una opció absolutament personal. Si tu et trobes malament, tu el que has de fer és parar, amb independència del que et digui qualsevol real decret i amb independència del que digui el teu coordinador. Tu has d'aturar-te.
3: Ja, però a vegades no és fàcil. És a dir, com a gremi, diríeu que realment, en general, les empreses compleixen aquesta normativa i són empàtics amb la situació dels treballadors, perquè sovint tu saps quin és el teu dret, però si tens un cap d'obra, jo què sé, estic aquí especulant, però algú que t'està mirant malament, doncs a vegades la por a perdre la feina pot fer que continuïs treballant i això et provoqui un problema per la salut.
2: Jo crec que aquesta situació la tenim bastant superada. D'acord. Evidentment, ningú mira malament a ningú i tot seguit el coordinador de seguretat o recurs preventiu d'una obra té la responsabilitat pròpia com per poder aturar aquell procés de treball si és necessari o si se li demana. Sobretot, és la responsabilitat de tots.
1: Sobretot perquè suposo que, lògicament, si passa alguna cosa et cau el pèl, parlant clar.
2: A qui li cau el peu, sobretot, és l'empresari.
1: Per això,
2: evidentment,
1: per això.
2: Perquè és el màxim responsable. I, per tant...
1: Que pobre de tu que diguis que no, un treballador que demana aturar-se perquè està a punt de patir un cop de calor i després pot passar alguna cosa greu.
2: Evidentment, Xavier. Jo, particularment, com a empresari, Déu en guardi de no fer cas a una aturada, sobretot perquè me l'ha demanat el treballador. Però no perquè jo tingui la sanció, sinó perquè ni per empatia... perquè és una persona que està treballant.
1: Josep Antoni Martínez Aplana, president del Gremi de la Construcció de Barcelona, moltes gràcies per haver estat aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies, Josep
2: Molt
1: Antoni.
2: Molt amable, a vosaltres.
1: I bon estiu, Vinga. Que vagi bé.
2: Igualment.
1: Adéu. Vinga,
2: fins ara, adéu.
0: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: 11 minuts per les 11. Continuem la tertúlia amb Jordi Fàbrega, Sergio Fidalgo i Jordi Barbeta. Amb aquesta notícia d'última hora, el jutge rebutja suspendre la declaració de Zapatero per les joies valorades en 1.300.000 euros. Sergio.
4: És normal. O sigui, pensa que el juez Calama, que és un magistrat molt seriós i que porta els deures molt ben fets, suposo que sap perfectament que el que està fent Zapatero no és intentar buscar justificants reals, sinó intentar manegar-se a un invent per justificar el que és injustificable. I ha dit, no, si lo tienes, lo tienes. Si no, me lo explicas. Perquè no te lo justifica, però ho pot explicar. Esto me lo dio tal persona. I després ja...
1: El Barbeta, pel que he dit abans, considerarà que no és normal el que ha decidit el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama.
5: Jo el que dic és que hi ha una intenció persecutòria clara, la qual cosa no vol dir que no hagin trobat material. Jo estic d'acord en que...
4: Perseguir delinqüents és tenir una intenció presumptes delinqüents.
5: I el dels 400 i pico mil euros relacionats amb el tema del plus ultra i tral són coses que fan mal pensar. I, evidentment, quan tu et poses a buscar d'aquesta manera... sempre es trobes algun argument, bueno, per exemple, lo de la dona, lo del germà, s'ha anat a buscar, s'ha fet allò que en diuen investigacions prospectives.
4: Què té a veure amb això amb Zapatero? Estem parlant de les joies de Zapatero, sí, no estem parlant del germà o de les aspiracions.
5: No, jo estic parlant de que jo no poso la mà, jo no estic defensant el Zapatero. Jo el que sí que estic dient és que, per una banda, s'ha fet investigacions...
4: Rebuscat un mil i pico, no està mal,
5: Per poder perseguir i per poder, diguem-ne, fer caure el govern Sánchez. Amb aquesta intenció és òbvia. Que mentre ho han intentat, han trobat material. Home, tot lo de la Lleida, tot lo del Cerdán, tot lo de l'Àvalos, tot això és veritat.
4: Pues moltes casualitats,
5: Això ha passat i, per tant, resulta que els que volien fer-los caure han trobat material per aconseguir-ho. Simplement és dir que això, hi ha material...
4: Tu defenses que no han de fer la seva feina I ha quedat impune.
5: Que l'han de fer, que han de ser neutrals.
4: I la
5: UCO no ha estat neutral.
4: No, per què?
5: De la manera que ha treballat, estava clara que hi ha una...
4: Com ha treballat?
5: Una intenció, home, doncs amb investigacions prospectives i amb filtracions interessades per presentar una idea, que és la idea és són corruptes i el Sánchez ha de caure. Però el que jo no descarto és que hi hagi raons per jutjar. Jo no ho descarto.
1: Jordi
5: perquè
1: Fàbrega.
5: Han trobat prou material.
1: Fàbrega.
6: No, que teniu, tens tota la raó, Jordi, que hi ha una intencionalitat clarament política de fer caure Sánchez sí o sí. Ara bé, dit això, si t'enganxen coses...
5: Si t'enganxen, és fotut, clar.
6: Primer, no facis coses perquè t'enganxin. No. Primer, no fer-les. És a dir, la corrupció no té cabuda. Si tu fas coses rares, un dia poden enganxar. Entre altres coses, jo crec...
5: Si t'ha pillat el carrito de la lau, doncs t'ha pillat.
6: Entre altres coses, plantar cara a Trump té conseqüències. Pedro Sánchez plantar cara a Trump amb tot el tema de la guerra de l'Iran i ser el mandatari europeu que més ha plantat cara, i de fet ja hi va dir ja ens trobarem.
5: La informació del tema Venezuela ve dels americans, que jo crec que és on s'agafarà. És on s'agafarà el Zapatero, no per defensar-se, sinó per dir les proves aquestes no valen, no es poden fer servir. Que no és dir soc innocent, simplement s'han d'anul·lar les diligències.
6: I que els serveis secrets americans estiguin actuant aquí, que deuen actuar en molts països, però que estiguin actuant en connivència amb els d'aquí, no és gratuït, no? I és clarament sabut que a nivell de l'ambaixada espanyola als Estats Units a Madrid, doncs hi ha hagut part dels serveis secrets americans que han estat buscant elements per poder fotre Sánchez a
4: Trump no té la culpa ni de Begoña, Trump no té la culpa ni de Coldo, ni de Ábalos, ni de Cerdà, ni de les Cloacas, ni de Leire...
6: Hi ha poders, valgui la redundància, molt poderosos del món...
4: Però que no són conspiracions, que el PSOE ha fet el que ha fet i és un partit que està fent el que està fent. No té res a veure amb això.
6: Una cosa no justifica l'altra.
1: Bé, escolteu, falten 6 minuts per les 11. Els metges amenacen amb una vaga indefinida després de l'estiu. Aquesta setmana, vaga a nivell estatal. Demà, aquest dimecres, dia fort de la protesta convocada per Metges de Catalunya, aquí, al nostre país. En parlarem demà amb Xavier Llaunar, secretari general de Metges de Catalunya. Una altra possible vaga, en aquest cas indefinida, a la vista. Mentrestant, mestres i professors també continuen en peu de guerra i amenacen amb noves protestes al setembre, coincidint amb l'inici del nou curs escolar. Ara bé, les famílies que sempre han donat suport a les reivindicacions dels docents diuen ningú hauria de fer vacances aquí fins que es resolgui el conflicte. Què us sembla la idea o la proposta de les famílies? Aquí no se'n va ningú de vacances fins que no es trobi una solució que garanteixi que el curs pugui començar amb normalitat.
5: Els mestres tampoc faran vacances.
4: Les fan llargues, eh?
1: Que les famílies diuen que no se'n vagi ningú de vacances fins que no hi hagi un acord i es resolgui aquest conflicte.
5: El referèndum que va...
1: De les associacions de famílies federades d'alumnes de Catalunya, Jordi de Carreras.
5: O sigui, el rebuig expressat pel 60% dels docents a l'acord establert i liderat per l'USTEC demostra que tant el sindicat com el govern van interpretar aquest problema com un conflicte estrictament laboral de sou, i el problema no és aquest. Jo, tots els mestres que conec, en conec bastants, tots et diuen, escolta'm, el tema no és el sou, el tema és la crisi general del sistema.
4: El sistema educatiu.
5: La crisi general del sistema, perquè tenim una circumstància en la que els mestres no poden fer la seva feina i la seva frustració quotidiana els hi pesa molt més que els 400 euros de sou.
1: Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC del sindicat majoritari, fa poques hores,
5: no fa classe,
1: Ha dit, diu, molts docents van votar no ràpid i emocionalment, i després han dubtat. Que van votar que no?
5: No.
1: Ràpid i
5: emocionalment,
1: votar que
5: no
1: perquè i després no, diuen dubtat.
5: Perquè els hi han donat 4 duros i això no soluciona el problema, que és una crisi general, que això requereix un debat nacional, que s'ha de plantejar els criteris pedagògics, el que s'ha de fer primer amb el tema de la inclusiva, com es gestiona la inclusiva, amb psicòlegs, amb vetlladors, amb educadors socials, però és que, a més, després ja el tema del criteri pedagògic, això del treballar per projectes, tot això està en discussió.
7: Bé.
5: Bueno, hi ha un cúmul de circumstàncies que són més importants... Perdona, l'autoritat del mestre, sisplau, i l'autoritat del director d'institut.
6: Vostè havia tingut tota la vida el control del sector educatiu en aquest país. I per primera vegada el mateix sector educatiu dels acords que fa vostè, que és el sindicat clarament majoritari amb el govern, li tomben.
5: Perquè el problema no era laboral, no era de sou,
7: no era salarial. Un segon, Barbeta.
6: Estic d'acord amb tu. El que s'ha posat en manifest és el fracàs del sistema educatiu a Catalunya. Quan dic fracàs no vol dir dels docents.
5: No, crisi del sistema.
6: Com hi podem dir, no?
5: T'ha donat molt mal resultat.
6: Un fracàs, per què? Perquè, exacte, és a dir, a sobre tenim un tema d'inclusió de molta canalla amb problemes i com molta canalla nouvinguda d'altres països que t'arriben a mig curs i això com ho encaixes? I aquí és on tenim el problema fonamental. I això ho arrosseguem no d'ara, ho arrosseguem des de fa anys sense resposta a aquest model educatiu que no acaba d'anar. De fet, s'està posant en qüestió inclús, jo diria, el mateix sistema de l'ESO. Per què? Perquè segurament hem volgut forçar que hi hagin fills nostres que estudiïn sí o sí fins als 16 anys, quan hi ha una part d'aquests que no tenen voluntat, sinó que haurien d'anar cap a altres cantons com podria ser l'àmbit més de formació professional.
4: A mi m'encantaria que els nens sapiguessin més matemàtiques, més literatura, més llengua, i no aquest, i jo consulten els nens, no sé què saben. Sé que no saben res. Cada vegada escriuen pitjor, cada vegada tenen menys coneixements, cada vegada passen cursos sense aprovar, això és un desastre. Jo sóc de l'EGB i jo sé que l'EGB o estudiaves o no passaves. I ara no tinc aquesta sensació.
5: Bueno, perquè entre altres coses...
6: S'ha de fer passar
5: entre altres coses, perquè hi ha teories que són gent que té corrències, és que suprimim les notes. Si suspèn, que passi de curs igual.
4: Que le suspendrà la vida, no?
5: Clar, això és un desastre. És a dir, si tu no saps si el teu esforç té un reconeixement o no, tu no tens un incentiu.
6: Hi ha àmbits educatius diferents.
7: Estem d'acord que hauríem de parlar d'un en un? Què us sembla?
4: És que sembla que estem d'acord tots tres.
7: Sembla màgic. Una vegada el gran Josep Maria Gaidalié va anar... un any va aprovar tota la classe. Els va aprovar tots. Diu, carai, ens has aprovat a tots. Diu, ja us suspendrà la vida.
5: Sí, ja us suspendrà la vida.
7: Mira, això... aquest és... Mira, tenim mestres i professors
5: això
7: en aquest programa.
5: Universitat...
7: Jordi Bota, com estàs? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Molt i molt bé.
7: Ara us criticaven aquí perquè el Sergio, per exemple, diu, els aproven a tots avui en dia, passen tots de curs.
4: Una mica d'esforç, home.
8: Falta esforç, i sí que és
5: veritat. I disciplina.
8: Diguéssim que no hi ha tantes repeticions com abans.
5: I autoritat.
8: Falta autoritat.
5: O autòrites. Sí.
7: Gràcies, Barbeta. Sergio, mil gràcies.
4: A vosaltres.
7: A tu no, que has fet tard, Fàbrega. Avui estic enfadat.
6: Però no és culpa meva, ja ho saps que no és culpa meva.
7: No és mai culpa teva. Sempre la culpa sempre és dels altres.
6: Sí? El trànsit,
5: sempre.
7: La culpa és fosca.
5: La culpa la té Florentino.
7: Va, fem una cosa. Sentim les notícies de les 11 i de seguida tornem en directe.
5: Per cert, volia dir una cosa.
7: Al matí de Ràdio 4. Ja no 5 segons.
5: No, que el Sebastián defensa el Zapatero, però el Sebastián hauria d'explicar per què li va signar aquella clàusula en el...
7: Fins ara mateix.
5: En el Florentino. Castro.
9: Són les 11.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Molt bon dia. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha refusat la petició de l'expresident del govern, Zapatero, de no ser interrogat demà dimecres sobre l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx i que estan valorades aproximadament en 1.300.000 euros i per les quals el magistrat ha obert una peça separada en la investigació que afecta Zapatero. L'expresident, per tant, haurà de respondre sobre això i sobre el presumpte cobrament de comissions irregulars en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A l'espera d'aquesta declaració, demà i dijous de Zapatero i també de la d'aquesta tarda de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, al Senat, per explicar les seves trobades amb Leire Díaz, l'anomenada fontanera del PSOE, el PP continua exigint accions. Àlex Eloi, bon dia.
10: Bon dia. El secretari general del PP, Miguel Tellado, creu que tant la directora general de la Guàrdia Civil com el ministre de l'Interior haurien de dimitir per aquesta causa on s'investiga si Díaz va intervenir per intentar desbaratar investigacions judicials que afectessin al PSOE o al seu entorn.
11: Creo que Mercedes González es indigna del cargo que ocupa, pero hay más responsabilidades, porque si ha podido hacer todo lo que ha hecho, quien le ha nombrado y quien la mantiene en el cargo debe dimitir junto a ella. Y por lo tanto, hace ya días que tanto Mercedes González como el señor Marlaska debieran haber dimitido de sus responsabilidades.
10: La líder de Podemos, Ione Belarra, diu que està molt preocupada per totes les informacions sobre presumptes casos de corrupció que estan sortint a la llum. Ho ha dit a Televisió Espanyola.
12: Nosotras estamos muy preocupadas por los gravísimos casos de corrupción que estamos conociendo del Partido Socialista, sobre todo porque yo sí pensaba humildemente que el PSOE había aprendido algo después del 15M y que se había dado cuenta también con lo que vivimos en los últimos, en lo que hemos vivido en los últimos 10 años, de que había algunas cosas que en este país ya no se toleran y ya no se podían hacer más.
9: La Comissió Nacional del Mercat i la Competència investiga diverses entitats bancàries per qüestions relacionades amb la concessió d'hipoteques. L'expedient sancionador afecta Bankinter, Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank i Sabadell. La CNMC investiga possibles pràctiques contràries a la competència. Se centra en determinades declaracions públiques realitzades per directius d'aquestes entitats sobre les estratègies de preus en hipoteques a tipus fix. Segons Competència, aquestes declaracions podrien haver alterat el mercat en permetre a les entitats del sector anticipar els moviments dels seus competidors entrant en una guerra hipotecària. La CNMC té ara un període màxim de 24 mesos per a la instrucció i la resolució d'aquest expedient. Més coses, pas endavant de la Fiscalia de Barcelona i l'Agència Catalana del Consum en la protecció dels drets dels consumidors. Els dos organismes han signat un protocol de col·laboració per afavorir l'intercanvi d'informació i l'abordatge de casos que afectin l'interès general o afectin col·lectius protegits.
10: El Ministeri Fiscal té una àmplia legitimació en la protecció dels consumidors i usuaris i pot exercir qualsevol acció en defensa dels seus interessos d'aquests segons la llei d'enjudiciament civil. A més, es parten els processos promoguts per associacions o entitats constituïdes per a protegir els drets i interessos de les persones consumidors i consumidores i usuàries o per grups de persones afectades quan l'interès social ho justifiqui.
9: I els Mossos d'Esquadra han detingut els dos presumptes responsables de l'agressió greu a un vigilant de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat la matinada del 24 de juny de l'any passat. Més detalls, Sergi Bassoles.
13: Sí, dues detencions que hem conegut avui i que han estat possibles, remarca la policia catalana gràcies a la col·laboració ciutadana. Els arrestats, un dels quals ja ingressat a presó preventiva, no tenien antecedents policials previs. Tots dos, tal i com van enregistrar les càmeres de seguretat de l'estació de metro de Rambla Just Oliveres, on van succeir els fets, van assaltar les víctimes quan aquestes tornaven ja cap a casa. Els van abordar per sorpresa per robar-los la motxilla i les pertinences, i un d'ells va ferir de gravetat un dels vigilants a la mà, de fet gairebé amputant-li. Acte seguit van fugir i han estat en cerca i captura gairebé un any. En quan el vigilant ferit va haver de ser intervingut d'urgència i, tot i no perdre la mà, pateix seqüeles greus i irreversibles i no pot tornar a treballar com a vigilant de seguretat. Unes detencions que, tot i conèixer ara, van tenir lloc la primera el 9 de març. En aquest cas, el detingut en llibertat amb càrrecs està acusat de delicte de robatori amb violència. I en quan al segon arrestat, l'autor material de la brutal agressió amb matxet va ser detingut el 5 de juny. A banda de robatori, també se li imputa un delicte de lesions greus. I, com dèiem, aquest darrer sí que ha estat privat cautelarment de llibertat.
9: I escoltin ara això.
14: Avui estem aquí perquè la nostra companya, la Raja, la volen fer fora i Melia Trey...
9: Això que senten és la protesta contra un nou desnonament programat contra una veïna aquest matí al barri del Raval de Barcelona. Una trentena de veïns concentrats han donat suport a la Raja, víctima de violència masclista amb una incapacitat laboral i dos fills menors a càrrec. Una immobiliària pretén expulsar-la i destinar el pis al lloguer d'habitacions i fer-hi colivins. El sindicat de l'habitatge de Ciutat Vella assegura que no s'ha garantit cap solució efectiva per part de les institucions competents i denuncia que aquest cas no és aïllat, sinó que s'inscriu en una dinàmica d'expulsió de famílies treballadores del barri. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
0: Ràdio 4.
15: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
16: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
15: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
17: Podríem llevar-nos a les 8.
15: Però per què, si ens encanta?
18: Badó, no puc més.
19: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
18: Badó, em passo el programa de tardes.
19: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
15: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
20: Bon dia i bona sort.
21: Bon dia i bona sort.
20: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
3: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
20: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Ets 11:15, ara mateix, de seguida, lo Pau de Pons. De seguida, també aquest matí, regalem un dinar al Tapes 24, eh, Jordi Vila?
2: Tapes 24. Només de dir-ho ja se'n fa la boca a 24 aigües, Xavi.
1: Està molt bé. Ara sí. Sentirem, ara recordarem el so. Però vindrà un psicòleg. Sempre tenim psicòlegs en aquest programa. Estem sí. com estem. Eh? Sí. Avui, però, per explicar una miqueta què indica, què pot indicar el fet que siguem desendreçats. Allò, sí. hi ha gent que dius, nen, tens la casa damunt d'avall. Això sembla el corral de la Patxeca.
2: Generalment, quan una casa, diuen els experts, quan una casa està molt desendreçada, vol dir que la persona que viu té la ment al límit, no? Que està com molt sobresaturada. Això és el que... És el que es diu.
1: Sembla un femer.
2: També és veritat, Xavi, que les persones desendreçades diuen que en aquesta desendreça hi ha el seu ordre. Això sempre ho diuen, també, no? És a dir, que què és ser desendreçat o desendreçada? Que, doncs li preguntarem...
1: Ara en parlarem amb un psicòleg.
2: Aquest expert, sí,
1: i
2: sí.
1: aquest matí...
2: És
1: home,
2: Fernando Begué, aquest expert que ens parlarà de la desendreça.
1: D'aquí a pocs minuts, al matí sí, sí. de Ràdio 4, mm. i també aquest matí tindrem la Itziar Martínez, veterinària cirurgiana de la clínica Balmes Vet de Barcelona. Eh?
2: Parlarem de la longevitat animal, de l'alimentació, dels senyals que ens poden indicar que alguna cosa no va bé.
1: Tens gos
2: relacionada
1: gat, tu,
2: amb la nostra
1: bota.
2: Mascota.
1: Bota.
3: Gat no. No, gat no. I gos
1: gat
3: tampoc.
1: No? Ah, va,
3: el que passa que,
1: doncs
3: que
1: digues, no, hi està,
3: m'encanten
1: gos
3: els gossos, eh? Els gossos, de fet, he estat soci de protectora i tot plegat.
1: S'ho fa complicat, això, eh? Vens acompanyat de l'Anna Arquer.
3: Doncs sí.
1: Com estàs, Anna?
4: Molt bé.
1: Sí.
4: Contenta d'estar aquí.
1: Nosaltres també.
4: Fantàstic.
1: Sí. I per què has vingut, tu?
4: Parlar del català.
1: Sí, però què?
4: Què vols dir? Que,
1: què ens doncs, has d'explicar, dona? Vens doncs, a parlar...
4: La importància de que mantinguem el català
1: això
4: en el nostre
1: sí.
4: dia a dia.
1: Això en parlem molt sovint en
4: I
1: aquest
4: per
1: programa.
4: Això,
1: però en el teu cas...
4: Tenim el repte dels 21
1: dies. Ah, aquí volia anar. Aquí. Avui...
4: Estem complicats.
1: Esteu complicadets, eh? Per ser que sou experts, especialistes
3: molt,
1: sí, en la llengua.
3: Sí, estem espesos.
1: Aquí volia anar. Què és això dels 21 dies?
4: És una campanya en el que bàsicament el que es vol és promocionar la consciència i aconseguir un canvi d'hàbit.
1: Yeah.
4: Que la gent que vol mantenir, que no tothom és capaç de fer-ho, per l'herència que
1: no és capaç, però és possible...
4: Entenc que sí, és possible.
1: 21 dies només en català, a Barcelona?
4: És possible 365 dies. És possible.
1: Pot ser que hagis de marxar d'algun bar sense prendre't el cafè?
4: No, jo mai.
1: No.
4: No.
1: Cafè?
4: No, perquè no m'ho prenc no. tant de manera tan personal.
1: Sí, però potser et foten un cafè en llet, segons com.
3: Clar, depèn.
4: Ah,
3: sí.
4: Bé, clar. Llavors
1: demanes un cafè i dius un cafè en llet. No, no.
4: Perquè hi ha gent que no en sap prou ja. i has d'explicar bé.
1: Un de cada quatre diu que no entén el català. No que no el parla, que això és la meitat dels cambrers de Barcelona.
4: Què hem de fer amb això? Doncs,
1: què hem de fer amb això? Digue-m'ho tu.
4: Hem de posar fil a l'agulla, no?
1: Sí? Doncs ens explicaràs com.
4: Però no només la ciutadania, perquè, també l'administració.
2: Xavi, els experts diuen que està demostrat que per consolidar un nou hàbit cal mantenir-lo durant 21 dies, no? Per això aquesta campanya repte 21 dies que ha finalitzat farà un mes aproximadament.
1: I com? Aquest matí vindrà el Guillem Guardiola, també, eh? Guardiola TV, aquest surt al carrer... diu paraules en castellà, posa la gent a prova i les han de traduir al català.
2: I ho continua petant
1: no és fàcil,
2: a les xarxes.
1: No és fàcil. No, diu que ens posarà a prova a tots i a totes.
2: No és fàcil.
1: Ens posarà a prova. I sabeu a qui posarà a prova? Perquè també vindrà el programa. A lo Pau de Pons! Diuen que a partir de...

0: us coneixeràs el Pau, a l'Arquer, aquest
1: Fantàstic.
0: Matí. I el sentiràs cantar aquí en directe. I tenim aquest so del dia, Jordi.
2: És un so...
0: Tapes 24.
2: Molt fàcil.
0: Nyam, nyam.
2: O no és tan fàcil. Nyam, nyam.
0: Potser no tan Xavi. Fàcil com sembla.
2: No és tan fàcil
0: nyam,
2: com
0: nyam,
2: sembla.
0: Nyam, nyam, ho dic pel Tapes 24.
2: Ah, ja.
0: No bon... perquè em vingui de menjar-me l'animal aquest.
2: És que ha hagut un moment que no sabia exactament de què pensar, de què parlaves, si de l'animal o de les Tapes 24. Mira, escoltem

0: Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Per on vols començar, Jordi Bota? Ara manes tu aquí.
2: Doncs mira, per començar, parlant amb la Anna Arquer, que ella, bàsicament, l'hem de presentar, és també, a banda de ser la portaveu de Mantinga el Català, aquesta entitat, aquest grup de persones preocupades per l'estat de la llengua, també és cofundadora i portaveu...
1: Mantinc o ressuscito?
3: Perdó?
1: Mantinc o ressuscito el català?
3: Mantinc.
1: Perquè mantenir el català que tenim és poc.
3: No, es fa referència que els catalanoparlants, que són molts, el mantinguem.
1: Ja, i ha d'anar més, això.
3: I ha d'anar més. La idea és que tothom que arribi pot ser catalanoparlant.
1: Ressuscitem el català, perquè hi ha barris a Barcelona...
2: Sí, o el potenciem directament, també.
1: On ha desaparegut, s'ha extingit, això.
2: Sí, a Barcelona hi ha molts llocs que, clar, que no es parla català.
1: Hi ha altres llocs,
2: català,
1: també.
2: I cada cop més, cada cop més. I després ho veurem també amb declaracions també que hem copsat pel dia d'avui. I és que la salut realment és molt preocupant. Hi ha persones que parlen també de l'extinció de la nostra llengua quan, doncs, aquí a poques generacions, potser, doncs, no sé si quedaran parlants o no. Com ho veus tu, això? Perquè aquí hi ha hagut molt de debat, diguem-ho així, filològic.
3: Bé, jo penso que, evidentment, si tothom està conscient que això és així i vivim en una societat democràtica, es posaran els remeis i les propostes per revertir-ho, i això no passarà. O és que no vivim en una democràcia que hem de preocupar-nos i fer que aquestes coses que sembla que no són prou de rebut, doncs, canviïn. D'això es tracta, no?
2: Doncs mira, mireu, la filòloga i professora de català, Mar Prieto, ho pintava també malament, però dibuixava un somriure a la seva cara, tot aportant solucions a la problemàtica.
4: Molt malament. Molt, molt, molt malament.
5: Però de... arranjament...
4: Anem pel pedregar, eh?
5: Mai millor dit, no?
4: Mai millor dit, exacte.
5: Per què?
4: Doncs perquè la gent utilitza habitualment el castellà i les xarxes són en castellà i tot arreu se sent el castellà i, a més, hi ha molta gent que descaradament et diu és que no entenc i tampoc té ganes d'entendre-ho. Llavors, clar...
5: I què s'hauria de fer en aquest sentit? Quines polítiques s'haurien de seguir?
4: A veure, jo penso que allò de parlar en castellà per bona educació és una cosa que hauríem de treure'ns del damunt, perquè és com una mena d'estigma. Llavors, jo el que faig, quan moltes vegades hi ha algú que no l'entén i que veig que no em segueix la conversa o que directament em diu que no l'entenc, aleshores el que faig és anar barrejant coses en castellà i coses en català, perquè d'aquesta manera és com si fes de traductor en línia, no? És a dir, com si tinguessis el traductor i vas a un país estranger, doncs exactament el mateix. I llavors, d'aquesta manera, doncs, aconsegueixo que aquella persona es vagi familiaritzant amb el vocabulari o amb les frases així una mica més d'ús habitual, i d'aquesta manera, doncs, vinga, tirem.
2: Aquesta seria una bona solució per començar també, no? Perquè
3: bé, depèn,
2: la gent l'aprengui.
3: Perquè a vegades assumeixes, quan et trobes algú que no parla català, que és que acaba d'arribar i, per tant, li has de fer aquesta introducció, quan moltes vegades això no és el cas. Porta molts anys aquí, per tant, potser si ho deixem de fer, entendrà la necessitat de que l'aprengui.
2: I això de per educació encara
1: home,
2: es porta
1: si,
2: molt,
1: si
2: s'estira molt.
1: Si és una persona que acaba d'arribar de Sevilla i ha vingut a passar 3 dies a Barcelona...
2: Que no li cal.
1: No li cal el què?
2: No, en 3 dies no pot aprendre català.
1: Per això, en aquest cas, no cal... s'entén que se li ha de parlar en castellà, entenc, no?
3: Bé, tot i que són llengües molt similars, però sí, sí. És que, però vaja, jo no m'he trobat mai, eh? No sé.
1: Home, a Barcelona hi ha molt turisme, per
3: sí,
1: sort
3: però,
1: o per desgràcia.
3: Exacte, però
1: hi ha molta
3: molt
1: gent que ve
3: turisme...
1: de les Espanyes a passar un parell de dies però ja, per aquí. Però, ja trobes un senyor molt... de Salamanca i et diu, per favor, la calle tal, i què has de dir?
3: Clar, però
1: tira,
3: molta gent...
1: Tira avall a la quarta...
3: No, però hi ha molt... aquests turistes, el que em trobo és molta gent que venen d'Europa. Llavors, parlen anglès, tampoc parlen espanyol. Vull dir, aquí hi ha una barreja. La qüestió és que el que és important és que la gent entengui que a Catalunya el català és idioma oficial.
1: Tu quan
3: oficial.
1: Et trobes un anglès i et pregunta alguna cosa, li respons en català?
3: Sí.
1: I, evidentment, no entens res.
3: No tan evident. N'hi ha que, si saben francès, saben italià...
1: A veure, si és algú que està de pas, home, si porta 15 anys a Barcelona,
3: no,
1: entenc
3: si
1: que sí.
3: Però si saben italià, tampoc estan... A part, hi ha molta gent...
1: A l'italià s'assembla,
3: Hi ha molta... I el francès, i el portuguès...
1: Sempre.
3: Hi ha molta gent que li fa gràcia poder escoltar la llengua pròpia del lloc. Llavors, si realment no ho entén, doncs li parles en anglès.
1: Ja.
2: Hi ha molts catalans...
1: Deixa'm també, fer una mica advocat del diable, que no sembli...
3: Sí, no, que també has de ser una mica complicat, tu, perquè ho sé tots.
1: Si tots anem tant a la una, serà avorrit, això.
3: Exacte.
2: No, i és que hi ha molts catalans també que pensen diferent i que tenen interioritzat que s'ha de canviar el castellà quan s'adrecen en aquest idioma.
1: Però cada vegada menys, això, potser,
2: cada
1: menys,
2: per
1: sort.
2: Però sí,
6: encara continua bastant,
2: sí.
3: És el tema aquest de l'assertivitat, no? Que hi ha gent que de manera involuntària canvia dia, perquè l'exemple

0: del familiar, no? Hem d'entendre que nosaltres aquí tenim una herència franquista. I, evidentment, la gent ha vist com els avis, els pares, els atonyinaven si no parlaven una altra llengua. Per tant, això, la epigenètica funciona. Per tant, hi ha una reflexió, un automatisme que es pot canviar amb assertivitat, sí. I n'hi ha d'altre que és un posicionament de vulnerabilitat. Gent que es pensa que si tu truques per demanar cita mèdica i et contesten en espanyol, si ho fas en català els hi cauràs malament i et donaran la cita d'aquí molt temps, cosa que no és així, perquè els professionals de la salut són professionals. Però tot això s'ha d'anar llimant perquè la gent entengui que parlar català i mantenir el català és el més natural que sí, pots fer a
1: Catalunya. Després hi ha molta gent que et diu és que jo amb tal amiga, per exemple, sempre hem parlat en castellà i ara em costa canviar el català. Doncs s'ha de canviar el català.
0: Sí, hi ha molta gent que ho aconsegueix. Clar,
1: no, però de vegades és veritat. Quan estàs acostumat a parlar, no, sí, amb una determinada llengua...
2: Especialment,
1: una persona,
2: un amic de la infantesa, especialment quan has conegut aquella persona en castellà, a vegades costa.
1: Sí, però mira, aquesta persona que porta 50 anys a Catalunya arriba un moment que li pots parlar en català.
2: Sí, no? Mira, un dels meus millors amics es vam conèixer en castellà i és veritat que al llarg dels anys hem anat implementant el català i ara és 50-50. De vegades parlem en català i de vegades en castellà.
1: Tu també en castellà?
2: També, Xavi.
1: Fora de classe. Fora de la classe.
2: No, ja, bueno, no passa res. Escolta, vas combinant, però vas combinant.
0: I d'aquí que són interessants les històries mantinc. Sí. La campanya de Mantinc el català, que és amb l'etiqueta Històries Mantinc, on després de tots aquests anys de totes les notícies negatives, que sembla que tot sigui catastròfic, doncs poder explicar que mantenint el català et trobes amb històries precioses. Perquè, que és possible.
2: Perquè vosaltres, des de Mantinc el català, porteu en dansa des del 2021, sou un grup de gent que de forma voluntària, no?, treballeu, involucreu les vostres hores, no?, en favor del català,
0: sí,
2: no?
0: Sí, totalment voluntària, sí. O sigui, de manera professional, però no remunerada. Sí, voluntària, sí.
2: I de molts àmbits diferents, no?
0: De molts àmbits diferents. Doncs des d'administratius a advocats, a comunicòlegs, a economistes, vull dir, de tota societat.
3: I hi ha persones que també se senten, diguem-ho així, còmodes, com dèiem abans, no?, amb aquest tema del bilingüisme, de fer servir les dues llengües de forma indistinta, indiferent, en funció del seu interlocutor, com és el cas de la Sílvia, que ara comentarem, perquè ella és d'Osona.
4: Gent que diu, bueno, estàs a Catalunya, t'has d'habituar, també depèn, suposo, del lloc de treball, que jo en el meu cas sí que m'adapto. Si em parles en castellà, per respecte o per desconeixença, si saben parlar o no... Jo els contesto en castellà, personalment, però aquí a Osona sí que es molesten bastant.
3: A Osona es molesten bastant, però ella, hem de dir que treballa, diguem-ho així, en un establiment hoteler i també està acostumada, doncs, a fer servir altres llengües, però a nivell personal, diguem-ho així, doncs fa servir el castellà quan algú se li adreça en castellà, diu per respecte, entre cometes.
0: No, però és que curiosament, bueno, evidentment no hi estic d'acord, perquè penso que precisament per respecte has de tractar l'altre com a igual i no assumir que l'altra persona no t'entendrà, perquè llavors és que tampoc ho sabràs mai si t'hagués entès o no. Però hi ha ajuntaments, com per exemple l'Ajuntament de Terrassa, que fan molt bona feina amb això. Fan formació als seus treballadors públics, dient que tant quan fan enquestes pel carrer com quan fan una atenció telefònica, que sempre inicien les converses en català. Quan l'altra persona contesta en una altra llengua, mantinguin el català, perquè això no vol dir que no t'entenguin i no els fas un lleig dient, ah, bueno... I que, en tot cas, esperis a veure si l'altra persona et diu que no t'entenc i llavors puguis fer aquest canvi, no? Però mantenir-se, iniciar i mantenir-se és important. No és, precisament jo ho trobo molt respectuós. És de bona educació no assumir ni fer menys a l'altra persona que tens davant només perquè ells parlin una altra llengua.
3: Per tant, seria com a la inversa, no? És a dir, en aquest cas, tenir aquesta presumpció que l'altra persona no t'entén quan potser sí que t'entén i potser té aquesta capacitat de voler aprendre la nostra llengua.
0: Se té vergonya, llavors necessita que més gent... Es dediquen molts recursos als cursos, que evidentment està molt bé perquè la gent l'ha d'aprendre. Però també s'haurien de dedicar recursos a fer polítiques de mantenir, perquè si tu aprens el català però després no el pots practicar perquè la gent no el manté amb tu, és quasi una incongruència. Per això que diem i que ens preocupa tant dels usos lingüístics, no? Si tots mantinguéssim el català, segur que les enquestes i aquests estudis capgirarien els resultats. Doncs fem-ho.
1: Què portes aquí, l'examen de català de la selectivitat?
3: Sí, sí.
1: Ah, sí.
3: Està publicat, diguem-ho així, en el canal Universitats, que és el lloc web.
1: Què vols que el fem?
3: El podríeu fer, per exemple.
1: El vols fer, Jordi Vila?
2: Sí.
1: Què et sembla? treure's un 10.
2: No, no, ja fa molt de temps que no l'estudio en profunditat al català.
1: Doncs que no l'escrius, l'escrius cada dia que fas guions per aquest programa.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, l'examen hem de dir que no era complicat, era força assequible, diguem-ho així, com a professor.
1: Oh, tu perquè en saps molt.
3: No, però és assequible l'examen en si.
1: Mates, què va passar amb mates?
3: Matemàtiques, hi va haver plors per les persones que hi han anat i doblegat.
1: I anglès també m'han dit que té un idoret.
3: D'anglès hi ha tot, eh? D'anglès, perquè... Bé, aquí és més de tot. Matemàtiques sí que sempre acostuma a ser l'os dur, i a més que deien que era complicat, el van trobar un pèl llarg, l'examen. O sigui, bàsicament. I també pel que fa a la selectivitat, una altra novetat que hi va haver aquest any és que s'intentava detectar doncs, que ningú copiés a través d'un dispositiu.
1: Sí, ho vam informar d'això.
3: I llavors també aquesta va ser una de les principals novetats. I ara tothom a l'espera, perquè el 23 de juny...
1: Sí, la vigília.
3: ...es publiquen...
1: Dius que... Sí.
3: La revetlla de...
1: El dia de la revetlla. Sí. Dimarts de la setmana que ve surten les notes.
3: Sí.
1: Bé, molt bé. Escolta, ara continuem parlant, eh? No marxeu pas, Anna. Jordi Bota, tu tampoc. És un quart i mig de 12.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Aquesta hora saludem a Fernando Begué, que és psicòleg. Com estàs, Fernando? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Escolta, que els que som desendreçats, clar, això, què pot voler dir, això? Perquè abans el Jordi Vila, el company que tinc aquí, al costat, diu això, per exemple, passa quan tens la ment al límit. És veritat?
6: Exactamente. Muchas veces cuando tenemos la casa desordenada, nuestro espacio de trabajo desordenado, muchas veces tiene que ver con que estamos estresados, con que nos faltan recursos mentales y no tenemos ya más capacidad como para ordenar el espacio. Puede ser un síntoma de estrés y de sobrecarga mental.
1: Ah, jo pensava que això ja anava amb la bèstia, diguéssim. És a dir, que hi ha gent que neix sent desordenada, desendreçada, i altres que neixen i no. O depèn potser també de com et cries i et crien de petit, no? Si l'entorn de casa teva és una casa, tens uns pares endreçats, nets i polits, o tens uns pares que tenen una casa com el Corral de la Patxeca. Això ho havíeu sentit mai, això del Corral de la Patxeca, o no?
3: Sí, barbarisme. Sí. Yeah.
6: Sí, sí, sí, también puede ser un rasgo de personalidad y también como un hábito y una costumbre que tú tengas en tu casa podría estar relacionado, pero sobre todo cuando hay un cambio, por ejemplo, una persona que suele ser más ordenada, organizada y de repente hay un cambio y empieza a ser desordenada, sí que podría ser una señal de que está teniendo como una situación de estrés y que también es como que el entorno también un poco como que muestra lo que está sintiendo más a nivel interno.
1: Per tant, ara mateix els pisos i cases d'aquest país deuen estar majoritàriament desendreçats, desordenats, perquè destressats, poc o molt, n'anem tothom, n'anem tots.
6: Exactamente, sí, sí. Ahora vivimos en un momento donde hay pues mucho estrés y muchas demandas del entorno y muchas veces sí cuesta... tener tiempo como para generar unos hábitos y una rutina a la hora de organizar y de poder ordenar nuestra casa, sí.
1: Bé, roba damunt les cadires, plats acumulats a l'aigüera fins que no surt algun escarbat, piles de papers que porten setmanes esperant allà, Sí o no?
3: Sí,
1: a la taula.
3: Moltes, moltes.
1: Ara, aquest cap de setmana ho faré, i passa el cap de setmana tampoc. No?
3: Sempre ho deixes pel dia següent.
1: Oh, i cada, i cada vegada
3: més,
1: pitjor això.
3: Més,
1: sí, i
3: més endreçat tot.
1: Ja. Ai, senyor.
2: És com el peix que es mossega la cua, no? No tinc temps per endreçar i quan veig que tot està desendreçat, no tothom, però hi ha persones que potser això les atabala, no?
3: I passa també amb les famílies, és a dir, quan hi ha fills petits, per exemple, que són desendreçats, encara que els inculquis l'endreça, molt sovint doncs deixen les coses, no sé, les sabates per aquí, per allà, aquella samarreta, i no posen la roba, diguem-ho, la rentadora quan toca, no?
1: Com en repercuteix això? És a dir, quan tenim la casa damunt de vall, que arribes que ja no tens ganes ni d'entrar, perquè dius aquí, no? Ja és una qüestió
6: exactament,
1: de la casa,
6: sí,
1: a vegades,
6: que...
1: no? És a dir, això ens afecta, per exemple, dieu als psicòlegs que pot afectar també el nostre rendiment, fins i tot.
6: Exactamente, sí. Lo que está comprobado científicamente es que el desorden aumenta los niveles de cortisol y de estrés, y un espacio pues más luminoso, organizado y ordenado también, que nos aporta más calma y más bienestar. Entonces, quizás como preguntarnos a nosotros mismos cómo nos está afectando ese desorden en nuestra vida.
1: Mm-hmm. Els últims estudis psicològics confirmen que el desordre de les teves estanteries, per exemple, no és un problema estètic, sinó un símptoma directe d'una ment saturada. Ment saturada.
6: Exactamente, exactamente. Sí, muchas veces exactamente. Es como un símptoma también de que hay como mucho estrés y mucha carga mental.
2: I fins i tot també diuen que ser desendreçats, no?, acaba afectant a la nostra butxaca. Ens pot resultar molt, molt més car ser desendreçats,
1: sí?
2: Fernando.
1: Per què això?
6: Exactamente, sí, pues muchas veces si tenemos un espacio como más organizado y desordenado, podemos incluso acabar comprando cosas que ya tenemos en casa porque no somos capaces como de encontrarlas. Si no encontramos un medicamento, no somos capaces de encontrar una agenda, un bolígrafo, un libro, pues podemos hacer compras dobles y todo eso también pues va a generar también un gasto. Incluso también si tenemos un ambiente desordenado, pues vamos a invitar menos a la gente en casa y quizá también vamos a salir más a comer fuera o a tomar algo fuera, y todo eso también va a suponer un gasto extra a lo largo del año.
1: Ja, escolta, i tu com a psicòleg, com s'arregla això? Els que ens passa això, i tenim l'habitació, sí?, damunt sí. d'avall, segurament com a conseqüència que anem estressats o que tenim el cervell al límit i aquestes coses. És a dir, clar, com ho endreço, això? Com ho puc reconduir, això, Fernando Begué?
6: Sí, sobretot lo que yo suelo recomendar en consulta es empezar a establecer como hábitos y rutinas y quizá empezar por pequeños logros, por pequeños pasos. Pues voy a ponerme un día a organizar mi mesa de escritorio, la mesilla de noche. Y muchas veces también cuando tenemos esa sensación de logro, de haber conseguido ordenar algo, aumenta nuestra motivación y eso va a hacer también que tengamos más ganas de seguir ordenando, porque vemos también la paz, la calma que nos genera tener un espacio ordenado.
1: Ajá. Un estudi de la Universitat de Califòrnia demostra que les persones que defineixen les seves llars com a desordenades o plenes de projectes inacabats mostren nivells crònicament alts de cortisol a la sang. El cortisol és l'hormona de l'estrès, no?, que ens manté
6: Exacte.
1: En alerta constant. Ja quadra amb allò que deies tu abans, Fernando.
6: Exactamente. Es decir, que muchas veces es también ser conscientes de que el desorden también puede ser una fuente de estrés y que puede ser también un buen inicio o una buena estrategia a la hora de empezar a reducir nuestros niveles de estrés, pues empezar a ordenar nuestra casa, ordenar nuestro espacio, también nos va a ayudar a ordenar nuestra mente.
1: Ana.
0: Sí, ves que res estava pensant. Pot semblar que anteriors generacions no patien estrès. Que aquí moltes mares poden pensar, mare meva, gent jove patou, perquè que no patien estrès, altres, els nostres pares, els nostres avis, no? Vull dir que a vegades també ens hem acostumat que avui en dia trobem excuses per tot.
1: Ja.
0: És veritat que hi ha gent que té una tendència a ser més desendreçada, però, escolta, endreçar els armaris o la casa també és molt relaxant. Et poses musiqueta, comences a endreçar i també va molt bé. Vull dir que, evidentment, que l'estrès...
1: Vine, que et posaré musiqueta. Quina t'agrada, aquest cap de setmana? Estaràs,
0: calla, que la tinc planejada per casa meva.
1: Ah.
0: No crec que tingui temps per tantes. Però que a veure, que estem acostumats a sortir criats de cases que ho teníem tot com una patena, i els nens han sortit desendreçats. Els nens, vull dir nosaltres, eh? Vull dir que... I els nostres pares també patien estrès. Vull
1: a
0: dir que...
1: A casa teva sí, però al poble hi ha de tot, eh? Ja quan érem petits ja hi havia de tot, majoritàriament ja havia... nets i polits,
0: no,
1: però,
0: no sé,
1: però també n'hi havia algú.
0: A Lleida som molt endreçats.
1: No, jo sóc dos. Escolta, sabíeu, per exemple, que el desordre també altera els teus hàbits alimentaris? No, és que aquestes coses, al final,
0: sí,
1: mira,
0: sí, clar.
1: Diu, els anàlisis demostren que les persones amb cuines caòtiques tendeixen a consumir un 77% més de menjar brossa per pura ansietat visual. Psicòleg. Fernando.
6: Exactamente, sí, eso también es así, es decir, tener una cocina como más desordenada, aunque no nos demos cuenta, pues ahí aumenta nuestro nivel de estrés y nos volvemos también como más impulsivos, más reactivos y podemos también tender a tomar alimentos más calóricos, más ultraprocesados y también es como dificulta como esa toma de decisiones, tener una toma de decisiones como más racional y alineada también con nuestros objetivos nutricionales.
2: I jo em pregunto quan ens hem de començar a preocupar, no?, per aquesta desendreça, perquè una cosa és tenir un parell de xaquetes i alguns llibres desendreçats, l'escriptori, Però una altra ja és quan vagis a l'estança que vagis de casa teva, tot està desendreçat, no trobes les coses. En quin moment a Fernando hem de dir, bueno, hem de fer un replantejament i em dedicaré aquest cap de setmana, com deia l'Anarquer, a relaxar-me endreçant?
6: Sí, muchas veces sí. Es decir, que esto es algo que yo veo en consulta, que muchas veces las personas es, pues vamos a esperar a un fin de semana y un día para darnos como una paliza y ponernos a limpiar y a ordenar toda la casa. Pero sí que es verdad que un poco lo que dicen los estudios y la ciencia es que es mejor empezar a construir como pequeños hábitos y rutinas y que estos sean como sostenibles.
1: Sí, señor.
6: Como hacerlo como parte también pues de nuestro día a día y no tanto como un día puntual, porque si es un día puntual que tenemos todo que limpiar, vamos a tener como más tendencia a procrastinar. Incluso como la sensación también pues puede ser como más complicada si perdemos todo un sábado a limpiar la casa. Pues quizá esa relajación que comentaba la compañera, que limpiar realmente lo que más cuesta es empezar, pero una vez que tú empiezas, muchas veces puede ser un proceso también relajante, placentero, y sobre todo cuando tú lo terminas tienes como cierta sensación de bienestar. Al final, si dedicamos como un día entero a hacer esto, se nos puede llegar a hacer como más pesado y más agotador.
2: Ens podem quedar amb aquella sensació de, no sé si de culpabilitat, de no haver aprofitat suficientment el temps i de fer altres activitats que ens agraden d'entrada, no?
0: Que les fèiem mentre no fèiem les coses cada dia, no?
2: Clar, suposo que comencés el que dius, costa, perquè pensem, abans de fer l'endreça faria altres coses, no? Sí, però clar, en el moment que comencem... No, però
1: això és important subratllar, això que acaba de dir el Fernando Becker, el psicòleg, que l'error més comú és intentar solucionar setmanes de caos, d'abandonament, i fotre't una pallissa de neteja de 12 hores dissabte o diumenge, no? Allò, un esforç que al capdavall només genera frustració i rampa, i recomanen això del mètode dels 5 minuts per recuperar el control. Diu, dedicar només 5 minuts abans d'anar a dormir a col·locar, no res, els 4 coixins del sofà, desar, endreçar una mica els plats nets, ja canvia per complet la química amb la qual t'aixecaràs l'endemà al matí.
3: Sí, i l'important és mantenir, bàsicament. És a dir, si ets una persona desendreçada, endreces, i llavors mantenir el català, mantenir tot net, perquè visualment la sensació que et produeix doncs és molt millor, lògicament. És a dir, quan tu vas a un pis o a una casa, tot està endreçat, realment et sents molt bé. Quan veus coses per aquí i per allà, doncs no.
1: I a tot això, la psicologia del comportament recomana aplicar la regla del microordre diari, que consisteix a triar una sola superfície petita, com ara la taula del menjador, un moble, i mantenir-ho impecable, això, durant la setmana sencera. A poc a poc i bona lletra. Arreglar-ho tot en una tarda, pots acabar estressat i pitjor del que estaves.
0: Exacte. Però jo suposo que també el professional sap... Entenc que una cosa és ser desendreçat i una altra cosa que pot ser un símptoma i que tots nosaltres potser ho podem veure és quan tens una amiga o algú i que el desordre ja arriba a ser un nivell que potser aquí estem detectant aquesta deixadesa com a símptoma d'una depressió. Ja no és estrès, sinó depressió. Suposo que això també...
1: ¿Sí, Fernando?
6: Sí, exactamente. Como que muchas veces también, como que si podemos ver esto en una amiga, en un familiar que empieza a tener la casa desordenada, también es verlo también como una señal de que puede estar pasándole algo a nivel psicológico y que quizá necesita como ese apoyo, esa ayuda.
2: I de vegades és possible que prenem consciència quan hem de rebre una visita d'algú a casa i ens adonem que la casa està molt desendreçada. No? És possible que aquest fet ens faci adonar que hem de fer un canvi, Fernando?
6: Exactamente, sí, que tenemos que, un poco sobre todo es eso, cambiar y quizá buscar también como rutinas y hábitos como más sostenibles en el tiempo, porque al final si con este enfoque de vamos a esperar un día para hacer una limpieza a fondo es un poco como el mismo enfoque que puede aplicar un estudiante de pues voy a dejar la planificación del estudio para el último fin de semana y me paso todo el fin de semana estudiando, entonces vamos a generar un poco como ese patrón de dejar las cosas para el último día y darnos como un atracón de limpieza.
1: Bueno, escolta, Fernando Becker, psicòleg, moltes gràcies per haver estat al matí de Ràdio 4. Gràcies, de veritat. Una abraçada.
6: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Bon dia. 11:45.
5: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Què passa, Bota?
3: Doncs mira, estàvem parlant de manteniment, mantenir la casa ben endreçada. Ara mantenim el català també una miqueta endreçat amb l'Anna Arquer i, bàsicament, una altra iniciativa que promociona, diguéssim, el seu grup, la seva entitat, és el repte casteller en centres educatius, ja que als patis de les escoles es parla sobretot en castellà i això és una tendència que vosaltres voleu revertir, no?
0: Sí, bàsicament el repte casteller o el repte per la llengua és un repte que sorgeix d'una escola d'alta complexitat a Lloret de Mar, la Pompeu Fabra, i que la mestra, l'Esther Vilà, que a part és pedagoga, veient la situació, doncs va dir, escolta, hem de fer quelcom que sigui lúdic perquè els nens que allà la gran, gran majoria acaben d'arribar, diguéssim, o són gent de fora, perquè agafin aquest hàbit de mantenir el català. Llavors, és un projecte que, bàsicament, el que fa és, mira, tot com si fos un jugant, aprens a mantenir. Llavors, cada nen que manté el català se guanya una figureta del castell, no? dels castellers, i l'aula que l'aconsegueix fer en Xenet abans, doncs diguéssim que són els qui guanyen. I s'ha creat un ambient molt positiu i molt lúdic i molt, molt bonic. I llavors em van convidar a final de curs l'any passat i realment doncs, veies el canvi a l'inici del curs i a l'acabar que tants nens de tot arreu doncs parlessin en català doncs, també a l'hora del pati. El que passa és que el que és important és que això no se circumscrivi només dins de l'aula, sinó que quan vas al menjador els monitors et parlin en català, que la secretaria parli català, que vegin que és ambiental, que és una mica el que ens passa i una mica el que reclamen a les administracions, que no haguem d'anar sempre amb el complexe de cargol, no? Que som nosaltres els que irradiem català, però no el rebem. Ambientalment hem de rebre també aquest català.
3: Molt bé, i la professora de filosofia, Gisant Silva, destacava també un altre paper, el gran paper que fan concretament els influenciadors, que es diuen influencers també, per mantenir la llengua.
7: Que felicitar a la gent jove que està fent cançons en català.
8: I també els tiktokers també que hi ha i tot plegat.
7: Els tiktokers, exacte, els tiktokers, les xarxes com un mitjà per propagar la llengua, en defensa de la llengua.
3: I vosaltres també teniu la vostra etiqueta, el vostre hashtag, per poder-hi participar, no?
0: Sí, sí, tenim diferents etiquetes, però amb això dels joves, vull dir, està molt bé que els joves facin cançons en català. Recordem que a Catalunya hi ha com 1.300 treballs anuals musicals en català de qualitat, però el que està molt bé
1: ara
0: és que...
1: Ara vindrà el Pau de Pons, eh? Exacte. Està a punt d'arribar.
0: Però el que està
1: si
0: molt
1: no
0: bé
1: dormit, no
0: és que tampoc ho veiem com una responsabilitat dels joves, sinó que nosaltres hem de procurar, per exemple, quan tinguem un piro musical a Barcelona, que hi van tan joves, que el català sigui la llengua principal de les cançons, i no una, com si fos anecdòtic o per quota, perquè el missatge que estem dient és que potser les cançons no són guais, això no és veritat. Tenim quantitat de treballs i de grups i de cantautors fantàstics.
2: I quantes escoles han dit que sí a aquests projectes vostres? Repte casteller, aquestes iniciatives a través de les cançons, quantes escoles estan implicades?
0: Exacte. Ara mateix són 26 les escoles, perquè són el número en què nosaltres, voluntaris, podem arribar a contactar. El que seria ideal és que entitats o administració, ajuntaments, consells comarcals facin conèixer aquest projecte perquè siguin moltes més les escoles, perquè és com un tipus d'immersió que tots vam estar d'acord, una immersió en català a l'escola que una mica en tants i tants centres escolars ha desaparegut i que la veritat no sabem per què ha desaparegut. És la manera de normalitzar el seu ús i que la llengua sigui la llengua vehicular.
3: I en l'àmbit internacional també hauríem de dir que hi ha una notícia positiva que hem conegut aquests darrers dies i és que el català serà llengua oficial a l'ensenyament en un cantó de Suïssa, concretament la comunitat catalana de Zuric, que ha aconseguit aquest reconeixement de la llengua en un programa d'ensenyament de llengua i cultura d'origen.
2: M'han de felicitar, no? Molt bé, no?
0: Quina lliçó donen els de Zuric a molta gent que es pensen que a l'estat espanyol doncs el català no és necessari. De totes maneres, val a dir que el que és important és que la llengua catalana sigui oficial en el teu dia a dia, que el lideratge quotidià de la llengua el tens tu. Encara que la facin oficial a Europa, el 100% ha de ser-ho en el teu dia a dia. I també dir que són més de 100, 125 universitats a Europa que ensenyen català. Vull dir que internacionalment la llengua catalana té el seu reconeixement i el seu prestigi. Bé, potser és aquí que no està tan clar.
1: 2:30 i 11:45.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Ciar Martínez, com estàs?
9: Bon dia.
1: Bon dia. Val més bet?
9: Sí.
1: Sou bons, eh?
9: Això diuen.
1: 24 hores al dia. Gossos.
9: Gossos i gats.
1: I gats. Ja està, res més.
9: Exòtics no fem.
1: Si té un problema el periquito o el canari...
9: El periquito, de moment, no.
1: Tampoc. No cal venir, no?
9: De
1: Però, vaja,
9: no.
1: La majoria, molts, tenim gos.
9: Sí.
1: O tenim gat, o teniu gat, vaja.
0: Jo gata, sí. Gateta.
1: Gateta.
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: La Mel.
1: La Mel.
2: La meva, també es diu, la meva també es diu Mel.
0: Què dius ara?
2: Veus? Sí, sí, sí.
0: Ai, Jordi. La meva és perquè és blanca amb taques de color mel, taronges.
2: Li vam dir Mel perquè té els ulls de
9: color,
2: color
9: mel. No?
2: Sí. És meitat british, meitat persa.
1: Que poc originals que sou.
2: Doncs mira, Xavi.
1: Tots els gats es diuen Mel.
2: I la veritat és que
1: totes les gates,
2: doncs, mira, fa molta companyia, sí.
3: També Mel és el nom del gos d'un amic meu que també cuido a vegades.
9: Ostres.
3: Es diu Mel, no. Aquí teniu la foto del boxe.
1: Ai, senyor. Què entens? Tu, de
9: òbviament. Ara tinc dos gatets. Una
1: dos gatets?
9: Gata, però es diu Lia, no, es diu Mem, i un altre gatet que és negre i es diu Buba.
1: Ah, molt bé. Perfecte. Escolta, quines són les consultes més habituals ara en aquesta època de l'any, per exemple?
9: Mira, justament ara que ve Sant Joan, precisament...
1: Tema petards.
9: Exacte. El que fa més por és tema petards, de com ho puguin passar. Llavors, ara les consultes més habituals és la prevenció, diguéssim, a evitar que ho passi malament.
1: Però a mi, jo tinc un gos, i no m'agrada haver-li de donar una pastilla pels petards, perquè penso, saps, a mi em costa, ja sóc una mica allò, uf, que això de la química no.
9: A veure, és molt personal. Al final tu pensa que la medicació que donem, no t'imaginis aquí una medicació molt forta, al final són com tranquil·litzants, que a vegades és veritat que hi ha molts animals que ho passen tan malament que si fas una balança, doncs millor que estiguin tranquils. Hi ha molta gent que opta per marxar, està clar, de baixar les persianes, d'intentar minimitzar els sorolls, no? Però a vegades ho passen malament.
1: I els gats com ho porten, això, els petards?
9: També ho passen malament. Poder no ho mostren tant com un gos, no? Però sí que és veritat que també s'ha vist que els gats ho poden arribar a passar malament. Es volen amagar... El que passa que els gats són com més seus i els hi costa una miqueta més, no? Però també ho passen malament i hi ha tractament per gats també per evitar-ho.
1: Quina és la raça de gos que més t'agrada a tu i per què?
9: Uf!
1: Si n'haguessis de triar una, o dues, o tres, eh?
9: Clar, jo et diria, més que races, el gos que jo vaig tenir, que ja no està, que era un American Staffy.
1: Sí.
9: Perquè, bueno, no per la raça en si, perquè era un mezclado, però perquè són com molt bons. És com aquesta raça que a la part és una raça molt dòcil i bona i molt activa, no? Com que mescla les dues parts. I crec que això és molt important per mi, per un gos.
1: La Itziar Martínez és veterinària cirurgiana de Balmes Vet, a Barcelona. Mira, la Carla, una oient de Barcelona, diu, pregunta-li quines races de gos són més aconsellables si tenim canalla petita a casa.
9: Clar, al final depèn del que busquis, no? Perquè, per exemple, normalment la gent que té nens busca com races tranquil·les, no? I, per exemple, doncs els Goldens, Labradors, sí que és veritat que són races pues, que són fàcils, diguéssim, no? Però després, per exemple, jo què sé, si vols una vida molt activa amb nens, també es pots buscar pues, una altra part de raça pues, que també doni aquesta activitat i que també sigui dòcil, no? Llavors, al final, més que raça, que també és important, és una mica el caràcter, no? De l'animal que tu busquis. Perquè pots trobar aquestes característiques amb gossos que no són de raça i que les tenen igual.
2: El gos d'aigua, per exemple, que apareix com un dels més recomanats. No?
9: Exacte. O sigui, és dòcil, però és més actiu, no? Té com aquesta activitat que jo crec que si, per exemple, una família d'anar-te'n al monte cada cap de setmana, doncs poder millor col·laborador.
1: Un gos d'aigua, com és?
2: Un gos d'aigua és un gos d'estatura mitjana, el cabell rinxolat, no? Jo he tingut contactes amb el gos d'aigua i es deixa caronar, són molt sociables.
9: Tenen molta paciència
2: també.
9: I tenen aquest punt d'activitat.
1: Quan érem petits al poble, tots els gossos eren de marca, no t'hi fixis.
9: Bueno, és que va a èpoques,
1: sí no?
3: Anna. Sí. Els petaners, els petaners, no? Els
1: petaners, no, petaners i no petaners. Petaners allò petit. Però vull dir que anaven tot el dia campant pels carrers,
9: jo
1: buscaven
9: crec que va
1: les ombres sota els cotxes a l'estiu.
0: I gatets, molts, també.
1: Sí, no, gatets, ara no. Gatets encara n'hi ha ara, gatets.
9: Encara?
1: De tot arreu n'hi ha de gatets que els estan esterilitzant a Lleida, justament a la teva ciutat. L'altre dia vaig veure que n'estan esterilitzant molts, perquè podríem dir que hi ha una plaga de gats en alguns punts de Catalunya.
9: Home, jo crec que s'ha de fer, perquè al final...
0: Ah, sí?
1: Sí, mira, ho busqueu al Segre. O a la Mañana, el del Guillaumet. Sí? de veritat. Què dius tu?
9: No, que al final jo crec que, si no, pues, pot ser un problema, no, al final. Vull dir, jo crec que la cria no controlada de gats callejeros, pues, al final...
1: Sí, sí, hi ha molts llocs on està una mica o bastant desbordat. Això, després també el tema coloms. No només a Barcelona, a Lleida també, eh? A Balaguer. Balaguer era això.
0: A Balaguer.
1: Vaig llegir a la mañana...
0: Hi ha un excés de coloms. Està...
1: Sí, clar. Com a tot arreu.
0: Però això és sempre o és ara
1: home, entenc excepcional? Que ara deuen haver-hi més coloms ara que fa uns anys i per això han posat en marxa,
9: clar,
1: han invertit uns calés per mirar de reduir la població. Són rates voladores. Ho diu el Francesc Moner, que ha estat durant molts anys president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, que a més transmeten moltes malalties i tenen els seus perills, a banda que l'excrement de colom és molt corrosiu i es carrega monuments, façanes, etc.
0: Sí, sí, aquesta fascinació de la gent apropar-se amb els crios, jo no l'he tingut mai.
1: Ja, escolta, com s'ha d'alimentar un gos? Amb el pinso podem estar tranquils?
0: Sí.
1: Si és un bon pinso, perquè ara últimament diuen no, s'hauria de cuinar per les mascotes perquè els allargaríem la vida i més qualitat de vida. De veritat, els hauríem de fer el dinar i el sopar cada dia?
9: És que jo crec que el tema de donar-li pinso o poder un menjar preparat és més per la sensació que tenim nosaltres de dir, té més bona pinta cuinar-li un bon menjar que no un pinso que és avorrit. Jo crec que és una part nostra humana. Yeah. Al final el gos, mentre li agradi, sigui pinso o no, estarà content igual.
1: Yeah.
9: I lo important jo crec que és que tingui tots els requeriments, no? O sigui, que no falti cap nutrient, encara que tu li facis a casa, però que realment no et falti de res.
1: Uh-huh.
9: No t'inventis una dieta, sinó que estigui supervisada.
1: D'acord. Home, si no al poble temps... hi ha gent que es passa i només li donen pessec, eh?
9: Pues per exemple.
1: Van amb una saca de pessec del forn.
0: Però si estem dient que, no tenim, que la gent no té temps d'endreçar la casa,
9: exacte,
0: ara es posa d'anar a cuinar.
9: S'està portant cada cop una mica més, eh? Però sí que és veritat que el còmode al final és el pis.
1: No, mira, en Arquer, diu, hi ha persones que s'informen més per comprar un mòbil que no pas per cuidar bé la seva mascota.
0: Ah, també.
9: M'ho crec.
1: Això ho ha dit algun veterinari.
0: No, la mascota... No, bueno, també hi ha els nens, eh? Però...
2: Sí, parlant de nens, que moltes vegades no, diem bo, que aquest gos no està ben educat, però potser hem de saber nosaltres com adreçar-nos i com educar els nostres fills i filles perquè interactuïn no, amb els gossos. Com ho hem de fer, no? Amb la nostra canalla, amb els nostres fills i filles per educar-los bé perquè tractin amb la nostra mascota.
9: Sí, és el que dius, crec que el fàcil sempre és com renyar el gos, no? Però a vegades també els nens són com molt invasius amb l'animal, no? Allò de que me tiro a sobre, ara estàs menjant i et molesto, i a vegades això pot donar peu a que el gos doncs marqui i et mossegui, no? Llavors crec que també aquí els pares, no, doncs poden fer certa part d'ajuda d'intentar explicar-los, que al final el gos ha de respectar el seu espai, no sé, fer-los entendre.
1: Tu ets veterinària cirurgiana de Valmesvet. Quina és la intervenció més difícil, més complicada que has hagut de fer?
9: Ostres.
1: Segur que en tens alguna especialment present?
9: Sí.
1: Bueno, perquè no va ser fàcil, no?
9: Només és complicada, com que la recordo molt, que va ser un gos que es va menjar un pinxo moruno.
1: Sí.
9: I li va travessar pràcticament des de l'estómac a pràcticament tots els intestins, i va ser una cirurgia llarguíssima, horrible, que el gos està bé, però va ser com de cop i volta dir que hi ha aquí, no? I de trobar-me un pinxo moruno que va robar de la basura, llavors va ser com més impactant o surrealista.
1: Déu-n'hi-do.
9: I moltes hores de feina, i la tutora, bueno, pobra, ficant-se les mans al cap, però bueno.
1: Déu-n'hi-do. Atenció ara, en aquesta època de l'any, al juny, la falç al puny, no parlem de l'ordi i el blat, sinó que parlem d'aquella espiga més fina, de l'herba comuna, que tenim a tot arreu, a tot Catalunya. El perill de les espigues pels nostres gossos,
9: sí? No et faries creus, les espigues que hem vist des que ha començat l'estiu. O sigui, aquesta setmana hem vist moltíssimes. Per sort, s'han pogut treure, perquè normalment es solen ficar a zones interdigital, orelles, nas... Però és que com una espiga, com diuen, no, que migra, que realment passa
1: que
9: això...
1: Que comença a córrer per dins.
9: Això és. I poder de cop i volta del nas, t'acaba el pulmó, t'acaba el fetge, llavors
1: què
9: passa
1: dius?
9: Poc, però s'ha vist i s'ha d'anar molt en compte.
1: Ja, doncs els parcs...
9: Està ple.
1: Molts n'estan ple.
9: Ara plens és horrible.
1: D'espigues.
2: Poden morir per això? Poden
1: doncs,
2: morir?
1: No.
9: Home, a veure, passa poc, però per poder, sí.
1: Poden arribar a ser mortals. És a dir, què hem de fer, no anar-hi?
9: Bueno, vigilar molt, sobretot poder no deixar el gos suelto en zones que tu diguis està ple d'espigues i que no revolqui, i a la mínima que tu vegis un incís de que pot haver-hi alguna cosa, cap al veterinari.
1: Els pobles n'està ple, també, d'espigues. Atenció, pastors, que teniu els gossos aviats, com és lògic.
9: No,
1: perquè no t'ho esperes i de cop i volta veus que el gos no està bé i pot ser que fa hores o dies que l'espiga corre per dins.
9: 100%.
1: Que fort.
9: Sí, sí, sí.
3: I també s'ha de vigilar aquests dies la calor que fa per evitar cops de calor, perquè les temperatures són molt altes, molt elevades, i sobretot és important que el gos quedi ben hidratat.
9: 100%.
1: Sí, sí. Ara en parlem també dels cops de calor, però abans el tema espigues, és a dir, clar, el que dius tu, o no portar-los-hi o revisar-ho molt bé, això. Com s'ha de revisar? Les potes, les orelles, exacte, què hem de fer de seguida que tornem a casa?
9: Sí, per exemple, si tens una raça o un gos de pèl llarg, doncs no està de més anar-li revisant entre el pèl o mirar-li així una miqueta per tu detectar, perquè poder no la té, o simplement si tu ja la veus ja la pots treure. El problema està en que aquella espiga se queda allí, ja es fica dins del cos i llavors anem tard.
1: Una espiga es pot convertir en una lesió seriosa, preocupant i greu en qüestió de poques hores?
9: Poques
1: o més aviat
9: han
1: de passar dies?
9: No, perquè al final, si se't queda encallada, doncs això entre els dits, orella, nas, és molest, però no acaba ser greu. El problema està quan passa el temps i va migrant i t'arriba, per exemple, el pulmó i et fa un abscés, no? o el fetge i et fa una hepatitis. Doncs aquí sí, passa poc, eh? Perquè per sort es miren a temps, però s'ha d'anar amb compte.
1: Bé, a banda de revisar potes, orelles, pentinar-los, no? Raspallar-los bé també pot ajudar a eliminar qualsevol... Perquè, clar, és un
9: brutíssim
1: trosset d'espiga.
9: Sí,
1: no?
9: Sí, que ningú,
1: que ningú
9: és...
1: busqui l'espiga sencera. Un petit tros d'espiga ja...
9: Sí, sí.
1: Pot complicar la vida i pot acabar sent mortal.
9: A veure...
1: Sí, sí.
9: Sí, sí. En situacions extremes, sí.
1: Hi ha alguna mena de símptoma que ens hagi d'alertar? És a dir, clar, que si l'espiga li arriba al pulmó, com ara deies...
9: Clar,
1: com ara
9: per
1: deies...
9: exemple, pot, jo què sé, començar amb tos o que respiri malament... O a vegades, no?, a vegades queda emmascarat fins que, per desgràcia, és massa tard. Ja et dic, per sort no passa, però si ho deixéssim estar, doncs sí que es podria complicar.
1: Ja, les temperatures ara pujaran cada dia més, sí, i la setmana que ve esperem que no es confirmi el que diuen els mapes ara mateix, perquè ho pinten de color lila. Lila, la setmana de Sant Joan. Ara t'ho preguntava el Jordi Bota, cops de calor són més habituals del que ens pensem?
9: Sí, passa bastant. I al final jo crec que és molt important tenir en compte que ells també pateixen la calor com nosaltres, llavors, igual que nosaltres no volem sortir a les 12 del migdia en pleno sol, doncs ells tampoc, no? Llavors intentar sempre fer els passejos amb hores on no caigui tanta calor, hidratar-los molt bé, com tu deies, no? Per exemple, se'ls pot posar glaçons de gel amb l'aigua, doncs, perquè es refresquin, no sé, llaunetes més fredes, evitar activitats excessives, doncs, en hores puntes de calor, no? No deixar-los en un cotxe allà aparcats en pleno sol, perquè tot això vulguis o no, doncs, bueno, apuntar els cops de calor.
1: Bé, i atenció, perquè les onades de calor, com la que podríem tenir la setmana que ve, cremen les potes dels gossos. Perquè sí, l'asfalt pot arribar a temperatures... Exacte. Fins i tot superiors als 50 graus.
9: Al final, ells, els seus peus són els seus coixinets, no, no tenen sabates ni mitjons, llavors, efectivament, si tenen un contacte directe amb un asfalt que crema, doncs poden cremar els coixinets. Llavors, és molt important, doncs, evitar, no?, aquestes zones quan estan bullint, igual que la sorra de la platja, per exemple.
1: Sí, sí, és que sembla una tonteria i no ho
9: no,
1: és.
9: No, no, no, no ho és.
1: Hi ha la, com es diu allò, la norma aquella dels 5 segons, aquella regla de que has de posar la mà... al revés, diguéssim, tocant a terra l'asfalt quan treguis l'animal. Si tu
9: no...
1: aguantes 5 segons i no hi ha cap problema, vol dir que el gos pot passejar.
2: Ho havien comentat, això, Xavi.
1: Però
2: sí, sí.
9: És una bona
1: si no els aguantes, cap a casa. I tant.
9: Si no ho aguantes tu, tampoc ho aguantarà el gos.
1: Home, mira, hi ha un any d'aquests, la policia de Zúric, per exemple, va posar sabates als gossos perquè no es cremessin els peus. Que dius, mira, també, mira, aquí hi ha una fotografia,
3: sí, sí,
1: el reportatge que vaig fer jo fa uns pocs anys.
3: Sembla impossible, això,
9: No, no.
1: Dels gossos de la policia de Zúric, que dius, home, els Mossos d'Esquadra, potser també estaria bé que ho fessin, això, amb els seus gossos, no?
2: Sí, sí. En una botiga d'animals trobaríem peucs especials per aquesta època de l'any?
9: Jo crec que hi pots trobar,
2: Per les mascotes?
9: No ho sé, però jo crec que segur que hi pots trobar. Igual que a l'hivern trobes abrics, segur que a l'estiu en trobaries.
3: Sobretot aquest que patrullen, diguéssim, per la ciutat, diguéssim, tot el dia, no? A les hores intempestives, que s'haurien d'evitar, vaja.
9: Sí. Jo crec que el fàcil és això.
1: Ja no, mira qui entra. Mira, mira, gira't, Anna, gira't.
10: Hombre, estaba con
1: él. Us coneixeu o no, al final? Ella m'ha dit que no, tu em dius que sí.
0: No, personalment no ens havíem saludat. Ah. Sé qui...
1: A què heu parlat per telèfon,
0: com
1: alguna vegada?
0: No. Com vols que no sàpiga...
1: Per fax, diu.
0: De fet, que duixo sa mare.
10: Ma mare... Sí. Oh,
0: ma tieta. Ai, perdó, ta tieta, ta cosina.
1: A ta tieta la coneix tothom, Pau.
10: Sí, es fa conèixer.
0: No m'estranyes, és molt simpàtica.
10: Es fa conèixer, és trempada, sí. Bueno, sí, sí. Això és que la coneixes d'un dia, només.
1: Ai, senyor.
10: Ets l'anarquer, collons, sí, que no ets de Lleida.
0: Sí, clar.
10: Aquesta és d'aquella me caga condena de...
0: De Lleida,
10: ja,
0: clar.
10: Sí. No, i catalanista, vull dir.
1: Sí,
0: independentista.
1: Ho hem notat una miqueta.
0: De tota la vida.
10: De què veniu a parlar, aquí?
1: O del que vol.
0: del català, avui.
10: Ah, del català està molt bé.
1: Veus, ara ja deixa d'anar, que és independentista, també.
10: Ella?
0: Jo sí, de tota la vida.
10: Que la Roja, sí. La vas mirar ahir? La Roja?
0: No, que havia futbol.
2: El Mundial, el Mundial. Aquest, el Mundial.
10: No, no. No van guanyar.
1: Anarque.
0: Si no juga el Barça.
1: Que no sàpigues.
0: O el Girona.
1: Però si els del Barça també juguen amb Espanya. No, és que hi ha mig equip del Barça.
0: No cal que m'ho diguis,
1: Què vol dir? Què vol dir? No cal que m'ho diguis.
10: Van empatar, no van fotre ni un gol a Cap Verd.
0: Estan obligats, a part, no? Sí. O això ha canviat.
10: Espanya és dels únics estats
0: Els obliguen que per
10: llei, per llei, los...
0: Tot és per llei.
10: Els jugadors ja hi han d'anar.
0: La llei de l'estat, de l'imperi. Eh?
1: Ai, senyor. Què vius, a Barcelona o a Lleida, tu?
0: No, visc a la Vila de Gràcia.
1: A la Vila de Gràcia. No, dic, potser va amunt i avall. No.
0: No, vaig amb una vall, però a molts llocs. A Brussel·les, a Lleida, a Escòcia...
1: Avui arribaran a 37 i demà 38 a Lleida. I la setmana que ve pot ser 40 o 41.
0: D'acord, doncs com estem acostumats.
10: Vos agrada l'escalfor.
0: Sí, de petit ja ho deia. Mira, si posem que veiem allò... Saps? Com a la carretera de Passeig de Ronda, que ves...
10: Com a les pel·lícules de l'Oeste.
0: Poses un nou i es fa el nou ferrat, això ho hem dit des de petits.
1: Ja,
0: tampoc és una cosa que ens vingui tant de sobte.
1: Bé, mira, Marta Inglés, a veure si te'n recordes allò del Cabra Rock, de l'Opau, sí? L'hem de felicitar. Mira, mira, una gentada, Pau.
0: Fantàstic.
1: Una gentada, tio. Mira, el Virolai, l'Opau de Pons, el Cabra Rock, on van desfilar-hi en total 60.000 persones, Pau. Felicitats, nen.
10: Home, això és un himne espiritual. Gràcies.

0: Pau, què se sent quan tens una gentada així davant, milers i milers de persones, a més, tots implicats amb tu, amb la teva música, amb el Virolai? No, és de... Què en sap, em va dir Lluís Carrasco? Clar, diu, acaba de marxar el papa de Roma,
1: és...
0: de Catalunya, què fotrem? Lo Virolai.
1: Sentir tanta gent, a més, més aviat jove, entonant un himne espiritual dels catalans, com és lo Virolai,
0: sí, noi.
1: Fa goig.
0: A mi pell de gallina total, sí
2: totalment,
0: o sí?
2: No.
0: I si mireu el vídeo, total. Si veu
1: la gent
0: d'aquí
1: ho sentim, així. I a més no cal ser especialment de missa perquè t'agradi el Virolai.
2: No.
0: Finalment ho has penjat a Instagram, no? T'ha costat una mica.
1: Però... Ho vam penjar juntament amb los del Cabro Roc, sí.
0: Doncs molt bé. No,
1: avui en dia,
0: si una
1: cosa
0: passa...
1: Avui en dia, una cosa, si passa, però sí, no hi ha el vídeo, és com si no hagués passat, és així de trist, però és així.
0: Escolta, ens hi quedem tots una mica més, no?
1: Però doncs clar.
0: Fem una cosa, sentim les notícies de les 12 i ara de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix, gràcies.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. Comencem mirant a Pontevedra, perquè un tiroteig en el marc d'una operació antidroga deixa de moment un policia ferit greu i un narcotraficant mort. La víctima mortal és un home de 31 anys que va rebre un impacte de bala. Els fets han ocorregut aquest matí al municipi de Cambados i l'operació s'està duent a terme en diferents localitats. De moment hi ha 15 detinguts i el cas està sota secret de sumari. Aquí a casa nostra, l'Ajuntament de Barcelona incrementa en un centenar els refugis climàtics aquest estiu, de manera que el 99% de la població ja en té o ja en tenim un a menys de 10 minuts caminant. Maite Boada.
2: Més refugis, un centenar més, i ja són 500 per combatre la calor a Barcelona enguany. Uns llocs, equipaments, museus, parcs i també comerços com farmàcies on la població pot protegir-se i beure aigua. Precisament aquest fet, hidratar-se, és el que recorda Marta Villanueva, regidora de Salut, molt important, sobretot entre els més vulnerables.
3: Recomanem beure aigua de manera sovint, sense esperar a tenir set. Quan apareix la set és que hi ha un indici de possible deshidratació i, per tant, en moments de calor cal beure aigua de manera continuada, l'ús d'ulleres de sol o de protecció solar, però també l'ús d'aquestes i d'aquests espais dels refugis climàtics.
2: Les altes temperatures provoquen més ingressos hospitalaris i descompensacions. L'any passat, 375 persones van perdre la vida a Barcelona per impacte de la calor.
0: El sindicat UGT de Catalunya ha posat en marxa una campanya contra els discursos d'odi, la desinformació i l'extrema dreta. Ho fan en un context on asseguren molta gent de classe treballadora diu que votarà opcions d'extrema dreta com Aliança Catalana o Vox. Detalls, Maria Huguet.
4: UGT assegura que es tracta d'un vot de càstig a la situació actual, que respon a impotències com la situació de l'habitatge, la sanitat o els salaris, però que no és un vot inofensiu. Camil Ros, secretari general del sindicat.
5: Aquest vot no és un vot de càstig inofensiu, sinó una amenaça directa als drets laborals, socials i democràtics.
4: És per això que posen en marxa la campanya sota el lema Qui guanya quan l'odi avança, i el sindicat té clara la resposta. Les persones treballadores no hi guanyen res, tampoc la sanitat, ni els salaris, ni la igualtat o el canvi climàtic. Se'n farà difusió a les empreses i al carrer amb diversos cartells i també a les xarxes socials, un entorn on aquests discursos guanyen cada cop més presència. A l'acte de presentació de la campanya hi han vingut representants del PSC, Esquerra, Junts, Podem o Catalunya en Comú.
0: I a aquesta hora té lloc a Viella, un minut de silenci en record del veí de 53 anys que va morir ahir després d'un incendi en un bloc de pisos. Els Mossos d'Esquadra s'encarreguen de la investigació. Lleida, Joana Cendra.
6: Els agents miren ara d'esbrinar com va començar l'incendi, que es va escampar ràpidament per tot l'edifici perquè el material principal de les plantes era la fusta. 6 dels 9 pisos han quedat totalment malmesos i els altres 3 també s'han vist afectats, però per l'aigua. A més, els edificis colindants també han patit danys a la teulada. 6 de les famílies que vivien al bloc han estat reallotjades pels serveis socials de Viella. La víctima era un home de 53 anys, veí de la capital aranesa. També hi va haver un ferit lleu per inhalació de fum.
0: De l'exterior, a l'espera que aquest divendres s'assigni a Suïssa l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran. Ja sabem els protagonistes que firmaran el pacte. Per la part del govern americà, el vicepresident J.D. Vance i el president del Parlament persa, Mohammed Bakir Khalibaf, de la banda iraniana. Àlex Eloi, bon dia.
7: Bon dia. Encara no s'ha determinat el lloc de la trobada i després de la signatura del memoràndum d'entesa, Teheran i Washington començaran immediatament les negociacions per a un acord ja sí definitiu. Donald Trump ha remarcat que el que està clar és que l'Iran no tindrà armes nuclears. I que l'acord entre tots dos països ha d'incloure que el règim persa no pugui desenvolupar ni adquirir aquesta mena d'armament, ha dit a la cimera del G7 que s'està celebrant a Evian, a França. Mentrestant, la reobertura de l'estret d'Hormuz continua en el punt de mira. La Casa Blanca afirma que el pas marítim estratègic pel comerç d'hidrocarburs estarà operatiu des de divendres, però les navieres temen que la tornada a la normalitat trigarà entre 7 o 8 setmanes. En la mateixa línia, Gonzalo Escribano, investigador principal i director per a l'energia i el clima del Real Institut Elcano, ha assegurat a Ràdio Nacional que els preus no tornaran a estar, això sí, com abans de la guerra.
8: Un mes y medio, dos meses, podríamos llegar a una cierta normalización del mercado, pero siempre parece también que hay consenso en que los precios se mantendrán un poco por encima de lo que había antes de la guerra, precisamente por esa prima de riesgo geopolítico que tiene ahora la región.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, la pública, quan sigui la 1.
1: Ràdio 4.
9: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
10: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
11: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
12: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
13: Com sempre, salut i perdó.
14: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
15: La veritat per davant de tot.
16: Andy i... jo no penso dir la paraula.
17: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
18: M'he quedat esparverada.
19: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
20: Nena.
21: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
22: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
23: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
24: Irrepetibles.
25: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
19: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
24: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
26: Menys quart d'una... No sé cap, aquí, nen. No,
27: la veritat
26: no
27: hi
26: cap ni una agulla
27: jo
26: en aquest estudi.
27: Jo diria que és de les vegades que més gent... N'hi ha hagut d'altres, però aquesta és una de les vegades que més gent tenim a l'estudi, Xavi.
26: Pau de Pons, ajuda'm, presenta'ls, va.
28: Primer, a la meva dreta. Diu, seu a la dreta del pare. Guillem Guardiola, de Guardiola TV. Fill d'Olot, de la Garrotxa, Bona Terra. Quan surts del túnel de Bracons, allò sembla, saps, com el Senyor de los Anillos? Que hi ha tot allò, aquella comarca tota verda, els hòbits. Pues, jo quan, cada vegada que entro a la Garrotxa, tinc aquesta sensació.
26: Sou tots centenaris allà dalt, tu encara no. Però a Olot, sí, la Maria Branyes, 117 anys i mig, una altra de les centenàries que tenim ara a Catalunya, no viu però va néixer a Olot.
29: Bona terra, podríem dir.
26: Però que molt bona, eh?
29: Bona terra, i bona gastronomia allà.
26: Ah, potser per això s'hi viu tants anys, no? A Can Peu tants anys, sí
27: per
26: o no?
27: Que el Guillem Guardiola ho peta a les xarxes, eh? Atenció, 740.000 seguidors a TikTok, 17.000 a Instagram com a mínim, eh? Això suposo que haurà augmentat, no?
29: 17.000 a Instagram, quasi, a TikTok, 700.000 likes, m'agrades.
27: M'agrades.
29: Ja m'agradaria seguidors.
27: M'agrades.
26: Sí. Itziar de Valmesbet, fa poc van enterrar el gos més vell del món a França. Més de 30 anys.
30: Déu-n'hi-do.
26: Què li he de donar al meu gos perquè visqui 30 anys? Ups. Com l'he de cuidar?
30: Tira't la pòssima, no? Al final, jo crec que hi ha factors més de metabolisme. Al final, les races petites, per exemple, són més longeves que les grans. I sobretot, pues, els cuidados, no? Yeah. Una bona alimentació, una bona activitat, anar al veterinari...
26: bastant o molt, no? Una mica exercici.
30: Exacte.
26: Com viuen a Barcelona, pobres bèsties.
30: Evitar la vida sedentària.
26: Sí, sí. Jo ara et multen si no vas amb aigua. Quan fan pipí.
30: Ah, mira, però això no ho sabia. O sigui, sé que veig la gent amb les botelletes, però no si... sabia que havia arribat a ser multa, això.
26: Si tens gos, tu, això vol dir que no vas amb aigua, tu.
30: Jo no anava amb aigua.
26: Eh?
30: Jo no anava amb aigua, jo anava pipicant directament.
26: Ah, però si fa un pipí abans d'arribar al pipicant, què?
30: No, però el meu gos estava ben acostumat i anava als arbres.
26: Ja,
30: però el tenia ben educat.
26: El tens ben educat.
31: Lo de les multes no ho sé, però...
30: Jo no sabia lo de la multa.
31: Però important que la gent vagi amb aigua, sobretot a les ciutats, perquè encara que siguin arbres, a vegades l'arbre el tens davant del teu portal.
26: Sí, però hi ha gent que hi posa sabó o encara el que és pitjor, lleixiu.
30: Ostres, clar.
26: Clar, aleshores tires això. Si el gos fa pipí al costat d'una planta, tires el lleixiu...
31: No, clar.
26: El lleixiu... Al o la? La. La lleixiu a la
32: vel. El lleixiu. Però
26: abans
32: d'això també...
26: L'alegia.
32: Sí. L'alegia seria el barbarisme, no? El lleixiu, sí, Guillem. I també s'han de portar posta de plàstic.
26: Anar què? Defensa. Ja. A Lleida se'n diu la.
28: No, en català és lleixiu.
26: L'alegia. Quan hem petit, l'alegia.
28: Conejo.
30: Sí, exacte.
26: Mira, que tenim el Toni Morago.
28: Sí.
26: Avui és el Dia Mundial de la Tapa, Jordi Vila.
27: M'encanten les tapes. I el Toni Morago és de Tapes 24, eh?
26: Molt bon restaurant.
27: Sí, sí.
26: On és exactament, Toni, el restaurant?
28: Bueno, el restaurant on el teniu? Al carrer Diputació.
26: Diputació?
28: 269.
26: Quina altura està, això?
28: Diputació en Passeig de Gràcia.
26: Ah, carai! El rovell de l'ou.
27: Poca broma. I celebreu, esteu de celebració, 20è aniversari.
28: Estem d'aniversari.
27: Felicitats, eh?
28: 20 carai. Anys.
33: És el de l'Avellan, no?
28: És el de l'Avellan.
33: Ah, l'altre dia veies també ell.
26: Ah.
28: És sí? molt amic de la meva cosina. És amic del Nando Jubany, aquest.
0: Sí, molt amic. El Nando Jubany...
26: Amic de la Laura, la teva cosina.
28: L'Avellan, sí, diguem-hi. Ah, sí. Carles Avellan, es diu.
0: Carles Avellan.
26: Ja coneix a tothom, també.
28: Em sembla que també està fotut a Formentera, ara.
0: Sí, a casa sí. Natàlia.
28: Allà, tot Déu se'n va cap a Formentera, que no sé què hi fa.
26: No, que sí, està molt bé.
28: Entre sí, els italianos sí. i els restauradors d'aquí, no hi no sé veure.
26: Ja, és com Menorca, que l'agost sembla una delegació de Barcelona, allò.
28: Sí, és el consulat.
26: Sí, et vas trobant a tothom pel carrer. És així,
28: la diferència això. És que per aquí van amb traje i allà van amb camisa vaporosa.
26: Toni Morago, mà dreta del fundador i creador de Tapes 24, sí? Què hi feu, tapes, no? Però tapes. Quines tapes?
0: Gastronomia catalana, sobretot, amb productes d'aquí.
26: I... Ara, si n'haguessis de dir 3 o 4 o 5, per fer-nos agafar entregana...
0: L'amanida russa, amb sí? ventresca de bonítol. Tenim una amanida de tomàquets.
26: De quins també, tomàquets?
0: De tomàquets d'aquí de...
28: De l'hort.
0: De l'hort.
26: No, però jo què sé, barbastro, no. quatre morros...
0: No, ara tenim un xerri pera.
26: Ligúria.
0: Porten del Maresme, també.
26: Sí.
0: Amb ceba. Encara no hem començat bé amb el tomàquet, però, bueno, agafem el que puguem d'aquí.
26: Ja, ja.
0: Tenim els fressons, bueno, les maduixes i les freses maduixots. Del Maresme. Maduixots i freses. I
26: maduixes, també. Del Maresme.
0: Del Maresme.
26: Cada cop n'hi ha menys, al Maresme. Que, per bueno, això en pugen tantes de Huelva.
0: Sí, és diferent, però nosaltres, bueno, tenim un productor allà que ens porta una miqueta cada dos dies i quan s'acaba, sí. pues acabat.
26: Molt
30: són
26: bé.
30: Són bones.
0: Sí, molt bones.
26: Sí? I bones per la salut. L'únic que duren poc a casa. Sí. És complicat, això.
30: Com les cireres. Mira que són bones.
26: Sí, però la cirera potser una mica més que la maduixa, no?
30: La maduixa poc. Sí.
26: La maduixa molt poc. Guillem Guardiola.
29: Discrepo, eh? La maduixa és molt millor que la cirera, jo crec.
26: T'agrada més la maduixa que la cirera?
28: Sí. Va a gustos. Doncs,
26: sí. Això contra gustos, eh? No hi ha res escrit. Sí o no?
28: La cirera no competition, perquè la cirera ve més tard.
26: Hem vist vídeos d'aquests. Ens agrada molt això que fas, de posar a prova la gent al carrer amb el tema del català. Sí? No és fàcil, eh? Ni pels catalanoparlants, eh?
29: Sí, jo em poso la seva pell.
26: Clar, perquè és allò, aquella clar, pressió t'has de respondre ara, sí o sí.
29: Si m'ho fan a mi, jo a lo millor segurament doncs no les encertaria totes.
26: Ja.
29: Ni molt menys, ja. Ni molt menys.
26: Molt bé. Escolta, per cert, els que vulgueu anar al Tapes 24 heu d'endevinar el so del dia, que avui és aquest.

0: congrés de llengua.
1: Aquí ja se m'escapa, veus? Jo em quedo amb les paraules i ja està.
0: Sí, no comencem amb complements directes, que això...
2: Clar, hi ha el tema de la sintaxi, també, de com s'ha d'escriure el complement directe sense la preposició a, que molt sovint la gent diu, no?, i que no s'ha de dir, no? Per exemple, afecta els òrgans, doncs afecta els òrgans, és ELS, no és als òrgans.
1: Ja, sempre.
2: I,
1: sí,
2: i molta gent, sí, o sigui, ho fa malament, moltíssima gent.
0: Per què ho feu tan difícil, això?
2: No ho sé. A veure, no és que sigui difícil. En aquest cas, el complement directe, es diu així perquè és molt directe.
0: Però que t'ha dit que no entén això dels complements directes.
1: Aquest sí que l'entenc.
0: Aquest sí.
1: Aquest és importantíssim. Sí. I molta gent el fa malament, a mi em fa ràbia.
2: Sí, sí, sí. I és que el complement directe és directe, per això no porta preposició.
3: Sí, sí.
1: Correcte.
3: Si només fos això, rai, noi.
2: Sí, no, no.
3: Aquí no plora la criatura.
1: A mi em fa més ràbia els barbarismes, tipus, tenim que...
0: Clar, això no es pot aguantar. No, això no es pot aguantar.
1: Aquest sí, veus, el complement directe... Bueno, doncs potser...
2: O donar-se compte, sí, donar-se compte, el bueno, el vale, no? Sí. El perillo, el garajillo...
0: Bueno, mira, bueno, el bueno... No,
1: el bueno i el vale és diferent.
2: Sí, però estan molt estesos, aquests, eh?
0: Sí, o clar que estan estesos, i el pues també. Sí. Però a mi el que m'emprenya molt és no s'escolta.
2: No se sent.
0: Ostres.
2: Escolta amb atenció.
0: Això, Pau...
3: Què m'has d'explicar?
0: A Pons no passa, això.
3: Va, que no, perquè allà és igual, deixa'm estar.
4: Però hi ha massa canalla que utilitza el tenir què.
0: Atansa't al micròfon.
4: Massa canalla que utilitza el tenir què. No ho acabo d'entendre, que l'escola... No, és que ja hem d'estar una mica més a sobre, eh,
1: sí.
4: Profe?
1: Sí, sí, però... Massa canalla o també... O sigui, creus que està sobretot extès a la població més infantil i jove?
4: No, no, tothom, però la canalla va a escola. Hi ha molta gent que potser no hi ha anat.
3: Sí, però qui els ensenya la canalla? Els mestres. L'altre dia vaig sentir una colla de
0: mestres... El Jordi Bota.
3: No, però ell en sap.
2: Els pares i mares també diuen molt sovint tenir que...
3: Però vaig sentir allà que venien de la manifestació aquesta que anaven amb la samarreta groga, tota una colla de mestres, tots enraonen en castellà. Vaig pensar, clar, que la canalla parla en castellà. Si els mestres són els primers que enraonen en castellà.
4: I quan va passar aquell desafortunat amb el mosso, la professora, que semblava que diguessin Begoña, en lloc de Vergonya. Diuen Vergonya.
0: Bé, escolta, sentim alguna cosa, home, d'això que fas.
1: Vale.
0: Guillem, què has fet amb la selectivitat?
1: Doncs amb la selectivitat vaig anar a Girona l'últim dia, si no m'equivoco. No era tant paraules sobre el català, era més preguntes als alumnes, que també m'agrada molt fer el que es diu street content en anglès, contingut de carrer, i això ho disfruto molt. Llavors, a part d'aquests vídeos sobre paraules del castellà al català, doncs també m'agrada molt interactuar amb la gent, des del punt de vista sobretot de l'humor, que és el que enganxa una miqueta. No, perquè ens ho hem de prendre tot de forma sèria, si podem donar una mica aquest
0: doncs
1: toc d'humor personal.
0: Sí,
1: no?
0: Noi.
5: Doncs mira, a la sortida de la selectivitat, dels primers exàmens, vas enxampar a una professora i a un alumne.
1: Sí.
5: I aquest és el resultat.
6: L'examen de matemàtiques, que és el que jo acostumo a ensenyar, la gent va sortir plorant, com cada any els exàmens de matemàtiques.
0: Sí, clar, sí,
6: per mi va ser un examen de nivell normal, el que passa que sí que el temps no és el que pertocava, i menys si ho comparem amb altres comunitats autònomes. Bé. És la meva visió.
5: Per tant, ets crític, en aquest sentit?
6: Bastant. Es tracta d'això, quan fas mates, es tracta de que siguis crític.
1: Mate científic, també, no?
7: Sí, sí.
1: Què tal ha anat?
7: Bueno, a mi m'ha anat bé, perquè he estudiat molt, però un examen molt llarg i bastants apartats. Era una fumada, en general, però bueno, bé.
5: Com vas veure els estudiants? Què
0: diu,
5: tal?
0: Diu que s'han passat amb el de mates, aquest any.
1: Sí.
0: Bota.
2: Sí, sí, sí, cada any es passen, amb el de matemàtiques.
0: Però per
2: almenys el que diuen.
0: Mates, per què?
2: És el que diuen, sí.
0: Quina gràcia té passar-se, diguéssim.
2: Per entendre-ho, sí, no sé.
0: Tu que ets profe.
2: Sí, jo no sé això, però en principi sí que hi ha més dificultat respecte a les comunitats autònomes veïnes.
3: Ai, pobrets, pobrets.
0: Yeah.
3: A la que els foten un examen una mica com ha de ser, tots a plorar.
2: No, una miqueta.
3: Els hi foteu tot sempre el bec i mastegadet. Després la vida ja els fotrà d'hòsties.
2: Sí, sí, el que és veritat és que el nivell, diguem-ho així...
3: Que hem de provar tothom.
2: Ha baixat. Llavors, sí, no. El nivell ha baixat dels exàmens, diguéssim, vull dir, de totes les matèries, més o menys, han baixat.
3: Tot ha baixat.
4: Però el nivell no hauria de ser a tot l'estat espanyol el mateix, que és això de que hi hagi, en un país com Catalunya, hagi de ser més difícil que en altres?
2: No, els exàmens, diguéssim, els posen a cada territori. Vull dir que no...
4: Però llavors tenim el districte únic d'universitat.
2: Sí.
4: I els que trauen millor nota selectivitat tenen accés a les nostres universitats. Per tant, aquí hi ha una incongruència.
2: Per això es queixen els professors i els alumnes.
4: Bueno, i els pares i la societat en general hauríem de.
1: Ja. Jo t'he de dir que sort que matemàtica científic no el vaig tocar. Ni
2: ja. Jo tampoc.
1: És que jo...
0: Som
1: la
0: de lletres.
1: La gent que tria mates, o fins i tot et diré, la gent que tria matèries, tipus...
8: Sí.
1: Ets veterinària, no?
8: Sí, sí.
1: Vale.
8: Segurament les vaig triar.

0: moltíssim.
1: Jo també.
0: Tipo biologia, totes aquestes coses. Jo no podria. Però qui està el secret de la vida? Que hi ha algú que
1: jo vaig fer el científic.
0: Una branca sí. I l'altra.
2: És que hauria de ser així, eh? Hauries de fer la selectivitat en funció dels teus interessos, també.
3: I acabat
1: vaig fer dret. Vaig fer el científic
4: i acabat de dir. Doncs, no, si vols fer dret,
5: si us sembla...
1: Del Renaixement.
5: Si us sembla, tornem a sortir...
4: Imposa't, Jordi, que si no se't menjarà en viu aquí.
5: No, cap problema.
2: Si us sembla, quin grigall, quin grigall.
5: Tornem a sortir al carrer i t'escoltem aquí en Guardiola, en acció, ara sí, fent la clàssica pregunta. Saps traduir aquestes paraules al català?
0: Ah, som-hi. La primera, ojo, eh? Chulo.
6: Chulo.
0: Chulo.
5: Chulo. Hòstia, en català, chulo, eh?
0: En català, chulo.
5: Chulo, en català seria...
0: Soc un chulo, chulo de... Chulo de soc un chulo.
6: Sobrat.
0: No. Va, comença amb F.
6: Flipat.
0: No.
6: Perdó. No ho sé, tio. No ho sé.
0: Chulo, has dit?
5: Sí.
0: Agenda.
5: Fatxenda.
0: Molt bé, vale. Fatxenda.
3: Fatxenda.
0: Quina feu servir més?
6: Fatxenda.
0: Ets un fatxenda. Us ho dieu entre vosaltres o no?
5: Fatxenda. Escolta, quin nivell veus a la gent que entrevistes al carrer? Què tal?
0: Clar, és que aquest és un vídeo que vaig fer a la presentació del Canet Rock.
5: Sí.
0: Amb detallets, buos i 31 fam. Llavors, era entre artistes i era un altre caire, era més divertit, potser. El carrer, depèn. Depèn molt de la gent, del perfil. S'ha de dir que a Barcelona costa molt, quan surto a fer contingut de carrer, trobar gent que parli català.
5: Sí, hi ha paraules on sempre fallen, sí o sí? Hi ha paraules aquelles que dius, mira, pregunto això, segur que fallen.
0: Bueno, paraules de les que vas a pillar, com les que... Et diré després per posar-te a prova, Jordi.
2: A tots.
0: Vale, perdó. N'hi ha que són més difícils o més tècniques o que tenen un... Bueno,
5: perquè les teves enquestes van de menys a més dificultat.
0: De menys a més, sí.
5: Mira, aquí
0: sí.
5: En tenim una altra.
0: La segona, estribillo.
6: No, el pones lo d'abans amb...
0: Sí!
6: Tornada,
0: sí.
6: Tornada.
1: Tornada, i l'altre dia ens van dir estribet.
0: En quin context
1: ho diuen els gitanos catalans. Sí. Li diuen estribet, sí.
6: Tornada.
0: Molt bé, vale, sí.
7: Tornada.
0: Tu què, ets el diccionari, també?
7: De moment, és difícil, perquè sent cap lletres tinc moltíssima pressió. Fallaré segur, és molt dur.
0: Tonteria.
6: Bestiesa.
7: Bajanada.
1: Ximpleria.
0: Bajanada també està... Crec que entra.
6: A ximpleria.
0: Cadera.
7: No és la cuixa, és... No sé, diria el cuixa, alguna cosa així, però no és la cuixa, tio, no ho sé.
1: Maluc.
6: Ho sabia, eh?
5: I, Guillem, el barbarisme que més potent que t'han dit. Allò, aquella paraula que dius, ostres, mare meva, quin barbarisme.
0: Barbarisme o expressió, a mi em fa molta ràbia el tenica.
2: El donar-se compte, també. Aquest es diu moltíssim, no?
0: Donar-se compte és adonar-se.
2: Sí.
0: Que fi que estic avui, Jordi.
2: Sí.
0: Que parin, eh? No poden.
2: Sí, aquesta és boníssima. Bé, boníssima...
0: Entens alguns més o no? De
2: sí.
0: Tenir que donar-se compte...
2: Busson per bústia, per vale. Exemple. El palillo per escordents. Sí, n'hi ha.
0: Com a guixeta,
2: filòleg? Guixeta hauria d'estar permesa, guixeta. Perquè és un galicisme, però hauria d'estar permès.
0: Però no ve del francès, guixeta?
2: Sí, guixet, ve del francès.
0: Vale.
2: Ve del francès i tothom la fa servir, el que passa que encara no està recollida pel DIEC, per l'Institut d'Estudis Catalans.
0: El vale, què n'opines?
2: Jo penso que s'hauria d'evitar. D'acord, bé, jo, eh?
0: Jo no penso ja. Això,
2: jo penso així perquè...
0: La gent del carrer també... O sigui, hi ha paraules que també ens hem fet molt nostres i que encara que el diccionari no estiguin al 100% correctes, el vale...
3: Però jo entenc que caldria saber per què s'han fet nostres. Si és per una deformació, per unes èpoques d'imposició i de càstig, jo no crec que les haguem d'acceptar perquè bàsicament les vam acceptar per aquestes condicionants polítics.
0: No t'agrada el vale?
3: Jo he de dir que també caic amb el bueno, però intento no fer-ho, perquè sé que és una deformació del que hem patit en aquest país i no vull fer-ho i no vull continuar-ho. Crec que hem de tallar amb l'herència franquista.
2: Jo penso que hi ha dos tipus de català, el català light, el català heavy, diguem-ho així, no? I un català, diguéssim, entremig. El català light és un català castellanitzat. Si anem acceptant això, al final, serà, ja és catanyol molt sovint, no? I llavors ja estem desvirtuant el que és la llengua catalana. Per tant, hem d'intentar preservar les paraules nostrades, però tampoc no cal fer servir no gens menys, per exemple, no? És a dir... No perquè la gent ho digui, però si hi ha un ús molt acceptat o molt estès...
0: Aquí ens estem passant... No,
2: sí, no, però si és un ús, diguéssim, molt estès i molt acceptat, penso que depèn de què sí. La guixeta, per exemple, jo penso que és una paraula que hauria d'estar acceptada. Ara han acceptat, no fa gaire, fa cosa d'un any, més o menys, estanteria, que abans no ho estava. És a dir, el català evoluciona, però també... ve per dalt a vegades.
4: Un quart i mig d'una, hem d'anar barrejant continguts, això, que si no es farà llarg i pesat. Sí? Pau.
8: Què dius?
4: Com ho tens?
8: Jo vaig fent.
4: Sí? Guitarra? Base?
8: No, fotrem una del... Una base que parlaré d'això del Mundial, de la Roja, d'ahir i tot plegat.
4: Ah, bona.
8: Que van empatar.
4: Bé, sí, a zero.
8: Pensàvem.
4: Noi, una ensopegada.
8: Pensàvem guanyar.
4: D'Espanya.
8: Bueno.
4: Ah, i es classificaran ja.
8: Sí, ja ho faran. Foli, va.
4: Endavant.
8: De moment, com que m'ho podrem fotre una mica.
4: Lo Pau de Pons.
8: Filmes.

0: tarda màgia, tots van amb la selecció. Veure els partits del Mundial és quelcom que ja fa estiu, però juguem de matinada en un horari intempestiu. I quines coses té el futbol des d'ara fins al juliol. Ai, és que la... Perdona, ara ho faig. Roja, en aquest Mundial ha començat fatal. Només espero que els del Barça no s'hi fotin mal. Ai, ai, l'estrella del partit, sens dubte, sabeu qui va ser? Doncs un electricista que fa de porter. I això vindria a ser la primera jornada d'Espanya al Mundial. Alguns esperen que vagi a millor, d'altres tant se'ls hi han fot, i d'altres també n'hi ha que voldrien que perdés. Jo no sé, no et diré de quin soc jo. Au, ja pots fallar. A lo tinguem. Saps què passa? Que venia amb lo cotxe i l'acabava de fer i no sé com ha anat, que m'he trobat amb algú i no he acabat de puntar la lletra.
1: Sempre apurant, a última hora. Ai.
0: No, saps per què ho faig a última hora?
1: No, Pau, sort que té capacitat d'improvisació, eh?
0: Saps per què t'ho faig a última hora? Sí. Perquè vull recollir l'actualitat i l'últim moment.
1: Ja, sempre fins l'últim segon. Eh? Ah.
2: Ets com els de Polònia.
1: Sí, ell no dirà què pensa, si va a favor o en contra de la Roja. Eh?
3: No.
1: Així, així els té tots contents.
0: Exacte.
1: Sí o no?
2: No, clar, políticament no. Correcte.
1: Sí, clar.
0: No, si em dius ser un puta.
1: A veure, tu vas amb Espanya o no, Jordi Bota?
2: Jo que el Pau, també.
1: No, però tu t'has de mullar.
2: Jo em mullo.
0: Jo que sí que em mullo, clar.
2: No, a mi m'és igual, realment.
1: T'és igual. Mira, una altra manera de no dir res.
2: Sí, o sigui, no el segueixo. O sigui,
1: a mi m'agrada la gent que es mulla aquí, eh?
0: Jo em mullo.
2: Jo em mullo, però en aquest cas...
1: Anna, tu et mullaràs sense cap mena de problema, sí o no? Anna Arquer.
3: Jo sóc de tots els equips que juguen en contra de la selecció espanyola.
0: Jo també.
1: Molt bé. Itziar.
4: Jo no miro ni al futbol.
1: Realment tant se te'n fot.
4: Tal qual.
1: Sí?
5: No t'agrada.
1: Toni Morango.
4: Del Barça.
1: Toni Morango.
4: Tota la vida, però no.
6: A mi m'agrada el futbol. A mi m'agrada molt el futbol i, bueno...
1: Però vas amb Espanya o no?
6: No, vaig a...
1: Que hi tenim molta gent del Barça.
0: No passa per res, eh?
1: No, que hi tenim molta gent del Barça.
6: A mi m'agrada molt el futbol, jo sóc del Barça.
1: Sí?
6: Però m'agrada el futbol. En seleccions, doncs m'agrada...
1: Però mires els partits d'Espanya o no?
6: Sí, i d'altres també.
1: I vas amb Espanya? O vas en contra?
6: A vegades sí i a vegades no.
1: A vegades, depèn. Sí. Ahir, per exemple,
4: si guanya...
1: amb Cap Verd, amb Cap Verd, amb qui anaves?
6: Amb Cap Verd, ahir anava en Espanya.
1: Amb Espanya?
6: Sí.
1: Molt bé.
6: Però perquè Cap Verd no sé, no conec a ningú.
1: Ja, i tu, Guillem? Tu, m'ho puc imaginar.
5: Però... A veure, digues?
1: M'ho puc imaginar, com lo Pau.
5: No, mullet.
0: Eh? Estan...
5: Digues.
1: Què vols dir, que va amb Espanya, aquest? Sí.
0: No veus que porto un tatuatge al braç?
5: Ja. Jo t'he d'acceptar que...
1: Leo Messi també, Pau.
0: Ja, que és català el Messi.
5: Jo sóc del Barça, però amb els meus amics anem a... Volem que guanyi la selecció espanyola.
0: És que aquest país...
3: Però perquè són del Barça.
5: Perquè
3: els jugadors són del Barça.
0: És que
3: és per això que ho fan. Si són molt llestos.
5: M'has dit que em mulli, no tinc cap problema amb mullar.
1: No, és que no l'has de tenir, només faltaria.
5: Crec que s'ha de respectar la...
1: Quants anys tens, Guillem?
5: Jo 26.
1: 26 anys.
5: Sí.
1: Bé.
0: Jo aquest argument dels que són del Barça... Ai, per dissimular, anem amb la Roja perquè són del Barça. A veure, tu que ets d'uns jugadors o d'un equip?
3: Exacte.
0: Jo sóc de l'equip del Barça pel que representa. Els jugadors van i venen, però el que és important és la institució, el club, la samarreta.
3: Jo estic amb el Pau.
0: Aquests jugadors avui juguen al Barça i demà juguen al Madrid. Vull dir, jo no sóc del Messi, jo sóc del Barça.
1: Ja. Escolta, Toni Morango, quina és l'etapa que més t'agrada de les que feu? A tu personalment, la manida russa deies abans, per exemple, però a tu la que més t'agrada quina és?
6: El biquini.
1: El biquini? Què té el biquini? Bueno, si és bo.
6: Fa 20 anys que ho fem.
1: I què té el biquini que
6: té
1: feu allà?
6: Té el biquini que té molt pernil, molta tòfona i molta mozzarella.
1: Pernil dolç, entenc, perquè n'hi ha que també...
6: No, pernil salat.
1: Ah, t'anava a dir que a mi m'agrada en pernil salat.
6: Pernil salat.
1: Boníssim.
6: Ibèric.
1: Sí, senyor.
6: Amb molt de tot, amb molt bon producte i amb molt carinyo.
1: I també m'agrada que quedi fet per dins, eh? Si hi poses tant de tot, no sé si quedarà prou fet.
6: Sí, queda molt fos, sí.
1: Molt bé,
7: I Xavi, amb motiu d'aquest 20è aniversari d'Etapes 24, n'heu creat algunes tapes noves, com per exemple, parleu i poseu molt en valor el McFoy, no?
6: Bueno, això és un icònic nostre que va...
1: El que has dit, diu?
7: McFoy, no?
6: McFoyer.
7: McFoyer? McFoyer? McFoyer? McFoyer?
1: McFoy? Dic, això. Traduïm.
7: Explica'm, que, de què és aquesta tapa?
6: És un tipus d'hamburguesa que fèiem abans i molta gent la demanava i hem tornat, per als 20 anys, hem tornat a fer-la.
1: Ja.
6: I és una hamburguesa amb foie, amb foyer i amb ceba.
1: Molt bé, que bo.
7: Boníssim.
1: Molt bé. Què tens, gos o gat?
6: Jo no.
1: No. Ah, doncs aleshores no cal.
4: No li serveixo.
1: No, anava a dir si volies fer alguna pregunta a l'Itziar.
6: No tinc.
1: De val més bet.
6: Tenia gat, ahir gos, però ja no tinc.
1: Ja. Va morir gran?
6: Bé.
1: Sí?
6: 16 anys.
1: Perfecte, molt bé. Doncs au, Jordi Vila.
7: Doncs mira, continuem amb els fantàstics moments estel·lars del Guillem Guardiola, que surt al carrer, pregunta, escolta, aquesta paraula en català com seria, no? Doncs mira, un altre dels seus moments icònics, parlem d'un bon exemple, una bona pràctica, perquè també t'has trobat gent que et respon molt bé, com en aquest moment.
8: Infiel.
7: Infidel.
8: Molt bé, sí. Fàcil. Aquesta és fàcil, però va de menys a més, aviso, Llamativo.
9: Cridaner.
8: Molt bé. Cridaner o vistós. Inquilino.
9: Ostres.
10: Llogater.
8: Molt bé, sí. Llogater o inquilí, fins i tot.
10: M'has fet dubtar. No sabia si era un barbarisme, inquilí.
8: Va, la quarta. Ingle.
10: Angonal. Home, per favor, és important.
8: Tu, a la classe de català quan eres més petit, sí, aquella no te la va saltar, eh?
10: No, correcte, exacte.
8: I l'última, va. Membrillo.
10: Codony.
8: Molt bé, sí!
10: Has enganxat un de bo.
8: Crec que és la primera persona que entrevisto que se la sap totes. Que grande, sisplau. Escarxa.
10: Hòstia, jo diria escorça. Hòstia, no, aquí em rendeixo. No.
8: Gebrada.
10: Hòstia, gebrada, però me l'apunto.
8: Que bona, apunta-te-la.
7: Guillem, tu passes molt bé fent això, eh?
8: Sí.
7: Disfrutes molt,
8: però crec que es nota també, eh?
7: Es nota molt, sí.
8: Eh que sí?
7: Molt, molt. I escolta...
1: Gaudeix fent patir la gent.
7: Sí, bueno...
1: El disfruta també el podríeu acceptar, bota.
2: Es podria acceptar.
1: Per què no ho accepteu, això?
11: No, sí, si fos el diccionari.
2: Sí, no, jo no ho soc pas.
1: És igual.
2: Però sí que està molt estès. I jo penso que disfrutar, penso que sí que podria disfrutar.
11: Per què no ho accepteu?
2: No em sona, no em grinyola tant, diguéssim.
3: Perquè el verb gaudir, trobo que ara, no sé si per el tema del gaudir, està molt més estès. Jo recordo fa uns anys, jo deia gaudir, i no sentia gaire gent, tothom amb el disfrutar. En canvi, i a mi m'agrada més...
1: És que Gaudí queda com una mica...
3: Però veus, no? Això refinat. És el que ens passa.
1: Sí, a mi sí.
3: Això és el que ens passa amb el
1: Perquè
3: telcop,
1: jo disfruto.
3: Amb el que deia ell abans...
1: Disfruto fent el programa.
7: Del Valeu.
1: Gaudeixo. No,
3: sí. Són paraules... Dius,
1: mira, surt el refinat aquest del matí de Ràdio 4.
3: Però veus, això de consciència social que ens ha passat pel que hem viscut. Però són paraules catalanes normals i corrents.
2: O fruir, no? Frueixes.
1: Normals i corrents.
2: Frueixes. Xales, també, no?
8: Xales,
2: també. Aquesta és boníssima. Xales, xalà.
3: Ah, xalà.
2: I es diu també... A l'Ebre es diu molt, però també a la part de Girona també es diu xalà. Jo xalo.
8: Però creieu que hi ha com una pressió social de dir si parles molt refinat o molt bé el català ja no quedes tan guai?
3: Bueno, però això és una tonta...
11: És a complexament.
3: Però això s'ha de tallar, amb això.
1: Ja.
3: Perquè això és el que ens han induït.
1: Pau, els que teniu calés, teniu l'Ibex
11: no
1: a 19.089 punts, aquest rècord històric. Aquest matí puja un 0,3%, eh? És a dir, la pujadeta és molt suau, però ahir, déu-n'hi-do, amb això del...
11: Ja s'han de què?
1: Del presumpte acord, que ja veurem, perquè el Netanyahu... Que no Netanyahu, eh?
11: Netanyahu?
1: En català, Netanyahu. Nens i nenes, Netanyahu. Però no ho diu ningú, això. Sí o no? És veritat.
11: L'H en català no s'ha d'aspirar.
1: Atansa't el micròfon i aclareixo.
11: L'H és muda, no s'ha
1: Quedo com un ruc. Quan dic Netanyahu,
2: no, en aquest cas, perquè aquesta H,
1: no
2: diguéssim,
1: Netanyahu.
2: Aquesta H doncs, no ha de ser aspirada. Ho dius per
1: això. Per tant, en català, Netanyahu.
2: Sí.
1: Però es diu, no, t'equivoques, no ho dius bé, és Netanyahu.
2: Perquè molt sovint també les H's, doncs, per exemple, paraules com hall, per dir vestíbul, doncs les pronunciem, les fem aspirades. A vegades és per això.
11: All.
2: Sí, all i oli.
7: I, Guillem, quan surts al carrer, sempre el teu públic objectiu, sempre gent jove, o de tant en tant també, no sé si t'has plantejat canviar una mica de registre o ampliar-lo i anar per la gent gran?
8: No, de fet, el perfil que enganxo sempre, intento enganxar al carrer, és gent de totes les edats. Evidentment, gent jove, doncs, a lo millor, doncs...
7: Perquè hem vist en les tres publicacions majoritàriament gent jove, eh?
8: Sí, però també hi ha gent adulta, també. Mm-hmm. És a dir, del perfil de 40 anys, 50... I amb aquests vídeos, amb aquest contingut, el que he aconseguit també és que el públic, no tant el que jo entrevisto, sinó el que em mira a xarxes, sigui de més edat, també.
7: I també aprofites per sumar esforços i preguntar a altres influencers molt coneguts o conegudes. És el cas de la publicació on apareixen les populars influencers de moda i estil de vida Avril Cots i Andrea Garte, que, per cert, l'Andrea Garte supera els 2 milions de seguidors i seguidores. Aquesta és la publicació.
12: Tradueix del castellà al català amb Avril Cols i Andrea Garte. Som-hi, la primera. Agujetes.
13: Oh, agulletes.
12: No, no.
13: Per invertir que no falte, saps?
12: Les agulletes què fan? Cruixeixen. Per tant, són...
13: Cruixetes.
12: Cruiximents.
13: Cruiximent, uau.
12: No m'havies escoltat mai?
13: No, la veritat que no. És que a mi casa també es parla malament el català. Jo ja ho he vist.
12: Ara ja ho sabeu. Aquesta és difícil, eh? Mancuernes.
13: Dios, no ho sé. Mancuernes.
7: Et va aconseguir, et va costar molt aconseguir aquestes entrevistes? Com tu ho vas fer?
12: Moment, mancuernes com era?
14: Seria manuelles.
7: Mancuernes són peses. Són peses.
12: Eren peses? Sí, no?
2: Sí, manuelles.
7: Sí, sí, sí. Són peses.
12: Aquí va ser quan vam anar amb una amiga, que de fet va ser la meva parella ideal a la gran cita, que va ser la Mireia.
2: Ah, no era la Paula.
12: No, la Paula no era la meva parella ideal. Era la meva parella de programa. La Mireia era la meva parella ideal, amb que tenia més compatibilitat, que va sortir el penúltim capítol, i vam anar junts a Andorra al Balancén, que ho porten l'Abril Cols i l'Andrea Garte, i les vam trobar de casualitat.
7: I aprofita,
12: i no vaig deixar escapar l'oportunitat de posar-les a prova. No?
7: I també has aconseguit cares molt conegudes com Joel Joan, Tomàs Molina, Pilarín Vallès, en aquest cas en el format d'estudi Guardiola TV.
15: Com creus que està la situació actual?
16: Com diu el Peyu, estem en el pou. Estem en el pou més absolut. Si veus la canalla amb ganes de manifestar-se, no?, i de demanis i tal, i l'únic que troben és el lloguer, tu, que és una putada els lloguers que hi ha, i a Barcelona hi ha, no, bueno, hi ha tot Catalunya, què cony.
17: La temperatura que et posa al mòbil és mentida.
12: És mentida. O sigui, si jo ara agafo l'iPhone, Tomàs, sí, i veig que a Olot o a Barcelona estem a 26 graus, és mentida.
17: Sí. O sigui, sobretot és que no és veritat, que és diferent de ser mentida.
1: Nosaltres tenim el Pico aquí, al matí a Ràdio 4, cada dijous. Sabeu qui és, no? Alfred Rodríguez Pico. Qui no sap qui és el Pico? És en Pico qui us ho diu, sí o no? Escolta'm una cosa, això de la leishmaniosi aquesta, això del mosquit aquest, això és una cosa que fa molta por els que tenim gos, que si la pipeta, que si el collar... Hi ha alguna cosa que realment et pugui garantir al 100% que no serà picat per aquest tremendo mosquit?
18: Al 100% no, però ja, pràcticament al 100%, si tu fas la pipeta o el collar i complementes amb la vacuna, pràcticament ja sí, o si et pica, no desenvoluparà la malaltia tan greu com si no tingués una vacuna o la pipeta o el collar.
1: Ja. S'ha de vigilar també. És de Valmesbet, de la clínica Valmesbet de Barcelona. És greu això, no? Si ho enganxen és complicat, no?
18: Bé, depenent de com et pigui, doncs pots desenvolupar malalties greus o sistèmiques o problemes més lleus com cutanis, llavors.
1: Però es pot arribar a morir un gos?
18: Home, si t'agafa un problema renal greu i no el tractes a temps, sí, també.
1: Ja. I quins símptomes presenten, si ho han enganxat? Quins símptomes ens haurien d'alertar?
18: Nosaltres ho podem mirar amb analítiques.
1: Sí, però clar, jo, abans de portar-te, l'he de veure alguna cosa estranya. Ja.
18: A vegades poder no ho veus. És el que dèiem sempre, la prevenció sempre és el millor tractament.
1: Ja.
18: Saps? Llavors, prevenir-ho i fer controls rutinaris per, si et dona positiu, no arribar que tu vegis problemes en el gos.
1: Ja.
18: Saps?
1: Fa calor aquí dins, nois. I noies.
11: És que són, sí, molta no? colla avui, eh?
1: Són molta gent, eh?
11: Sembla, sí? Saps aquella taula del Palau, de la sala Tàpies, allà de la Generalitat, que fa aquelles reunions de govern, igual.
1: Bé, escolta, si venim avui a dinar allà, tots els que som aquí, què ens recomanaries, diguéssim? Quin tipus de tapes?
3: Em pensava que anaves a dir si ens convidaria.
1: No, això...
11: Són massa colla.
1: Són massa colla.
11: Massa colla.
7: Tapes 24, eh? Estic parlant.
1: Tapes 24, eh?
3: Ja anirem, ja anirem.
11: Per què 24? Bueno, tot ve del Comerç 24.
19: Ah, cony.
1: Explica.
11: El restaurant del Comerç 24, que Carles va obrir fa uns anys, i li van donar l'estrella Michelin, i va revolucionar una miqueta tot el món de les tapes a un nivell una miqueta més alt que el coneixíem.
1: Ja. Yeah.
11: I, bueno, ell volia fer un bar, volia muntar un bar,
1: sí,
11: i això va ser el Tapes 24, no?
1: Molt bé.
11: Un bar en identitat.
1: I què ens donaries avui per dinar?
11: Bueno, avui algo fresquet, no?
1: Sí, per exemple.
11: Amb unes anchoves, també, volíem fer amb un recuit.
1: De l'Escala, del Cantàbric.
11: De l'Escala, amb recuit de fonteta. I una miqueta d'olivada.
1: A bona.
6: Una coca de folgueroles amb tomàquet.
1: Una coca, que vols dir un pa?
6: Un pa de coca amb tomàquet.
1: Per entendre'ns, que no es pensin ara en una coca amb sucre i tomàquet. No,
6: un pa de coca amb tomàquet, que sempre va bé per començar la taula.
1: Sí, el tomàquet, però...
6: El tomàquet...
1: Sucat com Déu mana? Sí, o aquell experiment que cada vegada està més de moda i em posa nerviós, que tenen el tomàquet triturat allà, com si fóssim a Madrid i et donessin un pa amb tomàquet. Dius, això hauria d'estar prohibit, no?
3: Totalment.
1: Que sí, anarquer?
3: Multat.
6: Sí, sí. Sucar com d'humana i de fora cap a dintre ben allà... Ben restregat.
1: Ja.
3: Fantàstic.
1: A mi una vegada em van explicar que això, el pa amb tomàquet, s'ho van inventar els murcians mentre feien les obres del metro a Barcelona. Per poder aprofitar... Jo et dic el que em van dir. No ho sé.
3: Perquè,
1: clar, el pa se'ls feia sec i una manera d'entubir-lo, diguéssim, era sucar-lo amb tomàquet, no? Sobretot a la crosta, al voltant. Bé, si és sec, imagina, pot rascar tot arreu. No sé si és veritat, però és un dels rumors que corren aquí. Ja es pot estudiar això, Jordi, i contrastar.
7: Doncs,
1: i explicar un dia d'aquests més i millor l'origen del pa amb tomàquet.
6: Ho sé jo.
1: Què vol dir, Aixom? Que et sap greu que sigui un murcià?
3: No pas, si de fet a Murcia hi ha molts catalans. Bisbal és un cognom català.
1: El David Bisbal és català?
3: No, no ho sé el que és. Jo no pregunto el que és, però els cognoms... No, hi havia
1: la Bisbal d'Empordà...
20: Hem tingut un imperi que arribava fins allà baix, també.
1: Sí.
20: I tota la Mediterrània.
3: Vam anar a Atenes 80 anys, cosa que, evidentment, això tampoc s'ha explicat, perquè l'autonomia a vegades té aquestes coses.
20: Els ducats d'Atenes i Neopàtria.
2: I els almogàvers.
1: I què més, que amb el pa amb tomàquet ja ens hem desviat.
6: El pa amb tomàquet, l'anxova, podíem fer unes croquetes i pollastre rostit, que estan molt bones.
1: Bona.
6: Molt bones, perquè no porten bechamel. Porten una miqueta de veluté, però no porten bechamel.
1: Ah.
6: Aquí a Catalunya sembla que ho fem més amb... No tan làctiques com...
3: Fantàstic. Perquè jo tinc intolerància a la lactosa. I aquesta moda que fins i tot quan vas a buscar una truita amb patates has de preguntar si l'han fet amb llet. On s'ha vist això? Però què feu amb llet? No, és que, clar, no.
1: Sí.
3: Vaja, demà mateix vinc. M'agrada molt tot el que dius.
1: A on vas demà, diu?
3: Al Tapes 24.
1: Anem, clar, jo també vinc.
3: Va, som-hi.
1: Sí, va. Demà.
7: Teniu braves?
6: Tenim una truita de botifarres catalanes, que això no es pot perdre.
1: Com ho dius, això?
6: Una truita de botifarres catalanes.
1: De botifarra?
6: Una truita feta amb ous de calaf i botifarra.
1: Ous de calaf, en estar aquí. És molt bo.
6: Sí. Aquestes no són els nostres ous.
1: I en té molts tipus d'ou.
6: Tenim els
1: de dos rovells, també. Sí.
6: Que són molt bons, són així una miqueta blaus.
1: Bueno, botifarra, perquè ho entengui la gent de Lleida, vols dir llonganissa, botifarra negra, botifarra blanca...
6: Negra i de Perol.
1: Ah, veus? És que ho hem aclarit,
6: de Cal Rovira, tot bé.
3: Sí, sí. Tenim sempre a casa unes discussions amb aquest tema, llonganissa, botifarra...
20: Sí. Això dels ous també es fot una comèdia. L'altre dia vaig anar a buscar ous, diu, aquests són ous de pagès. Diu, vaig a gran de gallina, jo no vull d'ous de pagès. Jo els vull de gallina, els ous. Em foten els ous de pagès, aquí.
1: Està simpàtic, avui, el Pau. Per ser dimarts, no? Sí, avui, si fos divendres.
20: Tinc son, avui, tio.
1: Tens son, també?
20: Oh, m'he aixecat fa la mitja hora.
1: Però que no t'has recuperat, o no?
20: Sí, però vaig amb l'horari canviat, últimament. Bé.
1: Ja, i t'han canviat.
20: Et ara em telefonen, qui deu ser.
1: Damunt d'avall. Agafa'l, no passa res.
3: Majoritari, avui, a la taula. Això de dormir poc.
1: Sí.
3: He dormit 4 hores, avui, també.
1: Però què, per la calor i la xafogor?
3: No.
1: La humitat de Barcelona, com la portes, tu, que ets de Ponent? Malament.
3: Digues la veritat. És que amb això la gent li té molta por a la calor de Lleida, però... Es porta millor. Tu vas per l'ombra i estàs millor quan fa molta calor a Lleida que quan la xafogor i la humitat aquesta de Barcelona.
1: Bé, tampoc s'hi està amb 40 graus, eh?
3: No, però si estàs a l'ombra, com que no tens aquesta xafogor, ho passes... I a part tenim moltes piscines. A Lleida la cultura de les piscines funciona molt bé.
7: Jo prefereixo.
20: Perquè no hi ha mar.
3: Home. Clar, per això...
20: O el riu, també et pots
3: fer. Però aquí trobes que la majoria són tancades. És diferent.
20: D'altra manera, sí.
7: Jo prefereixo mil vegades més que faci calor a no estar passant fred. O sigui, la sensació... I aquí molta gent se'm tirarà a sobre, però és la meva opinió i la meva percepció. Tu quan entres al cotxe, amb el fred, amb jaqueta, que no et va la calefacció els primers segons... Jo crec que no es pot comparar amb quan entres al cotxe i fa molta calor. Que ho passes malament igual, sí, però jo prefereixo això. Què n'opines, Anna?
3: D'acord? Sí. Sí, el que passa és que jo, com que soc molt pràctica, què passa? Que amb la calor arriba un moment que no et pots treure més. En canvi, amb el fred sempre et pots anar posant més capes. Llavors, clar, quan tens criatures i aquestes coses, estàs més pendent de les coses pràctiques.
20: O que no pots agafar ni el volant, segons com,
12: eh? També, també, sí. Sí,
2: sí, perquè crema, eh?
12: Sí.
1: Molt bé, perfecte. Explica'ns alguna cosa més, home, del Tapes 24, que si no, aquí passa el temps volant, eh?
20: Yes, bueno,
1: que has de fer el teu forat, que si no...
20: No, tranquil. Que...
1: Digues, digues.
3: Bueno, la coca de recapte, què tal? Tu què opines com a cuiner?
20: A mi m'agrada molt la coca de recapte.
3: Perquè a Barcelona què ens passa amb la coca de recapte? Els que som de Lleida, per Sant Joan ho tenim malament, eh?
20: Sí.
3: Tot la coqueta sucre i tal, però Pau... Les coques de recapte que mengen per Sant Joan...
1: El Turris la fan bona.
20: Que fer,
1: el Xavier Barriga la fa bona.
20: Ves a Lleida, per Sant Joan, ves a Lleida, dona.
3: Ai, ai, ai, ai. El Carràs fan unes coques
20: mengen,
3: de Sant Joan.
20: Mengen sopes amb un cabàs.
3: En canvi, aquí tot és de sucre... Ai, fins i tot fan coques de recapte amb mozzarella, per l'amor de Déu.
20: Ja està, no. Bé, que no les facin bé. Així també posem amb...
3: Sí, clar, això està també és veritat.
20: Bueno, i els panadons, no, també?
3: Sí.
20: Jo no? Vaig estudiar a Lleida, a la Caparrella.
3: Ah, mira.
20: Ja,
3: veus, ja dèiem... Veus com ja tenia...
20: Ja t'havia que m'agrada molt Lleida, també.
3: Bé, doncs pues això sí que és fantàstic.
20: Tens una clienta nova, eh?
1: Mira, el Josep Maria, un oient que ens envia una cosa, que diu, mira, a Múrcia parlen el més vell català del món.
3: T'ho deia, jo.
1: Sí, sí, ho has dit,
3: bueno,
1: tu has
3: no
1: dit.
3: No sé si... Jo no he dit exactament jo això, sí, però...
1: I un oient que es diu Jan em pregunta, què és arquitecte, l'Anna Arqué?
20: Per què? Pel cognom, Arqué? Arquitecte?
1: No ho sé.
3: No, no ho soc.
1: No, no.
3: Però deu, no, deu haver algun
1: si
3: arquitecte
1: és, no sé. També pot ser que, més a més, sigui arquitecte. Però dic, no ho sé, aclarim-ho.
20: És que tirem fletxes,
3: sí, sí. I amb bon ull, eh? I gileu.
1: Sí, no fas por, ja.
3: Que l'encerra.
1: Una mica de por, sí. Ani!
3: Ja està bé.
5: Sí.
1: Com estàs, Ani? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Mira, m'has agafat de compres. Estava a una botiga.
1: Què vas a comprar?
5: Pues bueno, m'anava a comprar uns pantalons curts.
1: Ben fet, amb aquesta calor, ben fet que fas. I espera la setmana que ve, sí, sí. Això serà insuportable.
20: D'on ets?
5: Molt bé, de la Sénia, País del Moble.
1: La Sénia?
20: A més, allà baix,
5: de la Sénia, sí,
20: el
5: Montsià.
20: Quasi dels últims pobles.
1: El Montsià.
5: Sí, l'últim, l'últim ja toquem
20: últim
5: en castelló. Sí.
20: Diuen, sí. Diuen, Ani, diuen, sí, ja poden ficar paret que entre Rossell i la Sénia només passa un riu estret.
3: Molt bé.
5: Carai,
20: aquesta la sabies, eh?
5: Que no la sabies, està dit,
20: no
5: eh? Molt bona,
20: no, sí, sí, sí, sí.
5: Està molt bé, eh? Està molt bé, molt bé.
1: I la Sénia, que no la Sènia, eh?
5: No, això no.
1: Sí, hi ha molta gent que ho diu malament,
5: sí,
1: això. A la
5: sí,
1: tele,
5: sí,
1: allò, quan fan el
5: sí,
1: temps, la Sènia, no? La Sènia.
5: Sí, sí, sí.
1: Mora, Mora d'Ebre. Sí?
5: Sí, clar.
1: No Mora.
5: Mora.
1: Ai, senyor.
5: De l'Ebre, sí, sí, i del Montsià. Sí.
1: Ani, endivineu sí, això, dona. A veure si hi ha sort.
5: Bueno, jo per mi penso que és una granota.
1: És una granota, això? Sí o no, Marta Inglés? No, Ani! Oh.
5: Pues jo què sé, jo pensava que era una granota.
20: Tu també ho hagués dit, eh?
1: Mira, que em feia il·lusió que pugessis a Barcelona, al Tapes 24.
5: Jo també m'he fet il·lusió.
1: Escolta, que hi pots anar pagant, eh? Que...
5: Ah, sí, no, no, i això ja ho sé.
1: Sembles vale, catalana, vale, també, tu.
20: Pagant sempre gàntic. Anar...
1: De mitjana, quan val venir a menjar a casa vostra? De mitjana.
20: Molt barat.
1: Toni Morago. Molt barat, què veus?
20: Molt barat. Molt barat, molt bo i molt barat.
5: Bueno,
20: segons el que et demanis, però
5: pot...
20: No, ja de tot. Ja pot, pues, pel que et donen és
2: sopar molt, molt bé,
1: a veure,
2: de preu.
1: D'aquí no ha sortit ningú sense dir un preu.
20: Bueno, va, 20 euros.
1: 20 eurets per cap?
20: Sí.
1: Sí?
5: En 20 euros per cap te pot menjar bé?
3: Bueno.
5: Tapeo? Sí?
1: Tapeo, tapeo, sí, sí.
20: Tapeo.
1: Tapeig, com es diria això? Com es diria això en català? Tapeig?
5: Nosaltres diem tapeig.
2: Tapes, no? No, tapes. Tapes,
5: no?
2: Tapeig.
5: Vale.
2: Sí, no, tapes.
1: Ja.
2: Però tapeo pues és el barbarisme que...
1: Anem de tapes. Sí. Ani, escolta, gràcies per escoltar sí, el matí de Ràdio 4.
5: Vale.
1: Sí?
5: Molt bé.
1: Torna a trucar.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Sí, adéu. Sí, un altre dia. Ah, pues
1: va,
5: ara, bon dia. Adéu.
1: Adéu. Salut. Carles, què tal? Com estàs? Bon dia.
21: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Carles. D'on truques,
21: bon
1: tu?
21: Bon dia. De Horta Sant Joan.
1: Carai, de la Terra Alta, nen. Avui, sí, no? Sector sí, sí, sud de Catalunya.
20: Avui Terres de l'Ebre, avui.
1: Molta...
21: Ja
1: sí,
21: bé, ja
1: sí, senyor.
21: Bé.
1: Les Terres de l'Ebre, molts oients al matí a Ràdio 4. Gràcies per escoltar-nos, Carles. Sí. I què? Quina temperatura teniu a Horta Sant Joan ara mateix? Pots contar?
21: Pues ara, a veure, deixa-m'ho mirar.
1: Veus, tots tenen termòmetre allà, com ha de ser.
21: 30 graus a la sombra.
1: Doncs espera, que això, cada minut que passi, anirà pujant més, perquè ara les màximes són a la tarda. Es registren
21: sí,
1: a la tarda.
21: Però sense humitat, eh? Sense humitat.
1: Ja, ja, no és Barcelona, no.
3: Bé,
1: no,
3: bé.
1: No és el drama de Barcelona. Jo m'estimo més 36 graus d'aquí que 30 de Barcelona, eh?
21: Ja, ja.
1: Ja t'ho dic ara, ja t'ho dic ara.
20: Ets suador, tu, Xavi.
1: Oh, tinc una calor que no es pot aguantar. Escolta'm una cosa, Carles, què és això? Una granota, no, eh? Què et sembla que és això? Iep,
21: Jo diria que és un sapo, que diem aquí.
1: Aquí en dieu sapo, però en català se'n diu... Com se'n diu en català? Com gripau, es diu un sapo
3: gripau,
1: en català?
3: Gripau?
1: Gripau, gripau. Gripau. És un gripau, això, sí o no? Vas conèixer un gripau blau. Ole, ole! Gripau
0: blau, blau. Doncs sí, sí, sí, sí, sí. És un gripau, què passa, què passa, un gripau? Gripau blau, què passa? Gripau blau, blau. Babau, babau.

0: pensava... Molt bé, això, eh? Escolta, felicitats, eh? Ara hauràs de venir a Barcelona, eh? Hauràs de pujar d'Horta de Sant Joan fins aquí.
1: Sí, bueno...
2: T'han fotut una putada, eh?
0: Menjaràs de franc...
3: És un passeig.
0: Menjaràs de franc, però hauràs d'omplir el dipòsit de gasoil o benzina, sí?
1: Bueno, sí, anirem a la IFE, en l'autobús.
0: Pensa que hi ha la humitat aquí, que tenim al mar, eh?
2: Sí. Aprofita sí, algun dia que hagis de vindre al metge.
0: Això mateix. Sí, això
1: dia,
0: és típic,
1: per eh? Per un dia no passa res.
0: Molt bé, Carles. Ens escoltes sovint o no?
1: Pues sí, molt. La veritat és que molt.
0: Moltes gràcies.
1: I me feu molt bona companyia.
0: Doncs mil gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4, de veritat, Carles.
1: Soc addicte.
0: Això és bo. Addicte a un programa de ràdio està bé, sí? Altres coses
1: sí,
0: no, eh?
1: Sí, sí.
0: Moltes bueno. Gràcies, Carles. Que vagi bé.
1: Vale.
0: Adéu. Adéu. Què li donaràs al Carles? El que vulgui.
2: El que vulgui.
0: Sí.
2: Que agafi una miqueta de peix de llotja, que...
0: Ah, peix de llotja, veus, això és important dir-ho, també, eh?
2: Ah, tenim.
0: Clar, que la gent tenim. No només es pensa allò, només hi ha croquetes i amanida russa.
2: No, tenim peix de llotja, també.
0: Jo
2: I ous, dius, ous també tenim.
0: Els de Calaf.
2: Els de Calaf.
0: Eh? Ous de Calaf, sí, senyor.
2: De gallines són, eh?
0: 17.000 ous cada dia fa aquell senyor. Té 200.000 gallines. No, ara ho he dit malament. 170.000 ous cada dia. 200.000 gallines, 170.000 ous, anava a dir.
2: És a dir, que l'àvia... 200.000
0: gallines, 17.000 ous, ja les hauria pelat totes. Perquè no faria un duro de calaix, no?
4: Mira, Xavi, tinc una pregunta...
0: 170.000 ous cada dia.
4: Tinc una pregunta al cap que vull compartir. Guillem Guardiola, et consideres un príncep blau? Ara que veníem d'aquesta...
0: Ai, Jordi, que tan boniques, ara, això.
4: D'aquesta cançó, ja li has agradat. De Gripau Blau. No, t'ho dic... Respon-me. Et consideres? Vas a blau avui? No sé.
5: No.
4: No, t'ho pregunto perquè en les teves publicacions, en algunes de les teves publicacions, diguem que... treus les teves armes de seducció, eh? Mira, com aquest moment.
6: La primera, cardar.
7: Aquesta és la més divertida de totes. Aquesta m'agrada molt practicar-la. Cardar és follar.
6: Sí, però també es pot fer servir de forma general. Cardar pot ser fer. Què cardes? Què fas? Ah. No tot sempre ho hem de sexualitzar i no tot sempre ho hem de simplificar. No cap a... La segona, fiombrera.
2: Carda la llana.
7: Això és una carmanyola.
6: Molt bé, va.
4: Guillem, has tingut moltes proposicions gràcies a les teves publicacions. Mira com riu.
2: T'està preguntant, ets un cigalero? Ets un cigalero?
5: No. No, normal.
3: Un heartbreaker, eh?
5: Normal. Aquest vídeo el vaig fer amb la Paula, que sí. Va ser la meva parella del programa de la Gran Cita, sí. Amb qui tinc una relació i som amics.
2: Guapo.
3: Sí, molt.
5: I va ser un vídeo divertit, però no, normal.
0: Saps com es diu cardar a Lleida?
2: Jo sí que ho sé.
0: Tu ja ho sé que ho saps. Ara et poso a prova. Cardar a Lleida.
5: Cardar a Lleida, però en quin sentit cardar? En el sentit de sexe.
0: Sí.
5: Fer sexe, no, és broma. No.
3: No ho sé. Catxigar, potser?
5: Catxar!
0: T'ho vaig dir una vegada. Eh? Tu tampoc... Anarquer...
5: És correcte,
0: ara
5: no?
0: Ara sí que m'has caigut als peus perquè tu ho saps. I pel que sigui no has volgut dir.
8: Els peus no. Els peus em quedo perquè no
0: tu ets de Lleida Ciutat i no saps com es diu cardar a Lleida?
8: No.
0: Catxar.
8: Doncs perdona, correcte. Però jo...
5: Ho he dit bé.
0: Clar, sí senyor.
2: Que
0: només es diu a la Noguera, això no es diu al Segrià?
2: No, es diu tot arreu.
0: Eh que sí?
5: Però és veritat, Cardà.
8: Perdona, doncs...
0: Has perdut les arrels.
8: No.
0: Com que no, i tant, com si...
8: A veure, potser és que a la meva època no parlava... No, fer-ho, gràcies a Déu, sí. Però potser és que no parlàvem així.
0: Però si no ets tan gran...
8: Avui en dia, no, però...
2: És més jove que tu, que calla.
8: Doncs perdona, doncs no, de fet, no, ni l'he escoltat ni l'he utilitzat. O sigui, imagina't.
5: Però sí que és veritat que no tot sempre ho hem de sexualitzar i que cardar és un verb que moltes vegades es sexualitza quan a la Garrotxa vol dir de tot. Què cardes, què fas,
8: saps? Però és que avui en dia també s'utilitza molt més aquestes expressions.
2: Cardar ve de la llana, de cardar la llana. Què passa?
0: Bé, no, que has de cantar. No, ara el Pau és capaç de donar conversa del que sigui.
4: I el Guillem Guardiola ens havia portat també... Ens volia posar a prova, també.
0: Doncs que torni. Quan vols tornar, Guillem?
5: Ah, no us poso a prova ara? Jo que tinc unes ganes espectaculars de fer-ho, eh?
0: A veure, què preferiu? Itziar, manes tu, una cançó del Pau o que ens posin a prova de català? Una cançó del Pau? Sí?
7: És que avui jo l'he escoltat abans. Clar.
0: I amb aquest també s'hi fa una hora que parla.
7: No, però que no vol retar-los.
0: No ho sé. Va.
8: Però per què ens ensenyaràs d'anar?
5: Voleu que ho faci un altre dia? Ho faig un altre dia, si no, eh?
0: Pots venir?
5: Sí, evidentment.
0: Pots venir un altre dia? El Jordi Bota li has tret un pes de sobre.
2: Falta 5 minuts.
9: Es pot fer tot.
7: Va, doncs cantem.
5: No, no. Tranquils, l'altre dia.
9: No, comença tu i encabat acabo jo.
0: No, va. Posa'ls una mica, un tast.
5: Sí.
0: Ho completarem.
5: Vale, va.
0: La setmana que veu l'altra, com puguis.
5: Vale, doncs deixem fer el clip, vale? Tradueix del castellà al català, aquí, som-hi. Ok, la primera, va. En castellà, tongo.
9: Tongo.
4: Tongo.
3: Tripijoc, maquinació... No, ai, perdona, perdona, però trampa, trampa, sí, trampa, sí, trampa, trampa, trampa.
5: És correcte, sí.
3: Trampa, trampa, trampa.
5: Trampa.
8: És que no dominem l'espanyol, jo. Va. És que...
3: Tot i que el tongo, diguéssim, és més quan amanyes, diguéssim, un sorteig, fas un tongo.
5: Però és trampa, no?
8: No ho sé.
5: La segona. Sonajero. És una joguina
9: un sonall
5: sonora de percussió. Correcte, vale, molt bé, Pau, sí!
4: Sí, senyor, sí, senyor.
9: No cal que faci la descripció. Va, anem ràpid, que ja no tindré temps.
5: La tercera. Sueco.
9: Què?
8: Esclop.
5: Molt bé, Anna, sí.
9: És que jo no sabia com era en castellà.
5: Sueco, esclop, soc o galotxa. Et sona, Jordi?
3: Galotxa no.
5: No?
3: Galotxa doncs no.
5: I l'última, aquesta em fa molta il·lusió perquè és una mica difícil. Una balanceta per pesar els diamants. Quilatera.
10: Quilatera.
5: En català.
8: A veure, qui està acostumat a pesar diamants?
9: És que no soc del gremi. No som del gremi, nosaltres.
5: És paraula tècnica. Quilatera.
9: No som del gremi.
7: Ni idea.
5: No?
0: No.
5: Quiratador.
0: Senyora i senyor.
9: Això és una cosa tècnica.
3: És molt tècnic, això, eh?
5: És tècnic, és tècnic. Però em van dir que les posés una mica difícils avui. He complert.
4: Molt bé.
3: Doeu-le.
0: Molt bé, això, eh? Perfecte. Ja has dit com es diu això o no? Com has dit que es diu això?
5: Quiratador.
0: Quiratador.
3: Quiratador.
0: Déu-n'hi-do, també.
5: Aquesta no.
3: Quin lèxic, sí, sí.
0: Va,
3: específic.
0: Fem una cosa. Ja repetireu tots i totes, perquè ens ha agradat molt això avui, aquesta última estona, sobretot, també. Nosaltres tornarem demà, els del matí de Ràdio 4, i ara, com que queden poc menys de 2 minuts per la una, us deixem aquí amb lo Pau de Pons per arribar a les notícies. Fins demà, bon dia.

0: una funcionària, però avui han tingut consells de l'Edziar, la millor veterinària. I amb aquest que ja el coneixes, et parlo del Xavi Freixes. Au, adeu!
1: I no m'has quadrat? Ara què?
0: Ah, pues té, oita.
1: T'has cregut 22 segons, aquí.

0: Marieta de l'Ullviu. Fins demà. Passeu bé.
1: És la una.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Molt bon dia. 3 hores perquè la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, comparegui al Senat a petició del Partit Popular per explicar les seves reunions amb Leire Díaz, l'anomenada fontanera del PSOE. El govern central li ha mostrat el seu suport total. Pau Alemany, bon dia.
3: Bon dia. L'encarregada de recolzar a la directora de la Guàrdia Civil ha estat la ministra portaveu, Elma Saiz, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
4: Por supuesto, el gobierno mantiene la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guàrdia Civil.
3: I és que, tal com va reconèixer a través d'un informe de la mateixa Guàrdia Civil, Mercedes González i Leire Díez s'havien vist almenys en 3 ocasions entre setembre de 2024 i abril de 2025. Unes trobades que la directora de la Guàrdia Civil va negar en un primer moment, però que finalment va acabar reconeixent. El PP, que compta amb majoria absoluta a la Cambra Alta, la cita ara per resoldre si els temes tractats a les reunions són d'interès judicial. I més enllà d'aquest cas, la ministra portaveu també s'ha referit a altres casos judicials que ronden el PSOE. Sobre el cas de Begoña Gómez, Elma Saiz ha expressat que no s'entendria la retirada de passaport que demana en les acusacions, mentre que del cas de les joies de l'expresident Zapatero ha demanat que es respecte la presumpció d'innocència i ha explicat que esperaran a la declaració al jutjat d'aquest dimecres.
1: Doncs el PP ha tornat a demanar avui la dimissió de la directora general de la Guàrdia Civil i també del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per les trobades de Mercedes González amb Leire Díez. Sobre la causa on s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, també s'hi ha referit el secretari general dels Populars, Miguel Tellado.
5: Mañana será el turno de Rodríguez Zapatero, más conocido ahora como el Señor de los Anillos. 1.300.000 euros resulta que valían las joyas que escondía el expresidente del gobierno acusado ahora de contrabandista. Decía su portavoz que eran baratijas.
1: Per cert, que Junts ha registrat una esmena, una moció del PP que es debatrà aquesta setmana al Congrés perquè la Cambra Baixa insti el govern a avançar les eleccions davant la feblesa, diuen, de l'executiu de Pedro Sánchez. El Col·legi d'Economistes de Catalunya demana una nova política migratòria amb criteris de selecció com la de Canadà o Austràlia, alineats amb l'economia i societat catalanes. Més detalls, Climent Sabater.
6: Catalunya és un dels territoris d'Europa amb més immigració. Un de cada 4 residents aquí ha nascut a fora. Segons el document del Col·legi d'Economistes, la taxa d'atur entre els immigrants dobla la dels autòctons, però la majoria d'empreses no troben perfils per cobrir vacants. A més, el 80% dels foranis cobra menys d'una vegada i mig el salari mínim. Per eliminar aquests desequilibris, els economistes catalans proposen una política migratòria basada en criteris de selecció, com la de Canadà o Austràlia, que tenen un sistema de punts, com explica el president d'Economia Catalana del Col·legi, Josep Reiner.
7: El concepte planificació dels fluxos és un concepte perfectament legítim i seria convenient i necessari, doncs, que d'alguna forma es fessin explícits com es fan explícits en altres països.
6: Els economistes catalans denuncien, a més, que el sistema de finançament no contempla el sobrecost per al sistema educatiu o sanitari de l'alt nombre de nouvinguts.
1: PSC, Esquerra i Comuns pacten augmentar fins a 24 euros el recàrrec municipal de la taxa turística als creueristes de curta estada, els de menys de 12 hores que fan escala a Barcelona. Els 3 partits han presentat una esmena conjunta a la llei d'acompanyament dels pressupostos al Parlament. Àlex Eloi, bon dia.
8: Bon dia. En concret, el canvi normatiu permetrà que l'Ajuntament tingui llibertat per encarir la part que cobra de la taxa turística, que ara mateix està limitada a 8 euros. Si s'aprova l'esmena conjunta a la llei d'acompanyament dels comptes, aquest topall de 8 euros s'ampliarà fins als 24. Aquesta xifra caldrà sumar-hi els 6 euros que cobra la Generalitat i, per tant, els creueristes de curta estada pagaran un total de 30 euros. David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament.
9: Habilitem a la capital del país a que el recàrrec es pugui elevar dels 8 actuals fins a 24 en els casos dels creuers que passen menys de 2 hores a la ciutat. Sabeu que són, no, el tipus de creuers que més impacte tenen a la ciutat, que genera més malestar a nivell de veïnal.
8: Ara la pilota queda en el terrat de l'Ajuntament de Barcelona, qui decidirà quan i com aplicar la mesura que els partits hauran de negociar a través de les ordenances fiscals.
1: I un últim apunt, detingut un ciclista al barri del Besòs de Barcelona per portar diversos quilos de droga i milers de pastilles en una motxilla. Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona el van arrestar ahir, els policies el van aturar perquè l'home circulava en bicicleta amb auriculars i fent ús del telèfon mòbil. En inspeccionar-li la motxilla que duia van trobar-li grans quantitats de diversos estupefaents, més de 2.400 pastilles d'èxtasi, 1.900 grams de cocaïna, més d'un quilo 100 grams de MDMA, 700 grams de ketamina, 350 grams de speed i 440 grams de tussi, també coneguda com a cocaïna rosa. L'home va quedar arrestat per un delicte de tràfic de drogues i un altre de conducció temerària. Ho deixem aquí, la informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
2: Ràdio 4.
10: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
11: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
10: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
12: Podríem llevar-nos a les 8.
10: Però per què, si ens encanta?
13: Badó, no puc més.
14: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
13: Badó, em passo el programa de tardes.
14: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
10: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
15: Bon dia i bona sort.
16: Bon dia i bona sort.
15: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
1: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xaviforna.
1: Què tal, família? La 1 i 7 minuts. Benvinguda, benvingut. Si tu t'acabes de connectar a Ràdio 4 o estaves ja escoltant el matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas i tot l'equip, ara comença Xavifòrnia, o no, Maria García Coll? Què tal? Bona tarda.
2: Home, i tant, bona tarda. Les 1:07. Mira, perquè sapiguen que això és en directe,
1: Sí, sí, sí, sí. No, això no és un podcast, eh? No.
2: Ho pots escoltar com a podcast, també, si vols.
1: També, estem a RN Audio, que ens escolta, afortunadament, molta gent.
2: Sí, sí.
1: Gràcies, família. Això no para de créixer. Estem molt contentes, molt contents. Jaume Tudel, al control, perquè tot soni molt bé. I el Joel Sevilla a la producció. Doncs bé, avui jo suposo que els més futboleros estan una miqueta de baixona, no?, després del partit d'ahir. Però això és com acaba, no com comença.
2: Exacte. I ara ho recordarem, eh?
1: Ara ho recordarem i ho analitzarem després
2: sí.
1: amb el Germà García, també, que serà amb nosaltres. Que anem a explicar-te què passa aquí avui, ja veuràs. Evidentment hem de parlar d'aquest empat a zero de la selecció espanyola amb un equip que fins fa un mes estava buscant jugadors per LinkedIn. No, és real.
2: Increïble.
1: Cabo Verde.
2: Increïble. Porter de 40 anys que...
1: Històric.
2: A mi em va recordar, ara ho parlarem, aquells partits del Barça on 10.000 ocasions i una altra,
1: sí,
2: i una altra,
1: home,
2: i una altra, i un porter que no coneixia ningú el passi internacional.
1: Sí,
2: aquesta tònica.
1: Porter, el de la selecció de Cap Verd, que va començar el partit amb 40.000 seguidors a Instagram i el va acabar amb 2,5 milions.
2: Ara ja en té 6.
1: Ara ja en té 6.
2: Increïble.
1: Ens encanta fer famosos els rivals. Bé, després tenim el Damià Amorós, el nostre historiador, que avui ve a parlar de Jacint Verdaguer. Més coses. Segona hora de programa, atenció, perquè el Zoom serà molt interessant. Avui parlarem de desinformació. El problema són les fake news o la falta de confiança.
2: Ens preguntarem si la gent no cau en rumors només perquè sigui ignorant, sinó que moltes vegades ens creiem les mentides perquè ja no creuen molta gent en les institucions. Com es combat la mentida quan l'àrbitre també està sota sospita, no? Parlarem de tot plegat.
1: Parlem amb el Miquel Pellicer, el director d'Estratègia Digital de la UOC. Després, edició migdia, i per començar la tercera hora del programa tenim a la nostra sexòloga, Eva Moreno, que a més, un tema molt relacionat amb el Mundial. Quan guanya el teu equip, hi ha més sexe? Ens farem aquesta pregunta i crec que ho passarem bé. Segur. Ah, per cert, tenim tertúlia esportiva avui amb el Germà García, eh?
2: I amb el Jaume Riello. També serà aquí amb nosaltres, els companys d'esports d'aquesta casa.
1: Per cert, no havia vist mai el Twitter oficial del Real Madrid fer tants tuits sobre un jugador amb la samarreta de la selecció espanyola. El Cucurella. Hi ha Cucurella mania a Madrid ara mateix. Bé, en parlarem també de tot plegat. És la 1:10. Com sempre, hem d'estar molt pendents d'on és la conversa social i això li diem els virals del Xavifòrnia. Dale, Mary Jane.

0: deies, la selecció espanyola de futbol no ha pogut passar de l'empat davant de Cap Verd.
1: Terrible.
0: A l'estrena del grup H del Mundial 2026. Un partit sense gols, 0-0, deixa la primera gran sorpresa del Mundial.
1: Sí, sí, la més gran i la sensació segurament és sorprenent. Jo crec que ningú s'esperava això. De fet, ahir es va fer molt viral, no sé quina empresa era, d'estocs i tal, que va dir que una persona abans del partit havia apostat $1 milió a que guanyava Espanya. El marge era molt petit, perquè, clar, tothom donava per fet que guanyaria Espanya, i jo crec que per cada euro et donaven de mitjana les cases d'apostes, et donaven, no sé si eren 80 cèntims o on arribava això. Si posaves $1 milió, crec que guanyava 83.000 euros. Ha perdut $1 milió.
0: Uau.
1: No, també no aposteu, si no aposteu, família.
0: També dic, si l'apostes, vull dir que n'has de tenir uns quants per apostar $1 milió a això, no?
1: Suposem, però i si no? I si el tio diu, mira, he aconseguit $1 milió i ara ja. All in, no?
0: Llàstima,
1: tu. En fi, terrible.
0: Espanya, que va mostrar un joc bastant lent, amb poca capacitat ofensiva davant d'una selecció debutant en un Mundial, que, com deies ara, doncs estava buscant jugadors per LinkedIn.
1: Molt fort, això.
0: La més feble d'un grup que també el formen l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, que també van empatar-ho.
1: Mira, ahir. Bona notícia.
0: Sí, per tant,
1: queda tot igual.
0: Tot queda igual.
1: Espanya,
0: el bo és que Espanya continua depenent d'ella mateixa per quedar primera de grup.
1: Sí.
0: Si guanya els dos partits que li queden contra l'Aràbia Saudita aquest diumenge i després contra l'Uruguai, Guai, al final quedarà primera de grup i, per tant, tindrà facilitats perquè li tocarà jugar contra seleccions que hagin quedat segones de grup, no? Que en principi doncs, no serien tan fortes.
1: T'estàs estalviant Argentina.
0: Sí, exacte.
1: Et sembla que és a 800 o 700. Després li preguntem al Riello i al germà.
0: Cap Verd, des de l'inici, jo crec que ho vam veure tots, es va tancar al darrere, una defensa molt ordenada, va monopolitzar la possessió d'Espanya. Espanya era tota l'estona tocava la pilota, però no van poder, doncs, al final sortir endavant i trencar aquesta barrera que jo crec que el futbol sempre ho he dit moltes vegades.

0: porteria, no? Els corners. Doncs el mateix potser amb els jugadors que tinguis a la part final, sí, propera a la porteria. Potser no pots tenir més de 6 jugadors.
1: O no pots tenir-los ja tants minuts, no ho sé, eh?
0: No
1: una
0: sé,
1: cosa així.
0: Però, sí,
1: clar. Bueno, no sé. Luis de la Fuente va moure la banqueta durant la pausa d'hidratació, va donar entrada a Lamine Yamal i a Mikel Merino. L'entrada de Lamine va ser una... es va tornar boig l'estadi en aquell moment, cada cop que Lamine Yamal tocava la pilota i quan van entrar. Tot i aquest inici decebedor, com dèiem, encara té Espanya moltes opcions de classificar-se i, evidentment, classificar-se primera de grup gràcies a aquest nou format de Mundial que permet accedir als vuitens de final, tant els dos primers classificats com els millors tercers. Esperem que Espanya sigui dels dos primers i, si pot ser, el primer millor. Per tant, continuem depenent de nosaltres mateixos. Però, Xavi, tu saps que Espanya no comença... Hi ha una tendència de no començar gaire bé les Copes del Món, les Copes Mundials.
0: Sempre. Tenim una dada, no?, que és brutal.
1: Sí, en 17 estrenes mundials el balanç és de 5 victòries, 5 empats i 7 derrotes.
0: Sí, sí.
1: Atenció. No, només van guanyar un dels seus últims 5 debuts mundialistes. L'únic triomf va ser el de Qatar 2022, amb una golejada per 7-0 contra Costa Rica. Total, per què ens va servir si ens va eliminar Marroc als vuitens de final?
0: Amb un partit molt semblant al d'ahir.
1: I a penals. Semblant. Perquè ahir, si haguessin anat a penals, qui et diu que no pot passar el mateix que va passar contra Marroc?
0: I aquest porter que estava...
1: Per això, increïble, Bocinha.
0: Bocinha, ja és famós.
1: Increïble. I ara jo... per tenir un apunt d'optimisme, vull tornar enrere, sisplau. Situem-nos al 2010. Avui fa 16 anys. Avui fa 16 anys, 16 de juny del 2010, en un partit per oblidar. Suïssa es va imposar 1-0 contra Espanya en el debut del Mundial de Sud-àfrica. Partit corresponent a la jornada 1 del grup H. Per tant, igual que ahir.
0: Partit... que va ser una desgràcia futbolística.
1: Horrible.
0: Perquè Espanya va fer moltes ocasions, va jugar molt bé, que recordo perfectament,
1: sí.
0: I l'única que van tenir ells va ser una carambola que va rebotar amb el Piqué, li va donar la cella, després li va caure el Puyol, que li va donar l'esquena, em sembla. Casillas tampoc arriba, bé, una cosa...
1: Que ahir podia haver passat, eh? Al minut 90 va haver una ocasió de Cap Verd, que la va parar Unai Simón, que va ser l'única parada que va fer perquè no va tenir més feina.
0: Sí, perquè estava ben posicionat.
1: Sí, sí, ho va fer molt bé.
0: Però
1: és que, clar, llavors, esperem que tot siguin coincidències a partir d'aquí, perquè recordem què va passar al camí d'Espanya fins a aconseguir el seu primer Mundial. Jornada 1, Espanya 0, Suïssa 1. Jornada 2, Espanya 2, Hondures 0. Jornada 3, Xile 1, Espanya 2. A partir d'aquí, doncs, vuitens de final, Espanya 1, Portugal 0, Paraguai 0, Espanya 1, Alemanya 0, Espanya 1, Països Baixos 0, Espanya 1, gol d'Andrés Iniesta al minut 116 de la pròrroga.
0: Sí.
1: No, també et diré, 1-0, 1-0, 0-1, o sigui, no va ser un Mundial de grans golejades,
0: no,
1: i vam guanyar el Mundial.
0: Però és veritat que va ser molt dominant la selecció espanyola,
1: sí, sí.
0: Aquella selecció d'Iniesta, de Xavi, de Puyol, de David Villa, no?, de Pedro contra Alemanya, que va fer un recital. Sí, sí, sí, sí, bé, veurem. Ara, les sensacions són una mica terribles. Jo tinc la sensació que aquest senyor, Luis de la Fuente, ha d'ajustar 4 o 5 cosetes. Per exemple, això és molt personal, però jo, Rodri, no crec que tornem a veure el gran Rodri de l'Eurocopa. Després de la lesió, amb l'edat que té, jo crec que la recuperació ja és molt lenta. No és el mateix que es lesioni Lamine Yamal que Rodri, eh? Les recuperacions són molt més lentes. Jo posaria Zubimendi en un moment espectacular, finalista de la Champions, fet un any increïble, guanyador de la Premier i que és el rellotge de l'Arsenal. I jo no tornaria a posar a Gavi d'extrema esquerra. És un jugador... Mira, Gavi el veig contra Uruguai. Reforçar el mig del camp amb caràcter, amb força, però...
1: T'agrada com juga Pedri, més avançat? A mi sí.
0: Sí, el que passa és que no veig que... Jo crec que o Pedri o Fabián.
1: Sí?
0: Sí. Ha de jugar Pedri o Fabián. És el que va passar a l'Eurocopa.
1: Sí, sí,
0: jugava
1: sí.
0: Un o l'altre, perquè es va lesionar Pedri a semifinals i va jugar Fabián, però... I Lamine titular ja. Perquè ahir va sortir i va canviar
1: sisplau,
0: el partit.
1: Totalment, no? Totalment.
0: Sí.
1: Va tenir una ocasió només entrar, aquells regats... Bé, és que és una altra cosa.
0: I el pobre Ferran, doncs, que segueix amb la mateixa.
1: És igual, no.
0: És que no. És que aquest nano no té sort.
1: Mira.
0: Escolta, que després potser fa el gol de la semifinal.
1: Sí, sí, però...
0: Però no. Els del Barça el coneixem bé,
1: ahir
0: i li posa ganes, però és que els controls que fa no.
1: Ni Oyarzabal, ni Ferran, ahir no van estar encertats. No van estar encertats. És que em recorda, t'ho he dit, aquests partits del Barça on tens la pilota i ocasió i fas el porter aquell que no el coneix ningú, el fas famós, i tu no marques ni un gol, ni de cap, ni Cucurella també.

0: Va intentar moltes vegades i no va poder ser.
1: La idea de Luis de la Fuente era que Gavi pogués fixar aquella banda als jugadors defensius i llavors que li deixés un passadís a Cucurella, que en alguna ocasió va funcionar. Sí. Però tu quan veus ja que el partit no va d'això, jo crec que Luis de la Fuente es va quedar sorprès també de la bona defensa que va plantejar Cap Verd.
0: Però qui es pensava que anaven a fer?
1: No, però que això ho has de canviar abans.
0: Ja, clar.
1: No va fer moviments fins al minut 75, sembla.
0: Sí, totalment d'acord.
1: Han de canviar moltes coses, Mary Jane?
0: Sí.
1: Moltes, perquè per mi el partit de diumenge contra Aràbia
0: és clau, és clau.
1: Una final. Sí, i s'ho han d'aprendre així, és una final. En fi, sabem que durant els Mundials hi ha gent que fa promeses, que si guanya la selecció es tallaran el cabell, faran reptes, però l'empat d'Espanya ho ha canviat tot.
0: Exacte, clar, tothom estava molt il·lusionat, ho hem dit, i per això s'han fet virals vídeos, per exemple, com aquest.
2: Ayer me propuse el reto de correr todos los resultados de España para este Mundial. El primer partido lo tenemos hoy mismo, España contra Cabo Verde. Si España gana 2-1, voy a correr 21 kilómetros. Si España gana 3-1, correré 31 kilómetros. La característica de este reto es que España siempre va a salir como local. Y todos los partidos van a ser con estas normas. Eso significa que en todas, como meta España un gol, mínimo voy a tener que correr 10 kilómetros. Como mínimo. Así que muy atento al reto, porque esto puede ser una locura.
1: Wow.
0: Clar, a partir d'aquí el millor són els comentaris. El millor aquest vídeo són els comentaris. ¿Dónde es la quedada para acompañarte? Pues nada, hoy descanso. Solo por hoy te acompaño en el reto. Listo, lo cumplí desde mi sillón. Al fin, una maratón que puedo correr. Hoy te toca correr las cortinas. Aquest m'ha agradat molt. Hoy toca descansar, capitán, pues gracias al partido de hoy no te ha tocado ni ponerte las zapatillas, me uniré, pero solo por hoy, tranquilo, amigo, día de descanso. I tots els comentaris van per aquí. I un diu, almenys no eres alemán, perquè clar, 7-1 contra Curaçao, 71 quilòmetres, gairebé dues maratons, saps? Vull dir, no. Hoy dormí todo el día y no sabía que estaba haciendo este reto. Qué bien, diu una altra persona. O sigui que espectacular els comentaris d'aquest tipus de vídeos. De moment, aquesta persona no haurà de sortir a córrer. També et dic, sort, perquè amb els 30 llargs graus que fa a tota part d'Espanya, a bona part d'Espanya, gairebé complicat sortir a córrer.
1: Avui, a 9 de la nit, França-Senegal. Avui s'estrena els francesos. Bon partit. Veurem, Deschamps...
0: I aquí diu que és gairebé un derbi, perquè hi ha molta gent de França nascuda a colònies franceses.
1: Sí, totalment. Jo crec que amb l'equipàs que té França, Deschamps fa que juguin a res, però bé, això ja és una opinió molt personal.
0: Clar, sí.
1: I després què tenim? Perquè a les 12 de la nit està Iraq-Noruega.
0: Iraq-Noruega, narrat pel nostre company Germà García,
1: exacte,
0: que el tindrem aquí.
1: Exacte, a Ràdio Nacional.
0: Exacte.
1: I a les 3 de la matinada, no sé amb qui anirà la mare de Mbappé. Argentina-Argèlia. Aquesta és fina, eh? Aquesta era pels fans de Chiringuito. Te recordes el Paco Bullo? Aquell tall és increïble. Paco Bullo dient, la madre de Mbappé és argentina.
0: Doncs
1: i el Pedrero, però Paco, no era argentina, era argelina.
0: Era argelina.
1: Però bé, en fi. I demà, 6 del matí. 6 del matí?
0: 6 del matí.
1: Àustria-Jordània, pels matiners.
0: M'hauré de llevar d'hora, perquè Àustria-Jordània és un partit que no em volia perdre la agenda mundialera.
1: Mira, a veure si el Badó Lladó, l'Ares i la Montse el fan en directe.
0: Badó!
1: Àustria-Jordània. A les 7 de la tarda, demà, Portugal-Congo, s'estrena Portugal, Cristiano.
0: Molt bon partit, també.
1: I a les 10 de la nit, gran dia demà, eh? A les 10 de la nit, Inglaterra-Croàcia.
0: Uau, partidàs.
1: La tarda, nit de demà, pot ser, seus al sofà, Portugal-Congo, Inglaterra-Croàcia.
0: Boníssim.
1: Està molt bé, molt bé. I ja, si t'esperes a la 1 de la matinada, el dijous, Ghana-Panamà.
0: Bon igual. Partit, també.
1: Ghana o pierde, Panamà? No. Va, fora dels terrenys de joc, anem a parlar de la Minyamal, perquè s'ha vist molt enamorat amb la seva parella, amb la Inés García.

0: Ser Inés García, la parella de Lamine Yamal, ha viatjat fins a Atlanta, als Estats Units, per donar suport al futbolista en el debut de la selecció espanyola al Mundial. Durant el partit contra Cap Verd se l'ha pogut veure a la grada al costat dels familiars de Lamine. La jove va compartir a les seves xarxes moltes fotografies lluint la samarreta de la Roja, la samarreta blanca. Ella sí que ha tingut la sort d'aconseguir-la amb el dorsal 19 de Lamine Yamal. També ha publicat emocionada una història d'Instagram mostrant el moment en què Lamine surt al terreny de joc al minut 70 després d'haver superat la lesió muscular que havia posat en dubte la seva participació a les primeres jornades del Mundial. Després del partit, Lamine ha compartit un missatge amb els seus més de 43 milions de seguidors a Instagram. Ha dit: primer partit del Mundial, sumem un punt, sabem que és una competició llarga i que l'objectiu encara és lluny. Continuarem treballant, tot sortirà com desitgem, no en tingueu cap dubte. Vull donar les gràcies a Déu per permetre'm jugar després de la lesió i també a la meva família per ser sempre al meu costat, donant-me suport i acompanyant-me en cada pas d'aquest camí. A més, Lamine ha presumit de bona sintonia amb Inés García, ha compartit a les seves històries d'Instagram una tendra fotografia amb el retrobament a la graderia amb ella després del partit, i a la imatge també hi surt el seu germà petit, en Kane, surten tots tres.
1: Home, una celebritat.
0: Sí, sí. Tot i que la seva relació no va sortir a la llum fins a finals d'abril, quan els van enxampar gaudint d'un sopar en un restaurant de Sitges, la història de Lamine Yamal i Inés García sembla que està molt consolidada, atenció perquè porten 3 mesos, però...
1: Molt
0: consolidada. Com a molt 3 mesos. Però clar, han anat junts al sopar de final de temporada del Barça, van anar junts al concert de Bad Bunny, ara ella ha viatjat als Estats Units, ella és influencer, ha penjat 10.000 fotografies d'ella al partit, per tant, doncs mira, sembla que estan molt enamorats, esperem que duri això.
1: Bé, si està feliç Lamine, estarem també tots. Els amants del futbol, del bon futbol, estarem molt, molt contents també,
0: sí,
1: segur.
0: Sí, sí, totalment.
1: I deixant el futbol de banda, les xarxes han esclatat amb el convidat sorpresa de l'últim concert de Bad Bunny a Espanya. Sí, sí, últim concert de Bad Bunny a Espanya, per fi. Portem 3 anys amb Bad Bunny de resident al nostre país.
0: 10 concerts
1: sí, sí, sí,
0: de Bad Bunny a Madrid. Va ser Quevedo el convidat sorpresa, el cantant canari, que va interpretar 4 cançons, entre elles Colúmbia, que la sentim de fons, també Quédate. Va ser el convidat estrella del 10è i últim concert de Bad Bunny al Metropolitano. Era la meitat del concert i Bad Bunny cantava des del terrat de la seva casita quan a la pantalla es va anunciar un moment inèdit que no s'havia produït en cap dels 9 concerts anteriors, i va començar a sonar la melodia d'aquesta cançó, de Colúmbia, i... que és un dels grans èxits de Quevedo, d'aquest cantant canari de 24 anys, i ell va aparèixer a la part superior del segon escenari de la gira. 64.000 espectadors, que ja estaven completament entregats des del principi, van elevar encara més el volum quan Bad Bunny i Quevedo van interpretar Colúmbia. Va ser increïble, en una actuació on Quevedo es va mostrar molt còmode, molt segur, i a més van fer un estil de remix entre Colúmbia i Moscow Mule.

0: d'aquest moment, no? Quevedo va anar a la casita, va baixar a la casita, no?
1: Exacte, va cantar diverses cançons, Wanda, Scandic i també algunes que estan incloses en el seu últim disc, el Baifo, que l'ha tret fa molt poquet, però, Xavi, quan van sonar les primeres notes d'aquesta cançó, l'estadi sí que es va convertir en un deliri col·lectiu.

0: A mi em recorda al Xavi Forni el 2021, aquesta cançó.
1: Sí?
0: Sí.
1: Era l'estiu de Quédate, no?
0: Sí.
1: Sí. Segur? No, no, segur?
0: Anem a buscar-ho, però jo estic bastant segura.
1: Ara jo no sé per què estic pensant que era del 22.
0: Jo aquesta de
1: però... No, no, no, pot ser. Jo recordo que l'estiu, el Xavi Forni del 21 era la de Rosalía Despechat. 100%.
0: Sí, 100%. Això és veritat, és el 22.
1: Veus?
0: Ui, tinc aquí els
1: no
0: anys.
1: Aquí no me ganes. Que, ostres, jo estic ara recordant quan Quevedo va anar a la revuelta i li va dir al Broncano que...
0: Despecha també és del 22, Xavi.
1: Què dius?
0: Sí.
1: No, però es va filtrar abans perquè la cantava als concerts. Que però... Recordo que tu deies, a veure si la treu ja, a veure si la treu ja.
0: Ah, pot ser.
1: Sí, teníem el fragment. Sí. Que va dir al Quevedo, li va dir al Broncano, que ell a l'estudi amb el Bizarrap volia treure... aquesta part, just aquesta part. Quiero nada que no sea contigo. Aquesta. De fet, va ensenyar a la mateixa revuelta la maqueta on no hi era aquesta part. I era terrible, perquè, clar, això és un himne, ja, no?
0: I tothom deia, no, com podia ser que volguessis treure això? De fet, acabo de llegir una cosa, buscant això del despetxa de Rosalía. Mm. Que Rosalía... ja té el seu lloc a la ciència. Han descobert una proteïna i li han dit Rosi Despecha en honor a la cantant.
1: No pot ser. Ara.
0: Sí,
1: això
0: sí,
1: és fake,
0: sí, sí.
1: Fake
0: no,
1: news.
0: És veritat, és cert. És cert. Miguel López Rivera, un jove científic de Harvard, ha encapçalat una investigació on ha trobat una proteïna i li ha dit R-I-D-E-P.
1: Miguel?
0: Rosi Despecha, Miguel López Rivera.
1: Gays and girls.
0: Un claro guiño a la cantante barcelonesa. Es real, ¿eh?
1: Sí.
0: Rosalía le dedicó a Miguel López su canción Sauvignon Blanc en Boston.
1: Ah, claro.
0: Gracias a posar-li aquesta... Sí,
1: boníssim.
0: Cançó que jo sé que tots volíeu saber, que ara hi ha una proteïna que es diu Rosi Despecha.
1: Qué fuerte.
0: I no l'haguéssim sabut si no hagués sortit aquesta cançó, però m'agui.

0: I segurament sortirà del Barça en les properes setmanes. És Marc Casado. Es veu que el United està interessat. Està interessat. El Bayern Leverkusen també el té a l'agenda. I també has parlat del Betis i potser Aràbia. Aràbia Saudita.
1: Quin nom té, Marc, aquest traspàs?
0: Quin nom té? Vol... Home, jo crec que serà, al final seran 18 milions o una cosa així, ja veuràs. 15. O sigui, si fos al Madrid serien 60, eh?
1: Clar,
0: cap tipus de dubte. El Barça el vendrà per 20.
1: Sí, la meva pregunta és, 10. Per què ens hem gastat 80 milions amb Anthony Gordon i al Madrid 55 amb Marco Corella?
0: Ja, però...
1: És la meva pregunta.
0: En fi, són 70 més variables, Anthony Gordon.
1: Bueno, 70 i 55!
0: És boníssim, eh? Flash Gordon és boníssim, boníssim. Ja veuràs.
1: No,
0: hem de... Jo
1: no l'estic infravalorant, eh? Estic dient que, clar...
0: És demà juga Anglaterra, 10 de la nit, Anthony
1: Gordon.
0: Vinga,
1: i Marco Rashford, que s'ha demostrat que és una estrella aquest any.
0: Ui, sí, una cosa.
1: És increïble.
0: Sí.
1: Pilota d'or, Marco Rashford.
0: Sí, home, sí. Dos quarts de dues. Anem a parlar amb el gran Damià Amorós, va.
2: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Hola, Damià, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, guapos? Com anem?
0: Molt bé, com estàs tu? Ressaca papal.
1: Sí. Ressacós, eh? Ressacós de dimarts, de dimecres, de dijous.
0: Home.
1: Bastant ressacós. I ahir veient el futbol també...
0: Sí.
1: M'he quedat amb aquesta xifra que has dit, Xavi, que un senyor va apostar 1 milió d'euros.
0: Uau.
1: I dic, hòstia, noi,
0: bestial,
1: quin greu, eh?
0: No,
1: quina
0: no, no,
1: pèrdua.
0: Posa't a la pell d'aquell nano. No,
2: quina
0: no, no,
2: pèrdua.
0: Home, home.
1: Yeah.
0: A veure... És que a priori dius, home, si hi ha un partit per posar això, no? Pot ser aquest, o de l'altre dia d'Alemanya...
1: O el d'Alemanya, no?
0: Sí. Però mira, és el que
1: dius,
0: té el futbol.
1: Això és com un Barça nàstic, tio. Vull dir, a veure, saps qui guanyarà?
0: Potser més. O sigui, jo un Barça nàstic a Copa del Rei veig el Barça patint, saps? Però,
1: sí,
0: però amb el
1: sí,
0: cap verd...
1: Sí, perquè el nàstic posaria l'autocar, literalment, a darrere. L'autocar, no sé. L'amfiteatre i l'art de Barà, ho posaria tot.
0: Sí,
1: clar.
0: Sí.
1: Però, hòstia, no, és gros, eh? I ho vaig poder veure per Reto de Catalunya, ho va fer molt bé. L'equip de la Gemma Nierga i tota la colla, molt ben parit, eh?
0: Sí, bon prepartit i postpartit, molt guai. A mi
1: sí,
0: m'agrada molt, sí.
1: Molt ben parit.
0: Doncs bé, ja estàs recuperat, llavors, no?, de la visita al Sant Pare.
1: Sí. En marxa ja tota la setmana. Mira, avui hem canviat de data i tot.
0: Sí.
1: Avui hem canviat de dia per vosaltres.
0: És veritat. I no deixem les grans personalitats. Si les darreres setmanes, Damià, ens portaves aquí el gran Gaudí, avui parlarem de Jacint Verdaguer.
1: Sí, no ens movem gaire d'època. Estem tractant els mateixos anys. Fins i tot mossèn Cinto va morir el mateix dia, és a dir, un 10 de juny, però de 1902, és a dir, una mica aviat, més abans que Gaudí. I parlem d'un personatge, Jacint Verdaguer i Santaló, que moltes vegades no ens en recordem de la mare, més conegut com mossèn Cinto, el poeta de la Renaixença, l'home que va fer que el català fos una llengua moderna i la va posar al mapa d'Europa, però al mateix temps era un capellà que tenia bastants salsejos. Per la banda literària, un geni, però per la banda salsejos estem parlant d'un personatge que s'assembla bastant al pare Apeles, eh?
0: Ah, sí?
1: Estem parlant d'un personatge... Sí, ui!
0: Jacint Verdaguer
1: hagués arribat a viure al segle XXI, crec que fora més famós que el padre Apeles, eh?
0: El Buriama de Viernes, eh?
1: Ja. A De Viernes, a Sálvame Deluxe, Sálvame Domingo,
0: sí.
1: Sálvame Rosa, Lila, Naranja i tot.
0: Les mamarazzi,
1: perquè
0: segur.
1: És un personatge... No, estaria treballant amb la Laura i amb la Lorena, estic segur. Mireu, un personatge que neix a Folgueroles, al costat de Vic, un entorn rural... Que només de néixer ja el tio desperta aquesta capacitat literària descomunal. La forma d'encarar-ho cap a l'educació, cap a la cultura, va ser ingressant al seminari de Vic, i és allà on es fa, òbviament, sacerdot. Però abans, és a dir, molt ràpid, ja despunta, a classe era aquell xiquet que despunta, i agafa... un element que era estrany per l'època, perquè, per exemple, tenim gent de Vic, com el pare Claret, com Jaume Balmes, d'Osona, que havien treballat molt, però en castellà, en llengua castellana, i era lo normal de l'època, però el que fa Jacint Verdaguer en aquell temps és agafar el català. I això és algo que realment no havien fet molta gent abans, des de l'edat mitjana, que no ens trobem un treball literari d'aquestes característiques en català. I ell, en tota aquesta... barreja de sentiments, de gent, d'un país en un moment convulx, busca un personatge, o es troba un personatge que també es troba a Gaudí, que és la segona fortuna de l'estat espanyol en aquell temps, que és el marquès de Comillas.
0: Sí.
1: Un personatge que li donarà tota la pasta que faci falta perquè Verdaguer es pugui convertir pràcticament en el poeta oficial de Catalunya. És una ascensió brutal des de l'element rural fins a dintre els salons burgesos, i tenim diverses històries. Ja us he comentat la del naixement a Vic, però crec que ja podem lligar Verdaguer amb personatges clau del país, i un d'ells, per exemple, és Peret, i Peret fa una versió d'una obra de Verdaguer, que és aquesta que ens posarà ara el Jaume.

0: hermosa vall. Però sol de ma infantesa, Blanc Pirineu.
1: Fixeu-vos, nois, com en Peret agafa la cançó, el poema de la persona que ha de marxar de casa seva i la repassa d'aquesta forma. Atenció, Xavi, perquè, i Maria, perquè en el temps que està fent l'emigrant, al mateix temps, apareix Canigó, apareix l'Atlàntida, apareix aquests grans poemes patris, poemes èpics, gairebé fundacionals, del que allò que entenem que explica Catalunya en aquell moment i en aquell temps, que ha de ser el mite que condueix cap a la civilització. És una... Verdaguer es converteix en una icona cultural, es presenta en els Jocs Florals que guanya perquè ell era mestre en Gai Saber. Això no vol dir que fos homosexual, molt d'aquí hem de fer explicació. Gai Saber vol dir que té els tres títols que es poden guanyar en els Jocs Florals, la Galantina d'Or, el no sé què, el no sé quantos... No barregem coses, però és que al mateix temps està a punt de crear una composició que sentirà, que sentiran tots els Sant Pares des de Lleó 13 i que Obeses ha versionat d'una forma brutal.

0: El Virolai.
1: Què et sembla, quina versió d'Obeses?
0: D'Obeses, sí.
1: Sí, senyor. Sí, sí. Fixeu-vos que jo crec que és de les cançons catalanes, juntament amb l'Ax en Busto, amb alguna de Sopa de Cabra, que més gent ha cantat anant de festa.
2: Pot
1: perquè
2: ser,
1: és aquella cançó que tothom se sap, sí, Maria, sí. Tothom se sap.
2: Totalment.
1: Que s'ajunta amb la cultura popular. Estem parlant d'un himne, òbviament religiós, l'himne dedicat a la Mare de Déu, un poema que serà musicat per Josep Rodoreda. Fixeu-vos que és això, un de l'himne espiritual, identitaris de Catalunya. Hi ha una cosa important, que és que el Virolai, jo crec que sobrepassa el que us deia, la religiositat, i que té aquest Rosa d'Abril, Morena de la Serra, i és que només arribem a un punt que és sobrepassar la cultura, l'identitat, sí, el paisatge, i només un paio com Verdaguer, només una persona com Verdaguer pot contribuir d'aquesta forma a crear elements de cultura
2: catalana. I que el papa la va sentir 2.000 vegades durant la seva visita aquí,
1: Ho vaig comptar i com a mínim 6 vegades a Catalunya, 3 per l'Escolania, 3 enregistrat, ho va sentir. Però és que, a més, és una cançó perfecta, amb les estrofes, amb la tornada. Però, Verdaguer com a guest star, com a peça del firmament, aquí és on la cosa... Després del Virolai, la cosa canvia. Ell, a finals de la dècada de 1880, fa un viatge a Terra Santa i allà passen coses estranyes. Torna profundament afectat, amb una intensitat espiritual molt forta, comença a viure la fe d'una manera encara més radical, reparteix almoines a Barcelona d'una forma descontrolada. Això provoca que comenci a connectar-se amb els més baixos fons de la ciutat, i aquí és on tot comença a enfosquir-se.
0: Ah, sí, eh?
1: Entre amb grups, amb estaments, Xavi... mira, fa una cosa que encara es fa dia d'avui, però d'una forma diferent, que és que mossèn Finto Verdaguer es converteix en exorcista.
2: Uau.
1: I no us he posat la cançó de l'exorcista perquè fora massa obvi.
0: Ja.
1: Però podria sonar.
0: Sí, sí.
1: Fa sessions d'expulsió de dimonis, testimonis de possessions, pràctiques que avui només es recullen amb llibres d'antropologia i d'abans del Concili Vaticà II. Aquella religió popular que està a la línia amb el misticisme, Verdaguer... Mira, ja l'ha posat el Jaume. Imaginem-nos Verdaguer en aquest entorn, Verdaguer en aquest món, tot això comença a esclatar. Si et sembla, Jaume, ens saltem la següent cançó i seguim perquè has posat la millor cançó que trobàvem. L'Església Oficial, tot això comença a trobar inacceptable. La família Comillas, se'n recordeu que era el seu mecenes? Era la persona que li fotia la pasta sobre la taula. Els marquesos de Comillas vivien al centre de la Rambla, al Palau Moja. Mossèn Cinto Verdaguer tenia habitació i capella al Palau Moja. Doncs comencen a veure que això no els hi agrada, que no pot ser que el gran poeta nacional estigui involucrat en aquest món. El fan fora d'aquest entorn dels marquesos de Comillas, el fan fora de casa seva. I sí, és molt gros el que va passar. Ja us dic que era una forma vista per l'alta societat molt rara. I el porten cap al santuari de la Gleva a Osona, i és allà amb una mena de confinament eclesiàstic que sense ser una presó formal, mossèn Cinto se sent tancat en una gàbia, tancat en una presó, se li limita la llibertat de moviment, d'acció, se'l vigila, fins i tot jo crec que se l'arriba a marginar mossèn Cinto, i és aquí on mossèn Cinto fa una cosa que poca gent faria, que és no callar. Mossèn Cinto comença a publicar escrits defensant-se públicament, articles, cartes, fa servir la premsa, fa servir la visió, denuncia aquests fets que són injustificables, i en altres paraules, ell mateix converteix un conflicte intern de l'Església en un debat públic. I aquí crec que ve la gràcia de mossèn Cinto, que és tota aquesta estona la modernitat. Per això us deia que seria un personatge que estaria en els platós de televisió.
0: Sí, polèmic.
1: Que estaria donant la seva visió, i hi ha fins i tot gent que el comença a convertir en un sant per aquesta devoció popular, per aquesta connexió amb el poble. Ei, que també té detractors que el consideren un tio perillós, manipulador, i Catalunya, com sempre, amb tot, es divideix en bons i dolents, i sempre juguem en aquesta base. Ell segueix retirat a la Gleva, Tot i això, amb el pas del temps, la situació es va suavitzant, ell pot tornar de vegades a Catalunya, a Barcelona, se'l rehabilita a poc a poc, tot i això, la seva salut física i emocional està tocat, continua escrivint el Comte Arnau, diversos poemes que seran extraordinaris.
2: Home, el Comte Arnau, molt conegut, aquest poema, i molt bonic, eh?
1: Fins i tot el Comte Arnau, Maragall després el reversionarà. Uh-huh. Hi haurà aquella sèrie de principis de televisió de Catalunya que es diu Arnau, amb en Pere Arquillué fent de Comte Arnau, uh-huh, un personatge extraordinari. Però ell, com a peça clau del catalanisme, també ha de tindre una mort d'aquestes sonades. Per això us dic que un 10 de juny de 1902, a Vallvidrera, a Vilajoana, allunyat del centre de Barcelona, mossèn Cinto traspassa. És un amor que és molt sentida per la gent del seu temps. Si mai aneu a Vilajoana, el Xavi ja ho coneix, que és al mig de Vallvidrera, just al centre dels boscos de Collserola, hi ha la casa, és una secció del Museu d'Història de Barcelona, hi ha el llibre de firmes, hi ha el llibre de condolències. I és curiós perquè vas veient com la societat arribava del centre de Barcelona a la part de Vallvidrera. Perquè, per exemple, dels primers que hi ha firmants són Ramon Casas i Santiago Rusiñol. Ah, imagineu per què ells són dels primers que arriben?
0: Per què?
1: Perquè tenien vehicle propi.
0: Ah,
1: perquè el 1902 Santiago Rusiñol i Ramon Casas tenien cotxe. Tenien cotxe.
0: Clar,
1: sabeu
0: clar,
1: qui
0: clar,
1: és
0: clar.
1: Una de les persones que arriba a Vallvidrera a les 4 de la matinada? Entre les 4 i les 6 arriba. Qui diríeu? Qui diríeu que pot ser?
0: Entre les 4 i les 6?
1: Entre les 4 i les 6 de la matinada hi ha una persona que surt a peu de Barcelona, sí, segueix tota la nit caminant i a les 6 del matí arriba a Vallvidrera i firma aquest llibre de condolències.
2: Un
1: pintor que és molt més conegut que Rusiñol, que Casas, que Verdaguer.
0: A veure, estem parlant de l'any... Has dit
1: 1902.
0: 1902.
1: Era un pintor que hem tractat quadres seus aquí al Xavi Fornia.
2: La vicaria. Maria Fortuny?
1: No!
2: Vale.
1: No, Maria Fortuny feia anys que era mort.
2: Vale.
1: No, sí, senyor!
2: Mira, tu anava
0: a Picasso, veus? Sí, sí,
1: mira,
0: sí,
1: senyor!
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest
0: sí,
1: amic de la família de la Maria, perquè Picasso era amic de...
2: Això ho he d'explicar un dia.
1: De la família de la Maria.
2: El Xavi no ho sap,
1: un dia
2: això.
1: Ho explicarem, Maria. Si em deixes, un dia ho explicarem.
2: Sí, sí,
1: era, no diré íntim, però eren amics.
2: Sí,
1: eren
2: sí, amics, sí.
0: Estava pensant ara, Damià,
1: Pablo...
0: és que... Sí, sí, perdona. No, que,
1: sí?
0: Has dit 10 de juny, també. Va morir el mateix dia que Gaudí.
1: Sí, senyor, el mateix dia... amb 23 anys de 25 anys, no, 24 anys de diferència.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Tenia 37 sí, anys, estem parlant, Verdaguer.
1: Imagina't.
0: Picasso va anar allà,
1: molt jove,
0: a les 4 de matinada. Com...
1: Picasso...
2: Caminant.
1: Picasso surt de... Sabem que Sant Anteren estan els 4 gats. Imagineu-vos l'estat de tota aquesta gent estan els 4 gats.
0: Sí.
1: Els més grans agafen el cotxe i vés a saber com devien conduir amb aquells hispano-suïces, amb aquells Elizaldes descapotables, sí, sí, sí, pensant-se que anaven a 300 per hora i anaven a 30, però bueno, és igual, els hi feia il·lusió, eren rics, els feia il·lusió, pujant les costes de Vallvidrera, la carretera de les Aigües, la Rabassada, el que fos, i Picasso i un altre grup de gent pugent a peu i arriben entre les 4 i les 6 de la matinada aquí a Vilajoana i firmen moltes pàgines més enrere que Rusiñol i que Ramon Casas, perquè són aquests modernistes, entre cometes, una mica més pobres. El que va ser molt gros, molt gros, molt gros, va ser l'enterrament de Verdaguer, juntament amb el de Gaudí, amb el de Macià, amb el de Durruti. Es diu que són els 4 grans enterraments dels anys primers del segle XX. Es diu que fins i tot gairebé 1 milió de persones van arribar a sortir al carrer per acomiadar a mossèn Cinto Verdaguer, perquè era un personatge molt proper al poble, com us he dit, molt connectat a tota la cultura catalana i que el que va fer és modernitzar una llengua que des de l'edat mitjana, des del barroc, no s'havia tractat d'una forma contemporània europea i com no havia fet ningú fins que va arribar mossèn Cinto Verdaguer. Ho he estat buscant i és la persona a Catalunya, juntament amb Pau Casals, que més carrers té, imagineu-vos.
0: Wow.
1: És de les persones a Catalunya amb més carrers.
0: Sí.
1: I això vol dir que és una persona molt estimada, molt respectada, acollida per molts catalans, que neix a Folgueroles, que passa una mica com Gaudí, que el que és a dia d'avui la casa natal de Verdaguer està en dubte perquè n'hi ha 4 o 5 a tot el poble. Ah. Gaudí, ja sabeu que entre Reus i Riudoms i a Reus mateix hi ha dues cases, que podrien ser les natals. Vull dir que realment és d'aquests personatges que han canviat la història de Catalunya i amb una vida, ja heu vist, atzarosa, que el va fer anar de banda i banda de la societat. I si us sembla, m'agradaria acabar amb una versió del millor cantant del Bruce Springsteen català, que per mi és Roger Mas, cantant Lo Comte Arnau, que és aquest gran poema èpic català d'en Verdaguer.
3: Lo comte de Mataplana tenia 2 cavalls. L'un era blanc com la gebre, l'altre fosc com lo pecat. Malaja lo cavall negre, benaja lo cavall blanc. Malaja lo cavall negre, benaja lo cavall blanc. Un matí de la hivernada, lo negre feia ensellar. La comtessa ja li'n deia perquè no ensellés lo blanc. Perquè fuig dels
0: camarades... El Bruce Springsteen català, has dit Roger Mas, que és a qui estem escoltant. Sort que no has dit Manel Fuentes. Digue, home, seria un tancament històric. No, no.
1: Hòstia, t'imagines? Però el Manel el que fa és imitar, no? Sí, l'estil, diguem-ne. És un reproductor, no?
0: Tribut, és un reproductor, sí.
1: I ho fa molt bé.
0: Sí que és un reproductor.
1: I ho fa molt bé el Manel.
0: Sí, sí.
1: Ho fa molt bé el Manel, molt.
0: Ostres,
1: bo.
0: M'has deixat...
1: Però el Roger a mi em té el cor robat, eh?
2: Mossèn, si tu ja era famós en vida, no?, pel que has dit també, Damià,
1: sí,
2: igual
1: sí.
2: Igual que Gaudí.
1: Sí, senyora, és a dir, realment mossèn Cinto va ser una de les personalitats... És que jo crec que quan diem mossèn ens tirem enrere.
2: Clar.
1: Però va ser un dels grans revolucionaris de la idea de Catalunya, de la idea de la literatura en català, fins i tot, i crec que és una de les coses més grosses, del fet de ser català, d'aquest desacomplexament de dir, escolta, jo parlo en català, la meva patrona és la Mare de Montserrat, Sant Jordi... Ell, ja us dic, es presenta en la gran cerimònia literària, com si fossin els Oscars de la literatura, amb barretina. Per què? Perquè la gent del carrer vestia barretina. Doncs ell es considera una persona de carrer, una persona popular, i el que fa és atabillar-se això. Va arribar a ser un personatge tan clau que fins i tot a dia d'avui, encara ara, el Museu Episcopal de Vic, que té una de les millors col·leccions de pintura romànica, gòtica, barroca, té mòmies egípcies, quan baixes a la seva planta baixa, hi ha el bressol de Verdaguer.
0: Clar.
1: És a dir, hi ha el lloc on ell va passar els primers mesos de vida. Imagineu-vos el tipus de personatge que és tan important que s'arriba a conservar elements com és el bressol.
0: Tu deies, a vegades algú li pot tirar enrere això de mossèn davant del seu nom, no?
1: Sí, senyor.
0: Però, home, però és que als segles XIX i XX l'Església va tenir un pes enorme en la cultura catalana, bé, i segles enrere, evidentment, molt, molt més, però no només des dels temples, també a les escoles, les festes, la llengua, la vida quotidiana, va ser clau en la preservació de tradicions populars, en el calendari festiu, en moltes formes de sociabilitat als pobles i a les ciutats, i ho comentaves, també va influir molt en la Renaixença, no?, perquè alguns sectors religiosos van defensar l'ús del català i la recuperació de la identitat pròpia. Això ve de l'Església.
1: I fixa't, Xavi, que hi ha un element que és clau. Si tu vols... Ara a Vic hi ha universitat. A Lleida hi ha universitat, a Tarragona tenim universitat, però és que al segle XIX universitat n'hi havia primer una a Cervera, després una a Barcelona, i si no tens mitjans no podies estudiar, no podies seguir estudiant. I la forma d'estudiar eren els seminaris, perquè molta gent també estudiava en seminaris i no acabava de capellà, senzillament estudiava en aquell entorn. S'aprofitava d'aquesta conjuntura, perquè hi va haver seminaris a Tarragona, a Tortosa, a Solsona, a la Seu d'Urgell, a Lleida, a Girona... És a dir, hi havia una estructura més forta que els ensenyaments reglats que encara ara existeixen avui.
0: Sí, sí,
1: i crec
0: sí.
1: que això és una forma, ja us dic, d'aprofitar-te dels mitjans que tens i seguir la teva formació fins a arribar a convertir-te en un personatge clau a la història de Catalunya. Ja us dic, per mi, comparable a Gaudí, als grans pintors del modernisme, a figures com aquestes que arriben a ser, a tindre noms d'escola, de carrer, que tots ens sabem alguna frase, encara que no sapiguem, doncs, de l'Atlàntida, del Comte Arnau, del Jo Canto, del Rosa d'Abril, del Virolai, és a dir, d'aquesta culminació, que no saps com, però t'arriben algunes frases al cervell i que les retens. Ja us dec, amb la Marió ho dèiem, que el Virolai és una cançó que jo crec que a dia d'avui s'ha convertit en tan popular com el Llenset, com el Miami Beach, com l'Empordà, i aquestes cançons de festa major.
0: Sí. L'altre dia vaig riure molt amb un amic que tinc que és molt de la terra, defensa la cultura catalana, mataria, no? Estic exagerant, evidentment. Però, i que es va sorprendre quan algú li va dir, tu saps que el Virolai, la lletra, hi ha un moment que diu dels catalans sempre sereu princesa, dels espanyols estrella d'Orient, i es va tornar boig. Va fer una mica de xou, però no ho sabia.
2: Però perquè la gent no se sap el Virolai sencer. Clar, jo em sé el Virolai sencer. I molta gent...
0: Sí.
2: Però jo me'l sé, però perquè a casa hem cantat el Virolai i me l'he pres. Però vull dir...
0: Cada dia al matí.
2: Hi ha molta gent, no en sèrio, però hi ha molta gent que no se sap el Virolai sencer, que se sap el Rosa d'Abril, Morena de la Serra i prou.
0: Exacte, totalment. Però que em va fer gràcia la reacció d'aquesta persona. Com pot ser si això és un himne del catalanisme? Sí. Un moment que diu dels espanyols estrella d'Orient.
2: Clar.
1: Sí. I és cert, eh? És a dir, hi ha un moment, fins i tot, jo crec que un dels versos de Maragall, també aquell o d'Espanya, escolta Espanya, un fill que et parla en llengua no castellana.
0: Mm.
1: És a dir, aquesta idea
0: fixa't.
1: De, ei, és del nostre terreny de joc, juguem-hi, escolta,
0: sí.
1: És una mica com l'hagué pres és de la selecció espanyola.
0: Sí, amb identitat pròpia, clar.
1: No?
0: Clar,
1: és a dir, siguem conscients i juguem amb el nostre favor, segueix la lletra, i em penso que aquest fragment que dius, Xavi, és el que va cantar el papa. És el que el papa va cantar més a l'altre dia al Rosari a Montserrat. Li van posar, ell ho tenia per escrit, però és dels fragments que va cantar. Eh? A més, això dels forasters senyor, alguna cosa d'aquestes, que alliberava els pecadors, tal. Vull dir que té força sentit.
0: Damià Amorós, moltíssimes gràcies. Ha estat fantàstic.
1: Gràcies,
0: Jacint Verdaguer.
1: La setmana que ve de cors present, ja.
0: Vinga. T'abracem.
1: Una abraçada.
0: Gran,
1: aquí
0: molt bé,
1: guapos.
0: Damià Amorós. Per cert, de seguida, les dues, butlletí informatiu de les dues, però estava llegint aquí una última hora, diu... Junts proposa al Congrés exigir la dissolució de les Corts i la convocatòria de les eleccions generals. Proposa, es pot proposar el que vulguis. La dissolució de les Corts només la pot decidir el president del govern, o sigui que en aquest cas Junts hauria de donar suport a una moció de censura.
2: Clar, exacte. Sí.
0: I Elisa Moulia, també és notícia, a aquesta hora de la tarda, tercera vegada que no es presentava, no?, davant el jutge.
2: Sí, hem llegit que no s'ha presentat davant del jutge i, per tant, el jutge ha decidit ordenar la seva detenció en la causa per presumptes injúries i calúmnies contra Errejón. Ara ens ho ampliaran.
0: Ens ho ampliaran els companys, les companyes dels serveis informatius d'aquesta casa de Ràdio 4, el butlletí de les dues. Però abans, deixa'm explicar-te que tenim una segona hora fantàstica, perquè al Zoom posarem la lupa amb el Miquel Pellicer, el director d'estratègia digital de la UOC. Posarem la lupa a un tema important, la desinformació.
2: Ens preguntarem si el problema són les fake news o que ja hi ha una falta de confiança i també una mica aquest scroll ràpid que fem, no? Que veiem un titular, ens quedem amb el titular, no aprofundim, no llegim, no comparem dades i, clar, moltes vegades ens creiem mentides, però també perquè hi ha certa desconfiança, no? En les institucions, en parlarem.
0: Clar, és que estem... No sé si estem combatent les fake news mentre ignorem la veritable pandèmia, no? Que és la desconfiança en les institucions, precisament per això mateix. I si hi ha una part de la ciutadania que creu més un vídeo de TikTok que una informació que ve d'un comunicat oficial.
2: Sí.
0: Això està passant i ens hem de preguntar qui ha fallat aquí.
2: Sí, i també passa... Bueno, jo m'hi he trobat moltes vegades, Xavi, segur que tu també, quan dius que ets periodista, no et diuen, no, és que només dieu mentides.
0: Home.
2: És que tot el que us diuen... Jo m'he trobat gent que és increïble, la veritat que és increïble que et diuen. No, jo ja sé que no és culpa la vostra, perquè a vosaltres us obliguen.
0: Us obliguen, sí.
2: A mi m'ho han dit moltes vegades.
0: No,
2: jo sé que el que dieu, vosaltres no voleu dir, però us obliga. A mi no m'obliga ningú.
0: A mi em fa molta gràcia quan hi ha gent,
2: o sigui,
0: que diu...
2: Jo treballo...
0: Jo no veig la tele ni escolto la ràdio,
2: no.
0: Jo... I clar, no, clar, t'informes per TikTok.
2: Sí, exacte.
0: T'informes
2: no,
0: per Instagram.
2: A vosaltres us obliguen, no és culpa vostra. A mi ningú m'obliga a fer res. Jo treballo en una emissora pública, dic la informació real, verificada, contrastada, tal com és, ens arriba de fonts oficials i, evidentment, la contrastem i la mirem. Vull dir, si tu vols informar-te bé, informa't per als canals oficials, per les televisions públiques. públiques, per la ràdio pública, per als canals de, del govern, per als llocs oficials.
0: I també les privades, és a dir, que hi ha molt bons periodistes.
2: Exacte,
0: en aquest país,
2: però jo defenso
0: que sí que
2: casa
0: fan
2: meva.
0: La seva feina, evidentment, jo també, però el que vinc a dir que, home, si li donem aquesta legitimitat a TikTok, jo crec que quan més necessari és el periodista, és ara.
2: Exacte, estic totalment d'acord. Totalment d'acord.
0: Arribem a les... Et posem intensos,
2: Home,
0: sí,
2: és que quan ens trepitgen segons, a nosaltres...
0: Sí, les dues, butlletí, i seguim el Xavi Fornia de Ràdio 4, va.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bona tarda. El jutge ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Moulia després de no compareixer per tercera vegada a declarar com a investigada sobre les presumptes calúmnies proferides contra Íñigo Errejón. Toni Conde.
2: El jutge Arturo Zamarriego ha decretat en una interlocutòria la detenció de Moulia amb la finalitat de prendre-li declaració en qualitat d'investigada després de la denúncia de Errejón per calúmnies. Moulia s'ha absentat de declarar tres vegades l'última i dilluns. La defensa de l'actriu ha indicat que no podia declarar perquè està treballant a Orient Mitjà i havien sol·licitat que pogués declarar a través de videotrucada.
0: Més coses. Junts per Catalunya vol forçar una votació al ple del Congrés aquesta setmana per exigir al president del govern, Pedro Sánchez, la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals. Els de Puigdemont han inclòs això en una esmena que han registrat avui com a afegit a una moció del PP que es votarà dijous sobre la feblesa parlamentària del govern de coalició. La portaveu dels populars a la Cambra Baixa, Esther Muñoz, diu que si el govern perd aquesta votació hauria de convocar eleccions i també deixa aquest missatge als que demanen contínuament eleccions.
3: Parece que es bastante de sentido común que si tú crees que tiene que haber elecciones, pues que todos los grupos que han considerado que la legislatura ha llegado a su fin voten a favor de esta moción.
0: Esquerra Republicana de Catalunya, per la seva banda, no és partidària de que s'avancin les eleccions, però deixa aquest missatge a Pedro Sánchez. Escoltem Gabriel Rufián.
4: Nosotros lo que le preguntamos al gobierno es aguantar, nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué?
0: Bildu diu que tampoc comptin amb ells per avançar les eleccions. Merche Izpurua.
5: Todo lo que sea pedir elecciones creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos.
0: El govern, òbviament, tampoc veu amb bons ulls l'esmena de Junts. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu.
6: No la comparto. Como digo, todos los días demostramos la necesidad de seguir completando una agenda política transformadora que protege a la ciudadanía, que hace avanzar a nuestro país y que trasciende. No solamente mira a 2027, sino que trasciende de esta legislatura.
0: Paraules d'Elma Saiz a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Un Consell de Ministres que ha aprovat una inversió rècord per al manteniment de les carreteres. A Catalunya actuarà sobre 562 quilòmetres de la xarxa. Cristina Martín.
7: Més de 1.000 milions d'euros per a la conservació i l'explotació de les carreteres de l'Estat. D'aquests, uns 216 milions es quedaran a Catalunya, on s'actuarà l'AP7, l'AB30 i l'AP2. En els últims 7 anys, l'executiu ha invertit més de 10.500 milions d'euros en el manteniment de la xarxa viària. Óscar Puente, ministre de Transports.
8: Durante años ha existido un problema estructural en el mantenimiento de la red de carreteras del Estado que ha llevado a tener desde 2011 un déficit acumulado de inversiones en conservación de 5.600 millones de euros. Este gobierno está afrontando, por tanto, y revirtiendo esa tendencia con un gran esfuerzo presupuestario.
7: Els contractes autoritzats aquest dimarts també volen promoure l'eficiència energètica i la reducció de les emissions a les carreteres.
0: Més coses. En el Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores de la Llar, Comissions Obreres denuncia la manca de reconeixement i garanties laborals de les treballadores internes. Laura Hurtado.
9: Bon dia. El sindicat critica que les treballadores fan hores extres encobertes perquè el marc legal contempla 20 hores addicionals a la setmana sota el pretext que són de presència i no de treball efectiu. Irene Galí, sociòloga de la Fundació Cipriano García.
10: La seva funció principal de la seva feina no és moure una persona que està al llit, no és anar a la compra, que també. La seva funció principal és la disponibilitat i aquesta disponibilitat no està reconeguda en cap cas com a funció de la seva feina, perquè si la reconeixes, aleshores ja el temps de presència trontolla, s'esquerda aquesta ficció.
9: Es tracta més d'un sector altament feminitzat, amb molta presència de persones migrants i amb una gran informalitat.
0: I l'Ajuntament de Girona redactarà un pla director de la muralla de la ciutat, un document que marcarà quines actuacions s'hi han de fer per afrontar la degradació d'un dels principals elements patrimonials que en té Girona. Gemma Esteve.
11: El pla tindrà un termini d'execució de 3 anys i servirà per identificar bé les patologies que té la muralla i en quins punts s'ha d'intervenir primer. Quim Ayats, regidor de Cultura.
12: Espais que pel pas del temps s'han degradat, que hi ha una vegetació invasiva, que hi ha determinats actes vandàlics.
11: L'alcalde Lluc Salilla recorda que en aquests darrers 2 anys l'Ajuntament ja hi ha fet intervencions puntuals, però que ara amb aquest pla es definiran actuacions de més gran calat.
13: Aquest pla director de la muralla ens ha de servir precisament per definir tot allò que hem de fer a la muralla en els propers anys i en les properes dècades i que, per tant, és un projecte, no? És el principi d'un projecte que ha d'esdevenir important i central pel que fa, doncs, a la cultura i al patrimoni a la nostra ciutat.
11: El pla comptarà d'entrada amb una inversió de 150.000 euros, 50.000 provinents d'una subvenció de la Generalitat i 100.000 euros d'aportació municipal.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 a 2:15 de l'edició migdia amb l'Eva Albiol.
1: Ràdio 4.

0: Les 2:05, al control Marta Inglés, perquè tot soni molt bé. Amb el Joel Sevilla a la producció. Bé, el que dèiem abans del butlletí de les dues, no? que vivim envoltats d'informació com mai abans, però també en una època de desconfiança sense precedents. Les fake news existeixen, però potser el problema de fons no és només qui les crea, Maria, sinó per què tanta gent està disposada a creure-les.
1: Quan la credibilitat dels governs, els mitjans, la ciència o fins i tot la justícia es desgasta, qualsevol relat pot semblar versemblant. La gran pregunta que ens fem és si estem davant d'una crisi de la veritat o d'una crisi de confiança de la gent.
0: Saludem a aquesta hora a l'expert que d'això en sap i una bona estoneta, que és el Miquel Pellicer, és director d'Estratègia Digital de la UOC. Què tal, Miquel? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Tot bé?
2: Tot bé, tot bé.
0: Molt bé. Gràcies per ser-hi, Miquel,
2: a vosaltres.
0: Quan algú comparteix una notícia falsa, el problema és la notícia o que ja no es refia de ningú?
2: Bueno, bé, en tot cas, quan algú comparteix una notícia falsa, primer de tot cal saber la intencionalitat. Per què? En anglès, el concepte de desinformació té dues excepcions. Una que és la misinformation i l'altra és la disinformation. Disinformation és quan algú comparteix una notícia falsa sense ser-ne conscient. En canvi, misinformation és quan la gent és conscient que aquella notícia és falsa i, per tant, hi ha una intencionalitat. Per tant, seria el primer factor, és a dir, quan algú compartís una notícia falsa és perquè no ho ha contrastat o perquè realment hi ha un esbiaixament cognitiu que fa que allò se sàpiga que és fals i hi hagi una intencionalitat política, econòmica o cultural. I, per tant, és un dels primers factors que s'han d'analitzar.
1: També quan ens estem creient notícies falses o notícies que fins i tot sabem o la majoria de població sap que no són veritat, però tot i així hi ha gent que les comparteix, és perquè tenen desconfiança en les institucions, per exemple, en els governs, en els canals oficials?
2: Diríem que al final els índexs de confiança, sobretot de governs i d'institucions polítiques i fins i tot el món de la premsa o mitjans de comunicació està en uns índexs superbaixos. Llavors, aquest és un dels factors. Segurament per això hi ha una intencionalitat que fa que d'alguna forma doncs entrem a uns jocs que tenen a veure amb estratègies econòmiques o polítiques. És a dir, gairebé sempre hi ha una intencionalitat i aquí és on hem d'analitzar i on hem de contrarrestar aquesta desinformació, perquè al final és un factor que pot desestabilitzar no només la democràcia, sinó la societat o la convivència. Ho estem veient contínuament en el fons, perquè ja no és un tema de credibilitat dels governs, sinó és un tema de credibilitat de la democràcia i la confiança doncs, en el bé comú, no? I aquí doncs, estem veient doncs, que hi ha desinformacions ideològiques volgudes per desestabilitzar, per crear odi, etc.
1: Clar, perquè ara ho dèiem també amb el Xavi, ja hi ha una part de la ciutadania, sobretot els més joves, que s'informen a través de TikTok o de les xarxes socials, no? Veuen abans un vídeo a TikTok i se'l creuen que no pas doncs, el que pugui compartir un comunicat oficial del govern o els mitjans de comunicació, no?
2: Correcte. Avui recentment ha sortit el Digital News Report, que fa anualment l'Institut Reuters del Regne Unit, i això ho dibuixa. Hi ha la paradoxa per la qual el 62% dels enquestats de tot el món creuen i estan preocupats amb la desinformació, però això es creua directament amb els hàbits de consum que d'alguna forma ens porten a veure, a informar-nos. No ja és un tema de quina plataforma, perquè si al final fos un tema d'una plataforma, podríem dir, bueno, s'informen a través de TikTok, però amb mitjans de comunicació. El tema està que s'informen en plataformes socials amb persones que no són periodistes ni mitjans de comunicació, i aquí és on es produeix la derivació. I després hi ha un factor clau que amb l'estudi de la desinformació Ho hem vist amb els, podríem dir, els últims 2 anys, en què la intel·ligència artificial ja no és un tema baladí, sinó és un tema que està generant el que són deepfakes, i al final són doncs, vídeos que realment estan tan ben fets que no saps si és la realitat o si són realment veritables, falsos, o estan creats per intel·ligència artificial. I aquí cada cop és més complicat doncs, trobar aquesta lògica per la qual sabem del cert trobar informació. Repeteixo, una cosa és que tu passis informació volgudament i a través d'una campanya, i l'altra cosa és que passis informació perquè no saps si allò és realment veritable o fals. I la intel·ligència artificial està accentuant exponencialment tot aquest fenomen.
0: Clar. Perquè quan una informació falsa afavoreix les teves idees, som igual d'exigents a l'hora de desmentir-la que quan beneficia l'adversari? O la desinformació només ens indigna quan la fa l'altre?
2: Bueno, aquí has dit diverses coses interessants. Al final, un dels temes, grans temes és que la desinformació ho veiem en termes moltes vegades des del punt de vista informatiu o de la mirada dels periodistes, però crec que el fenomen i els fenòmens col·laterals també s'han d'analitzar des del punt de vista psicològic. Aquí, doncs, hi ha diversos factors que fan que el que tu dius sigui subjectiu totalment des del punt de vista que no el que tu dius, sinó el que passa és que quan una mentida afavoreix el nostre pensament, doncs aquí hi ha unes vies que d'alguna forma afavoreix que no ens importi tant doncs, compartir segons què. I per tant, la part psicològica i l'estudi psicològic per trobar això i per trobar les arrels de com lluitar contra tots aquests fenòmens són fonamentals. I, per tant, hem d'analitzar des de diverses perspectives tot el fenomen de la desinformació.
0: Clar, perquè si agafem una, per exemple, dels darrers mesos o del darrer any, diguem important, no? El tema de l'habitatge. Tot és culpa, no?, el preu de l'habitatge, tot és culpa de les grans empreses, grans tenidors, grans inversors, no?, que evidentment pressionen el mercat, sobretot en zones molt tensionades, això és molt evident. Però clar, afirmar rotundament que tot és culpa d'aquests grans inversors, home, no sé, jo crec que no, perquè després tu et poses a investigar una miqueta i t'adones que el problema principal és que falta habitatge, no?, que el Banc d'Espanya parla d'una demanda forta, una oferta rígida com a causa central de l'augment de preus, que hi ha un dèficit acumulat enorme, CaixaBank Research, que estimava un dèficit d'entre 515.000 i gairebé 800.000 habitatges entre el 21 i el 24. En fi, hi ha molts altres factors, no?, si comences a investigar. Culpar només els especuladors en aquest cas, clar, així ja estàs evitant parlar de polítiques fallides, no? Quan afirmes això rotundament, per exemple.
2: Clar, és que al final sempre hi ha una intencionalitat en quan comuniques per part de les administracions.

0: És que és cert que d'alguna forma, a banda de contextualitzar, jo crec que cal trobar fórmules per ajudar la ciutadania a temes complexos fer-los més senzills o més divulgatius. Aquesta part també, des del punt de vista, és important que els mitjans de comunicació ho facin. Llavors, tot això per què rau? Rau perquè al final estem en un context, i això seria llarg d'explicar, però estem en un context en el qual els missatges comunicatius i l'impacte de les xarxes socials i l'atenció fa que vulguem simplificar o que simplifiquin grans temes complexos, doncs amb missatges emocionals curts a 15 Clar. Segons, i això fa que d'alguna forma no puguem explicar del tot realment tot aquest context, tota aquesta expertesa, i per tant estem en aquestes contradiccions d'un sistema doncs, de l'economia de l'atenció. Llavors, bueno, aquí és apel·lo al factor dels periodistes i dels mitjans a poder fer molta pedagogia.
1: Sí, sí, de treballar molt les fonts, de contrastar molt, és el
0: clar,
1: que dèiem.
0: És que contrastar ja no és un tema nou, és un tema d'ofici, com si diguéssim.
1: Ara és principal. I més que
0: correcte.
1: Amb les fake news, amb la IA, en fi. I no, i en el tema de l'habitatge, clar, que dir que tot és culpa dels grans tenidors, que pot ser políticament rendible, per alguns, però, clar, analíticament és molt pobre. El que dèiem, hi ha especulació, evidentment que hi ha especulació, sí, però sobretot hi ha escassetat, mala regulació, dècades sense política d'habitatge seriós, en fi, hi ha moltes coses, molts factors.
0: Correcte. Sí.
2: Clar, també una altra cosa és que fa uns quants anys ja, sobretot amb les xarxes, que guanyen terreny moltes teories que ja fa molts anys que havíem intentat desbancar i que en principi havien estat desbancades, no? Com, per exemple, el terraplanisme. No? Sembla que hi ha una altra onada de gent i de persones que tornen a això i que tornen a dir que els governs ens enganyen, que no volen que sapiguem segons quines coses. Clar, durant la pandèmia, per exemple, vam veure moltes informacions oficials que després van canviar, perquè anaven canviant al minut. No sé si això ha deixat una ferida de desconfiança en molta gent que diu, mira, doncs ens ha fet això, jo ja no hi crec, i vaig a creure teories boges, no?
0: Uf! Clar, aquí hi ha una cosa, és a dir...
1: El huevo o la gallina.
0: Bueno, exacte. Sí que és veritat que marcaves una mica el punt d'inflexió sobre el fet de la pandèmia, que ens va posar molt en alerta sobre coses que eren canviants. El que passa és que el fenomen en el qual estàvem vivint i vam sobreviure, vam experimentar coses molt diferents, ens posés a vegades amb informacions contradictòries, ja no només dels mitjans de comunicació, sinó de les pròpies administracions, crec que no és prou argument com per començar a pensar que hem de desconfiar de la ciència, és a dir, entenc que moltes vegades, o des d'un punt de vista autocrític, entenc que es posi en dubte doncs, els mitjans de comunicació als periodistes, entenc que moltes vegades, per qüestions de màrqueting polític, es pugui posar en contra o en dubte els polítics o l'administració, però estem arribant a un punt que fins i tot es posa en dubte la ciència, i llavors estem arribant a uns fenòmens sobre posar en dubte fets científics. És a dir, el fet de que surtin teories conspiratòries o conspiranoiques sobre si ens fumiguen o si hi ha la Terra és plana o... Ostres, jo no crec que vingui perquè hem tingut coses contradictòries durant la pandèmia. És a dir, jo crec que estem arribant a un punt que estem posant en dubte la ciència i això és un fenomen perillós. Perquè, en definitiva... estem en fenòmens que d'alguna forma sembla que és a dir, el tema de l'emergència climàtica no és una opinió, no és perquè jo us digui, sinó hi ha una evidència científica. Mm-hmm. Llavors estem arribant a aquest punt que sembla que puguem posar en dubte la ciència sense cap tipus de contrastació i sense cap tipus de vergonya, en definitiva. I que aquí crec que hi ha els límits que hem de tornar a plantejar perquè la ciència es posa en dubte quan jo crec que no pot ser així.
1: Estava jo pensant ara en les cancel·lacions, que és una cosa també molt habitual dels darrers temps, no? I que moltes vegades poden venir, per exemple, d'una fake news, no? Clar, després tu com soluciones la teva, diguéssim, credibilitat? Com pots tornar a tenir

0: ni bona premsa després que una fake news ja s'hagi escampat i que tothom tingui una idea de tu que realment és falsa, no? I que és dolenta per la teva imatge.
1: Clar, parlem des del punt de vista de cancel·lació, però en els primers anys que es van desenvolupar, podríem dir, les xarxes socials, estem pensant ja no en cancel·lacions, sinó en assassinats o morts que es produeixen perquè a través de les xarxes socials hi ha persones a les quals se les critica o se les ataca per un rumor. I això ha passat molts cops al món occidental, també a Àsia, etc., o a Àfrica, i això fa que d'alguna forma estem en aquesta lògica perversa. Llavors, és veritat que mai com ara aquesta part de la reputació barra la informació i la contrastació de la informació ha de tenir uns nivells i uns estàndards fonamentals. I aquí, òbviament, els mitjans de comunicació i els periodistes també hem de fer autocrítica, perquè hem començat a barrejar moltes vegades l'anàlisi, l'opinió, les tertúlies, la informació, els reportatges. És a dir, aquesta barreja dels gèneres fa que la gent hagi perdut aquesta lògica d'entendre què és opinió i què és anàlisi. I el fet de que el context, o explicar el context, o explicar el periodisme d'investigació sigui un format relativament car o relativament més costós, fa que d'alguna forma doncs, estem en aquesta lògica on estem confonent la realitat, la ciència, les notícies veritables, les falses, etc, etc. També és veritat que vull incidir en una cosa que escoltava fa poc d'algú que deia: no pot ser que parlem de notícies falses. Una notícia o és veritable o no és notícia. I crec que hem de recuperar aquest terreny de joc.
0: Sí. I ara, ho comentàvem abans, amb la irrupció de la intel·ligència artificial, els deepfakes i els continguts sintètics, clar, estem entrant en una etapa on veure ja no serà sinònim de creure.
1: Totalment. Aquí estem arribant a aquest punt que la IA generativa, la que ens permet fer vídeos, fotos, àudios, està arribant a un punt de sofisticació. És a dir, en 3 anys hem arribat a un nivell on allò de que el que ens arriba pels ulls és el que hem de creure, doncs no té cap mena de sentit. Aquí hem de trobar fórmules i jo crec que les pròpies plataformes han d'ajudar primer a identificar contingut generat per intel·ligència artificial i després establir una sèrie de paràmetres pels quals puguem identificar de forma clara, ja sigui en marques d'aigua, ja sigui amb metadades o el que sigui, doncs com es construeixen aquests mitjans de comunicació. Ara, tornant al principi de la conversa, doncs hi haurà vídeos que faran gràcia i que seran viralitzables. És a dir, quantes vegades hem vist el president dels Estats Units, Donald Trump, compartint vídeos generats per intel·ligència artificial en què es comparava amb Jesucrist, o es comparava amb un pilot de vol, o feia qualsevol cosa amb intel·ligència artificial. Bueno, aquí hi ha una intencionalitat política i un ego desmesurat, o fins i tot paranoic, que fa que d'alguna forma les persones, i en aquest cas el president dels Estats Units, comparteixin aquest tipus d'informació i continguts que em sembla una cosa que com aquell deia, no? És a dir, estem obrint tant la finestra d'Overton i estem obrint tant la perspectiva de les coses que fa 5 anys eren increïbles, doncs que la finestra ara mateix és com si diguéssim tan gran que no sabem on acaben els límits.
0: Doncs Miquel Pellicer, que t'agraïm molt la teva presència avui aquí a Ràdio 4.
1: A vosaltres, gràcies per la participació.
0: Una abraçada gran.
1: Cuida't. Adéu.
0: El Miquel Pellicer, el director d'Estratègia Digital de la UOC, que ens ha acompanyat gairebé ja al punt de 3:15, quan li donarem pas a l'Eva Albiol, a tot l'equip dels serveis informatius, perquè hi ha molta, molta teca avui. Avui l'actualitat està... Tinc la sensació que cada dia dic que l'actualitat està que crema
2: que
0: o que hi ha
2: així,
0: molta notícia...
2: Que...
0: Però és que estem vivint una època que potser és així també... pel naixement de les fake news. És a dir, estem tan informats, tan sobreinformats, no? I tan hiperconnectats que jo crec que abans era impensable. Evidentment, tu veies el teu informatiu a la tele, escoltaves la teva ràdio, les 2 o 3 emissores que hi haguessin, i ja està.
2: Sí, no hi havia aquest bombardeig constant, no?
0: Sí, tanta ansietat.
2: Sí, sí, a més ho vols al minut, al segon, sí, no? Sí, a les xarxes, scroll tota l'estona, a veure quines notificacions tens noves, no? Et va sortint tota l'estona el mateix, ho vas veient...
0: I ja està, generant molta ansietat i molta preocupació, molta frustració moltes vegades, que aquí ho han explicat els experts i les expertes. En fi, que pendents també de Junts, que ha registrat aquesta esmena al Congrés perquè la cambra insti Pedro Sánchez a avançar eleccions. La notícia també del jutge, que ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero sobre l'origen de les joies trobades al despatx, i moltes més coses que ens explicaran de seguida les companyes i els companys dels serveis informatius de Ràdio 4. Edició migdia. I després, què tenim? Home, Eva Moreno, que ens porta avui un tema sucós.
2: Relacionat amb el futbol, amb el Mundial, no? Ens preguntarem si quan guanya el nostre equip, la nostra selecció, tenim més sexe. I si això, clar, si tenim més sexe, no ho sé, ho sabrà l'Eva, però les dades plausibles que són, si hi ha baby boom o no n'hi ha, hi ha algunes que es diuen que sí, les analitzarem.
0: Sí, tu les has trobat, les tens, i sí. Són potents,
2: sí, sí,
0: potents.
2: Sí, sí, hi ha algunes dades que diuen que després de certs fets es van produir més naixements. Hi ha algunes altres que diuen que no està segur que fos per aquest fet, però que sí que després del voltant de 9 mesos doncs que surten més nens, no ho sabem.
0: No deixarem el futbol perquè acabarem amb la tertúlia esportiva avui amb el Germà García i el Jaume Riello analitzant una miqueta aquest desastre de la selecció de Luis de la Fuente.
2: No,
0: home,
2: és un desastre. És que aquest és el problema.
0: És un desastre,
2: no.
0: Maria, és un desastre. No. Però jo crec que és el primer pas per guanyar el Mundial. Ser conscient...
2: Però un desastre és perdre.
0: Home, Cabo Verde.
2: Ja, però
0: estàvem
2: però,
0: buscant veure, jugadors per LinkedIn fa 3 setmanes.
2: Però què volia, si es van tancar darrere, que era un autobús, allò?
0: Sí, home, però...
2: Clar, no pots
0: no,
2: fer
0: però
2: res.
0: Ja està bé. Tertúlia, debat.
2: Sí, exacte,
0: debat.
2: Això és també el que volem.
0: I tu, que ens escoltes, @xavifornia, si vols opinar, et llegirem en directe a X i també a Instagram. @xavifornia i també @radio4/RNN. Divendres vam ballar una cançó aquí en directe que em va agradar molt. És segurament és la cançó més viral del moment, Maria García
2: Coll. Sí, a més sona moltíssim. I aquesta és la versió, la que escoltarem ara, és la versió oficial, però n'hi ha una altra, feta amb intel·ligència artificial.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí, que un dia la posaré, també, que és la versió gospel.
0: Maladí. M'ho va dir jo.
2: Exacte, molt bé, molt bon francès.
0: M'ho va dir jo.
2: M'ho va dir jo.
0: Moltes més coses. Va, edició migdia i seguim.

0: Dos quarts de tres.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda, comencem amb una notícia que hem conegut fa pocs minuts. La justícia fa un pas contra Elisa Múlia després de tres absències consecutives davant del jutge. El magistrat Arturo Zamarriego n'ha ordenat la detenció perquè declari per la querella per presumptes calúmnies presentades per Íñigo Errejón. L'actriu assegura que es troba treballant entre Dubai i el Mar Roig i que no pot assistir a la citació, però el jutge considera que les explicacions no són suficients i, a més, obre la porta a investigar si la seva reiterada incompareixença pot constituir un delicte de desobediència. El cas afegeix, per tant, un nou capítol a l'enfrontament judicial entre Mulià i l'exdiputada de Sumar enmig de la causa per la presumpta agressió sexual denunciada per l'actriu. Tot això mentre el Congrés s'ha produït un nou moviment de Junts que torna a posar pressió sobre el govern espanyol amb una nova esmena a una moció que presenta el PP i es votarà dijous.
2: Una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions per donar la veu als ciutadans.
0: De seguida ampliem aquestes qüestions. Salutacions d'en José Gil i en Martín Noia a la realització i les vies de sol, l'Eric Supervia a la producció i en Roger Vergés a control central. El que fem ara és connectar amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
3: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. Hem de començar parlant d'un incendi forestal a Sant Fruitós de Bages. En concret, a la C25 a Manresa hi ha un carril tallat en sentit Lleida i se circula amb lentitud, per tant, molta, molta precaució. A banda, també seguim parlant de rondes amb molta mobilitat, especialment en sentit Llobregat, i en el cas de la P7, problemes a Badia i a Vilafranca. En el cas de la C17, Matica, se senta lentitud, sobretot a l'altura de Parets en sentit Barcelona. Això és tot. Molt bona tarda.
0: Bé, doncs, molt pendents d'aquest incendi, de la previsió del temps per les properes hores, a Emet Noelia García.
4: Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel clar i sol, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
0: Passen dos minuts de dos quarts de tres.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Ho explicàvem en portada. El jutge ha decretat la detenció d'Elisa Mulià després de no compareixer com a investigada per presumptes calúmnies a Íñigo Errejón, Toni Condé.
5: En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ha decretat la detenció d'Elisa Mulià per a que declari com a investigada per haver-se absentat a la compareixença davant del jutge. És el tercer cop que l'actriu no acudeix a la citació i el magistrat va advertir Mulià que si no acudia aquest dilluns a declarar, podia ser detinguda. Elisa Mulià va indicar diumenge a través de la xarxa social X que no podia compareixer ahir dilluns quan estava citada perquè està treballant a Orient Mitjà, al Mar Roig, a una zona amb poca cobertura i comunicacions limitades. La seva defensa va sol·licitar divendres passat que pogués declarar a través de videotrucada. La justícia investiga si l'actriu va calumniar Íñigo Errejón per haver-lo acusat d'extorsionar dos testimonis de la causa oberta en 2024 contra ell per presumpta agressió sexual. La interlocutòria que demana la detenció de Mulià indica que l'ordre de cerca i captura estarà vigent durant 5 anys i que un cop hagi declarat serà posada en llibertat.
0: Bé, doncs aquesta és l'última hora d'un dimarts marcat de nou pels casos judicials del govern espanyol. La pressió sobre la continuïtat de l'executiu central augmenta. Junts ha presentat una proposta per exigir un avançament electoral que obligarà els partits polítics a posicionar-se al Congrés dels Diputats. Des del Partit Popular i des de Vox el suport es dona per descomptat, però també Esquerra i el PNB i Podem apreten en aquesta línia. Pau Alemany, bona tarda.
6: Bona tarda. El moviment de Junts ha consistit a presentar una esmena a una moció del PP sobre la debilitat parlamentària. Tal com explica el portaveu adjunt al Congrés, Josep Maria Cruzet, es pretén instar el president del govern, Pedro Sánchez, a convocar eleccions generals.
7: Aquesta és una iniciativa nostra, no està parlada amb el Partit Popular perquè respon al pensament que tenim des de Junts per Catalunya que les circumstàncies són prou excepcionals perquè ja s'hagi de donar d'una manera definitiva la veu als ciutadans.
6: La votació de la mesura no és vinculant, però obligarà els socis de govern a posicionar-se en un moment de màxima tensió pels casos judicials que ronden el Partit Socialista. Escoltem els portaveus del PP, Esther Muñoz, del govern, Elma Saiz, i d'Esquerra, Gabriel Rufián, que s'han pronunciat sobre aquesta proposta.
8: Parece que és bastante de sentido común que si tú crees que tiene que haber elecciones, pues que todos los grupos que han considerado que la legislatura ha llegado a su fin voten a favor de esta moción.
9: Yo no comparto la... Yo respeto la iniciativa que ha presentado Junts, no la comparto.
10: Pues simplemente para aguantar y decir que los otros son peores, ya sabemos que los otros son peores. Eso lo sabemos, es de primero de izquierdas. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
6: Tot plegat en la vigília de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i a més de dues hores de la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil al Senat.
0: Bé, doncs avui hem conegut més novetats. El jutge del cas Plus Ultra ha rebutjat la petició de l'expresident Zapatero d'endarrerir la seva declaració sobre les joies. L'instructor fonamenta la seva negativa afirmant que no es tracta de fets nous, Sergi Bassoles.
11: Sí, cop de porta del togat a les pretensions de la defensa de l'expresident. Havia demanat retardar la cita després que l'instructor de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, li imputés dos nous delictes de contraband i contra la hisenda pública per unes joies, les trobades en el registre del seu despatx, taxades en 1,3 milions d'euros. El jutge Calama nega que es vulneri el dret de la defensa de Zapatero perquè no ha aparegut, diu, nova informació malgrat que s'hagi obert una peça separada pel delicte fiscal i contraband. El magistrat recorda que la causa principal és per tràfic d'influències i blanqueig de capitals, però que ja feia referència a les joies trobades al despatx de l'expresident. I, per tant, com que tota la informació de la causa està disponible des de ja fa setmanes, el togat sosté que Rodríguez Zapatero ha tingut temps de sobres per preparar la declaració. Una declaració, la de demà, en què l'expresident del govern haurà finalment de justificar l'origen d'unes joies que, segons la seva defensa, serien fruit d'una herència i de regals.
0: I ja ho dèiem, aquesta tarda serà el torn de la directora de la Guàrdia Civil Mercedes González al Senat, tot plegat després que els informes de l'UCO revelessin trobades amb Leire Díez, investigada en el marc d'una presumpta trama per desbaratar actuacions judicials o policials contra el Partit Socialista i també el govern, Sergi.
11: L'actual directora de la Benemèrita compareix a les 4 a la Cambra Alta. Ho fa arran de la petició del PP després que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil recollís en un informe que Mercedes González havia mantingut trobades amb l'exmilitar tant del PSOE. En concret, segons l'UCO, s'haurien vist com a mínim en fins a 3 ocasions amb Leire Díez. González finalment va admetre aquestes 3 reunions, tot malgrat que el propi ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, havia estat negant durant mesos l'existència d'aquestes cites. A través d'un comunicat, González va reconèixer que en la tercera trobada amb Díez, aquesta li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Koldo, petició que la màxima autoritat de l'Institut Armat hauria rebutjat i hauria posat el punt i final a les cites amb Díez. Quelcom, però, que un nou informe de la Guàrdia Civil, conegut ahir mateix, desmenteix assegurant que els contactes entre González i l'anomenada lampista del PSOE van continuar.
0: I ens situem a Lleida, on avui s'ha celebrat l'últim ple sobre l'estat de la ciutat abans de l'estiu, amb la seguretat al centre del debat entre govern i oposició. L'alcalde Félix Larrosa ha anunciat que ha denunciat la portaveu de Vox a la Fiscalia per haver qualificat els migrants d'engendros en una publicació a les xarxes socials. Joana Cendra.
12: Fa uns dies, la portaveu de Vox a Lleida, Glòria Rico, va penjar un vídeo per denunciar una presumpta violació comesa a Lleida en què qualificava d'engendros els migrants.
13: Billete de vuelta a todos estos engendros que cumplan en sus lugares de origen.
12: Avui l'alcalde Félix Larrosa, durant el ple d'estat de la ciutat, ha anunciat que l'ha portat davant la Fiscalia per aquestes paraules. I els escoltem a tots dos.
14: L'he portat a la Fiscalia per les manifestacions que fa a través de les xarxes socials perquè prengui coneixement i decideixin des del punt de vista de la justícia si vostès mereix tenir l'acte de l'acte.
15: Seguiremos denunciando lo que pasa en Lleida, ya sea vía redes sociales, porque nosotros no contamos con los medios de comunicación regados con dineros públicos.
12: Ara la Fiscalia s'haurà de pronunciar si aquestes declaracions són o no constitutives de delicte.
0: Bé, doncs, precisament el sindicat UGT de Catalunya ha posat en marxa una campanya contra els discursos d'odi, la desinformació i l'extrema dreta. Ho fa en un context on asseguren molta gent de classe treballadora, diu, votarà a opcions d'extrema dreta com Aliança Catalana o Vox, Maria Huguet.
16: L'odi no millora la sanitat, ni apuja els salaris, ni abaixa el preu de l'habitatge. Tampoc defensa la igualtat o atura el canvi climàtic. Són algunes de les frases d'aquesta campanya que busca contraposar-se als discursos ultradreta que asseguren fan retrocedir els drets fonamentals. Camil Ros, secretari general del sindicat.
17: Volem traslladar als centres de treball, volem traslladar-ho, evidentment, àmbits socials i polítics, perquè creiem que és un deure. Els moments en què estem vivint, a Catalunya i a l'Estat espanyol, hi ha riscos de que guanyin, però encara no han guanyat. Algunes comunitats autònomes hi han guanyat, en les aliances PP-Vox. Per tant, hi som a temps. I som a temps també que la política trobi solucions als problemes que hi ha.
16: També se'n farà difusió a les xarxes socials, un entorn on aquests discursos guanyen cada vegada més presència. UGT també ha posat en marxa un qüestionari interactiu, el Fatxòmetre, que ens indica fins a quin punt podem identificar un discurs d'odi.
0: Seguim parlant de migració perquè el Col·legi d'Economistes de Catalunya ha proposat establir criteris de selecció en la política migratòria semblant als que tenen països com Canadà o Austràlia, Climent Sabater.
18: Catalunya és un dels territoris europeus amb més immigrants. Un de cada quatre residents ha nascut a l'estranger i aquest boom demogràfic genera desequilibri segons el document del Col·legi d'Economistes. La taxa d'atur dels foranis dobla la dels autòctons, els sous són més baixos, el 80% supera per poc el salari mínim i la meitat té estudis superiors a la seva feina. A la vegada, les empreses d'aquí no omplen les vacants. Cal ordenar aquests fluxos, segons els economistes, amb una nova política migratòria que estableixi criteris de selecció com a Canadà o Austràlia, que tenen un sistema de punts. Ho explica el president d'Economia Catalana de l'entitat, en Josep Reiner.
19: I són països absolutament ordenats, no tenen res a veure amb les tendències ultradretanes i ultramuntanes doncs, que estan corrent pel món. Que hi ha sistemes com Canadà o Austràlia que utilitzen sistemes de punts.
18: Els economistes també demanen que el nou finançament de Catalunya incorpori el cost que suposa l'alta taxa migratòria en serveis públics com la sanitat o l'educació.
0: Fins a 22 hores al dia disponibles, però sense que aquest temps compti com a feina. És la realitat que denuncia Comissions Obreres de Catalunya sobre les treballadores de la llar internes. El sindicat alerta d'una explotació invisible que afecta sobretot dones migrants i reclama una reforma urgent per garantir els seus drets laborals, Laura Hurtado.
20: El sindicat critica que el marc legal no reconeix totes les hores que les treballadores han d'estar disponibles als domicilis, ja que es consideren hores de presència i no de treball efectiu. Irene Galí és sociòloga a la Fundació Cipriano García.
21: La seva funció principal de la seva feina no és moure una persona que està al llit, no és anar a la compra, que també. La seva funció principal és la disponibilitat i aquesta disponibilitat no està reconeguda en cap cas com a funció de la seva feina, perquè si la reconeixes, aleshores ja el temps de presència trontolla, s'esquerda aquesta ficció.
20: A més, el sindicat alerta que no hi ha mecanismes que permetin assegurar que es compleixen les normatives perquè el treball en domicilis privats dificulta les inspeccions laborals.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Falten 5 dies per a l'arribada de l'estiu i fes que la Barcelona en creuer podria sortir força més car. PSC i Esquerra i Comuns han acordat al Parlament a pujar fins als 24 euros el recàrrec municipal de la taxa turística dels creueristes que només passen unes hores a la ciutat, Elena García.
22: Sí, Catalunya pujarà els 30 euros la taxa turística als creueristes de trànsit. Els passatgers que facin escala a Barcelona menys de 12 hores, segons el pacte a tres bandes entre el govern del PSC, Esquerra i Comuns, via esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que es preveu i ja validi el juliol. És la cobertura legal que habilita l'alcalde Collboni a modificar les ordenances fiscals per fixar aquest recàrrec fins als 24 euros, més els 6 que ja cobra la Generalitat. Cid Capella i el quart tinent d'alcaldia del consistori Valls.
23: Coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
24: I que aquest retorn social vagi destinat a la bonificació del 50% dels menjadors escolars, entre d'altres mesures.
25: El compromís de l'alcalde de Barcelona és clar i ferm.
22: En tant que la majoria d'esquerres defensa que l'aportació econòmica dels creueristes d'escala és inferior que els que tenen Barcelona com a origen i destí. I els comuns parlen de missatge clar al sector.
23: Que Barcelona no és un souvenir.
22: Els socis admeten que és un impost dissuasori i que acabarà ingressant més de 20 milions d'euros.
0: I si, en canvi, aquestes vacances d'estiu viatgen en cotxe, sapiguen que el govern espanyol destina una inversió rècord per millorar la conservació de la xarxa de carreteres del país, Cristina Martín.
4: El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts la licitació de més de 1.000 milions d'euros per a la conservació i l'explotació de les carreteres de l'Estat, una actuació que millorarà la seguretat en vies de 10 comunitats autònomes. A Catalunya s'invertiran uns 216 milions d'euros per actuar a l'AP7, la B30 i la P2. En els últims 7 anys, l'executiu ha invertit més de 10.500 milions d'euros en el manteniment de la xarxa viària. Óscar Puente, ministre de Transports.
26: Durante años ha existido un problema estructural en el mantenimiento de la red de carreteras del Estado que ha llevado a tener desde 2011 un déficit acumulado de inversiones en conservación de 5.600 millones de euros. Este gobierno está afrontando, por tanto, y revirtiendo esa tendencia con un gran esfuerzo presupuestario.
4: L'import més elevat d'aquesta nova inversió es destinarà a Castilla i Lleó, amb més de 188 milions d'euros i actuacions a l'autovia del Duero i del Nord.
0: I un altre anunci, el govern espanyol ha donat llum verda a una injecció de 719 milions d'euros per impulsar la futura gigafactoria d'intel·ligència artificial que es projecta a Móra la Nova, la Ribera d'Ebre. Marxem cap a Tarragona, Judit Huerta.
2: Europa vol crear 5 grans gigafactories i la proposta espanyola és ubicar-ne una a Móra la Nova. De moment, el govern espanyol ja ha dit que hi abocarà 719 milions d'euros que gestionarà la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. És un 48% de la participació. La resta ho aporten a parts iguals, en concret un 15,67%, les empreses Telefònica, ACS i el Banc Santander. Multivers, un 4%, i la Generalitat, a través de l'Incasol, un 1%. Al territori, recorden que en cas de tirar endavant seria l'empresa més important de la comarca i parlen d'un deute històric de reequilibri territorial que la gigafactoria compensaria. Francesc Lluís Barbero és el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
3: Penso que quan parlem de reequilibri territorial, una de les mancances que tenim habitualment a territoris que, com la Ribera, hem tingut grans empreses al nostre territori, és que mai hem tingut els centres de decisió i mai hem tingut les seus que, a més, paguen impostos, tenen un impacte també fiscal als municipis que les acullen.
2: Però al territori també hi ha veus en contra. S'ha creat una plataforma que recorda que la gigafactoria consumiria 1,5 hectòmetres cúbics de l'Ebre, un riu que pateix molts episodis de sequera. I recorden també que la inversió total prevista de 5.000 milions d'euros donaria feina a 150 persones, una xifra que consideren molt baixa.
0: Passa un minut de 3:15. La Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha obert un expedient sancionador als grans bancs espanyols per pràctiques anticompetitives en les hipoteques, Clara Untañón.
5: La investigació es dirigeix a Bank Inter, Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank i Sabadell i respon a les declaracions que els directius d'aquestes entitats s'han intercanviat en públic en què es queixaven sobre que s'estan concedint hipoteques a tipus massa baixos. Competència considera que aquestes declaracions poden permetre al sector anticipar el comportament futur dels seus competidors, cosa que vulneraria la Llei de Defensa de la Competència i l'article 111 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Els bancs asseguren que afronten la investigació amb tranquil·litat i recorden que l'encariment de les hipoteques respon a les decisions del BCE i a la pujada de l'Euríbor. La investigació s'anuncia l'últim dia del mandat de Cani Fernández com a presidenta de l'organisme, a l'espera que el govern traslladi al Congrés el nom del seu successor. Fernández continuarà al capdavant de la institució de manera interina.
0: Doncs parlen d'habitatge, més de 3.300 persones agrupades amb 1.100 famílies vivien a l'abril en allotjaments temporals d'emergència a Barcelona. Segons l'Ajuntament, gairebé el 87% són famílies amb infants, una situació que evidencia la cronificació de la crisi residencial. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials.
7: Més del 76% dels casos allotjats acumulen estades superiors als 6 mesos i una part important supera l'any de permanència, circumstància que reflecteix les dificultats existents per accedir a alternatives residencials estables.
0: I una altra realitat continua ben present als carrers de Barcelona. Durant 3 dies, la Fundació Arrels entrevistarà persones que viuen al RAS per conèixer de primera mà les seves condicions de vida i les necessitats més urgents que tenen. Les respostes han de servir per reclamar a les administracions, Marc Esparza, millores mesures.
8: Es fan una trentena de preguntes sobre les condicions del lloc on dormen, salut, situació econòmica. Les enquestes les fan 400 voluntaris, com l'Ignasi.
9: Si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
8: És la manera de conèixer la realitat d'aquestes persones i mirar de trobar solucions, com explica el Bob Walker, membre de l'equip de Carrer d'Arrels.
10: Fer informes per poder demanar polítiques públiques que realment ajudin a posar fre a la problemàtica.
8: Les seves preocupacions són la seguretat, la situació laboral i, sobretot, la necessitat de tenir un sostre. El Giovanni va viure al carrer durant 6 anys i des de fa 4 dies pot dormir a un pis zero de la Fundació.
27: Con un piso hay donde lavarte, hay donde poder cocinar algo, donde poder ir la noche tranquilo y no tiene que estar por la calle y da más tranquilidad como persona. Una mañana se levanta con 4 paredes, yo salgo a la terraza y miro el sol. Antes me despertava el sol i me despertava la gente que passava per la calle o passava a mi lado.
8: Aquesta és la desena edició de l'enquesta d'Arrels, on esperen superar les 700 entrevistes que es van fer l'any passat.
0: Bé, respostes que han de servir per reclamar a les administracions millors mesures i precisament en plena arribada de les altes temperatures, Barcelona reforça els recursos per protegir la població. Aquest estiu la ciutat ampliarà la seva xarxa de refugis climàtics amb un centenar de nous espais Maite Boada.
6: Amb el pas dels anys, la temperatura mitjana a l'estiu a Barcelona va augmentant. També s'incrementen les onades de calor i la durada d'aquestes onades. Per evitar les morts provocades per la calor, sobretot en infants, persones grans i persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries, l'Ajuntament incrementa els refugis climàtics amb 100 punts més. Ja n'hi haurà 500 i assenyalarà de manera concreta els punts dels parcs on hi ha millor confort tèrmic. Amb tot, Marta Villanueva, la regidora de Salut, insisteix en la necessitat de beure aigua.
11: Recomanem beure aigua de manera sovint, sense esperar tenir set. Quan apareix la set és que hi ha un indici de possible deshidratació. L'ús d'ulleres de sol o de protecció solar, però també l'ús d'aquestes i d'aquests espais dels refugis climàtics.
6: L'any passat, 375 persones van morir a Barcelona per l'impacte de la calor.
0: El Palau Robert de Barcelona reivindica la fotògrafa Anna Turbau, pionera del fotoperiodisme català, amb la primera exposició que se li dedica després de la seva mort l'any 2025. Ens ho explica la Marta Orquín.
5: La fotografia era per Anna Turbau un acte de rebel·lia per mostrar la misèria i la marginació que el franquisme volia amagar. Va retratar la pobresa del Raval de Barcelona, la Galícia rural i les mobilitzacions i lluites de la transició, com el conflicte per la construcció de l'autopista de l'Atlàntic o la realitat de l'Hospital Psiquiàtric de Conxo, sempre dignificant amb respecte i empatia els seus protagonistes.
12: Soc el 50% de la fotografia, l'altre 50% és el personatge que s'ha obert en a mi.
5: L'exposició del Palau Robert ens convida a conèixer l'Anna Turbau, que va morir l'any passat als 75 anys a través de les seves paraules i de la seva mirada fotogràfica. A més dels seus treballs més reconeguts, exhibeix moltes imatges inèdites dels anys 60 i 70, de les internes, de la presó de Batràs, de les comunitats gitanes de Ripollet, de la primera Diada de Catalunya després del franquisme, de l'actuació de la Fitzgerald al Festival de Jazz de Barcelona o un retrat de Doris Lessing abans del Nobel. Totes elles marcades per un fort compromís social i humà, com destaquen el seu fill, Dani Soler Turbau, i Adra Pallón, comissari de la mostra.
13: Ella sempre deia que la seva família havia patit molt el silenci i ella era una activista del silenci, és a dir, quan veia algú a qui no se li feia cas, ella estava allà fotografiant.
14: Jo sempre digo que grita con la càmera, és que la fotografia d'ella quasi és un grito.
5: Una militant de l'esperança que amb la seva càmera va trencar silencis i esquemes.
0: José María Rubí, bona tarda.
15: Bona tarda.
0: Esports. Després del debut d'Espanya empatant contra Cap Verd, avui s'estrenen al Mundial de Futbol altres dos dels combinats candidats al títol, com són França i l'Argentina.
15: Comença la defensa del títol aconseguit fa 4 anys pel combinat sud-americà. Messi i companyia s'enfrontaran a Algèria des de les 3 de la propera matinada. Fran Robert, la realitat és que ningú situa l'Argentina entre les grans favorites, però si mirem la trajectòria dels d'Scaloni després del seu triomf a Qatar, el 2026 semblen més equip i millor equip que el 2022.
16: Podríem dir que al Mundial del Qatar els arguments futbolístics de la selecció argentina només els posava Leo Messi i el conjunt funcionava a base d'inèrcia, força i sentiment. En canvi, per aquesta Copa del Món, Lionel Scaloni ha deixat fora de la llista de convocats fins a 9 campions, com per exemple Ángel Di María o Paulo Dybala. Sens dubte, el seleccionador ha aprofitat aquests 4 anys per treballar la columna vertebral del grup amb els migcampistes Enzo Fernández, McAllister i Rodrigo De Paul. I ara l'Albiceleste doncs té més variants i una identitat de joc molt més consolidada. A més, han irromput joves com Nico Paz o Giuliano Simeone. Els argentins aspiren a ser bicampions del món de manera consecutiva i això només ho va fer Itàlia el 1934 i el 1938 i el Brasil el 1958 i el 1962.
15: Arrodonim la prèvia de l'estrena de l'Argentina escoltant el seu míster. Scaloni valorava el rol que continua jugant Leo Messi a punt de fer 39 anys.
17: Ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental, así que ahora lo será aún más y se lo ve bien.
0: Un dels equips que més pressió haurà de carregar des de l'inici del campionat del món és França. Els de Didier Deschamps van perdre la final de Qatar 2022 i 4 anys més tard tornen a ser considerats el rival a batre per gran part dels experts en futbol de seleccions.
15: El partit del combinat gal obrirà el dia 6 d'aquest Mundial des de les nostres 9 de la nit, França-Senegal. Precisament la figura que esmentaves, la del tècnic, la figura de Deschamps, és la que genera més interrogants perquè del planter que torna a presentar el país veí ningú en té dubtes. En això podríem trobar unanimitat. Jaume Riello, per què podem dir sense por que França és el millor conjunt d'individualitats del campionat?
1: Perquè, si fem cas a aquella frase que diu que el futbol es decideix a les àrees, els Blé tenen una de les millors defenses del torneig i potser el millor atac en qualitat i en quantitat. Kylian Mbappé arriba en la seva maduresa futbolística. Al davanter del Madrid se l'han sumat Ousmane Dembélé, bicampió d'Europa amb el PSG i actual pilotador, o Michael Olise. Désiré Doué, Braldi Barcola o Ryan Cherki són altres armes ofensives. De fet, a França es plantegen que Didier Deschamps pugui sortir amb 4 atacants, amb un sistema de 4-2-4. La línia menys brillant és la del mig del camp. De fet, Rubí és cridaner que hi hagi a la convocatòria més centrals que migcampistes. Probablement la proposta dels gals no serà la més vistosa, però estan preparats, sense cap mena de dubte, per defensar molt bé amb jugadors com Saliba, Upamecano o Konaté i arribar ràpid a l'àrea rival.
15: Acabem la prèvia de la jornada recordant els altres dos partits d'avui. A mitjanit, la Noruega de Haaland s'enfrontarà a l'Iraq i a les 6 del matí, ja demà, tancarà el dimarts americà l'Àustria-Jordània.
0: Fem també ressaca de la jornada d'ahir i de l'entrebanc d'Espanya contra Cap Verd. Els de Luis de la Fuente no van ser capaços de marcar-li ni un gol al conjunt africà i es van haver de conformar amb un punt en la seva estrena.
15: Degut molt decebedor perquè la selecció espanyola va tenir ocasions per guanyar el partit, això és així, però en cap moment van exercir el domini que s'esperava contra un rival que era clarament inferior. De la Fuente no va voler posar excuses en sala de premsa, però tampoc va voler ser crítica amb els seus jugadors.
18: Todos tenemos que mejorar, yo el primero, pero desde luego la idea, los jugadores y yo, y tanto mi cuerpo técnico, estamos convencidos y además es lo que nos ha traído hasta aquí. No estamos aquí de gratis, bien, estamos aquí como campeones de Europa, que no se olvide nadie tampoco.
15: I recuperem un altre testimoni, un home important del vestidor del combinat nacional com Oyarzabal, va demanar baixar la pilota al terra i no tenir la temptació de pensar que Espanya necessita una gran revolució de cara als pròxims partits al campionat.
19: No ha sido un mal partido, pero no hemos estado finos en ese último tercio, creo que hemos estado prácticamente todo el partido ahí metidos en su área muy cerca y creo que nos ha faltado esa finura, ese último pase, ese último tiro que quizás otros días hemos estado más acertados, pero bueno, sin volvernos locos y ahora a descansar y a mirar el siguiente.
15: El següent rival de la selecció espanyola serà l'Aràbia Saudita aquest proper diumenge i també a les 6 de la tarda un combinat l'àrab que ha debutat sorprenent l'Uruguai. L'altre partit del grup d'Espanya també ha acabat empatat, en aquest cas a un gol. Per tant, els 4 equips acaben la primera jornada amb un punt i tot queda molt obert. Tots els partits de dilluns van acabar empatats perquè Nova Zelanda i Iran ho van fer a 2 gols i Bèlgica i Egipte van signar un molt bon partit que va acabar 1-1.
0: Fora del futbol, avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala que enfrontarà els 2 millors equips de la temporada regular, el Barça i el Pozo.
15: I en una competició tan oberta no és gens habitual que confirmin els seus favoritismes els 2 principals caps de sèrie. Final a 5 partits, avantatge de camp als Blaugrana, Dani Esclusa, el primer assalt serà per tant aquesta nit al Palau.
20: A partir de les 9, els dos equips han complert ja un objectiu, ser a la final i, per tant, guanyar-se el dret de jugar a la Champions League la pròxima temporada i ara centraran tots els esforços en guanyar aquesta sèrie i aconseguir alçar el primer títol d'una temporada en la qual, tot i ser els millors equips en la fase regular de la Lliga, no han estat capaços de guanyar ni la Copa del Rei ni la Copa d'Espanya. El Barça arriba invicte en aquest play-off, mentre que el Pozo ha hagut de jugar el tercer partit tant en quarts com en les semifinals. El porter barcelonista Dídac Plana no rebutja l'etiqueta de favorit.
21: Està clar que per projecte, per nom, per tot, els favorits som nosaltres, no? És una realitat que nosaltres vivim des de que entrem per la porta en aquesta casa. Després a la pista tots sabem que qualsevol partit i més una final és 50-50, no?
20: Recupera el Barça Adolfo per aquest primer partit. Ha rebut avui mateix l'alta mèdica al Pozo amb les baixes confirmades d'Àlex García i César. El partit, recordem, a les 9 de la nit al Palau Blaugrana.
15: Tenis, per acabar, continuen aquesta setmana els tornejos de la gira d'herba. El de Queens, Alejandro David Davidovich juga aquesta tarda contra el britànic Norrie. Ha renunciat a jugar amb problemes físics Rafa Hodder, i això a menys de dues setmanes perquè comenci Wimbledon. I en categoria femenina, Paula Badosa es veurà les cares amb la neerlandesa Lammens al torneig de Berlín.
0: Gràcies, Rubí. I acabem amb la veu de Víctor Manuel.
2: Déjame, por Dios, que coja aire.
0: El cantautor arriba aquesta nit al Palau de la Música amb la gira del seu darrer disc Solo a Solas Conmigo, amb cançons com aquesta. Xavi Martínez, bona tarda.
3: Bona tarda, Eva, què tal?
0: Última hora de Xavi Fornia, què és el que ens portes?
3: Doncs ens ho porta l'Eva Moreno. Un tema més molt d'actualitat. Quan guanya el teu equip hi ha més sexe? Doncs la nostra sexòloga, terapeuta de parella i fundadora de Tupper Sex, avui es fa aquesta pregunta i la desenvoluparà àmpliament.
0: Això t'ho haurien de respondre als de futbol. Jo aquí no entenc, eh?
3: No, tu no ets massa futbolera, Eva,
0: no,
3: Albiol.
0: No, no massa, la veritat que no.
3: Doncs de seguida, també en uns minutets, convidarem a dos bons futboleros, com són el Germà García i també el Jaume Riello, que ens acompanyaran per fer una miqueta de tertúlia.
0: Dos grans de Ràdio 4.
3: Exacte, doncs els dos grans de Ràdio 4 per analitzar el fracàs de l'empat d'ahir d'Espanya.
0: Això sí. Això, bueno, passa factura.
3: Baixona. Una abraçada molt gran.
0: Bona tarda, Xavi.
3: Bona tarda a les 3, tercera hora de Xavi Fornia.

0: Jaume Tudela al control, amb la Mònica Ridruejo, perquè tot soni molt bé, amb el Joel Sevilla a la producció. I bé, Maria, bona pregunta, no?, la que hem avançat.
1: Interessant, interessant.
0: Hola, Eva Moreno, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda. Molt feliç d'estar aquí amb vosaltres.
0: Feliços nosaltres. Feliços els tres, en aquest cas, a la taula. No sabia que eres futbolera. Ets futbolera?
2: Si guanya el meu equip, ho celebro. Tens i si pinta... per el meu equip, ho celebro, també.
0: Tens pinta de ser la típica que veu, diguéssim, als Mundials, a les fases finals de la Champions, o sigui, com els grans esdeveniments.
2: Mira,
0: no vull dir, el partit Barça-Getafe no el veus. Tu veus un Barça-Madrid.
2: Si és divertit, sí.
0: Ah.
2: És a dir, si estan jugant avorrit a futbol, passo.
1: Com el partit d'ahir.
2: Però si juguen divertit, connecto.
0: Yeah.
2: Si no, hi ha mil coses més interessants a fer. Yeah. Però si juguen divertit, m'ho passo bé. I després, clar, em passa una cosa que és el punt aquest ritual de família, no?
0: Ah, això dic.
2: Si estan allà tots, han vingut tropocientos a mirar el futbol, doncs pues no m'aniré jo a fer una altra
0: cosa.
2: Hay que
0: unirse.
2: Total, sí, sí, sí. Total.
0: Doncs això, el que dèiem, quan guanya el teu equip hi ha més sexe. Eva, baby boom.
2: Baby boom.
0: Sí, per una final de Champions, una final de Mundial.
1: Si hi ha més sexe, no sé si hi ha manera de saber-ho. És a dir, suposo que fent enquestes, però...
0: Potser sí.
1: I pensant que et diuen la veritat en aquestes enquestes. Però sí que hi ha la manera del tema, que és la natalitat, que no vol dir... O sigui, sexe no té a veure tampoc amb natalitat 100%.
0: Ah,
1: ja
0: bon tema. Aquest,
1: no?
0: Clar. Sexe avui, amb anticonceptius.
2: Avui en dia...
1: És el que fa la gran majoria, la gent. No?
2: La gent responsable,
1: exacte,
2: més a
1: més. Exacte, gràcies.
2: Doncs sí que hi ha manera de saber-ho, perquè, clar, hem de confiar en les enquestes i que les persones diuen la veritat quan fan aquestes enquestes.
0: Clar.
2: De totes maneres, jo crec que són bastant reveladores. És a dir, quan, si donem l'opció a les persones, homes, que triïn entre sexe i que guanyi el seu equip de futbol, què creieu que diuen
0: l'equip de futbol?
2: Que, no, el sexe.
0: Ah, sí?
2: El sexe.
0: Ah, mira. Que,
1: depèn del partit, eh?
2: No, ja us dic una cosa. I, a més, això coincideixen enquestes que s'han fet aquí al nostre país, que s'han fet a Argentina, que s'han fet a Itàlia. És a dir, els homes, l'espècie masculina, quan li diuen que vols un polvete bo amb la teva parella o que guanya el teu equip, el sexe,
0: no sé
2: primer.
1: Depèn del partit, jo depèn del partit.
2: Us ho dic, això és el que diuen les enquestes. Ara,
0: ja, no.
2: Què és el que diuen les dones que guanya el seu equip vers una trobada sexual amb la seva parella?
0: Què dius?
2: El que
0: vosaltres
2: sentiu.
0: Vosaltres no...
2: No, nosaltres prioritzem el sexe. El, no, a la que guanya el nostre equip. O sigui, aquesta...
0: Que fort.
2: Que fins ara no s'havia contrastat, que és el que pensaven els homes i pensaven les dones. I com l'afició femenina al futbol ha crescut tantíssim, també s'està preguntant. I llavors, el que diuen les enquestes és això, però a més amb un percentatge molt elevat, com 9 de cada 10 homes s'estimen més tenir sexe que guanyi el seu equip.
0: Espera.
2: Això és el que diuen les enquestes.
1: He de saber el partit.
2: Us esclata el cap. No, Eva, però espera. Parlant de mundials, estem parlant de partits importants.
0: Has dit, la resposta de les dones
2: sí.
0: És que guanyi el seu equip.
2: O no. L'equip de la dona.
0: De la dona.
2: Clar.
0: És que estava jo pensant, home, s'estimen més que guanyi l'equip que no...
2: No, que...
0: Sí.
2: Que les dones tenen les també
0: dones,
2: el sacte.
0: Sí. Va, clar, però com havies dit, del seu equip, estava jo pensant ara, ostres, això és més...
2: Bueno, doncs les dones ens estimem
0: del seu
2: més.
0: Equip. Sí.
2: Que guanyi el nostre equip
0: que, no...
2: que fotre un clau amb la parella.
0: Alguna cosa estem fent malament nosaltres, llavors, no?
2: Sí, perquè aquí la pregunta és amb la parella. I si no fos la parella... Quina seria la resposta?
0: Wow. Origen, de Christopher Nolan. Inception.
1: La pregunta és, Barça-Getafe, primera jornada de Lliga. Xavi, què prefereixes?
0: Sexe.
1: Vale.
0: Però...
1: Final de la Champions?
0: Però llavors estàs... Home,
2: aquí és
0: final de la Champions, ja, evidentment. Però, escolta, el tema és que sembla que no puguis tenir sexe mai més.
1: Exacte.
0: És o guanya el teu equip o tens sexe un cop a l'any.
2: Clar, i aquí... No ens posem als extrems. I aquestes enquestes es fan en moments genèrics, Maria.
1: Clar.
2: Si preguntéssim en el moment d'una Champions que ha de guanyar el Barça, tothom diria que guanya el Barça. I després ho celebrem com s'ha de celebrar. Com s'ha de celebrar. També diuen que, bueno, tenir sexe, però mentre estic mirant la pantalla de la tele, no. És a dir, hi ha aquestes estratègies també. Les enquestes les recullen, eh? I sí, això us he dit que passa a Espanya, passa a Argentina, que són grans forofos, a Itàlia. Fins i tot aquesta eufòria futbolística de quan guanya el teu equip, perquè és real i es dona, a països que aparentment són com més tranquils i que no tenen la sang calenta com nosaltres, com seria Corea, doncs també s'incrementa la venda de preservatius. És a dir, que ho tenim...
1: Ah, clar. Clar. Amb la venda de preservatius és bona aquesta, clar que no havia caigut jo.
2: Clar. I és que al final és veritat que... que el sentiment aquest que tens pel teu equip de futbol, futbol, per les Olimpiades, pel teu esportista, que, del que sigui, bàsquet, qualsevol activitat esportiva, eh? Fem futbol perquè l'excusa del Mundial del Futbol ens va perfecta, sí, per parlar d'aquest tema.
0: Acaba de començar el Mundial i...
2: Exacte. Doncs es fa una relació d'amor com la que tindries també amb la teva parella. És a dir, que s'activen els mateixos, diguem-ne, neuroquímica en el nostre cos, no? I és una relació amb el teu equip que t'emprenyes, que l'empens, que empatitzes totalment, que l'animes com si fos la teva dona o el teu home, l'animes com t'animaries a tu mateix o al teu millor amic, sí o no?
0: Sí, té alguna cosa de sexe, tot plegat.
2: Clar, i veus a persones que estan espatxurrades en el sofà, que no diuen absolutament res, i de cop estan mirant el seu equip de futbol i es tornen les persones més apassionades del món. Sí o no?
0: És com hauríem de ser al llit.
2: Exacte!
0: Clar. Com abans de llançar un penal, mai millor dit.
2: Doncs és així que el nostre cervell, quan estem tan implicats i hi ha tanta afició, viu la victòria del teu equip o que guanyi allò de l'esport que tu vulguis, pàdel, jo què sé, doncs com si fos una victòria pròpia, no?
1: Ara que has dit això, abans es deia, no sé si encara es diu, quedar-se embarassada de penal, es sí, deia bé, això, no? Sí, ve d'aquí,
2: sí,
1: no?
2: Sí. Podeu venir d'aquí?
1: No ho sabem,
2: no
1: però...
2: ho sabem.
1: Que era un embaràs no desitjat, en aquell moment era quedar-se embarassada de penalti, no?
0: Sí, l'he buscado.
2: Entra pel lloc que no esperaves, seria, no?
0: Potser no ho esperaves, però ho sabies.
1: Exacte.
2: Estaves en el lloc sí, i al sí. moment i fent el que s'havia de fer. Exacte. I llavors, què és el que li passa al nostre cervell? Doncs, passant aquestes coses que hem parlat nosaltres, que quasi bé cada secció en parlem, doncs que s'activa la dopamina, la testosterona...
0: Home.
2: I sobretot hi ha una part molt important, que és l'eufòria, no? Aquest apassionament...
0: No teniu la sensació que darrerament la dopamina... Parlem de dopamina cada dia?
2: Total.
0: Però des de fa un temps aquí, eh? Vull dir, sí. No massa, potser 3 anys, 2 anys?
2: Bueno, amb mi parlem de dopamina des del principi.
0: Sí. Bueno, i amb els experts, quan parlem d'addicció a les xarxes socials, a les pantalles, constantment, no? A les persones.
2: Sí. I diem dopamina perquè sona millor que dir addicció, no? I perquè la dopamina també té la seva part positiva quan es fa servir bé i quan no t'arrossega i condiciona la teva manera d'interactuar. Però hi ha una part aquí també molt interessant i és que activa la testosterona. Estem parlant de sexualitat. La testosterona és imprescindible, no? I amb l'esfera masculina, molt necessària també, juntament amb l'eufòria. Però sí que es dona tots aquests ingredients que calen per una bona activitat sexual. I llavors, davant de la pregunta que prefereixes, sexe o que guanyi el teu equip de futbol, al final l'eufòria química que et produeix és molt semblant, eh? I us dic una cosa, el gol del teu equip de futbol el pots replicar a la moviola tantes vegades com vulguis. Una bona oportunitat d'una bona trobada sexual, com no l'agafis al moment, ja no torna a passar.
0: Amiga.
2: Ja no torna a passar. Llavors penseu bé quan feu la resposta a l'enquesta, si és que us la fan.
0: Sexe després de la victòria augmenta la natalitat.
1: Ah. Mira, jo ho he buscat, eh?
2: Sí.
1: Jo tinc aquí dades, eh?
2: Ho tens.
1: Tinc dades.
2: Sí.
1: I us puc dir que no està demostrat. És a dir, que hi ha molts més factors que influeixen en la natalitat en aquells moments que no pas la victòria, això és el que diuen els estudis que he llegit jo, la victòria d'un equip de futbol. Per exemple, un article que llegíem d'ahir mateix, han estudiat en els mundials del 2006 i del 2014 a Alemanya, no? Més de 30 milions de persones van veure la final a Alemanya del 2014, el 13 de juliol del 2014, que Alemanya es va proclamar campiona del món, i doncs van estudiar si realment 9 mesos després havien nascut la natalitat, i el que vam treure és que si mires l'any
0: no
1: complet, el 2015 a Alemanya van néixer uns 738.000 nens, un 3,2% més que el 2014, però no se sap si aquest 3,2% pot fer algun efecte del Mundial. Molt possiblement no, és el que diuen els efectes. També es deia el mateix en el Barça del triplet. En el Barça del triplet es deia que Catalunya va augmentar un 16% la natalitat després del triplet.
0: Us dic, 16%? Fake news.
1: No, saps què és? Ah, no és fake news, és una dada mal llegida.
0: Ah.
1: Va augmentar un 16% al Bages i al Solsonès. Per algun tipus de raó, no sé quina, però són dades de les comarques del Bages i del Solsonès que van pujar amb més de... van pujar, els bebès nous eren 11.000 més al cap de 9 mesos, però no crec que només les comarques del Bages i el Solsonès estiguessin celebrant el triplet de Catalunya.
0: No
1: diuen
0: sabem...
1: que aquestes dades no són representatives de tota la natalitat d'un any, podríem
0: no
1: dir, no?
0: No sabem si la penya blaurana del Bages i la penya blaurana del Solsonès es van posar molt carinyosos aquella nit entre tots. Allà la penya blaurana van tancar
2: tant de bo.
1: Aquest estudi era del British Medical Journal, eh? O sigui, us estic dient un estudi que va fer el British Medical Journal sobre la
0: molt
1: natalitat a Catalunya després del triplet de Guardiola. No?
2: I t'has superdocumentat,
1: has
2: Maria.
1: Dit?
2: Però jo us porto una altra dada, i és que l'Andrés Iniesta, 9 mesos després d'aquell gol, va tenir la seva filla. O sigui que...
0: Aquesta no la sabia
2: aquesta
0: jo.
2: Aquesta jo us la porto, i és que clavat, escolteu-me, no Ostres. Va fer un gol, va fer dos gols.
0: Home.
2: Aquí a nit. Va fer dos gols.
0: Boníssim, boníssim. Quina nit, no?
2: Sí, és veritat, tal com deia la Maria, que no hi ha dades demostrades, però bueno, és que evidentment amb les mesures de protecció,
0: va,
2: és molt difícil mesurar-ho, però que hi ha una alegria col·lectiva que s'expande en les llars de casa nostra, ja us dic jo...
1: I tothom està més content, això sí, al carrer ho notes, això,
0: molt,
1: quan guanya el Barça.
0: I tant.
2: I és que al final, quan celebrem les persones adultes, incloïm la sexualitat dins d'aquesta celebració. Com tanques una bona festa d'aniversari? Xavi, com tanques una bona festa d'aniversari?
0: Tancant una altra cosa,
2: ja no? Doncs
0: i obrint-la.
1: T'anava a dir, no sé què tanques.
0: I obrint-la. En fi, sí, home...
2: Les persones adultes associem posar la cirereta del pastís a una bona celebració amb tenir una bona experiència sexual. Compartida, fantàsticament, i si és en solitari, doncs fantàsticament. I ja també ens posa, no, en una dimensió la sexualitat, que és la de la celebració, no? La del gaudir, la de treure-la de la part reproductiva i posar-la en la part del plaer. De totes maneres, jo, per totes aquelles persones que parlant quan perd el seu equip, que llavors pues, d'alguna manera ja no tenen oportunitat o perden l'oportunitat de tenir aquesta activitat sexual, Xavi, jo vull recordar 5 beneficis per animar a que aquestes persones, malgrat que el seu equip perdi, tinguin una excusa per tenir activitat sexual.
0: Què passa quan perd el teu equip, no? No et ve de gust?
2: Bueno,
0: t'has tan enfadat?
1: Ja digues que ni sopes, eh?

0: Doncs llavors, motius per tenir un bon sexe malgrat que el teu equip de futbol, de bàsquet, de hockey, del que sigui, perdi. Primer de tot, fas esport. Ja que no l'has fet mirant la tele, doncs
1: et
0: poses a fer una mica d'esforç, treballes la musculatura de la pelvis, cremes calories, a més d'activar tots aquests neurotransmissors que et trauran l'emprenyament de sobre. Et trauran, a més l'estrès, una mica el cansament i et posaran de bon humor. I com que has fet esport, dormiràs millor, amb la qual cosa no estaràs amb el pensament recurrent alimentant l'emprenyament perquè el teu equip ha perdut, no? A més, no et farà mal. Sabem que aquests mals emocionals fan patir i que s'alivien també prenent un ibuprofè. Doncs, en aquest cas, l'ibuprofè és un ibuprofè des de la pràctica, vale? Llavors, se't traurà el mal de cap i que, a més, retroalimentaràs el desig sexual i alimentaràs la bona relació de parella, si és que ho fas amb la parella, si no, ho fas amb solitari.
1: Molt bé. Molt bé. Crec que està molt bé i que prenem nota, perquè això passa i passa sovint.
0: Clar. Llavors, és perd el meu equip, però si tinc una bona trobada sexual després, doncs ja no em farà tant de mal, Llavors...
2: Jo ara penso, 9 mesos enrere de quan vam ser concebuts, hi havia algun tipus de moviment futbolístic? Jo ho estava pensant ara i en el meu cas crec que no.
1: Quin dia vas néixer?
2: Jo vaig néixer el 10 de juliol del 97. Aproximadament seria l'octubre del 96, però hi ha una cosa molt curiosa, Xavi Martínez i Eva Moreno, i és que s'havien d'ajuntar moltes coses perquè jo fos concebuda, perquè el meu pare és del Madrid i ma mare és del Barça.
1: Home!
0: Aquí volia anar jo!
1: Això és un cas únic. I a més, avui, amb el tema que està portant la nostra sexòloga Eva Moreno, t'acaba de rebentar.
0: No volia arribar.
2: Si un estava content, l'altre no ho estava. Això què? El meu pare sempre em diu de broma que jo sóc filla de la sèptima. De la sèptima Copa d'Europa del Real Madrid, que ja no sé ni com dir-li.
1: El gol de Mijatovic.
2: Sí, però clar, això va ser... O sigui, filla es refereix a que quan jo vaig néixer van guanyar la sèptima.
1: Venien de guanyar-la.
2: Exacte, venien de guanyar-la. Sí. Van guanyar el juny i jo era...
1: 9 mesos enrere, el que tu deies.
2: És a l'octubre del 96. No sé què passava jo a l'octubre del 96.
1: Un clàssic i van empatar.
0: Maria, com passa ara a casa teva quan juga en Barça-Madrid? Com és?
2: Si vols t'ho dic fa uns anys, perquè ara mateix és molt tranquil, perquè el meu pare viu molt lluny de casa nostra i la meva mare viu... Clar, vivim separats.
0: Vale.
2: Llavors, fa uns anys, doncs mira, o no un se n'anava al bar i l'altre es quedava a casa, o un es quedava a la cuina i l'altre es quedava al menjador, no hi havia interacció.
0: Mira, aquesta competitivitat pot alimentar la trobada sexual, perquè com que es genera aquesta rivalitat, també resulta molt atractiva. Perquè s'estan fent retrets i també dins de la parella és un joc saludable. I això alimenta també després, pot alimentar després la trobada sexual. Mm. Passa, igual que ens passa amb l'equip de futbol, ens pot passar també amb que un és d'un partit polític i l'altre d'un altre, o que a un li agrada un tipus de
2: maló. A casa meva passava tot, Eva. Tot el que pugui passar, passava a casa meva. Un d'una banda, l'altre d'una altra. Ara s'entén tot, no?
0: No, però que és compatible, compatible i depèn de com ho gestionem, però que pot resultar també divertit aquesta competitivitat sana dins de la relació. I per què no? Escolta'm, ja que ha perdut el teu equip, carinyo, vaig a fer-te unes maniobres orquestales i viceversa, no? I així, d'alguna manera, compensem la pena que tens. El cas que el futbol provoca passions, però també provoca tristor, perquè clar, aquí, en el cas dels seus pares, que em sembla fantàstic, els dos eren uns apassionats, perquè quan un té un equip i li agrada el futbol, doncs ho entén tot això. Però clar, què passa quan a un dels membres de la parella li encanta el futbol i l'altre l'avorreix? O l'esport que sigui, no? Llavors, quan arriben els mundials, és realment una catàstrofe a casa, no? Perquè la persona que li agrada moltíssim l'esport desconnecta totalment de la vida de família. Mm. Està constantment pendent de quin guanya, de quina hora està el partit, de quina selecció vull veure, i d'alguna manera queda totalment aliè al que passa a la resta de la casa i a la resta de la família. I es dona.
2: Això és fotut, perquè en el meu cas, tant la meva parella com a mi, ens agrada molt el futbol i els dos ho seguim, però...

0: Però sé que hi ha parelles que no és el cas, eh? I que és complicat.
1: No, per exemple, en el meu cas, la meva parella, la Clàudia, no és massa futbolera, però ella sempre recolza. Ella sempre s'assuma a la causa i encara que no sigui una apassionada, doncs mira, doncs m'acompanya. Bueno, forma part d'aquesta litúrgia, no?, de convidar gent a casa, els amics, i ja està.
2: Clar, però acompanya a la passió.
1: Sí.
2: Com seria si en comptes de passió fos obsessió?
1: Ja.
2: Que és el que jo em trobo de vegades en parelles. Clar, que seu el diumenge al matí al sofà i no es belluga fins que acaba l'últim reportatge esportiu.
1: És que hi ha diumenges molt guapos, eh? Perquè comença un Atleti a Bilbao Real Societat, empalmes amb un derbi Madrid-Atlético de Madrid
0: Boníssim.
1: I després un Barça espanyol i, clar, això és tot el diumenge.
2: Clar, però està molt bé que hi hagi aquesta afició,
1: va,
2: però que no et faci autista de la resta de coses que passen a la família i ignorant a la teva parella, no? Si vius sol i sola, doncs
0: fes
2: cap problema,
0: vulgui.
2: Però si comparteixes casa teva amb algú més, doncs aquí la cosa canvia. I ens ho trobem, eh? Que és una manera també, i aquí donant-li la volta, d'evasió de la relació. Faig servir el futbol, faig servir el canal esportiu, cotxes, motos, el que sigui que facin,
1: per passar de
2: tot el que està succeint i evitar, també passa.
1: Això passa amb les excursions en bici. Això és una teoria de la Laura Fa, que diu que quan el teu marit comenci a quedar amb els col·legotes per sortir de bicicleta els caps de setmana, és que t'està posant les banyes. O que ja no t'estima, o que ja no vol seguir.
2: Bueno,
1: teoria Laura Fa, que ja sabem que la Laura també...
2: També ho deia amb el pàdel.
1: També, sí, no? També, amb el... És veritat, bicis i pàdel. Sí, sí,
2: també
1: sí,
2: ho deia amb el pàdel. Laura, que t'estimem.
1: Sí, home, petó. Grande, mamaratxis. Doncs bé, portes punt per pensar?
2: Portem
1: especial mundial.
2: Punt per pensar.
1: Perfecte.
2: Especial aficionats del futbol. Perquè avui semblava que parlàvem de futbol, eh? Us heu cregut. Però en realitat hem parlat de la relació íntima que tenim amb la pertinença, amb l'eufòria, amb la frustració i amb tot allò que sentim quan el nostre equip esportista que ens agrada guanya o perd. Que són emocions intenses que es transformen en celebració i per què no? I tant de bo que es transformin també en sexe. Però també hem vist que quan el futbol o l'esport que sigui ocupa tot l'espai, la parella esdevé invisible, desconnectada i fora del vincle. El futbol no crea la distància emocional. El que fa és ampliar la que ja existeix. I potser per això el futbol s'assembla tant a l'amor, perquè ens fa vibrar, ens fa esperar, ens fa emocionar, ens fa celebrar i perquè desperta una necessitat profundament humana de sentir-nos connectats. La meva recomanació, i acabo amb això, guanyi o perdi el teu equip, celebra-ho bé, com cal, sempre.
1: Molt bé, doncs abans d'avançar tenim algunes preguntes que ens arriben dels oients.
2: Ah, vinga, va.
1: Per l'Eva Moreno, arroba Xavi Forni a través d'X i també d'Instagram. Per exemple, et pregunten per missatge, Eva, el futbol pot activar el desig perquè ens connecta amb una part més primària? Tribu, victòria, cos, suor i celebració?
2: Justament.
1: Tot molt animal?
2: Compte que som, els éssers humans som éssers tribals. Ens belluguem per tribus, no? De fet, quan parlem de solitud, com una malaltia social avui en dia, no?
1: Sí,
2: una lacra social, la solitud. Perquè som éssers gregaris. Llavors, malgrat que tu estiguis a casa i estiguis sol, estàs connectat amb totes aquelles persones que estan en el camp celebrant amb tu. I en aquell moment ja no estàs sol. I, a més, ja has vist que hem parlat de fer la trobada a casa amb els amics, menges unes pizzas, t'abraces, et fas petons... És un motiu de celebració perquè ens vincula i això ens connecta amb la tribu. Perquè tenim
1: el crit,
2: un,
1: no?
2: Clar,
1: cops al pit...
2: Exacte, tenim un objectiu comú, en aquell moment una passió comú, que és el que és una de les coses que defineix una tribu, no? Que apuntem amb la mateixa direcció, volem el mateix sentiment comú.
0: I a més, a vegades amb gent que no coneixes, t'abraces.
1: Sí,
0: quan
1: moltes vegades.
0: Estàs al camp de futbol o al bar...
1: Sí, et connecta, et connecta molt.
0: És increïble,
1: molt.
0: El camp de futbol o al bar o així...
1: Et reconeixes
0: clar,
1: en un desconegut.
0: Amb un desconegut t'abraces amb la persona que tens al costat. És una cosa que després, si ho mires fora del context, és una cosa raríssima.
1: És veritat, només passa amb el futbol.
2: Però és per això, perquè estem en la mateixa sintonia, hi ha una cosa molt forta que ens vincula, que és el futbol. Després ja sabrem qui és la persona que està darrere de l'afició, no? Però en aquest moment això ens uneix i això ens passa amb el futbol, ens ha passat ara amb la celebració de la Sagrada Família,
1: sí,
2: de la Creu.
1: I tant.
2: Siguis cristià, no ho siguis, exacte, ens ha vinculat aquí. Vull dir, tantes coses que passen a la vida que tenen a veure amb aquest sentiment de tribu perquè estem tots vinculats amb això.
1: Aquesta m'ha agradat, atenció. Diu, et pregunta Eva Moreno, @xavifornia, X Instagram. Quan perd el teu equip, baixa el desig sexual. O potser és que apareix un altre tipus de necessitat, com el consol, la tendresa, el contacte i l'abraçada.
2: Clar, si et deixes, perquè moltes vegades sí, pot ser que tinguis aquesta necessitat.
1: És que sexe, que sigui abraça'm i em vull oblidar de tot, no?
2: Però moltes vegades, quan perds el teu equip, estàs tan connectat amb el que està passant. Tu fas tan teu, que és com si perdessis tu. I et fa tanta ràbia que el que et connecta és amb l'emprenyament i més aviat que amb l'abraçada, amb el deixa'm estar. No em diguis res. Necessito estar sol o sola, no? Llavors, aquesta abraçada, sí, està bé, però si la persona ho permet, perquè igual et fa una esbarrufada si t'acostes en el moment que no toca, O sigui que...
1: Hi ha una altra, que no sé si ve massa el cas, però bé, també pot ser interessant. Diu, et pregunten, Eva, per què encara sorprèn que una dona visqui el futbol amb desig, passió i ràbia? Hem erotitzat l'aficionat masculí i hem infantilitzat l'aficionada femenina?
2: M'encanta molt aquesta pregunta, intel·lectualment molt potent.
1: Sí.
2: Jo la contestaré des de la vessant més futbolera, no entraré en terrenys feministes, no obriré aquests melons, però les dones cada vegada se'ns està traient més aquest estigma perquè hi ha més dones futboleres.
1: Jo no tinc aquesta percepció.
2: Jo tampoc.
1: Dona infantilitzada,
2: no,
1: al revés.
2: Jo tampoc. O sigui, només hem de veure el goig que fa el camp del Barça, que tant de bo fos el camp de tots els equips de futbol, de totes les seleccions i seccions i classes, plens de dones que gaudeixen del futbol, que s'ho passen bé i que mostren la seva passió. Us dic una cosa, jo crec que encara estem veient, això és bola de cristal, Eva Moreno, la intuïció que m'acompanya i que me l'estimo tant.
1: Sí.
2: Però encara hem de veure una revolució més gran que fan les dones en el futbol, perquè com que afortunadament les coses les vivim de manera diferent, hi ha molta passió posada, molta emocionalitat expressada, i això farà i ajudarà a que els homes encara connecteu més apassionadament amb el futbol.
1: Doncs, moltes gràcies, Eva Moreno.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A veure si guanyem Aràbia diumenge i acaba el diumenge com cal.
2: Pues que sigui així, que acabi com cal. Poseu la cirereta al pastís.
1: Bona hora. Partit és a les 6 de la tarda, hora catalana, o sigui que...
0: Acaba les 8, sopar i perfecte.
2: Molt bé.
1: Jo faria perfecte i després sopar.
2: Bueno. Molt bé, jo també,
0: Xavi. Jo he pensat per la gana, primer.
1: No, calla, que se repite mucho el ajo. Gràcies, Eva, una abraçada. T'estimem molt. Hola, Jaume Rielo, com estàs?
3: Què tal, Xavi, com estàs?
1: Molt bé, el nostre amic,
0: pensava
1: company
0: que li anava a fer una pregunta. Que...
1: No, home, no el vull ficar en una posició i una situació incòmoda i, escolta, això, que estàvem parlant, que avui a l'Eva... Mm-hmm. És un tema molt interessant. Ens porta la nostra sexòloga Eva Moreno el tema de que, clar, quan guanya el teu equip, hi ha més sexe o no? Hem portat aquí estudis, dades, que si natalitat, que si venda de preservatius, que si...
3: És una bona pregunta. Jo, en el meu cas, et diria que més aviat no, perquè com els partits acostumen a allargar molt i la meva dona és zero futbolera, ja o està adormida o està ja per altra.
0: I perquè tu treballes.
1: Tu treballes.
0: O sigui, és diferent.
3: Exacte, sí. Però algun partit que no he treballat i l'he estat veient des de casa, no acaba la cosa com potser ens agradaria.
1: I un bon fitxatge et pot posar de millor humor en aquest sentit, també. Per exemple, ara el Cucurella, no? Jo he estat, tots els madridistes estan... Com feia anys que jo no veia els madridistes amb un fitxatge, no? Estan supercontents.
2: Però, perdoneu, perquè ens han ficat un gol al Barça.
1: Home!
2: No perquè hagi fitxat aquest senyor.
1: I tant!
0: Sí, sí, però no sé, jo estic desencantada.
1: El Madrid està fent un mercat d'estiu espectacular. No tanta filtració del Deco i tanta tonteria, al final no ve ningú aquí. Home,
0: ah, en parlarem.
1: Bueno. En fi, gràcies, Eva, t'estimem molt.
2: Us estimo.
1: Aquí nos vamos liando, nos liamos. Jaume, com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
1: Una mica veient molt de baixona, futbol. També, de baixona, després de l'Udaim.
3: Sí, sí, sí. Veient molts partits, i sí, evidentment. Espanya no va començar gaire bé al Mundial. 0-0, el partit jo diria que no va ser gaire bo.
1: No,
3: no vaig
1: terrible.
3: Tenir, Xavi, la sensació de que Cap Verd estigués patint en cap moment, que tots estem posant el porter de Cap Verd com el gran heroi. No li recordo grans aturades. Farem l'acudit aquell, no?, que Espanya va tenir un inici verd, no? El petit...
1: Acabó verde. Verde ayer. Ayer estaba verde España.
3: Sí, estaba verde España, sí, sí, sí, totalment.
1: Típic titular, diguéssim, de diari de premsa esportiva, no? Alerta roja, no?
3: Alerta verde.
1: En aquest cas, sí, sí. Alerta verde.
3: Sí.
1: Saludem a aquesta hora de la tarda al nostre company Germà García. Germà, molt bona tarda.
4: Què tal, Xavi? Molt bones. Què
1: molt
4: tal?
1: Bones, molt bé. Aquí amb la Maria, amb el Jaume, fent una miqueta de tertulieta, de baixona, no?, després del que va passar ahir a Atlanta. El Germà García, evidentment, que és la veu en majúscules de les retransmissions esportives d'aquesta casa. Com ho vas veure, Germà? Percepcions del dia després?
4: Doncs, bueno, la percepció que més o menys té tothom, que no hi ha ritme, que no han arribat... Jo crec que venen molt passats de voltes, en el sentit de que s'han jugat massa partits, i es va veure clarament. O sigui, això de tenir, de buscar el ritme aquest que volien, emprear doncs, la precisió que havia tingut en altres ocasions, jo crec que arriben farcits de tants partits, i alguns d'ells sembla com si estiguessin desconnectats, almenys pel que es va poder veure ahir. Dit això, també t'haig de dir, i ho hem comentat també en el nostre informatiu d'aquest migdia, aviam, és el primer partit. Jo recordo que quan Espanya va ser campiona del món en el 2010, a Sud-àfrica, el primer partit el va perdre contra Suïssa. Aviam, i no va passar res, tampoc. Van ser campions, al final.
1: Però, Germà,
4: home, són
1: perdó,
4: tres partits.
1: Jo recordo que aquell partit que va perdre Espanya va ser una desgràcia futbolística, sí, perquè va jugar molt bé Espanya.
0: Avui fa 16 anys, justos. Avui fa 16 anys d'aquell partit.
3: Sí, és veritat. Recordeu que Piqué va acabar amb una cara nova aquell partit.
4: Sí,
3: sí. Sí. I el record és aquest, que Espanya va jugar molt bé aquell dia.
4: I si ens remuntem a l'últim Mundial, doncs Espanya va començar golejant
3: tot
4: a Costa Rica.
3: Tot el contrari.
4: I mira com va acabar.
1: Vull dir que...
4: va, ja, aquestes però... coses no se saben mai. No?
1: Però és...
4: Aviam, és imprescindible guanyar diumenge, això sí, i crec que s'ha de guanyar sí o sí a Aràbia, perquè si tornes a ensopegar, compte que la cosa llavors sí que es pot complicar en l'última jornada contra Uruguai, que per cert, ahir tampoc va demostrar res de l'altre món, Uruguai, eh? Contra Aràbia.
3: Va estar a punt de perdre, sí, sí. Va arribar el gol d'Uruguai al tram final.
4: Sí.
3: Sí, sí, sí. I compta amb acabar segons el grup, perquè ens podríem creuar el rival a 700 de final, podria ser l'Argentina.
4: Sí, sí.
0: Uau.
1: És que pot ser terrible. Oh,
3: 800 de final, Portugal.
4: Per això dic la importància que té de poder acabar primer de grup. Sí que és veritat que passen els dos primers.
3: O tercer,
4: però
3: Germà,
4: perquè...
3: no? Per evitar el segon lloc.
4: Sí, perquè els tercers, depèn de quin grup estiguis, el tercer també s'hi podria afegir a les eliminatòries. Però, home, si volem assegurar bé el tret, s'ha de guanyar el diumenge a Aràbia i després intentar fer un bon paper contra Uruguai. És que si no passa tot per això, llavors sí que allò que es diu apaga i vamonos. Però amb el que ens queda el partit d'ahir és que hi ha molta feina per fer i jo, sobretot, el que veig és jugadors que estan molt cansats, que arriben saturats de futbol. Sí que és veritat que aquesta és la gran finestra a nivell mundial de la gran majoria d'ells, per no dir que no hi ha cap jugador que no tingui com a parador principal un mundial, però crec que arriben esgotats, i ahir crec que es va demostrar.
1: Germà, Jaume, parlant precisament d'això, de jugadors que no estan en el seu millor moment, està clar que Lamine va sortir i va canviar una miqueta el partit, que jo crec que si agafa una miqueta de ritme, Lamine és titularíssim i és el revulsiu. Però, per noms propis, Rodri ha de ser titular en aquesta selecció? Jo, això és molt personal, jo tinc la sensació que Rodri no tornarà a ser el Rodri que vam veure a l'Eurocopa. Després de la lesió...
3: Ha tingut lesions fortes, sí.
1: Recuperar-se amb aquestes edats és més complicat, no?
3: I també la sensació de tenir cromos repetits, no? Migcampistes del mateix estil. De la Fuente va sortir amb un 11 per tenir la possessió de la pilota, que era una cosa molt òbvia que tindries contra Cap Verd. Potser necessitava jugadors més incisius. El cas de Gavi, com extrem esquerra. El cas de Pedri, molt a prop de la punta d'atac. De fet, la meva sensació quan entra Lamine Yamal és que Espanya millora no tant per Lamine Yamal com perquè s'endarrereix la posició de Pedri i està en una zona més de creació...
1: A la base.
3: On juga habitualment el Barça. Clar. I on se sent més còmode Pedri. I a partir d'aquí, jo crec que millora una miqueta Espanya, sense ser tampoc una cosa excelsa.
4: Sí, jo tampoc veig a... No veig a Rodri en el seu millor moment i, home, jo crec que opcions en té. També és veritat que Subimendi tampoc arriba en el seu millor moment de forma, perquè també ha estat molt de temps lesionat. I, home, Pedri és el que porta, sense cap mena de dubte, la batuta d'aquest equip. Aviam, opcions en té i un grapat, el de la Fuente. Vull dir, a mi no em va acabar de convèncer ahir la posició de Gavi. No em convenç, igual que quan l'ha fet jugar el Hansi Flick en aquesta posició per la banda esquerra, perquè ell tendeix sempre a anar-se'n cap endins. No és un extrem, això ja ho sabem. No sé, crec que altres alternatives hi han. Ara bé, hi han jugadors que no arriben bé. Nico Williams no està bé, a la Minya mal se l'ha de tractar bé, se li han de donar pocs minuts mica en mica i que vagi agafant el ritme, però sí que és veritat que ahir els 20 minuts que va tenir per jugar, perquè va entrar al minut 70 de partit, doncs va haver més que suficient com per veure que la selecció espanyola és una amb la Minya mal i una altra sense la Minya mal.
1: És que segurament, si haguessis de definir l'Espanya campiona de l'Euro, no? L'Eurocopa, home, jo crec que l'Espanya que va meravellar a Europa i al món sencer va ser perquè tenia dos ganivets.
3: Totalment.
1: Que eren Nico Williams i Lamine Yamal. Era molt reconeixible, sí, sí, sí. Això. Dona la sensació
4: en el seu
1: que...
4: gran moment d'esforma, eh?
1: Sí,
4: tots
1: exacte.
4: Dos.
1: Això t'anava a dir, germà.
4: Venen de lesions tots dos, eh?
1: Ja, però jo crec que no, eh? Que no els tindrem. I llavors, ahir, jo no entenc massa allò de Gavi. No ho entenc. Tenint, per exemple, a un altre extrem... com era el Canari, no?
3: Jeremy Pino.
4: Sí. Jo crec que hagués tingut que jugar Jeremy Pino, estic totalment d'acord amb això. A mi no em va convèncer en absolut això de Gavi, i després una altra cosa. A Luis de la Fuente se li ha de dir la posició que ocupa el Ferran Torres.
1: Ai, Ferran.
4: És que el Ferran Torres... Clar, és que aviam, Ferran Torres ni és nou, ni és extrem, és un mitja punta, ho ha sigut tota la vida, però l'han reciclat a tants llocs que ara, en aquests moments, ja no sap ni on juga. I, noi, no sé, no m'acaba de fer el pes tampoc, i és un altre que crec que també arriba sense benzina en aquest Mundial.
3: El València és veritat que quan va començar jugava en aquella posició, si no m'equivoco, germà, però després d'allò fa molts anys, i després s'ha anat reciclant cap a una posició molt més centrada. Fa molt de temps que Ferran no juga en aquest extrem dret, però quan comença, quan hi romp, el València ho fa allà. Sí, sí.
4: Sí, però és que l'estan marejant de tal forma que jo crec que no sap ni on ha de jugar. No sé,
1: no
4: jo crec
1: sort,
4: que hi ha moltes coses per fer encara, i tampoc té sort.
1: No
4: té de cara
1: sort, té una mica el síndrome Morata, O sigui, de debò. Sí. L'hem vist al Barça i amb la selecció ahir del mateix.
3: Ahir va tenir uns quants gols.
1: Per això...
3: I va poder... Però ostres, estem... Espanya, li va faltar ritme, li va faltar jugadors que venen de lesions i... però el que tenies davant és Cap Verd.
1: És que és molt
3: fort. El que tindràs davant diumenge és Aràbia Saudita. Hauries de poder sumar els 3 punts contra aquestes dues seleccions.
1: No us va donar la sensació, germà Jaume Maria, que ahir la selecció espanyola estava lenta?
0: Molt. Sí, no tenia energia, ritme.
1: No hi havia velocitat.
4: És el que t'he dit abans, a més. És el que t'he dit abans.
1: Com adormits.
4: Jo crec que arriben amb molts deures per fer. Molts deures per fer i jugadors que estan molt cansats. I aquest còctel és molt perillós, perquè la desconnexió en qualsevol moment pot arribar. I ahir es va demostrar que hi ha una desconnexió important i veurem si això té cura amb els pocs dies que tenen entre partit i partit. Però a mi la sensació que em va donar ahir a Espanya, tot i que això es pot revertir, repeteixo, si es posen les piles, evidentment, la sensació no és gens bona, gens bona.
1: Però clar, ens pot passar el que ja li va passar a Vicente del Bosque, que per mantenir les seves vaques sagrades, diguéssim, els jugadors que li van donar la glòria, no? Va passar el que va passar. Els hi ha passat un munt d'entrenadors, no sé si... No ha estat l'any de Fabián al PSG, el Rodri està com està, ho sabem, Nico Williams està com està. Què ha de fer Luis de la Fuente, llavors, parlant d'aquesta revolució que comenta el germà?
3: A mi em sembla que venen ara partits més complicats, que el rival més assequible o menys potent del grup és Cap Verd, i que l'Aràbia Saudita va demostrar cosetes contra l'Uruguai i són seleccions que tenen un nivell superior. Això d'una banda fa que, evidentment, pugi el nivell d'exigència, però de l'altra tens un equip que potser t'anirà a buscar una miqueta més, no?, que Cap Verd, que estava com més còmode darrere i intentaran doncs, certes transicions. És d'una banda més perillós, però segurament hi haurà espais per Espanya i poder fer alguna cosa. Jo el que crec és que calen jugadors que vagin més de cara a barraca. Jo vaig trobar a faltar, per exemple, Xavi, a Borja Iglesias.
1: És veritat.
3: T'has portat a Borja Iglesias, que és un davanter que té molt gol, i si no el fas jugar quan necessites marcar contra Cap Verd, quan el faràs jugar?
1: És que aquest és un altre tema.
3: Quan el faràs jugar?
1: Els canvis, eh? Germà, sí, sí. Molt tard. Sí, sí, Lluís no. de la Fuente, molt tard, eh?
4: Va reaccionar molt tard i no va endevinar. Perquè jo estic d'acord amb el que acaba de dir ara el Jaume. Jo també vaig trobar a notar el Panda, perquè el Panda sí. està precisament per això, per entrar moments de desatascar un partit que tu veies que no hi havia manera, que podien haver estat jugant 20 minuts més i que sí. no veu en porteria. Vull dir, a més, amb la sort que va tenir el seu porter, que va estar, ahir va ser el seu gran dia com a professional d'això. I, home, no sé, si portes els jugadors és per fer-los jugar just quan saps que tens un partit molt complicat, que se t'ha girat i que no el pots treure endavant. I el Borja Iglesias estava per això ahir. A mi em va decebre molt les rotacions que va fer el Lluís de la Fuente. Ara bé, dit això, tampoc és com per començar ara a fotre-li, perquè, aviam, no és Luis Enrique tampoc, eh? Que hi havia molts mitjans de comunicació que anaven a per ell. Aquí sembla que tot és molt més dòcil, perquè es porta molt bé amb els mitjans de comunicació, perquè els parla de tu. En fi, se li permet molt més, perquè si el partit d'ahir el seleccionador arriba a ser Luis Enrique, el terrabastall que tenim muntat avui a nivell d'ones...
1: Sí.
4: Hauria estat impressionant.
1: Això deia ahir la Mònica Marchante, sí.
0: I sobre aquestes crítiques, justament, també en va parlar Lluís de la Fuente ahir a la roda de premsa.
5: Pero vamos a ver, me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o de preocupación excesiva, más que la que es un punto de mejora que hay que seguir mejorando. Nada más. Lo que se diga o se deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino, y es el camino que nos ha traído hasta aquí, después de muchos meses haciendo las cosas muy bien y seguir haciéndolas.
4: Fixeu-vos que autocrítica zero. Autocrítica zero. Però el seleccionador i els jugadors, perquè jo vaig escoltar ahir també alguna que una altra declaració que és per llogar-hi cadires, i a més com empipats sí. amb els mitjans de comunicació desplaçats, dient, però què m'estàs dient? Però és que som Espanya. No sé, noi, tio, fem una miqueta també de reflexió.
3: Germà, continuem invictes.
4: Sí, això, però tu creus no que aquesta, Jaume, que aquesta reflexió l'ha de fer Lluís el de la Fuente amb un partit que acabes d'empatar amb un equip que està al número 70 i pico del rànquing FIFA, per l'amor de Déu. És que no és normal, de veritat, no és normal.
3: Hi ha una dada que repassàvem abans a la redacció que a mi em sembla molt il·lustrativa. L'estadística de faltes, Cap Verd només en fa una.
1: És increïble.
3: Una falta en tot el partit. Algú que no vegi o que no hagi vist el partit pot pensar... han cosit a patades als jugadors de la selecció espanyola. No van fer joc brut.
0: No.
3: Van poder defensar molt bé. I precisament, si només van fer una falta, vol dir que recuperaven de manera neta la pilota constantment. Sí. I això parla, evidentment, malament de la selecció espanyola.
1: La dada d'Oyarzabal...
3: 30 minuts.
1: Sense tocar la pilota, 30 minuts.
4: Era un illot a dalt de tot. Per això et dic que, home, si veus que s'ha de reaccionar d'alguna manera quan portes un davanter centre que està inèdit durant mitja hora, dona-li la volta al mitjó, sisplau, que tens en el vestidor, que tens a la banqueta gent que t'ho pot fer, com és el Borja Iglesias. Dona-li l'oportunitat, que per això te l'has emportat. No sé, noi, a mi em va decebre molt ahir el de la Fuente, però dit això ja dic que hi ha temps per davant de poder reaccionar i espero veure una altra cara diumenge contra Aràbia Saudita. I aviso que Aràbia és bastant més equip que el Cap Verd d'ahir, eh? Vull dir, compte, eh?
3: I que és normal sobre reaccionar avui i tenir aquest tipus de reflexions, i és normal, has empatat a zero contra l'equip més feble del grup. Llavors, el que diu el germà, això és revertible, jo crec que si guanyes un partit ja estàs a la següent ronda, veurem si segons o primers, guanyant un partit ja estaries a les eliminatòries, però evidentment hem de fer la lectura del que hem vist. Un 0-0, per mi, molt decebedor.
1: Les sensacions.
3: No només el resultat, sinó també les sensacions.
1: No sé si, en aquest cas... Hem escoltat a tots els jugadors, el Lluís de la Fuente, el seleccionador, durant tots aquests darrers dies, dir que sí, que són favorits i que els hi agrada, i que és una cosa, diguéssim, normal, perquè pel joc que s'ha desplegat últimament. Però analitzes els darrers partits d'Espanya, els darrers empats, i ja la sensació no era massa bona. No sé si anar tan de favorits, en aquest cas, és positiu.
4: Ah, això és el tarannà de sempre. Sempre ha sigut aquí sempre l'eufòria abans de començar un Mundial. Però clar, per part dels mitjans de comunicació, també ho dic, eh? Per part dels mitjans de comunicació, sí, que sí, sembla sí, que abans sí, de començar ja ets el gran favorit i que ho has de guanyar tot i que, escolta'm, això s'ha de demostrar damunt del terreny de joc. I de moment el que vam veure ahir, per aquest tarannà segur que no arribem a cap lloc.
3: Però jo sí que crec que està justificada aquesta vitola, no?, de sí, favorits. Vens de guanyar l'Eurocopa, vens de ser finalista a la Nations League, vens de, mira, aquesta ratxa de l'invicta, no? I tens jugadors que són desequilibrants i que són top a nivell mundial. Potser aquestes peces no estan acabant d'encaixar, però jo crec que la vitola de favorits sí que és justa. Tu miraves i tothom posava França, Espanya, són com les seleccions aspirants, no?, a guanyar
4: sobre
3: el Mundial.
4: Sobre el paper, sí.
6: I després... vens de jugar molt bé, eh? Vens de jugar molt bé al futbol. Cosa que França, per exemple, no fa. Amb la capaç que té, el Deschamps, encara no...
3: Té una gran defensa, té un gran atac, però ja està. O sigui, no està malament, eh? Una gran
6: però
3: defensa.
6: No juguen bé, França. És molt avorrit veure a França.
4: Doncs compte aquesta nit, eh?
6: Compte aquesta nit,
4: França, perquè el rival és Senegal, que no tindrà nom, però compta perquè la majoria de jugadors senegalesos tenen tots doble nacionalitat i molts juguen a les lligues potents d'Europa, eh? O sigui, no estem parlant de que venen tots de l'Àfrica, no. Si la gran majoria juguen a Europa i en clubs potents, compta que li poden complicar molt les coses a França avui, eh?
3: Us explico una. Només hi ha un precedent d'un França-Senegal. Va ser el Mundial del 2002, el primer partit del grup en què estava França. El 2002, França venia de guanyar el Mundial del 98, aquell Mundial a França, amb Zidane, que guanya en la final 3-0 contra el Brasil, i estava amb la vitola de favorita, la selecció francesa. És un partit que a nivell social també a França és molt important perquè hi ha molts descendents de senegalesos, sí, per les grans ciutats de França. Aquell partit va guanyar Senegal 0-1. I allò va ser l'inici del desastre de França, que va caure a la fase de grups únicament amb un punt.
4: Ostres. Per això ho estic advertint, Jaume, per això ho adverteixo. Sí, sí,
3: sí, sí, sí, sí. I és l'únic precedent entre França i el Senegal. I el que us volia dir també, que hi ha moltes sorpreses en aquest Mundial. A mi que Bèlgica i Egipte hagin empatat, per mi és una sorpresa. Turquia, que va caure contra Austràlia. Turquia semblava que era un dels equips revelació. Hi està havent moltes sorpreses. Brasil-Marroc 1-1.
6: Sí. Sí, sí, sí, és veritat que Marroc ja ens el prenem una miqueta més.
3: Una miqueta més, seriosament, sí, després sí, de l'últim sí, Mundial. Sí, sí. Però...
4: Home, ens va deixar fora, eh? Va deixar fora Espanya, de Luis Enrique.
6: Quin partit tan desesperat. Sí, sí, sí. Deies, Maria, perdona.
0: No deies res.
6: Ah, jo pensava que volies parlar de les declaracions també dels jugadors, perquè, mira...
0: Bé, quan sortissin a compte, abans hem parlat de Gavi, també el tema d'Unai Simón, no?, que va dir que no tenia clar que fos titular en aquest partit i que tampoc té clar pel següent.
7: Hola, Unai, dejando un poco el partido, que seguro que todo sale bien, ¿cómo te has sentido tú al verte de portero titular para este partido y si ya lo sabías?
8: Bien, bien. Evidentemente estaba había esa incertidumbre. Los tres porteros que estamos aquí nos hubiese gustado jugar este partido. Evidentemente volver a haber incertidumbre para el siguiente partido contra Arabia, porque al final, dependiendo del rival, está teniendo que buscar los mejores jugadores para ese partido. Y bueno, en ese sentido, pues muy contento. Y la segunda pregunta, creo que no me acuerdo cuál era. Y no lo sabía hasta hace dos horas antes del partido, que és quan surt la alineació i quan tots sabem si vas a
6: fer. Bé, doncs el capità...
4: Aquest és Unai Simón, eh? Unai Simón parlant de l'eterna de tres porters que porta Espanya i De La Fuente continua confiant en ell. O sigui que Joan García, ja veurem jo si té l'oportunitat o no de jugar algun partit, perquè aquest és d'idees fixes, eh? Vull dir, aquest és el porter i res més. I sense oblidar-nos de l'altre porter, de Raya. Raya ha fet una temporada impressionant amb l'Arsenal. Vull dir que són tres porters de molta, molta garantia. Tampoc és com per analitzar el que va passar ahir, perquè és que no van arribar aquesta gent. Només van fer una rematada, l'última jugada del partit, que una mica més i s'emporten els tres punts.
3: Que va ser de les més clares del partit, aquella rematada. Exacte, de les ocasions més clares de tot el partit.
6: Sí, bé, sí. Deien el capità, no, el capità Rodri, ara, però sí que és un dels capitans. És un dels capitans, Unai. Doncs tanquem selecció, moltíssimes gràcies. Re, jo, abans d'acomiadar-vos, volia preguntar també pel mercat de fitxatges, perquè, home, jo crec que està hiperconnectat tot plegat, i aquest impacte a Cucurella, no havia vist el Real Madrid fer més tuits de la selecció espanyola que ahir amb el tema Cucurella. S'està movent molt bé el Real Madrid en aquest mercat d'estiu.
3: Hi ha quatre fitxatges, no?, del Madrid. Sí. Bernardo Silva, Konaté, Cucurella i l'altre és Dumfries.
1: Dumfries.
3: L'únic que s'ha fet
4: tots els que va fer la temporada passada, eh?
3: Sí.
4: Recordeu
3: i en les mateixes posicions.
4: Fer, a les mateixes posicions. A les mateixes posicions.
1: Entrenador
4: inclòs. De canvis i res de res.
3: Sí, sí, totalment. Dels quatre, només s'ha anunciat Cucurella i el dia que juga a Espanya.
0: Hores abans.
1: És veritat, és veritat.
3: Hores abans, per poder dir que el Madrid
4: com
3: té un jugador
4: a la selecció. Com el dia que va desestabilitzar Florentino la selecció espanyola quan va fer públic que fitxaven a Lopetegui, recordeu?
1: Wow,
4: a poques hores de començar un partit amb la selecció. Vull dir que tot ho fa així, però, claro, su florentineza és el que té. Vull dir, ningú... No preocupis que ningú dirà res i anirà en contra del que faci aquest senyor. No preocupis.
1: Sí, sí, recordo perfectament. Hierro es va posar al comandament,
0: sí?
1: No?
0: Sí.
1: Mundial de Rússia.
3: Quin desastre de mundial 2000, aquell, eh?
0: 2018.
1: Quin desastre, sí.
0: Aquesta nit, Iraq-Noruega, et sentirem, no, germà?
4: A Iraq-Noruega, sí, tinc aquest partit a les 12 de la nit.
1: De la
4: I
1: nit.
4: Demà tinc a l'Anglaterra-Croàcia a les 10 de la nit.
1: Boníssim, sí, sí. Aquest.
0: Molt
1: a les 10 de la nit a Ràdio
0: aquest,
1: Nacional.
4: Aquest de demà, sí, molt bo, molt bo.
1: Boníssim.
4: Sí, sí. Bueno, i avui veurem a Haaland. Ja veurem a Haaland, què fa.
0: Jo crec que Noruega pot ser...
3: Sorlot.
0: Sorlot,
3: exacte. Sí, sí, atenció Noruega, sí. Doncs sí. Moltíssimes gràcies, Germà García. T'escoltem aquesta nit i tot durant tot el Mundial a Ràdio Nacional.
4: Perfecte.
3: Una abraçada. Jaume Riello, moltes gràcies.
1: Un plaer.
3: Un plaer. Hem de fer més, això.
1: Clar que sí, quan vulgueu.

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Per cert, Maria, el United diu no. El Manchester United li acaba de dir al Barça que rien de rien.
2: Vaja.
1: Na de na. Nanai. Nanai, que no és que el Barça el que volia era una altra sessió.
2: Ah,
1: pel Marcus Rashford.
2: Doncs no n'hi ha més sessions amb el Marcus Rashford.
1: Vol 45 milions.
2: Sí, sí,
1: Manchester
2: sí, sí.
1: United acaba de comunicar al Barça que vol 45 milions per Marcus Rashford. La clàusula que tenia era de 30, no? Sí, el Barça la volia executar.
2: Sí,
1: ara ha pujat 15. Potser doncs el Madrid mira, el vol.
2: Que se'l quedin. Exacte, no el volen, a Marcus Rashford?
1: I a més, en aquella posició no tenen a ningú.
2: No, però sí, és fantàstic.
1: Clar.
2: És Florentino.
1: Ja col·lapsa.
2: Jo sé que no escuches. Coge ja. Rashford, hombre, que lo queremos mucho, lo quiere el Barça.
1: Sí, hombre.
2: Hem de dir que el volem perquè l'agafi el Madrid, saps?
1: Bé, Ilia Topuria, a aquesta hora de la tarda, acaba de sortir de l'hospital.
2: Jo parlant en castellà perquè m'escolti Florentino, saps?
1: No, no,
2: increïble.
1: Ho sé, ara li enviem el tall al Joel Sevilla. Treu el tall al Jaume Tudela i el Joel ja l'està enviant a Valdebebas.
2: Ilia Topuria, que ha sortit de l'hospital. Sí, ostres, sí, doncs sí, molt sí, ràpid ha anat això, no?
1: No tornarà a lluitar aquest any 2026.
2: Vaja.
1: És una realitat. I el matador, que ja està començant el seu procés de rehabilitació a casa, després de retirar-se ahir del combat, i ja ha sortit de l'hospital.
2: He llegit jo que és una lesió molt complicada,
1: sí,
2: perquè té una fractura orbital a la cara, no? I això què vol dir? Doncs vol dir que li han donat un cop a l'ull amb tanta força que el que fa tot el que és l'àmbit aquós de l'ull és col·lapsar, i col·lapsa amb la part de sota de l'ull, no? I que és l'òrbita, i després doncs, tot el que ve a ser el nervi aquós de l'ull cau a sota, i el que s'ha de fer és reconstruir bona part de l'ull, que clar, en tan poca estona, no sé com li deuen haver fet, gairebé 24 hores,
1: yeah.
2: I li han de posar una placa de titani en la fractura orbital, això és el que he llegit jo amb metges que ho havien analitzat, i reconstruir tota aquesta part de l'ull. Poder li han fet com un pedaç ara per aquestes primeres hores, i després li hauran d'arreglar, no ho sé, però he llegit que és una lesió molt complicada,
1: Senyor. En fi, ja ho vam comentar ahir.
2: Sí,
1: no,
2: sí,
1: no,
2: sí.
1: No entenc massa el moment aquest de que el mateix metge del combat et diu, sisplau, para.
2: I ell vol continuar.
1: No li fas cas, vols continuar, i al final ha de ser el teu germà que li digui a l'àrbitre, això s'ha acabat, no? En
2: fi. Sí, que venia d'un moment complicat, també, Ilia Topuria. Recordem que ha estat amb temes de tribunals amb la seva exparella.
1: Ostres, terrible.
2: Que ell mateix va haver de parar i va haver de sortir dels octàgons perquè ho estava passant molt malament. Amb aquesta separació, no? I al final doncs es va retirar, i ara quan ha tornat doncs ha tingut aquesta lesió tan i tan complicada.
1: Diuen per aquí, és que són uns catxondus els nostres oients, diuen a X, Ilia Topuria de matador a senyor Potato, Pató i Story 6.
2: Ai, pobre.
1: De veritat, és que com som. Bé, m'estava rient abans sol de les porres que vam fer ahir del partit d'Espanya-Capverd. Jo vaig dir 6-0.
2: 5-1.
1: Tu 5-1.
2: L'Alberti 4-0.
1: El Joel
2: 8-0, ha dit.
1: 8-0. 0-0. Ara, com estarà aquest home que ahir, una hora abans del partit Espanya-Cap Verd, va apostar $1 milió a que Espanya guanyava? I només tenia un marge de benefici de 83.000 euros, perquè, clar, es pagava molt poquet la victòria d'Espanya a les cases d'apostes. Doncs aquest... Jo és que me l'imagino els 10 darrers minuts.
2: Sí, sí, sí.
1: Temps afegit.
2: Aquí ho tenim, aquí ho tenim, sí, sí.
1: Increïble.
2: Va apostar això, sí, sí, ho has dit
1: un
2: tu. Un milió de dòlars.
1: Sí, sí, de dòlars.
2: I és... sí, sí. Bé. Tenia un 26% de possibilitats d'imposar-se i, a més de fer-ho amb molts gols, i res. No, zero.
1: Va, porra per...
2: Ai, jo no vull fer nada.
1: Irak-Noruega.
2: Irak-Noruega.
1: Sí, clar, el partit que narrarà Germà García.
2: 0-2.
1: 0-2. Holland, no?
2: Un Holland i l'altre Sorloth.
1: Sorloth. Perquè només coneixem aquest. I Good Johnson.
2: Encara juga.
1: No, home, no.
2: Ah, dic... Però si, a més, és islandès.
1: És veritat.
2: Dic, és Islàndia, el Good Johnson.
1: Argentina, Argèlia.
2: No ho sé.
1: Què fa Messi, que s'estrena avui a les 3 de la matinada?
2: 1-4.
1: Argentina
2: 4. O sigui, 4-1, sí. Argentina, Argèlia.
1: I Cristiano, d'això en parlarem demà, que debuta a Portugal a les 7 de la tarda.
2: Vinga.
1: Va, jo et dic Irak-Noruega... Jo crec que Noruega farà un molt bon partit, serà una de les grans sorpreses del Mundial.
2: Sí, jo també ho crec. Jo vaig dir selecció revelació Noruega, vaig dir jo.
1: 0-5.
2: Ostres.
1: Sí, Noruega. I Argentina-Argèlia, doncs mira, no sé si anirà massa bé aquest partit, eh? Jo dic 3-2, guanya Argentina, però patint. Que haurem de tancar la paradeta, no?
2: Som-hi.
1: Arriba el butlletí de
2: 3 les 4. Minutets, butlletí i l'entrellat.
1: Sí, amb la Samantha Villar i tot l'equip aquí a Ràdio 4. Per cert, gràcies Jaume Tudela, eh? I gràcies a Mònica Ridruejo, que ha sonat tot fantàstic. La Mònica, mira'm una cara com...
2: Joel Sevilla, gràcies a tu també.
1: Joel Sevilla... S'ho passen molt bé allà, eh? Ja, a l'altra
2: sí,
1: banda.
2: Sí, sí, sí, un dia haurem de posar un micròfon allà.
1: Uf! No. No, que els fan fora del país.
2: Del país,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí.
2: L'altre dia llegia...
1: Ens hem d'anar a buscar Andorra.
2: A les xarxes un tuit que deia... Si haguessis de fer un podcast amb un amic teu i que et cancel·lessin per sempre, amb quin amic seria el que...
1: Jo ho tinc, clar, diria, jo no? Tinc claríssim.
2: Jaume Tudela.
1: I el tinc davant meu, que és el Jaume Tudela. Saps què? Bueno, el Joel també està allà, eh? Jo crec que el Joel i el Jaume escolliria.
2: Sí, sí, sí, serien bons, serien bons.
1: Tu també series molt bona, eh?
2: Jo podria fer.
1: M'estic adonant que tot aquest equip seria molt cancel·lables.
2: Jo podria cancel·lar, l'únic que no ho faig. Tinc la possibilitat de fer-ho una hora i mitja, dues hores i mitja diàries, però no ho faig.
1: No, aquí no... I no passarà. Bé, demà tornem. Serà a la una. A la una estarem aquí, ja ho saps.
2: Sí,
1: que
2: com sempre.
1: Que tinguis molt bona tarda.
2: Igualment, Xavi Martínez.
1: Que vagi molt bé. Què faràs avui, després
2: tinc
1: de la
2: ballet,
1: feina que ens queda?
2: Ballet.
1: Ah, tens ballet.
2: Tinc ballet avui.
1: Jo el que tinc és banyet.
2: Banyet.
1: Jo a les 6-7 banyo a la nena.
2: Oh, que bon.
1: Que demà més. A la una. Gràcies, família.
2: Adéu.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés per inemetre el debat i la posterior votació de les dues esmenes presentades per Partit Popular i Junts. Esmenes presentades a una moció dels populars per exigir un avançament electoral. Míriam Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda. L'òrgan considera que envaeixen competències constitucionalment reservades a la presidència del govern, com ara la prerrogativa de dissoldre les Corts i convocar eleccions al plantejament d'una qüestió de confiança. Esther Muñoz, portaveu parlamentària del Grup Popular, creu que la decisió demostra una actuació partidista per part de la presidenta de la Cambra Baixa.
3: Bueno, la decisión arbitraria de la mesa acredita dos cosas. La primera, algo ya sabíamos, la señora Francina Armengol no trabaja para el Parlamento ni para los españoles. Trabaja única y exclusivamente para Pedro Sánchez. Y acredita otra cosa, y es que tienen miedo. Acredita que el Partit Socialista tiene miedo de que este Parlamento vote.
2: Per la seva part, Junts ha qualificat d'inaudita la decisió amb la qual asseguren fons al partit es fa palès la feblesa de l'executiu.
0: Gràcies, Míriam. Unes esmenes que arriben en un moment complicat per l'executiu, per les causes judicials que esquitxen al PSOE pel que fa al cas Leire. Aquesta tarda, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix al Senat, tot plegat després que els informes de l'UCO revelessin trobades amb Leire Díez, investigada en el marc d'una presumpta trama per desmuntar actuacions judicials o policials contra el Partit Socialista i el Govern. El Govern espanyol insisteix que Mercedes González va fer un comunicat explicant les trobades amb Leire Díez, però reitera que respondrà sense cap mena de problema totes les preguntes del Partit Popular al Senat.
4: Por supuesto, el gobierno mantiene la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil.
0: Aquestes han estat les paraules de la ministra portaveu, Elma Saiz, que ha reiterat que també mantenen confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que, recordem, declararà dimecres i dijous davant el jutge de l'Audiència Nacional. I en aquesta setmana, marcada per l'acord de pau que s'espera que els Estats Units i l'Iran signin a Suïssa, el president Donald Trump ha criticat la lluita d'Israel contra Hezbollah.
5: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed.
0: Tot assenyalant que el combat entre Tel Aviv i la milícia xiïta s'està allargant massa i que prou gent ha mort al Líban. Trump ha suggerit que ara el govern de Netanyahu cedeixi l'erradicació de Hezbollah a Síria perquè creu que ho farà millor. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha negat vetos en la trobada del papa Lleó XIV amb víctimes d'abús durant la seva visita a Espanya. Toni Conde.
6: La Conferència Episcopal Espanyola ha fet avui un balanç positiu de la visita del papa a Espanya. El coordinador general de la visita, Iago de la Cierva, ha manifestat que espera poder tornar a veure Lleó XIV l'any que ve a Santiago. El president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, ha negat que a la reunió del papa amb víctimes d'abusos hi hagués veto a associacions de víctimes. Diu que el grup que es va reunir amb el pontífex va ser triat de forma coordinada amb les institucions i ha destacat el paper del defensor del poble.
7: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y por tanto no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio. Quiero recordar que la Iglesia, única institución que aborda la indemnización de casos prescritos y de victimarios fallecidos.
6: La Conferència Episcopal preveu que l'impacte econòmic de la visita estarà per sobre dels 150 milions d'euros a l'espera de l'auditoria oficial, mentre que el pressupost destinat estarà pels vols dels 26 milions.
0: Gràcies, Toni. L'Audiència de Lleida ha condemnat 3 atracadors a poc més de 4 anys de presó per robar 115.000 euros d'un banc d'Oliana l'estiu del 2023. Pepa Sanjanís.
8: Els individus que es van endur un botí d'uns 115.000 euros han reconegut els fets aquest dimarts arran d'un acord de conformitat i han acceptat una condemna per un delicte de robatori amb violència i intimidació i també per un delicte de detenció il·legal. Dos dels assaltants van accedir a l'oficina bancària després d'obrir un forat a la paret des d'un local annex. Vestits completament de negre, amb la cara tapada i armats amb dos grans ganivets, van esperar que els treballadors iniciessin la jornada i desactivessin els sistemes de seguretat abans d'entrar al banc. Un cop dins van intimidar els empleats i els van immobilitzar. Posteriorment van fugir del lloc dels fets. La fiscalia demanava inicialment 9 anys de presó per a cadascun dels acusats, mentre que l'acusació particular elevava la petició fins als 15 anys.
0: Gràcies, Pepa. I pel que fa al temps, pugen les temperatures amb màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 30 a Barcelona i també a Tarragona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
9: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
10: Amb Xavi Freixas.
9: Hola, Picó!
11: Estan caient ruixats molt forts.
9: Gonzalo Bernardo és una vegada més, eh?
11: Sí, però estem a Catalunya
9: bon dia. I
11: estem en la tardor.
9: Bon dia.
11: Bon dia per algú.
12: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
13: Puc dir una cosa?
9: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
14: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
9: Doncs moltes gràcies.
10: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
9: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Ràdio 4.

0: Pluga, bona tarda. Joan Herrera, com anem? Molt bona tarda, benvinguts als tres. Obrim l'espai de tertúlia. No sé què és el que més us ha impactat d'aquesta entrevista. T'he vist prenent nota, Leo?
1: Bueno, o sigui, m'ha impactat que no m'impacti gens, no?
0: Ja,
1: o sigui,
0: com... no és una sorpresa.
1: No, no, no. No, o sigui, al final és l'indústria musical, pressió estètica de tota la vida... per desgràcia segueix passant i jo crec que des de l'arribada de l'Ozempic i la desaparició de les famoses gordes pitjor encara.
0: És que diu que l'amagaven darrere una cadira.
1: Sí, però és que, o sigui, és que així funciona, o sigui, la pressió estètica funciona així, no? Al final és aquesta mirada patriarcal habitual que disciplina els cossos i en els jocs on ja funciona a través de la imatge i el desig, doncs és molt descarat, no? Perquè la frase aquella de quan no surt l'escenari que tot el món t'hauria de follar, és que és una veritat com un temple, això. O sigui, com la brutalitat de la frase és l'honestedat que hi ha darrere d'ella, no? I com es projecta la imatge d'una superestrella, però és que és així.
0: I tu, Magda, com a feminista, què n'opines?
2: Totalment d'acord, ho ha definit molt bé. Diu, m'ha impactat que no m'impacti, no? Perquè realment, dius, aquesta noia ho està passant molt malament, però coneixent el mig, com funciona tot, ja no m'estranya gens. Ella potser era molt bona fes, devia pensar, però ja contra la gent grassa hi ha una grossofòbia, com li diuen, que és brutal, no? Que és brutal. I per tant, no m'estranya en res. Ho trobo que ho ha passat molt malament, ho lamento molt, és molt trist que passi i això és el que...
0: Ja. I tu, Joan?
3: Jo no coneixia la història, la veritat és que...
0: No, ningú, no.
2: Nosaltres
0: ho hem sabut
2: tampoc,
0: fa poc.
3: No, però vaja, que no ho he seguit ni ara, mentre parlava, estava veient qui era presentós, vull dir, qui estava cantant, vull dir, que no li posava ni cara.
0: Però si és que nosaltres mateixos hem dit, ah, però continuava presentós implicados, ara feia molts anys que no els veiem.
3: I bueno, una mica el que deia el Leo i la Magda, no? No impressiona, perquè tu saps... com és la indústria, no, musical, audiovisual avui, doncs en aquestes pautes, no?
0: Sí, sí.
2: Més que l'audiovisual, a tot arreu.
3: Sí, sí, és un marc.
2: Vull dir, la pauta aquesta que passa molt malament, aquesta gent, clar, molt malament, i ho lamento molt per ella, però realment...
0: L'impacte psicològic és brutal, eh?
2: És per ella i tant.
0: Clar, clar.
2: Per això, però a nosaltres no ens ha impactat tant perquè ja ho donàvem com per sapigut, no? Més o menys l'Eu ho ha descrit molt bé.
0: Queda clar. Bé, pla dels Mossos d'Esquadra quadra a les escoles. Canviem de tema. Segur que recorden la nostra audiència el pla pilot per enviar agents dels Mossos d'Esquadra a les escoles catalanes. Va haver-hi tot un rebombori al voltant. Moltes d'aquestes escoles es van fer fora del pla pilot. Doncs bé, avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que el pla està en via de paràlisi. Però, en canvi, el govern ha sortit al pas per matisar que el pla sí que continua.
4: Tot això sí que han aclarit que no s'han afegit nous centres fins que no es tingui, diuen, una avaluació clara de com ha culminat aquest pla. En aquest sentit, fonts d'Interior apunten que les conclusions es tindran durant el primer trimestre del 2027, que serà aleshores quan es decideixi el futur de la prova.
0: Què penseu d'aquest pla pilot?
2: A mi personalment no m'agradava gens, no sé tu, Leo, excepte uns casos on hi hagi una perillositat per molts motius o que hagi hagut un problema greu, però sí que per sistema s'envien policies allà i el pitjor va ser quan a sobre havien d'anar d'uniforme i tot això. A mi no m'agradava el pla aquest. I quan vaig sentir, o he sentit avui a la consellera Parlon, dir que de moment s'havia aturat tot, me n'he alegrat. Després ha sortit la portaveu del govern i ha dit que no. No ho sé, jo crec que hi ha situacions que potser sí que cal. No vull dir que no, però que en general sigui això. A mi m'ha provocat un cert rebuig, ara, que s'aclareixin una mica, perquè hi havia moltes protestes. Clar que potser sí que hi ha algunes famílies que ho havien demanat. Però, clar, la policia teòricament està per un tipus d'assumptes greu. És una mica... no ho sé.
0: Tu què en penses, Joan?
3: Jo crec que... és a dir, sobre aquesta notícia hi ha hagut molt soroll i no sé fins a quin punt s'ha executat o no. És a dir,
0: no ho saben ni els propis centres.
3: Va comparèixer la pròpia consellera, va explicar que no s'havia executat, i crec que això encavalca amb el debat i la sensibilitat que està existint, no?, en l'ensenyament en general, no? I és una mica el que diu la Magda, no? És a dir, té sentit una resposta policial, no?, davant dels problemes de convivència? Òbviament no, no? Jo crec que tots podem compartir que aquesta no és la solució i que les solucions passen per altres bandes. I no ho sé, és a dir, no et sé dir si realment aquesta contradicció entre el que diu la consellera Parlon i el que es diu després per part del govern és real o no, és a dir, perquè al final no crec que la consellera Parlon digui això es congela i després diguin, bueno, les conclusions les traurem el primer trimestre del 2027, és a dir, el primer trimestre del 2027...
2: És la responsable, és... sí, que jo crec que
3: el
2: que deia la consellera Parlon deu ser veritat.
3: És que el que ha dit la consellera és, si em permeteu l'expressió, el que va a missa, el que serà la realitat, espero que sigui així, no? Perquè si no, bueno, seria preocupant.
0: Aquesta conducta erràtica no és la primera vegada que la veiem en aquest tema, perquè la consellera d'Educació ja va sortir a demanar disculpes quan es va començar a aplicar.
1: Ja, jo el que pensava amb això és que és el que em costa entendre que sent una idea tan evidentment rebutjada pel conjunt de la societat, quan primer han decidit fer-la, han rebut un feedback molt negatiu, que és evident, no?, que la van a rebre, vull dir, tothom s'hagués acudit a aquest feedback, demanen disculpes, el comencen a executar, llavors diu que el paralitzes, llavors, o sigui, a nivell de quasi de comunicació i d'imatge, a mi em xoca molt, perquè crec que qualsevol persona, o sigui, em sorprèn realment que els partits que tenen tota una estructura de comunicació molt sòlida i una altra cosa no, però els hi preocupa molt com es mostren i com són percebuts, hi hagi aquesta mena de comportament incoherent que els deixa en un lloc molt...
2: És un partit de govern.
3: Ja. No. La pregunta és si aquesta és una decisió presa per seguir-ho en el gabinet de la consellera, ja. No? Per part de la consellera i del seu equip, si em permeteu, polític, o, no ho sé, és a dir, o és una cosa més soterrada d'una decisió de comandaments dels Mossos que prenen la decisió de... perquè no explorem aquesta via, surt a l'opinió pública i han de pagar el foc. Yeah. Ho dic perquè moltes vegades pensem que determinades decisions són molt premeditades i pot passar, no ho sé si ha passat, és a dir, el que estic dient no tinc cap informe, no tinc ni idea, però yeah. Pot passar que uns comandaments entenen que s'ha d'explorar aquesta via. A mi em fa l'efecte que la notícia on va sortir en termes d'opinió pública és filtrada, és a dir, no és una decisió que la conselleria diu que comunicarà que farà això, crec que no.
0: No, és un tema del País. Ho treu el País. Ells tenen l'exclusiva, publiquen, i la pregunta és, no ho sé,
3: per tant, és a dir, però clar, canviem una mica la cosa, no? Si és una decisió que es pren en seu de conselleria per part de la consellera i el seu equip de confiança dient anem a fer això, o és una decisió que es pren per part d'un determinats comandaments dels Mossos que diuen anem a fer això.
0: Però és molt estrany, no, perquè just en el moment en què es comença a aplicar aquest pla pilot ens posem en contacte amb alguns dels centres i en els propis centres no sabien si tenien allà els Mossos o no, per bé que havia sortit a la llum pública que sí que aquest centre formava part d'aquell pla pilot.
3: Per tant, Samantha...
0: El professorat no ho sabia, no sabia si la direcció sí i no els ho havien comunicat.
3: Per tant... l'aspecte de com s'opera, com operen...
2: Diuen,
3: no?
2: Que hi ha determinades famílies que ho havien demanat. Per això jo deia, si en un lloc hi ha un problema d'una violència, posem-ho, però puntualment i...
3: Sí, però la pregunta...
0: Així és i tot, centres d'alta complexitat, algun d'ells...
3: Sí, però la pregunta és a dir, com apareix la notícia, sembla més un element, des del... crec, i potser m'equivoco, no decidit des de la pròpia conselleria, com un element que va, que funciona...
2: Cosa però així si primer van dir que anirien vestits
3: cosa que,
2: policia.
3: Cosa que, també, cosa que també és inquietant.
1: Que fa la policia
2: molt inquietant.
1: Decidint sobre, per sobre d'educació, en aquest sentit, no? O sigui, és una intrusió forta.
3: No? És a dir, bueno, sí, però els cossos de seguretat, en general, i en aquest cas podem parlar de tots els cossos de seguretat, tenen inèrcies pròpies.
1: Ja, sí.
3: No? I això forma part de la idiosincràsia dels cossos de seguretat en general.
0: Però això és un pla, Però això és un pla. O sigui, no és que uns Mossos d'Esquadra han acudit a un institut i diuen ens quedarem aquí un temps. Hi ha un pla amb 8 centres en aquell moment. Bueno, ara ho dic de memòria, no sé si hi ha 8 o més.
3: No ho sé.
0: En fi, li diuen pla pilot. I ningú nega que sigui un pla pilot. Vull dir, alguna coordinació mínima sí que n'hi ha d'haver.
3: probablement.
0: Clar. Bé, això és el que sabem, de moment. Una altra cosa que sabem, canviant de tema, l'aplicació de la llei de la dependència, podríem dir que deixa molt a desitjar. A finals de maig, més de 265.000 persones estaven en llistes d'espera, que és una xifra que ha augmentat en 7.000 més aquest any.
4: Perquè us feu una idea, això comporta que morin 90 persones dependents al dia sense rebre l'assistència que estableix la llei. Gairebé la meitat dels morts es concentren en Andalusia i aquí a Catalunya.
0: Per cert, que a Catalunya es desplegaran les pròximes dues setmanes una ajuda econòmica, els anomenats programes individuals d'atenció de fins a 200 euros mensuals que rebran les famílies mentre es tramita la sol·licitud de la llei de dependència. Què penseu d'això, Leo?
1: Aviam,
2: Només parlem d'horrors avui,
0: El que ens dona l'actualitat és això,
2: Leo, horror, no? Doncs
0: pues el següent, espera't.
1: Sí, perquè d'alguna manera és una qüestió que jo entenc que genera cert conflicte, perquè al final, en el cas de la gent dependent, des d'un punt de vista, crec que entra molt en conflicte la visió de l'Estat com un estat de benestar, de protecció, biopolític, no?, que s'ha d'encarregar de cuidar de les persones, i un estat com a força productiva. És a dir, són dues idees que conviuen a les democràcies liberals. Veiem que una sempre té molt més pes que l'altra, i en aquest sentit crec que la qüestió de la gent dependent, com no hi ha cap mena de possibilitat d'output productiu, no?, des d'un punt de vista, ni com a persones, és a dir, l'Estat per gent productiva entendríem gent gestant, és a dir, gent que pot tenir fills, és a dir, futura força de treball, o gent que pugui oferir cures o feina. I la gent dependent no pot fer cap de les tres. Llavors, en aquest sentit, és, des d'un punt de vista objectiu com d'Excel, una lacra per l'Estat. Això és molt fora de dir, però des d'un punt de vista productiu, ho és. Llavors, què passa? Que hi ha un joc de forces molt, molt fort per demanar que sigui una cosa que se'n faci càrrec, no? Llavors veiem aquesta lentitud i aquesta falta de prioritat perquè és una despesa, en aquest sentit. Llavors, a més, el que m'entristeix, no?, on es veu la maquinària de l'Estat, que, bueno...
3: Jo vull fer memòria de quan apareix aquest nou pilar de l'Estat del Benestar, que és en la legislatura del 2004 al 2008. És a dir, fa 20 anys?
0: 20 anys.
2: Sí. Va ser l'època del president Zapatero, em sembla, que va fer moltes coses, i de dret civil.
3: Jo era diputat i s'estava tramitant, no? Exacte, i me'n recordo perfectament de la tramitació de la llei, no? En la que tramitàvem un nou dret sense articulació pressupostària. Exacte. I aquest és el problema. És a dir, des del meu punt de vista, aquesta reflexió que fa el Leo, no?, d'entre l'estat del benestar i l'element productiu pot ser encertat, però l'Estat ha donat resposta, en alguns casos, fins i tot a sectors no productius, per poder acompanyar. Aquí el problema és que quan es legisla en matèria de dependència, es va legislar sense un acompanyament pressupostari o una estructura d'ingressos, siguin els pressupostos generals de l'Estat, siguin el sistema general de pensions, que et garantís aquest dret. I ho dic en aquest cas com ha afectat en el sentit dels pares, no?, que tramiten la dependència i que, òbviament, no es poden acollir, tot i ser dependents, que es dona resposta, en aquest cas, no?, des de les estructures familiars. Això és el que acaba passant. Però, clar, no tothom té una estructura familiar per donar resposta en aquests casos, no? I crec que el que ens trobem, per tant, és... Me'n recordo que es parlava del tercer pilar de l'estat del benestar, de les estructures de resposta a la dependència, sobre la que no s'ha donat resposta, i, si em permeteu, o bé s'ha privatitzat l'assistència amb recursos per, normalment, la dona, a vegades és l'home, però normalment és la dona perquè viu més, no?, qui presta aquesta assistència, o bé s'ha precaritzat, no?, sense noves estructures. Jo crec que això porta a una altra reflexió, no?, que és, els estats vigorosos són els que fins i tot creen generació d'ocupació a partir precisament de la resposta social. És a dir, ho sento, és a dir, per cada euro que s'inverteix en estat del benestar, es genera molta més ocupació que no pas en altres sectors pretesament productius. No? I crec que aquest és un element per reflexionar. I vaig a una última reflexió. Jo crec que el problema de l'estat del benestar, des del meu punt de vista, és l'estructura fiscal, dit d'una altra manera. Si nosaltres tenim un estat del benestar que desplega una nova pota, que és la de la dependència, però en canvi tenim un diferencial de 9 punts en pressió fiscal sobre la resta d'Europa, no surten els números. Què vull dir amb això? segurament amb un debat públic, molta gent s'omplirà la boca de la necessitat de baixar impostos o de la necessitat d'eliminar l'impost de successions i podríem continuar així amb un llarg etcètera. Però és que resulta que a Espanya tenim una pressió fiscal 9 punts per sota de la mitjana europea. 9 punts. S'ha reduït una miqueta, però no gaire.
4: I crec que... On aplicaries, on augmentaries aquesta pressió fiscal?
3: Bueno, primer sobre les rendes més altes, sí, òbviament, però no només, és a dir, que jo crec que ha d'haver una estructura fiscal coherent. Exemples, fiscalitat verda, jo crec que s'ha de desplegar una fiscalitat verda realment progressiva. Per què? Perquè avui paguem més per l'electricitat que pel gas o pel petroli, proporcionalment. Té sentit? Quan nosaltres som un país depenent del gas i del petroli i no així de l'electricitat renovable. Aquest és un segon exemple, però aquest no és un element de progressivitat. Des del meu punt de vista, ha d'haver elements de progressivitat en l'estructura fiscal que faci precisament... Clar, el que dic jo estic dient ara és un anatema, però, perdoneu, se'm fa descomptades. És a dir, tu el que no pots plantejar és una pressió fiscal baixa i a la vegada demanar que l'estat del benestar et doni resposta a la llei de dependència.
0: Ho dic perquè una pressió fiscal sobre les rendes mitges o baixes, tal com està el panorama, a la gent li costa arribar a final de mes.
3: Les rendes altes, si tu compares, altes, sí, o les rendes mitges altes, si tu compares sobre la mitjana europea, està molt per sota. I ho sento.
0: Però el preu de l'habitatge aquí està pels núvols.
2: Jo, però Joan, et deixes
3: sí, però
2: un tema...
3: confonent el preu de l'habitatge amb la pressió fiscal. Una cosa és el preu de l'habitatge, però és que...
0: Sí, està... però em refereixo a poder viure. Sí, però tenim uns preus de l'habitatge molt alts,
3: sí, però és que precisament per
0: i sols que no arribem
3: sí,
0: a
3: però
0: tot.
3: És que precisament per tenir una política d'habitatge el que necessites és, un, regulació i per altra banda, polítiques actives d'habitatge. És un peix que es mossega la cua, llavors. És a dir, la desaparició de l'Estat, i quan dic l'Estat no parlo de l'Estat central, parlo de les administracions.
2: Jo et volia dir alguna cosa d'això.
3: Doncs, òbviament, el
2: Joan,
3: que
2: també
3: necessita
2: també els recursos que arriben a Catalunya. Perquè tu que ets diputat, per tant, ho devies seguir millor que jo. En principi, ens vam creure que es pagaria mitges entre la Generalitat de Catalunya, les ajudes i el govern central. I el govern central no ha donat en cap moment la meitat, sinó molt, molt menys. Jo vaig dir, home, s'ha de fer alguna cosa, es pot protestar. És que la llei no diu que doni la meitat. La llei diu que col·laborarà i... M'agradaria saber què dona a altres autonomies i com va.
3: Són el mateix, Magda. No és... crec que situar-ho, aquest debat...
2: Bueno, jo estic situo el debat que Catalunya necessita més pressupost amb això.
3: Sí.
2: El debat és aquest, no és filosofia, és tan clar com això.
3: Sí, però crec que el problema que tenim amb dependència, que no és Catalunya, és a dir, les xifres de Catalunya...
2: No, és estatal.
3: Són equivalents a Andalusia, és a dir, quan abans dèieu, no? Les xifres més altes, Catalunya i Andalusia. Sí, un element demogràfic. La comunitat autònoma més poblada és Andalusia, la segona més poblada de Catalunya, no? Crec que és un problema d'estructura. És a dir, dit d'una altra manera, vam desplegar una llei, vam dir que donaríem un dret, però en canvi no ens vam dotar d'una estructura pressupostària i fiscal
2: apropiada, que la gent que
3: apropiada per donar resposta. I sí que vaig a l'estructura fiscal, clar que sí, perquè el problema que tenim és un problema impositiu, és a dir, no podem aspirar a tenir un estat del benestar escandinau amb una fiscalitat irlandesa.
2: Magna. Sí, no, però això, però que aquí arriba poc, en aquest sentit, que l'Estat hauria de col·laborar més, això jo ho tinc claríssim, perquè ho estan mirant consellers de la Generalitat quan han estat, els que fossin, no? I no arriba, que tothom es pensava que arribaria a la meitat, que seria molt, i no donava ni la quarta part al moment que jo ho vaig mirar, que no és ahir ni abans d'ahir.
3: Sí, però jo crec, Magda, que en aquest cas... És a dir,
2: no li treguis, no disculpis tant a l'Estat central, no.
3: No,
2: però que sempre rebem poc aquí, sempre rebem poc.
3: Però explicar la mancança amb la matèria llei de dependència a una relació Catalunya-Espanya, crec que...
2: No ho dic en plan polític, en plan econòmic
3: no,
2: total.
3: Crec que no ho veig, aquesta lògica.
2: Pues crec que sí. Entre altres, que estic d'acord amb el que
3: problema,
2: has dit.
3: El principal problema és que és una llei i un dret que no s'ha dotat d'una estratègia a Catalunya, a Múrcia, a La Rioja i a Galícia apropiada per donar resposta.
2: Sí, però Joan, també si puges impostos, ja saps que aquí se'ns en queden molts cada any, o sigui que aquí la gent d'aquí, quan no. Et diu no, mira això, haig de pagar això, oi, el meu fill que viu a Madrid no ho ha tingut que pagar.
3: Això
2: hi ha la sensació de la gent aquí de quantitat d'impostos.
3: Sí, però això no és així. És a dir, jo
2: com
3: crec que
2: no és així? És així.
3: No, jo crec que no.
2: Oi tant, és ja dir... pots anar disculpant que ho fas molt bé, però no m'ho crec. I llavors jo, per tant, he estat als despatxos de consellers de diferent tendència, i clar, primer es va comptar que arribarien una sèrie de diners que no han arribat. I a part de la filosofia del que estic d'acord, després està el tema econòmic. Ja van dir en aquell moment que hi hagués el temps que els havien de deure des que ho demanaves, érem efectes retroactius, no? Però després van dir, sí, tal, no ho van pagar res.
3: Sí, és, normalment quan et reconeixen, ho dic també perquè és així,
2: això, sí.
3: El reconeixement és amb efecte retroactiu.
2: Sí, però no ho han pagat.
0: Els arriba, sí.
2: Jo que vaig demanar per la meva mare, van pagar el primer mes i sí. Mai més. Com sabies sí la situació, ja ni ho demanaves.
3: No, sí que es paga amb efecte retroactiu.
2: No, perquè no. Bueno, que t'ho dic jo, ja mateix que vam parlar, vam dir, mira, ja deixem-ho córrer, perquè al final, que si les assistents socials... Que clar,
0: jo personalment sí conec algun cas que sí que ha cobrat amb efectes sí, retroactius.
2: Un cop se'l reconeix... Algú que passa de prima i no ho demana.
3: No, un cop se'l reconeix és amb efectes retroactius.
2: Sí, ho van reconèixer amb efectes retroactius. Van pagar el primer mes i mai més, o sigui, que això m'ha passat a mi, o sigui, que no... Ara potser podia haver reclamat...
0: No et van pagar més a la llei de la dependència, no et van pagar més, però va morir la persona dependent o no?
2: No. Ella sí que cobra. O sigui, el que no van pagar, sí que van pagar el que tocava per la cuidadora i tot això. El que no van pagar són els efectes retroactius. Clar, l'altre sí, van pagar un mes i, francament, tal com estava el panorama, no ho vaig demanar.
3: Jo crec que l'altre problema que hi ha és que les persones dependents salten de graus de dependència amb una velocitat...
2: No, la meva mare tenia el màxim, ja, o sigui que no podia anar més lluny.
3: Però hi ha casos on els graus de dependència va saltant del grau 4 al 5, és a dir, amb una rapidesa notable. Aleshores, com l'avaluació es fa molt temps enrere, i el control es fa molt temps enrere, quan t'arriba aquesta persona, ha saltat el seu grau de dependència.
0: I que n'hi ha que moren sense rebre-ho.
3: No, però aleshores, és a dir, com acredites que en quin moment ha saltat? És a dir, per tant, estem parlant de musculatura d'estat del benestar, d'assistents, de supervisió, és a dir, d'un acompanyament real i efectiu.
0: Una agilitat,
3: Però és que jo crec que no és només la dependència, jo crec que estem parlant de l'estat del benestar. Avui, una persona...
2: Sí, però és clau, la dependència per l'estat del benestar.
3: Sí, però et poso un exemple, no? Una persona que s'ha d'operar de catarates, si ara mateix s'ha d'operar de catarates, i ho conec de primera mà, l'hora que et donen per l'oftalmòleg en el sistema públic de salut, si tu diagnostiques ara el problema per l'oftalmòleg que no pas per l'operació, ara mateix te l'estan donant al desembre.
0: Déu-n'hi-do.
2: Podia ser pitjor.
3: No, podia ser pitjor, no. Una persona amb alta dependència que deixa de veure i que li donen... Això afecta la dependència, òbviament, perquè aquesta persona perd autonomia. Si tens els diners, què fas? Fas que aquesta persona es vagi per la privada a operar, o no. Perquè no sabem els anys de vida que li queden i perquè, a més, aquestes catarates incrementen el seu grau de dependència perquè fa perdre autonomia. Per tant, des del meu punt de vista, jo crec que hi ha un debat de fons que és estat del benestar fort o dèbil que va associat a la política fiscal. Aquesta és la reflexió que jo situo.
2: Jo per això t'he parlat de la fiscalitat.
3: Sí, però crec que, francament, aquest debat de la política fiscal, perquè si parlem, escolta, quina és la situació fiscal de València, el País Valencià? Pitjor que la de Catalunya.
2: Sí, potser és els únics que estan pitjor que nosaltres.
3: O Illes Balears, pitjor que Catalunya. És a dir...
2: Països catalans, mira. No, ja, clar. Bueno, casualitat o no?
3: No.
2: Segurament és casualitat, però són els Països Catalans.
3: En tot cas, crec que el debat, des del meu punt de vista, no l'element central és quina és la pressió fiscal que tenim. I sé que això és molt impopular, forma part de la solució.
1: No, però no estic d'acord en que sigui impopular, crec que és extremament popular. O sigui, bueno, crec que tothom està d'acord amb que hi hagi...
0: Jo no crec que sigui popular pujar impostos.
1: Sí, o sigui, jo crec que el conjunt dels especialistes, des de la branca de la filosofia política, des de l'economia, estan d'acord que un funcionament autèntic de l'economia requereix d'uns impostos molt alts. O sigui, això és així, no? Inclús, ja des d'una perspectiva, ja no la meva, que jo seria molt més radical encara, però des d'una perspectiva de bon funcionament dels mecanismes...
3: Socialdemòcrata.
1: Sí, exacte. Que no és la meva, però em sembla socialdemòcrata que és... O inclús socioliberal, necessitaríem uns impostos molt alts per fer que la cosa funcioni bé, perquè si no caiem, o sigui, l'economia en forma de ca, on hi ha cada cop una desigualtat més gran i fa que les coses no funcionin bé. Llavors, la meva pregunta és, si hi ha un relatiu consens amb això, Per què no passa?
3: No hi és. És que no hi és el consens. Jo crec que aquí el Leo, el matís és que el consens no hi és.
2: No hi és.
3: Perquè en el fons, si tu et fixes, és a dir, les espirals per eliminar impostos, per exemple, l'impost de successions, yeah, no? Per posar-vos un exemple clàssic, que jo crec que ha d'existir.
1: No, evidentment que ha d'existir.
3: Bueno, tu i jo estem...
2: Si no existeixen els altres llocs, per què? Aquest és el tema que la gent veu malament.
3: Diem, evidentment, no, jo crec que...
2: Estem
3: no
2: contents que paguem nosaltres
3: no,
2: i Madrid,
3: Magda,
2: no?
3: No, Magda, aquest és l'element que jo discrepo, és a dir, jo, des del meu punt de vista, tot i existir, no existir en altres llocs, jo crec que aquí ha d'existir, però ha d'haver un sistema fiscal...
2: Ens poden pujar i tot i contents, no, home, no.
3: No, Magda, perquè l'element de tenir més, perquè simplement heretes respecte... entre altres coses, a més, perquè les herències normals, diguem, no paguen impost de successions. Paguen impost de successions quan reps bastants.
2: No, home, jo treballo d'això. Sempre... No, però això professionalment, no, tu potser
0: Magda,
2: també...
0: A partir de quins ingressos es paga l'impost de successions?
2: No, és a partir de mig milió d'euros o alguna cosa així, ja pues paguen alguna
3: cosa. I depèn valor també... Valor cadastral.
0: Ah, cadastral.
2: Sí, el grau de...
0: Això no és tan fàcil.
2: Bueno, ara ja això que el mateix catastre fixa, que Hisenda ja ha fixat, encara que heredis menys o menys, Hisenda ha fixat el preu de referència.
3: Però
2: és que jo treballo cada dia amb això.
3: El Leo donava per fet, i el consens... No hi és. Jo crec que el que necessitem aquí són sistemes fiscals, simplement, que quan... És a dir, que, escolta'm, quan una comunitat autònoma fa dumping fiscal respecte a d'altres, jo crec que l'exemple més paradigmàtic del dumping fiscal, especialment per les comunitats de l'entorn, és Madrid. Dic per les comunitats de l'entorn, perquè Catalunya ens afecta relativament, però l'impacte que té Madrid sobre el funcionament ordinari de les Castelles, no?, de les comunitats de l'entorn, és extraordinari. Jo crec que aquí calen introduir elements correctors. Escolti'm, vostè baixa, vostè redueix l'aportació. Però cal introduir elements...
2: I depèn del nivell de parentiu, eh? Vull dir, no, tu ja t'ho poso que saps. No és el mateix el que hereda un fill del que hereda un nebot, per entendre'ns. O sigui que l'impost puja més en funció de... Sí.
0: Quan més allunyat, familiarment.
2: Sí. I si és un desconegut, l'impost puja bastant, llavors.
3: Sí, però en definitiva, l'herència clàssica d'un pis... Sí. Però en tot cas, no em vull... Però fixeu-vos com són les coses, no? Abans del trumpisme hi havia moviments molt de dretes que van anomenar l'impost de successions, i això ho heu sentit segurament a les tribunes del Parlament i del Congrés, l'impost de la mort. Es deia l'impost de la mort perquè aleshores et pagues per morir. No, és a dir, l'impost de successions a Catalunya es paga quan reps una grandíssima herència, no?
2: Coses... Una petita també, perquè no, per molta Magda, gent paga 4 o 5 mil, no. 4 o 5 mil euros, doncs pues no. Els mata, per no, entendre'ns. Perquè...
0: Home, si n'has heretat mig milió...
1: Home,
2: però és que no heretes tan així, heretes el pis, com deia ell, que és de classe, i bons, aquest no és tan
3: no,
2: fàcil.
3: És que el pis normal no pagues tant.
2: Classe mitja, digui-li com vulguis, però amb menys diners, no. Es fastigueja molt.
3: Però aquest és el debat, no? És a dir, jo crec que és un debat de... Escolta'm, no tots tenim les mateixes oportunitats en funció de la família on naixem, això és evident, no? Però, òbviament, l'estat del benestar és per intentar que tots tinguem oportunitats més o menys semblants.
1: Llavors, sí, però
3: jo
1: sí.
3: Llavors el Leo diu, hi ha un consens. Jo crec que aquest si consens en torno a la fiscalitat no existeix.
1: Si tothom es pensa que serà un futur ric, com el pots convèncer que s'han de pujar els impostos? No, perquè si la gent que no té diners es pensa que són rics en potència i no en canvi...
3: Aquest és un altre debat sobre el marc cultural.
1: Clar, però el marc cultural és el que impedeix. Perquè si tens elecció cada 4 anys i un marc cultural completament copsat per una mena de... Ja és que no és ni neoliberalisme, és una cosa encara més despietada. Com comences a la gent que s'han de pujar els impostos al 70%?
3: No, perdó.
2: Home, al 70 no.
1: Jo crec que s'han de pujar al 70 i encara més
0: la gent
1: més
0: rica. Però per passar-nos al 70 hem de cobrar moltíssim.
1: No, però progressivament, no, tu no hauries de pagar el 70%, però la gent que és milionària, evidentment, o sigui...
2: Ah, però així i tot,
1: 70... 70 i més.
2: Anar pujant, és que ja està establert una mica així.
3: Bueno, als Estats Units de postguerra... Als Estats Units de la postguerra... Jo no entro ara el percentatge, eh? Als Estats Units de la postguerra, els percentatges són els que diu el Leo, eh?
1: I com evitem l'enginyeria fiscal que fa que aquesta gent que cobren amb accions, o sigui, que tenen accions de la companyia, llavors demanen crèdit, demanen un préstec per valor de les seves accions, i com és un préstec, que és una deuda, no paguen impostos. I tenen sous d'un euro l'any.
3: Jo crec que en tot cas, el que sí que crec és que el que no podem fer és, des del meu punt de vista, desconnectar el debat de la dependència del debat fiscal.
0: Bé, parlant d'impostos, anem a tractar el canvi climàtic perquè té efecte en les nostres vides, ja ho sap la nostra audiència, però també en els pressupostos. El 2024 la despesa que es va destinar per combatre el canvi climàtic van ser més de 17 milions d'euros, segons dades que es desprenen per primer cop. 17.000 devien ser, no? Ara ho mirarem. Aquí diu 17, però... això diu l'informe sobre sostenibilitat ambiental de sector públic d'Hisenda.
4: En l'àmbit de les empreses del sector públic, el sistema ferroviari suposa quasi un terç a la despesa verda, que s'ha xifrat en gairebé 7,7 milions d'euros. Un actor fonamental en l'estratègia per mitigar el canvi climàtic pel seu menor consum energètic i menors emissions de gasos amb efecte hivernacle.
0: Joan...
3: Jo crec que no hem de tractar només de pressupostos, no? Si d'una component energètica.
0: 17.000, efectivament, 17.220 milions d'euros.
3: 17.000 milions, dic, ostres, si creem, lamento. 17.000 és poc, eh? És a dir, 17.000 és una... ho dic perquè el PIB espanyol supera, creix el bilió ja d'euros. No, jo volia fer una reflexió, no? Que és, fixeu-vos, no? Aquests dies que estem parlant de la crisi, no? A Iran, no? Ostres, fixeu-vos bé què va succeir amb la crisi d'Ucraïna i què ha passat ara amb la crisi d'Espanya entorn als preus de l'electricitat, que no de l'energia. Ho dic perquè moltes vegades ho diem un tot. I Espanya ha resistit millor perquè hi havia més desplegament renovable. És a dir, el 85% de les hores del preu de l'electricitat a Itàlia l'ha tancat el gas, a Espanya el 15%. I l'electricitat no ha pujat com ha pujat els carburants, no? Llavors jo crec que aquí no només, des del meu punt de vista, no hauríem d'enfocar-ho només en pressupostos, que també, sinó amb elements de cap a on va l'economia. Perquè per mi un factor de seguretat, i ara surto una mica del marc, és a dir, quan parles de canvi climàtic, seguretat, no, és que el canvi climàtic és seguretat, és la no dependència energètica, no? D'un context a l'europeu i particularment l'espanyol, amb una fortíssima dependència energètica, és el marc continental, eh? Bueno, jo crec que aquest és un element molt, molt rellevant. I des del meu punt de vista, aquests són elements de seguretat. Recordeu, no?, de l'exigència de Trump de destinar el 5% del PIB, no? A seguretat. Per mi, seguretat és resiliència energètica, no? Llavors, bueno, jo els 17.000 els trobo poc, és a dir, jo crec que aquí també haurien de sumar un altre pressupost que molta gent està reclamant, que són els pressupostos del carboni. És a dir, quantes emissions hem generat l'economia, no? I si hem esgotat la nostra petjada de carboni aquest any. Per descomptat, Espanya i Catalunya també l'ha esgotat, no? Llavors, bueno, jo crec que és una xifra que ens pot semblar molt, 17.000 milions, però ja us dic, és una xifra ràpidament
2: baixa, modesta. Baixa, a mi em sembla baixa, atès a la situació actual.
3: D'emergència climàtica.
2: Exacte.
3: Sí, sí.
2: Clar, és que amb això sí que s'ha d'anar pujant, perquè més, segons com anem, pitjor amb aquest tema. O potser ara s'ha mirat més, no ho sé, però em sembla baixa.
0: I tu, Leo?
5: O sigui, és molt baixa, sobretot perquè és una qüestió que jo estic bastant pendent de si és possible, s'està esperant en aquest moment que arribi aquesta mena de capitalisme verd, no? Aquell famós somni de Bill Gates, segons el qual a través de molta inversió arribarà un punt on serà més barat una economia verda que una economia fòssil. Jo tinc els dubtes bastant profuns sobre això, però sí que és cert que comparteixo molt la qüestió de sobirania, que és una qüestió geopolítica molt profunda, però a més, en relació a l'economia verda, crec que es pot fer una feina de comunicació molt interessant, de que en una economia planificada a llarg termini, no a curt termini, és molt més rentable. És a dir, com més temps vagi passant, els costos econòmics, el canvi climàtic seran devastadors, i la feina de reparació, d'emergència, d'adaptar tot, o sigui, la feinada que hi haurà per part... O sigui, continuar una economia fòssil és una mena de fer-se un forat negre econòmic, social, material, de totes les maneres. Per tant, jo crec que sí que s'ha d'intentar convèncer les persones de que és una inversió rentable. Llegir una cosa de la notícia també, que era una mica, que no sé jo, que la idea de comptabilitzar és per després poder emetre bonos del Tesoro Verds, que això ja és una mica més deuda, però bueno. No sé.
3: Jo sí que vull fer una reflexió aquí, que és que quan parles del tema del clima, el que ens trobem és amb un sentiment d'impotència. Perquè en aquest racó del planeta fem molt bé els deures, i a Indonèsia, per posar-vos un exemple, no? Indonèsia, 300 milions d'habitants, no? No fan els deures i penses, ostres, val la pena. I crec que això està en el marc cultural, en el marc, no?, emocional de tots plegats. Des del punt de vista, la manera de donar resposta a això i no quedar-te assegut a la cadira impotent és la vessant energètica. Per què? Perquè si fas els deures energèticament parlant, estaràs millor preparat pel futur, per la no dependència. És a dir, quan Trump diu drill, baby, drill, ell pot drillejar, si em permeteu, perquè té on drillejar. A Europa no hi ha on drillejar, no? És a dir, no hi ha on perforar, treure carburants, etc. No? I per mi aquesta és la vessant europea, la lògica europea, que hem d'explotar. Parlem d'aquests 17.000. Jo crec que aquí, per mi, l'element més rellevant, i tot, avui estic molt fiscal, perdoneu, la fiscalitat ambiental, en canvi, jo crec que és una de les grans assignatures pendents. La xifra de fiscalitat verda o fiscalitat ambiental a Espanya arriba al 3%, al 2,6-2,7% del PIB. Sabeu quina és la fiscalitat verda? Als països escandinaus és el 5%. Us semblarà poc aquesta diferència, però és notable, és gairebé el doble. És gairebé el doble. I per què té lògica? Perquè, per exemple, si jo avui calento casa meva amb una caldera de gas, jo pago menys fiscalitat proporcionalment que calentant-la amb una caldera amb una bomba de calor. Té sentit? Cap ni un, perquè jo tinc electricitat renovable barata, tinc un gas car que el porto vés a saber on, bueno, en el nostre cas sí que ho sabem, d'Algèria. Però això no té molt sentit. Llavors, per mi aquest és un altre element que és interessant i que s'hauria d'incorporar amb aquests elements d'anàlisi verd o ambiental o ecològic.
0: Algun últim apunt?
2: No, que és molt interessant. Moltes coses per millorar, no?
0: Avui els temes han sigut durs,
2: Avui han sigut molt durs. És el primer, l'últim. Hi ha dies que riem, que ens ho passem
3: millor. Avui hem vingut en plan negre, aquí...
4: N'hem deixat tres pendents, que Déu-n'hi-do, també.
0: Que també eren tela.
3: No teníeu cap alegre?
0: Avui ha anat així. És que tampoc el Mundial ens està donant alegries. Què voleu que us digui?
2: A vegades intentem donar-li una mica d'alegria al debat.
3: Home, jo el que espero al Mundial, a veure si Iran pogués guanyar el Mundial, seria un
0: Iran?
3: Cop d'efecte.
0: Home, això seria que pogués guanyar
2: el Mundial.
3: Us imagineu l'escena?
0: Joan Herrera, ara continuem parlant. Magda Oranic,
3: Leo Espluga, l'Iran guanyar el Mundial.
0: Gràcies, adéu.
6: Són les 5.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat la seva participació en un entramat contra la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil per presumptament boicotejar causes judicials al voltant de l'Executiu Central i el PSOE, tot plegat en el marc de la seva compareixença a la Comissió d'Investigació al Senat.
8: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
6: González també ha negat reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez a la seu de la Benemèrita. Diu que en dues ocasions van trobar-se, diu, per fer un cafè, i que va haver una tercera trobada, tot i que no la recorda.
8: Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos, que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café, sin un tema de conversación previamente determinado y en los que nunca, repito, nunca me pidió ni frenar, ni entorpecer, ni interferir en investigación en curso.
6: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha frenat ni interferit cap investigació en curs. El president dels Estats Units, Donald Trump, presumeix de l'acord assolit amb l'Iran i amb aquest principi d'entesa com a precedent vol desencallar el conflicte a Ucraïna. Míriam Andreu, bona tarda.
9: Bona tarda. El mandatari nord-americà ha felicitat el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, pels darrers avanços al front de guerra. Ambdós s'han trobat a Evian, a França, durant la cimera del G7. I ha exposat que Rússia hauria d'arribar a un acord amb Ucraïna. El president dels Estats Units ha coincidit amb la resta de líders del G7 en redoblar la pressió sobre el president rus Vladimir Putin.
10: Well, soon we'll be able to do that because the oil is now flowing.
9: Imposant sancions al gas i al petroli russos. Per la seva part, Zelensky ha proposat dur a terme converses amb Rússia a territori neutral com ara Ginebra o els Estats Units.
11: Huge percent of Russian people I ha
9: explicat que creu que un gran percentatge de la població russa aposta per la fi de la guerra, que continua provocant una gran quantitat de morts en ambdós bàndols.
6: Gràcies, Míriam. Encara de l'àmbit internacional, el brot d'Ebola que afecta l'Àfrica Central podria convertir-se en el pitjor de la història recent del continent. Les autoritats sanitàries africanes alerten que només un mes després de detectar-se ja s'han registrat prop de 800 casos i 192 víctimes mortals. El Centre Africà per el control i la prevenció de malalties adverteix que l'actual epidèmia podria superar la gravetat dels brots que van afectar Guinea, Libèria i Sierra Leone entre els anys 2014 i 2016. La malaltia es continua estenent a la República Democràtica del Congo i també a Uganda. La Federació Internacional de la Creu Roja alerta que la crisi podria durar més d'un any, ja que encara no s'ha assolit el pic de contagis i perquè encara no hi ha vacuna per aquesta soca de l'Ebola. Organitzacions humanitàries, com ara Acció contra la Fam, també denuncien que les retallades en cooperació internacional han reduït la capacitat de resposta davant l'emergència.
12: Los recortes que vienen de la administración americana, que dedicaba una parte muy importante a fortalecer los sistemas de salud.
6: En aquest sentit, avui hem conegut que la Comissió de Salut Pública ha aprovat les recomanacions de vacunació per les persones migrants i refugiades recent arribades a Espanya. Es prioritza la triple vírica, la poliomielitis i la vacunació del tètanus i diftèria, amb com a mínim una dosi inicial, durant les tres primeres setmanes d'estada, d'acord amb els serveis públics de salut. Aquesta estratègia es dirigeix sobretot a adolescents i persones adultes davant la major dificultat per accedir als programes ordinaris de vacunació i completar les pautes.
13: Es una oportunidad de prevención y de equidad. Se trata de garantizar que nadie quede fuera de una herramienta tan básica y tan eficaz como es la vacunación. Una sociedad se protege mejor cuando protege a todo el mundo. Y la salud pública no pregunta dónde viene una persona, sino qué necesita para estar protegida.
6: I acabem amb la previsió meteorològica per aquesta tarda. Emet, Noelia García, bona tarda.
14: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel clar i sol, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'Emet.
6: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: i aquí no trobo consol.
1: Segons la macroenquesta de violència de gènere del 2025, el 30,3% de les dones residents a Espanya majors de 15 anys han experimentat almenys un tipus de violència física, sexual, econòmica o psicològica per part de la seva parella o exparella.
2: Demà, dimecres 17 de juny, se celebra al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el curs Vincles que fereixen, abordatge de la dependència emocional i les relacions tòxiques. Una jornada que té l'objectiu de donar visibilitat a aquesta problemàtica i proporcionar eines per la identificació i abordatge de les relacions tòxiques.
1: Podem parlar amb Francesc Parandreu, és president de Cenques Prevenció Activa. Molt bona tarda.
3: Bona tarda, Samantha.
1: Per començar a entendre de què parlem, què és una relació tòxica? Com podem detectar-la, definir-la?
3: Com una relació que et provoca malestar, que et provoca angoixa, que et provoca por, que et provoca, bàsicament, emocions negatives. Però que al mateix temps tu no pots abandonar aquesta relació a pesar de les conseqüències tan negatives que pot tindre la teva vida.
1: No la pots abandonar per una dependència emocional o per què?
3: Amb una dependència emocional, perquè a més són persones amb una autoestima molt baixa i arriben, creuen que sense aquella altra persona jo no seré res.
1: Ja.
3: Perquè també és el que el maltractador li ha fet creure durant molt temps.
1: Què és el que ha fet que organitzin aquestes jornades de demà? Per què els preocupa aquest tàndem, no? Dependència emocional, relació tòxica.
3: Mira, jo fa 34 anys que em dedico a les addiccions i una de les coses que des de fa 34 anys em van assombrar més és perquè hi ha dones que mantenen 15, 20, 30 anys en marits addictes, ludòpates, per exemple, addictes a qualsevol, inclús addictes al sexe, maltractadors, i no els abandonen. I això és una cosa que ens va trencar el cap durant molts anys fins que vam començar a treballar i a descobrir aquest concepte d'addicció afectiva. I és molt poc conegut. Llavors creiem que una de les feines que nosaltres com a associació podem fer, donat que estem molt especialitzats, doncs és donar visibilitat, i què millor que en un àmbit universitari.
1: Clar. Parla vostè d'addicció afectiva. És sinònim de dependència emocional, entenc.
3: Sí, és el mateix.
1: I què la provoca, aquesta addicció afectiva?
3: Doncs mira, comencem per una autoestima baixa. Comencem per en aquest cas, és un exemple, dones amb una fallida de la figura paterna, noies o nenes que han tingut bullying a l'escola, noies amb una autoconfiança molt baixa en si mateixa, una falta d'acceptació física. Llavors ve una persona i les fa creure que són especials. I quan ja t'ha convençut que ets especial, comença llavors. Aquesta faldilla no vull que te la posis perquè només ets per mi. És un exemple, I en una tonteria com aquesta comença un gran drama.
2: Com es pot identificar una relació tòxica, Francesc?
3: Quan una persona intenta estar per sobre de l'altra, quan no hi ha igualtat amb la parella, quan no hi ha un 50-50, sinó que una imposa el criteri i l'altra obeeix i baixa el cap davant del criteri de l'altra.
1: Clar, està bé parlar d'això perquè sap que el concepte tòxic, persona tòxica, relació tòxica, ara és molt comú, es fa servir amb molta facilitat. És que aquesta persona és tòxica perquè em critica o perquè... normalment perquè parla malament d'algú. Però no estem parlant d'això, no? Estem més enllà d'això.
3: No, anem molt més cap allà. No estem parlant de que tu ets tòxic perquè, jo què sé, perquè beguis 4 cubates al dia. No estem parlant d'això. Estem parlant d'una relació de possessió de l'altra persona, d'anul·lació de l'altra persona, de pèrdua de criteris, de pèrdua de relacions. I una persona, normalment són dones, el primer que fa el maltractador és allunyar-te del teu cercle d'amistats, del teu cercle familiar. L'opinió només és vàlida la seva. I llavors tenim una persona vulnerable, molt aïllada, sense escoltar altres opinions, i que depèn total i absolutament a nivell emocional d'aquesta persona. Estem parlant d'això.
2: Francesc, ets president de Cenques Prevenció Activa, que és una entitat que fa molt de temps que treballeu amb les addiccions socials. Aquest tipus de relacions tòxiques són habituals en el món de les addiccions?
3: és molt comú. És el que et comentava abans, que a mi em va començar a estranyar moltíssim quan veia homes que potser portaven 20 anys, per exemple, de ludopatia, mentint constantment, i deia, però per què no l'abandones? Per què no el deixes? Si t'està mentint, que si no tens diners per menjar, t'enganya, per què no el deixes? I ara ens vam descobrir que no és que no volguessin, és que no podien. No podien deixar-lo.
1: Clar, si no poden, ja, què s'ha de fer? Com s'ha d'actuar?
3: Ja, demà presentarem un cas clínic, un cas que hem portat, una dona amb 30 anys de parella. Aquest home dormia en un gabinet a sota del coixí per si ella el despertava. Tenia prohibit, totalment prohibit, parlar mentre ell menjava. I ja no entraré en altres detalls més escabrosos.
1: Ja.
3: Arran... És molt potenta, laboralment parlant, molt potenta.
1: Ja, perquè és veritat, no? O sigui, aquesta dependència emocional d'una relació tòxica la podem trobar en qualsevol perfil de dona.
3: No necessàriament, és una persona sense estudis. Tu pots tindre estudis, pots tindre un nivell d'intel·ligència quàntica molt elevada, però la teva intel·ligència emocional pot ser molt baixa. I la teva autoestima pot ser molt baixa.
1: Que interessant, el concepte d'intel·ligència emocional. Arran d'aquesta jornada de demà, hem convidat la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella Helena Crespi aquí a l'Entrellat. Helena, molt bona tarda.
4: Bona tarda, com esteu?
1: Doncs molt bé, gràcies per ser aquí a l'Entrellat.
4: A vosaltres.
1: Helena, estem parlant d'intel·ligència emocional, d'addicció afectiva, de relacions tòxiques... És una manipulació psicològica, al final?
4: Totalment, totalment. És a dir, és el centre en aquest joc d'abús de poder en el que hi ha aquesta manipulació psicològica, en el que, a més, tot això ho sosté també la societat. És a dir, m'ha agradat molt la diferenciació entre el que són relacions o conductes que poden ser tòxiques i el que és una relació de dependència, aquestes cotes, aquest nivell, no?, tan salvatge i tan violent, no?, a nivell psicològic. Uh-huh. Però, clar, si vivim en una societat que està normalitzant i que està donant per vàlides conductes que després poden acabar desenvolupant en aquests nivells de dependència, tot el que anem integrant ho vivim com una mostra d'amor, i tot això articulat amb aquesta poca autoestima, aquesta poca seguretat personal, aquesta manca d'autoestima emocional i intel·ligència emocional, són un còctel que fa que moltes persones, i majoritàriament dones, no?, acabin sent víctimes d'aquest perfil de relacions.
1: Clar, i hem parlat del que hi ha darrere d'una dependència emocional, però què hi ha darrere de la persona tòxica, de la persona que manipula?
4: Clar, aquí pot haver-hi diferents perfils, és a dir, a vegades establir com un perfil és complicat perquè hi ha moltes coses que interaccionen, no? Però clar, en una societat tan masclista, tan patriarcal, si la víctima tipus és la dona, estadísticament, no?, el butxí en aquest cas és un home que segurament ha estat educat amb aquesta idea de que la seva voluntat, les seves decisions, els seus desitjos estan per sobre del que vol l'altre, i llavors aquí poden actuar com d'altres perfils, no? És a dir, estem parlant de segurament homes molt egocentrats, possiblement alguns amb característiques o amb narcisisme associat també, no? Llavors anem sumant com característiques en aquest pack, no?, diguéssim. El que succeeix també és que hi ha moltes persones, molts nois, que acaben assumint com a naturals i esperables conductes que després poden acabar convertint-los en una persona que està manipulant a aquest nivell. No tothom hi acaba, però són uns primers passos.
2: Helena, estem parlant de relacions de parella, però també es poden establir relacions tòxiques amb amistats, familiars o fins i tot en entorns laborals?
4: I tant, i tant, i tant. Vull dir que aquestes situacions, en el fons, acaba sent com un abús de poder en el que, com que n'hi ha una en una posició up i l'altra en una posició down,

0: Llavors, quan tu estàs en una situació de vulnerabilitat, és molt més fàcil que quedis enganxada en aquesta relació de dependència.
1: Mm. Clar, senyor Pere Andreu, vostès des de CENCAS, des d'aquesta associació Centre Català d'Addiccions Socials, es dediquen a prevenir, a acompanyar persones, majoritàriament dones, que viuen o han patit una relació tòxica. Com es fa? Com es pot prevenir això?
2: A veure, la prevenció només té un camí, que és l'educació. Sí, nosaltres som una associació, fem el que podem, demà fem aquest curs, que ho fem a través de la universitat Menéndez Pelayo, vull dir, entrar a les universitats creiem que és algo molt important perquè són gent molt jove, però és que això s'hauria d'ensenyar a les escoles.
1: Mm.
2: Això s'hauria que ja parlar amb les escoles. S'hauria que treballar el que és la intel·ligència emocional, de la mateixa manera que es té de treballar a les escoles conceptes, per exemple, com l'addicció. Es té de treballar.
1: Ja. Intel·ligència emocional, com? Com l'ensenyaria a les escoles? Quins conceptes concrets haurien de conèixer els nostres infants?
2: Què és l'autoestima? Què són les expectatives? Què és l'entrega mútua? Què és el respecte? Bueno,
1: clar, que avui dia tots aquests conceptes sembla que els aprenem a través de les pel·lícules, de la ficció. Jo tinc aquesta teoria des de fa molt de temps, que l'educació emocional, moltes vegades, home, sí, clarament el teu entorn, la teva família, els teus referents familiars, però moltes vegades el romanticisme, el que ha de ser una parella, és de la ficció, la idea que tenim.
2: Mira, ara fa una estona parlava amb una companya, amb una psicòloga, que estàvem parlant que l'edat mitja, és un exemple, d'inici de consum de pornografia són 9 anys. Mm. Això és una dada terrible. Però aquí no podem dir l'escola, aquí ja estem parlant de que els pares no eduquen. Són molts factors, Samantha, moltíssims factors.
1: Helena, estàs d'acord?
0: Sí, jo crec que, és a dir, hem de repartir una mica el pes, perquè, clar, les famílies tenen també l'educació emocional que tenen, no? L'escola té també com una càrrega molt important i s'està intentant en les escoles fer més educació emocional, però és que possiblement les docents són expertes en educació i potser no totes estan formades en temes emocionals. Llavors aquí tenim una altra gran influència, que tenim les xarxes, els mitjans audiovisuals. Clar, aquí la canalla està exposada a coses que si exposen sols, ja no estic parlant de pornografia, que evidentment, o sigui, una criatura amb 9 anys, si es troba accidentalment amb una imatge pornogràfica, no la sap processar amb tota la informació necessària, no? Però és que ja des de, inclús dels dibuixos animats que estan mirant la canalla, tenen l'educació emocional d'un cacauet, o sigui que els mitjans audiovisuals també haurien de fer una feina com més important, i aquí segurament necessitem que les institucions públiques facin una aposta molt gran per tenir en compte què s'està fent, per tenir clar també que el que veiem en una sèrie, en una pel·li, és ficció, no? Però facilitar, de fet per això també tenim una gran vaga d'educació, no? Per facilitar que hi hagi més professionals experts que puguin encarregar-se d'aquestes coses i que les famílies també tinguem suport a l'hora de resoldre tot això.
1: Clar.
0: Crec que aquí hi ha biaixos, perquè no totes les famílies tenen l'oportunitat de vetllar per això, perquè potser estan preocupades per altres coses, no? Llavors, aquí creuen moltes situacions socioeconòmiques diferents,
1: o
0: també.
1: O potser la família ho pot haver detectat, veu que el comportament de la seva filla o de la seva germana o de la seva neboda o de qui sigui no és el que hauria de ser,
0: sí.
1: Però quan ets la mare és molt diferent l'accés que tens i l'autoritat que tens sobre la teva filla, ja adulta, diguéssim, que si ets algú extern, que si ets una psicòloga, una psicoterapeuta, etc etc. Vull dir que la mare potser li diu i és pitjor, perquè ni li farà cas i es tornarà en contra. Per tant, el paper de la família, quin ha de ser quan detecta que allà hi ha una relació tòxica i una dependència emocional? Què fem?
0: Segur, jo sempre dic que les famílies hem d'explicar obertament a la nostra canalla des de que són molt petits, que passi el que passi, nosaltres estem allà per donar-los un cop de mà. Llavors, el paper de la família, evidentment, és el suport incondicional i en un moment donat tenir accés a recursos, no? Clar, aquí, tant de bo, tots els recursos sanitaris, de salut mental i salut emocional, estiguessin a l'abast de tothom.

0: Malauradament, doncs professionals que ens dediquem a això acabem, no, en els espais privats, perquè en els espais públics, mica en mica, però costa molt fer-se espai. No? Llavors, ostres, entitats com les que esteu parlant són importantíssimes per la divulgació que es fa, per el coneixement, no, de tots aquests temes, perquè si no parlem d'aquestes coses, després ni les famílies ni les escoles, no, saben que existeixen. Llavors hem de saber quin timbre hem d'anar a trucar quan ho necessitem.
1: Clar, estic pensant, senyor Perandreu, que moltes d'aquestes famílies amb relacions tòxiques de la seva família probablement hagin patit un distanciament, no? Perquè la relació també té aquest aïllament de la dona, del seu entorn, de les seves relacions familiars, etc.
2: I hi ha un bàsicament, estic molt d'acord, amb el que diu la companya, molt, molt d'acord. Hi ha un distanciament, com tu dius, que ho provoca, en aquest cas, la figura predominant, el maltractador, és una de les claus. Mm. I, a més, hi ha molta manca d'informació. Perquè són persones que, quan tu els preguntes com estàs, sempre et donen la mateixa resposta. Bé, sempre és la mateixa resposta.
1: No expliquen el que estan patint?
2: No.
1: Per què no?
2: No, això pertany a la intimitat seva, perquè té vergonya. Primer té vergonya que els altres se n'entenin i té por de que els separin o la separin d'aquesta persona, perquè creu que sense aquesta persona no podrà sobreviure.
1: Ja.
2: I ara ens defensa.
1: Clar, aleshores, què ha de fer el familiar? Perquè tu veus que ja no la veus, ja no ve els dinars, ja està, quan la veus aquell sempre està pel mig i sempre mana i la coarta. Tu què fas?
2: Insistir. No tens un altre camí. Insistir, buscar professionals, parlar amb professionals, que els professionals t'indiquin quines fórmules hi ha, quines maneres hi ha, quines formes d'entrar en aquestes persones, en aquestes patologies tens de fer, com tens d'actuar. Demanar ajuda professional.
3: Per tant, és important que l'entorn sigui proactiu.
2: Sí, totalment. És vital. Si l'entorn no és proactiu, la víctima està perduda, totalment perduda, perquè ja no sortirà.
1: Clar, que l'entorn també pot tenir una tendència a pensar, si li falta informació, cada vegada està més lluny, no ens truca, no ens convida a res, no ve a res, no? I ella està bé, té la tendència a pensar a donar-li la responsabilitat a aquesta persona, que és la víctima.
2: I ella, precisament, és l'única que no pot assumir aquesta responsabilitat. És l'única persona al món que no pot assumir la seva pròpia responsabilitat.
1: Déu-n'hi-do, quina situació més difícil, Helena, no?
0: Sí, per això, és a dir, estic molt, molt d'acord. És a dir, és cansat, evidentment, moltes vegades no se sap què fer, no? Perquè hi ha com aquesta distància, però el mantenir el contacte, ni que sigui de tant en tant, facilitar recursos, parlar, donar, deixar clar que s'està allà per donar un cop de mà, no? Aquest facilitar com recursos, deixar-los a la vista, no? Ai, mira, m'han dit que existeix aquesta entitat que serveix per això. És a dir, jo crec que ens podem fer venir, perquè a més, ara mateix vivim en un món que està farcit de notícies d'aquest estil que ens poden permetre entrar en una conversa i deixar anar algun recurs, deixar clar que estem allà, no? Llavors, pot ser cansat, perquè sobretot hi ha molt poc retorn, però és important, no?, el mostrar aquesta incondicionalitat, no? És a dir, la família estem allà, les amistats estem allà, donem suport, si mai necessites, aquí estem, estàs bé, o sigui, ser passats, no?, també. La persona segurament no ho explica, perquè no se sent preparada per explicar-ho, perquè potser no s'ubica en aquest lloc de víctima, no? Per molts motius, no? Però el que ha de tenir clar és que l'entorn estem al costat. Per això és tan important, no?, el que abans dèieu, no?, el educar en aquesta autoestima, en aquestes habilitats socials, el tenir entorn, tenir xarxa, no?, saber a quina porta trucar i els que som aquesta xarxa mostrar activament que allà estem.
3: I una vegada la persona que és víctima d'una relació tòxica n'és conscient, pren consciència i decideix allunyar-se d'aquella persona, deixar aquella relació, què és el que li recomaneu? Què és el que ha de fer?
2: Home, bàsicament és allunyar-se d'aquesta persona i refer a nivell emocional la seva vida. Recuperar amistats que fa temps que no veus, recuperar aficions, recuperar el contacte amb la família, o sigui, crear-te una xarxa de suport que la rodegi, que impideixi que pugui tindre accés, tallar tots els accessos en aquesta persona, bloquejar-lo per tot arreu i allunyar-se. Però a vegades el problema és que voler no sempre és poder.
1: Clar. Sí, clar, és que això requereix d'un temps, no? Conquerir la independència emocional no és d'avui per demà.
0: Clar. Molt. A més, hem de pensar que també vivim en una societat que, si us hi fixeu, es parla molt d'aquesta societat individualista, amb poca col·lectivitat, poc suport, poca xarxa, no? És un yo me lo guiso, yo me lo como, no? Llavors, en una societat que ens prepara per que tu et preocupis per lo teu i prou, i que estiguis tan egocentrat, doncs moltes vegades no mirem al nostre voltant, no? Llavors, potser també és important entendre que som éssers socials i que necessitem estar allà al costat de l'altre, potser ens convé teixir millor aquestes xarxes, aquests espais d'ajuda, no? Aquest donar suport, perquè si no, llavors és molt difícil per algú demanar ajuda, no? Quan ha crescut en aquesta societat tan individualista. Llavors, aquí també hem de reclamar el poder seguir fent més xarxa en els moments que ho necessitem, però també en el nostre dia a dia.
1: Clar, doncs de tot això suposo que en parlaran demà, no, Francesc Pere Andreu?
2: Sí. És una mica el que demà intentarem exposar. Intentarem explicar a la gent que ens vingui no només què és, sinó per què es produeix. Quines són les causes? Intentarem oferir també un ventall de solucions. En una de les taules hi participa una psicòloga clínica, un advocat i un psicòleg forense. Donarem tres visions de la problemàtica i bueno, esperem que la gent no sols li agradi, evidentment, sinó que tregui alguna cosa de profit. Si em permets, 30
1: sí.
2: segons.
1: Sí.
2: Perquè la gent ve moltes vegades que no acaba d'entendre massa. I si em permets, és un exemple molt ràpid. Mm. Una nena de 14 anys que ens va vindre en addicció afectiva. I un dia em va dir, diu, el meu nòvio m'ha dit algo que no entenc. I m'ha dit que quan em quedi embarassada em prohibirà que em posin l'epidural.
1: Això li diuen ara red flag, una bandera vermella com una catedral.
2: I clar, jo li he preguntat, i què penses tu d'això? Diu, no ho sé, diu, però com m'estima tant, té de ser bo, oi?
1: Clar, no, carinyo, no.
0: És que a més, fixeu-vos que ara mateix estem en un moment en el que conductes de control s'han normalitzat entre els joves, no? Es geolocalitzen, inclús es donen les claus per entrar al mòbil, als Instagrams. Aquestes noves formades de joves també són aquests adolescents que han estat possiblement geolocalitzats per les seves pròpies famílies, per la por que passés alguna cosa. Llavors, quan tu t'has acostumat a que la família t'ha geolocalitzat, que t'ha posat segons quines normes, llavors és fàcil extrapolar-ho això i veure-ho normal en les relacions de parella. Per tant, que et vulguin geolocalitzar, que et vulguin fer una videotrucada per veure on estàs, que et vulguin les claus de l'Instagram per saber que no estàs parlant amb ningú més, que no et vesteixis d'aquesta manera, que no et posis l'epidural quan et quedis embarassada. Hosti, anem fent, mica en mica, arribant a coses que de cop i volta ens semblen molt salvatges, però és que venen de llocs aparentment molt més petits, moltes vegades.
1: Ja. Bé, doncs, sí, per acabar,
2: digui. No, és que és molt... Per acabar, un altre exemple, un cas en una edició efectiva de les més grans que hem vist, perquè era mútua, una parella en un any i mig de relació, en una vida sexual teòricament normal, però és que no s'havien vist mai en persona. Mai. Tot era per... I era impossible separar-nos. Era impossible.
1: Sí, sí. Bé, doncs, interessantíssimes, eh? Aquestes jornades escèniques, dependència emocional i relacions tòxiques demà al CCCB des de les 10 del matí, eh? Fins a les 2 del migdia. Senyor Francesc Pere Andreu, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu, Samantha.
1: Que vagi molt bé. Una altra. Adéu, bona tarda. Elena Crespi, gràcies.
0: Gràcies a les dues, un petonat.
1: Una abraçada, adéu.
0: Adéu, que vagi bé, adéu.
1: 17:31.
4: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: Bé, doncs el canviem de qüestió, eh? Ens n'anem al teatre. El Festival Grec arriba al seu 50è aniversari i ho celebra amb gairebé un centenar d'espectacles de diferents disciplines. Teatre, música, ara jo deia teatre, no és que el grec ja és molt més. Música, dansa, circ, cinema...
1: El Festival Grec d'enguany començarà el pròxim 29 de juny fins al 31 de juliol amb el Teatre Grec de Montjuïc com a epicentre o altres espais ja habituals com el Mercat de les Flors i enguany també la Sagrada Família.
0: Sí, un concert únic, eh? Però parlem de tota la programació... Mira, saludo abans a l'Albert Martí, que ja està aquí. Molt bona tarda, Albert.
2: Molt bona tarda, estimades.
0: Ganes de grec?
2: Moltes ganes de grec. Jo tinc la meva llista feta, el meu Excel, perquè aquí s'han de fer Excels a vegades,
1: mira, menys mal que tu fas l'Excel i jo vaig el que tu dius. Perquè jo si m'he de posar a fer un Excel...
2: Cap problema amb que em repinyeu l'Excel, tot bé.
0: Com els festivals de música, ens passa igual. El nostre itinerari quin serà? Serà aquest. Bé, però de la programació... En podem parlar amb la directora del Festival Grec, la Letícia Martín Ruiz. Molt bona tarda, Letícia.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Que clar, és que són 50 anys, és que el festival neix el 1976, mesos després de la mort de Franco, abans de l'arribada de la Constitució. Com va ser aquell grec? Què en sabem d'aquell grec?
3: Bueno, la veritat és que d'aquell grec tenim molta, molta informació perquè tot el que va ser l'assemblea d'actors i directors està molt documentada i és un gest tan bonic el fet de que la professió s'uneix i fa possible fer un festival on tothom cobrava el mateix, on van néixer moltíssims espectacles i aquesta és mena d'ocupació del teatre grec i de esperit d'autogestió. Bueno, està també molt relacionat amb el que era Barcelona 1976, després de la mort de Franco. Bueno, és un moment molt concret que està molt bé reflectit en aquest gest del naixement del Festival Grec.
1: Letícia, com que tothom cobrava el mateix en aquella primera edició?
0: Ja. Jo també m'he quedat amb això, sí.
3: En aquella primera edició, com va néixer de l'Assemblea d'Actors i Directors, tothom, fessi el que fessi, fossi acomodador, taquiller, tots els actors, és que l'associació és la que va a dir tenim aquest teatre que està construït des del 29 i ara mateix ningú no està fent ús. Creiem aquest festival i fem una sèrie de programació i de projectes i de produccions i la fem directament entre nosaltres. I els directors cobrem el mateix que els actors els mateixos que... Bueno, però això ja et dic que és un moment mític de les artes escèniques a Barcelona.
0: Va durar molt això, Letícia?
3: 2 anys.
0: Ja està.
3: 2 anys.
0: És que...
1: Que es va enterar que un acomodador cobrava el mateix que ell, va dir, però com?
3: En realitat, aquest exercici d'autogestió és l'edició del 76 i del 77. Uh-huh. Després, el 78, no hi ha festival.
0: Mira.
3: I el 79 passa a ser gestionat per l'Ajuntament de Barcelona.
0: Bé.
3: Fins ara.
0: Heu creat un documental sobre la història del grec que projectareu el 8 de juliol. Què s'hi veurà? Es veurà tot això i més?
3: No, el tema és que jo... és que porto tot l'any... Bueno, però pot ser des que vaig ser triada com a directora, et porto fugint d'intentar fer aquest homenatge al 76. Uh-huh. El que jo volia és com parlar del festival des de distintes vessants i que el festival pogués... tenir la seva pròpia veu, perquè el 76 va ser molt especial, però després va haver moltes altres edicions. I no volia només el focus al 76, per tenir alguna cosa tangible, el que vaig pensar va ser parlar amb artistes que fossin de l'audiovisual, però que també tingués molta relació amb les artes escèniques, donant-les com a peu parlar o del grec o d'aquests 50 anys o de la democràcia o de Barcelona, i que fessin un curt totalment llibre. Doncs tenim 4 propostes de la Sílvia Munt, de la Núria Jiménez Lorang, del Jaume Claret Muixart i del Marc Salicru. Cadascú ha fet la seva visió de què és aquest festival grec.
0: Wow.
3: I això és el que projectarem el dia 8 de juliol i després, a partir del 9 de juliol, estarà a la base Caixa Fòrum Plus i després estarà a Radio Televisió Espanyola Catalunya, sí, perquè també tenim matèria. Bueno, o sigui, estarà... volem que tingui una mica de vida. O sigui, aquesta és la història dels documentals.
0: Clar. I Arxiu de la Casa de Televisió Espanyola entra aquí o no?
3: Arxiu de la Casa de Televisió Espanyola, tenim algunes imatges de, sí, de Catalunya, entren, ja et dic, tant el de Sílvia Amunt com el de la Núria Jiménez Lorán són els dos que són més d'arxiu, perquè tant el Jaume com el Marc han fet una creació. I sí, hi ha algunes imatges de l'arxiu, clar, i també, pues, això, també de la Filmoteca de Catalunya, també d'alguns arxius així com més petits, però bueno, sí, sí, com Televisió Espanyola hem fet un acord perquè després es pugui veure i crec que serà Televisió Espanyola Catalunya, sí.
1: Fantàstic. Letícia, deies que en aquest documental no només volíeu posar el focus en el 76, perquè la història del grec va molt més enllà. D'aquests 50 anys, quines creus que són les grans fites del grec?
3: Això per a mi és molt difícil, perquè, perquè clar, són molt, molt importants els concerts a la plaça del Rei, són molt importants les primeres vingudes d'algunes companyies internacionals, hi ha moments al Teatre Lliure o al Mercat de les Flors en aquestes companyies de fora que realment no s'han obert una mica les finestres al món. És triar moments concrets, és molt difícil, però això és per al que hem fet també aquest recorregut inspirat en la programació d'aquest any, on cada un dels espectacles, de los quasi 100 espectacles que tenim aquest any, té un mirall en algun moment de la història del grec. Doncs tu entres a, per exemple, entres a la fitxa d'Andrés de Casmaker i al voltant trobes una fitxa de quan va venir la Pina Bausch. Entres en un concert i te porta una altra. Bueno, intentem veure tota la història del festival amb petits guinyos a la història.
0: Albert,
2: a veure,
0: tu que ets gran fan del grec, quins espectacles recordes que t'hagin sacsejat?
2: Ara escoltava la Letícia, jo recordo una inaugural del grec l'any 2015 amb l'espectacle Boronia de la Veronal, que em va deixar impactadíssim, jugant amb la roca, amb la pròpia pedra calissa d'allà a l'amfiteatre del grec, plantejant un àpat que no s'acabava amb aquest llenguatge que només té la Veronal entre la poesia i la dansa i tot plegat, que encara em fa frapar avui dia, i a més tenia quasi 11 anys menys, o sigui que això encara em va fer que m'impactés més.
0: Clar. No sé si el grec teniu aquesta voluntat de que l'espectador o l'assistent a la sala surti d'allà sacsejat, que surti impactat d'alguna manera.
3: A veure, és que l'espai grec del teatre grec en concret és molt especial. És que és quasi impossible, vegis el que vegis, no sortir d'alguna manera impactat, perquè és un espai molt bonic, perquè a la vegada que està molt nu, és molt recollit i sentes que tot passa molt, molt a prop. Doncs hi ha alguns espectacles de dansa que funcionen molt bé, la il·luminació, les projeccions. Jo, així, també parlant des de records, jo recordo el concert de Alba Noto i Sakamoto amb projeccions, que va ser espectacular, també va ser, no sé si va ser una inauguració, però també això, hi ha moments que realment són molt, molt màgics en aquest espai, i jo crec que, bueno, saquejat no, però amb records per retrobar-se i fer un somriure, sí que està molt bé que la gent surt així, no?
0: Clar, d'aquesta edició, quins artistes destacaries, d'internacionals i de locals? Perquè aquesta també ha estat una filosofia del grec, oi? De programador, programar, creadors clàssics, grans artistes internacionals, però també una finestra important oberta a la creació local. Digue'ns alguns noms d'una banda i de l'altra.
3: A veure, del teatre grec, jo crec que de locals és molt important, que és la primera vegada que Malpelo estarà al Teatre Grec, que és una companyia que és una companyia que té uns arrels al festival i a Catalunya molt forts. Està també, que torna al Calixto Vieito, tot i que sigui amb una companyia argentina, però és també un mític de la cultura catalana. D'internacionals, també el concert que farà el Raúl Refri amb el Vàlid Ben Salit i visuals del Vincent Munt, jo crec que serà una passada. La inauguració que fem en col·laboració amb el Teatre Lliure i que tenim l'òpera de Tres Rals que dirigeix la Marta Pazos. D'internacionals, jo crec que per grans clàssics l'Enteresa de Casmaker serà meravellosa i Tao Dance com a companyia xinesa que fa una dansa abstracta, crec que serà molt sorprenent. També pels més d'aquí, tenir la integral de Roger Mas fent tot el programa que ha fet amb la Cobla per primera vegada en una nit. La veritat és que la barreja de coses del Teatre Grec està bastant filada perquè cadascú trobi la seva. I així d'internacionals al Lliure, al Mercat, per altres sales, jo crec que la vinguda per primera vegada de Florentina Holzinger és important, el que tenim a la Nando Chele, Angélica Lidl, a les 4:45 de la matinada.
0: A les 4:45 de la matinada?
3: Sí. Som així.
0: I això per què?
1: A veure, explica'ns-ho, Leticia.
3: Aquest espectacle d'Angélica Lidl, del que parla és del suïcidi. Ell ja porta tres espectacles parlant de funerals, ha fet el mateix propi a Vudú, ha fet el funeral de Bergman el segon, i el tercer és el suïcidi ritual de Mishima, que es diu seppuku en japonès, i que és a la sortida del sol. Doncs l'espectacle acaba quan està sortint el sol, tot i que és dins del mercat, és dins de la sala Fabià Puigcerver, no és el Teatre Grec, però la idea és que tu arribis, vegis l'espectacle i surtis i esté amanecent.
0: Mare de Déu, això serà una experiència lisèrgica.
1: Clara, estava pensant, això és molt millor que llevar-te aviat per anar a agafar un avió?
0: Home, sí, clar.
3: Molt millor. Clar, molt millor.
1: Jo aquesta hora...
3: Molt millor que agafar un vol obrero, com jo dic.
1: Clar, perquè jo aquesta hora només em llevo contenta si és per anar a agafar un vol, perquè vol dir que t'espera una gran aventura. Però, clar, ostres...
0: No, aquesta aventura, ostres, increïble.
1: Ostres, em sembla brutal.
0: Però, escolta, deixa'm preguntar-te per la cosa logística, perquè, clar, tenir treballadors a aquelles hores de la matinada, això com s'organitza?
3: Bueno, pues portes uns dies abans de... coordinant els turnos, perquè el tema és que, com ho tenim tot el mes bastant quadrat, el personal de sala, el personal tècnic, el personal, el que fa és, en dos dies, la dones la volta al turn i ja aprofites a l'assaig per canviar. I ja. Sí. Aquestes coses sembla que no, però ja, segons les vas veient, trobes solucions, sí.
0: Molt bé.
2: Clar, Letícia, anava a dir, de fet, que a vegades costa més fins i tot tenir nens o nenes en escena, no en aquest sentit, a nivell de permisos, de papers...
0: Home, a les 7 de la matinada, segur,
1: No, i horari normal, clar. Sí.
3: No, els nens sempre són problemàtics, els animals també. Clar. Sempre diem que quan consigues tenir-lo tot a l'escenari és realment el malson del teatre. Però sí, el contratar nens és complicat, tenir animals és complicat, però els canvis d'horaris no és el més complicat.
0: Ja, però escolta, hi ha una cosa també única a la Sagrada Família, el 17 de juliol, amb Maria Hernán, Lídia Pujol i el Cor Cererols, i a més de Franc, això serà de bojos, no?
3: A veure...
0: Vull dir que tothom hi voldrà anar.
3: Jo crec que el primer moment... Tothom voldrà anar, per això les entrades... Totes, sobre aquí cal dir que totes, no tenim invitacions directes ni hem fet un protocol molt petit. Totes les entrades, les gairebé quasi 2.000 entrades de la Sagrada Família, serà un sorteig que farem des de la Sagrada Família i nosaltres. A principis de juliol obrirem un llistat perquè la gent s'apunti i es farà un sorteig per omplir la Sagrada Família. A mi em fa molta il·lusió que el Grec, tot i que el Cor absolutament esté al Teatre Grec i a Montjuïc, que el Grec es té una mica repartit per tota la ciutat. A mi crec que és important perquè és de tots els barcelonins. I també el tenir algun espectacle que sigui gratuït també em sembla important. I aquesta ocasió, amb el centenari de Gaudí i el nostre aniversari, era gairebé perfecta. I hem fet un concert que, clar, ara tothom té un imaginari de la Sagrada Família molt posat en aquestes superaudiovisuals, els focs, l'artifici, és una cosa molt impactant a lo gran, molt per veure-la des de fora, i aquest concert és tot el contrari, és íntim per viscer-lo, per tenir l'experiència des de dins i tenir el que sigui l'experiència d'estar a la Sagrada Família escoltant música, que és una barreja de música antiga, música contemporània, i que aquestes tres potes del cor, la Maria i la Lídia, ens portaran en aquest concert, que el que parla és de la natura, i és un concert íntim i molt especial. Sí.
0: I moltes altres coses, de concerts, Gerai Cortés, Clara Pella, Maria del Mar Bonet, Roger Mas, Sebastián Tellier, en fi, per triar i remenar, el grec. 50 anys del Festival Grec, que no és poca cosa. Letícia Martín Ruiz, directora del festival, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres, us esperem.
0: Home,
1: allà hi serem.
0: I ens hi trobaràs segur, perquè la programació és de 10. Gràcies, que vagi molt bé, adéu.
3: Gràcies, adéu.
0: Adéu, adéu.
1: Els teus imprescindibles, Albert, de cara a aquest grec, quins serien?
2: Ella n'ha dit uns quants. Ella, de fet, ha fet unes pinzellades per aquells espectacles als que no podeu faltar, tot i que molts ja tenen les entrades exaurides. Això és una cosa que m'agrada repetir aquí, però és que és veritat.
0: Ja anem tard.
2: Jo, per complementar el que ha dit una mica la Letícia, a mi m'agrada molt que hagin portat la trilogia dels Colunca Teatre al Teatre Condal, una companyia basca que treballa amb màscares. No us espanteu amb això, perquè és superaccessible, és molt entranyable i és molt bonic. Fan tres espectacles, si només en teniu temps per un, us recomano molt André i Dorín, un espectacle que han girat per tot el món, i quan dic tot el món vol dir tot el món, no estic ara aquí llançant-me un farol.
0: Ja, jo vaig mirant, mentre vas dient.
1: Mira, hi ha gent a l'equip que ja té entrades,
0: Ah, sí, Mira el Tomàs Eva.
2: Colunca Teatre amb dues cases, és veritat, ho vam comentar un dia amb el Tomàs, sí, tota la raó. També molt divertit, per si voleu anar sobre segur i convidar algú que tingui ganes de riure i també de cantar, la nit del músic alt, o sigui, això està ben dit, no és la nit del musical, la nit del músic alt, que és una proposta d'Indigest que l'any passat ho va petar molt i que se n'han fotut una mica de tot i de tothom a ritme de grans clàssics de musical i amb actors i actrius doncs molt potents com el Jordi Vidal o la Paula Amàlia, per exemple. Això és super, super imprescindible per tancar per anar tancant el grec, diguem-ne. Si voleu veure coses internacionals, al part del que ens ha explicat ara la Letícia, us recomano també Wasted Land, de la sud-africana Ntando Chele, espero haver-ho dit bé, que submergeix el públic en un temazo, que és el de la moda ràpida i l'extractivisme neocolonial, tot també a partir d'una espècie de teatre documental, festa, concert poètic, amb molt d'humor negre. I per una cosa més d'aquí, diguem-ne, no us perdeu el Factory, somni d'una nit d'estiu que fa el Rigola al Heartbreak Hotel, traslladant, diguem-ne, el que és Shakespeare a la Factory d'Andy Warhol, barrejant aquí mons, això pot ser brutal. O també, per exemple, un espectacle que es veurà al Poliorama que es diu La truita del Ferran Utzet, o també, si em permeteu, el retrat de Dorian Gray al Romea amb l'Àngels Gunyalons fent tots els personatges de l'Auca.
0: Déu-n'hi-do,
1: quina passada.
0: Ja, bona llista,
2: Bona llista, i perdoneu, un apunt més. Si entreu al web del grec, que sapigueu que ho teniu superben organitzat, perquè han fet itineraris. O sigui, hi ha itineraris de nits d'estiu, d'imprescindibles per tots els públics.
1: Mira, com el primavera fan el mateix.
2: Clar, està molt bé, llavors així pots també ubicar-te una miqueta, no?, per saber què et pot agradar o que li pot agradar.
1: I escolta una cosa, aquesta proposta, què és això?
4: Brindis al sol, tots disfressats.
2: M'acabes de trecar ara mateix.
4: Al costat, tota la resta.
2: Ai, poso vermell. Igual.
0: Sona molt bé,
2: Ai, us agrada?
0: Sí.
1: Qui és?
2: A veure, això és una cançó que es diu El precipici, del meu estimat amic Nil Voladeres, on m'ha demanat que hi col·labori. Que
0: mira que bé canta.
2: Que sona de fons, sóc jo. Això us pot, ho podeu trobar a Spotify, a YouTube, a tot arreu, al Precipici, Nil Voladeras. Jo, pues, un superplaer, encara estic emocionat d'haver-hi col·laborat. I és molt fàcil.
0: La tocaràs en directe, cantaràs
2: espero,
0: en directe?
2: Espero.
0: Molt
2: ara, quan hi presenti concerts i tot plegat, per poc que pugui, aniré, seguríssim.
1: Sí, perquè aquesta cançó, El Precipici, és el primer avançament del segon disc del Nil, que la publica ja, ara el 26 de juny.
2: Exacte, sí, sí, a finals de juny.
1: Molt bé.
2: Ai, això no m'ho esperava.
0: Ai, la sorpresa.
1: Ho havíem de comentar. O sigui, aquí el nostre Albert Martí canten una cançó que s'acaba de publicar i no l'escoltarem a l'entrellat. Home, no, això no pot ser. Escolta, hi ha vida més enllà de la nova cançó de Nil Voladeras i del Grec o no?
2: Ai, sí, sí. Moltes gràcies, primer de tot. Parlem de moltes propostes, amb una cartellera que no descansa, amb dansa, tragicomèdia, teatre de terrat. Ara ens hi posem en sèrio. Però primer deixeu-me donar aquí una notícia agradolça que no podem deixar passar. I és que el Jove Teatre Regina abaixa el taló el 15 de juliol.
1: Oh, sí.
2: Aquest teatre, que està ubicat al carrer Sèneca, al barri de Gràcia, tanca després de 38 anys, poca broma, dedicats al teatre familiar i juvenil.
0: Jo em pensava que els anava molt bé.
2: Els anava molt bé i han sigut escola, diguem-ne, per tot de generacions, tant d'intèrprets com de públic, però no és que tanquin perquè no els hi vagi bé, sinó perquè l'edifici es ven i el propietari no els renova, no renoven el contracte, que és una cosa de la que parlem molt, no?, en aquesta ciutat. I la directora això ho ha deixat molt clar, la Mariona Campos, no tanca ni per fallida ni per falta de públic. Des d'aquí una mica denunciar aquesta situació i demanar d'alguna manera, doncs, que el llegat de tants i tants anys no es perdi. És una pena.
0: I estan buscant un altre lloc on traslladar-se?
2: De moment no han dit res en aquest sentit. De moment abaixant la persiana. Suposo que seran també temps una miqueta de reubicar-se ells, de resentar-se. Però això, almenys una crida, si més no, a altres espais de la ciutat o de Catalunya i altres companyies també, doncs, si els poden fer una miqueta de forat.
1: Podríem fer una
2: forat.
1: Travessa. Què creieu que posaran?
0: Ho estava pensant. Sí, sí, sí.
1: Què
0: sí,
1: creieu?
0: Sí.
1: Jo també.
0: Roba.
1: Jo, cafè d'especialitat.
2: No. Per la zona, podria sí, tot ser, podria ser.
1: O sigui, allà hi ha, on hi ha el Jove Teatre Regina, què hi anirà? Doncs alguna cosa així. O una botiga de roba d'una cadena que coneguda, sí, o un cafè d'especialitat, o algun lloc de brunch, o alguna cosa tan nostrada com està deixant de ser el teatre.
2: És una pena, i a més això, enfocada al teatre jove i teatre familiar, que això a vegades costa molt, no? Quan portes els adolescents o les criatures, doncs un espai més que tanca. Sap molt de greu.
0: Bé, esperem que puguin trobar un altre espai, on continuar doncs sí, la seva tasca. Més coses.
2: Doncs ara entrem en cartellera, ara sí, entrem al Teatre Eòlia amb una proposta que fa una pregunta molt senzilla, que és com reacciona el cos quan tot surt malament? Perquè tots hem estat una miqueta allà en un moment en el ridícul i la catàstrofe es troben, i resulta que d'allà en surt alguna cosa genuïna. És un espectacle que fan la Clementine Telesfort, francesa, i el Lizard Tranis, català. És un espectacle que ha rodat molt ja, que es va estrenar al Sant Andreu Teatre de Barcelona fa uns anyets, i que ara recuperen en dues úniques dates, en tres dates, del 19 al 21 de juny, i és una obra que a partir d'aquest punt de partida, que és aparentment senzill, explora una mica el que és el grotesc de l'ésser humà, la bellesa que està en les errades maldestres, des d'un escenari, quan entreu, que veureu que no és un escenari, diguem-ne, convencional, recte, sinó que està una mica torçat. L'altre dia, no?, veient Peeping Tom, diguem-ne, sí, que veiem un escenari que no era un escenari, sí, on passaven coses, això ens ho trobem també una miqueta aquí, aquesta cosa una miqueta estranyada, diferent, rara, i és a partir d'aquí, a partir d'una cosa, diguem-ne, que està com trencada, que neix una resiliència, un humor i un desfogament que ho canvia tot molt. És dansa, diguem-ne, per a persones que no estigueu avesades a la dansa. A mi m'agrada que vas portar espectacles d'aquest tipus, perquè jo sé que a vegades la dansa pot costar o podem pensar que costa. Mm. Doncs això és un espectacle precisament per perfils de persones que a vegades els fa una mica de por i de respecte. Això,
0: fantàstic,
2: al Teatre Eòlia de Barcelona, al carrer Bailén.
0: I fem un canvi de registre.
2: Canviem de registre i anem al Teatre Goya per una obra que et fa riure i et deixa pensant, per aquest ordre, Parlem de física quàntica i lingüística, com a excusa per parlar d'una parella que fa 10 anys que no es permet acceptar que la seva filla no tornarà.
0: Uf.
2: I d'aquí una miqueta el principal perill és sortir-ne obsessionat amb el gat de Schrödinger.
5: L'Ultimàtum va sortir pel fet d'acostar la quàntica al teatre, perquè jo crec que el teatre, de fet, és quàntic. Els espectadors, quan venen a veure teatre, el que estan veient és una superposició de capes, com, per exemple, un actor, però que a vegades
2: Oriol,
5: és un personatge.
2: Jordi Oriol, si no el coneixeu gaire, és una persona que li agrada jugar molt amb les paraules, amb la realitat i la ficció en tot plegat. No? Llavors, aquí ens explica una miqueta d'on parteix això, i és d'aquesta física quàntica, diguem-ne, que ho canvia tot. Veureu, una obra divertidíssima, molt divertida, amb el Joan Carreras en estat de gràcia, perquè el tio és un crac amb absolutament tot, però aquí està a tope, que ho barreja tot a partir d'una premissa molt dura, que és que una filla no torna. Una filla se'n va un dia i no torna. Està morta, no se sap, ha desaparegut. Però a partir d'aquí entrem amb capes i capes i capes, on els intèrprets fan molts personatges, que us sacsejarà molt, us semblarà molt divertit, i alhora veureu un partit de pàdel en directe. Les primeres files vigileu una miqueta, ¿vale? Perquè passen coses una miqueta a prop. No, de veritat, és una obra molt fresca, molt divertida, amb això, amb el Joan Carreras i tot l'elenc en estat de gràcia.
0: Que bé. Com continuem?
2: Doncs amb una proposta molt especial, perquè aquí el teatre passa en un terrat de Barcelona. I on? Doncs no se sap fins 48 hores abans. És una proposta que es diu a l'esquerda i que ho fan la gent de Terrats en Cultura.
0: Sí.
2: Això és aquest dia 19 de... divendres 19 de juny a les 8 del vespre. Compreu les entrades al web de Terrats en Cultura o de Coincidències. Porten ja 14 edicions fent,
0: sí,
2: això, poca broma. I el que fan és, us donen unes indicacions, un lloc on anar, i a partir d'allà pujareu a un terrat particular per veure aquesta obra, aquesta proposta del Jorge Llamam Serrano, que té una intèrpret única, que és la Cristina Gàmiz, que representa una dona de 50 anys que recupera sobtadament la memòria d'un abús viscut a l'escola durant la infància. Algo que ara es veu amb cor, diguem-ne, de denunciar i d'explicar amb tots nosaltres, i que lluny de ser, diguem-ne, una peça traumàtica, és més aviat un acte de reparació, una festa i una celebració una miqueta de la vida de tot i de les seves esquerdes. I tot això ho veureu mentre es va fent fosc. Això és preciós.
0: Meravellós.
1: M'encanta.
2: Després, a més, amb col·loqui i postfunció. Mireu també el web, perquè hi ha altres propostes durant tot aquest mes de juliol.
0: Sí, ens encanta.
1: No sé si tindrem temps a l'última obra.
0: Ja.
2: Anem molt ràpid. Us parlo del meu germà, que és una obra que fan el Llorenç González i el Robert González, germans a la vida real, que estan aquí al Maldà, doncs fent una comèdia molt tendra, molt fraternal i molt, molt divertida, parlant del que no es pot fingir, que es pregunta si hauria sigut millor ser fills únics, o sigui, no tenir germans o no. Però tot això amb cançó, amb claqué, amb instruments en directe, molta participació del públic. Està sent molt divertit. La gent està sortint d'allà molt, molt contenta, creieu-me.
1: Estic a bé.
2: I escolta, Natàlia, perdona, el meu germà, Gertrudis.
1: Que es troben a faltar, els Gertrudis.
2: Sí. He dit Natàlia perquè sóc d'una generació que això ho escoltava molt.
1: Home, tu i jo, Gertrudis, els vam viure.
2: Sí?
1: Escolta, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la quantitat de propostes que hi ha més enllà del Grec, que comença el 29
0: de juny. Per gozar, per gaudir de la vida.
2: I tant.
0: Ai, Albert Martí. I a més, tenim en format cançó, eh?
2: Sí, has vist? Que fort.
0: Ens encanta. La posarem a l'entrellat.
1: Clar.
0: Aquí som molt de posar les
1: queixos. A més, la lletra, he de dir que és increïble.
0: Veus?
2: És preciosa.
1: La lletra al principi és molt bonica.
0: Albert, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu. Si l'hora recosta un passat que no tornarà, recos que no oblidan el meu germà. Diuen que no tornarà. Són les 6.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona tarda. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, està compareixent al Senat a la Comissió d'Interior i a petició del Partit Popular en relació a la causa judicial que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez. González ha negat qualsevol participació en una suposada trama contra la Unitat Central Operativa, la UCO, i ha assegurat que mai ha interferit en investigacions que afectin el govern espanyol o el PSOE. Durant la compareixença ha admès dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però afirma que van ser trobades informals en una cafeteria i que no van tenir cap relació amb investigacions policials.
8: Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díaz. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díaz. Punto.
7: També ha explicat que va trencar el contacte quan Díez li va demanar la reincorporació d'un agent de la Guàrdia Civil apartat del seu lloc. El Partit Popular, de la seva banda, continua demanant la seva dimissió i el senador Luis Santamaría l'ha acusat de ser còmplice de la corrupció, diu, del govern espanyol.
8: Ha ocurrido en reiteradas ocasiones a dos imperativos categóricos, nunca y jamás. Curiosamente, imperativos categóricos que en esta comisión han repetido personas como Coldo, como Santos Cerdán o como el propio Zapatero.
7: De l'exterior, Espanya s'ha sumat a una declaració impulsada pel Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia que dona suport a l'acord de pau que els Estats Units i l'Iran preveuen signar a finals de setmana. El govern espanyol considera que és una oportunitat per reforçar l'estabilitat a l'Orient Mitjà. El text, recordem, reclama l'obertura de l'estret d'Hormuz, una ruta clau pel comerç mundial, i planteja una possible missió internacional de caràcter defensiu per garantir la seguretat de navegació. Espanya no descarta participar-hi sempre sota el paraigua de l'ONU. La declaració també insisteix que l'Iran no ha de desenvolupar armes nuclears i dona suport a l'estabilitat del Líban. Un tema que s'està abordant a la cimera del G7 a Evian, a França, encara que la qüestió més destacada d'aquesta segona jornada és la guerra a Ucraïna. Míriam Andreu, bona tarda.
9: Bona tarda. Els líders del G7, inclòs el president dels Estats Units, Donald Trump, han donat suport clar a Ucraïna, a la seva sobirania i a la seva integritat territorial, i han coincidit en el fet que cal pressionar més Rússia per aportar-la a una negociació. Amb més sancions al petroli, com ha explicat Trump, que no descarta que aquesta mesura s'apliqui aviat. Per la seva part, el mandatari ucraïnès Volodymyr Zelensky, que també ha viatjat a Evian, ha agraït el suport dels líders del G7.
10: Thanks for the invitation and we're thankful to France and to Emmanuel Macron and to
9: you. I ha afegit que creu que un gran percentatge de la població russa aposta per la fi de la guerra.
7: De la mobilitat, inversió rècord per la conservació de la xarxa de carreteres. A Catalunya s'actuarà sobre 562 quilòmetres dels principals eixos vertebradors. El Consell de Ministres ha donat llum verda a un pressupost de més de 1.000 milions d'euros pel manteniment de les carreteres. A Catalunya s'invertiran 216 milions per actuar en gran part del traçat de l'AP7 i l'AP2, així com a la B30. Òscar Puente, ministre de Transports.
11: Garantizar la movilidad y atender el estado y la seguridad vial de nuestra red es una prioridad para este gobierno. Desde 2018 hemos duplicado el presupuesto para la conservación de carreteras y autovías.
7: Amb aquesta nova inversió s'incorporen mesures d'eficiència energètica com la promoció del cotxe elèctric. I ens interessem ara per com se circula per les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, hola.
12: Hola, bona tarda. No parlem d'una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària. Sí que és cert que ara hi ha trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona, evidentment, i a les seves rondes. Les rondes, per exemple, carregades. De fet, la ronda de dalt en sentit Besòs sí que presenta aturades destacades. Repassem l'autopista AP7. Ara, bàsicament, destaquem aturades intermitents d'uns 3-4 quilòmetres entre Granollers i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. I, de fet, un pèl més enrere ja comencen també aquestes aturades entre Barberà i Santa Perpètua. Per tant, són dos trams amb aturades intermitents 4 quilòmetres a l'AP7, entre Barberà i Santa Perpètua i, més endavant, entre Granollers i la Roca del Vallès, sempre en sentit nord, en sentit Girona. També hi ha aturades a les vies que baixen des del Vallès cap a Barcelona. A la C58, retencions d'uns 4 quilòmetres, també a l'autopista C33, sempre des de Montcada i Reixac fins a enllaçar amb les rondes. I a l'extrem sud de Barcelona ens quedem bàsicament amb l'autopista B23. Hi ha retencions puntuals entre Molins de Rei i el Papiol, en sentit Martorell, i un parell de quilòmetres entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
13: Ràdio 4.
14: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
13: Amb Xavi Freixas.
14: Hola, Picó!
15: Estan caient ruixats molt forts.
14: Gonzalo Bernardos, una vegada més, eh?
15: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
14: Bon dia.
15: Bon dia per algú.
16: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
17: Puc dir una cosa?
14: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
17: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
14: Doncs moltes gràcies.
18: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
14: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
19: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
20: El Pla B, amb Toni Marín.
19: Compromesos amb la bona informació.
20: Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat, 6 de la tarda i 7 minuts.
1: No siguis sol a veure, ni sol a rumiar. No siguis sol a veure, que el vi et condemnarà. La-i-la-la.
0: Doncs demà el moviment Dones del Vi celebrarà un acte solidari amb el nom Wine Talks, o sigui, xerrades del vi, i Wine Experience, que és una iniciativa a benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple. A l'acte es reuniran professionals del sector vitivinícola, comunicadors i també aficionats al vi.
2: Aquest esdeveniment pretén esdevenir un punt de trobada entre talent, innovació i compromís social. Entre els participants hi haurà Meritxell Falgueres, comunicadora i impulsora de l'estudi Dones del Vi, a més d'amiga de l'entrellat.
0: Meritxell, molt bona tarda.
3: Home, amiga de l'entrellat és el més important. amb tot el glamour del món.
0: Com estàs a 24 hores d'aquest acte? Com estàs?
3: Doncs la veritat és que... Mira, una mica decepcionada, t'haig de dir, de la gent del món del vi.
0: Què ha passat?
3: Perquè pensava que eren més solidaris.
0: Oh.
3: Sí.
0: I què,
3: sí,
0: no hi haurà acte o què? Què m'estàs dient?
3: Sí que hi haurà acte i hi haurà un acte xulíssim, però perquè la Fundació d'Esclerosi s'ho currà moltíssim, perquè les dones del vi són molt solidàries i sí que tenim més de 10 bodegueres que ho donen tot. Al final, l'esclerosi múltiple afecta principalment a les dones joves.
0: Ja.
3: Llavors, doncs, som un grup que ens sentim molt identificades, perquè totes coneixem algú que li hagi passat, i una cosa que sempre volem fer treure pit és que a nosaltres ens agrada l'ecofeminisme, que no és el veure per veure, sinó el veure poc i bo, i amb cultura, i fent coses solidàries. Llavors, doncs, per nosaltres, per les dones del vi, fer coses amb l'esclerosi, doncs, és un honor,
0: clar,
3: perquè tot això va per la investigació. Sí, sí, però ja et dic, el sector en general més masculí,
0: els
3: o associacions... Que dius, de què serveixen, no? Si quan hem de remar tots junts, tots tenen moltes coses a fer o és final de curs. Nosaltres no, saps? Nosaltres no.
0: Ja.
3: No, tenim tot el... Aquesta setmana, de veritat, Samantha, tot el temps del món, no?
0: Increïble, Entre els
3: no
0: regals
3: fills,
0: a les mestres...
3: No tenim... Això. Clar, per això et dic. Però que guai que encara que només un 20% dels enòlegs a nivell mundial siguin dones i només un 15% de les CEOs, que guai que estigui canviant i que guai que ens posem les piles en el món del vi amb iniciatives així. I sí, demà serà un èxit, però per la gent del món de la cultura, pels mitjans que vindran, pel gent del món de l'astronomia, pels empresaris, saps?
2: Per això és tan important que hi sigueu, Meritxell, les dones del vi.
3: Sí, sí. Sí, sí, mira, just, sí, amb això solidari que dius, home, fa molt temps que el món del vi no es mou per una cosa que no sigui el seu malic, no? I era com una gran oportunitat, però estem aquí, les dones del vi, remant, i és la direcció que volem.
0: Mira, Meri, jo crec que és un bon moment per recordar que és Dones del Vi, perquè és un espai de trobada del talent femení, no?
3: Doncs és una associació que neix fa més de 15 anys al Priorat, gràcies a l'Anna Josephine Cannon, de Clos Figueres, quan abans, o sigui, molt abans del Me Too, però és perquè precisament quan anem, i això amb l'estudi de Dones del Vi s'ha vist, amb un 87% dels actes que anem, normalment estan protagonitzats per homes. I sempre et diuen, ai, és que jo no tinc cap experta. Doncs demà portem a la Mireia Torres, cinquena generació de la família Torres, que és experta en canvi climàtic. Però també volem els homes amb gran intel·ligència emocional, com és el François Chartier, millor sommelier del món, canadenc, especialitzat en papil·les i molècules, que, per exemple, va assessorar fins i tot el Bulli. O tenim un sommelier expert a MIA per la Universitat de Davis, que és argentí, que també ve a col·laborar amb nosaltres.
0: Doncs, Meri, anem a pams, perquè acabes d'esmentar a François Chartier, que ha de parlar sobre la relació entre perfum i vi, que m'ha semblat sensacional.
3: Sí.
0: Quina és aquesta relació?
3: Ell, sobretot, és un savi de tot el que són les molècules, la percepció. I clar, o sigui, del bon rotllo, però molts cops, quan prenem vi, també anem perfumats. No serà aquest el tema, ell anirà molt més enllà. Anirà entre la química, la ciència, però també... O sigui, si ets un wine lover, t'interessarà molt, però si només ets un aficionat, també són coses que fliparàs bastant. Al final, això són uns TED Talks de 12 minuts que farem de 6 a 7, però la gent que pot treure aquesta entrada solidària, perquè tot va a la Fundació Esclerosi Múltiple, que segur que heu escoltat el lema mullat, jo fa molts anys que fins i tot els meus pares col·laboraven amb ells, i és una iniciativa molt xula, molt de Barcelona, i també doncs, molt per demostrar que es pot fer un acte amb paritat i amb gent molt guai. I després estem 3 hores tastant vins de dones del vi, d'aquestes 10 bodegueres que posaran la seva feina, els seus vins, la seva simpatia per explicar-nos-en. I a part, tu has anat a l'Hotel Miramar, se m'entenia.
0: Sí, home, preciós. Home, sí.
3: Sí, quines vistes, però és que la gent es pensa que Montjuïc, jo què sé, a Roma la gent va a Vilaborghese i està, no, Montjuïc és una...
0: És espectacular.
3: És espectacular, però està molt viu. Però és que, a part, està a 3 minuts al paral·lel. És que em sembla, ui, no, Montjuïc, quin pal, però si és que, no, és que està un minut.
0: Al contrari, és un lloc meravellós. Tens unes
3: de
0: vistes,
3: Colón,
0: sobretot de Barcelona, impressionants.
3: Sí,
0: home, és un hotel de gran luxe, el que hi ha allà dalt, no et dic més.
3: Sí, ja s'ha reformat i tal, però igual que hem perdut una mica la por d'entrar als hotels...
0: Sí.
3: Del centre, però és una mica que no, a Montjuïc és que hem de tornar a reconquistar aquests jardins i aquesta vista.
0: Veu, perdona,
3: i que era l'antiga casa de la ràdio.
0: Home, no, de Ràdio Televisió Espanyola.
3: Espanyola.
0: Sí.
2: Escolta una cosa, Meri, perdona, que jo m'he quedat amb el tema, clar, el vincle i la connexió directa que hi ha entre el vi i els perfums. Clar, sou nassos, els sommeliers, doncs...
3: Sí.
2: Clar, tu a l'hora d'escollir perfum també fas com una cata?
3: Mira, jo me'n recordo l'Anna Pérez Pagès, que ens va deixar fa 2 anys i mig, la periodista cultural, vam coincidir en un aeroport a Itàlia. I va flipar amb mi, perquè li vaig dir, no, és que jo m'haig d'entrenar el nas... I em deia, però què fas? I li deia, home, doncs cada vegada que vaig a un aeroport doncs aprofito el temps d'espera i vaig memoritzant aromes, és una manera d'entrenar-me. I flipava, perquè a més, clar, em veia amb la meva nena i com jo l'entrenava a ella i li deia, és que jo a casa meva he sigut així. I no és tant... O sigui, vosaltres us imagineu el François Chartier o a mi amb un nas molt gran i no. És la capacitat de tenir-lo entrenat per posar etiquetes a aquestes sensacions o emocions. Però us diré més, sabeu les típiques guies que et diuen doncs aquest vi és un 100 punts Parker o aquest vi té Trevichiere del Gambero Rosso? Us haig de dir que més d'un 65% de les puntuacions, t'ho dic com a jurat internacional, quan se li aplica un vi, el protagonista és, sens dubte, el nas, el seu olfacte, molt més clar. Que la boca. Li donem una importància suprema.
0: A veure, una cosa important de l'acte de demà, d'aquest Wine Talks and Wine Experience, és que la recaptació íntegra de les entrades es destinarà a la Fundació Esclerosi Múltiple, que és una entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia i també per impulsar-ne la inclusió social i laboral. La directora de la Fundació Esclerosi Múltiple és Rosa Masriera, que la tenim també connectada. Rosa, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Com neix aquesta aliança de la Fundació amb Dones del Vi?
4: Bueno, la veritat és que neix de la solidaritat de la Meritxell, bàsicament, perquè bueno, en un altre acte que vam fer l'any passat doncs ens vam conèixer. Ella ja va estar col·laborant amb nosaltres com a referent, no?, amb el tema del vi. Uh-huh. Era un acte gastronòmic i vam pensar, ostres, la Meritxell de seguida es va oferir de dir qualsevol cosa que necessiteu i nosaltres, com que no ho podem fer d'una altra manera, doncs anem perseguint totes les oportunitats que tenim per poder visitar-nos i recaptar fons també per les persones amb esclerosi múltiple.
0: Clar. A què destinaran aquests fons recaptats en l'acte de demà?

0: que es manifesta l'esclerosi múltiple és al voltant de la trentena, és possible?
1: Sí, és dels 20 als 35 anys, encara que també tenim doncs, nens també més petits, diagnosticats o també persones més grans. Uh-huh. Però el gruix, sobretot de la mitjana, es troba dels 20 als 35 anys. Per tant, l'impacte és molt bèstia, perquè és el moment en què estàs conduint la teva vida, la vida familiar, la vida professional, i per tant hi ha un impacte molt fort, tenint en compte que et diagnostiquen una malaltia per tota la vida, crònica, i a més discapacitant.
0: Clar. Vostè ara esmentava la neurorehabilitació. Les necessitats de les persones afectades per esclerosi múltiple, les més urgents, quines serien?
1: Doncs mira, hi ha un impacte molt fort a nivell laboral, per exemple. Llavors aquí nosaltres també hi dediquem recursos perquè bueno, doncs moltes de les persones diagnosticades són acomiadades de la feina i, bueno, i sempre amb aquella por de l'estigma de què passarà amb aquella persona. Llavors, a la mínima que poden, doncs aquestes persones són acomiadades de la feina. Llavors, aquest rati l'estem intentant canviar, donar-li la volta, i això ho estem fent amb molta sensibilització a les empreses i treballant perquè les persones puguin mantenir el seu lloc laboral. I després la part de neurorehabilitació, que seria doncs, per pal·liar, a part dels símptomes visibles, molts símptomes invisibles dels que no se'n parla, no? Tota el tema cognitiu, no es parla tampoc de la incontinència, no es parla tampoc de la fatiga, que són temes que no són visibles i que són molt importants de poder treballar per oferir aquesta qualitat de vida a les persones.
0: Per què se'ls fa fora de la feina aquestes persones si són persones joves i avui dia els tractaments retarden els brots, no? Tenen atacs més, de manera més espaiada. Per què faríem fora de la feina una persona que pot continuar treballant?
1: Bueno, perquè encara existeix molt l'estigma, la incomprensió, encara no se sap, no, de que una persona amb esclerosi múltiple diagnosticada jove i ben tractada pot portar una vida molt normal, i encara doncs, es veu aquella imatge, no, de la cadira de rodes, de la discapacitat, i llavors doncs, els hi posen molts límits a les promocions, molts límits també quan han de renovar contractes, poca flexibilitat, no? A l'hora d'entendre, doncs, per exemple, si és una persona que té esclerosi múltiple i té fatiga i ha fet un viatge, doncs facilitem-li que pugui fer teletreball. Si això no ho fem, doncs llavors aquella fatiga s'incrementa. Per tant, aquesta és la nostra feina també, d'anar a les empreses, explicar tot això. Inclús hem creat cursos, guies, doncs, per persones de recursos humans per facilitar aquesta comprensió.
0: Clar. L'acte de demà, què significa per vostès, per la Fundació Esclerosi Múltiple?
1: Bueno, és un acte que ens fa moltíssima il·lusió, perquè a més el link és superobvi, no? Les mujeres del vino, les dones amb esclerosi múltiple, aquesta aposta, no?, que s'ha fet des d'aquest col·lectiu per unir i visibilitzar doncs, el tema de la dona, no? Com diu la Meritxell, és una pena, no?, perquè realment volíem que aquest món masculí girés una miqueta i també ens donés doncs, la seva cara amable. Però, bueno, no passa res, serà un èxit igual. Hem aconseguit el número de persones pràcticament que encara queden algunes places, vull dir que si algú es vol apuntar encara ho pot fer-ho, però aconseguirem tenir el número de persones i ho gaudirem a tope.
0: I vull dir que
1: sí. És un gran goig.
2: Sí, sí. A més, amb un pica-pica per maridar i amb aquestes vistes, sabem que 75 euros ara a final de curs és bastant, però al final, no, el que volíem fer era un acte que per recaudar diners per aquestes persones, per recaptar, perdó, i sobretot una ocasió única de veure els màxims experts internacionals del món en paritat i les dones del vi que portaran més de 50 vins que podrem tastar i que elles els explicaran i que pots estar, doncs, encara que sigui de 4 a 10, pots venir només als talks o només després a tastar una mica de vi, fer un pica-pica i quedar-te allà veient la posta de sol. No mullat com ho fan el 5 de juliol, no? La piscina, aquest és una mica mullat la llengua, però també t'has de mullar.
0: Sí, sí. Doncs demà hi serem, en aquest acte. Meritxell Falgueres, organitzadora, com la copa d'un pi, com sempre, una abraçada, Meri.
2: Un petonàs,
0: gràcies.
2: Que vagi
0: molt bé. I Rosa Marriera, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, una abraçada.
1: Una abraçada, moltíssimes gràcies també.
0: Que vagi molt bé, adeu.
1: Adeu.

0: que quan sona Rigoberta Bandini és perquè ha arribat Cristina Bron de l'Entrellat. Com estàs,
1: hello,
0: Cristina?
1: Ara pensava que anaves a posar-te a cantar allà com una loca.
0: És que tenia ganes, eh?
1: T'he vist la intenció. T'he vist la intenció. Però, mira, precisament t'he vist la intenció, però jo crec que el que ha passat és que t'ha agafat com vergonya o nervis i has dit, ara no toca això, no?
0: Podria ser. Ho he vist poc apropiat.
2: De tant en tant et cohibeixes.
0: Home, penso, igual la gent no té tantes ganes de sentir-me cantar a mi, m'entens?
1: També és veritat.
0: Però...
1: doncs avui a la secció d'avui de Mama, vull ser artista, el que us porto ara. Què ens portes avui, estimada? Doncs us porto el tema aquest, els nervis abans d'actuar, els nervis abans de sortir a escena.
0: Es passen sempre nervis?
1: Sempre es passen nervis.
0: Sí?
1: Sigui
0: després de tants anys,
1: teatre,
0: Cristina,
1: sigui
0: encara.
1: Tele, sempre es passen nervis. Mira, és més, et diré, jo fa molts anys vaig fer una pel·lícula amb la gran Victòria Abril, la Javier Bardem.
0: Oh!
1: I
0: quina
1: jo estava
0: pel·lícula era?
1: Entre les piernes.
0: Val.
1: Que durant una època, jo sempre dic, quan anava a fer entrevistes em preguntaven, Cristina, ¿y tus últimos trabajos? I jo deia, pues mira, aunque tú no lo sepas, todo me pasa a mí entre las piernas.
0: Que no,
1: però és que eren les tres últimes pel·lícules que havia fet, vale? O sigui, vale, ja sé que estem en horari infantil, ho sento. Però no, és que era, o sigui, no ho feia aposta, és que realment eren les meves
2: fort,
1: últimes tres
2: casualitat.
1: Pel·lícules.
0: Déu-n'hi-do,
1: no? Sí, pues entre les piernes, que era del gran Manolo Gómez Pereira, sortia la Victòria Abril, la Javier Bardem, imagineu-vos, jo estava pues, com un flan, saps? Vull dir, allà al camerino, jo de reojillo la Victòria Abril, de reojillo el Javier Bardem, ells molt macos i molt simpàtics, però jo com un flan. Llavors la Victòria Abril es va apropar i em va dir, niña, que estàs nerviosa.
0: I tu encara
1: més. I jo li vaig dir, pues suena un poquito, pero bueno, muy agradecida, que me encantáis los dos. Entonces dice, ya estás nerviosa. Y dice, bueno, pues tranquila, que esto va a peor, con la edad se passen més nervis.
0: Ah, sí?
1: I es va començar a descollonar. Jo, pues, gràcies,
0: per què
1: Victòria.
0: Deu ser això?
1: Perquè agafes més consciència.
0: Ah.
1: Jo en aquell moment doncs, vaig pensar, jo, mare meva, no? Perquè ara si ja estic aquí una mica amb inseguretats, imagina't de més gran, no? S'agafa més consciència, ets més també... et dones compte de la importància, no tant de fer-ho bé per fer-ho bé, però sí d'agradar, perquè et tornin a trucar, del que hem parlat molts cops, de demanar les teves coses, però tampoc ser massa exigent, no sigui que algú pensi, ai, conflictiva,
0: i passi
1: pàgina,
0: molt.
1: No? T'hi jugues molt, llavors, clar, cada cop són més fronts i cada cop ets més conscient d'aquests fronts i cada cop el teu artista diu, a veure, per on surto ara?
0: Que ara... Ei, no, que difícil.
1: Sí, i és veritat, perquè quan ets jove ets més inconscient de tot això.
2: Clar. I es tenen els mateixos nervis abans de rodar una escena d'una pel·li o una sèrie que al teatre?
1: Mira, això és el que també us volia explicar una miqueta. Els nervis del teatre... Són diferents els tres tipus de nervis. Els nervis del teatre, lo maco del teatre és que tu tens un temps de preparació que normalment l'actor o actriu el que fa és tenir uns moments de relax, de pausar, de tot el que ve del carrer ho deixes a fora. Jo, per exemple, m'agrada molt fer ioga, no molt, però bueno, et fas 15-20 minutets de ioga, una postura que sàpigues que et relaxa. I també doncs, hi ha la cosa de maquillar-te, de pentinar-te amb els companys, que va fer com... que a poc a poc vas com... ficant-te, no?, en tot aquest tobogán de després sortir a escena. I normalment en teatre hi ha una cosa molt maca que es fa, que és que es fa com una espècie o de càntic o d'alguna cosa entre la resta de l'equip. No? Jo, per exemple, quan feia aquesta última d'Esto no es Jamaica, abans de començar ja la funció i havíem calentat, anàvem tots a l'escenari, escenari, escenari, posàvem música a tope i tots començàvem a córrer per l'escenari i ens anàvem tocant els culs uns als altres.
0: I això ajuda.
1: Llavors això ajuda perquè fa equip, perquè per molt nerviosa o nerviós que estiguis, saps que allà dalt no estàs sol.
0: Ja. Et desfogues una mica,
1: desfogues, concentres amb l'altre i això doncs fa caliu i fa a casa i t'ajuda, no? També és veritat que en teatre a mi m'ha passat, pues, igual que a tothom, hi ha dies que dius, ostres, avui no sé si me'n sortiré perquè o bé no estàs bé anímicament o físicament o tens un problema molt heavy, el que sí que realment a mi m'ha passat d'estar a l'escenari ja preparadíssima amb les cortines ja tancades, però el públic allò va sentint en 5 minuts empieza el espectáculo, no?
0: Ja.
1: I tu estàs allà dient, guau, guau, no, no, guau, guau, buf, buf. I,
0: de veritat?
1: T'ho juro, t'ho juro. No. Fins i tot, doncs, algun dia allò que tens la llagrimeta, que dius, és que se'm sortirà la llagrimeta, saps allò? És que hi ha dies de tot.
0: De que no em sortirà bé, avui no em surt, avui
1: clar,
0: no em surt.
1: I d'estar tu malament, saps? De
2: clar, clar, clar.
1: I noies, hi ha una cosa màgica, que quan s'obren les cortines i dona el foco de la llum, és com que te sale el monstruo escénico, apartes tot el que hi ha al teu cap, et focalitzes amb el personatge i no només surt, sinó que a vegades són els dies que millor et surt la funció.
0: Mira.
1: Sobretot quan estàs molt cansada, que dius, no, és que no puedo más, o sea, avui estic esgotadíssima.
0: Mira, i aquell dia surt increïble.
1: Surt increïble perquè hi ha una part de tu que desconeixies, que va sola i a sobre, sense tants exigències, perquè estàs molt com... No puedo dar
0: una
1: más
0: de mi.
1: Una
0: mica més passota, no?
1: Sí, sí, en punt.
0: Com... Que surti el que surti. I surt increïble.
1: I surt increïble. Les companyes, ostres, avui que bé que estaves, que
0: fluïda. És que jo crec que aquesta és una clau en general de la vida, eh?
1: Totalment,
0: tu
1: totalment.
0: Tu quan dius, bé, mira, escolta, ja sortirà. És quan millor surt.
1: Com millor surt. De fet, hi ha uns nervis que també són molt importants, que són els nervis abans de fer un càsting. Aquests
0: home,
1: nervis,
0: clar, aquest
1: jo diria, és... potser que són els pitjors, perquè et jugues molt.
2: Clar.
1: I en aquests casos passa el que dius, no saps mai què és millor, si anar fresca com una rosa, amb molta energia i amb tota la il·lusió del món, o anar allò, mira, ahir vaig sortir, o no he dormit bé, estic cansada, que surti el que surti,
0: clar.
1: I ja està. Perquè a vegades, si vas amb molta energia, apabulles, no? I el director potser...
0: Ai, no agrada això tampoc.
1: Bueno, depèn de quins directors i directores, clar, depèn del que estiguin buscant.
0: Igual ho volen
1: no?
0: Petitet, no? Igual
1: volen
0: ho volen
1: petitet,
0: discret,
1: o no
0: subtil...
1: Volen tant cap enfora, no? Volen una cosa més cap a dintre.
0: Ja.
1: I normalment, amb un primer càsting no et diuen molta informació
0: home,
1: del que estan buscant.
0: I que, i ja,
1: és,
0: que
1: te la jugues, te la jugues.
0: Ja.
1: És així.
0: No hi ha intuïció teva.
1: Clar.
0: I
1: llavors hi ha dies que m'ha passat d'anar a un càsting de dir, uah, molt malament, Cris, estic molt cansada perquè he dormit malament, perquè potser no t'ho has preparat prou, perquè, ostres, faig mala cara. I aquell dia, no saps per què, tens una energia com... I agrada més, o aquell dia just sí que et truquen per repetir el càsting
0: ja.
1: I dius, ostres, mira que l'altra vegada ho vaig donar tot i aquesta he estat a mitges i t'agafen més aquesta.
0: I abans del càsting parles amb l'equip de càsting, amb
1: no.
0: Direcció... No,
1: no,
0: eh?
1: No.
0: No hi ha contacte.
1: És bastant a bocajarro.
0: Sí, tu tires allà,
1: sí,
0: pim-pam, gràcies, ja et trucarem.
1: Sí.
0: O sigui, no hi ha la possibilitat
1: sí.
0: De caure bé abans del càsting.
1: Tens 4 minutets. Els 4 minuts des de que entres del carrer fins que ja diuen acció, que t'expliquen 4 coses que li expliquen a tothom
0: ja.
1: I que tu has d'estar com ok, ho vull escoltar tot però per dintre m'estic fent caqueta però no vull que es noti perquè vull que vegin que sóc una persona
0: clar, però,
1: segura
0: i no et passa que en aquells moments tot el que et diuen no retens res?
1: Clar,
0: perquè estàs tan
1: retenir.
0: Nerviosa que dius m'ho pots repetir?
1: De fet, molts directors de càsting diuen a vegades el que més ens interessa és veure com pots gestionar la informació i com tens l'adaptabilitat
0: wow.
1: Al que et vagi dient el director en aquests moments de nervis.
0: Clar.
1: Perquè tu vens amb una proposta i el director diu, val, molt bé, ara tot el contrari. Ara vull això i això i això. I tu per dintre estàs dient, cortocircuito. Però has de fer, no, perquè ells el que volen veure és que
0: clar,
1: tu tens
0: clar.
1: Capacitat de canvi, capacitat de reacció.
0: Versatilitat.
1: Versatilitat.
0: Sí.
1: I donar doncs, el que et demanin. No? Però és veritat que els nervis del càsting són molt complicats perquè no saps realment el que busquen. I després estan els nervis d'un rodatge que aquests nervis també doncs, hi ha diferents etapes, perquè no és el mateix el del primer dia, no? El primer
0: clar.
1: Dia de rodatge, que dius, bueno, no? O sigui, va, aquí hi ha hagut casos que diuen, oi, mira, que després del primer rodatge deixem-ho
2: ah,
1: córrer.
2: Sí?
1: Molt pocs, però hi ha hagut casos. Però ja no tant per això, sinó perquè no coneixes l'equip, tothom
0: clar.
1: Està molt fred, només desitges que les primeres seqüències del primer dia siguin com lights. Ha passat algun cop que la primera seqüència és potser la més difícil i dius,
0: ah,
1: vinga,
0: sí?
1: Apaga i vámonos. Sí.
0: De veritat? Començar
1: a vegades
0: per
1: ha passat, no sempre és cronològic, a vegades comences pel final de la pel·li, depenent del look, per exemple, no? Si,
0: ja.
1: Si després t'han de tallar el cabell i totes les escenes del final... Bueno, aquestes coses a vegades comences per les més complicades i això és difícil. I a mi els nervis que més em porto més malament amb un rodatge són aquells dies que tens el dia complicat, l'escena complicada. Ja sempre, en
0: què
1: un
0: és
1: rodatge,
0: una escena complicada?
1: Doncs mira, una escena complicada dins d'un rodatge pot ser l'escena dramàtica de la pel·lícula que t'has de trencar i el dia de demà, quan el públic estigui veient a les seves butaques, ha de plorar com magdalenes i trencar-se també ells.
0: Ja.
1: I clar, és un moment que saps que ho has de detonar, tot i més. També una escena complicada pot ser una escena íntima. Depèn d'aquí, són dies que diuen ui, no, avui toca ja. Això, avui toca escena de llit o escena tal, no? I també doncs, hi ha escenes complicades, per exemple, la teva està una xerrada de Sorogoyen, escenes que són planoseqüències, que no es tallen.
0: Tota la pel·li, per exemple.
1: Bueno, jo he fet tota la pel·li, així també, una que es deia 18 comides, del Jorge Coira, que era tot pam, pam, pam.
0: Això és com teatre, no?
1: És com teatre, però les de Sorogoyen són seqüències que duren, per exemple, 20 minuts.
0: Sí.
1: No? Bueno, és igual. Sí, la sèrie de Sorogoyen,
0: sí,
1: la de la policia, el cuerpo policial,
0: sí.
1: La de l'infiltrado,
0: Antidisturbios.
1: Hi ha una seqüència mítica que dura 20 minuts, i llavors ell ja explicava que aquestes seqüències estem 5 dies per aquestes seqüències, 2 d'assajo, 1 de tècnic i 2 de rodatge, no? Mm. I aquestes seqüències també són dia complicador de rodatge, perquè has d'estar superconcentrada, t'has de saber el text superbé, no has de sortir de personatge per res, passi el que passi, tens unes marques tècniques superimportants, superestablertes, que no et pots estar.
2: És una coreografia.
1: Clar, és una coreografia i no és en directe, però clar, cada cop que t'equivoques... La producció té l'Eo i és crujiéndote, saps? Perquè són dinerets. Llavors, aquests dies de rodatge, tu l'endemà doncs, te'n vas a dormir d'hora, vols estar relaxada, vols aixecar-te amb la pell bé, si has d'estar com bé, perquè clar, no tenim la piel. Però llavors arribes allà al rodatge i la gent et va saludant com ei, bon dia, oi, bon dia, què tal, què tal? I tu dius, ho saben. Tothom sap que estic supernerviosa. Tothom ho sap. I ningú m'ho diu, però tothom ho sap. Però aquí sí que és veritat que la figura del director o directora és primordial, perquè un bon director, una bona directora, el que farà és portar-te de la mà i dirigir-te superbé, sentir-te super a gust, super còmode.
0: I et relaxen?
1: Et relaxa un bon director, una bona directora, sí. Sap com portar-te i no t'adones compte i surt molt fàcilment. Un mal director o una mal directora te tira ya los leones i te sientes com un descampao que te van ahí a disparar 50.000.
2: Clar, és que també hi ha molts tipus diferents de director.
1: Sí.
2: Els que donen moltes directrius, els que parlen molt del personatge amb els actors i les actrius, els que passen olímpicament perquè diuen que ha de ser l'actor, allò que els hi surti de... Clar, és que depèn.
1: Depèn molt. I bueno, aquesta adaptabilitat, que és la que parlàvem, no? Un actor, una actriu, doncs, està en constant canvi perquè sempre has de veure què és el que volen de tu i com ho volen, no? I parlant de nervis i nervis, jo me'n recordo un... Bueno, jo he passat dos cops molts nervis i els dos tenen que veure amb la boca seca. El primer va ser un càsting per al Lavi del Carpintero, que estava mentre l'Helena, Naya i jo, que era ja càsting com maquillatge i vestuari, o sigui, una cosa bastant definitiva.
2: Final, total.
1: Bueno, o sigui, noies, no podia parlar.
0: Què dius?
1: Jo tenia potser 17 anys, era molt joveneta. No podia parlar, però és que de debò, o sigui, semblava que tenia una incapacitat, algo, o sigui, i jo mateixa em volia morir de la vergonya perquè dic, me puedo ir de aquí ja, per favor? No, horrorós, era com no sé, és que no sé què em passava a la boca, va ser molt, molt, molt traumàtic. Vaig sortir d'allà, vaig trucar al meu repre i dic, m'agafo unes vacances, vale? Me'n vaig anar a treballar de cambrera tot l'estiu.
0: Sí,
1: vaig haver de deixar-ho durant tot l'estiu, dedicar-me a una altra cosa, perquè dic, això no pot ser.
0: O sigui,
1: perquè...
0: trauma,
1: Sí, va ser molt heavy, però clar, no, és el que parlem sempre.
0: No et van
1: sempre.
0: Donar paper,
1: No em van donar el paper, el van portar la gran Helena Naya o la Sílvia Pascal, no me'n recordo. Però sí que és veritat que a vegades, doncs, sempre us ho dic, no? Un actor, un actriu s'ha d'escoltar molt perquè el teu instrument és el teu cos i si tu no estàs bé, es nota d'una manera o una altra. I una altra vegada també em va passar amb una estrena de teatre que jo, otra vez, estamos en un horari infantil, però bueno, havia de fer petons pel pit d'un home i llaparades pel pit d'aquest home, d'aquest actor.
0: Sí.
1: I, noies, jo em vaig quedar sense saliva.
0: Ai, no! I se
1: m'enganxava la llengua.
0: No!
1: En la tetilla del Frank Capdet.
0: Ah.
1: I cada cop que feia així i la treia, dic, no la tornis a posar. Però, clar, com l'havia de tornar a posar, perquè
0: ai,
1: estava
0: Déu
1: així
0: meu.
1: Marcat, i cada frase tenia un moviment, jo tornava a posar la llengua
2: és
1: i se'm tornava a quedar enganxada.
2: Que tu, quan et poses nerviosa, se t'asseca la
1: bueno,
2: boca.
1: Bueno, en aquella època sí, en aquella època sí. Bueno, jo, mira, després d'aquella funció, tu anaves per aquella... aquella escenografia, hi havia botelletes d'aigua per tot els racons. En plan, esto no me volverá a passar. I hi ha una cosa ja per acabar, que jo sí que haig de fer abans d'actuar, ja sigui rodatge, ja sigui teatre, ja... és anar al lavabo a fer un pipí.
0: Home, això sempre.
2: Molt
0: molt, molt important. Bona idea.
1: Sempre.
0: Molt
1: això
0: bona
1: sempre.
0: Idea. Sí, més, ho tens fet.
1: Fins l'últim moment, eh? No em sí. val 10 apurant. Minuts abans. No, no, apurant.
0: Però escolta, jo tinc una pregunta. A banda dels actors i de les actrius, hi ha alguna altra funció del cinema o del teatre que també es posin nerviosos abans de començar?
1: Mira, saps, per exemple, l'equip de maquillatge, en un moment, per exemple, de, vale, disparo, entra maquillatge, pone sangre, seguimos rodando. Que té un minut, minut i mig per posar la sang i continuar rodant i que sembli tal. Aquests canvis són molt heavies i veus els de maquillatge
0: patint.
1: I aquell dia segur que ells s'han aixecat dient merda, avui és el meu dia complicat.
0: Clar. Jo penso en els tècnics de so, que com no funcioni, com no se senti i no saps per què no funcionen les màquines.
1: Mira, els tècnics de so jo crec que són els més patxorros d'un equip de rodatge.
0: No, Genís, tu patiries o no?
1: No patiria.
0: En un rodatge. Ell no dormiria, diu.
1: Sentiries de tot, enteraries de tot.
0: No, que a vegades els aparells no funcionen i no saps per què. I fas, està tot ben connectat, està tot on, o no has gravat una frase.
1: O no has gravat, però sempre hi ha plan B. Al cine sempre hi ha un plan B, és a dir, no...
0: Sí, però ja l'has cagat, eh? Ja se'n recorden de tu
1: no,
0: com a tècnic.
1: A veure, està clar que tots els equips són importantíssims i tots els caps d'equip passen els seus nervis i també els seus treballadors i tots han d'estar a la una. El que passa que jo, perdó, crec que el qui dona la cara sí. no és por tirar-me-lo a mi terreno, però sempre som els que passem més nervis.
2: Jo estava pensant que tu i jo, Samantha, ens podríem posar nervioses, però jo abans dels programes no em poso nerviosa.
1: Això m'ho va preguntar jo. Tampoc. No us poseu nervioses?
0: No.
1: Però, a veure, i si no són nervis, però una mica d'il·lusió, tampoc allò,
2: sí,
1: aquests nervis
2: bons... Sí, ganes.
1: Però vull dir que a vegades els nervis... No. Perquè et dic una cosa, els nervis sempre es tenen, però es gestionen de diferent manera.
0: Clar.
1: Que tu potser són els nervis que tenies al principi per inseguretat, ara que no teniu la inseguretat perquè sabeu que ho fareu bé, no teniu nervis, però sí que teniu aquella punxadeta de... Ai, que ja arriba, no.
0: Mira, no.
1: No, no, no, està bé, està bé.
0: Però no, o sigui... és com una tranquil·litat, no? És com un ara farem això, igual que fas altres coses de la vida. Jo crec que també ens ho passem bé a l'entrellat.
1: Sí, sí.
0: Aleshores vas a passar-t'ho bé. L'únic que has de fer és gaudir-ho.
1: És com quan quedes amb una amiga o
0: sí.
1: amb un amic, no? Que dius, ai estic arribant, no estàs nerviós perquè tens ganes de quedar amb aquell amic per fer el cafè.
0: Sí.
1: Seria això.
0: Sí.
1: Això no són nervis, però és aquestes punxadetes, aquestes no, xispites, que dic
0: clar.
1: jo, que sí. Que...
0: La diferència igual també és que, clar, nosaltres som habitualment el mateix equip i hi ha una confiança també en que saps que aquest equip rutlla.
1: Sí, i jo
0: això
1: no sé
0: ajuda
1: fins
0: molt.
1: A quin punt... a mi em passa, quan estic a la ràdio, a vegades em costa imaginar-vos, oients, em costa. Però clar, amb teatre o amb cinema, o amb... els veus.
0: Ja.
1: És a dir, veus a l'equip com et mira,
0: clar,
1: al teatre
0: sí.
1: veus els ulls com et miren,
0: clar.
1: I les orelles com t'escolten. Aquí jo crec que el no veure-ho...
0: Pot ser.
1: Hi ha un punt que...
0: Però hem tingut públic, també, i hem jugat amb el públic i l'incorporem... No sé per què exactament no estem nervioses, Natàlia.
2: Bueno, perquè 3 hores diàries al final de dilluns...
1: Teniu callo.
0: Home, és que, igual, és que ens agafaria un ictus, si estiguéssim cada dia
2: així. Però si ens poséssim nervioses, tu ens deies... Tu fas una mica de ioga...
1: Una mica de ioga, respiració... i anar al lavabo, fer un pipi.
0: Sí, això sí.
1: I amb un equip, doncs el que dieu. Aquí això no ho feu, no?
2: No ens toquem els culs abans de començar.
1: Això ho heu de començar a fer, una mica de touch.
0: Vinga, Natàlia, anem pel passadís.
1: I de complicitat.
2: Demà, abans del directe, ho intentem.
1: Com fan els grans cantants de pop, no? Abans dels concerts, que fan aquests discursos, no? A lo Madonna, a lo Aitana, de equipo... Avui
0: sí.
1: tenim... Pues això, Samantha, això ho has de fer.
0: Ho hem de fer, no?
1: Un,
0: dos, tres, l'ha trallat.
1: Vinga.
2: Exacte. Demà ho posem en pràctica.
0: Cristina Brondo, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, guapa.

0: Pol Mallafré, com estàs?
1: Vale, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Ai. Que bé canta la Natàlia.
1: És sí,
0: sí. A diferència de nosaltres.
1: És que ens deixa molt enrere.
0: Bé, però jo estic preparada, Sí, home, noves generacions, tot bé.
1: Sí, home, sí.
0: Empenta. Sempre
2: obert. Que veure què he fet.
0: No.
2: O sigui, he fet el ridícul més espantós de la meva vida.
1: No, t'hem vist aquí de genolls.
2: Guillem Ramisa, perdona.
0: Fas molt bé.
1: De genolls aquí damunt la taula, mirant al cel, cantant.
2: És que ho he donat molt, molt tot.
1: Un dimarts, com un dimarts més a la vida de la Natàlia.
0: Sí, efectivament. Has fet algun cim, Pol?
1: M'encanta que em faci aquesta pregunta. No, no l'he fet, No, però m'agrada. Sempre s'ha d'estar alerta amb això.
0: Però ja els 100 cims.
1: Bueno, sí que vaig fer un, clar. Vaig a la Mola, però ja no el conto. Perquè
3: no, perquè la Mola, quantes vegades l'has fet?
1: Clar, faig bastant.
0: Conta però... cada vegada que hi puges?
1: No. Conta. No, ja no conto ni jo, imagina't. Vaig tant, però sí, vaig a la Mola.
3: És que la Mola és superagraïda, eh?
1: Sí, clar, ja, Mola... ja en ruta. Jo estic anant com... Sí, clar, la Mola és el que té, no? I, sí, home, ja està. Bueno, com va? Jo estic com bastant estressat. No sé,
0: ah,
1: vosaltres,
0: sí?
1: A finals de juny...
0: No.
2: Què ho dius?
0: No, el tic.
1: Tots aquests tics, sí, exacte. La veritat. Per mi, encara que estiguem a 16, que estem avui, no?, de juny,
0: sí,
1: per mi
0: de
1: estem
0: juny,
1: tot el rato finals de juny. Sempre tinc la sensació de que ja s'acaba el mes.
3: Doncs
1: no, està, aquest mes ja està. I llavors miro i dic, hosti, estem a 12, encara, 13. Hòstia, no s'acaba el mes. Com molt, molt, molt apretat. Però
0: estem
1: bueno.
0: A 4 setmanes i 3 dies de que acabi l'entrellat. Què et sembla?
1: Oh, bueno, això ja és una llàstima.
0: I començar vacances.
1: Això és una llàstima i una gran alegria, no?
0: Sí,
3: per les vacances.
0: Exacte.
1: Totalment. Però ja t'ho dic, jo estic acumulant aquesta sensació, no?, d'això, d'acumulació i de col·lapse. Però no vaig enlloc, senzillament volia compartir això amb vosaltres, no? I amb l'audiència, no?
0: T'entenem.
1: Sí, bueno, perquè crec que és un sentiment que podem compartir, no?, amb molta gent.
0: I
1: tu també estàs col·lapsat, sí, jo també, no?
0: Sí. És el més difícil de tot, eh? Les últimes setmanes, abans de l'estiu, aquestes es fan costarudes.
1: Sí, però jo més que mai. Jo no tenia aquesta consciència. Primer el juny era com, no, tranquil·let i tal, i no sé, de cop i volta, tot el contrari.
3: Ens fem
1: tot
3: grans,
1: contrari.
3: Pol, ens fem grans.
1: Serà això, no? Serà això. Sí, sí. A mi
3: serà
1: també
3: això.
1: Em coincideix la... No sé si ho sabeu, que estic fent aquest martí un quadern d'estiu, de vacances.
3: Home!
1: Bueno, clar, estic amb la presentació, moltes entrevistes, estic tot el dia... No, és mentida.
3: Escolta una cosa, tinc unes ganes que arribin les vacances per posar-me amb el vostre quadern d'estiu.
1: No, molt bé, molt bé.
3: Allà ben tranquil·leta, perquè... a fer les activitats per quan no estàs de vacances, però necessites vacances, que no sé quina aquella, aquesta frase que... de subtítol.
1: Bueno, per fer vacances de les vacances.
3: Exacte, per fer vacances de les vacances.
1: Bueno, la moguda és que l'altre dia vam fer la presentació,
3: sí.
1: I jo vaig estar 15 dies dient-li a tothom, als meus amics, a companys de feina, treballo en una empresa que hi ha 80 persones, dient-li a tothom, vale?
0: Sí.
1: I paradoxa d'aquests temps, no? O sigui, a les meves xarxes, la gent... Hola, tio, que guai, estàs fotent això? Uala, m'ho pillaré, que guai, no sé què, tal... De tots els meus... Va venir una persona.
0: Què dius?
1: Una persona. Que era el meu germà.
3: No, Pol.
1: Sí, no, va ser duríssim.
3: Vols una abraçada?
1: No passa res. No passa res perquè dels altres autors, com que hi ha un parell d'autors més i tal, ja van portar gent i tal, i al final ja érem allò, una trentena de persones en el públic, i la cosa va anar molt bé, va ser molt divertida... i va ser molt guai, no? Però sí que aquesta paradoxa...
3: Però entorn al Pol, home. Espavileu, eh?
1: Home, jo... Sí, sí,
3: espavileu.
1: Sensació...
3: Que llavors necessitareu un ronyó i li demanareu aquí al Pol.
1: És que crec que està relacionat xatus. Una mica amb la secció meva aquesta de parlar de crisi dels 40 i què passa a la vida quan et fas gran i tal. I jo crec que hi ha un punt d'això, de que...
0: Clar.
1: A més que et fas gran, els contactes van...
0: No,
1: vas perdent, amics.
0: Els fills, clar, les obligacions... Sí. Comences a estar molt cansadet...
1: I que coincideix, jo miro els contactes en general i miro i dic, clar, els de Terrassa, hòstia, doncs no, aquests ja esperen que vagi un dia a Terrassa i faci allà una cosa allà, no? Després els d'aquí a Barcelona, doncs clar, tothom està com això, sensació de col·lapse...
3: Que visquessin a Andorra, que viuen a Terrassa, per favor...
1: Bueno, jo tampoc baixaria. Jo de cap volta dic, hòstia, a Terrassa, a Barcelona, ara aquí, no sé què, per veure això, que ho has escrit amb uns altres...
3: Avui t'he entrevistat l'Oriol Carreras, oi?
1: Oriol Carreras, sí.
3: Gran l'Oriol, sí, des d'aquí un petó.
1: Sí, sí. Sí, llavors, en aquest sentit, doncs... bueno, sí, sensació de paradoxa, però això, en sensació de col·lapse. Vull dir, com que tothom està col·lapsat, tothom...
0: Sí, home, sí.
1: Saps? Tots, és això, com només tens temps de mirar
0: colònies,
1: les xarxes, com la gent, no? Li estan anant molt bé les coses i la realitat és que...
3: És un altre,
0: és
3: un altre.
0: Menteixen.
1: Tot mentida,
0: menteixen.
1: No? Jo vinc aquí a Ràdio 4 a ser el Pol més sincer, no? El més transparent. D'alguna manera...
0: T'estimem, bueno, Pol.
1: Però estic molt bé, amb tot això estic molt bé. Bueno, va, venen moltes festes, ve el Sant Joan.
0: Ai, sí,
1: el Sant Joan
0: sí,
1: ja el tenim
0: sí,
1: aquí, ja s'ha tenint
0: ja
1: al cap,
0: ja
1: vale?
0: Ja està, ja està.
1: Jo l'altre dia, en un moment així...
3: És la setmana que ve, d'aquí una setmana,
0: sí,
3: és
0: no
3: la
0: revella.
1: La setmana que ve. Jo l'altre dia em vaig preguntar, ostres, cuidado amb la pregunta,
3: A veure.
1: Si jo fos un dia festiu de l'any, quin seria?
0: Ostres, si, què? Si tu fossis?
1: Sí, si jo fos un dia festiu.
0: Un dia festiu de l'any, quina
1: pregunta.
0: El
1: dia de la Constitució, el Sant Jordi...
0: Ja.
1: Bueno, mira, però un moment. Per això... No respongueu aquesta pregunta.
3: D'acord.
1: Per això jo avui us porto... Bueno, ara no sé si Catalunya està preparada per aquest temazo. Avui us porto... Avui us porto un test per saber quin dia festiu de l'any.
0: Ai, m'encanta! Ah,
3: molt bé, molt bé. Vinga, va.
1: Jo crec que de testos no n'he fet tants. N'hem fet alguns, no? Però crec que dic...
0: No,
1: pensar, ocuparé aquesta casella.
0: Un de Sant Jordi.
1: Exacte, no? Sí. I dic, bueno, va, vaig a tirar d'aquest format, no?
3: Home, sí, a mi m'encanta.
1: Sí. Jo crec que està bé.
3: Sí, oi,
0: i si et toca l'1 de maig?
1: És que... Bueno, ara
3: ho
1: veureu.
3: És que podria ser.
1: També t'he dit que l'has pregut, ara com expert en aquestes coses,
0: i si et toca la segona Pasqua, que no saps mai per què estàs fent festa aquell dia, no saps què és...
1: No, haig de dir que...
3: Jo la meitat de festius vaig més perduda.
0: Sí?
1: Bueno, sí, sí.
0: I si ets el 12 d'octubre?
1: És que n'hi ha... Ui, cuidado amb això.
0: Clar.
1: Jo haig de dir que... Jo us presentaré unes situacions, vale? I llavors 6 respostes. Per tant, les opcions són 6 dies de l'any.
0: Ah, 6.
1: N'hi ha més de 10 festius, sí. Però n'hi ha 6 com bastant clars, no?
0: D'acord.
1: I més o menys et pots olorar el pastís en relació a les respostes. Vale?
3: Però hem de ser sinceres.
1: Clar. Vale?
0: Vinga, va. Som-hi.
1: Primera situació.
0: Va.
1: Mira, vas a un restaurant. Què és el primer que fas?
0: El primer.
1: Vale. El primer, mira, primera opció 1. Mires que tothom tingui el seu lloc a taula i serà feliç. Vale, et preocupes per això, vale, que tothom tingui una cadireta, que tothom pugui tal, i pugueu seure allà amb família i estar feliços. Vale? Opció 2. El que fas és revisar la carta, que la carta estigui escrita estrictament en català. El primer dius això, o està en català o malament. Opció 3. Anar al bany, un momentet, amb un amic, bueno, a petar la xerrada. Vale? Entres al restaurant, el primer que fas és anar al bany. I estàs una estoneta allà. Vale?
3: Sospitós.
1: Dius, que raro.
3: Ets una persona sospitosa.
0: Aquest és de la nit de Cap d'Any.
1: Bueno, ja ho veurem després. Després, opció 4. Mira, li preguntes al cambrer en quines condicions laborals està treballant. Tu ets al restaurant i dius, perdona, cambrer, sí, què vols? No, tu, què? Tens ja, estàs en el conveni... Bueno, aquestes coses.
0: Va, és que...
1: Opció 5.
0: Ah, 5?
1: Opció 5, no n'hi ha 6.
3: N'hi ha 6.
1: Opció 5. Veus que hi ha una rajola darrere la barra que posa «Oi, no sé, fia, mañana sí». Bueno, ja et parteixes perquè veus que en aquest lloc estaràs com a casa.
0: Ole, ole. Aquesta és la meva.
1: Ole, ole, vale. I opció 6.
0: Jo la
1: 5.
0: Ah,
1: i l'opció 6.
0: També?
1: I l'opció 6 és... Mira, hi vas sol, hi vas sola. I vas amb un jersei de coll alt perquè necessites uns dies per pensar en tu mateixa mentre es fa saltar les pedres al llac de la teva pròpia imaginació.
3: Jo crec que la 1... Bueno.
0: La 1,
1: Tu la 1. Marquem la 1.
0: No, jo la 5, jo la 5.
1: Vinga, va.
0: A la rajola. Hoy no se fía, mañana sí.
1: Oh, vale, vinga. Vinga, va. Segona situació. Va, quina música,
3: Vale.
1: Diu així. Diu, ets a l'oficina i toca anar a dinar. Què fas? Això ens toca a tots.
0: Fugir.
1: Ens toca a tots de prop, no?
0: Sí, sí.
1: Vale, estàs allà a l'oficina i vinga, va, moment de dinar. Sí. Vale, què fas?
0: Sí.
1: Diu, mira, esperes que tothom estigui llest. L'opció 1 és, esperes que tothom estigui llest per anar amb ells i elles a fer cua plegats al microones i petar la xerrada. A més, avui portes unes galetes que vas fer durant el cap de setmana. Galetes en forma de, no t'ho creuràs, Pare Noel. A ple lluny,
0: Molt bé.
1: L'opció 1.
3: D'acord.
1: Opció 2. Avui has cuinat tu i necessites ensenyar-ho a tothom. Has fet una botifarra amb seques i ho portes tot dins del tàper que vas aconseguir amb els punts de l'esclat i de més, més 15 euros que vas pagar a l'últim moment, no? Però és aquell... Amb allò...
0: Aquella fantasia amb que
1: aquella
0: és gratis.
1: Fantasia gratis. Mira, amb 500 euros de compra,
0: sí,
1: tens 50 punts.
0: Més 15 euros.
1: Més 15 euros, ja tens la forquilla, ja tens i la cullera. El tàper, perfecte. Opció 3, mira... Has pillat un hummus al Mercadona i te l'has menjat davant de l'ordinador. No necessites més. Una visita al lavabo i com nou. T'alimentes d'hummus. Vale, opció 4.
0: Aquesta sóc jo.
1: Opció 4. Aprofites per rellegir el conveni de l'empresa. A la primera lectura solen colar-se coses i a tu ni una, A tu ni una. Opció 5. Diu, allà on hi hagi les següents paraules, allà estaràs tu. Menú del dia.
3: Jo sóc aquesta.
0: No, jo la de l'hummus.
1: Vale, i l'opció 6?
0: Ah, ah, ah.
1: Continues sola davant del món. Dines amb els companys, però en realitat estàs dinant sola. Ets a milers de quilòmetres de distància. El coll alt és molt més que una peça de roba. Tens el cor trencat, sí, però més trencades són les vides dels teus companys, que ni se n'adonen que al seu costat hi ha una persona preciosa. Tu. Que ets tu.
3: Aquest ets tu?
0: Ja ho tenim, ja ho tenim.
1: Claro, són dies festius de l'any, vale? Recordem a la gent que
3: estem fent
1: quin dia de l'any, quin dia de festiu ets, no?
3: M'està agradant molt això.
0: Correcte.
3: Vinga, avui el pla veure de començar més tard, eh? Vinga.
1: A veure, no, ara tenim... Vale, anem mirant.
3: Vinga.
1: Situació 3. Mira, s'apropen les dates de festivals de música.
3: Web,
1: però només tens diners per anar a un. Un festival.
0: Un festival?
1: Vale? Només pots anar a un festival. Val. Llavors, la primera diu, mira, la primera respon, diu així. Diu, t'han dit que està bé i no coneixes cap grup, però bueno, la teva família hi va, diu, així que decideixes anar al Cruïlla. Això sí, a les 12 ja refresca i ja marxes cap a casa. Val? Opció 2. Estàs dubtant molt si anar al Canet Rock o al Canet Rock. Opció 3. Si el primer sonar es va fer el 94, tu ja hi havies anat al 93. De fet, quan ets al sonar, la gent et llepa el braç per col·locar-se. Opció 4. Tu vas a la Sorollada de Gràcia, no? Un festival autogestionat pels companys i les companyes des de baix, vale? I de manera transversal. Els beneficis es destinen a fer una rosada popular per als homeless del barri. Opció 4. No tens cap criteri musical, però t'encanta l'abundància, caminar i fer cua en anglès. Així que vas al Primavera Sound, que és el Primavera Sound dels festivals. Aquesta frase l'he dit diverses vegades a la meva vida i no s'ha entès mai.
3: No,
1: però
3: jo
1: s'entén. Vol dir que és el millor, el més gran.
3: El més gran, el més totxo. El més gentrificador, tot.
1: Opció 6. Mira, no vas a cap perquè prefereixes quedar-te a casa escoltant aquesta música, no?
3: Vale. Que complicat.
0: Aquest sonaria el Primavera Sound, eh?
1: Aquest sí.
3: Sí, igual Cruïlla.
1: Tindria el seu espai. Lewis Capaual, Capaual.
3: Clar, és que jo podria, si només...
1: A veure.
3: És a dir, el festival que aniria si només pogués escollir un festival no està en aquest llistat.
0: Ah,
1: per
3: tant,
1: ho sabem.
3: Escolliria el Cruïlla, però a les 12 ni de conya me'n vaig cap a casa. Vale. Per tant, escolliria la 4, la Sorollada de Gràcia.
1: La Sorollada de Gràcia autogestionada.
3: Sí.
1: Ok.
0: Clar, jo estic entre el Primavera Sound i el Sonar. Corazón partido. Perquè no tenir cap criteri musical, t'ho compro.
1: Jo faria la 5, potser.
0: Però t'encanta l'abundància? No.
1: És que, a veure, la 5, gent no? et llepa el braç per
3: no,
1: el Sonar?
3: No, tu ets
1: no,
3: molt vale, Primavera. Doncs,
1: vinga, vale,
0: jo
1: perfecte.
0: Soc molt Primavera.
1: Vinga, va, següent situació. S'apropen les vacances, vale? Què fas? A part de comprar el quadern de vacances, no, vale. Què fas, no? Opció 1, mira, ho tens clar. Aquest any aneu a buscar neu, a on sigui, però ara vas a buscar neu, val? Opció 2, mira, mires totes les webs d'ofertes de viatge, veus que tot és caríssim. Comences a pensar en l'opció de fer una cosa més per aquí. Així que mires càmpings de la Costa Brava, caríssims. Doncs mires càmpings de la Costa Daurada, caríssims. Mires pel Delta de l'Ebre, caríssim. Bueno, doncs mira... El que fas, acceptes que aquest any també passaràs els dies a casa dels sogres de Call d'Atenes que van comprar fa 50 anys per 3.500 euros. Aquest és el plan. Opció 3. Mires d'enxampar algú de festa i aneu al lavabo a reflexionar sobre el que suposarà que s'apropin les vacances. Vull dir, te'n vas al lavabo a pensar sobre això.
0: Correcte.
1: Vale. Opció 4. Aprofitaràs per organitzar xerrades sobre la petjada de carboni, no? Ets conscient que el problema més gran recau entre els rics i els poderosos, però els altres, la ciutadania. També ens hem d'organitzar per revertir la situació cada dia més irreversible a la qual estem portant el planeta. Hem de recordar que els recursos són finits mentre vivim en un model de creixement infinit. Alguna cosa ha de canviar. Vale? Opció 5. Dubtes entre Marbella o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València. L'altre dia a l'Hormiguero van dir que les dues opcions molen moltíssim. Vale? I opció 6. Per tu... Per tu les vacances són una oportunitat d'or per llegir encara més. Amb la pilota mental que portes al damunt, segurament acabis a París, caminant pels marges del Sena. No en tenies prou amb portar coll alt, que ara, a més, ets a París sent la persona que fa més ràbia del planeta.
3: Uau, que complicat. Jo la 2. A casa dels sogres.
0: A mi em surten 5 totes.
1: Jo també, a casa dels sogres. Haig de confessar que acabarem allà...
3: Tu? Tu? A Marbella?
1: Tu Tu a Marbella.
0: Ah, no, jo aniré al càmping. Però...
1: Al camp.
0: No estava aquí, això.
1: Tu al càmping.
0: A la 2 hauria de posar.
1: Vale, perfecte.
0: Tot caríssim, tot
1: perfecte.
0: Caríssim.
3: Clar, que és el sogre sempre.
1: A veure, ens arriba per una última situació?
3: Sí, home, i tant.
1: Sí, no? Diu, vinga, quina pasta, i ara ja directament, quina pasta o pastís de l'any t'agrada més? Sabeu? Clar, durant l'any hi ha molta...
3: Pasta, dolç, dolços d'aquests típics de l'any,
1: no?
0: El tortell de Reis...
1: Totes aquestes coses. Clar, l'opció 1, diu, home, doncs a tu les neules i els torrons t'agraden, però si et fiquen al davant un entrepà de polvorons, ja embogeixes de plaer. A veure, opció 2. Si et posen al davant un pa fet amb dos colors, no et diu res, però si aquests colors composen la senyera catalana,
0: home,
1: llavors ja et poses la mà a la butxaca i exclames ben fort: posi'm els ulls 4, si us plau. I te'ls demanes. Opció 3. A tu t'agrada la coca de Sant Joan. Després del tortell de Reis, el pastís més sobrevalorat. Això s'hauria d'anar posant sobre la taula. I 4.
3: Una coca de llardons ben feta.
0: Home, això és increïble.
3: Mira, estic salivant ja.
1: Mira, 4. Sempre compres el forn autogestionat del barri Pa Trimoni. El teu preferit és un pa ecològic de farina de sègol integral, de fermentació lenta i massa mare autocultivada per gestació subrogada. Ja no sé ni el que em dic. Raríssim, un pa cultivat per gestació subrogada. Segur que n'hi ha. Bueno, va. Llavors, vale, 5. A tu només t'agraden les tartes de Santiago alillades, ¿vale? Guillo, guillo, ja m'entens, no? Move ahí, un chorrito... Aquestes cosetes. I la 6. Tu continues amb la teva pilota mental, però això no et treu el bon gust. Res pot superar la sensació de tenir una paperina de paper de diari calenteta entre les mans, plena de castanyes.
0: Oh!
1: L'abraces i la guardes dins la jaqueta a l'altura del pit com si portessis un nadó. És tant la sensació de plenitud que et planteges si cal continuar portant coll alt o no cal.
0: Estic desitjant saber quin festiu som.
1: Bueno, pues ja està. A veure, anem al tema.
3: Va, anem.
1: Si la majoria de respostes ha sigut la 1, clarament ets el Nadal. Tu ets l'esperit del Nadal personificat, vale? T'agrada reunir a la gent davant d'una taula i que tothom sigui feliç.
3: Val.
1: I després, si la majoria de respostes són la 2, el teu és el Sant Jordi o la Diada de Catalunya.
0: Clar.
1: Evidentment, no? Compres un llibre a Sant Jordi i l'11 de setembre encara no l'has començat. Ets més català que dividir entre 5 el bízum de la compra d'un regal de 5 euros. Vale. Si la majoria de respostes ha sigut la número 3,
0: sí,
1: lo teu és el cap d'any o Sant Joan. Està clar, sobretot el cap d'any. Vale? Vius cada nit com si fos l'última. Ets com una perruqueria, només tanques els dilluns, la festa et perd. Cada dia tens menys dents, però penses que és per una cosa genètica, no? Que et van explicar un pavo una nit a no sé on. Si la majoria de respostes és la 4, la teva festivitat clarament és el Dia del Treballador. Estàs molt ficada amb els processos horitzontals, la gestió veïnal, i alguna vegada, quan parles, la gent no t'entén. Però t'és igual. Escoltar està sobrevalorat. Si la majoria de respostes és la 5, el teu dia és el Dia de la Constitució Espanyola o Dia de la Hispanitat.
3: Sí, tu?
4: Ha sortit
1: 5. Ah, clar. Va, llavors, i després, si la majoria és la número 6, la majoria de respostes és el número 6, doncs vius en un estat de depressió constant i, per tant, la teva festivitat preferida és la tardor, la castanyada.
0: Oh.
1: Com no podia ser d'una altra manera, lo teu no té solució. Ningú et curarà aquesta obsessió per Mario Benedetti.
0: Pol Mallafré, moltes gràcies. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Hem fet aquest programa amb l'immens equip de l'Entrellat. Gràcies a tots. Gràcies a l'audiència. Està aquí Toni Marina amb el Pla B. Fins demà.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a un nou Pla B. Comencem a caminar per aquest dimarts 16 de juny, en un dia en el que hem superat els 30 graus en molts punts del país i en el que l'actualitat del dia no és molt d'allà on preveiem. El primer titular, de fet, se l'emporta ara mateix la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui ha comparegut aquesta tarda davant el Senat espanyol. Dos missatges han volgut deixar clars: que no va participar en cap trama influenciada per l'Ire Díaz i que en cap cas ha participat tampoc en cap trama contra la UCO ni contra cap agent del cos. En un moment coneixerem els detalls en aquest dimarts en el que també hem conegut la decisió del jutge de rebutjar, retardar la declaració de Zapatero sobre el tema de les joies. Per tant, demà i dijous podrem escoltar finalment la versió de l'expresident sobre tots els temes que se li estan imputant. En prenem amb calma dins la nostra tertúlia en aquest dia en què també hem de posar-nos les ulleres de lluny per parlar del que ha passat avui a la reunió del G7, on el gran protagonista d'aquesta segona jornada ha estat el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, que havia renovat el recolzament del grup que també ha mostrat la intenció d'incrementar la pressió sobre Rússia. I parlarem també, ja amb una clau absolutament diferent, d'unes declaracions que ens han cridat molt l'atenció avui. Les ha pronunciat el president de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha parlat avui de les baixes laborals, un problema de país, ha dit, en bona part com a conseqüència, sempre segons les seves paraules, de la saturació en el sistema sanitari. La patronal vol que la Seguretat Social assumeixi de manera integra el pagament dels primers 15 dies de baixa per malaltia comuna i ha assegurat, a més, que els joves demanen ara la baixa perquè els ha deixat la nòvia. En fi, en parlarem de tot plegat dins el nostre temps de tertúlia. Abans, però, anem a apropar-nos al relat informatiu d'aquest 16 de juny, un dia més a l'edició vespre i, com ahir també, amb la Rosa Quillet. Què tal, Rosa? Bon vespre.
2: Hola, bon vespre.
0: Per on ens posem a caminar avui, Rosa?
2: Doncs avui començarem amb un escenari que es diu Congrés dels Diputats.
0: Congrés dels Diputats. Doncs som tot oïdes i ens escoltem a dos quarts.
2: Molt bé, fins després.
0: Fins després.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Rosa Quillet.
2: Bon vespre. Fer caure el govern de Pedro Sánchez. Amb aquest objectiu, Junts i PP han presentat una iniciativa on demanaven eleccions immediates. Però el PSOE i Sumar han vetat la proposta a la mesa del Congrés. La decisió ha provocat una protesta immediata de Junts, que ha acusat la majoria del PSOE i Sumar a la mesa d'aplicar un criteri diferent a d'altres casos recents. El PP també han criticat el PSOE i Sumar i han ironitzat sobre la decisió de la mesa. Aquesta no és la primera vegada que Junts demanava un avançament electoral, però sí la primera que ho posava per escrit. El text, no obstant, no implicava cap obligació per a l'executiu. Recordem que les mocions d'aquesta mena no són vinculants i que, segons el procediment parlamentari, l'oposició només disposa d'una eina per forçar un canvi de govern i passa per una moció de censura. Si no és així, només el president del govern pot convocar eleccions anticipades. Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, de José Gil a la realització, Martín Noy a les vies de so, Roger Vergés a control central i Eric Sobrevia a la producció. Ara, els titulars més importants del dia amb la Laura Munill. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat haver participat o interferit mai en cap trama contra la Unitat Central Operativa en el marc del cas Leire.
3: I d'una altra causa que esquitxa el PSOE, el jutge ha rebutjat ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i, per tant, haurà de respondre sobre aquesta qüestió demà a l'Audiència Nacional a banda del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha denunciat davant la Fiscalia la portaveu de Vox a la paeria, que en un vídeo a les xarxes desqualifica i insulta els migrants.
4: Perquè prengui coneixement i decideixin des del punt de vista de la justícia si vostès mereix tenir l'acte de l'acte.
3: Precisament per fer front a aquests discursos d'odi, el sindicat UGT de Catalunya ha posat en marxa una campanya en contra dels relats racistes i xenòfobs de l'extrema dreta.
2: Competència ha obert un expedient sancionador als grans bancs espanyols per pràctiques anticompetitives en les hipoteques.
3: A tot això, el Parlament, els comuns, volen ordenar el concepte de gran tenidor per evitar que es reinterpreti i impacti en el lloguer social i les cooperatives. El govern socialista no es tanca a la proposta.
5: Que volem és equiparar-ho a la pròpia definició que tenim a la llei de contenció de rendes, que són aquests 5 habitatges.
6: En genera dubtes perquè una unitat registral pot ser un pàrquing.
2: I Generalitat i Moncloa han aprovat la creació de la societat público-privada que impulsarà la gigafactoria d'IA a Móra la Nova.
3: El territori no acaba de veure amb bons ulls el projecte, que pateix pel consum d'aigua de l'Ebre.
7: L'Ebre ha tingut sequeres, l'Ebre tindrà sequeres. L'aigua és un recurs cada vegada més escàs i valorat.
3: Per cert, que el govern central ha licitat una inversió rècord per la conservació de la xarxa de carreteres. A Catalunya s'actuarà sobre 562 quilòmetres dels principals eixos vertebradors.
2: I en esports, el Barça de futbol sala disputa el primer partit de la final. Àlex Carazo, bon vespre.
8: Bon vespre. Primer duel de l'eliminatòria al millor de 5, que arrenca a les 9 de la nit al Palau Blaugrana davant del Pozo Murcia, final entre els dos millors equips de la fase regular de la Lliga de Futbol Sala. L'equip Gresini de MotoGP anuncia el retorn d'Àlex Márquez, que viatjarà al circuit de Brno per disputar el Gran Premi de la República Txeca. Ha de rebre l'aprovació definitiva per part dels metges dijous, i el Girona de futbol anuncia el fitxatge d'Ethan Rodríguez.
2: Ara és hora de saber com s'ha circulat per la xarxa viària catalana, i ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Una tarda amb aturades habituals en aquesta xarxa viària. Per tant, atenció, ens en trobarem en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, a les seves rondes, sobretot zona del Vallès, però afortunadament no parlem de cap gran incidència que ens compliqui la circulació. Ha millorat molt el trànsit a l'autopista AP7, ja només quedarien aturades intermitents de 2-3 quilòmetres a la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, això a l'autopista AP7, amb aquest tram d'aturades intermitents de 2-3 quilòmetres. Extrem sud de Barcelona, B23, encara força lenta entre la zona de Molins de Rei i el Papiol, en sentit Martorell, i també aturades puntuals d'un parell de quilòmetres entre Esplugues i la Diagonal d'entrada a Barcelona, això a l'autopista B23. I a l'extrem nord tampoc no hi ha sorpreses, sí que hi ha aturades intermitents també al darrer tram de la C33 i de la C58 entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I ara, temps pel temps, la previsió meteorològica des de l'AEMET, Noelia García.
10: Demà dimecres a Catalunya pujaran les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 graus a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. S'esperen temperatures significativament elevades a la depressió central i a punts del prelitoral. Demà serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble.
2: Passen ara 8 minuts de les 7. Comencem.
1: Edició Vespre. Rosa Quiviet.
2: El camí de la legislatura per arribar a l'estiu del 2027 està cada vegada més ple de pedres. Els socis de govern continuen apretant, tot i que sense arribar a ofegar pels casos de corrupció que envolten el Partit Socialista. La remor d'un avançament electoral sobrevola la política espanyola. Pau Alemany, bona tarda.
11: Bona tarda. L'últim moviment en aquest sentit ha estat l'intent de Junts per unir-se al Partit Popular en una moció que instés el president Sánchez a convocar eleccions. Ho han proposat aquest matí, però la mesa del Congrés, on el Partit Socialista i Sumar tenen majoria, s'ha negat a admetre-la perquè envaeix competències. Escoltem la portaveu del PP, Esther Muñoz, i el de Junts, Josep Maria Cruzet.
12: El Partit Socialista tiene miedo de que este Parlamento vote.
13: Les circumstàncies són prou excepcionals perquè ja s'hagi de donar d'una manera definitiva la veu als ciutadans.
11: El moviment simbòlic de Junts amb aquesta esmena ha obligat la resta de partits a posicionar-se verbalment. Així s'ha expressat Gabriel Rufián al matí sobre la continuïtat de la legislatura.
14: Pues simplemente para aguantar y decir que los otros son peores, ya sabemos que los otros son peores.
7: eso lo sabemos, es de primero de izquierdas. Ahora bien, aguantar panada es tontería.
11: En una tensió que a la tarda Oriol Junqueras ha rebaixat perquè, segons diu, encara hi ha carpetes pendents per tancar amb Catalunya. També Bildu manté el seu suport, mentre que Podemos protesta pel silenci respecte als casos judicials. Tot plegat en la vigília de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a investigat al cas Plus Ultra i en una tarda en què la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat haver pressionat els seus subordinats a petició de l'Eire 10 per afavorir el govern a les causes judicials.
2: Gràcies, Pau. Això ho expliquem ara de mica en mica, perquè després de la pressió política arriba la pressió judicial. Com hem sentit, el jutge del cas Plus Ultra rebutja la petició de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero d'endarrerir la seva declaració sobre les joies taxades en 1,3 milions d'euros trobades al seu despatx. Sergi Bassoles.
14: Sí, el tugat ha descartat retardar la declaració al respecte com pretenia la defensa. I és que, segons el magistrat de l'Audiència Nacional, malgrat que s'hagi obert una peça separada per dos nous delictes, això no suposa cap informació nova. De fet, José Luis Calama esgrimés que la causa principal per tràfic d'influències i blanqueig de capitals ja feia referència a les joies trobades en els escorcolls del despatx de l'expresident. I, per tant, com que tota la informació de la causa ha estat disponible des d'aleshores, l'instructor del cas Plus Ultra sosté que l'expresident del govern ha tingut temps de sobres per preparar-se a la declaració. Una declaració, la de demà, en què José Luis Rodríguez Zapatero haurà finalment de justificar l'origen d'unes joies que, segons la seva defensa, serien fruit d'una herència i de regals. Una declaració que està assenyalada per demà i també per dijous, en la que les acusacions populars no podran estar-hi presents, tot plegat després que el jutge del cas hagi rebutjat la seva sol·licitud, recordant-los, però, que totes les acusacions podran tenir accés al contingut de les declaracions a posteriori.
2: I en un altre escenari, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat haver participat o interferit mai en cap trama contra la Unitat Central Operativa o l'Executiu. Paraules durant una compareixença a la Comissió d'Interior del Senat, marcada per la polèmica sobre les seves reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Laura Monill.
3: Sí, González ha admès almenys dues trobades amb Díez en una cafeteria, però assegura que van ser breus i sense cap mena de relació amb la trama que, presumptament, buscava boicotejar causes judicials al voltant de l'Executiu Central i el PSOE.
15: Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díaz. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díaz. Punto. Nunca he perseguido ni he participado en una campaña de desprestigio. Jamás.
3: També ha explicat que va rebutjar una petició de Díez per reincorporar un comandament investigat en el cas Coldo. La directora de la Guàrdia Civil ha lamentat que la institució s'hagi vist afectada per aquesta controvèrsia i ha demanat disculpes al cos. Mentrestant, Partit Popular i Vox continuen exigint la seva dimissió, mentre que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, li manté la confiança.
2: Gràcies, Laura. I en una altra causa judicial, el jutge ordena la detenció de l'actriu Elisa Mulià després de no comparèixer com a investigada per presumptes calúmnies a Íñigo Errejón. Toni Conde.
16: El jutge Arturo Zamarriego va advertir Moulia en l'última citació aquest dilluns que si no hi acudia podia ser detinguda. És la tercera vegada que l'actriu no assisteix a declarar com a investigada per presumptes calúmnies a Íñigo Errejón. Elisa Mulià ha argumentat a través de la xarxa social X que no s'ha presentat a declarar perquè està treballant a Orient Mitjà i que ha acreditat documentalment que està a zones sense cobertura i amb comunicacions molt limitades. La justícia investiga si Moulià va calumniar Errejón per haver-lo acusat d'extorsionar dos testimonis de la causa oberta contra ell per agressió sexual. L'advocada de l'actriu Llorena Carrillo va explicar que divendres passat va sol·licitar al jutge que la seva clienta pogués declarar per videotrucada, però no va rebre resposta.
2: I repassem ara altres notícies en format més breu. Un presumpte narcotraficant mor i un policia ferit greu en un tiroteig en el marc d'una operació antidroga a Pontevedra.
16: El mort és un presumpte narcotraficant de 31 anys que va sortir de casa quan van arribar els agents amb qui va començar un tiroteig. Va ser ferit de bala i traslladat a l'hospital, on va morir. Els fets han ocorregut aquest matí al municipi de Cambados i l'operació s'està duent a terme en diferents localitats. De moment hi ha 15 detinguts i el cas està sota secret de sumari.
2: Detingut un home a Burjassot per matar l'ocupeda del seu fill perquè sospitava que estava abusant del nen.
16: L'autor confès de 24 anys es va presentar a una comissaria amb les mans tacades de sang i va reconèixer el crim. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda a la clínica del logopeda. L'homicida va dir als agents que va trobar el seu fill amb els bolquers i pantalons abaixats i per això va sospitar d'un abús i va apunyalar la víctima. La policia ha registrat avui la clínica.
2: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat les recomanacions de vacunació per les persones migrants i refugiades recent arribades a Espanya.
16: Es prioritza la triple vírica, la poliomielitis i la vacunació del tètanus i diftèria, amb com a mínim una dosi inicial durant les tres primeres setmanes d'estada. Mónica García, ministra de Sanitat.
17: Es una oportunidad de prevención y de equidad. Se trata de garantizar que nadie quede fuera de una herramienta tan básica y tan eficaz como es la vacunación. Una sociedad se protege mejor cuando protege a todo el mundo. Y la salud pública no pregunta dónde viene una persona, sino qué necesita para estar protegida.
16: L'estratègia es dirigeix sobretot a adolescents i persones adultes.
2: Un quart de vuit del vespre, segona jornada de la cimera del G7 a Evian, a França. La guerra ucraïna ha centrat les converses d'avui amb la visita del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Míriam Andreu, bon vespre.
18: Bon vespre. Els líders del G7, inclòs el president estatunidenc Donald Trump, han mostrat el seu suport a Ucraïna, a la seva sobirania i a la seva integritat territorial. I han coincidit en el fet que cal pressionar més Rússia per aportar-la a una negociació.
19: Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts.
18: El mateix Trump ha apuntat que Moscou ha d'arribar a un acord perquè ha perdut moltes vides, com també ho ha fet Ucraïna. Els líders del G7 han parlat de redoblar la pressió reforçant les sancions al gas i al petroli russos. Per la seva part, Zelensky ha proposat dur a terme converses amb Rússia a territori neutral, com ara Ginebra o els Estats Units.
20: Huge percent of Russian people.
18: I s'ha mostrat convençut que gran part de la població russa aposta per la fi de la guerra.
2: I en paral·lel, el conflicte al Pròxim Orient continua molt present també a la trobada.
18: Sí, Trump ha sol·licitat ajuda per al desminatge de l'estret d'Hormuz, una ruta clau per al comerç mundial, segons fonts diplomàtiques a Ràdio Nacional. Una missió internacional que haurà de comptar amb el vistiplau d'Oman i de l'Iran. Encara que el president dels Estats Units s'ha tret pit de l'acord assolit amb Teheran, ha mostrat la seva impaciència amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que continua atacant el Líban, territori, recordem, que defensa l'Iran, sota el pretext d'eliminar la milícia xiita Hezbollah. Trump ha proposat que se'n faci càrrec Síria.
1: Edició vespre.
2: L'alcalde de Lleida ha denunciat davant la Fiscalia la portaveu de Vox a la Paeria, qui en un vídeo a les xarxes desqualifica i insulta els migrants. La demanda s'ha fet pública al ple sobre l'estat de la ciutat. Joana Cendra.
21: Fa uns dies, la portaveu de Vox a Lleida, Glòria Rico, va penjar un vídeo per denunciar una presumpta violació comesa a Lleida en què qualificava d'engendros els migrants.
22: Billete de vuelta a todos estos engendros que cumplan en sus lugares de origen.
21: Avui l'alcalde Félix Larrosa, durant el ple d'estat de la ciutat, ha anunciat que l'ha portat davant la Fiscalia per aquestes paraules. Els

0: volem traslladar als centres de treball, volem traslladar-ho, evidentment, a àmbits socials i polítics, perquè creiem que és un deure. Els moments en què estem vivint, a Catalunya i a l'Estat espanyol, hi ha riscos de que guanyin, però encara no han guanyat. Algunes comunitats autònomes hi han guanyat, en les aliances PP-Vox. Per tant, hi som a temps. I som a temps també que la política trobi solucions als problemes que hi ha.
1: Es farà difusió de la campanya a les empreses, amb cartells al carrer i també a les xarxes socials, un entorn on aquests discursos guanyen cada vegada més força. I dels estudis d'UGT a Comissions Obreres, un nou informe d'aquest sindicat alerta que les treballadores de la llar internes pateixen una explotació invisible amb jornades en les quals poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores. Laura Hurtado.
2: El sindicat critica que el marc legal no reconeix com a treball efectiu totes les hores que les treballadores han d'estar disponibles als domicilis. Un fet que, diu, suposa una explotació invisible. Irene Galí, sociòloga a la Fundació Cipriano García.
3: La seva funció principal de la seva feina no és moure una persona que està al llit, no és anar a la compra, que també. La seva funció principal és la disponibilitat. I aquesta disponibilitat no està reconeguda en cap cas com a funció de la seva feina. Perquè si la reconeixes, aleshores ja el temps de presència trontolla. S'esquerda aquesta ficció.
2: Comissions Obreres denuncia que la precarietat d'aquest sector evidencia la crisi del sistema de cures actual, que assegura és insostenible.
1: I en aquest context, el Col·legi d'Economistes de Catalunya demana una nova política migratòria, una nova política que es faci amb criteris de selecció com la del Canadà o Austràlia, basada, per exemple, en un sistema de punts. Climent Sabater.
4: Segons el document del Col·legi d'Economistes, establir criteris de selecció en la política migratòria és urgent i necessari per eliminar el desequilibri entre l'alt nombre d'immigrants que hi ha a Catalunya, l'elevada taxa d'atur del col·lectiu i la precarietat de molts foranis. Adaptar un model de països com Canadà o Austràlia pot ser una solució, segons el president d'Economia Catalana de l'entitat, en Josep Reiner.
5: I són països absolutament ordenats, no tenen res a veure amb les tendències ultradretanes i ultramuntanes, doncs, que estan corrent pel món. Que hi ha sistemes com Canadà o Austràlia que utilitzen sistemes de punts.
4: Els economistes també demanen que el nou finançament de Catalunya incorpori el cost que suposa l'alta taxa migratòria en serveis públics com la sanitat o l'educació.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert un expedient sancionador als grans bancs espanyols per pràctiques anticompetitives en les hipoteques. Clara Ontañón.
6: La investigació es dirigeix a Bankinter, Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank i Sabadell i respon a les declaracions que els directius d'aquestes entitats s'han intercanviat en públic en què es queixaven sobre que s'estan concedint hipoteques a tipus massa baixos. Competència considera que aquestes declaracions poden permetre al sector anticipar el comportament futur dels seus competidors, cosa que vulneraria la Llei de Defensa de la Competència i l'article 111 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Els bancs asseguren que afronten la investigació amb tranquil·litat i recorden que l'encariment de les hipoteques respon a les decisions del BCE i a la pujada de l'Euríbor. La investigació s'anuncia l'últim dia del mandat de Cani Fernández com a presidenta de l'organisme. A l'espera que el govern traslladi al Congrés el nom del seu successor, Fernández continuarà al capdavant de la institució de manera interina.
1: A tot això, el Parlament, els comuns volen ordenar el concepte de gran tenidor per evitar que la reinterpretació d'allò escrit impacti en el lloguer social o les cooperatives. El govern socialista no es tanca la proposta. Elena García.
7: Sí, els comuns volen amarrar els grans tenidors com els que tinguin 5 propietats a Catalunya. Configuren el recàrrec del 20% de l'impost de transmissions patrimonials o en els topalls del lloguer. Però hi ha una escletxa amb el lloguer social que les fixa en 15 per a persones jurídiques i 10 físics i impacten els desnonaments. Els comuns urgeixen harmonitzar-ho i el govern s'hi obre, però demana canvis al redactat PANEC i CIT.
8: El que volem és equiparar-ho a la pròpia definició que tenim a la Llei de Contenció de Rendes, que són aquests 5 habitatges.
9: Ens genera dubtes perquè una unitat registral pot ser un pàrquing.
7: Amb el compromís de millorar el text i arribar a un acord divendres, quan en els pactes a tres bandes, PSC, Esquerra i Comuns creen la direcció general perquè els inspectors comencin a sancionar els incomplidors en els topalls dels lloguers. Faciliten reconvertir baixos i locals comercials en habitatge protegit i bonifiquen el 100% de transmissions patrimonials a les cooperatives d'habitatge.
1: Un debat, el de l'accés a l'habitatge, que continua molt present i amb conseqüències cada vegada més visibles. Més de 3.300 persones agrupades en 1.100 famílies vivien a l'abril en allotjaments temporals d'emergència a Barcelona. Segons l'Ajuntament, gairebé el 87% són famílies amb infants, una situació que evidencia la cronificació de la crisi residencial. Raquel Gil, tinent d'alcalde de Drets Socials.

0: hospitals.
1: Més del 76% dels casos allotjats acumulen estades superiors als 6 mesos i una part important supera l'any de permanència, circumstància que reflecteix les dificultats existents per accedir a alternatives residencials estables.
2: I en paral·lel, durant 3 dies, la Fundació Arrels farà enquestes a les persones que viuen al carrer, també a la ciutat de Barcelona. Són enquestes per conèixer de primera mà les seves condicions de vida i les seves principals necessitats. Les respostes haurien de servir a les administracions per millorar la situació de les 2.200 persones que viuen al carrer. Marc Esparza.
3: Es fan una 30 de preguntes sobre les condicions del lloc on dormen, salut, situació econòmica. Les enquestes les fan 400 voluntaris, com l'Ignasi.
4: I sentir-se persona, si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té, és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
3: Les seves preocupacions són la seguretat, la situació laboral i, sobretot, la necessitat de tenir un sostre. El Giovanni va viure al carrer durant 6 anys. Des de fa 4 dies pot dormir a un pis zero de la Fundació.
5: Con un piso hay donde ducharte, hay donde lavarte, hay donde poder cocinar algo, donde poder ir la noche tranquilo y no tiene que estar por la calle. Y da más tranquilidad como persona. Una mañana se levanta con 4 paredes, yo salgo a la terraza y miro el sol. Antes me despertaba el sol y me despertaba la gente que pasaba por la calle o pasaba a mi lado.
3: Aquesta és la 10a edició de l'enquesta d'Arrels, on esperen superar les 700 entrevistes que es van fer l'any passat per poder donar els resultats a les administracions perquè adaptin les polítiques a les necessitats.
2: Mentrestant, Barcelona augmenta en més d'un centenar els refugis, els anomenats refugis climàtics, de manera que el 99% de la població de Barcelona en tindrà un a menys de 10 minuts caminant de casa. Biblioteques, instal·lacions esportives, museus, moltes farmàcies i també espais verds són alguns dels refugis per tal que les persones que pateixin calor puguin baixar l'estrès tèrmic. Maite Boada.
6: Creats el 2020, els refugis climàtics s'han verificat com equipaments imprescindibles a la ciutat, sobretot per les persones grans, nens i els que pateixen malalties cardiovasculars i respiratòries. Enguany, Barcelona compta amb 500 refugis, 100 menys que l'any passat, i s'ha millorat també la disposició pels diumenges d'agost. Davant les altes temperatures, la regidora de Salut, Marta Villanueva, recomana en qualsevol cas també a la població en general hidratar-se.
7: En moments de calor cal veure aigua de manera continuada, l'ús d'ulleres de sol o de protecció solar, però també l'ús d'aquestes i d'aquests espais dels refugis climàtics.
6: L'any passat, 375 persones, recordem, van perdre la vida a Barcelona per l'impacte de la calor.
8: Edició Vespre. Rosa Quiviet.
2: 4 minuts i mig i seran 8:15 del vespre. La Generalitat i el govern espanyol han aprovat avui la creació de la societat mercantil que ha de tirar endavant la candidatura de Móra la Nova per tenir una gigafactoria, una decisió que ha de prendre la Unió Europea. La instal·lació d'ajudar petits i grans empreses a desenvolupar aplicacions avançades en intel·ligència artificial. El territori, però, el projecte el valoren amb el cor dividit. Judit Huerta.
9: El territori, recorden que en cas de tirar endavant seria l'empresa més important de la comarca i parlen d'un deute històric de reequilibri territorial que la gigafactoria compensaria. Francesc Lluís Barbero és el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
10: Quan parlem de reequilibri territorial, una de les mancances que tenim habitualment a territoris com la Ribera, hem tingut grans empreses i mai hem tingut les seus, que a més paguen impostos, tenen un impacte també fiscal.
9: Una plataforma ciutadana veu irrisori que una inversió de 5.000 milions d'euros doni feina a només, diuen, 150 persones. Aleix Carbó és de la plataforma.
11: Les Terres de l'Ebre tenim un gran problema de despoblament i que ara s'invertisquen 5.000 milions d'euros quan nosaltres calculem que es podrien generar uns 10.000 llocs de treball, ens sembla un insult cap a nosaltres com a persones i cap al nostre territori.
9: De moment, el govern espanyol ja ha dit que hi abocarà 719 milions d'euros que gestionarà la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica.
2: I més inversions. El govern central ha licitat una inversió rècord per a la conservació de la xarxa de carreteres a Catalunya. Actuarà sobre més de 560 quilòmetres dels principals eixos vertebradors. Cristina Martín.
12: El Consell de Ministres ha donat llum verda a un pressupost de més de 1.000 milions d'euros per al manteniment de les carreteres. A Catalunya s'invertiran 216 milions per actuar en gran part del traçat de l'AP7 i l'AP2, així com a la B30. Óscar Puente, ministre de Transports.
13: Garantizar la movilidad y atender el estado y la seguridad vial de nuestra red es una prioridad para este gobierno.
0: Desde 2018 hemos duplicado el presupuesto para la conservación de carreteras y autovías.
12: Amb aquesta nova inversió s'incorporen mesures d'eficiència energètica com la promoció del cotxe elèctric. La partida més elevada es destinarà a Castella i Lleó, amb 188 milions d'euros i actuacions a les autovies del Duero i del Nord.
2: I també us expliquem que PSC, Esquerra i Comuns han acordat al Parlament apujar el recàrrec municipal de la taxa turística dels creueristes, que només passen unes hores a la ciutat. Helena Garcia.
13: Catalunya gravarà amb 30 euros els creueristes en trànsit a Barcelona de menys de 12 hores. Segons l'acord entre el PSC, Esquerra i Comuns, que via esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos, habilita l'alcalde Collboni a modificar les ordenances fiscals per triplicar el recàrrec fins als 24 euros, més els 6 que ja cobra la Generalitat. Cid Capella i el quart tinent d'alcaldia del consistori Valls.
14: Generen densitats molt importants, fan una despesa bastant reduïda.
15: I el retorn social vagi destinat a la bonificació del 50% dels menjadors escolars.
16: Que Barcelona no és un souvenir, ens agrada que ens visitin, però no a qualsevol preu.
13: Addenda de la majoria d'esquerres després de la visita del Papa, finançada pel govern a través de la taxa turística, i quan a l'acord del febrer passat ja la va duplicar en general i destinat al 25% de la recaptació a habitatge. Els socis admeten que és un impost dissuasori i ingressarà més de 20 milions d'euros.
2: I del món de la cultura destaquem que el Palau Robert de Barcelona reivindica la fotògrafa Anna Turbau, pionera del fotoperiodisme català, amb la primera exposició que se li dedica després de la seva mort l'any passat. A través d'un centenar d'imatges, algunes inèdites, la mostra ens descobreix l'obra i també la personalitat d'una autora sensible i compromesa. Ens ho explica Marta Orquín.
17: La fotografia era per Anna Turbau un acte de rebel·lia per mostrar la misèria i la marginació que el franquisme volia amagar. Va retratar la pobresa del Raval de Barcelona, la Galícia rural i les mobilitzacions i lluites de la transició, com el conflicte per la construcció de l'autopista de l'Atlàntic o la realitat de l'Hospital Psiquiàtric de Conxo, sempre dignificant amb respecte i empatia els seus protagonistes.
18: Soc el 50% de la fotografia, l'altre 50% és el personatge que s'ha obert en a mi.
17: L'exposició del Palau Robert ens convida a conèixer l'Anna Turbau, que va morir l'any passat als 75 anys a través de les seves paraules i de la seva mirada fotogràfica. A més dels seus treballs més reconeguts, exhibeix moltes imatges inèdites dels anys 60 i 70, de les internes de la presó de Batràs, de les comunitats gitanes de Ripollet, de la primera diada de Catalunya després del franquisme, de l'actuació de la Fitzgerald al Festival de Jazz de Barcelona o un retrat de Doris Lessing abans del Nobel. Totes elles marcades per un fort compromís social i humà, com destaquen el seu fill, Dani Soler Turbau, i Adra Pallón, comissari de la mostra.
19: Ella sempre deia que la seva família havia patit molt el silenci, i ella era una activista del silenci, és a dir, quan veia algú a qui no se li feia cas, ella estava allà fotografiant.
20: Jo sempre digo que grita con la càmera, és que la fotografia d'ella quasi és un grito.
17: Una militant de l'esperança que amb la seva càmera va trencar silencis i esquemes.
2: Nacho Vegas, Lia Kali, Quimi Portet o Gina Està són alguns dels artistes que actuaran al Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, una producció pròpia dirigida per la italiana Lucia Del Greco, que reflexionarà sobre el concepte de la música en directe. Serà l'encarregada així d'inaugurar la 38a edició d'aquest festival, on s'hi podran escoltar 72 concerts. Joan Rial, director artístic del Mercat de Música Viva de Vic, destaca la voluntat d'arriscar en la programació.
21: Volem intentar fer pensar, volem prioritzar el context de les actuacions, volem arriscar i sobretot volem projectar el risc, volem animar el risc.
2: I avui acabem amb la veu de Víctor Manuel.
22: Déjame, por Dios, que coja aire, que disfrute de este instante que han dejado de gritar.
2: I és que el cantautor arriba aquesta nit al Palau de la Música amb la gira del seu darrer disc titulat Solo a solas conmigo, amb cançons com aquesta.
22: Más que hablar, salgan a la...
2: Doncs, Toni, amb aquests acords ens acomiadem.
1: Sempre estàs de festa, eh?
2: Sempre. O sigui,
1: ara te'n vas, no, això?
2: Sempre hem d'acabar amb música i amb alegria. Sí, sí, i ara marxem cap al Palau de la Música.
1: Com ha de ser, clar que sí. Gràcies, Rosa.
2: Una abraçada.
1: Una altra, fins demà. Senyores, senyors, passen 2 minuts de 8:15. Aquí estem, amb dia amb molta calor. És el primer comentari que fa tothom avui quan arriba aquí a la redacció o entra a l'estudi. Ara, d'aquí un moment, saludarem el Jordi Miralles per preguntar-li una mica què tenim per endavant, no? I a continuació, avui tindrem una entrevista que realment tenim moltes ganes, perquè avui ens acompanya Jordi Martí Galvis, que és una de les persones que s'ha presentat, s'ha postulat com a candidat per presidir Junts a Barcelona. Ja saben que aquest cap de setmana tindrem les eleccions primàries. Avui serà Jordi Martí Galvis, demà ens acompanyarà Glòria Freixes. Evident que nosaltres hem convidat els 4 candidats, ens han respost que sí a aquests 2, si en el decurs de la setmana s'incorporessin els altres 2 que falten, doncs evidentment els hi donaríem la paraula, com no pot ser d'una altra manera. Farem això en un dia en el que tenim molta tela, des del punt de vista del comentari, des del punt de vista de la nostra tertúlia, per tant tenim un programa molt entretingut, ja els dic ara. 7:33 minuts, el primer que fem, com tots els dies, és parlar d'esports.
4: Esports.
1: Avui amb l'Àlex Carazo. Què tal, Àlex? Bon vespre, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Avui comencem amb el Mundial de Futbol, després de l'empat sorprenent, empat d'Espanya. Avui és el torn dels vigents campions.
5: L'Argentina de Leo Messi, que farà la seva aparició a la Copa del Món aquesta matinada, a les 3, s'enfronta a Algèria en el primer partit del grup J, un dels últims en fer acte de presència en la fase de grups. Abans, debut d'una altra de les principals seleccions candidates a aixecar la Copa, França, que juga davant de Senegal a les 9 de la nit, del mateix grup, 12 de la nit, Iraq, Noruega, i del grup d'Argentina, Àustria, Jordània, a les 6 del matí, tot després de l'empat a 0 d'Espanya davant de Cap Verd, un empat que té menys repercussió perquè l'Aràbia Saudita i Uruguai van empatar a 1 a l'altre partit del grup, i 2 resultats més d'ahir, Bèlgica 1, Egipte 1 i Iran 2, Nova Zelanda 2. Seguim parlant de futbol, però mirem ara a casa nostra. El Girona segueix sense entrenador, però ha anunciat el seu segon fitxatge de la temporada, Izan González, de 21 anys, arriba per reforçar el mig camp i signa per 3 temporades. Recordem, a més, la sortida de John Solís per 7 milions.
1: Parlem ara de bàsquet, perquè avui, Àlex, hem escoltat un dels protagonistes abans de la final de la ACB.
5: Final que comença dijous amb el primer partit al Roig Arena entre el València i el Barça. Primer duel d'una final potser inesperada pel conjunt blaugranà, però en el club són conscients de la importància d'aixecar un títol 2 anys després, Darío Brizuela.
23: Después de 2 temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
5: L'equip ha realitzat l'últim entrenament al Palau abans de viatjar demà a València i l'Uni Girona ha anunciat una baixa molt sensible per la propera temporada. La pivot Mariam Koulibaly, escollida millor jugadora de la Lliga, encara no es coneix el seu proper equip.
1: I aquest vespre hem de tenir la mirada també dirigida cap al futbol sala.
5: Perquè comença la final de la Lliga Nacional al Palau Blaugrana amb el primer duel de l'eliminatòria, el millor de 5 entre el Barça i el Pozo Murcia. Dani Esclusa, bona tarda.
24: Bona tarda, Àlex. Amb 2 equips han estat els millors a la Lliga regular i es troben ara cara a cara en aquesta final amb el factor pista favorable als Blaugrana. Busca el seu primer títol com a entrenador del Barça 1, Javi Rodríguez, que cita Johan Cruyff a l'hora d'explicar com han d'afrontar aquesta final els seus jugadors.
25: Como dijo aquí un gran maestro que estuvo en el Barcelona, hay que salir y disfrutar. Como digo yo siempre, si es que en el mundo ya está todo inventado. Si es que no hay que hacer nada nuevo, es que hay que controlar eso, los detalles, y creo que en eso hemos madurado muchísimo.
24: Doncs amb el mínim de pressió, però amb el màxim d'il·lusió, no oblidem que el Barça porta 2 temporades sense aixecar un títol. La millor notícia pel tècnic de Santa Coloma és la recuperació d'Adolfo, que ha rebut avui mateix l'alta mèdica. Seran baixa Pol Pacheco i Lucas Granada, i per part del Pozo, Àlex García i César. El partit comença en menys d'una hora i mitja a les 9 de la nit, aquí al Palau Blaugrana.
5: Àlex Márquez reapareix al Mundial de MotoGP aquest cap de setmana, el Gran Premi de la República Txeca, al circuit de Brno. L'equip Gresini ha anunciat el seu retorn després de les exploracions mèdiques, però abans de poder competir haurà de rebre l'aprovació definitiva dijous per part dels doctors de MotoGP. I aquest darrer cap de setmana l'esport català va tenir una gran alegria. La segona Lliga de Campions de Waterpolo, que va guanyar l'Atlètic Barceloneta a la final a 4, disputada a Malta, on va eliminar el Ferencváros en semifinals i el Prorreco a la final. Segona Champions del conjunt barceloní. La primera, recordo, va ser el 2014, amb l'actual entrenador Fran Hernández a la plantilla com a jugador. Declaracions d'Hernández a Ràdio 4.
3: Uno de los momentos más bonitos del club, que por desgracia no pudimos rememorar en etapa como jugador, y la suerte que la vida me da otra oportunidad ahora como entrenador de... Pues bueno, de poder conseguir esas cosas que a lo mejor como jugador se me quedaron pendientes.
5: I acabem amb un apunt d'hoquei patins. Recordem, està en marxa la final de l'hoquei Lliga. L'Igualada ha perdut els dos primers partits a Corunya davant del Liceo. El tercer el jugarà a casa el conjunt anoyenc divendres i ho haurà de fer sense el seu capità Roger Bars, que arrossegava molèsties al genoll i finalment ha hagut de passar per quiròfan per tractar de resoldre els problemes al cartílag.
1: Tant de bo recuperi aviat. Àlex, gràcies.
5: Una abraçada.
1: I una altra. 23 minuts i les 8 del vespre. És el del tot obligat. Avui començar el nostre programa, com no fer-ho, saludant el Jordi Miralles. Hola, Jordi, com estàs? Bon vespre.
6: Hola, Toni, bon vespre.
1: Quina calor, no?
6: Molta calor, 32 graus a Barcelona. Ja n'havíem tingut ara fa un parell de setmanes, 3 setmanes, 34 graus, però

0: I l'única cosa és això, que si ens escolteu doncs des del Pirineu, Prepirineu, doncs alguna d'aquestes tronades, o si més no, aquells núvols de mitja tarda que fan que el cel es tapi i que fluixi una mica la calor, però ja dic, tret d'aquí, doncs a passar doncs, els dies la calor de la millor manera possible. Ventall, ventilador, si podem estalviar l'aire condicionat millor, però vaja, toca viure això ara i et dic que tota la setmana estarem així.
1: És el que hi ha, en definitiva, no seria el, seria el resum. Una abraçada, gràcies sí, sí. Jordi, que vagi molt bé.
0: Adéu, bona tarda.
1: Estem a 21 minuts de les 8 en punt del vespre, dies de temperatures molt altes i d'agendes molt intenses, si més no, l'agenda de la persona que ens acompanya avui, que m'imagino està vivint uns dies realment molt potents, amb aquest compte enrere, no?, que té el diumenge situat com a meta, no? Jordi Martí Galvis, com estàs, Jordi? Bona tarda.
2: Molt bona tarda i content de tornar a estar aquí. Ara feia uns dies que no venia perquè per raons...
1: Per raons evidents,
2: però encantat, ja
1: com,
2: ho saps.
1: Com ho portes?
2: Doncs ho porto bé perquè és una cursa que jo havia previst feia temps que podria tirar endavant i, per tant, doncs estem en plena... que en pocs dies, aquestes coses, quan, com deien, tries. Quan comença, ja ha acabat. O sigui que cap de setmana hi ha votacions de les eleccions primàries i, per tant, això és molt, molt, molt aviat i ràpid, passarà ràpid.
1: Què et va fer decidir per presentar-te?
2: Bé, de fet, la meva decisió no és una decisió presa, diguem-ne, corre-corrents ni improvisada. És una decisió que es pren, que dic jo, a foc lent, a partir d'una posició a l'Ajuntament de Barcelona i al grup municipal, aquesta última etapa com a president del grup municipal de Junts de Barcelona, amb una trajectòria dilatada, amb una experiència acumulada important, amb un equip, jo sempre parlo d'equip en primera de plural, molt, molt important, molt potent, molt que a mi m'ha anat molt bé i ens ha anat bé en la tasca del dia a dia, i evidentment és una posició que vas madurant i al final doncs, la vocació de liderar aquest grup i de servei públic i de fer possible que arribi el canvi a la ciutat de Barcelona, perquè al final l'objectiu polític és el canvi, que no va poder, diguem-ne, produir-se fa 3 anys després que haguéssim guanyat les eleccions. Això m'acaba de fer decidir.
1: Clar. En què es diferencia la candidatura de Jordi Martí Galvis a la de Glòria Freixa, Pilar Calvo o Jaume Alonso Cotillas?
2: Bé, tots tenim una cosa en comú, que som tots part d'un mateix projecte polític, que és el de Junts per Catalunya i Junts per Barcelona. Per tant, doncs, el marc queda molt delimitat, tots lluitem pel mateix. També és veritat que tenim una trajectòria i tenim una personalitat i unes característiques personals amb uns matisos i unes diferències que tothom que ens coneix doncs, pot reconèixer. No? En aquest cas, doncs, jo el que faig és intentar potenciar i positivitzar i projectar els elements positius, els actius que pugui tenir jo, i no parlar dels elements que puguin diguem-ne perjudicar o que puguin limitar la projecció dels companys, que són companys i que per sort tenim tots una molt bona relació.
1: I quins serien aquests elements positius, Jordi?
2: Home, és el que us deia, jo crec que tinc una experiència municipal important. La meva ha estat una dedicació exclusiva a l'Ajuntament de Barcelona i a la ciutat de Barcelona. Hem treballat un equip i un projecte i ens el coneixem la ciutat, no solament la dinàmica municipal de l'Ajuntament, sinó la ciutat de Barcelona i també l'àrea metropolitana, però bàsicament la ciutat de Barcelona, els seus 10 districtes, els seus 73 barris, les seves entitats, les seves associacions, les seves empreses, les seves plataformes, els seus veïns, els problemes que hi ha a la ciutat, els punts negres que hi ha a la ciutat, les propostes que hem presentat aquests últims 3 anys per superar o per, diguem-ne, arreglar aquests problemes que són incapaços d'arreglar de l'actual govern de Jaume Collboni. Per tant, hi ha una quadrícula, diguem-ne, política, una anàlisi important i coneixement important del terreny que trepitges que et permet doncs, estar molt més segur quan fas projeccions de futur.
1: Com t'imagines Barcelona?
2: Me l'imagino una ciutat, primer, una capital de país, però no formal com és ara, sinó real. I un Ajuntament de Barcelona, i un batlle de Barcelona, i un govern municipal exercint aquest lideratge de capital de Catalunya amb tots i cadascun dels seus àmbits, amb els més simbòlics i amb els més pràctics. En segon lloc, m'imagino una Barcelona amable, i per la gent que hi viu, i per la gent que treballa, i que ve a treballar des de fora, amable, que cuidi a la gent, i que, per tant, la prioritat siguin les persones, el centre de tota acció política, un Ajuntament que dialogui i que pacti, no que imposi des d'una minoria absoluta, i un Ajuntament i una ciutat que no sigui un trofeig més o una copa més en la vitrina de victòries del PSOE a l'estat espanyol. En aquest moment jo crec que hi ha una vessant molt de dir, bueno, tenim

0: cupo de poder, que és el del noroeste, en aquest cas, i poca cosa més. Jo crec que Barcelona és molt més que tot això. Necessitem tenir una ciutat que brilli, una ciutat que la gent estigui orgullosa de tenir-la, de viure-hi, i per tant superar aquesta posició que hi ha en aquests moments molt majoritària de gent preocupada per la ciutat, amb problemes molt greus d'inseguretat, amb problemes gravíssims d'accés a l'habitatge, amb problemes gravíssims d'arribar a final de mes, amb problemes gravíssims de cohesió social. En fi, tenim moltes coses que no van bé.
1: En realitat, hauria de fer una pregunta per cada un dels temes que acabes de dir. De seguida m'agradaria incorporar també la gent que tenim aquí a l'estudi. Però aquesta Barcelona que il·lusiona, no l'hem tornat a veure en els darrers dies amb la imatge de la Sagrada Família i els comentaris que hem vist a nivell internacional? Ho dic perquè no han estat poques les veus, Jordi, aquests dies.
0: Totalment.
1: Que anaven a la inauguració dels Jocs Olímpics per recordar aquesta sensació de Barcelona.
0: No? Estic totalment d'acord. Jo he gaudit d'aquests dos dies. M'ha il·lusionat Barcelona. Barcelona l'estimes sempre, vagi bé o vagi malament. Clar. Barcelona és la millor capital del món, la millor ciutat del món per nosaltres, però no llueix. Aquests dos dies hem lluït el món i, per tant, hi ha hagut un reconeixement d'una feina molt ben feta i ara podem parlar de qui és el responsable, els màxims responsables d'aquesta victòria col·lectiva. Analitzem-la. Jo crec que aquí hi ha hagut alguns actors que poden posar-se algunes medalles i les hem de reconèixer, principalment la societat civil.
1: Clar. De tots els temes, el que més cou aquí, o com a mínim el que jo detecto a les tertúlies cada dia, és el tema de l'habitatge, no?
0: Sí.
1: Per exemple, jo t'he sentit ser molt contrària, per exemple, a la iniciativa de Jaume Collboni contra els pisos turístics. Per on passaria la solució perquè la gent de Barcelona no hagués de marxar de Barcelona?
0: L'habitatge, i per tant els problemes greus d'accés a l'habitatge representen el primer problema de la ciutadania segons els baròmetres municipals de l'últim any. Abans era la inseguretat i ara és l'accés a l'habitatge. Per tant, és un problema gravíssim i que va més. Aleshores, jo crec que el primer que hem de fer, perquè evidentment les solucions de problemes tan complexos requereixen solucions complexes i complementàries, no? Amb una acció, amb una iniciativa no resolem aquest problema. Però el primer que hem de reconèixer és que el que s'ha fet fins ara, els últims anys, és un fracàs. I si algú pretén millorar la situació de la ciutadania a l'hora d'accedir a un habitatge de preu assequible, seguint les receptes d'ara, és que no és d'aquest món. El que s'ha de fer és canviar radicalment les mesures, les receptes, per tal d'arribar a l'objectiu, que és un objectiu compartit, perquè jo pressuposo la bona fe de tothom. La diagnosi la tenim, les ganes de solucionar el problema els tenim, però si tu poses una marxa que és equivocada, doncs no arribes enlloc. Per tant, primer és deixar enrere el que s'ha fet fins ara. Caldria fer, segons els experts no polítics, diguem, els experts que saben, que tracten el dia a dia de l'immobiliari, de la vivenda, de l'habitatge, dels preus, del finançament, és un reset. Caldria fer un reset. No es farà, evidentment, perquè això vol dir començar de zero, però és que s'hauria de començar de zero i derogar tota la normativa, que són moltes lleis, molts reals decrets i molts decrets legislatius a l'Estat, a la Generalitat i ordenances també municipals i planejaments urbanístics de l'Ajuntament i dels ajuntaments. S'hauria de fer molt diferent, molt nou, orientat bàsicament a promoure la construcció d'habitatge i oferir habitatge a tot tren entre la iniciativa pública i la privada. Aquí tenim molt sector privat de constructors i promotors que en saben que estan disposats a construir i fins i tot a gestionar habitatge de protecció oficial, que és el que necessitem, i per tant caldria fer un canvi d'orientació totalment sobre quines són les lleis i les normatives que s'han d'aplicar per sortir d'aquest jutjat, perquè no ens en sortirem si seguim com fins ara. I tenim moltes més coses que fer amb fiscalitat. S'ha de modificar la fiscalitat per fer més atractiva la compra o el lloguer, s'han d'ajudar a la gent jove i a les famílies amb problemes i també la classe mitja treballadora a tenir accés a la compra i també al lloguer. S'ha de tenir seguretat jurídica. Per tant, la nova normativa que es pogués fer els propers temps hauria de basar-se en un criteri tan clar i tan transparent i tan universal com és la seguretat jurídica. Tot això és el que s'ha de fer alhora. I gastar molts diners, com deia abans, també dels fons públics, dels pressupostos públics, per invertir en sòl i invertir també en construcció. Tots els operadors públics, que n'hi ha uns quants.
1: Estem a 12 minuts, 11, de fet, de les 8 del vespre. Josep Martí Blanc, què tal, Josep? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Imagino que t'agradaria fer-li alguna pregunta, no, en Jordi Martí Galvis?
2: Sí, sí. És una pregunta que li he de fer. La teva victòria el cap de setmana en aquestes primàries és una derrota del binomi Puigdemont-Turull?
0: No, jo no m'ho plantejo de cap manera en aquesta línia. Si jo guanyo, que està per veure, per això serà molt competit, jo respecto, tinc un gran respecte als companys que tinc en aquesta cursa, perquè són gent molt bona. I això són primàries de debò, no com altres partits que han tingut unes primàries fa no gaire amb algun candidat que potser doncs, no era del tot seriós, no? Són gent molt bona, tota, i per tant molt respecte, i no sé com acabaran aquestes primàries, ja veurem. Jo crec que fins diumenge a l'últim moment no sabrem. Si guanyés el Jordi Martí, seria una victòria de Barcelona. La derrota de ningú. Cap derrota. La victòria seria unidireccional en benefici del projecte polític de Junts i en benefici de la ciutat i en benefici d'un, creiem que, canvi necessari que ha d'operar operar en aquesta ciutat l'any que ve.
1: Raimon Blasi. Què tal, Raimon?
3: Molt bé, bona tarda.
1: Què li vols preguntar al Jordi?
3: Jo és que anava pensant molt objectiu, no puc ser, perquè per mi el Jordi és solvència contrastada, a més veu d'una herència del Xavier Trias que és compartida, a més vam compartir consistori i grup municipal, i per tant jo preferiria passar pilota, perquè si em poso sembla... coincidiria amb molts dels aspectes i punts que ha tocat.
1: Està molt bé. Ivan, com estàs, Ivan Marzà? Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: O sigui que vols fer pregunta, no?
4: Jo intento no posar-me jardins d'altres altres partits, suficients jardins tinc jo per posar-me. Benvinguts a les primàries 3-4, tenim experiència ja amb això, amb aquesta ciutat. Només una puntualització sí que li voldria fer, la victòria serà de Jordi Martí o de Junts Barcelona. Barcelona en si és molt més gran que Jordi Martí i que Junts, per sort, hi caben molt més ideologies.
1: En qualsevol cas, no us estava demanant ara opinions, us estava demanant preguntes.
4: Animar-lo, no podria ser d'una altra manera, a que pugui competir fins al final i que es pugui endur aquesta victòria que, amb aquestes primàries, i llavors ja parlarem, farem preguntes.
1: Joan, vols fer alguna pregunta, tu?
5: Jo li faré una pregunta, no sé si és el més adequat, no m'agrada molt fer preguntes, no? I més a altres polítics que tenen el seu projecte. Primer, és una bona notícia que hi hagi 4 candidats en unes primàries. A més, coneixo alguns dels altres candidats i crec que són de solvència contrastada. Més enllà dels, diguéssim, de lluites internes, quina és la fórmula de Jordi Martí per lluitar en unes municipals contra l'efecte aliança catalana que segurament li vindrà a sobre?
0: A veure, l'efecte d'aliança és un efecte que ens ve a tots a sobre. Primera, puntualització, perquè això no va de que, diguem-ne, impacti molt especialment amb una força. Això impactarà, com sembla ser, i això afectarà totes les famílies, diguem, polítiques del país. Jo vull ser molt prudent i també molt respectuós. Jo no sé quina aliança aterrarà a Barcelona. En aquests moments no estan a l'Ajuntament de Barcelona, no estan al consistori, no estan als districtes, no estan a les institucions barcelonines, i per tant hi ha notícies de que aquest divendres es pot proclamar un candidat determinat, però fins que no sapiguem quines persones i amb quin discurs i amb quin programa venen a l'Ajuntament de Barcelona, jo no vull pronunciar-me. He de ser primer respectuós, prudent, i quan tinguem aquesta representació a l'Ajuntament de Barcelona, si finalment hi és, que jo crec que hi serà, aleshores sabrem qui són, quina campanya electoral han fet, quin programa de govern tenen, si poden aplicar-lo, quina interlocució hi haurà. Nosaltres tenim molt clares les línies vermelles de l'Ajuntament de Barcelona. De moment només hem tingut una línia vermella, que és Vox, amb la que, com els companys d'altres grups poden certificar ara mateix, durant 3 anys hem votat en contra de tot el que ha presentat Vox.
1: Per tant,
0: però l'aliança, per mi, permeteu-me ser més prudent i dir, deixeu-me o deixeu-nos veure quina aliança arriba a Barcelona.
1: Estem a les 7 minuts de les 8, crec que el Josep volia dir alguna cosa, no?
2: Sí, perquè la pregunta d'abans, com que ha sigut tan seca, a la millor l'oient no l'ha entès. I ho volia acompanyar d'un comentari d'anàlisi polític pur i dur. A dir, crec que els actius que representa ell com a candidat, si s'acaba confirmant, diguem-ne, és una candidatura, si no contra, diguem-ne, que la direcció del partit ha intentat desincentivar durant molt de temps, buscant un famós, I al final, veient que a Barcelona el Jordi Martí és un home que pesa dins del seu partit, doncs s'ha anat en unes primàries. En unes primàries on l'única candidatura que no s'ha hagut d'incentivar per part del propi partit ha sigut la seva, que és la més vocacional i la menys capriciosa, entre cometes, i probablement la més subjecta, única i principalment als interessos de Barcelona, sense que el que s'hagi de fer a Barcelona, ja sigui des del govern o de l'oposició, depengui d'instàncies superiors i d'altres derivades polítiques. I per això feia la pregunta que he fet abans, crec que necessari, perquè si no el lector no sabrà de què parlem.
1: El lector has dit? El lector, sí. Vols fer algun comentari, Jordi?
0: Ara, jo coincideixo amb el Josep que aquesta explicació ens dona més context a la pregunta anterior, no? Però la meva resposta és la mateixa. Evidentment, s'ha publicat molt, hi ha hagut molta literatura, algunes coses certes, altres que no són certes, sobre com s'ha gestat aquesta candidatura i el front de què he hagut de fer per tirar endavant. Això és passat. A mi m'interessa parlar de present i sobretot de futur a partir de dilluns. Persona constructiva, el Raimon Blasi, doncs, que hem compartit moltes coses, sap que bevem d'aquest llegat de diàleg constructiu, propositiu, d'interès general, d'interès comú d'en Xavier Trias i el seu equip, i, a més, com deia Josep, també coincideixo, de posar Barcelona al centre de tot. I tenir molt clar que hi ha una cosa que es diu autonomia local, que ha existit sempre, teòricament, a tots els partits polítics, no sempre, diguem-ne, s'exerceix, però jo crec fermament amb l'autonomia local, i també crec fermament en que formo part d'un projecte general, col·lectiu, nacional de Catalunya, que és Junts per Catalunya.
1: I a partir de dilluns, perquè la pregunta és que quatre candidatures dins un mateix partit, què passa a partir de dilluns?
0: Doncs veurem primer qui guanya. És important, perquè depèn de qui guanyi, doncs tindrem unes pistes o unes altres sobre què pot passar. Però en qualsevol cas, dependrà també de la voluntat de cada un dels quatre, tant del guanyador com dels tres perdedors, perquè al final jo crec que tot això haurem de retrobar-nos tots en un camí futur de col·laboració en el projecte de Junts. Però, evidentment, serà molt important saber... Serà molt diferent si guanya en Jordi Martí o guanya un altre dels tres. Serà diferent per raons òbvies.
1: D'acord. T'ha dit alguna cosa, Xavier Trias?
0: Sí. Xavier Trias fa molt temps que em diu moltes coses, perquè Xavier Trias és amic meu i ha estat el millor alcalde juntament amb Pasqual Maragall de la ciutat de Barcelona durant aquests últims decennis. I per tant, en Xavier Trias, a mi des del primer moment em va dir: Jordi, si et presentes, compta amb mi. I si no et presentes, també. I per tant, tinc el seu suport.
1: És ser un amic, això, no?
0: Exacte.
1: Molt bé. Demà estarà aquí Glòria Freixa. Vols que li faci algun tipus de pregunta?
0: És un amic, sí. Companys d'agrupació, a més a més.
1: No, i deixa'm dir-te, heu estat companys fins i tot a tertúlia, no he coincidit mai per raons evidents, però també la Glòria ha vingut durant molt de temps. T'han sorprès les persones que han fet un pas endavant, com la Glòria, la Pilar Calvo, el Jaume Alonso Cuevillas?
0: No m'ho esperava, la veritat, perquè la seva trajectòria és molt important i molt bona, però és molt allunyada del municipalisme. M'ha sorprès. Això no vol dir que no respecti la seva posició i cregui que ho poden fer molt bé, però és un fet objectiu que la seva trajectòria dels últims anys, doncs, ha tingut poc a veure amb l'Ajuntament i amb la ciutat, tot i que tenen activitat a la ciutat de Barcelona per les seves responsabilitats com a diputades, les dues, amb dues cambres diferents, i amb en Jaume Alonso Cuevillas com a advocat, també molt reconegut a la ciutat de Barcelona. Per tant, vinculació tots en tenen, però la trajectòria i la implicació no l'han tingut, com l'he tingut jo, i per tant m'ha sorprès, com també em va sorprendre en el seu moment que doncs el senyor o el company, en aquest cas Josep Rius, doncs, decidís en retirar-se de la cursa. També em va sorprendre perquè ho tenia clar que aniríem a primàries i jo.
1: Ja. En fi, estem a dos minuts, un minut i mig, de fet, de les 8 del vespre. Per què somrius així, Josep? Ja t'he vist molt somrient per moments.
2: Bueno, perquè hi ha candidatures que han de navegar contra la direcció i hi ha candidatures amb el favor de la direcció que a la mínima contrarietat pleguen veles i se'n van a casa. Aquest era el meu somriure.
1: Ja. Clar, jo t'he preguntat, Jordi, si t'havia trucat Xavier Trias. No t'he preguntat si t'ha trucat Jordi Turull o Carles Puigdemont.
0: Home, jo he parlat molt amb ells. perquè són els meus, és el meu president i és el meu secretari general, i és evident que i fa anys que ens coneixem des de joves. Per tant, tinc un avantatge sobre gent més nova. Jo he parlat amb ells molt fins que he presentat la meva candidatura. Des de que vaig presentar la meva candidatura formalment, la vaig fer pública, no fa tants, no sé, fa tres setmanes, doncs en aquest temps no he parlat d'això. Hem coincidit amb actes, ens parlem, però ja una vegada jo he presentat la candidatura, doncs ja se suposa que estem en una altra etapa.
1: Que tinguis molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: El mateix li desitjarem als quatre candidats, evidentment. En qualsevol cas, el diumenge mirarem amb molta atenció què és el que ha passat. I, home, diríem que el Jordi Martí i Galvis, doncs, una mica també és amic, és en el sentit en el que hem compartit moltes tertúlies, o sigui, que passi el que passi, doncs això continuarà sent d'aquesta manera. Ja veurem si com a president continuarà. Bueno, ja venies com a president. És a dir,
0: sí,
1: que...
0: sí. Home, jo tinc un contracte amb la ciutadania fins al maig del 27. Vaja, si no passa res estrany, no? La lògica és que continuï.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Toni.
1: Moltíssimes gràcies, de debò. Les 8 i uns segons, com diem, demà ens acompanyarà Glòria Freixa. Amb ella tindrem ocasió, doncs, de fer exactament el mateix que hem fet amb Jordi Martí Galvis, i els hi vull recordar que la mateixa invitació l'hem extès també a Jaume Alonso Cuevillas i a Pilar Calvo, que de moment no han ni confirmat ni tampoc han desestimat que hi siguin. Per tant, ho decidiran ells directament. Ara el que toca és apropar-se a les notícies. Són les 8 i uns segons. Ens acompanya Laura Monill. Laura, què tal? Bona tarda, bon vespre.
6: Bon vespre, Toni.
1: Per on arrenquem avui, Laura?
6: Doncs amb una notícia de darrera hora, i és que el darrer pacient que continuava ingressat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per antivirus acaba de rebre l'alta hospitalària i podrà continuar la recuperació al seu domicili. Segons informa el Ministeri de Sanitat, amb aquesta alta ja no queda cap pacient hospitalitzat en relació al brot d'antivirus detectat al creuer Ondius, pel qual, recordem, van morir 3 persones. D'altra banda, la jornada política d'avui ha estat marcada per l'intent de Junts de forçar el Congrés a posicionar-se respecte a un avançament electoral, una esmena afegida a una moció del Partit Popular que finalment no ha estat acceptada i per la mesa de la Cambra Baixa i que, per tant, no es votarà. Tot i així, el secretari general de Junts, Jordi Turull, s'ha pronunciat fa uns minuts respecte a la proposta i ha criticat que el PSOE i Sumar hagin fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés per inadmetre el debat i la posterior votació d'aquestes dues esmenes presentades a una moció dels populars per exigir un avançament electoral.
7: Per tant, nosaltres que hem fet avui un acte de coherència, i el govern de l'Estat també ha fet un acte de coherència d'actuar i d'impedir que el poder legislatiu, doncs, es pugui expressar en tots els temes que ocupen i preocupen la ciutadania.
6: Tant Junts com la resta de socis del govern continuen apretant per la situació judicial que envolta el Partit Socialista, amb diversos casos de corrupció que s'estan investigant, però encara no li retiren el seu suport de manera definitiva. Doncs aquest és l'escenari polític actual, com dèiem, que cada cop està més tensionat per aquestes investigacions judicials al voltant del PSOE. En aquest sentit, aquesta tarda, a petició del Partit Popular, ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, a la Comissió d'Interior al Senat. González ha negat haver participat o interferit mai en cap trama contra la Unitat Central Operativa en el marc del cas Leire Díez.
8: Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díaz. Yo me he tomado 2 cafés con la señora Leire Díaz. Punto. Nunca he perseguido ni he participado en una campaña de desprestigio. Jamás.
6: I d'una altra causa que esquitxa el PSOE, el jutge ha rebutjat ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i, per tant, haurà de respondre sobre aquesta qüestió demà a l'Audiència Nacional a banda del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I abans d'acabar, fem una mirada a l'exterior perquè a la cimera del G7, a Evian, a França, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat ajuda per el desminatge de l'estret d'Hormuz. El mandatari nord-americà ha reconegut que necessita aquest suport, segons fonts diplomàtiques a Ràdio Nacional. De fet, vaixells francesos han salpat ja cap a Hormuz. De la seva banda, Alemanya té embarcacions al Mediterrani que podrien desplegar-se allà. Fa falta, però, el vistiplau d'Oman i de l'Iran, encara que l'expectativa aviant és que Teheran accepti aquesta missió internacional per eliminar les mines d'un pas clau pel comerç mundial. Un cop es confirmi aquest divendres l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
1: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després, bon vespre.
6: A tu, fins ara.
1: Les 8 i gairebé 4 minuts. N'hem actualitzat ràpidament informació pel que fa al temps. I els dic ara, pugen les temperatures. Anem fins a l'EMET. Noelia García, bona tarda.
9: Bona tarda. Demà dimecres a Catalunya pujaran les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 graus a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. S'esperen temperatures significativament elevades a la depressió central i a punts del prelitoral. Demà serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. I encara un apunt més. Hem de parlar del trànsit des del Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Aquesta hora ja parlem gairebé d'absoluta calma. En aquesta xarxa viària parlaríem d'absoluta, si no fos per una incidència que s'ha produït fa una estoneta a l'autovia A2, al tram de Sant Vicenç dels Horts. Un accident. En aquest punt de l'autovia A2 només hi ha un carril obert al trànsit i aquí encara parlem d'aturades. No van a més, però sí que són retencions de quilòmetre, quilòmetre i mig, molta prudència, sobretot, com us dèiem, aquest accident que complica un pèl la circulació. Estem parlant de l'autovia A2, de Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. A la resta de la xarxa viària, també vies que envolten Barcelona, parlem de circulació còmode i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Senyors i senyors, les 8 i 5 minuts. El Pla B de Ràdio 4, avui comentem l'actualitat amb el periodista Josep Martí Blanc, amb Pau Parellada. Bona tarda, Pau.
11: Hola, bona tarda.
1: És sociòleg i és màster en gestió cultural. Joan Garcia, exdiputat de Ciutadans al Parlament. Ivan Marçà, primer secretari del PSC a Sant Andreu i l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Raimon Blasi. Hem parlat, efectivament, amb Jordi Martí Galvis. No hem volgut anar més enllà del que és estrictament una temàtica de les primàries, tot i que avui una de les notícies del dia fa referència a Junts, i ara ens ho explicava la nostra companya Laura Monill, que Jordi Turull, el secretari general del partit, s'ha pronunciat fa uns minuts respecte a la proposta de fer aquest debat al Congrés, de forçar el Congrés a posicionar-se davant un avançament electoral, cosa que, com sabem, no ha tirat endavant, perquè a la mesa hi ha majoria del Partit Socialista i de Sumar. Déu-n'hi-do la samarreta Josep Martí Blanc que tenim entre unes coses i unes altres,
2: Sí, però el moviment d'avui crec que forma part de l'escenari que ens anirem trobant d'aquí fins a que es convoquin les eleccions. Hem entrat en una situació de... Espanya, des del punt de vista polític i institucional, s'ha posat entre parèntesi. No hi ha un govern que pugui governar. Avui han anunciat que s'han posat d'acord per modificar algunes coses del Codi Penal referents a la llibertat d'expressió. És igual que es posin d'acord que no, perquè després les coses han de passar pel Congrés. I actualment ja no hi ha una majoria per a res. Tens la coalició canària dient que s'han de convocar eleccions, el PNB dient que s'han de convocar eleccions, a Junts dient que s'han de convocar eleccions i a Podemos dient que s'han de convocar eleccions. Tens a tots aquests partits dient això, però al mateix temps no n'hi ha cap que vulgui fer el pas de sumar-se a una moció de censura perquè no volen la foto de Feijó com a president, ni convertir-se en causa-efecte d'una futura presidència de Feijó al costat de Abascal. I aquí estem. De tota manera, crec que a l'hora d'analitzar carències de compromís democràtic, per dir-ho d'alguna manera, saben que hi ha un mecanisme, que és la moció de confiança, la moció de censura. Jo crec que la mesa, la seva obligació és la d'afavorir el debat parlamentari. Per tant, si hi ha una iniciativa que aconsegueix una majoria que diu que el que vol discutir el Congrés és la necessitat d'unes eleccions generals, la mesa falta, des del meu punt de vista, el seu deure democràtic impedint un debat amb una excusa que no s'aguanta, que és que la competència de convocar eleccions, cosa que ja sabem, és del president del govern, però és que el que no es debatrien no és la competència. El que es debatria és l'oportunitat política o la necessitat política. I els congressos, els senats i els parlaments estan per això, per a discutir necessitats, arguments, posicionaments polítics.
1: Pau, vols seguir tu?
12: Sí, força d'acord amb l'anàlisi, en el sentit que crec que al final el bloqueig està servit perquè al final qui pot convocar les eleccions és Pedro Sánchez i no ho farà. Jo crec també que Junts, si realment tingués el botó de convocar eleccions, tinc els meus dubtes si l'apretaria ara, perquè crec que una cosa és posicionar-se clarament en contra del Partit Socialista en aquesta situació que s'està servint, i l'altra és anar-se'n en un escenari d'eleccions en els que potser tens més a perdre que a guanyar. Ara bé, crec que tots i totes farien bé de començar a pensar en aquest escenari en clau també de quines alternatives hi ha a aquest govern que s'està veient en fallida, que no siguin la dreta, l'extrema dreta i el feixisme.
1: Ivan, Martà, vols seguir tu?
4: O al final, perquè així...
1: O al final, ja, com tu vulguis.
4: Penso de tots.
3: Tens ganes de rebre.
1: No, però, no, però potser et dono pas dues vegades. Et dono pas ara i et dono pas al final. Va.
3: Estàs representant a Junts, i per això no, tot venia... No,
1: va, vinga,
3: escolta, molt, molt visual, quan el Pau ha començat amb el tema del botó, jo no sabia si estava veient el programa que s'escull el concursant perquè formi part del teu grup, o si l'apretaràs per eliminar-lo de la ronda. Primer, la importància al final d'escollir una mesa. Jo crec que aquest també és un element, dic que si anem enrere, algú va cometre uns quants errors en aquell dia, dic, per favorir i per facilitar el pes que, com bé indicava en Josep Martí, doncs acaba tenint. Dic que és el que facilita o no facilita el poder debatre o no debatre determinats temes. A mi el tema que es debat, i aquí a la ciutat de Barcelona, Ivan, corregeix-me, que és molt típic, al final es debat de tot, però és veritat que el valor i la força que té és nul·la, si no simbòlica. Per tant, doncs, en aquesta situació ja sabem quin és el panorama que hi ha al Congrés, i senzillament per no haver d'apretar el botó, no d'unes eleccions, sinó d'anar amb una moció de censura i recolzar una moció de censura estèticament horrenda, la fotografia, és el que fem. El senyor Pedro Sánchez, que sí que havia dit, crec recordar, que igual es presentaria o faria una moció de confiança, ara igual m'estic confonent amb el Pere Aragonès, vés a saber, disculpeu. Però és molt típic que faràs i et presentaràs i després, lògicament, és millor no fer-ho, perquè els resultats també són negatius. Ara, em sap greu que no es debati, el resultat sabem quin és, no sé si això debilita posicions, pel que he llegit, doncs igual també marca un punt de desencontre de nou amb Esquerra Republicana, perquè els situa, ho dic també pensant en el clau de Junts, i al final quin és el seu electorat, que és el d'aquí de Catalunya, doncs que el situa en aquell punt de dir, escolta, quina és l'estratègia que ha de seguir Esquerra Republicana, com s'ha de posicionar, jo crec que el panorama no, malauradament no ens canvia.
1: Joan, sí.
5: Jo crec que això forma part del ball polític, o sigui, res més. Jo crec que a Junts tampoc li importa molt que no es pugui debatre això, perquè segurament entraria en una problemàtica i una sèrie de contradiccions que segurament no vol lluitar, però la situació política al final jo penso que porta a que Junts no trobarà un altre moment o una situació millor política i aritmètica al Congrés dels Diputats, possiblement mai. Per tant, aquesta situació és immillorable per Junts. Jo crec que és inviable actualment, i a més amb el que ve, amb tot el que ve, segurament és immillorable. No pot fer res. La situació política al final és la que és. Em sorprèn una mica quan algú diu que aquest govern que no governa, jo crec que no ha governat des del començament de la legislatura, perquè va començar aquesta legislatura doncs amb els famosos vots de Junts, precisament, que suposaven una sèrie d'hipoteques, no? D'hipoteques pel PSC que tampoc ha complert, pel PSOE, perdó, que tampoc ha complert. Per tant, aquesta situació política tampoc ha canviat tant. Ningú vol, o sigui, tothom vol eleccions, però ningú les vol perquè pot canviar la seva situació, excepte Vox i PP, clar, evidentment. I jo crec que això allargarà, jo per mi s'allargarà la legislatura fins al final, perquè tampoc té cap tipus d'interès Pedro Sánchez, penso jo, en convocar les eleccions abans.
1: Va, ara sí, Ivan.
4: Un govern que no ha governat, cada setmana ha aprovat, ha convalidat, ha arribat fins i tot fa 15 dies, tot i el bloqueig, que es ve insistint des de fa no sé quant temps, que està bloquejat, que no governa, doncs el primer acord de legislatura entre tots els grups, fins i tot el Partit Popular, va ser de fa 15 dies en matèria d'habitatge.
5: No tenim pressupostos.
4: Per matèria d'habitatge. En quan a que la mesa deixi o no, fins on jo sé, i el reglament diu, la mesa admet, qualifica i dirigeix. No he vist a ningú estripar-se les vestidures aquí perquè el Senat porta 3 anys bloquejant tot el que no sigui propi del PP. No he vist a ningú. Ara resulta que és la falla més gran que ha fet la mesa del Congrés ha sigut bloquejar que no es faci un debat sobre un tema que queda molt clar. És que només cal que la gent es llegeixi la Constitució. Article 5, article 108, títol 5, article 108 en endavant. Les relacions del govern amb les Corts Generals. A partir d'aquí poden ser qüestions de confiança o el que s'ha de votar, si realment ho volen, és una moció de censura. És on tothom s'ha de retratar. Jo, que ens posem a debatre sobre el sexe dels àngels, que es faci una votació i que l'endemà tots marxem cap a casa perquè aquella votació no ha portat absolutament res, doncs per què? Per què fem perdre 2 dies de debat, en aquest cas? Que es presenti una moció de censura i que allà tothom es posicioni i que li escollin un president alternatiu i l'endemà a governar, que és el que és el que han de fer i és el mecanisme que saben tots, que és el que han de posar. No dir, no, és que farem una votació simbòlica, perquè s'ha arribat a anunciar que no, serà una votació simbòlica. Jo estic cansat de simbolismes. Venim de fa molts anys de simbolismes i de votacions i de decisions simbòliques. Per tant, si ho volen fer, no, que vagin a la veritat i que presentin una moció de censura, que en aquest cas sí que l'ha d'admetre a la mesa. Està obligada a admetre-la.
2: Aquest argument... Jo crec que si el portem a l'extrem, el Congrés el podem obrir 2 setmanes l'any. És a dir, totes les proposicions no de llei no cal votar-les, perquè no tenen cap... les mocions tampoc cal votar-les. Només cal votar, consolidar l'aprovació o la convalidació dels decrets llei i les iniciatives legislatives que tinguin garantia d'aprovació. L'altre no cal, perquè no té cap efecte pràctic. Ho dic perquè el parlamentarisme no es basa només en el valor pràctic d'una cosa. El parlamentarisme treballa amb el món de la paraula, construeix realitats a través de la paraula. L'exemple que poses del Senat, hi ha una petita diferència. És que el Senat, el PP té majoria absoluta. I en canvi, el que està passant és que un mecanisme legislatiu que contempla la legislació espanyola, que és que iniciatives en el Senat amb majories reforçades arribin al Congrés per a tramitar-se com a proposicions de llei, pactades en aquest cas entre el PP i Junts al Senat, portem tota la legislatura que no s'ha fet res. Jo crec, em poso les mans al cap, des del primer dia, el Toni ho sap, sempre dic el mateix, a mi em sorprèn la normalitat en la que acceptem que amb una legislatura sencera no es faci ni un pressupost i que entenguem que la legitimitat en un govern li ve donada únicament pel fet de que després d'un escrutini a les eleccions sigui capaç d'armar una majoria d'investidura. Aquesta és una legitimitat de partida, però en democràcia les legitimitats se van renovant permanentment i el lloc on es renoven les legitimitats és el Parlament o el Congrés. Aquest exercici de renovació permanent fa mesos que ha gripat. I no has tingut cap any la llei més important que ha de fer un govern, i a més és una obligació constitucional fer pressupostos, i ara tens tota la majoria

0: de bondat i de superioritat moral, jo crec que és obligació assenyalar-ho.
1: Digues, digues, sí. Van.
2: Sempre i quan, segons tu, no tingui majoria absoluta, perquè llavors tenen patenta de corso, que és el que fa el Partit Popular al Senat. La cambra territorial utilitzada per tot el que sigui, menys per parlar de territori. És el que s'està fent. No només no s'està admetent res, sinó el que està fent és destrossant el que és la representativitat territorial a la cambra per fer comissions d'investigació que no porten absolutament enlloc i per passejar per allà al davant a qui els vinguin gana cada setmana. És, segons, perquè, clar, aquí hem vist parlaments d'autonomies que s'han carregat, la mesa s'ha carregat les iniciatives de l'oposició allà mateix, no en reunió de mesa, sinó però, allà mateix, diguem que no tenien raó ni les reconsideracions possibles.
0: És que crec que s'oblida quan es planteja així, crec que s'oblida un fet fonamental, que és que el Congrés, per arribar a la majoria, necessites el concurs de moltes formacions polítiques, i al Senat hi ha un partit que té una majoria absoluta. Aquest fet no és no es pot menys tenir. És a dir, quan tu tens una majoria absoluta, pots renovar cada dia la teva legitimitat perquè no necessites anar a buscar suports. Però quan no la tens, estàs obligat a fer-ho. I si aquest exercici no funciona, llavors tu tens, efectivament, la cobertura legal de poder fer el que pots fer. Això no es discuteix. Però crec que és discutible.
1: Tinc més paraules demanades al Raimon. Crec que el Pau també vol dir alguna cosa.
3: Sí, jo perquè gaire més no crec que no es pugui afegir. Jo torno, i potser perquè m'ha agradat el meu argument de... Escolta, la importància a la mesa. Dir que si una mesa més democràtica, i en el moment de la negociació de la mesa, pues, no es va fer bé. Qui podia tenir una part de negociació no va tenir la capacitat de col·locar també actius que poguessin, doncs, en un moment donat, doncs, descompensar, en aquest cas, el que sí comenta en Josep Martí, que, escolta, amb una mesa que podia ser bastant més plural i representativa que no pas la cambra baixa, que escolta'm, que és aplastant la majoria que hi ha. Dic, i tant de bo, deixéssim parlar.
1: Pau, Joan, i si us sembla, passem de tema, perquè jo crec que hi ha temes que segurament a la gent que estan escoltant-nos li interessen, sincerament penso més que aquest concretament. Digues, Pau.
4: Va, doncs molt ràpid. No, a mi m'interessa més potser la part més política, és a dir, es pot fer una defensa jurídica de la continuïtat del govern, és a dir, està clar que qui té capacitat per convocar les eleccions, doncs el president, la continuïtat jurídica s'aguanta, la viabilitat política i de legitimitat ara mateix és més qüestionable, és a dir, crec que hem arribat a un punt en el que ni el govern té ganes de tirar endavant gaires mesures i s'excusa en no tirar endavant mesures progressistes perquè se suposa que no té una majoria en clau d'això, s'excusa a l'hora de no tirar endavant mesures en favor dels drets i del sobiranisme perquè tampoc té aquesta majoria i es declara un govern progressista i ho acabarà sent per incompareixença de les altres formacions a nivell europeu, és a dir, que ara mateix Pedro Sánchez sembli un líder molt d'esquerres, té molt més a veure amb el gir a la dreta que hi ha hagut en els últims anys a Europa que no pas amb unes conviccions i amb unes polítiques que realment girin al voltant d'això i per tant jo crec que aquesta legitimitat qüestionable ara mateix està en un cul de sac i s'ha de trobar la sortida en això i qui ho ha de trobar, si no és el govern, doncs serà tota la resta, diguéssim.
1: Jo estic convençut que de qui sí que la gent té moltes ganes de sentir a parlar i sobretot de sentir-lo parlar és de José Luis Rodríguez Zapatero, perquè efectivament aquesta setmana arriba el moment en el qual podrà donar explicacions sobre totes aquelles coses que se li han imputat, no? És a dir, des del tema de la hipoteca, que se'n va parlar de seguida i va quedar com demostrat que tal, a tota la resta d'assumptes que després han arribat, incloses les joies, que segurament és el tema més peliagut en el sentit que avui hem conegut la decisió del jutge de no atendre la demanda de la defensa d'ajornar aquesta declaració perquè se la pogués preparar. En qualsevol cas, jo crec que amb això estem d'acord, no? Josep Martí Blanc, ganes de sentir Zapatero, què diu sobre tot això, no?
0: Bueno, crec que els que tenen més ganes i més necessitat és els seus companys de partit, perquè l'ajornament que se li ha negat, recordaràs

0: se li va concedir un, perquè havia de declarar bastant abans, va demanar un ajornament per poder preparar la defensa.
1: Vam conèixer un sumari que era efectivament
0: enorme. I aquest era un segon ajornament, únic i exclusivament pel tema de les joies, i que el jutge ha trobat, és a dir, un argument bastant acceptable, i escolti, les joies fa molt de temps que estan al seu despatx, segur que ens podrà explicar d'on surten. No necessita més temps. De tota manera, jo crec que el tema de les joies és l'assumpte més golós des del punt de vista mediàtic i d'opinió pública, però no és ni de bon tros el pitjor dels temes al que s'enfronta. Crec que el tema més complicat ara mateix per justificar és com una empresa que no té activitat ni clients, que és del seu íntim amic, pocs dies després del rescat de Plus Ultra, comença a enviar diners a l'empresa de les seues filles, i crec que aquest és... Després hi ha coses encara més greus, però els indicis són més febles. Però aquí les coses estan molt a la vista i tenem mal... És a dir, veus que hi ha un element que s'haurà d'esforçar. Hi havia rumors a Madrid estos dies de si s'apostaria per un tipus de defensa que acceptés algun tipus de cosa a canvi de que les xiquetes doncs una mica poguessin quedar al marge i tal i qual, però tot són especulacions. Jo crec que pel fet de que és un expresident de tots els espanyols i que és la primera vegada que Espanya s'enfronta a la imputació d'un president del govern, els italians hi han passat per aquesta experiència, els francesos també. Jo crec que sí, que tots tenim moltes ganes d'escoltar-lo i fins i tot, encara que puguem, diguem-ne, mantenir dubtes raonables sobre les explicacions que pugui donar, fins i tot ganes de que pugui oferir explicacions plausibles i satisfactòries, perquè a mi no em fa cap il·lusió tindre un expresident d'Espanya empurat, per entendre'ns.
1: Sí. Joan, segueixes tu?
2: Sí. Bé, bueno, jo crec que és la situació és dramàtica, perquè a ningú, a nosaltres, almenys a mi, no m'agrada tenir, com s'ha dit aquí, un president doncs, en aquesta situació, més enllà del sigui del color que sigui. Però la realitat política, i jo crec que la pròpia estructura que jo sempre comento, no? La pròpia dinàmica del bipartidisme i de tants anys després de la transició, aquesta dinàmica que ha anat assumint i guanyant cada cop més poder ens ha portat a aquesta situació. I jo crec que hi ha una cosa important, i és que jo crec que el propi Zapatero, ell no creu que hagi fet res malament. I això crec que jo estic convençut que ell ho creu. Però jo penso que ell sí que ha fet alguna cosa malament. O sigui, aquí hi ha una certa realitat, aquesta sensació d'impunitat que el propi sistema ha generat amb moltíssima gent en poder, no? I ho he vist amb molta gent. Jo seguia el judici dels Pujol, no? Aquí a Catalunya, però no sé, els judicis, tots els judicis de... ara amb Ábalos i amb una sèrie, però amb el PP igual, no? Però aquesta situació de que ell no creu que hagi fet res malament, perquè segurament està doncs, en aquest, envoltat d'aquest halo d'impunitat que ens ha portat al sistema que nosaltres mateixos estem tolerant. Per tant, ja està. O sigui, al final som una mica culpables de tot això que veiem i d'aquesta certa vergonya que passem doncs, cada dia, i aquest pim-pum, pim-pam, i aquesta lluita que no s'acaba fins que no siguem conscients d'això.
1: Raimon, sí.
3: Sí, no, m'ha agradat l'argument que ara estaves fent servir, perquè dic, sí, ell segur que pensa que no ha fet res dolent, però pot ser que sí que hagi fet alguna cosa dolent, però no entra dins d'aquest esquema, no? I qui, malauradament, és, no en aquest cas, dic, perquè encara estem en situacions de presumpcions, d'innocència i tal, dic, però és massa comú amb el que abans s'apuntava, no? La gent que toca poder, la gent que té poder... i que massa sovint es pensa que està per sobre del bé i del mal.
2: No tots, eh?
3: No, he dit, fixa't, no he dit, no he generalitzat. No. He dit gent que, que hi ha gent, com sempre, molt correcta, i segur que és la immensa majoria, he dit, però no és de les que se'n parla, no? I això és tremendo, clar, quan han començat a fer la relació d'expresidents i d'estats amb expresidents imputats o que han estat processats, sí que fins i tot alguns, clar, i te'n vas, no? I Brasil, i Argentina, i els Estats Units, que a més, escolta'm, igual li esperen grans coses, no?, al Zapatero, dic, si penses amb el Donald Trump. Dic, però per mi és una situació, francament, trista. Trista perquè a mi m'ha tornat a colpir. Per mi no era el meu president, sí, president d'Espanya, president dels espanyols, però era un perfil que, bueno, que sí, que per mi tenia unes connotacions, una persona, doncs, escolta, que almenys representava una certa integritat. I quan passen aquestes coses, doncs, quedes colpit. Almenys és el meu cas, i les coses no funcionen, i el mal de muchos consuela de tontos. Una mica com el que estàvem parlant abans, no? Dir, escolta'm, pues aquestes lluites i usos de, no, de les cambres des d'una vessant partidista i totalment política, no? La desafecció que acaba generant tot això. Home, tinc ganes d'escoltar-lo. I potser sí, la part més mediàtica són les joies, perquè és el que és més golós, com has dit oportunament, però clar, hi ha d'altres aspectes que són els que queden més en un segon pla, però que probablement són més importants i que entren a dins d'aquesta vessant que s'apuntava de jo crec que no he fet res dolent o no he fet res dolent, però hi ha alguna cosa que aquí, que com diuen en castellà, xirria.
4: Pau, sí. Jo crec que fins i tot pels que no tenim cap mena de confiança ni vinculació emocionant amb el règim del 78 ni amb el Partit Socialista, jo crec que la sensació, ho veig aquí a la taula i crec que ho he anat copsant en els llocs on ho he pogut sentir, la sensació és de decepció. De decepció... d'aquesta que t'acaba portant a una frustració, i la frustració, ara ho introduï el Raimon, doncs ens porta a terrenys i a fantasmes que crec que no volem cap de nosaltres. I el que constatem és que el que és corrupte al final és el sistema, i que el que és corrupte i el sistema que fa que això passi és el règim del 78 i aquest sistema econòmic i polític que tenim. I, per tant, crec que l'única sortida per poder acabar amb aquestes dinàmiques de portes giratòries, d'influències, de polítics que surten de la política i de cop tenen grans riqueses i acaben en empreses de l'IBEX, la corrupció que és imputable i la que no és imputable, doncs és una sortida de règim i un canvi de ruptura.
1: Va, Ivan.
5: Ganes d'escoltar-lo. A veure, jo tinc més ganes d'escoltar la seva defensa que quasi bé el que pugui dir ell mateix. No, tampoc s'ha de perdre la vista l'advocat que ha escollit. I Moreno Catena és un processalista de molt prestigi. President també ha sigut de temes interns de la pròpia advocacia, i molts jutges han estudiat en manuals del propi Moreno Catena. És un professional de la nul·litat de la prova, però això no es va posar a que el propi jutge demanés als Estats Units que aclarís algunes coses sobre la pròpia prova, que és una d'aquestes que queda darrere de les joies, perquè si contesta als Estats Units ha d'assenyalar els qui va fer aquestes captures, aquests blocatges, quins mètodes va fer servir, assenyalar els agents que ho van fer perquè puguin fer informes i dir moltes coses de la seva intel·ligència, fins i tot la cadena de custòdia. I si no contesta, doncs es ve una mica avall aquesta prova, que és una de les grans proves que s'aporten. I ja dic, aquesta persona que no diu res, no surt del lloc i no parla, doncs és un dels grandíssims professionals processalistes dintre d'Espanya i també internacionalment. A partir d'aquí, les joies. Ell dirà, doncs són aquestes joies, s'apunten a diferents orígens, fins i tot algunes que podrien estar prescrites, el que sigui, però aquí entraríem amb el tema legal i tema moral, que són coses diferents, però que també entrarien en alguna segurament amb això. Ell explicarà demà el que hagi d'explicar. I res, quan a ruptures i el que sigui, home, sí, però un dels grans judicis que s'esmentaven aquí a la taula abans són íntegrament de Catalunya, o sigui que també cal mirar tot arreu, o sigui, aquesta corrupció també s'ha donat aquí, quan es demana trencar amb tot, i també s'ha donat aquí dintre.
3: Clar. No, és que és ja així. Està. No, i temes tan mal tancats com els ERO d'Andalusia, és que a mi això, Ivan, no em val. I jo t'he escoltat aquí amb tertúlies amb els quals en Tomàs d'una forma més fresca una situació com aquesta. Jo entenc, i ho ha dit fa un moment el Pau, jo crec que hi ha un punt de dolor i probablement el moment de defensar colors és complicat. Però jo crec que no toca un excusar-se en tema processal, que l'única cosa que farà és dir, escolta'm, doncs mira, dic, aquesta persona ens quedarem amb el dubte de si ho ha fet o no ho ha fet, o senzillament sabem tots que ho han fet, perquè és una cosa que em dol més, i això sí que comparteixo. Aquesta merda de corrupció, i que està rondant per tot arreu, el que em fot és que amb alguns sigui més fàcil i més senzill poder hi anar per, i sobretot quan hi ha determinades circumstàncies o quan uns estan al poder o quan no hi són, sigui més fàcil contra uns partits i contra unes persones que altres. És a dir, això, mira, te'n compro ràpidament el missatge, però hi ha circumstàncies una mica com el que està passant, aquest judici social que s'està fent amb el fill de l'Andic, Valen, i tot el que està passant, perquè al final, en paral·lel, estem fent, però, escolta'm, també tindrà la seva estratègia a nivell de defensa, però passi el que passi, sobre la càrrega d'aquesta persona sempre hi haurà un algo. I jo vaig amb el rol moral que fins al moment doncs, havia estat sostenint el senyor Zapatero i que li reconec.
1: Josep, sí.
0: No, una idea que crec que és important de cara a futur. Que s'ha de treballar algun tipus de reglament sobre l'estatut dels expresidents, què és el que poden fer, és el que no poden fer. I dos, jo discrepo o qüestiono una mica l'afirmació voluntariosa de dir segur que no he pensat mai que estava fent alguna cosa dolent. Ho dic perquè si tu vols acumular patrimoni i arribar a la jubilació amb uns quants milions d'euros, que és del que estem parlant, doncs t'has de posar vermell, com Felipe González, o com Aznar. T'assentes a consells d'administració a la vista de tots i fas negocis a la vista de tots. I llavors hi ha mitja Espanya, que és vermella, que diuen que ets un cul d'olla i un poca vergonya. O al revés, hi ha mitja Espanya blava, que el que et diuen és ets un poca vergonya i un cul d'olla. Aquí tenim un problema, que és que bona part d'aquesta activitat professional s'ha gestionat per sota el radar, perquè volíem mantenir una mena de superioritat moral de que nosaltres no ens embrutàvem les mans. I, escolti, ens estem embrutant les mans, estem fent lobby per als veneçolans, que són una dictadura criminal, i estem fent lobby per als xinos. I fixa't, jo més enllà de tot això, de les imputacions penals i tal, m'interessa saber fins a quin punt això ha influït en la política exterior d'Espanya. Fins a quin punt tenim a Huawei a la Generalitat contra les directives de la Unió Europea, perquè hi havia tota una activitat lobística de persones importants, entre elles Rodríguez Zapatero, vinculat a això. Dius, això no té per què ser il·legal. Però hi ha una cosa que sí que s'ha fet, que és mantenir tot això com si fos una mena d'activitat pro bono vinculada a una mena de generositat universal que ens porta a fer el bé. I aquí jo sí que penso de dir, pues, home, si hem eixamplat el patrimoni fins on l'hem eixamplat i sabem ja que s'ha facturat als veneçolans, que s'ha facturat a les empreses xines i tal, he dit, posa't vermell. Accepta que ets com els altres. I que hi hagi una part de l'opinió pública espanyola que digui, mire, un altre expresident que els com els altres, que una vegada deixat de ser president també s'ha volgut fer ric. I sobre les joies dic, és el més golós, no és el més important, però sí que vull dir també que si jo, esta nit, quan arribo a casa, faig una transferència de 25.000 euros a un fill per ajudar-li a pagar l'11% d'impostos d'un pis, he de presentar un impost que és el de donacions. I 1.300.000 euros no és l'anxovà d'una persona que li vaig haver 1.300.000 euros en joies és un capital. Te l'haguen donat, te l'haguen donat com a pagament, tu ho hagués trobat al carrer o el que sí, i això sí que ho sabia.
1: Joan, què volies dir? Sí.
2: Bé, molt, molt ràpid. Jo crec que, de totes formes, es parlava de les conseqüències. Una de les primeres conseqüències va ser precisament l'aprovació d'aquell rescat de 53 milions d'euros de la companyia aèria. Primera conseqüència que es va denunciar al Parlament. A més, recordo debats i preguntes al govern sobre aquell rescat que es va portar al Parlament Europeu. I, de fet, una part d'aquesta investigació surt d'allà. Per tant, ho sabíem, ho teníem sobre la taula. Però, bueno, com acostumem a mirar altres llocs, doncs al final ens ho trobem, no? Primera fallida de sistema, no? I després, doncs, o ens n'adonem que hem de fer una reforma integral del sistema, o ens passarà una mica el que ha dit el Pau. I és veritat, jo no comparteixo segurament el seu canvi radical cap a un canvi de règim, no? Com has dit tu, o has dit tu, no? Jo mai defensaré aquest concepte del règim del 78. A mi em sembla un canvi... Mai he cregut en aquest concepte, perquè al final em sembla que el règim del 78, com diu vosaltres, doncs, és doncs, un canvi constitucional, entrada d'una democràcia que va funcionar durant molts temps. Però és evident que ens trobarem o amb això o ens trobarem amb l'extrema dreta, que acabarà sumant, doncs, guanyant terreny sobre aquesta suposada superioritat moral que en molts llocs s'ha doncs, defensat i també doncs, ha dit ara doncs, que defensava Zapatero.
1: Volies dir alguna cosa, no, Pau?
4: No, molt breu, que sobre el tema de la ruptura, primer li van comentava que si la corrupció a Catalunya no, evidentment la corrupció que es dona al Parlament, evidentment que també s'ha de denunciar i evidentment que també s'ha de trencar amb aquest sistema. Jo, quan parlava d'un canvi de sistema, parlava d'una cosa, jo crec, més profunda, que separar el Parlament de Catalunya de la resta de l'Estat, i crec que és una necessitat. I sobre el que comentaves, Joan, ara no recordo com ho has dit?
2: Bueno, no, jo simplement que jo no compartia aquest concepte de règim del 78.
4: Ah, sí, no, perdona, no, t'anava a dir que el règim del 78 hi ha tota una generació que ja no som joves, diguem-ne, que ens l'hem trobat fet. És un règim en el que s'han donat moltes coses i s'han fet moltes propostes fins i tot de poder-lo reformar i s'ha bloquejat per moltes bandes. Quan s'ha pogut fer reformes sempre han sigut en clau regressiva. I llavors jo el que crec és que, o creiem, la gent que som d'esquerres, i jo crec que també els independentistes, que és hora de debatre d'arrel aquest sistema.
1: Vinga, l'Ivan, i després m'agradaria introduir-vos un altre tema que tinc ganes de saber què penseu.
5: No, el tema de l'estatut de l'expresident, el primer dia ho vaig proposar jo, sí, aquí, sí, i tota sí, la taula sí, em va dir que no, perquè s'ha d'apel·lar a la bona fe.
1: Ah, sí. I dic, home, sí, això va ser així.
5: Va ser tal qual, si vaig dir-ho, igual hem de plantejar-nos fer un estatut de l'expresident i dir que es pot fer, que no es pot fer, poden fer de lobistes, no poden fer de lobistes, etcètera, etcètera. Tota la taula em va dir que no, perquè ja s'ha d'apel·lar a la bona fe. La bona fe és com allò de que se le...
1: Se supone.
5: I jo em referia a la corrupció d'aquí no per res, perquè sempre es parla d'un trencament quan passa a l'altra banda, quan passa a Madrid, no quan passa a casa, però això ho he tret, no per altra cosa. Igualment produeix rebuig la d'aquí, la de la Comunitat Valenciana, la d'Andalusia, com la d'on sigui, però que no només vol parlar de trencaments quan passa a casa del veí, també quan passa a casa.
1: Avui ha estat un dia curiós, perquè aquest matí llegit una notícia, aquelles que sorprenen sense cap altra consideració, però ara les farem. Tenen un problema la policia local de Lloret de Mar, perquè de cop 38 agents del servei s'han declarat simultàniament de baixa i han hagut d'arribar a tancar fins i tot la comissaria els caps de setmana perquè no tenen agents per treballar. Tot això ho dic perquè avui hi ha hagut unes declaracions interessants d'Antonio Garamendi, que tinc ganes de saber què penseu. Antonio Garamendi és el president de la COE, ha parlat de baixes laborals, un problema de país, ha dit, l'ha atribuït en bona part a la saturació en el sistema sanitari. El que vol la patronal és vol que la Seguretat Social assumeixi de manera íntegra el pagament dels primers 15 dies de baixa per malaltia comuna. De fet, la majoria de les baixes duren menys de 15 dies, i assegura també més, i aquesta és una, la frase que li ha donat vida al titular, que m'ha cridat molt l'atenció, que els joves avui demanen ara la baixa perquè els ha deixat la nòvia. Antonio Garamendi, Dixit avui. Què et sembla, Josep Martí Blanc?
0: Mira, de la policia de Lloret, era?
1: De Lloret, sí.
4: De Lloret.
1: 38,
0: En això de les baixes tenim un equívoc, perquè la frase que ha fet Fortuna és m'agafo la baixa. Tu no t'agafes res, la baixa te l'han de donar. I aquí el que haurien d'anar és a parlar amb el
1: metge.
0: Amb el metge, i veure quantes baixes ha firmat el mateix metge, i probablement tindríem a la millor una sorpresa, o no. Però els metges que haguem firmat aquestes baixes, si haguem llegit la notícia, probablement haurien de firmar un paper revocant-la, perquè això és una vaga encoberta i una falta de respecte a la gent que serveixen. És una mesura de pressió. Després, crec que tenim un seriós problema d'absentisme laboral, que afecta molt a les petites i mitjanes empreses, que les grans empreses no hi posen a l'ull amb este tema perquè els importa molt poc, perquè els headquarters de les grans companyies aquest problema no existeix. Existeix a les seves subcontractes. Però Telefònica no té un problema d'absentisme. El que el té és l'empresa que et ve fer la instal·lació a casa. Yeah. Com si sigués Telefònica sense ser-ho, no? Un problema petit és de mitjanes empreses, que és greu, i que no para d'incrementar-se. L'evolució estadística dels últims anys és tremenda. I crec que aquí hi ha una reflexió seria a fer. A mi em sembla que el marc de tota la legislació, que ha de ser garantista però ha de mantenir un punt d'equilibri perquè hi hagi un incentiu per anar a treballar sense posar en risc la teva salut, però que tampoc te quedis a casa quan fas dos esternuts, per entendre'ns, i això vol dir que tens un incentiu per anar a treballar. Al banda d'això, crec que el país necessita rectificar el discurs que hem estat sentint els últims 5, 6, 7, 8 anys, 10 anys, de viure el que és algo que ha fet amb molta insistència Yolanda Díaz, de convertir el treball en una condemna, i de que el treball és algo que, si pots, t'has d'escapar perquè és dolent. I els discursos crec que creen realitat, i hi ha hagut cobertura moral des de la política en els últims anys per a que l'absentisme no sigui vist com algo dolent, ni tan sols algo que mereixi reprovació per part de tercers, perquè anar a treballar és algo tan llefiscós que si te n'escapes, doncs en el fons estàs fent el que toca.
1: Segueixes tu, Raimon?
3: Sí, no, jo afegiria, és a dir, hem parlat de les baixes, de l'absentisme i una baixa productivitat. Jo crec que aquí és el senyor Garmendi és on te sentiria més feliç si això es pogués abordar d'una forma positiva, i en qualsevol cas un tema de valors. Perquè per mi jo crec que és el que a la societat cada dia que passa anem perdent valors, i n'hi ha un mínim comú denominador que segur que ens podríem posar d'acord per determinar-los, i que crec que és el que ens permetria que funcionessin. El valor del treball, el de l'esforç, pues, jo crec que es van perdent en detriment d'altres banalitats que també existeixen i que són importants. I potser això lligat i pensant en baixes que són de més difícil identificar, quan en aquest país, i aquest en general, el tractament, per exemple, en malalties mentals no s'ha atès com correspondria. I arriba un moment, doncs, que ningú vol problemes, i el que ha de firmar una baixa perquè et dona la baixa, no perquè te l'agafis, doncs, malauradament, tampoc vol, i potser entra en el joc i en la complicitat d'aquest mal sistema.
1: Segueixes tu, Ivan.
5: Bé, jo crec que tampoc són les millors declaracions del propi Garamendi. Sí, hi ha altres formes de referir-se. És com allò de fa calor les aules perquè els nens són de mantega. I, en fi, que s'ho facin mirar també una mica. com fan aquestes declaracions.
1: Sobre el tema de les aules i el calor, ja parlarem un altre dia, però també s'han dit unes quantes coses xules, eh?
5: Això ho va dir el conseller de Cultura de la Comunitat de Madrid, sí. que per cert va dir, i soy murciano y allí hace mucho calor. Per tant, ha de cuidar una mica. També estava en un seminari que parlava justament d'això, de les despeses per incapacitat temporal. Tot vist des de l'òptica, evidentment, monetària d'aquestes baixes. Quan hi ha una baixa, evidentment, no se l'agafa el treballador. No vas allà i tens un taco de baixes i vas estirant el full i el presentes. O sigui, ha d'anar signat per algú i motivada per alguna raó. Tampoc no te la treus tu de la butxaca, no vas i li dius mira, fa'm el cap i dona'm una baixa. Almenys a mi no me l'han donat mai.
0: Ara hi ha un problema molt seriós amb les baixes ràpides, és a dir, les que no es van justificar. Les baixes de dilluns i les baixes de
5: llavors divendres. No és una baixa.
3: I tu, Ivan, probablement no te l'han donat perquè no l'has anat a buscar. Jo et faig
1: llavors
3: una
1: persona. Jo et puc explicar uns quants casos que sí, de tota manera, i no és el meu cas, perquè jo no he fet crec que no he agafat una baixa a la meva vida, però crec que sí. Digues, Pau, sí.
4: No, és a dir, sobre aquest cas que no el conec en profunditat, de fet l'acabo de sentir ara, jo crec que no hauríem de fer norma d'una anècdota, és a dir, que una cosa passi i hagi passat més d'una vegada no vol dir que sigui la norma i...
1: No ho hem posat com a norma, en tot cas, ho hem posat com a exemple de dues notícies que han coincidit el mateix dia.
4: Sí, sí.
1: No he dit que sempre passi això.
4: Totalment d'acord. Doncs, no, anava a dir, no sé si és que pensem que la gent s'està tornant mandrosa o que la gent està agafant o es posa de baixa en situacions que no toca. La realitat és que els estudis el que diuen és que hi ha un increment de malaltia mental en els joves, que hi ha un increment, efectivament, en els últims anys de l'edat de la població activa. Cada cop hi ha més gent activa que té més edat, perquè hi ha una generació del baby boom que encara està treballant, i a més, cada vegada la gent es jubila més tard. Per tant, què diu la lògica? Doncs que si tens més gent de més edat treballant, el més probable és que s'agafin més baixes perquè els hi facin mal coses. Hi ha una altra cosa, que és la terciarització i la precarietat laboral en el que hem anat submergint-nos en els últims anys, que el que fa és que cada vegada les feines són més dures, doncs ens agafem més baixes. I un últim argument, que és com pot ser que en aquesta situació en el que resulta que cada vegada hi ha més baixes, no estigui baixant la productivitat, perquè el més lògic és que si tothom s'està començant a agafar baixes de forma indiscriminada, baixi la productivitat en picat. I resulta que la productivitat puja. Doncs jo de veritat que no entenc el marc del debat en el punt en el que està.
1: Joan, sí.
2: Bé, jo una mica, o sigui, que hi ha motius per agafar-se una baixa, com s'ha dit ara mateix, doncs evidentment hi ha molts i segurament malament tractats, no? I que hi ha tota una sèrie, hi ha una cadena d'errors a la concessió d'aquestes baixes, és evident. Però hi ha una dada que sempre es repeteix, no? I és que l'increment o la reducció de l'atur va sempre acompanyada de forma proporcional a l'increment de les baixes laborals. O sigui, quan hi ha un increment de l'atur, les baixes laborals es redueixen. Quan hi ha un increment de l'atur, quan hi ha una reducció de l'atur, és a dir, hi ha més gent treballant, curiosament, i no és un tema simplement proporcional, doncs aquesta por a perdre la feina, i és així de trist, però és així, ha passat sempre a la història d'Espanya, i això es va veure molt la pandèmia es va veure per altres motius, però evidentment es va veure molt a la gran crisi del 2008, 2009, 2010, quan van ser els anys on menys baixes laborals hi van haver a la història recent d'Espanya. O sigui, que clar, què passava llavors? O sigui, per tant, hi ha alguna cosa, no? Alguna cosa sí que està passant.
4: Però no volem, perdona, Joan, no volem que la gent no demani la baixa perquè té por que la facin fora, no?
2: No, això no ho volem.
4: Perfecte.
2: Jo no entraré a analitzar, no sóc la persona que vulgui. Jo només he posat aquesta dada sobre la taula. Que analitzi, ara que analitzi qui vulgui, que hi ha molta gent governant, no?, per això.
1: Què vols dir, alguna cosa, Raimon?
3: No, que ha estat bé la pregunta que li feies, però jo també te la faig, és a dir, que ens agafem la baixa perquè ens fa por que ens facin fora,
4: No, el que estava dient...
3: No, és que hi ha hagut un moment, dic que no...
4: El que estava dient el Joan és, quan hi ha menys atur, la gent s'agafa menys baixes, i jo entenc que és perquè té més por que la facin fora si s'agafa una baixa. En qualsevol cosa, això és una cosa dramàtica. És a dir, la gent hauria de poder, si té les condicions per tenir una baixa, poder estar de baixa tranquil·la, que quan acabi la baixa podrà reincorporar-se, perquè això és un dret constitucional.
1: Em quedo minut si algú el vol utilitzar. Josep, vols dir alguna cosa sobre això?
0: Jo insisteixo en la idea que quan algú té una malaltia no hi ha res a dir, estàs de baixa.
1: Clar.
0: Però que la cosa ha sortit de mare en el moment en el que es va desfer el mínim, la mínima diferència que hi havia entre anar a treballar i no anar a treballar. I una vegada el compte acabes tenint el mateix si vas a treballar que no vas a treballar i esperes aquest petit marge, aquest petit diferencial, les coses han sortit de mare i crec que és un problema seriós. Sí.
1: Estem a 6 minuts de les 9 de la nit, un tema del que seguirem parlant, lògicament, un dia o un altre. Ara el que toca és obrir el colofó amb el Toni Mata. Toni, què tal, senyor? Bon vespre.
6: Molt bon vespre, Toni Maria, tertulians del Plaer i gent que, tot i que treballa, és com si no treballés. Com esteu?
1: Molt bé, estem molt bé. I tu, el colofó, on el situes avui?
6: Doncs mira, avui precisament parlaré d'aquest tipus de gent, no perquè quan miren el compte sembla que no treballin perquè sempre hi ha la mateixa quantitat de diners, sinó per la seva situació privilegiada, perquè avui vull posar el colofó a la tertúlia parlant del càsting de la família reial espanyola, perquè em sembla immillorable. Avui parlem dels Borbons arran d'una polèmica que ha corregut bastant sobre dos dels il·lustres nets del rei emèrit Joan Carles I, Victoria Federica i en Froilán, fill de la infanta Helena, i de Jaime de Marichalar, el membre de la família reial més similar a Joaquín Sabina, si a Joaquín Sabina li treus tot el talent musical i poètic. De fet, només comparteixen que són molt espanyols i que han patit accidents cerebrovasculars per un estil de vida, diguem-ne, poc exemplar. Després parlem de la polèmica, però deixem parlar de Victoria Federica i Froilán, doncs, perquè recullen, penso, aquest guant de son pare i encarnen la cara més salvatge de la família reial espanyola. D'una banda, recordem-ho, hi ha la Leonor, filla del príncep Felip i de la reina, del rei Felip i de la reina Letizia, interpretant, ja ho sabeu, la correcció i la perfecció de son pare, Felipe VI, el preparado. La noia, ja ho sabeu, tan bon punt condueix un avió com un vaixell, com salten paracaigudes, o arregla el circuit elèctric d'una central nuclear amb un xiclet i una pinça dels cabells. És la millor. Aquesta és Leonor. Després, seguint amb aquest càsting, tenim l'altra filla dels reis, la Sofia. El càsting és boníssim perquè, coneixent el seu paper secundari, perquè no serà reina, ha adoptat un estil més intel·lectual i introspectiu. Està tot estudiat. La Sofia accepta el seu rol i té els seus interessos més enllà de la corona, una vida rica i plena, una vida interior. I tornem als malotes. Victoria Federica i Froilán, hòstia, són com les Kardashian, tot plegat. Poden disparar-se al peu, sortir de festa pels antres més horribles de l'estat, o jugar a participar en reptes de posar-se tampons sucats amb soberano pel recte. Tot és possible perquè estan en el cantó perillós de la vida, amb unes bosses als ulls de cràpoles, tenint només 25 anys. Gent que ha convertit la seva posició a privilegi en un passi VIP per a l'hedonisme desacurat i reial. L'anècdota ens porta a l'Hotel Palace de Madrid divendres passat. L'Hotel Palace, on Duran Lleida, recordareu, tenia una suite per representar els interessos de Catalunya. Res ho ha representat també. Allà la Victoria Federica, no la suite del Duran Lleida, sinó el restaurant del Palace, la Victoria Federica, el Froilán i uns amics, segons sembla, es van prendre unes begudes, uns sucs de fruites i unes aigües amb gas, suposem. I van marxar sense pagar el conegut Simpa, però va ser millor encara, perquè van dir, paguen ells. I van assenyalar una gent d'una altra taula que pobres no devien ser, perquè si no, no vas al Palace. Els cambrers es veu que en aquesta gent els van portar a l'hora de marxar una factura de 350 euros d'aquests amigos, i aquesta gent devien ser monàrquics perquè la van pagar, aquesta factura. No sé si tu també ho haguessis fet. Clar, és que si tu ets monàrquic, ho has de pagar. Vull dir, és que ja no et ve d'aquí. És que una altra cosa és que, com que encara no estan despenalitzades les injúries a la corona, doncs la veritat és que no pots fer gran cosa més, perquè si et cagues en els Borbons, doncs acabes com Pablo Hasél. Per tant, el millor és pagar i fora. En qualsevol cas, Toni Marín, estic segur que tot això, segur que són notícies falses i rumors, perquè la infanta i l'infant, o com es digui el càrrec de Froilán, no tenen cap necessitat de fer un simpa perquè tenen els seus propis ingressos guanyats amb la suor del seu esforç. No només els diners que paguem nosaltres perquè ens representin tant i també, sinó que Victoria Federica, senyors i senyors, és influencer. Sé que no sorprèn a ningú perquè les marques patrocinen a les xarxes a qualsevol inútil mort de gana, sense dos dits de front, però ara també, valgui la redundància, els Borbons.
1: Escolta'm, aquest so de fons, que vas al tren, no?
6: Estic esperant a l'estació. He baixat d'un tren per atendre-us tranquil·lament mentre anava sentint la resta de trens.
1: Perquè jo anava sentint el pipi-pipi i m'estava imaginant sí. Tu al mig del vagó dient tot això. I em semblava, no francament, això, digne no... d'un WhatsApp però... web o alguna cosa, m'entens?
6: Clar, clar, però dins del vagó m'arriscaria una pèrdua de cobertura i, per tant, a fallar els nostres oients. I això, Toni, sí que no m'ho permetria.
1: Home, però hauries acabat amb un aplaudiment o alguna cosa. Escolta, Toni, una abraçada, gràcies.
6: Que vagi molt bé.
1: Avui tenim una entrevista xulíssima. Després de les 9 de la nit tinc un llibre que es diu Los malos muertos, d'una companya d'aquesta casa, Radio Televisió Espanyola, l'Elisabet Anglalí. Ella és una crack fent documentals, treballa a l'actualitat al programa Imprescindibles, però ha estat a l'Escarabajo Verde, ha estat la presentadora de 314, en fi, ha fet moltes coses, ha dirigit programes, i s'estrena, té diversos llibres, però s'estrena al món de la novel·la amb aquest Los malos muertos, on fa una cosa molt interessant, perquè parla d'Empúries, però parla al 1912 i al 2012. Són dues històries paral·leles que van a parar allà mateix. Ara de seguida saludarem l'Elisabet Anglarill, també veig ja el Jordi Merca, que no sé si l'última setmana ha escrit alguna novel·la o no, però en tot cas li preguntarem de seguida. Escolteu-me, que ha estat un plaer. Com sempre que estigueu amb nosaltres, Pau Parellada, Joan García, Ben Marçà, Raimon Blasi, Josep Martí Blanc, un plaer sempre. Moltíssimes gràcies.
7: Vinga, adéu.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Fem una petita pausa, ja ho saben, les notícies de les 9 i després, darrera hora del Pla B de Ràdio 4, amb una història interessantíssima i amb un interès per riure. Tot plegat, fins a les 10 de la nit. Ara tornem.
8: Són les 9.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon vespre. El pare acusat de maltractar el seu nadó a Barcelona ha demanat sortir a llibertat provisional. L'home, empresonat des del mes de març, està investigat per presumptes delictes de maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual al menor. La defensa argumenta que ja no existeix en risc d'influir en els testimonis perquè els familiars i persones de l'entorn van declarar davant el jutge la setmana passada. Per aquest motiu, reclama que se li apliqui una situació similar a la de la mare, que va quedar en llibertat al maig amb mesures cautelars. El cas continua sota investigació després que el nadó, de només 6 setmanes, ingressés a l'Hospital Vall d'Hebron amb lesions greus i indicis d'una possible agressió sexual. I canviem de qüestió. Ha acabat sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. El comitè d'empresa denuncia que les negociacions es troben encallades i que, per aquest motiu, demanaran la mediació del Departament de Treball. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al Consorci.
10: Hem estat 6 hores tancats sense propostes reals. L'Ajuntament s'enroca amb propostes que ja vam rebutjar en meses anteriors i que, per tant, no són assumibles pels sindicats que estem al comitè.
8: L'Ajuntament de Barcelona ha ofert la contractació de 25 persones més per reforçar la plantilla, una mesura insuficient, segons els sindicats, perquè es mantindria la jornada d'11 hores diàries. També rebutgen un pla vinculat a l'absentisme al cap de setmana que, segons anuncien, condicionaria el manteniment del sou. El consistori, de la seva banda, manté oberta la negociació i espera arribar a un acord per evitar més mobilitzacions. Més assumptes. Demà l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero declararà davant l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i també pel cas de les joies trobades a la caixa forta del seu despatx, valorades en més d'un milió d'euros. El jutge José Luis Calama ha rebutjat la petició de Zapatero d'endarrerir la seva declaració sobre les joies. L'instructor apunta que la causa principal per tràfic d'influències i blanqueig a capitals ja feia referència a les joies trobades al despatx de l'expresident i, per tant, com que tota la informació de que la causa està disponible des de fa ja setmanes, el Tugat sosté que l'expresident del govern ha tingut temps per preparar-se la declaració. Una declaració que el magistrat Ignacio González Vega creu que no podria servir per arxivar la causa. Ho ha dit als micròfons del 24 Hores de Ràdio Nacional.
7: Investigación tan compleja como es la que se ha llevado a cabo con miles de folios, bueno, pues una declaración judicial que pueda hacer incluso durante dos días el señor Zapatero, bueno, pues yo creo que se puede esperar muy poco de los efectos que puede tener. Es decir, que no se debe de pensar, como en un principio se transmitió, de que el señor Zapatero, bueno, pues va a dar todas las explicaciones y con eso el juez de instrucción lo archivará.
8: Recordem que Zapatero està citat a declarar demà i demà passat. De l'exterior, la Comissió Europea ha deixat en mans als estats membres la possibilitat de restringir el comerç amb els assentaments israelians il·legals a Cisjordània. Tot plegat després que la responsable de la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, hagi demanat estudiar noves mesures comercials, inclosa la limitació de les importacions procedents d'aquests assentaments. El portaveu de l'executiu comunitari en matèria comercial, Olof Gill,
11: the position of the commission hasn't changed. I remind you that we made a proposal.
8: Recordat que ja ha proposat suspendre parcialment l'acord d'associació amb Israel, però insisteix que ara són els governs europeus qui han de decidir, tot i que ha afegit ara per ara no hi ha una majoria suficient entre els 27 per aprovar restriccions comercials contra Israel. I encara de l'àmbit internacional, la República Democràtica del Congo ha elevat a 196 la xifra de morts relacionades amb el brot d'Ebola i a prop de 840 els casos confirmats només en un mes, un mes després de detectar-se. El Centre d'Àfrica per al Control i la Prevenció de Malalties adverteix que l'actual epidèmia podria superar la gravetat dels brots que van afectar Guinea, Libèria i Sierra Leone entre els anys 2014 i 2016. La malaltia es continua estenent a la República Democràtica del Congo i a Uganda. Doncs amb aquesta informació marxem. Amb més notícies al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
9: Ràdio 4. Ràdio 4.
1: Les 9 i 5, avui a l'Ivan Martà li ha tocat suar la samarreta, eh? I tinc la sensació que als representants del Partit Socialista aquests dies els hi passarà una mica el mateix. Recordin que demà la gran cita del dia la trobem amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Per tant, efectivament, demà ens tocarà seguir parlant sobre aquesta història de la que tinc la sensació que encara queden per escriure uns quants capítols. En qualsevol cas, s'escrigui el que s'escrigui, hi hagi els capítols que hi hagi, és evident que els explicarem aquí al plaer de Ràdio 4. Darrera hora estupenda. Ja els dic ara. Tenim una darrera hora absolutament magnífica. Hola, Jordi Merca.
12: No seré jo que expliqui lo del Zapatero, eh? Que me miraves a mi. Has dit, ho explicarem, i m'has mirat.
1: Ja, però era, no era una mirada.
12: Ah, vale, vale.
1: Inquisitòria, ah, no era una no. mirada condicionada.
12: Ah, pensava que m'havies dit que ho havia d'explicar jo. Dic, no, home, no.
1: Era una mirada en la que constatava que t'has tallat el cabell.
12: Sí, m'he tallat el cabell,
1: que
12: molt.
1: Que estàs força moreno.
12: Sí, també.
1: I que es nota que estàs mig de vacances.
12: Sí. Però és que... És
1: la qual cosa em sembla de bastant mal gust.
12: Els autònoms no estem mai de vacances, també t'ho dic.
1: Això és veritat.
12: Estic de vacances de Barcelona. Però has de
1: comptar... De Barcelona, dius, del Teatre de Barcelona.
12: Del Teatre de Barcelona. Mira, jo aquest any me'n vaig 19 dies de vacances.
1: Que bé.
12: I treballo l'últim dia abans d'anar-me de vacances, sí, i el primer dia de després de vacances.
1: Ah, que bé.
12: O sigui, imagina les vacances.
1: Però això que fas tu no és treballar, no?
12: Ara, ja, va,
1: tu,
12: ja, ja.
1: Tu es puges a un
12: ja
1: escenari...
12: Ja estem amb la iaia. Frase de iaia. Et diré una frase...
1: A mi saps que em va dir una vegada un taxista? Diu, però vostè treballa un parell d'hores al dia.
12: Clar,
1: no? I vaig pensar, mira, que simpàtic. I vostè diré, l'estona que em porta a mi, no?
12: Jo diré una frase de ma mare, de no fa gaire. Sí. Jo fa 19 anys que em dedico a la comèdia, i no fa gaire ma mare em va dir... Ai, fill, si et sortís una feina de veritat.
1: Home,
12: frase
1: no,
12: de ma mare, eh?
1: Mira que tu et va força
12: no,
1: bé les
12: no
1: coses.
12: No me queixo, no? Que estic viatjant per tot el món i no em queixo.
1: Clar, el que passa és que a la teva mare li agradaria que fossis una persona com l'Elisabet Anglarell.
12: Per exemple.
1: Una persona com cal.
12: Per exemple.
1: Hola, Elisabet, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
1: No, no t'espantis, no t'espantis.
13: Soc com cal, jo.
1: Ets una persona... Home, fas coses molt xules. Deixa'm que et digui, fas coses molt, evidentment, molt xules.
13: Això sí.
1: D'entrada, aquest llibre, que ara tenim al damunt la taula, deixa'm un comentari que te l'hagués fet fora d'antena. Quina feinada, aquest llibre, no?
13: Sí, sí, porta feinada, sí, sí. Però molt a gust, també et diria. És com que... És un joc, per mi.
1: Un joc.
13: Un joc que requereix esforç, però és un joc, un repte. M'agraden els reptes.
1: La veritat, ho hem dit abans, eh? L'Elisabet Anglarell té un currículum espectacular, treballa en aquesta casa, Televisió Espanyola, com a periodista, guionista, actualment al programa Imprescindibles, on dirigeix documentals, però vaja, ha presentat el 314, ha treballat a l'Escarabajo Verde, has fet un munt de documentals. Que bonic, no?, poder dedicar-se als documentals.
13: És un privilegi, perquè si t'agrada el tema o el personatge amb qui t'has de vincular durant molts mesos, és un regal perquè pots aprofundir, pots passar temps amb aquestes persones que respectes moltíssim i que admires, o en qüestió de temes, per exemple, l'Escarabajo Verde que esmentaves, doncs és un privilegi poder anar a la deessa extremenya o embarcar-te amb un pescador gallec durant dies i viure amb ells. I això, quan ets una persona curiosa, doncs és una meravella.
1: És periodisme.
13: És periodisme.
1: És periodisme
13: de primera mà.
1: De primeríssima mà, no?
13: D'aquell periodisme
1: que a vegades, cada vegada costa més de trobar. Segurament és un periodisme molt que se'l pot permetre també l'empresa pública, afortunadament, i aquesta segurament és una de les grandeses de Ràdio Televisió Espanyola, poder apostar per aquest tipus de periodisme, no?
13: Exactament. Això és veritat que costa diners, no és barat, però també crec que el resultat compensa. Perquè són peces que queden ja per tota la vida, perquè són... informació, són divulgació i són aprenentatge per tothom que els vulgui veure. Per mi el periodisme real és el de ràdio, el que esteu fent vosaltres cada dia, i que jo enyoro molt la ràdio.
1: Ah,
13: també.
1: Sí?
13: Sí, sí, sí. Però, i també aquest periodisme que es pot pensar, o sigui, on pots aplicar l'esperit crític, on pots buscar diverses opinions, on pots fer equilibris i entendre les coses fins al final. No?
1: Un periodisme en pausa, un periodisme que
13: sí.
1: Et permet reflexionar.
13: Exacte,
1: no?
13: Pensar.
1: I això és meravellós, és a dir,
13: sí.
1: És meravellós, no?
13: Sí.
1: Los malos muertos, també. Quina cosa, no? Perquè tu tens uns quants llibres, però aquesta és la primera novel·la.
13: Exacte. He fet no ficció i ara he fet el salt.
1: I què tal? Amb aquest salt, vull dir...
13: Doncs diguem-ne que la ficció m'ha acompanyat, però en secret, diguem-ne, no? Tota la vida. I aleshores ara ho he volgut fer públic, d'acabar una novel·la, dir això pot estar bé. He de confessar-te que la vaig amagar durant un temps en un calaix.
1: Ah, sí?
13: Un temps llarguet.
1: Per què?
13: Perquè aquesta novel·la va sorgir de fer un procés interior i un repte. Ja t'he dit que m'agraden molt els reptes. I aleshores, quan vaig acabar l'escriptura... vaig enviar-la a una editorial, vaig tenir un rebuig, no una editorial, una agent, no una editorial, i vaig dir, ja està. Jo el que volia era escriure-la i m'ha servit molt a mi per transitar en uns moments complicats i llestos. Però com que hi havia gent que l'havia llegida, em van començar a empènyer, i mira, al final va fructificar de la millor manera possible, amb ciruela.
1: És interessant veure que cadascú té les seves teràpies i les teves... en tela, eh? Perquè, déu-n'hi-do, com et compliques la vida per ser una novel·la que tu volies fer per tu mateixa, no?
13: Sí, però, clar, el tema també m'agradava molt. Parlem d'arqueologia, parlem de novel·la negra, que en soc molt lectora. Vull dir que estava en una zona que a mi em resultava molt còmode i molt agradable bellugar-me.
1: Parlem d'això, però també parlem d'una cosa molt difícil que has fet, que és un paral·lelisme històric. És a dir, has treballat simultàniament en 1912 i en 2012. I això t'ha calgut dissenyar uns personatges per 1912 i uns altres per 2012. Això sí, amb Empúries en el punt de mira, no?
13: Sí, sí. Empúries és un lloc fantàstic que abasta moltes èpoques, perquè normalment quan pensem en Empúries, lògicament, pensem en el període grecoromà, que és quan es va constituir i era el moment d'expansió de la ciutat, però... va tenir un moment molt especial, que va ser a principis de segle XX, quan es va excavar allò que havia quedat colgat sota terra. I aleshores, doncs, també és un moment molt interessant, perquè apareixen coses que ja no se sap de qui són, no? Si són del pagès que té una vinya allà i ha excavat i ha trobat una àmfora, o si pertanyen a la història col·lectiva. Aleshores, em semblava un moment molt interessant perquè, arran de totes aquestes reflexions, es cometessin delictes.
1: Delictes.
13: Delictes.
1: Alguns que, efectivament, has de mirar enrere, no? És a dir, hi ha una figura interessantíssima, que és la del Mateu Mercader, que és l'arqueòleg jove, no? Un noi de Barcelona, que un bon dia va a Empúries i que descobreix que allà, doncs, s'estan emportant moltes coses que no s'haurien d'emportar, no?
13: Sí, és un idealista format a la universitat, a l'acadèmia, que, per tant, està ple de molt bones intencions i una certa ambició, i arriba allà i es troba que el que ell pensava que anava a fer, que era passejar-se per les ruïnes, assenyalant a un i a l'altre, dient el que havien de fer, doncs veu que s'ha d'arremangar, que ha d'agafar el pic i la pala, el palatí, i a més es troba que hi ha una pugna que ell ni tan sols intuïa entre la gent que defensa, doncs, precisament, que el que estan descobrint allà és patrimoni, i els que pensen que són riqueses que es troben a les seves terres de conreu i que ja prou apurats estan, perquè realment els pagesos ho estaven, doncs com per a sobre haver de regalar això.
1: De fet, hi ha una discussió molt potent, efectivament, amb un empresari del poble,
13: sí,
1: que ell defensa, efectivament, poder comerciar tot allò que s'està trobant, no?
13: Exacte, el dret a la propietat. I a més passa en un cafè que va existir realment, avui dia ja no existeix, però era el lloc de reunió dels prohomes del poble, de l'Escala, que està al costat d'Empúries, i allà hi ha una baralla precisament que marca això, o sigui, les dues maneres de veure què significa un objecte històric antic a les nostres vides, no? I aquí ho veu com una cosa merament pecuniària, i aquí ho veu com un valor d'identitari, de memòria, etc.
1: Per què vas decidir ficar-te amb aquest tema en concret?
13: A mi l'arqueologia m'ha fascinat. Jo crec que si no hagués estat periodista, hagués estat arqueòloga.
1: Ah, sí, eh?
13: Sí, sí. Això no vol dir ni que m'hagi format, perquè no ho he fet, però sí que sempre he seguit una mica... He llegit sobre arqueologia, són visites que estan presents en els meus viatges i bueno, que em fascinen. O sigui, jo me'n vaig al sud-est asiàtic i penso Angkor Wat, no?, a Cambodja, perquè això és el que m'atreu, com de dir, i he de veure-ho, això, no? Aleshores, com que sempre m'ha tret i sempre m'ha preocupat això del patrimoni, que va lligat a la memòria, doncs aquí va entrar. I també perquè he passat, ho he de dir, molt temps allà al costat, a Empúries, i m'hi he passejat molt, i mira, al final la cosa m'ha anat inspirant, no?
1: És interessant perquè hem dibuixat l'escenari del 1912. Però hi ha un altre escenari, que d'aquí la complexitat, que a mi em sembla, d'aquesta novel·la. L'any 2012,
13: sí.
1: L'Àlex Sedell, que és una noia, i és una policia, però és una policia local.
13: Aquí, sí.
1: Per què una policia local?
13: Doncs perquè volia defugir una mica aquestes brigades de policia judicial, de la policia, dels Mossos d'Esquadra o de la Policia Nacional, que són com a l'estereotip que tu esperes en una novel·la, no? De sobte, Guàrdia Urbana, policia local. Dius, d'entrada, ella no hauria d'estar investigant un crim, o els que siguin. I això ja feia com una petita sorpresa o alguna cosa una mica desconcertant. I, per tant, va ser aquesta aposta. Per alguna sèrie de casualitats que passen a la novel·la, doncs ella es troba que s'ha de posar a investigar. I això, a més, és versemblant, Vull dir, ho he contrastat amb Mossos, i sí, m'han dit que sí, que això pot passar, i de fet són col·laboracions que s'estableixen en determinades investigacions. I, per tant, em va semblar divertit perquè, clar, ella és una novata i es troba amb moltes coses que s'ha de posar al dia. Ella vol estudiar, vol continuar formant-se i ser algun dia una policia judicial, però en aquest moment no ho és, i a vegades s'inspira molt en les sèries.
1: Està molt bé. L'ajuda un inspector, un inspector jubilat. Clar, aquí està molt bé, no?, perquè d'alguna manera té l'experiència... No, que a ella li falta, segurament, no?
13: Sí. Jagon Tolbert és el policia prejubilat, un comissari francès, que arriba a Empúries perquè fa d'arqueòleg, perquè ha hagut de deixar el cos per motius que ja sabrem. I aleshores ell està molt en contra d'haver de deixar de treballar i d'investigar, i aleshores el que decideix és que, ja que no pot investigar a la contemporaneïtat o la realitat, investigarà la història. Per això es fa arqueòleg.
1: Clar, m'agrada molt com ho expliques, perquè saps arribar fins a la paraula. A partir d'aquí ja no es pot dir, no fos cas, que no, està molt bé.
13: Ostres, és que no? Parlar de novel·la negra és molt difícil sense fer spoilers,
1: clar,
13: eh?
1: Clar.
13: Estic tota l'estona mossegant-me la llengua, i trobo que tu també.
1: Home, és el que hi ha. Saps què m'ha sorprès molt mentre preparàvem l'entrevista? Saber que a Empúries només hi ha un 5% excavat. És a dir, que allà baix deuen haver-hi un munt de coses, no?
13: Sí, jo, la dada potser ha variat una mica, però en qualsevol cas no s'ha disparat.
1: D'acord.
13: I, home, jo hi he de parlar més amb la gent d'Empúries, però penso que, suposo que si sabéssim, perquè avui es pot detectar hi ha moltes tècniques de molt evolucionades, que suposo que si haguessin detectat que hi ha alguna cosa espectacular, suposo que ja estarien.
1: Ja estaria fora.
13: Però això no treu que cada any fan com campanyes d'excavacions, ara a l'estiu, i cada any troben alguna cosa. Cada any. No només el que és el terreny acotat d'Empúries, sinó els voltants. És a dir, que això continua passant avui dia. És fascinant.
1: A mi el que em fascina és com crees els diàlegs.
13: Ah, sí?
1: Sí,

0: teves teràpies, eh? Jo torno a insistir que m'encanten les teves teràpies. Deixa't estar, amb tot el meu respecte, eh, pels psicòlegs. Però això és una teràpia com il fo, no?
1: No sé si és una teràpia, home, però a mi m'agrada, no sé, si em va bé. Sí, em va bé, distreus molt, eh?
0: No, no, perdona, eh?
1: Poses la ment
0: però
1: en altre lloc.
0: És que m'he tornat a anar al tema de les teràpies quan dius, he parlat amb tothom, no? Amb enginyers, amb arqueòlegs, amb...
1: Clar, és que sóc periodista, suposo. Clar. Que aquí ja... No, no vull utilitzar l'expressió de formació professional perquè és com despectiva, sinó he de buscar, encara no he trobat, no he trobat encara la paraula exacta, però és allò, l'hàbit de documentar-me, i a més la feina de documentació la trobo molt xula, molt apassionant, no? I aleshores, el que et deia de les frases, a vegades aquestes frases no són meves, me les ha, allò, tot parlant amb algú, et diu alguna idea que dius...
0: Ah, aquesta.
1: Això, jo vampiritzo.
0: Aquesta me la quedo, eh?
1: Vampiritzo.
0: Home, clar, tots els que ens dediquem a això vampiritzem un dia o un altre. Eh? Apareixen també personatges reals, com Puig i Cadafalch, per exemple, no? Quin és el seu paper en tot això?
1: És que Puig i Cadafalch, aquest intel·lectual, arquitecte, polític, va tenir un pes important a Empúries, perquè va ser un dels impulsors de que s'excavessin d'una manera institucionalitzada aquestes ruïnes. O sigui, fins aleshores es feia una mica de qualsevol manera, hi havia gent que veia ja un interès i excavava, però no ho feia amb protocols. Hi havia, per exemple, el grup dels forestals que també excavaven, però no aplicaven tècniques estratigràfiques, per exemple, i aleshores, bueno, això està inclòs al llibre i és real, no? Aleshores hi havia pugnes perquè sí que conservaven les restes, però no estudiaven l'entorn, per exemple, i això, doncs, al final es perdia informació, no? Aleshores, Puig i Cadafalch va ser una de les persones clarividents que va veure que allò havia d'organitzar-se, una mica d'ordre, per favor, no? I aleshores, doncs, en aquest sentit, com que va tenir tant pes, em semblava que estava bé que aparegués d'una manera molt col·lateral, però sí que tingués allò, traies al cap una mica la novel·la.
0: No li fem justícia, no?, a Empúries?
1: No ho sé.
0: Digue'n general, eh?
1: Jo penso que aquí a Catalunya és prou conegut, no tothom ho ha visitat, però és prou conegut, però és veritat que fora ja no. I trobo que és una ciutat romana que explica, i grega, sobretot grega, que explica moltes coses, sobretot de com es vivia en aquella època. I això és fascinant, o sigui, a través de com estava estructurat el port, els vaixells que hi atracaven, quins productes portaven, tot això se sap. I fins i tot hi ha alguna carta que s'ha trobat a Empúries de... carta comercial d'un comerciant a Marsella que li està demanant que unes àmfores que s'han d'anar cap a Sagunt, si no m'equivoco. Vull dir que tot això, que és cert que és molt quotidià, ens parla molt de com era una societat. I no sé si és prou coneguda fora de casa nostra. Estaria bé promocionar-ho més.
0: Hi ha misteri, hi ha arqueologia, hi ha grans diàlegs, hi ha reflexions, no? Jo crec que quan acabes el llibre acabes amb unes quantes creuetes posades, si em permets que ho digui d'aquesta manera. Imagino que estàs molt satisfet del resultat, eh?
1: Estic contenta perquè crec que és el llibre que volia escriure amb la informació i les idees al cap que tenia. Aleshores, de tota manera, jo ara ja l'he deixat anar i ja està en mans dels lectors dir si els hi agrada i, a més, si els suscita alguna reflexió, alguna pregunta o alguna cosa. Però ara ja no és meu.
0: Això és interessantíssim. El moment en el qual un escriptor o una escriptora deixa anar el llibre.
1: Sí.
0: Això m'ho explicava una vegada Rosa Montero, dona a la que jo admiro profundament.
1: Estem d'acord.
0: Em deia, m'impressiona quan de sobte pujo un tren o entro a un restaurant o entro a un bar i veig algú llegint el meu llibre. Diu, perquè jo aniria i li diria què?
1: Sí,
0: què li
1: sí.
0: sembla? Però clar, ja no. Ja no és seu, en realitat, no?
1: Sí, o quan de sobte, que a mi m'ha passat també, em diuen, no, aquest passatge, aquesta escena que vas escriure, clar, quan la vaig llegir jo vaig pensar, clar, és que s'ha inspirat amb això i ha pensat amb això altre. I jo... Si això no se m'havia passat mai pel cap,
0: però,
1: no?
0: Però que bona idea, no?
1: Sí, no, però s'estableixen uns vincles, que això és lo maco, o sigui, ja vola sol i vola cap a altres llocs. I crec que aquest és el pacte i el joc que has d'establir amb el lector, no? Jo he escrit una cosa i tu ara interpreta el que vulguis. I jo no et diré el que has d'interpretar.
0: Clar, i ara relativament cap a on està volant?
1: Doncs ara, qui arriba al final del llibre sap que l'Àlex Sabell té un deute pendent que ha de resoldre i que ara no podem dir, i que la porta cap a una altra aventura, i estic ficada en aquesta aventura.
0: Ah, que bé, no?
1: Sí.
0: Que bé.
1: Sí.
0: O sigui, i això haurem d'esperar un temps, no?
1: Sí. Encara, aquest llibre encara té...

0: un bon recorregut.
1: Et deixes que et faci un... És una broma, eh? Dic, com vas de problemes? Ho dic per allò de la teràpia, perquè en funció de l'important que sigui el problema, potser acceleres una mica, no?
0: Doncs ara, amb la feina de documentals, ara és un moment intenset, o sigui que vaig com puc i traient temps de matinades i de caps de setmana.
1: Escolta, ens truca un oient que vol saber si el llibre sortirà en català.
0: Doncs m'encantaria, jo l'he escrit en castellà, val a dir-ho, i no està previst, suposo que depèn de com vagi aquest, però a mi m'encantaria que aquest llibre estigués en català.
1: A tu això t'ha vingut de petita, no? O sigui, és que m'ha fet gràcia. La teva mare i la teva àvia et van inculcar l'amor per la lectura, el teu pare era impressor. Uh-huh. Vas escriure el teu primer relat als 7 anys? Als 7 anys?
0: Sí, sí, mira, és que... Sí, vaig ser lectora precoç, és veritat. I després he tingut la sort de tenir un pare impressor i aleshores que el dissabte al matí ens portava a la impremta i, bueno, jo tenia dues obsessions. Conduir el toro, sabeu el que és el toro?
1: Ui, sempre m'hagués agradat.
0: Sí, doncs jo era una molt bona conductora de toro.
1: O un tractor.
0: Això són paraules majors, eh? Un tractor, jo no m'atreviria, però amb un toro sí... i després agafar uns quants llibres.
1: Ah, sí, eh? Crec que el Jordi Merck comparteix la meva passió pels tractors.
2: Sí, a mi més que el tractor, saps aquella màquina que és com una pala? Que tira
1: sí,
2: edificis
1: sí.
2: I oh, allò que és una pala i recull coses.
1: Però allò deu ser molt difícil.
2: Oh, però allò
1: no?
2: És com un videojoc, eh? La gent que treballa dintre d'allò és com un videojoc.
1: Sí, però se te'n va la cosa aquella, la pala, i pots tenir un disgust, eh?
2: Has d'anar amb cuidado.
1: Li vols fer alguna pregunta
2: sí,
1: a l'Elisabet?
2: Sí, clar, perquè l'Elisabet... ha fet un llibre... Jo, més que una pregunta cap a ella, és una reflexió, eh?
1: Molt bé.
2: Estic una mica reflexiu avui. Ella, l'Elisabet, ha escrit un llibre d'Empúries, això és de l'any 700 i pico, no?
1: No, home, no. 1912. No, ah, bueno, la història.
2: La història. Clar. Sí, la història és perquè són... això, romana, són...
0: Del segle II i III abans de Crist.
2: Tu creus que d'aquí 2.000 anys hi haurà algú que faci un llibre del 2026? O sigui, això tornarà... És cíclic, vull dir, el 4026...
1: T'has
2: hi haurà algú...
1: T'has pres la pastilla,
2: no,
1: avui?
2: No, jo també he d'anar a teràpia. O sigui, el 4026 hi haurà algú que escriurà un llibre sobre el que passava el 2026?
1: Però com vols que ho sàpiga, ell,
2: no,
1: això?
2: Li pregunto si s'ho ha
0: no
2: pensat.
0: Sí.
2: Si,
1: no ho saps, eh?
2: Si ho ha reflexionat. Perquè ara a mi m'estava donant... O sigui, és molt interessant el que fa... Però, clar, el 4026 serà interessant, lo del 2026?
1: No t'ho sé dir.
0: Jo penso en bactèries, en IA, que estan
2: sí, no?
0: generant aquest coneixement i el tenen interioritzat, per tant, ja no l'han ni d'escriure o alguna cosa així.
2: Oh, que guai.
1: I el tenen interioritzat.
2: Té respostes per tot, eh?
1: Uf.
2: Bona
1: clar, perquè segurament... A mi m'agrada molt quan obrim la porta de la ciència-ficció i el primer que la gent diu, ens posaran un xip.
2: Un xip,
0: sí.
1: No, clar, ja potser amb el xip aquell ens vindrà donat, no? Saps allò? Saps allò de Matrix? Que en un moment donat et connectaven i et passaven tota la informació?
0: Sí.
1: Que a mi això m'agradaria una mica.
0: Ostres, però tenir tanta informació també és com una mica xungo, no?
1: Ja, tens raó.
0: Vull dir, saber massa, a vegades la ignorància...
1: Però no és massa, o sigui, perquè jo estic recordant un moment en el que necessites agafar un helicòpter, no? Doncs et posa la informació de com es condueix un helicòpter
0: sí.
1: I aquí s'acaba, no tens per què saber-ho tot.
0: Tampoc. No, això és de com s'ha fabricat ni
1: exacte,
0: res.
1: Exacte, no tens
0: sí,
1: per què.
0: Bé,
1: no,
0: això,
1: això seria horrorós.
0: Sí.
1: Saber-ho tot seria horrorós.
0: Sí.
1: Escolta'm, tornem una mica als documentals. Ara, amb què estàs treballant en aquests moments?
0: Doncs ara, fa pocs dies s'acaba d'emetre el darrer documental, que no era un imprescindible, és que era Feminisme 76, perquè fa 50 anys es va fer les primeres jornades catalanes de la dona, que van ser un moment de revulsiu pel feminisme aquí a Catalunya. Arran d'això es van canviar moltíssimes coses, no només a Catalunya, sinó a l'estat espanyol, i es va emetre ara a finals de maig. I ara mateix estem engegant un Imprescindibles sobre el dibuixant Miguel Gallardo, que s'ho mereix molt i molt, perquè té una trajectòria com a dibuixant i com a divulgador realment... impecable.
1: Ets una dona molt afortunada, eh?
0: Sí.
1: Et toca treballar amb coses molt, molt, molt xules perquè t'ho mereixes.
0: Perquè ai, gràcies,
1: el llibre,
0: espero que sí.
1: De veritat, el llibre és meravellós. Los malos muertos, de l'editorial Ciruela, és una novel·la policíaca, però és moltes coses a banda d'una novel·la policíaca, efectivament. M'ha encantat que vinguis al programa, Elisabet.
0: A mi m'ha encantat estar aquí.
1: Tu has estat bé, sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Només
0: sí.
1: M'he quedat amb una curiositat. Dius, ai, la ràdio, com l'enyoro. Què has fet en ràdio?
0: Doncs vaig estar a Ràdio 4 durant 3 anys.
1: Clar.
0: i fent el magazín de tarda.
1: És que no l'hem coincidit, tu i jo.
0: No, no, molt abans. Hi havia un programa a l'estiu que es deia O Sole Mio,
1: sí,
0: que feia el Pere Rivera.
1: I tant!
0: Doncs jo vaig començar la ràdio
1: amb
0: a
1: l'O Sole Mio. Sí, amb el Pere Rivera. Sí. El Pere Rivera m'ha fitxat a mi. La primera persona que m'ha fitxat per venir a aquesta casa.
0: Doncs a mi també em va fitxar
1: ell. Ah, sí, doncs veus, ara ho entenc. Ara ho he entès tot. Elisabet Anclarill, de veritat un plaer. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu.
1: I de veritat, enhorabona.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyores, senyors, un minut i arribem a 10:15. A qui no li agradarà avui la teva secció, Jordi Mercat?
2: Doncs avui la meva secció no li agradarà als pares i mares.
1: Als pares i mares?
2: Avui anem una mica en contra dels pares i les mares, eh?
1: En contra? Però si tu...
2: Bueno, en contra.
1: Si tu ets pare.
2: I, sí.
1: Ja, però... I la teva dona és mare.
2: Sí, però potser a vegades ens hem de tirar pedres a la nostra pròpia taulada.
1: Molt bé. A vegades ens hem de tirar pedres a la taulada i a vegades hem de fer una petita pausa. A vegades hem de fer una pausa, però no és el dia.
2: No és el dia.
1: Avui no hem de fer una pausa.
2: Vale.
1: Doncs està molt bé. Doncs, Elisabet, moltes gràcies. Ho dic gràcies. Si vols sortir, pots fer-ho ara sense problema. Ho dic perquè normalment és el moment en el qual la gent surt.
0: Faré un mutis per el foro discretament.
1: Un mutis per el foro discretament.
2: Ui, ha sonat raro, això, no? Un mutis per el foro, què és això?
0: No, però això és una expressió.
2: Ah, sí?
1: No la coneixies,
2: mai, de la vida.
0: Sí, Toni, no?
1: Home, i tant.
2: Un mutis?
1: Un mutis per el foro, o sigui, tu te'n vas de manera discreta.
2: Per el foro.
1: Per el foro, per la part del darrere.
0: Home, tu que fas teatre...
1: Clar, això ho hauries de saber.
2: Però això del mutis per el foro, no?
1: Perquè ell no fa mutis mai.
2: Jo no faig... Sí, exacte.
1: Ell comença a parlar...
2: Jo faig tot el contrari.
1: Tingues en compte que està sol a l'escenari.
2: Exacte.
1: Amb que és una bèstia, eh? I ho dic en el millor sentit de l'expressió, eh?
2: Bèstia.
0: Una bèstia.
2: El dissabte passat vaig estar al Teatre de la Passió d'Esparreguera.
1: Ah, ui, és enorme, aquest teatre.
2: Enorme, grandíssim. I em va agradar molt perquè vaig fer un mutis per el foro. No, vaig fer una volta, m'ha encantat, perquè vaig fer una volta per darrere d'això.
1: Sí.
2: Llavors està tota l'escenografia,
1: sí,
2: de quan fan la passió.
1: La passió, clar.
2: Increïble.
1: Clar.
2: Sí, impressionant, unes columnes allà, com una pedra que deu ser on neix. És que no sé molt ben bé de què va.
1: Ja. Saps on és absolutament impressionant veure-ho, això?
2: Digue'm.
1: Al Liceu. Al Liceu,
2: sí?
1: Al Liceu, sí, perquè comences a baixar, hi ha un sotanús 1, un sotanús 2,
2: hi
1: ha un munt de decorats. És veritablement impressionant.
2: Doncs em van explicar això, aquests de la Passió, que ara la Passió d'Esparreguera és el tercer teatre més gran de Catalunya.
1: Ja veus.
2: Sí, hi ha al Liceu.
1: Sí.
2: Un que han fet ara nou, que és la Passió d'Algú.
1: Ah, molt bé.
2: No
1: la Passió d'Algú.
2: És que no me'n recordo d'on era.
1: Sí.
2: I la Passió d'Esparreguera.
1: Molt bé.
2: 1.600 butaques, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Es diu aviat, això. Sí. Va, la secció Vinga, que no li agrada als papes i a les mares.
2: Clar, avui la meva secció no li agradarà als pares i les mares. M'incloc una mica, potser.
1: Clar.
2: També t'incloc a tu, com a pare. Perquè què està a punt de passar?
1: Què està a punt de... Ah, que agafen vacances.
2: Què està a punt de passar?
1: Que agafen les vacances.
2: Que ja ve les vacances, el divendres ja... Cada cop s'acaba més d'hora al col·le?
1: Jo diria que no. Home. Perquè sempre és pels voltants de Sant Joan.
2: Però
1: com
2: anem
1: ha dit
2: a
1: avui
2: veure.
1: La Glòria Galeano.
2: Però anem a veure.
1: Quan jo he preguntat avui, però ja arriben les vacances, m'ha dit, sí, home, sempre són pels voltants,
2: sí,
1: de Sant Joan.
2: Sí, clar. Però abans anàvem al col·le,
1: sí,
2: fins al dia abans
1: de Sant Joan. Estic d'acord.
2: Sí, tu anaves al col·le fins al 22. Si el 22 acabàvem dimarts... Fins al dimarts.
1: I tant.
2: Home, ara no, ja no. Ja fem la setmana d'abans de Sant Joan, home. És que estàs fent càlculs, eh?
1: Sí, tu anaves a buscar fustes per fer les fogueres,
2: home,
1: o no?
2: Home, jo fotia guàrdies si nosaltres fèiem la foguera,
1: sí,
2: en un descampat que just, a més, just estava davant del balcó de casa dels meus pares,
1: ah,
2: i fèiem guàrdies,
1: sí,
2: perquè no ens robessin la foguera.
1: Home, clar, perdona.
2: Perquè entre els barris...
1: Es anaven a robar les
2: fustes.
1: Clar, jo sóc de poble més poble que el teu, perquè sóc de Premià de Dalt.
2: Sí, sí, ja m'ho has dit.
1: I allà ho fèiem molt, això. Unes fogueres,
2: ho dius cada setmana, que ets de Premià, eh?
1: No, no és
2: veritat. Sí, cada setmana. Cada setmana, en algun momentet...
1: I a més, en tot cas, no dic que sóc de Premià. Dic que sóc de Premià de Dalt.
2: Jo crec que... L'altre dia vaig anar a sopar a Premià de Mar, de Dalt.
1: Ah, molt bé. A on?
2: Sí, al Casal.
1: Al Casal? A la Cisa.
2: Com es diu el teatre de Premià de Mar?
1: El Premià de Mar? Al Casal? No. L'Amistat?
2: No, me'n recordo.
1: Ho estic dient de memòria.
2: No. Bueno, al teatre, en el bar del teatre,
1: sí,
2: que ara ho han agafat, i això és veritat, ho han agafat uns argentins.
1: Ah, molt bé.
2: Oh!
1: Es menja bé.
2: Oh! Unes milaneses. Oh!
1: No!
2: Oh! Increïble.
1: Ah, sí?
2: Increïble. Ara t'ho passaré.
1: Vinga.
2: Ara t'ho passaré, increïble. Vinga, va. He fet càlculs, eh? Que estem parlant una mica de...
1: Sí,
2: m'està
1: explicant coses rares.
2: Bueno, perquè aquesta hora ja fa gana, aquesta hora.
1: Molt bé.
2: Vale, he fet un càlcul. Vale, al col·le...
1: Sí?
2: Perquè els nens es queixen. O sigui, la meva filla està ja com... Oh, que s'acabi ja, que estem molt cansats del col·le, no? Estem cansades del col·le. El col·le, els nens i nenes d'aquest país...
1: Sí.
2: Van 178 dies a classe.
1: 178.
2: 178 dies.
1: Ja.
2: De 365, és un 48%. O sigui, no van ni la meitat de l'any.
1: Ja veus.
2: Vale? Comptant, ja veus. Comptant que aquest any... han tingut mala sort. S'ha de dir que aquest any han tingut mala sort.
1: Sí.
2: Perquè el 12 d'octubre va caure en diumenge.
1: Sí.
2: I el 1 de novembre també.
1: Bé.
2: Llavors, clar, són... si no haguessin 176, eh?
1: Sí, sí. Sí.
2: Jo ho veig poc.
1: Bé, sí. Sí, sí, jo també. Jo també.
2: No et dic un mes més, però... 15 dies més. O sigui, de l'1 de setembre...
1: Sí.
2: Perquè comencen el 9.
1: Ja.
2: No, aquesta és una altra. He estat mirant el calendari, perquè jo ja que estava fent feina, ja estava fent feina de família.
1: Clar,
2: no?
1: Clar, clar.
2: I he mirat el calendari de l'any que ve, llavors el col·le comença el dia 9,
1: sí.
2: Però que el dia 11 és festa!
1: Ah, és veritat.
2: Clar, home, però com? Però...
1: Bueno, perquè l'11 és festa sí o sí. Què vols, començar el 13?
2: No, home, però l'1.
1: L'1, o sigui...
2: Jo l'1, jo l'1.
1: Em sembla que no tindràs èxit.
2: Les vacances a mi se'm fan llargues.
1: Ja.
2: Perquè hi havia un Instagramer l'any passat que deia necesito vacaciones de las vacaciones.
1: Ah, sí, això és molt habitual.
2: Això és un habitual. Tu te'n vas de vacances i quan s'acaba la vacança dius i les meves vacances són estan.
1: Clar.
2: No? Jo ja he començat... Jo el dia 1 de setembre...
1: Però aquí has de ser una mica per exemple, perquè en un moment donat en el qual, per exemple, esteu tothom a casa teva, saps què has de fer tu?
2: Hasta luego, Mari Carmen.
1: Mutis por el foro.
2: Mutis por el forro.
1: Per el forro no.
2: Ah, per el forro no. Jo primer havia
1: el
2: pensat...
1: El forro és una altra cosa.
2: Jo pensava que havia dit mutis, voy a hacer mutis per el forro. I pensava, collo.
1: No, per el forro.
2: Hòstia, no ho veus, eh? Aquí fent documentals i tal, però mutis per el forro, eh?
1: No, per el forro.
2: Cuidado, no, per el forro, per el forro. M'agrada, m'agrada.
1: Una expressió molt bonica.
2: Vale? Clar, aquest any, a part...
1: Sí?
2: A part de les festes, perquè després hi ha la Pasqua, la segunda Pasqua, Setmana Santa, el no sé què, de vacances de Nadal, el no sé què, tal, tot de festes,
1: sí.
2: Hi han hagut 17 vagues escolars,
1: sí, sí,
2: 17 vagues dels mestres, que estem d'acord amb la vaga, vull dir que a tope amb la vaga, reivindicació, que guai, que hem de reivindicar, un mes a favor, l'altre mes a... És igual, però...
1: Són 17 dies.
2: Són 17 dies, eh?
1: Exacte.
2: I ara dic una cosa, els nens van despistats.
1: Sí, sí.
2: Avui la meva filla m'ha dit, aquesta setmana quan és vaga?
1: Sí, sí.
2: O sigui, ja han interioritzat
1: és veritat, les meves filles. Això passa.
2: No, broma, sí, sí. Ara no, sembla que estem fent broma.
1: No és broma.
2: Però no és broma. No és les broma. Meves filles han interioritzat que és vaga un cop per setmana, ja. O sigui, com si en el menjador quin dia toca fruita?
1: Sí,
2: no?
1: Ja.
2: Pues, quin dia toca vaga aquesta
1: o
2: setmana?
1: Lluç, no? Quin dia toca...
2: Quin dia toca peix? Quin, sí, dia, no? Pues, quin dia toca vaga? Vale?
1: Molt bé.
2: Però tot això té una solució, perquè per això està el progrés. El progrés està per buscar solucions, per donar solucions a aquestes coses que ens passen i als pares aquestes coses, perquè ja han arribat i ja està a punt d'arribar als casals d'estiu.
3: El caloret, el caloret. El caloret, el caloret faller, el caloret, el caloret...
1: Escolta, però jo saps... Recordant la setmana passada quan et va donar per imitar Justo Molinero...
2: Molt bona nit i benvingut a Ràdio Cabify.
1: I avui amb aquesta cançó... Els teus veïns et deuen odiar, no?
2: Mira, ara vols que t'expliqui una cosa?
1: Què?
2: El dimarts, que jo preparo aquesta secció avui al matí.
1: Clar.
2: Per tenir... No per res. Per tenir la fresca.
1: I la més actual.
2: Per tenir la fresca, clar, que sigui actual. I és el dia que ve la dona de fer feines.
1: Sí.
2: I la senyora,
1: sí,
2: flipa.
1: Home, ho entenc.
2: Perquè, clar, perquè escolta coses que potser no hauria d'escoltar.
1: Perquè tu auriculars no, no?
2: No, estic en contra dels auriculars per treballar.
1: Ah, molt bé.
2: Perquè m'encierren en un mundo que no veo. Jo quan treballo vull veure el que hi ha al meu voltant.
1: Clar.
2: Per naturalitzar la
1: però
2: feina.
1: Però els auriculars es posen a les orelles, no als ulls. Eh?
2: Ja, però...
1: Què vull dir?
2: No sé, sí, ho he dit perquè no els tinc, el sí, no els tinc a mica... mà.
1: Bueno,
2: no,
1: fi,
2: no, no els faig servir. Vinga, una de les modernitats d'aquest segle XXI és el casalet d'estiu.
1: Ai.
2: O aquella cosa que es diu casalet d'estiu, però tu al gener ja has de començar a buscar, eh?
1: Home, clar.
2: Tu al gener ja has de començar a dir, bueno...
1: A buscar i estalviar.
2: Exacte, dius, bueno... que el 19 de juny acaba el col·le, estem a 4 de... Han vingut els Reis i el dia 7 de gener ja comencen. Bueno, sí, anem a buscar casalet. Per què? Perquè, clar, els nens... Això és una cosa que està mal muntada. Veus com està mal muntat? Perquè els nens acaben l'escola per Sant Joan, però els pares agafen festa a finals de juliol. Que dius, la societat Veus? 15 dies més de nens al col·le no passaria
1: absolutament res. Teniria molt bé a tu, eh?
2: Home, a tothom, vale? El casalet, vale? Que, pues, el casalet d'estiu...
1: Jo faria una reunió amb els sindicats de
2: home,
1: profes.
2: Home, sí, els hi encantaria, eh?
1: I els hi dius.
2: Home, els profes ara mateix estan escoltant aquesta secció i els tenim aquí baix.
1: Estan, o sigui...
2: Estan agafant la samarreta, les pancartes dels altres dies i estan aquí baix. No. El casalet, que és, pues, posar els nens a fer coses a 40 graus a l'ombra.
1: Ja veus.
2: Perquè el cas, per això es diu el casalet d'estiu, perquè fa molta calor,
1: molta calor
2: en els casalets. Diu, hi ha casalets de tot. Avui he fet una...
1: Has fet una
2: recerca de casalets a Barcelona.
1: Molt bé.
2: Vale, llavors, dintre del món dels casalets, hi ha, per exemple, el casalet de l'escola.
1: Sí.
2: Cada escola
1: té els seus casals.
2: El casalet de l'escola.
1: És veritat.
2: Vale?
1: Per què li dius casalet?
2: Jo sempre li dic casalet.
1: Ah, val.
2: Perquè
1: val.
2: Casal és com de gent gran.
1: No.
2: Anem a fer la cerveseta al casal,
1: no,
2: de gent gran?
1: No, però la gent fa els casals d'estiu, no els casalets d'estiu. No, casalet.
2: És que a mi casal em sona a gent de 60 i pico que va allà a fer la partida, al casal.
1: Ja. Yeah.
2: No? Bueno. Mon pare va al casal a fer la partida.
1: Bueno, s'ho passa bé?
2: Sí, molt.
1: A què juga? Quin joc?
2: No sé. Diu, me voy a hacer la partida.
1: Ah, d'acord.
2: Però no sé de què.
1: A mi m'agrada... Jo, quan em jubili, també aniré a fer la partida.
2: De què? De dominó?
1: No, a mi m'agrada el Conti.
2: El Conti?
1: El Continental. M'agrada molt el mus.
2: Jo soy más del Prica.
1: El mus m'agrada molt. Que dolent, per favor. M'agrada molt el mus. I ahir vaig aprendre a jugar al xinxon.
2: Al xinxon. Però el xinxon no és una beguda. El xinxon és una...
1: El xinxon és una beguda?
2: Glòria.
1: Sí,
2: que
1: sí.
2: Que la glòria sap de
1: tot,
2: eh?
1: Sí, tot el que sigui beguda.
2: La glòria és la...
1: La glòria ho domina.
2: La glòria és la Wikipedia de Ràdio 4, eh?
1: Sí, sí.
2: Glòria, el que xinxon és.
1: És veritat.
2: Ara diré...
1: És com un vi o una cosa així, no? Un anís.
2: I ara et diré més que xinxon és una població.
1: Xinxon
2: és un lloc d'Espanya, Glòria.
1: Sí, Xinxon, també.
2: Veus la Glòria? Xinxon és un lloc d'Espanya, que
1: molt
2: ho sàpigues.
1: Bé, que has anat a actuar.
2: No, he passat per davant.
1: Ah, molt bé.
2: M'ha fet gràcia.
1: Bienvenidos a Xinxon.
2: Bienvenidos a Xinxon.
1: Xinxon.
2: Al entrar pone Xinxon i al salir pone Xinxon.
1: Xinxon. Doncs està ben trobat, això, no?
2: Molaria.
1: Està ben trobat.
2: Molaria.
1: Vinga, podríem trucar a l'alcalde de Xinxon i li proposem.
2: Li venem això com a publicitat.
1: Home, perdona. Bienvenidos a Xinxon.
2: Igual que Jaén,
1: sí.
2: Jaén, paraíso interior. No saps què és Jaén? O sigui, Jaén...
1: Sí, Jaén, la
2: població, clar, Jaén,
1: sí, home, clar,
2: la promoció és Jaén, paraíso interior.
1: Ah, molt bé.
2: Que dius, paraíso, però... Interior.
1: Interior.
2: No un paraíso
1: perquè
2: normal.
1: No està...
2: No està a l'exterior.
1: No està a l'exterior, clar.
2: Està a l'interior.
1: Exacte.
2: Em fa molta gràcia el de Jaén, paraíso interior.
1: A mi m'agrada més el xinxon, ximpon.
2: Xinxon, xinxon, ximpon.
1: Sí, m'agrada molt això.
2: Això podríem anar amb un rotulador
1: sí,
2: un dia i fer la gambarrada. I ho fem
1: bueno,
2: nosaltres.
1: Ja sabien que som nosaltres. Sí.
2: Bueno, això és veritat. Vale, bueno, sí. No, perquè ho estem dient en català i no s'han...
1: No,
2: però
1: no hi ha casals de ximpon, de xinxon.
2: No ho sé si hi ha casals de xinxon.
1: Ah, és que documentes poc.
2: Però per què parlem de xinxon?
1: Perquè tu m'ho has
2: dit. Hi ha el casalet de l'escola.
1: Sí.
2: Casalet de la mateixa escola.
1: Molt bé.
2: Vale? Que és lo mateix...
1: A mi m'agraden les subordinades que fem, perquè, clar, estàvem parlant del tal i ens hem anat a no sé on.
2: No sé, tu que estaves parlant de...
1: No, perdona, has estat tu.
2: Tu has dit que volies anar de vacances a Xinxon i no sé
1: jo
2: què.
1: Jo no he dit res
2: sí, d'anar
1: a Xinxon.
2: Sí, crec que has dit alguna cosa de Xinxon.
1: Bueno, què?
2: Vale. Després, un que és molt famós, que és el casalet del futbol.
1: Sí.
2: Vull dir, el nen que es passa tot l'any jugant a futbol...
1: Fa un casal de futbol.
2: Fa el casal de futbol. Per què? Perquè tu, com a pare, penses que el teu fill és molt bo jugant al futbol. Això és una cosa que tots els pares pensen dels seus fills. És, mi hijo es muy bueno jugando.
1: Ja veràs tu, Messi.
2: I és mentida.
1: Ja. Yeah.
2: Ho hem de dir des d'aquí. El teu fill no és bo jugant a futbol. No és. Diu, no, és que l'entrenador el posa poc perquè ha de posar a tots... Han de jugar tots.
1: Yeah.
2: No t'ho creus ni tu. El teu fill juga menys perquè és dolent.
1: Clar.
2: Passa que tu li veus amb els ulls de pare.
1: Clar.
2: I passa que tu penses que és bo i vols que el nen sigui bo perquè et retiri. Que això, els pares aquests que estan allà a la grada cridant com bojos el que volen ser el pare de la Minyamal.
1: És veritat, és veritat.
2: Aquella gent vol ser el pare de la Minyamal.
1: Sí, sí.
2: Aquell senyor no ha vist un altre en la seva vida més, eh? El pare de la Minyamal.
1: Jo crec que ells no volen ser el pare de la Minyamal. Jo crec que volen que el seu fill sigui la Minyamal.
2: Sí, la Minyamal, bueno, i ells el pare de la Minyamal.
1: Bueno, sí, tens raó.
2: Vale? Després hi ha típic casalet que aquí es fa molt a Barcelona, que és d'activitat nàutica.
1: Sí.
2: És el típic casalet, és el més car de tots, també t'ho
1: dic.
2: Home, aquests casals que hi ha a les... Ara tu te'n vas a la Barceloneta a partir del dia 25 i tots són nens i nenes amb xalecos salvavides amb pàdel surf a l'aigua. Hi ha 5.000 pàdel surf a l'aigua de la Barceloneta.
1: Això passa amb bomba, segur.
2: 5.000 pàdel surf amb nens allà amb xaleco, tocant els nassos. Després vols anar a tu a la platja i no tens lloc per banyar-te perquè estan els nens amb el pàdel surf.
1: Clar.
2: Després fan una cosa, que és posar tots els pàdels, això ho fan al meu barri, tots els pàdels així, i pugen i es tiren a l'aigua. Casalet d'estiu de platja.
1: Molt bé. Quins altres casals?
2: És els millors perquè, clar, perquè te pots banyar.
1: Te'n pots banyar, sí.
2: Te'n pots banyar. Llavors he trobat un que diu Casal de Artes Marciales i Autodefensa.
1: Sí.
2: Vull estornudar.
1: Aquest està bé.
2: Salut.
1: Això són els aires acondicionats,
2: sí, eh? Sí, sí. Oh, calla. Això hauríem de parlar un dia, també, eh? Com pot ser que tu al carrer faci 40 graus,
1: sí,
2: entris al Mercadona...
1: I faci un fred.
2: I foto... Al Mercadona fot un fred,
1: no,
2: cap,
1: no, però al Mercadona, on fa fred de debò...
2: A veure.
1: Al Lidl.
2: Oh!
1: I a l'Aldi, ara que penso.
2: A l'Aldi.
1: Quan hi ha una nevera...
2: Sí, hi ha una nevera que no té porta.
1: Davant, que no té porta,
2: no té porta.
1: I jo crec que se'ls hi ha anat de les mans,
2: sí,
1: això.
2: Sí, sí, sí. Té la nevera està refredant el senyor del tercer primera.
1: Exacte.
2: Té la calefacció posada de la nevera.
1: Imagina't si poden fer casals allà.
2: Home, allà el casal de Pescanova, directament.
1: Què
2: casal d'arts marcials i autodefensa. Aquest,
1: sí,
2: m'agrada,
1: sí,
2: perquè s'està posant, la cosa xunga. S'està posant la cosa xunga a Barcelona. Casal d'autodefensa. Després, casal d'artes del circo.
1: Això és xulo.
2: Aquest m'agrada molt.
1: A mi també.
2: Molt hippie.
1: Jo vaig veure un casal de màgia, que també m'ha semblat xulíssim.
2: Hòstia, però una setmana de màgia...
1: Què?
2: Potser és una nena allà mareau, no? Tanta màgia. Bueno també pot ser.
1: Fent servir la màgia.
2: Aquest m'agrada molt, que es fa a Sòria. Aquest l'he vist, que la fa a Sòria, que és el Rock Camp.
1: A Sòria?
2: És a Sòria. Sòria, paraís interior.
1: No, Sòria és preciós.
2: Sòria és maco, eh?
1: Molt maco.
2: I fa fresca a la nit. A Sòria a la nit t'has de tapar, eh?
1: Veus, això està... A mi m'han anat molt als llocs. M'han anat molt als llocs que a la nit t'has de tapar.
2: Els pobles que a la nit t'has de tapar. Oh! Quina sort. Durant el dia, 100 graus. Durant el dia, el cafè no te'l pots demanar. Demanes un tallat, diu, la leche del tiempo, i diu, no, de la nevera.
1: De la nevera,
2: si
1: sí.
2: Si me pones del tiempo, no me puedo beber el cafè.
1: Claro.
2: Porque el tiempo, está fatal el tiempo. Però, vale.
1: Bueno.
2: Rock Camp, que és un casal de rock.
1: Ah,
2: de fer grups de rock.
1: Ah, molt bé. Crec que la gent d'Eufòria també feia casals d'estiu.
2: També,
1: crec,
2: podria ser.
1: Sí,
2: també podria ser.
1: Sí.
2: Però, clar, no és de rock, és d'Eufòria.
1: Ja, clar.
2: I bueno, no estic parlant d'això.
1: Bueno.
2: Vale. Campament de cuina. Aquest m'ha agradat també molt, que ja des de petits ensenya els nens a cuinar. Això m'agrada.
1: Això també m'agrada.
2: Home, això m'aniria bé.
1: És
2: a casa meva no cuina ni el tato, he de cuinar jo sempre.
1: A mi la cuina m'agrada.
2: A mi sí, també.
1: I els nanos és xulo que sàpiguen.
2: Sí, però... se dispersen. Llavors aquí estarien centrats en Masterchef.
1: Molt bé.
2: I l'últim que m'ha agradat molt, que és un campament de supervivència.
1: Ja veus.
2: Tu fots el nen allà...
1: De los Boy Scouts, no?
2: Sí, rotllo Boy Scouts, supervivència. Tu dius al nen i dius, vale, ja vengo d'aquí 15 dies.
1: Mira.
2: I després el teu nen està ple de merda, s'ha tirat pel fang... I
1: bueno, doncs ha passat bomba.
2: Està bé, no? Ja. Està bé, està bé. Clar, això dels casalets se'ns ha anat de les mans. A mi se m'ha... Perquè, clar, tu tens una edat i jo també.
1: Sí.
2: Tu feies casalet de petit?
1: No. Jo acabava...
2: Tu acabaves al col·le?
1: Al col·le, i tenia 3 mesos de vacances.
2: 3 mesos de veure a la tele.
1: Anar a la piscina al poble.
2: Exacte. De poble.
1: De jugar, de jugar amb la bici.
2: Ta mare a les 9 del matí te deia, nen, fora de casa.
1: Saps quina era?
2: Directament, fora de casa. No et vull ni veure fins a l'hora de dinar.
1: Saps quina era la pregunta més repetida a
2: quina?
1: La meva infantesa als estius?
2: Digue-me-la.
1: Trucaven a la porta i se sentia, surts?
2: Home, baixes?
1: I tu
2: bueno, clar, jo vivia en un quart de... Baixes?
1: I jo sortia.
2: Ma mare deia, a l'hora de dinar aquí.
1: Exacte.
2: Que tu no sabies quina era l'hora. Perquè ta mare no
1: ho fessin. Allà a Premià de Dalt hi havia una,
2: sí,
1: senyora,
2: que una senyora
1: que es diu Isabel.
2: Que ara està viva?
1: No, sí, sí, no és la meva mare, és una altra que també es diu Isabel. Que sortia a cridar el seu fill,
2: sí,
1: pel balcó.
2: Oh.
1: I jo crec que l'escoltaven allò entre Argentona i Dosrius.
2: Era com les campanades d'això,
1: no? Una cosa, però clar, era aquell crit... No, els deien David. David!
2: Home, David fa de mal cridar.
1: No, home, ja, però Jonathan...
2: Home, Jonathan
1: en
2: fa
1: aquella
2: de...
1: època encara no hi havia en Jonathan.
2: No hi havia, no, no existia.
1: Van arribant després.
2: Van arribar més tard, van arribar als 80.
1: Exacte.
2: Doncs això, ta mare et deia, surt de casa, no et vull ni veure, i et deia, torna a l'hora de dinar.
1: Ja.
2: Que no deia hora, no deia torna a la 1:15. Per què?
1: Perquè sempre es dinava a la mateixa hora.
2: I perquè tu no portaves rellotge, tampoc.
1: Ah, clar.
2: Però tu, a l'hora de dinar, estaves a casa.
1: És veritat.
2: Sense rellotge! Sense Apple Watch! No, és que ara el nen, jo el deixo sortir, però té un rellotge que li puc trucar quan em dóna la gana,
1: sí, sí,
2: perquè té una targeta SIM connectada a un satèl·lit i en tot moment...
1: I geolocalitzat, perquè clar...
2: En tot moment sé on està.
1: Clar.
2: Ta mare no sabia on estaves. Ta mare sabia que a l'hora de dinar...
1: No, i a més una altra cosa.
2: Havies d'estar a casa.
1: Arribaves a casa destrossat. Perquè el dia que no t'havies caigut d'un arbre...
2: Home.
1: O t'havies estampat amb la bici...
2: Sí.
1: No?
2: te faltava una dent.
1: No anaves a veure obres?
2: Nosaltres, sí.
1: Amb els col·legues anàvem a veure obres.
2: Bueno, nosaltres ens colàvem amb el poliesportiu.
1: El poliesportiu?
2: Clar, ens colàvem perquè estava, perquè el poliesportiu el juliol tancaven.
1: Ah, d'acord.
2: Perquè és el més lògic. Tancar un poliesportiu al juliol és el més lògic. Sí. Llavors ens colàvem. Vale? O t'enviaven al poble. Abans feien molt allò d'enviar-te al poble.
1: Clar.
2: No t'havien enviat al poble mai?
1: A mi no.
2: Allò, allò... Venga, al pueblo con tus abuelos.
1: No, no, no.
2: I tu t'anaves a un poble de Múrcia...
1: Sí.
2: A 150 graus a l'ombra, que tu... O sigui, en aquell poble no hi havia absolutament res a part de xixarres. La xixarra és molt de poble.
1: Però també hi havia els arbres, no? I et podies menjar un préssec.
2: Al poble del meu pare no hi havia arbres.
1: Ah, no hi havia arbres.
2: Allò és un sacarral. No hi havia xixarres, que és aquell bitxo que quan surt el sol fa... Saps aquell bitxo?
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Allò sona estiu, eh? Aquell soroll...
1: És estiu,
2: sí. És estiu, eh?
1: És veritat.
2: Hi havia 50 graus allà fora... I feia... A l'hora de la siesta... Hòstia, aquell soroll de xixarra,
1: eh? Clar, clar, clar, clar.
2: Ha canviat l'educació dels nostres fills. Això ho tenim clar, ha canviat l'educació. Perquè abans... Abans... ara és com que sobreprotegim els nostres fills. Hi ha aquesta teoria de... Ai, que no li passi res! El rellotge no està! Què li passa? Abans no, abans és... Cau?
1: T'aixeques.
2: I com diguis alguna cosa... Te'n foto una perquè no t'ha... La meva àvia, jo vaig caure una vegada, vaig arribar a casa amb els genolls pelats i em va fotre un guantasso i em va dir pa que no te caiga más.
1: De veritat?
2: T'ho juro.
1: Que fort. Caram.
2: Del pal. Si tornes a caure,
1: en
2: a mi no
1: m'ho
2: diguis perquè te'n foto una colleja. Home, molt de iaia. Les iaies abans... És que les iaies abans tenien la mà suelta, eh?
1: La teva, si més no.
2: Totes. Totes. Les iaies...
1: Ah, sí?
2: Les iaies que ara tindria. La meva iaia, ara ja no, però... tindria 100 i escaig d'anys.
1: Ja.
2: 103, 104.
1: Ja.
2: La meva iaia, el casal aquest d'artes marciales i autodefensa...
1: Ja, ja el feia ella.
2: Ja el feia ella, no? Eh? Me'l feia ella.
1: Clar,
2: fotia
1: clar.
2: Un esclatallots, la meva iaia. Oh! Clar. Vale? Han canviat també... Ha canviat molt, he vist que ha canviat molt la interacció entre pares i profes.
1: Sí.
2: Això ha canviat molt. Abans, a tu el profe et castigava, i et castigava. Tu no arribes, tu arribes a casa i deies mama, el profe m'ha castigat i algo has hecho.
1: Clar, clar.
2: Ma mare... Ma mare no... O sigui, el meu profe fotia molta por. Era un senyor que fotia molta por. Ma mare no anava a parlar amb el meu profe.
1: Ah, no?
2: Perquè li fotia por!
1: De veritat?
2: Jo, home, ma mare deia jo... El profe que tienes que hablar con él, me decía la madre, una mierda. Yo no voy a hablar con ese señor, que me da miedo. Ma mare va una vegada i va tornar amb deures. Li van dir, copia 100 veces.
1: Li van posar deures?
2: Sí. El profe li va dir, copia 100 veces en esta hoja, no maleducaré más a mi hijo. ¿Vale? Ara no, ara és al revés. Ara és al revés. Ara... Els profes tenen por dels pares.
1: Clar.
2: No perquè els castiguin, sinó per les xapes que li foten. Els pares d'avui en dia, pares i mares de nens petits,
1: sí.
2: Deixeu de fotre xapes.
1: Ja.
2: Sou molt xapes.
1: Pesats, vols dir?
2: Pesats, molt. Ja. Sí, el pare de nen o nena d'I3, que és el padre primerizo, que es deia, no? El primer padre.
1: Sí, sí.
2: Padre maduro, padre que un... Hòstia, fot molta xapa, eh? Jo veig a la porta del col·le de les meves filles que cada dia... No, perdona, que avui el nen és que ha passat mala nit. Que si no l'atabalis molt. Això ho he vist jo, a la porta del col·le. No, que no l'atabalis molt, que avui ha passat mala nit, que no ha dormit bé.
1: Ai, pobret.
2: Pobret el nen, eh?
1: El nen.
2: I, sí, parlant de profes, que això m'ho he apuntat, que me fa molta gràcia. Les profes d'infantil, i els profes d'infantil, quina mania tenen... de parlar-nos als pares...
1: Com si fóssim els nens.
2: El mateix to dels nens. Ja. Això per què? O sigui, tu vas a parlar...
1: Jo crec que això és de formació professional.
2: Sí, és de formació totalment.
1: Sí, sí.
2: O sigui, tu vas a parlar amb un pare, amb una mestra d'I3 i 4 i diu... Bueno, pues s'ha portat molt bé, ha fet tot el que havia de fer... Ara, quan arribeu a casa, li has de... I dic, pues sí, però senyora, que tinc 42 anys, eh?
1: Ja, ja.
2: A mi me pot parlar bé vostè, eh? Ja. Me pot parlar bé vostè. Llavors... Arribat a aquest punt... Per què he arribat a aquest punt? Perquè jo he trobat una cosa molt guai aquest matí. O sigui, tot això que he dit és una cosa que he trobat...
1: Tot era una entrada al que anem ara.
2: Ara em queden 25 minuts més de secció.
1: Home, no. Sembla que no ens dona temps, eh?
2: He trobat a Twitter...
1: Sí.
2: No, a Twitter no, a TikTok.
1: Ah.
2: A TikTok a vegades hi ha coses interessants.
1: I tant.
2: Llavors hi ha un profe de TikTok que s'ha fet molt famós perquè va relatant... els mails que li envien els pares.
1: Oh, això sí. Oh, jo vull saber-ho, això.
2: Això és boníssim. I he fet un recull dels millors.
1: Em sembla molt bé.
2: Vale? Els mails que els pares envien a aquest profe. Vale?
1: Vale.
2: S'ha fet, té milions i milions de visites, milions i milions de comentaris. Vale? Hola, professor. mi hijo...
1: Tot això és verídic, eh?
2: Tot això és verídic. Tot això, bueno, ell diu que és verídic.
1: Clar, clar, clar.
2: Ell és profe i són els mails que els pares li envien. Hola, profesor. Mi hijo siempre tiene hambre a las 10:30 y el recreo es a las 11. ¿Podría adelantar el recreo?
1: No m'ho crec.
2: No quiero que pase hambre, gracias.
1: Qué fort.
2: Sí. ¿Saps allò de... Diu, es que el niño a las 10:30...
1: ¿Tiene hambre?
2: Tiene hambre. Pues, sí, pues el niño tiene hambre.
1: ¿Qué más le da?
2: ¿Qué más le da? Es media hora
1: no,
2: de nada.
1: Total.
2: Total, cambia usted toda la infraestructura del colegio porque mi hijo tiene hambre.
1: Qué fort.
2: Que dius, pues...
1: No m'estranya.
2: Si el nene...
1: Eh?
2: A veure, també diu una cosa. Si el nen entra a les 9 i a les 10:30 té gana...
1: També és
2: veritat. Aquest nen no ve d'esmorzar de casa. Que el nen no ha esmorzat a casa seva.
1: Clar, clar.
2: Home, que esmorzi més, dona-li més d'esmorzar, no que li fas passar gana al nen. Vale. Li agradeceria...
1: Potser et deixen a l'acollida.
2: Ah, també pot ser, a les 8.
1: A les 8.
2: No? Clar, clar. Això és una altra que hauríem de parlar,
1: clar,
2: també, de les acollides.
1: Les acollides també.
2: I les extraescolares. Le agradecería que no use bolígrafos rojos al corregir los exámenes de mi hijo. El rojo es un color muy agresivo y le genera ansiedad.
1: ¿De veritat?
2: ¿Puede corregir en rosa pastel o verde agua?
1: ¿Vols dir?
2: T'ho juro, que això ho diu el tio. ¿Puede corregir en rosa? ¿Tú te imaginas?
1: Està sent
2: aquell
1: molt...
2: profe...
1: Perdó, i espero que no sigui cap de vostès, de les persones que... Però està sent molt ridícul per enviar un correu així,
2: perquè, clar,
1: eh?
2: Perquè, clar, vermell, diu... Puede correr... Clar, és
1: veritat. Suggerint els colors perquè el nen o la nena...
2: Home,
1: no...
2: és que és veritat. A veure...
1: El rojo és agressiu.
2: El rojo és el semàforo rojo.
1: Però tota la vida s'ha corregit en vermell.
2: Però mira, que hi ha colors per corregir. El color bonito que és el verde agua. Jo no sé quin és el verde agua.
1: Jo tampoc.
2: Pues un verde clarito serà. Un verde
1: no sé,
2: que l'he fotut...
1: Un verd transparent.
2: Bueno, agua.
1: Agua, per això.
2: Transparent, sí. No. Ah, transparent per lo d'aigua. Vale, ja no m'he pillat. Vale, ayer mi hija... Llegó triste porque le puso un 5 en el trabajo.
1: Sí.
2: Como su felicidad es lo más importante para mí, le pido que le suba la nota. Gracias.
1: De veritat, eh?
2: De veritat.
1: Així, vinga.
2: Sí, perquè la nena va arribar... Clar, tu com a... Ui, que li dono el micro. Tu com a pare,
1: sí.
2: La felicitat de la teva filla és el més important
1: que hi
2: ha. I si la nena ve trista,
1: clar.
2: Al profe que li costa posar-li un 8.
1: Total.
2: Home, profes del món. Què us costa posar una miqueta més de nota?
1: Que fort. Jo vull veure aquest tio, eh?
2: Ara te l'ensenyaré. Mi hijo me ha comentado que en el examen le puso una X en las respuestas incorrectas. No me parece bien que le diga que está mal, porque eso le baja la autoestima. ¿Podría solo marcar las respuestas correctas? Rollo, lo que está mal...
1: No ho diem.
2: No ponga nada.
1: Però
2: que també no té lògica, perquè si
1: però
2: tu
1: ens porta
2: poses...
1: una reflexió necessària, eh? Tot això ens porta una reflexió necessària.
2: Perquè, clar,
1: i important.
2: Important i necessària, vale? Ara comença a entendre per què els pares... Ai, per què els profes fan vaga 17 dies.
1: Ja.
2: Perquè, clar, després d'això jo també seria vaga definitiva, jo. Escolta, ja. No, ja vaga per tota la vida. Buenas tardes. Aquest m'agrada moltíssim. Buenas tardes. Perquè aquest és que a mi m'ha passat.
1: Ah,
2: he visto que para la excursión de la próxima semana piden que los niños vayan con una camiseta verde. ¿Podría especificar un poco más? Hay muchos tonos de verde. Verde hierba, verde pastel, verde lima... Clar, ¿qué verde? ¿Qué verde ha de ser?
1: Verde.
2: ¡Verde!
1: Un verde.
2: Clar, però aquí estic d'acord, perquè a la classe de la meva filla va passar una vegada que van dir... Para la fiesta del cole, festa major. Fan la festa major que fan uns balls.
1: Color verde.
2: I diuen, van dir, samarreta groga.
1: Groga.
2: I cada pare i cada mare va anar a comprar una samarreta groga a una botiga de Badalona.
1: Vale.
2: Llavors, no hi havia cap groc que coincidís.
1: És igual.
2: Era un panetone. No, panetone, no, com es diu? Un pantone.
1: Un pantone.
2: Un panetone, no.
1: A mi el panetone m'agrada molt, eh?
2: Oh, el panetone!
1: El panetone m'agrada molt.
2: Saps com es fa o no?
1: Sí, però és com...
2: Oh, és dificilíssim, eh?
1: Dificilíssim. Sí. No estic gens d'acord amb tu.
2: No...
1: Verde, el verde que usted quiera.
2: Verde que te quiero, verde.
1: Exacto.
2: Verde, verde rama, verde, verde marihuana. No era así?
1: Aquest per nens potser...
2: No, sí, el verde marihuana potser... Bueno, potser aquest pare...
1: Potser pel pare.
2: Sabia el que era el verde marihuana. I per últim,
1: sí.
2: Aquest, perquè aquest ja integra moltes coses, que diu... Hola, estamos teniendo algunos problemas con el grupo de WhatsApp de padres. Hay muchos mensajes innecesarios y algunas discusiones que no sabemos cómo manejar. ¿Te importaría unirte al grupo y hacer de mediador? Gracias.
1: ¿Al profesor?
2: O sí, al profesor no té re millor fer aquesta vida.
1: Que posar-se a dir entre
2: els pares. Que posar-se en un grup de WhatsApp de pares. Que hi ha algú pitjor en aquesta vida que un grup de WhatsApp de pare que diu Mi hijo se le ha perdido el tupper. Alguien lo tiene, y comienza la gente. Yo no. Yo tampoco.
1: Yo tampoco.
2: Yo he mirado no, y no lo encuentro.
1: Hi ha una cosa pitjor, que és felicitar. L'altre dia veia la Glòria Galiano i té tota la raó.
2: Sí.
1: Que les felicitacions no s'han de fer als grups de WhatsApp. S'han de fer a títol individual, perquè si no allò comença a sonar...
2: Jo he decidit...
1: I no s'acaba mai.
2: Jo he decidit no felicitar mai més a ningú per WhatsApp ni xarxa social.
1: Qui viu l'hora de Sílvia Tarragona sempre?
2: Sempre. O nosaltres ho veurem malament.
0: Gràcies, estimats.
1: Per què?
0: Per dir-me color bé.
1: No, sempre l'hores bé, t'ho dic sempre. Ens has portat una música...
0: Sempre. Ah, mira quin cap.
1: Ui!
0: Never Ending Story.
1: Limahl.
0: Limahl, sí, Limahl. Senyor.
1: Te'n recordes com es deia el drac? Fullur.
0: No me'n recordava.
1: Fullur. Jo volia un Fullur. Era molt xulo.
2: Jo volia un Fullur.
1: Bueno, Jordi Merca, que tinguis bona setmana, eh?
2: Gràcies, igualment.
1: Podries dedicar-te tu a mediar entre els xats de pares?
2: Sí, el que em faltava a mi.
1: No?
2: I ara...
0: Mira quina cara he posat. Uau.
1: I ara arriba el de nit amb la Sílvia Tarragona.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Intentarem.
1: Molt bé. Senyores, senyors, tornem demà a les 7. Una mica de música, les notícies, i demà més plaer. Bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero declararà demà davant l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i també per les joies valorades en més d'un milió d'euros trobades a la caixa forta del seu despatx. El jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la compareixença sobre les joies en considerar que l'expresident ha tingut temps suficient per preparar la seva defensa. A Ràdio Nacional, el magistrat Ignacio González Vega dubta que la declaració serveixi per arxivar la causa amb una investigació tan complexa y extensa.
2: Se puede esperar muy poco de los efectos que puede tener. Es decir, que no se debe de pensar, como en un principio se transmitió, de que el señor Zapatero, bueno, pues va a dar todas las explicaciones y con eso el juez de instrucción lo archivará.
0: Zapatero, el primer expresident imputat en una causa judicial, declararà dimecres i dijous. Doncs aquesta és la notícia més destacada d'aquest dimarts, que també ens deixa altres titulars. Segona jornada de la cimera del G7 a Viena, a França, amb Ucraïna i el Pròxim Orient com a qüestions destacades. Els líders del G7 han mostrat el seu suport a Kiev i ja estudien noves sancions contra el gas i el petroli russos per pressionar Moscou. A la trobada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat una missió internacional per desminar l'estret d'Hormuz i ha expressat la seva impaciència amb Benjamin Netanyahu pels continus atacs israelians al Líban. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat haver participat o interferit mai en cap trama contra la Unitat Central Operativa, tot plegat en el marc del cas Leire Díez.
3: Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díez. Punto. Nunca he perseguido ni he participado en una campaña de desprestigio, jamás.
0: També ha explicat que va rebutjar una petició de Díez per reincorporar un comandament investigat en el cas Coldo. El darrer pacient que continuava ingressat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per antivirus ha rebut l'alta hospitalària i podrà continuar la recuperació al seu domicili. Segons informa el Ministeri de Sanitat, amb aquesta alta hospitalària ja no queda cap pacient hospitalitzat en relació al brot detectat al creuer Òmnius, pel qual, recordem, van morir 3 persones. Competència ha obert un expedient sancionador als grans bancs espanyols per pràctiques anticompetitives en les hipoteques. A tot això, el Parlament, els comuns volen ordenar el concepte de gran tenidor per evitar que es reinterpreti impacte en el lloguer social i en les cooperatives. El govern socialista no es tanca a la proposta.
4: El que volem és equiparar-ho a la pròpia definició que tenim a la llei de contenció de rendes, que són aquests 5 habitatges.
5: Ens genera dubtes perquè una unitat registral pot ser un pàrquing.
0: Generalitat i Moncloa han aprovat la creació de la societat público-privada que impulsarà la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. El territori no acaba de veure amb bons ulls el projecte que pateix pel consum d'aigua de l'Ebre.
6: L'Ebre ha tingut sequeres, l'Ebre tindrà sequeres. L'aigua és un recurs cada vegada més escàs i valorat.
0: Per cert, que el govern central ha licitat una inversió rècord per a la conservació de la xarxa de carreteres a Catalunya. S'actuarà sobre 562 quilòmetres dels principals eixos vertebradors. El pare acusat de maltractar el seu nadó a Barcelona ha demanat sortir a llibertat provisional. L'home empresonat des del mes de març està investigat per presumptes delictes de maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual al menor. La defensa argumenta que ja no existeix en risc d'influir en els testimonis perquè els familiars i persones a l'entorn van declarar davant el jutge la setmana passada. I demà els metges i metgesses de Catalunya estan cridats a una nova jornada de vaga per exigir al Departament de Salut que negociï les millores laborals que reclamen des del mes d'octubre. Aquesta nova aturada, la dotzena convocada pel Sindicat Metges de Catalunya, es visibilitzarà a les 4 capitals de província amb una concentració a les 11 del matí davant les seus de salut. I ens fixem ara en la previsió meteorològica per a demà. Per a demà, Emet, Noelia García, bona nit.
7: Bona nit. Demà dimecres a Catalunya pujaran les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 graus a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. S'esperen temperatures significativament elevades a la depressió central i a punts del prelitoral. Demà serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
7: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
8: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
9: Cada I ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
10: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
11: Com sempre, salut i periodisme.
12: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
13: La veritat per davant de tot.
14: Andy i... jo no penso dir la paraula.
15: Que ja no tinc por de dir...
16: T'adoro.
17: M'he quedat esparverada.
18: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
19: Nena.
20: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
21: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
20: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
21: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant. Amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
20: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
21: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
22: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
23: El Pla B, amb Toni Marín.
22: Compromesos amb la bona informació.
23: Ràdio 4.
24: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Passen 7 minuts de les 10 de la nit d'un dia que, per aquells que són supersticiosos, pot donar, com diuen els clàssics, una mica de iuio. Avui és 16 del 6 del 26, és a dir, 16 de juny del 2026. Un any que esperem que sigui bo. La veritat és que fàcil no ho està sent, eh? És un temps aquesta i una circumstància plena d'intemporalitat i, sobretot, d'angoixa. I per què no dir-ho d'esgotament? Mirin, avui hem sabut que el Sant Pare ha dit que espera que no passi massa temps per anar-se'n a Mèxic i veu possible viatjar a Perú. I avui també hem sabut que la persona que va ser escollida per ser coordinador general adjunt de la visita del Sant Pare a Espanya, que a més és vicesecretari per assumptes econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola, Fernando Guillén Barriocanal, ha dit que potser sí que es van passar una mica, eh? Que potser sí que el Sant Pare el van fer anar massa amunt i avall com una daina. El titular és molt cridaner. Crec que li hem posat al Sant Pare una pressió excessiva. Ha dit que, efectivament, tot allò que està relacionat amb aquesta visita ha estat important perquè, ojo, l'impacte econòmic del fet de que vingués el papa Lleó XIV al nostre país ha estat superior als 150 milions d'euros. Però, és clar, no hauríem de barrejar fe, creença, dogma, religió amb diners, oi? Doncs alguns ho fan. 150 milions d'euros. Avui també els que verdaderament tenen el poder econòmic i, per què no dir-ho, també geopolític i estratègic, estan mirant cap al llac Leman. El G7 ha renovat el seu recolzament a Ucraïna. Les principals potències democràtiques s'han reunit amb Zelensky, reafirmen la seva pressió a Rússia per forçar la fi de la guerra. El president ucraïnès ha dit que la prioritat del seu viatge és enfortir la defensa aèria i avança que la diplomàcia serà la que aconseguirà que Rússia signi la pau. I si donem un cop d'ull a Evian, aquesta zona de Suïssa tan bonica i tan paradisíaca, veurem un Donald Trump que efectivament ahir ho vam comentar amb el doctor Pasqual, fa una mica de mala cara, sembla que estigui esgotat, ho vam observar quan li va donar la mà a Emmanuel Macron. Ara diu que Síria pot ocupar-se de Hezbollah en lloc d'Israel. I és que si veiem una mica ull d'ocell, com és des d'un punt de vista geogràfic aquesta zona on presumiblement es signarà la pau aquest dimecres, és un lloc molt bonic, molt a prop de la ciutat suïssa de Lucena. I jo pensava que aquells que han estat els protagonistes d'aquesta guerra, que com totes les guerres no té cap sentit, aquells que d'alguna manera han mirat cap a una altra banda i han pensat que la millor manera per guanyar dinerons era efectivament utilitzant la vida i les esperances dels altres, seran a hotels de 12 estrelles davant d'un llac meravellós, el llac Léman, i allà divendres signaran aquesta pau. Una pau que no té a veure gairebé res amb la realitat. Mirin, avui hem sabut dues notícies que a mi m'han fet fàstic. Fàstic des de la boca de l'estómac. Sexe a canvi de menjar. Personal de Metges Sense Fronteres va abusar de desenes de dones refugiades sudaneses per aconseguir feina o menjar. L'ONG ha admès que va rebre 59 denúncies per uns fets ocorreguts el 2024 en què també es va abusar de noies menors d'edat i ha confirmat l'acomiadament de 18 treballadors considerats culpables. Si no hagués estat per un reportatge i per una investigació periodística de l'agència Associated Press, probablement no ho haguéssim sabut mai, perquè ja saben vostès que en aquesta guerra civil del Sudan més d'11 milions de persones han estat forçades a l'exili. No els hi sembla això que els he explicat el topall màxim de miserabilitat? Les persones que teòricament havien de tenir cura, de donar aixopluc emocional, de donar alimentació a aquestes dones que estaven en una situació tan fràgil, se n'aprofitaven d'elles, abusaven sexualment d'elles a canvi de menjar i feina. Avui també hem sabut que un estudi ha revelat que el 95% dels tutors de persones no humanes, esclar, prefereix retallar despeses a les seves cures abans que en la de les seves persones no humanes. L'enquesta realitzada per la companyia de salut animal Elanco mostra que el 95% dels propietaris no està disposat a retallar el diner quan verdaderament s'ha de tenir cura dels nostres peluts. Aquesta, dirien vostès, és una bona notícia, ho és, però té un altre contrast. Avui, una parella que passejava per un llac a Múrcia han vist alguna cosa que es movia a l'aigua. Era una gosseta que havia acabat de donar llum, que estava acompanyada de l'únic cadell que li quedava viu. Aquesta gosseta tenia una de les potes una totxana, perquè un desaprensiu ha pensat que la millor manera de desfer-se d'ella era, bé, que morís ofegada. Aquesta parella s'ha aturat, l'ha alliberat, i ara ella i el seu nadó ja són a una protectora. El mal existeix. El mal és real. I el mal, la majoria de vegades, té cara de persona humana. No ho oblidem mai. Així doncs, que avui que hi ha tantes notícies que a mi particularment m'han vençut i m'han trencat el cor, una mica, me l'han esquerdat, què els sembla si parlem d'allò que per nosaltres és important, que és l'honestedat? Mirin, una de les grans cançons de Billy Joel, que es diu, senzillament, Honesty.

Una de les cançons més emocionals de la història de la música americana. Billy Joel la va escriure l'any 1979 i va ser número 1 arreu del món. Parla de sensibilitat, parla de sinceritat, parla de decència, parla d'honestedat, tot allò que no coneix ni coneixerà mai l'ésser no humà, que ha pensat que era una bona idea agafar una gosseta que acabava de donar llum, embolcallar-la amb una totxana i intentar que morís ofegada en aigua. Aquestes coses passen, estimats oïdors, de la pública, perquè malgrat hem estat durant molts dies pensant que la visita del Sant Pare ens donaria el referent que necessitem per anar endavant i per creure en alguna cosa, la veritat, desgraciadament a vegades, la realitat, desgraciadament a vegades, sempre demana pas. I les imatges que ens deixa, la veritat és que són molt i molt menys tenidores. Un quart i 3 minuts d'11 de la nit. Aire i continuem.

0: de la Torre Eiffel i escoltar Miles Davis bufar el seu instrument, perquè un segle després del seu naixement, avui la ciutat de París el que ha fet ha estat retre-li un homenatge sincer a través de la seva trompeta. Però no som a París, som aquí a Catalunya, a Espanya, i el que toca és parlar de la realitat i de l'actualitat que a vegades ens té absolutament consternats. Hi ha moltes novetats sobre el cas Andy, que és un cas delicat, difícil, on res és el que sembla o tot sembla el que és en realitat. Conversarem amb Eloi Castellarnau, advocat especialista en dret penal. Donarem un cop d'ull al sexe aquell que ens fa sentir bé, amb Helena Crespi, que ahir no ens va acompanyar, li vam canviar el dia perquè teníem tanta informació relacionada amb aquest tractat de pau que teòric i pràcticament es signarà divendres a Suïssa, que li vam demanar que avui ens acompanyés i així ho ha fet. Després conversarem amb una procuradora dels jutjats, a Paloma Cebrián, que és portaveu del moviment JATA2. El Congrés ha aprovat la passarel·la al RETA. Després arribarà Francesc Miralles i acabarem el nostre programa celebrant i commemorant Anthony Quinn i Zorba el Grec, amb el gran Dani Agudó, que ens acompanyarà a partir de 11:45 de la nit. Ja veuen que tenim molta feina, hem de posar el fil a l'agulla i calçar-nos les sabatilles esportives, perquè aquí a Ràdio 4 sempre els hi expliquem el de nit, el que té a veure amb el dia que ha passat i el dia que vindrà. Eloi Castellarnau, un dels millors advocats especialistes en dret penal, és seriós, com tots els advocats, és rigorós i no posa més pa que xocolata, però, és clar, tot el que està relacionat amb la investigació oberta del cas Andic, de la mort d'Isaac Andic, té molt a veure amb, com els diria jo, una història embolcallada de thriller com una realitat jurídica o judicial. Ja saben que el fill del fundador de Mango va trucar plorant al servei d'emergència després de la caiguda del seu progenitor, uns àudios que s'han pogut escoltar a través d'un mitjà de comunicació. El meu pare s'ha caigut i no el veig. Aquesta trucada al 112 està sent utilitzada en el sentit, evidentment, d'estratègia de defensa per l'advocat de Jonathan Andic, Cristóbal Martell. Però més enllà d'aquesta notícia, n'hi ha una altra que també està avui sent important als titulars al nostre país. La petició de la fiscal del cas Andic que incomoda els Mossos d'Esquadra. La fiscal, la senyora Yoldi, ha demanat a la jutge que la Unitat Central de Persones Desaparegudes elabori un informe del cas, i molts potser es preguntaran, persones desaparegudes? En realitat, el senyor Andic, que en pau descansi, va ser trobat al seu cos. Per què persones desaparegudes? Ara ens ho explicarà el senyor Castellarnau. Eloi, bona nit, com està?
1: Què tal? Bona nit.
0: Gràcies per acompanyar-nos. No sé si vostè estarà d'acord amb mi, jo sé que vostè és una persona lletra ferida i que li agrada llegir molt, però com més avancen els dies amb tot allò relacionat amb aquesta investigació oberta, que ja comença a ser també una ferida oberta, del cas Andic, més s'està assemblant a una novel·la de Patricia Highsmith. Podria ser el talent de Mr. Ripley, si em permet, senyor Castellarnau, perquè cada vegada hi han més informacions que suposo que en una estratègia legítima de la defensa fan que la situació vagi canviant, veritat?
1: Sí, o jo rememorant la meva infància un cas d'Hèrcul Poirot, que llegia quan era petit.
0: També.
1: I m'ho recorda. Sí, realment és un cas que està evolucionant de manera, si més no, curiosa, i cada cop van apareixent noves proves que, com hem comentat alguna vegada, de per si no n'hi ha una que sigui suficientment contundent com per afirmar una tesi de culpabilitat, o bé una tesi que ens permetés concloure la innocència del senyor Jonathan Andy, sinó que es va conformar en un relat a través de les proves indiciàries que van apareixent, i com vostè estava dient ara, l'última en aparèixer és aquesta trucada al 112, on segons quina part l'analitzi, li veu traces de culpabilitat o traces d'innocència.
0: En qualsevol cas, senyor Castellarnau, ja sap vostè que estic, com sempre, a dir que menys 15 de dret, la veu, el to, els plors, els gemecs, fins i tot, no?, els singlots que escoltem per part de Jonathan Andic, desesperat al veure que el seu pare ha caigut i que no el veu i que no el troba, i que per més que el crida no el respon, qui hauria d'analitzar la veracitat, posant damunt de la taula, òbviament, com només faltaria, s'ha de fer així, la presumpció d'innocència. Això qui hauria d'esgrimir o d'examinar

0: examinar aquest to de veu seria un perit forense, no? Perquè la veu, vostè sap millor que ningú, senyor Castellarnau, indica moltes coses, un to de veu, una manera de parlar, una manera de cridar fins i tot, elaborada i examinada pel professional correcte, pot ponderar cap a un cantó o cap a un altre, oi?
1: Sí, hauríem de comptar amb l'experiència en la pràctica forense d'un lingüista i que analitzés exactament doncs, des del to, el llenguatge empleat a l'hora de fer la trucada i coses que a la resta dels mortals una mica se'ns escapen. També diré que moltes vegades ho analitzem des d'un punt de vista molt fred i també hem d'entendre que aquesta trucada es produeix dins d'un context en el que si realment el senyor Jonathan Andy que és innocent, pensin vostès en com reaccionarien, no? Si el seu pare acaba de caure, no el veu, està en un entorn que potser no és el més comú o vostè no està apamat a caminar per aquell camí. Llavors, també ho hem de veure una mica des de la part més objectiva de que són reaccions dins d'un context de xoc i que, per tant, potser allò que ens semblaria normal, doncs en determinades situacions potser no reaccionem d'aquesta manera tan, diguéssim, programada.
0: Clar, potser hauríem de reaccionar d'una altra manera, no? Si verdaderament el plor, el crit i sobretot la desesperació real, això en qualsevol cas, com vostè diu molt bé, ho ha d'examinar un perit que entengui quin és el contingut i el continent, no només semiòtic i semàntic, sinó també emocional del que està passant. Si li sembla, expliquem, senyor Castellarnau, als oients del nostre programa, per què la fiscal ha demanat a la jutge que l'Unitat Central de Persones Desaparegudes elabori un informe del cas. Evidentment, els Mossos no estan gaire contents amb la petició de la fiscal, però, és clar, el cos del senyor Andic no està desaparegut, el van trobar. Per què ha pres aquesta decisió Teresa Yoldi?
1: Jo suposo, i són suposicions, en primer lloc, el fiscal pot sol·licitar una sèrie de diligències, però en tot cas serà el jutge qui les acordi o no les acordi. És a dir, des del punt de vista processal, les parts sol·liciten que es practiqui una sèrie de diligències i és el jutge qui les acorda o no, segons si entén que són pertinents per esclarir el cas. En aquest supòsit no sabem encara, perquè no ha transcendit si hi ha, des d'un punt de vista de judicial, la jutge instructora de Martorell ha acordat que s'incorpori dins de la investigació aquesta unitat concreta. Imagino que Fiscalia, com que entén que les proves que hi ha fins al moment potser no són suficientment contundents com per poder prosseguir amb aquest cas i enviar-lo a judici, es vol valer d'una altra unitat que segurament no aportarà la sapiència que té la unitat d'homicidis de Mossos d'Esquadra que està instruint el cas, en aquest cas crec que Regió Metropolitana Sud, que tenen la seu a Sant Feliu de Llobregat, i es val d'una altra unitat que potser aporta un altre punt de vista i a lo millor en determinades qüestions, com per exemple el que hem parlat a vegades, tot el que és la reconstrucció de la caiguda, els elements que hi poden haver incidit, doncs potser tenen un altre punt de vista que pot ser més favorable o que pot ajudar a la tesi acusatòria.
0: Clar, segons explicava el Der i La Vanguardia, la fiscal coneix molt bé aquesta unitat especialitzada, va demanar els serveis d'ella perquè ha investigat alguns dels casos que han acabat amb condemna davant d'un tribunal popular malgrat l'absència dels cossos, no? Sembla ser que hi ha el cas d'una dona que va desaparèixer el 4 d'abril del 2014 i el seu exmarit va ser condemnat a 17 anys i 7 mesos de presó per l'homicidi i el cadàver d'un desaparegut l'any 2020 tampoc ha aparegut mai i a partir d'indicis es va condemnar el seu soci que havia estat el sospitós. És a dir, jo entenc que el que vol la fiscal és tancar una mica més el cercle en el sentit de, bé, si no van aparèixer aquests dos cossos i malgrat no aparèixer es va trobar el responsable, potser a partir d'aquí es pot trobar el responsable des d'un altre punt de vista, malgrat el cas del senyor Andic ja hi sigui, no?
1: Efectivament, crec que d'alguna manera és reconèixer implícitament que amb el que té avui en dia, amb el material probatori que compta, veu complicat que el cas pugui tirar endavant i que d'alguna manera el que sol·licita són reforços des d'un punt de vista de reconstrucció i d'investigació policial a una altra unitat per intentar apuntalar el que dèiem, no? Doncs aquesta acusació. Catalunya som pioners, la primera sentència amb una persona condemnada sense que s'hagués trobat el cadàver va ser aquí a Catalunya, un tema que va passar a Tarragona, i per tant aquí tenim una dilatada experiència en condemnes per homicidi, evidentment, perquè si no hi ha cosa és molt complicat demostrar l'assassinat, però amb condemnes per homicidi sense que s'hagi trobat el cadàver.
0: Els interlocutors consultats als Mossos adverteixen que la investigació policial pel presumpte homicidi d'Isaac Andic ja està realitzada i queda molt poc per tancar el caràcter tècnic del que s'encarreguen altres unitats especialitzades i, bé, òbviament això és posar més pressió a la investigació policial i més pressió a Mossos, perquè, de fet, escolti, em sembla ser que la investigació ja està acabada o conclosa.
1: Sí, és que el que dic és això, una mica que la sensació que fa des de fora és com si es volgués fiscalitzar per part d'una unitat externa el treball realitzat per la unitat d'homicidis de Mossos d'Esquadra. Clar, aquí veurem quines són les conclusions a les que s'arriben, realment si hi ha algun tipus de qüestionament de la feina feta fins a dia d'avui, i això en tot cas portaria per perjudicar clarament a la tesi acusatòria si entressin en una dialèctica entre les dues unitats.
0: Doncs estarem pendents del que succeirà, perquè la opció més viable o el que vostè creu que passarà és que si efectivament Jonathan Andic ha d'anar a judici, el judici serà ponderat per un tribunal popular?
1: Això sens dubte, perquè l'homicidi o assassinat, és a dir, el resultat de mort, amb independència de la qualificació jurídica que li donguem, és competència del Tribunal del Jurat i, per tant, com que a més aquí no hi ha cap altre tipus de delicte que sigui subjacent o que pogués permetre la discussió sobre si la decisió final ha de prendre un tribunal del jurat o bé un tribunal tècnic, és 100% segur que si s'acaben en el judici serà a través d'un jurat popular.
0: Doncs li agraeixo moltíssim la seva opinió, senyor Castellarnau, perquè sempre li demanem que faci gairebé de Houdini, no? De Houdini legal, perquè vostè no té accés a tota aquesta informació que òbviament estem comentant de Mossos, però suposo que també hi ha una espècie de metodologia jurídica a l'hora de funcionar que fa que puguem entendre que efectivament tant la fiscal com la jutgessa estan bé utilitzant moltes hores del seu temps i també utilitzant tots els recursos que tenen al seu abast per intentar aclarir què va passar el dia que va morir i caure per aquell penya-segat, per dir-ho res i curt, Isaac Andic. Senyor Castellarnau, moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: A vostès, bona nit.
0: Gràcies, bona nit. 2:15, doncs, mirin, ara que estàvem parlant de temes judicials, a Suècia, 29 homes, 29, atenció, han estat condemnats per delictes relacionats amb la prostitució d'una única dona. La víctima era la parella d'un home de 61 anys que va obligar la seva dona a practicar sexe per diners amb almenys 273 homes des de 2023. Silenci majestàtic. Recorden que els deia que el món a vegades és un lloc fosc i sobretot immisericorda, el que els hi hem dit d'aquests individus que treballaven a una ONG molt prestigiosa i que van abusar sexualment de 18 dones al Sudan perquè elles poguessin tenir una mica més de menjar o una mica de feina. La història d'aquesta gosseta que està trobada a Múrcia quan un desaprensiu barra desaprensiva li va lligar a la pota una totxana perquè morís ofegada ella i el seu cadell. I això que els acabo d'explicar ara, no? Però vaja, que no em diguin després que sóc mal parlada, en el sentit de que sóc pessimista i que dono mala estrogança. Hi ha altres notícies que configuren la jornada d'avui, 16 de juny del 2026, que tenen un altre to i tenen un altre contingut. Els hi mostrem.

Dos quarts i tres minuts d'onze, som en directe a Ràdio 4, el de nit. Recordin el telèfon 900-454-455, 900-454-455. Saben el que diuen sempre les fadrines, no? Allò de més tard o més d'hora tot se sap i tothom es queda al lloc que es mereix. És a dir, en un cantó més positiu, el cantó decent de la història, o, pel contrari, el cantó més miserable de la mateixa. Doncs només cal donar temps al temps. Qui els hi anava a dir? Aquesta formació valenciana, com el nostre subdirector, en Julio Leal, que té i tenia aquesta capacitat per parlar de l'amor, de l'amistat, d'allò més sensible i d'allò més emocional, que estarien implicats en un cas tan i tan desagradable.

0: Aquesta és la veu meravellosa, jo penso que és una de les millors veus que hi ha en el panorama musical espanyol, de Sole Jiménez, la vocalista de Presuntos Implicados, que va deixar la formació malgrat Nacho Mañó i el seu germà Juan Luis eren els cervells d'aquesta banda. Quan Sole Jiménez se'n va anar, va arribar una altra noia fantàstica, amb una veu molt dolça, que es diu Lídia Rodríguez. Doncs bé, la vocalista, que formava part del grup des de 2008, assegura que va ser apartada de les decisions i responsabilitza els seus excompanys i a l'equip de representació d'haver patit maltracte continuat. Què li deien? Doncs estàs grossa, tu quan pugis a l'escenari has d'estar prima i meravellosa perquè el que han de fer els homes i les dones que et vegin és voler tenir sexe amb tu, independentment de que cantis o no cantis bé. Em van fer sentir malament, diu Lídia, de forma sistemàtica, pel meu pes, per la meva roba, pel meu maquillatge, pels meus cabells, com si la meva vàlua com a artista depenés d'encaixar en uns cànons absolutament absurds. Bé, doncs aquesta és la realitat que no ha fet gens de bé, òbviament, a Presuntos Implicados i a la història de la seva banda, que forma part també una mica de la història i de la banda sonora de la nostra vida. Helena Crespi, estimada, bona nit.
1: Bona nit, com estàs?
0: Doncs mira, jo avui tinc molt mal dia, t'he de dir una cosa per una altra, perquè nosaltres anem entomant notícies i les anem explicant, sí, i les anem dient, però avui n'hi han hagut dues o tres que m'han superat absolutament, m'han superat absolutament.
1: Mira, estem en el mateix pack, em sembla, eh?
0: Sí, no?
1: Estem igual,
0: sí,
1: totalment, totalment.
0: És que arriba un moment que dius, home, nosaltres ho hem d'explicar i ho hem d'explicar com ho fem, amb passió, però amb objectivitat, amb força, però d'una manera elegant, amb rigor i no posant-li més pa que xocolata, però avui són tantes les imatges que m'han recordat una vegada més que aquell moment fantàstic amb el Sant Pare Lleó XIV, perquè ens vam quedar embadalits per aquest senyor quan va abraçar aquella senyora que estava a Cambrians, o quan va embolcallar amb aquell amor aquell nadó a Canàries. Com que no tenim referents, el pontífex ha estat un referent per pensar que la bondat existeix, que la pietat bona existeix, que la misericòrdia existeix, però després expliquem el que m'ha explicat aquesta nit i a més afegim aquest tema relacionat amb Presuntos Implicados i pensem, de debò estem en el camí correcte, Helena? Perquè és sempre el mateix amb les dones, eh? És sempre el mateix.
1: Sí, sí, sí, sí. De fet, jo crec que això demostra com de lluny encara estem d'aquesta igualtat que tant reivindiquem des del feminisme i des de totes les lluites que batallem a favor dels drets humans, no? Quan encara ens estem trobant notícies com totes les que entre ahir i avui han anat apareixent, i llavors aquesta sorpresa, no? del grup Presuntos Implicados, que déu-n'hi-do, perquè estem en un moment en el que semblava, Sílvia, però ja es veu que no, que hi havia certes coses que no es podien dir, i malgrat sembla que hi ha coses que no es poden dir, doncs hi ha senyors que continuen ficant-se i tractant a les dones com aquest objecte de desig que només serveix com a dona florero, no? Llavors, jo me n'alegro de que la cantant de Presuntos Implicados, la Lídia, hagi decidit marxar. Em sap molt de greu, segurament, tot el que ha hagut de viure, però que hagi pogut posar punt i final això, i que espero que a partir d'ara les coses hi vagin molt més bé i que la gent que la rodegi siguin molt més saludables que aquest parell de... No sé ni si dir-los senyors.
0: Doncs mira, fixa't, quan aquesta notícia va començar a ser alguna cosa més que un rumor i està més que contrastada, li comentava la Rosa de Diego, la coordinadora de programes d'aquesta casa, amb la que vaig tenir el goig de treballar-hi molts anys i molt intensament quan jo vaig arribar aquí l'any 1999, imagina't si fa anys, que aleshores jo estava dirigint la tarda de Ràdio 4, fèiem un programa que es deia Molt de Gust, i van venir Presuntos Implicados. Uh-huh. És a dir, Sole Jiménez, Juan Luis Jiménez, el seu germà, i Nacho Mañó. I jo recordo com si fos ara la manera com no la deixaven parlar. Que a mi em va semblar en aquells moments molt gràfic, no? però bé, sí, no li vaig donar gaire importància. Van passar els anys i al cap de 8-9 anys, potser quan jo estava a Madrid dirigint el programa de nit per tot Espanya, Efectos en la Noche, van venir a l'estudi i vaig pensar que era exactament el mateix elevat a l'enèsima potència. És a dir, no era una sensació meva... No, era que aquells dos senyors, Nacho Mañó i Juan Luis Jiménez, no és que la tractéssim malament, ni molt menys, no t'estic dient això, però era com si a la seva opinió valés menys que ell, no? O que del que l'un i l'altre. Aleshores, quan ella ha explicat això, a mi m'ha quadrat per la actitud que jo vaig veure en aquest estudi, un d'aquí de Roc Boronat i l'altre Prado del Rei, perquè jo penso que ells tenien aquest tarannà de, bé, això és el que hi ha i jo ho explico i ja està, no?
1: Sí, de fet, jo crec que quan he sabut la notícia, evidentment, jo m'he anat a rescatar què va passar amb la sortida de Sol Jiménez en el seu moment, i crec que també va ser una sortida doncs no gaire amable, no? I prou dolorosa per ella. Llavors, malauradament, encara és el pa de cada dia, és a dir, les dones dia sí, dia també, estem acostumades a que certes persones que es creuen en una posició de poder més gran que la nostra, moltes vegades homes, doncs es creguin amb el dret de dir-nos què hem de fer, com ho hem de fer, no? I de quina manera farien les coses millor que nosaltres, no? I a tractar-nos com si fóssim un pur objecte. Llavors, que important també aquest pas de comunicar-ho públicament, malgrat el dolor, malgrat possiblement les hores de teràpia, no? I malgrat saber que, tot i fer-ho públic, i que hi haurà moltíssima gent que li donarà suport, en aquest cas a la Lídia, també hi haurà molta gent que segurament també repartirà molt d'aquests discursos d'odi, aquest hate, no? I segurament també en rebrà i es menys tindrà el que dirà. Però possiblement quan algú es prepara per fer públic alguna cosa així, també hi ha molta feina al darrere per suportar aquells comentaris que vagin més en línia d'aquesta societat patriarcal en la que vivim, no? Per tant, esperem que només es quedi amb els comentaris bons, que segur que n'ha rebut molts, i des d'aquí també li enviem, doncs, tot el nostre suport.
0: I fixa't que no només és aquesta societat patriarcal que intenta fer callar una dona quan diu les veritats, sinó també la manera com se l'insulta. No? 3 minuts i arribarem al punt just de 3:15 de la nit en directe amb Elena Crespi. Saben vostès que hi vam parlar amb el doctor Pasqual que Donald Trump va fer 80 anys i va organitzar una festa d'aquelles que, Mare de Déu, Santíssima Verge del Remei, semblava la matança de Texas, no? Molt sanguinolenta, amb aquell combat cos a cos. Bé, va haver de tot i la veritat és que tot bastant, bastant, bastant poc elegant. Un lluitador nord-americà que va protagonitzar una de les, per dir-ho ras i curt, moments més fantàstics de la balada, per segons qui, John Hockett, va dir: Michelle Obama és un home. Clar, i aquest senyor es va quedar tan clar i tan ample. Aquesta barbaritat expressada com insult al llarg de l'aniversari de Donald Trump posa una vegada més damunt de la taula la manera com es menysté només a la dona. No es parla de Barack Obama, es parla d'ella, com es va parlar, recordaràs, de la dona de Macron, quan un influencer vinculada a l'ultradreta, Candace Owens, va dir que en realitat la senyora Macron no era una dona, sinó que era un home, i ella va haver de passar l'angúnia de fer-se un examen antropomòrfic gairebé perquè dictaminessin que efectivament era d'una dona, no? Però que algú digui no, Michelle Obama és un home, i que passi al segle XXI, l'any 2026, doncs home, a mi la veritat em deixa molt esmorteïda.
1: Sí, en tot cas, és que és brutal. Primera, utilitzar aquesta idea de barrejar el tema de les identitats de gènere com a insults, no? A mi em sembla, evidentment, d'una falta de respecte descomunal, no? Que en el fons, fixa't que en el fons, quan aquestes persones fan aquestes coses, verbalitzen aquestes coses en veu alta, segurament van agloriant-se i fent-se els mil homes, doncs estan sent transparents sobre com funciona el seu pensament, la seva manera de veure el món i els seus valors, no? És a dir, en el moment en el que el teu discurs es basa en la mofa cap a una altra persona, això diu més de tu que no pas de la persona de la que te'n rius, no? I crec que estem en un moment en el que evidentment tot això és molt mainstream, és molt populista, hi ha molta gent que prefereix riure de comentaris d'aquest estil que no pas reflexionar en profunditat. I jo sempre crido molt el reflexionar sobre quin món estem construint i quins missatges estem consumint, no? Llavors, crec que això és molt important. Llavors, en tant aquest cas, en aquest Michelle Obama és un home, com el intentar fer veure que també la dona de Macron era un home, en aquest sentit, com intentant insultar les dones trans, crec que és d'una baixesa molt, molt gran.
0: És d'una baixesa molt gran i, a més, és d'un tarannà tan menys tenidor i tan antic.
1: Total.
0: Que hauria d'estar absolutament esborrat de la societat. Però fixa't que si continuem per aquest camí, hi ha una activista que tu i jo admirem molt, que és Laura Bates, aquesta periodista britànica reconeguda veu front al sexisme quotidià, que assenyala que les lleis han de posar fre a l'odi digital a les dones, acaba de publicar un assaig que ha titulat La nova era del masclisme, com la intel·ligència artificial i les noves tecnologies estan reinventant la misogínia, ha dit a Península, no? El que ella diu és que hi ha homes molt enfadats amb les dones que se'n van al llit amb homes no blancs, és a dir, homes que són afroamericans o que són hindús o que tenen un color de pell diferent, no? Clar, la intel·ligència artificial és un cap abonat perquè aquests homes que pensen que una dona ha de tenir un cos perfecte, que ha d'estar callada, que no ha de ser reivindicativa, que no ha de tenir olfacte, que no ha de dir el que pensa, és el que d'alguna manera ells reivindiquen i el que volen, i totes les altres ens quedem en un llindar de no res, Helena.
1: Déu-n'hi-do, és que em sembla com molt rebuscat això que fan aquests homes, no? Sí que és cert que, a més, s'està estudiant molt el que està succeint amb aquesta masclesfera, l'aparició de la IA, la misogínia que hi ha al darrere, qui està aprofitant-se tota la informació que estem abocant en les intel·ligències artificials, no? I aquest model de funcionament tan misògin s'està encomanant. A més, el que ens trobem moltes vegades és que amb el funcionament d'aquest funcionament tan digital, el que fa és que pensem que les persones que reben aquest odi i no són persones, és a dir, es despersonalitza. Qui està en aquest espai, doncs moltes vegades es desinhibeix molt més i diu i fa coses que segurament en una esfera de carn i ossos no faria, no? Llavors, em sembla d'un rebuscat, Sílvia, això d'homes que no es, per la misogínia no es fiquen al llit amb dones, sinó que llavors se'n van a buscar homes racialitzats. Em sembla d'un racisme que dona una volta, allò, una volta de tuerca que no m'esperava, molt fort. O sigui, estic ara mateix com amb els ulls ben oberts, al·lucinant amb aquesta notícia.
0: No, és d'un pas enrere brutal.
1: Total.
0: No? Ella diu que hi ha moltes amenaces, com tu apuntes, Helena, que la més perillosa és la falta de consciència del que està passant, que quan Total. Pensem en els riscos potencials de la intel·ligència artificial, molta gent, i especialment els titulars dels mitjans, pensa en un futur distòpic en la que la IA dominarà el món, però és una idea teòrica, perquè en aquesta idea del món, doncs no hi haurà lloc per a les dones, no? Hi haurà un impacte sobre les nenes que, per exemple, abandonaran l'escola per bullying. És a dir, que si efectivament no posem una mica de fre, això té una pinta, i perdonin que utilitzi aquesta paraula tan poc correcta, bastant perillosa, Helena.
1: Sí, sí, totalment, no? És a dir, que sembla que estem en un moment... És curiós, perquè estem en un moment de grans avenços, estem en un moment de gran polarització, llavors realment hem avançat molt, hem aconseguit molts drets, el pensament en general és molt més feminista que temps enrere, però la gent que està en aquests espais, en aquesta masclesfera, aquests incels, les persones que estan en una... a l'extrema dreta, no? Aquests pensaments tan força caducats i poc progressistes, doncs fan molt de soroll i tenen plataformes, saben molt bé com fer aquest soroll, aprofiten les plataformes digitals, aprofiten les IAs, aprofiten tots aquests espais per divulgar els seus missatges. I malgrat jo hi ha dies que no sóc molt optimista, perquè veus què es cou en aquests espais, crec que en general la població també, hi ha un altre sector que està desenvolupant molt el pensament crític o la lluita a favor dels drets humans, i espero que en aquesta onada tan terrorífica d'aquest pensament tan en contra dels drets humans, doncs s'acabi. L'altre dia parlàvem amb un equip, no, de professionals que dèiem, bueno, és com aquest pèndol, no sabem que a vegades hi ha moments en la història que anem d'un cantó a l'altre, no? Doncs esperem que aquest moment passi ràpid perquè pugui venir un altre temps on els drets humans estiguin més garantits, no?
0: Tant de bo, i on la televisió, com aquesta sèrie que t'encanta tant i que és tan interessant, Heated Revelry, bé, sigui la que obri el camí per entendre noves maneres d'entendre el món i noves maneres de veure com les dones parlen de sexe. Explica'ns què és pels oients que no ho sàpiguen, Heated Revelry.
1: Mira, Heated Rivalry és una... s'ha portat a pantalla, no? L'origen són uns llibres escrits per la Rachel Reid que enfoquen la comunitat homosexual dins d'un esport com el hockey en països com Estats Units, Canadà, no? I Rússia, on quan estàs a primera línia d'aquests esports, doncs ja ho sabem, no? En segons quins esports sembla que no hi hagi homes homosexuals, no? I enfoca la història de dos nois que es coneixen i que allò que comença com una trobada purament d'atracció i purament sexual acaba desembocant en una història d'amor que per mi és preciosa. La sèrie sí que crida molt l'atenció, i ara veurem per què les senyores s'han revolucionat tant o ens hem revolucionat tant amb aquesta sèrie, eh? Però sí que la trajectòria de la història és desembocar cap a una història d'amor on veiem unes masculinitats que existeixen, que no són les típiques masculinitats de la masclosfera, diguéssim, homes que parlen dels seus sentiments, de les seves emocions, no? Que s'expliquen, que senten i que construeixen un vincle bonic i profund i molt respectuós, malgrat, evidentment, és una sèrie o els llibres, no tot és perfecte, no? I és fantàstic, no? Llavors, el claim és escenes eròtiques carregades i potents, perquè, malgrat no es pot etiquetar de pornogràfic, doncs hi ha molta explicitat, no? I com diu una companya psicòloga, és pornografia emocional, perquè realment ens obre les portes d'aquest fet xup-xup, no? Que moltes vegades també reivindiquem des de la sexologia. Llavors, ha posat una part de la comunitat homosexual i una part de la comunitat de dones, independentment de la seva orientació sexual, com molt enganxades, no? I a mi m'ha fascinat, Sílvia, veure com dones expliquen l'impacte que té en el seu desig, en com es veuen com a dones desitjants, gràcies també a aquesta sèrie que els ha permès connectar amb una part que històricament se'ns ha negat, no? Que és la d'aquesta dona que desitja i que sent aquestes papallones una mica més avall de la panxa, no? Llavors, és meravellosa, i jo vaig pel món recomanant a tothom que la miri. Evidentment, també crec que els homes heterosexuals l'han de mirar, perquè crec que són uns referents com molt bonics, no? I a part de que la història té una forquilla d'edat, d'anys, doncs, llarga, no? Perquè explica una història a través d'uns quants anys, és molt xulo veure l'evolució dels personatges, i no només dels dos protagonistes, sinó també de tota la gent que tenen al voltant i de la xarxa que tenen.
0: Doncs la miraré, Helena, perquè avui precisament ara falten 6 minuts per arribar al punt just de les 11 de la nit, el de nit de Ràdio 4, en aquest dimarts 16 de juny del 2026. Parlava que sense desig malament rai, eh? Si no desitgem algú o no ens desitgem a nosaltres mateixos, malament rai. I això de baixar estàndards per trobar relacions estables i segures, també malament rai. Avui llegia que hi ha un fenomen nou que es diu shrekking, que fa referència aquell ogro, no?, com diuen els clàssics, que acaba conquerint una princesa en contra dels cànons tradicionals de l'atractiu i de la bellesa, i Shrek, doncs aquesta tendència de la generació Z que fa que el cansanci emocional, la por a la infidelitat i la pressió de les xarxes impulsin una nova forma d'entendre l'amor entre els joves, sacrificar l'atractiu físic o social per aconseguir parelles més sanes. A mi el titular sacrificar l'atractiu físic em fa una mica de por, perquè és com si l'atractiu físic fos l'únic que pot fer que algú s'enamori d'algú altre. Helena.
1: Ai, Sílvia, m'has llegit el pensament. Clar. És a dir, és el primer que t'anava a dir, perquè ha sigut com el que m'ha grinyolat més, no?, d'aquesta notícia. De fet, és que, en el fons, aquesta idea d'aquest atractiu físic, aquest ideal, aquest mite de la bellesa, és una farsa, perquè si en algun moment algú aconsegueix encaixar més o menys en aquest ideal, està predestinat a que aquest ideal marxi, no? Perquè aquest ideal és jove i la joventut marxa. Per tant, un ideal de bellesa tan fals que sigui el que vehicula i que llavors algú digui, doncs, jo el sacrifico en pro de trobar alguna cosa més saludable, doncs grinyola molt, no? Però bueno, més enllà d'això, la reflexió és interessant, no? Dir, ostres, potser no cal fixar-nos tant en si algú té un físic normativament perfecte, entre cometes, i potser fixar-nos en les coses que realment són importants i profundes en aquesta vida, com si ens entenem, si ens atraiem, perquè l'atracció moltes vegades no entén de normes estètiques, si tenim models de vida similars, si ens divertim, si ens enriquim, si gaudim i si ens fem l'un a l'altre la vida més feliç, no? Que potser és el més important, més enllà de si algú té els morros més molsuts o si s'encalça en una 36 o en una 57. Saps què et vull dir? És a dir, que hem de traspassar això que és superflu, que és més superficial, que és passatger, i potser entendre que les relacions humanes necessiten coses que siguin una mica més, no necessàriament perennes, perquè també evolucionem, però que siguin una mica més profundes que el de quina mida tens els pits o si et pengen més o menys, no?
0: Evidentment. Potser el més important és la mida d'amor, d'entrega, de paciència, de consideració, de respecte, de saber estar que faràs. Escolti, avui hem tingut un programa fort. Jo els hi deia a les 10 de la nit quan hem començat, ja els hi deia que aquesta ha estat una jornada complicada, que aquest dimarts 16 de juny del 2026, com tants altres dies, no passarà per ser el més plaent. Demà estarem molt pendents d'aquesta compareixença de l'expresident Rodríguez Zapatero, que fa que d'alguna manera també de la classe política espanyola i catalana, per suposat, estigui una mica angoixada i nerviosa. I aquests nervis jo penso que també es traslladen al dia a dia, allò més públic. Sort que sempre hi ha alguna cosa que ens pot tranquil·litzar. Jo et vull regalar aquest minut i 9 segons que vull que, o m'agradaria, que els oients del De Nit i que Helena Crespi, servidora, escoltéssim amb els ulls tancats. Preparada, Helena?
1: I tant, sempre.
0: Som-hi.

0: Cap pacient hospitalitzat després de la crisi que va provocar aquest virus al creuer Ondius. Així doncs que aquesta, sense cap mena de dubte, és una bona i gran notícia. La mateixa que tenim per donar-los, perquè, atenció, qui és amb nosaltres ara en directe és el gran Francesc Miralles. Estimat Miralles, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Com estàs, Francesc?
1: Doncs content aquí d'escoltar-te i d'estar amb els amics i amigues del programa.
0: I jo també d'escoltar-te tu i de pensar que ara que ve l'estiu tothom farà allò de no, tinc ganes de descansar. Sí, clar, tots tenim ganes de descansar. Però la mateixa pressió que tenim d'anar amunt i avall i de fer-ho tot i ser multitasking, molts altres ho traslladen directament a tot el que està relacionat amb l'estiu. És a dir, com més fotos millor, com més viatges millor, com més àpats amb els amics millor. Cal parar i pensar, no?, una mica.
1: Sí, a més, a veure, hi ha vacances que són més cansades que treballar. Si tu ara, Sílvia, et treuen de la ràdio i et posen en un tour per Grècia, on es veuen 40 llocs en una setmana i et lleves cada dia a toc de pito a 6 del matí, al final diràs allò de necessito unes vacances d'aquestes vacances.
0: Efectivament.
1: No, perquè el que menys fem a les vacances és no fer res. És el que menys fem. Potser pel que dius, no? Perquè els anuncis de la cervesa de cada any sembla que tenim l'obligació de viure l'estiu al màxim i que això obliga està constantment fent plans, viatjant, sortint, reunint-nos, acumulant experiències. I això és una pressió que, de fet, va en contra de la mentalitat de vacances, que la paraula vacances és vagar, no tenir cap mena d'obligació de fer cap cosa. I a vegades acabem fent exactament el contrari.
0: Doncs no és el que hem de fer, hem de deixar-nos emportar també per la nostra pròpia sensació d'esperit, no? Ho dic perquè tu comentaves una cosa molt important, que és que l'estiu no té per què ser l'estació més feliç de l'any. La calor provoca tota mena de trastorns. Aquests dies que està fent moltíssima calor a Barcelona i a tot arreu, jo aquest cap de setmana vaig ser a Bilbao i ni tan sols davant del Cantàbrica, Mundaca, Baquio, ni a Getxo es podia estar perquè la calor era impressionant. Sí. Així doncs que, evidentment, aquesta sensació d'ofec permanent de suor canvia l'estat d'ànim.
1: No ajuda a viure, no. Jo vaig estar a la Fira del Llibre de Madrid fa 4 dies, estaven a 35 graus.
0: Déu del cel.
1: Ja em diràs tu, amb aquella sol, Anna, que acaba el retiro, com has d'estar, no? Llavors, sí que es parla de canvis psicològics a altres estacions, no? Hi ha gent que li afecta la primavera, ja té un caràcter estacional, hi ha qui es deprimeix a l'hivern perquè minva la llum, però jo diria que hi ha molta més gent que es veu alterada psicològicament a l'estiu, i a més està estudiat, perquè hi ha tota una sèrie de trastorns psicològics que van associats al calor, no? Perquè hem de pensar que, primer, no tothom té aire condicionat a casa i després que hi ha molts llocs on anem que no n'hi ha o que no funciona. Jo m'he fregit a vegades en el metro de Barcelona o a l'andana, que dius, això és un forn. Algunes, no? Llavors, què és el que passa amb la calor? Això està molt estudiat. Hi ha canvis a l'estat d'ànim perquè aquesta incomoditat constant el que fa és elevar els nivells de cortisol, que és la famosa hormona de l'estrès. I això es tradueix en irritabilitat, conductors que insulten, mal humor, més tendència al conflicte, més tendència a barallar-nos, més agressivitat i més impulsivitat. Tot això ho porta a la calor. Però, d'altra banda, també hi ha molta gent, per exemple, jo sóc d'aquests, que la calor li afecta en forma de fatiga i boira mental, no? Que no només et costa moure, sinó que et costa pensar, perquè l'esforç que fa el cos per regular la temperatura s'emporta tota l'energia i et disminueix les forces i el rendiment cognitiu. I per últim, doncs moltíssima gent a l'estiu té insomni, si té l'aire perquè està massa fred i li dona de cara, i si no el té, doncs perquè no saps si tapar-te o destapar-te i et despertes contínuament, cosa que genera més cansament i més és la teva habilitat el dia següent.
0: I més sensació, com dius tu, d'esgotament, de no poder anar endavant amb la vida, no? Aquesta fatiga, aquesta boira mental, aquest insomni. L'increment del temps que passem amb la família i la parella fa que els conflictes es multipliquin. Per això la majoria dels despatxos d'advocats, de civils, tenen tanta feina, no? Perquè

0: setembre hi ha molts divorcis, Miralles.
1: Sí, mira, jo ara tinc un cas que he estat escoltant d'una parella molt estimada que va donar-se la circumstància de que ni un ni l'altre tenien feina. Uh-huh. Ara ja en tenen, feliçment, no? Llavors, aquest temps que van haver de conviure persones que només compartien una hora al dia, de sobte comparteixen tot el dia, llavors sorgeixen les diferències, els conflictes, les manies de cadascú, perquè si tu estàs acostumada a estar sola mentre el marit treballa, o a l'inrevés, de sobte, tant compartir... ja diuen que la confiança fa fàstic, no? Doncs acaba portant moltes diferències, no? I, per tant, l'estiu té això, no? Que persones molt estressades i molt ocupades laboralment, que es veuen per sopar i per veure la sèrie a Netflix, de sobte, tot el dia intentant fer plans, doncs salten les espurnes, no? I això és el motiu pel qual, passat el mes de vacances, els advocats tenen molta més feina, perquè hi ha gent que diuen, jo això no ho aguanto més, i es volen separar.
0: És veritat que la tendència que tenim a no suportar el que no hem de suportar fan que persones prenguin la decisió de divorciar-se, no? Però avui amb l'Helena Crespi, la sexòloga, llegíem com hi ha per altres ciutadans que per estar amb algú baixen els seus estàndards de qualitat, vull dir, escenaris que no aguantarien en moments molt puntuals de la seva vida estan disposats a aguantar-los per no estar sols, Francesc, i això és tan dolent com precipitar-se a l'hora d'acabar una relació?
1: Sí, jo crec que les decisions no s'haurien de prendre l'1 de setembre, perquè igual el que s'ha desarreglat durant l'estiu per la calor, hi ha viatges que surten malament, no?
0: I tant, i tant.
1: Vas a un lloc, jo recordo un estiu que se'm va acudir anar per la costa Amalfitana, a Positano i tot això. No només no hi havia cap lloc on dormir, sinó que tampoc hi havia cap lloc on dinar. Amb la qual cosa estàvem donant voltes tot el dia sense tenir on caure mort. Llavors, aquest tipus d'experiències no ajuden ni a la parella, ni a la família, ni ajuda a ningú, no? Per tant, jo crec que aquestes decisions que són importants, no?, que tenen un impacte en tota la vida, no s'han de prendre després d'unes vacances desafortunades.
0: Per exemple, ara deia el Francesc això de les vacances, no? Però si no tens diners per fer vacances o et toca treballar en aquests sí. mesos, el greuge comparatiu fa que moltes persones estiguin frustrades durant aquesta època de l'any, no?
1: I tant, i tant. A veure, jo com a estudiant vaig treballar molt a les vacances, típic dels universitaris, no?, que et donen feina en un càmping, en un hotel, en algun lloc, i si parles idiomes, doncs et posen en el bar, a la recepció, on sigui. Hi havia gent que s'ho prenia bé i hi havia gent que estava enfadada perquè veus a tothom fent vacances i tu estàs obrint el bar i servint taules a 7 del matí. Llavors, és una sensació estranya, això de treballar quan tothom està descansant. Però es pot prendre com una oportunitat per després fer vacances al setembre o l'octubre, o com el síndrome de Calimero, no?, que deia «soy un incomprendido», no?
0: Exacte, doncs continua sent un incomprès, perquè el que fa que un es senti compromès o incomprès, en aquest cas, és que no li fan gaire cas.
1: Sí, quan de fet el millor que es pot fer és treballar el juliol, dia d'agost, perquè és la millor època per estar a la ciutat. A la majoria de barris, si no vius a les Rambles o davant de la Sagrada Família, estan buits i pots caminar tranquil. I molt millor viatjar fora de juliol i agost, que tot costa la meitat. I tot està molt menys massificat i trobes entrada als museus i tot. O sigui que al final, si et fan treballar a l'estiu i t'has de quedar a casa, en realitat estan fent un favor.
0: Jo penso que sí. Mira, tu i a mi segur que avui ens hagués agradat ser al Teatre Xinès de Hollywood, que tu hi has estat tant com
1: sí,
0: jo,
1: parell de cops.
0: Francesc, i que quan tu hi vas per primera vegada a Los Angeles et penses que serà una avinguda majestuosa. No es pensin, és com el carrer Palai de Barcelona.
1: Exacte.
0: És una escena molt...
1: Amb molts més homeless.
0: Efectivament. I sobretot amb moltes botigues de souvenir, perquè...
1: Sí, i moltes botigues tancades.
0: I també. Moltes botigues tancades, perquè el Dorothy Channel Pavilion on històricament s'han concedit els Òscars de l'Acadèmia de Los Angeles està dins d'un mall, dins d'un centre
1: sí.
0: comercial, eh? Així doncs que
1: exacte,
0: tot plegat és molt inquietant.
1: Dolby Theater,
0: efectivament.
1: Que tot això, tot és el mateix edifici, i el que sorprèn també del Chinese Theater és que tu vas al cinema i si hi ha 200 localitats, 180 estan buides.
0: Sí, senyor, sí, senyor. És alguna cosa espectacular. Bé, doncs, avui en Bardem, l'actor, ha fet allò que es fa sempre, no? Posar les mans, les seves empremtes a l'històric teatre xinès de Hollywood en una cerimònia en la que ha reivindicat una vegada més el llegat artístic de la seva família i ha fet un homenatge a la seva mare, no? Que ell, ja saps que malgrat Pilar Bardem, la gran Pilar Bardem, doncs va morir, ell sempre la porta al cor, no? Hi han estat els seus fills, no hi ha estat Penélope Cruz, ell hi ha dedicat unes paraules i ha dit alguna cosa molt interessant, que és que quan tu estàs treballant com a actor, com a actriu o com qualsevol professional, no t'has de casar mai ni amb l'èxit ni amb el fracàs, perquè tots dos són una mentida. És a dir, és mentida quan tens molt èxit i és una mentida també quan tens molt, molt, molt fracàs, no? I a mi m'ha semblat que Javier Bardem és un gran actor. No sé si has pogut veure aquesta adaptació que ha produït Martin Scorsese i Steven Spielberg i que els oients poden veure a Apple TV, que és The Cap of Fear, aquest cap de la por, no? Aquesta espècie de península de la por, on Javier Bardem està absolutament... Fa tanta por, estimat Miralles, fa tanta por.
1: Sí, no l'he pogut veure. Vaig veure en el seu moment la primera. Sí. I em sents bé?
0: Et sento
1: Sí,
0: perfectament bé. Et sento perfectament bé.
1: vaig veure l'original i aquesta nova no l'he vista encara. Però sí, Bardem és un actoràs i estic segur que serà una adaptació molt bona.
0: Ho és, no s'ho perdin, perquè tant Patrick Wilson com Amy Adams com Javier Bardem estan meravellosos. Avui també s'ha fet una gran reivindicació a la figura de Frank Sinatra, perquè s'ha estrenat, Francesc, si te'n vas a Londres no t'ho perdis, jo ja tinc entrades per anar-hi aquest estiu,
1: Sí.
0: un musical dedicat a Frank Sinatra, que es diu així Sinatra, que s'ha
1: Serà
0: estrenat avui
1: fantàstic.
0: al West End, i sembla ser que és meravellós. Així doncs, que t'acomiadem amb una que sé que t'agrada de Sinatra, que és aquest Fly With Me, que un pot fer
1: Endavant.
0: de tot al costat de Frank Sinatra, fins i tot volar. Estimat Miralles, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies. I
0: T'estimo.
1: que tinguem bon estiu, encara que sigui per llegir llibres i veure bones pel·lícules i escoltar el Sinatra.
0: I si no estem del tot bé amb la persona amb la que vivim, esperem una mica. No prenguem la
1: Una
0: decisió a
1: miqueta més.
0: setembre, eh? Una mica més, eh? Prenguem
1: No
0: una mica.
1: prendre les decisions en calent,
0: No,
1: ni
0: això
1: sota
0: mai.
1: la calor.
0: Això mai, ni sota la calor ni sota les enrabiades. Miralles, gràcies, t'estimo. Una abraçada, bon
1: Un
0: estiu.
1: petó, t'estimo.
0: Gràcies, un petó. 2:15 de 12 de la nit. Avui s'ha estrenat aquest musical, que ja és una realitat a Londres, al West End, on el seu protagonista, que fa covers de Sinatra, que és molt diferent a fer veure que és psiquiatre, perdó, Sinatra, per l'amor de Déu, fa cançons i adapta cançons tan bones com aquest original. Mirin. Ai, que bo, eh? Fly with me. Què? Volen? Vinga, som-hi.

0: Si algú em preguntés on t'agradaria ser ara mateix, doncs miri, si em pogués teletransportar, estimat oïdor de la pública, ser en una d'aquelles fantàstiques gravacions a l'estudi de Quincy Jones o amb la Count Basie Orchestra, on Frank Sinatra va interpretar les grans històries musicals de la nostra vida, els estàndards de l'American Songbook, que ens sabem gairebé de memòria. Aquest Come Fly With Me és un dels clàssics i l'hem volgut posar per recordar-los que hi ha una altra manera d'entendre el món i la vida, que és tenint swing, tenint capacitat per imaginar-nos el que vindrà i, sobretot, capacitat per ballar com Zorba el grec, que és el que farà immediatament Dani Agudo en aquest especial que ens ha preparat dedicat a Anthony Quinn. No marxin.
1: Caramba, jefe. Le aprecio demasiado para no decirlo. Usted lo tiene todo, menos una cosa. Locura. Y el hombre tiene que estar un poco loco, si no, nunca se atreve a cortar la cuerda y ser libre.
0: Aquest senyor que parlava era Zorba el grec, o el que és el mateix Anthony Quinn. L'actor Charlton Heston el va definir com un gegant i pel director Nicholas Ray, Quinn era simplement un dels millors actors del món. Aquí, al De nit de Ràdio 4, volem recordar l'home que va néixer a Chihuahua, Mèxic, com Manuel Antonio Rodolfo Quinn o Axaca, i que va deixar-nos fa tot just 25 anys, sent una de les estrelles més reconeixibles i estimades del setè art. Quinn, una mica com Zorba, ha quedat per generacions de cinèfils com sinònim de vida, d'excessos, de menjar, de fer que l'existència passés sense fre, gaudint-la sense complexos, amb un ample somriure a la boca, alhora que podia, com va quedar clar la seva extensa filmografia, ser perillós i letal. El van dirigir professionals tan reconeguts com Federico Fellini, George Cukor, David Lean, Robert Rosen, Spike Lee, Raoul Walsh, Coral Reed, William Willman o Cecil B. DeMille, que va ser el seu sogre. La llista d'actors i actrius amb els que va compartir pantalla és de les més impressionants que s'han vist mai. Com dirien els jesuïtes, a saber: Tyrone Power, Maureen O'Hara, Errol Flynn, Henry Fonda, Marlon Brando, Gregory Peck, Omar Sharif, Peter O'Toole, Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Victoria de Sica, Laurence Olivier, James Mason, Michael Caine, Gary Cooper, John Wayne, Lara Turner, Silvana Mangano, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Alain Delon, Barbara Stanwyck, Rock Hudson, Ernest Borgnine, Robin Ryan, Dan Andrews, Victoria Casman, Emma Gardner, Richard Widmark, Anne Bradford, Ray Milan, Patricia Neal, Kirk Douglas, Charles Bronson, Alan Bates, John Candy, Kevin Costner, Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves i la nostra Aitana Sánchez Gijón. ¡Ole yo! Escolta, aquí m'he vist a mi mateixa ballant com Anthony Quinn, que va fent el ball aquest meravellós, aquesta música de Mikis Theodorakis, a mesura que, bé, la guitarra va més i més i més i més ràpid, eh? Dani Agudo, bona nit.
2: Bona nit, Sílvia. Completament enlluernat amb la teva sincronia amb el sirtaki, que és com es diu això.
0: Deixa'm veure un glob d'aigua, per l'amor de Déu.
2: Vegui, vegui, senyora, vegui, senyora. I recordarem aquí que la mort d'Anthony Quinn als 86 anys va ser notícia molt destacada a Espanya, on era Anthony Quinn molt estimat, si no recordo malament, un dels seus fills, Lorenzo Quinn, que és escultor, viu a Barcelona. I si algú vol comprovar allò que deies tu de la versatilitat d'Anthony Quinn com a intèrpret, només cal que revisi, per dir una, l'atzar, Barrabàs, que és una gran superproducció amb un repartiment d'aquests de luxe, amb un personatge ric en matisos, com poc, que passa de lladre a cristià convers, passant per atlètic gladiador, sempre perseguit per l'estigma, per la culpa, per les ganes de superar el que la vida li ha portat d'entrada, no? Un actor immens. Entenc que Charlton Heston digués que era un gegant, perquè quan sortia Anthony Quinn, o Tony Quinn, com deia mon pare, Tony Quinn és un d'aquells actors que t'hi has de fixar. O sigui, té un magnetisme que l'espectador va cap a ell.
0: Quina meravella, aquesta música de Nino Rota per l'estrada. Any 1954, Federico Fellini va rodar aquesta pel·lícula sense saber que un nen molt petit, que encara no havia nascut en aquell moment, Pere Vall, el nostre bon amic i el nostre mentor, estaria absolutament enganxat per aquesta història plena de matisos, plena de dolor, plena de tendresa, plena de gana també i plena d'amor i de crueltat, efectivament.
2: Perquè el personatge d'Anthony Quinn s'empanó aquell artista de circ, és una mala bèstia, és un professional de l'oceo, però és una mala bèstia, i com tracta la Julieta Messina és d'aquelles coses que en Riete tu de la Cenicienta i de qualsevol altra història d'aquestes, o de la Juanita la Fosforera, o el que tu vulguis. O sigui, és una història molt, molt deplorable. Els matisos, tornem-hi, els matisos que posa Anthony Quinn són excepcionals. Allò sempre m'ha semblat molt interessant quan compartia ell, no en el cas de Julieta Messina, però sí quan compartia cartell i era el segon en discòrdia amb actors com més, no dic més importants, però sí com més de primera fila o el primer de la llista del repartiment, no? Hi ha dos exemples que són paradigmàtics: el personatge que interpreta a El hombre de las pistolas de oro, títol massa llarg per l'original, que era Warlock, de l'any 59, on Henry Fonda és un pistoler ben vestit, ben afaitat, vestit de negre, amb dues pistoles i tal, que va als pobles acompanyat de Tom Morgan, que és Anthony Quinn, de blanc, que és coix, i van a solucionar problemes que els xerifs de la població no poden, no? O sigui, entre cometes, carregar-se tots els dolents que puguin. I clar, el personatge que interpreta Anthony Quinn, Tom Morgan, és un personatge letal, com és Henry Fonda, però l'estimació que té cap a ell, l'admiració, la manera de mirar-lo, la manera de protegir-lo, de cobrir les esquenes de l'altre, deixa entreveure Anthony Quinn, macho donde los haya, deixa entreveure que hi ha alguna cosa més que la professionalitat i que l'amistat. I a mesura que avança la pel·lícula, això ho tenim. El contrast absolut és Kirk Douglas a El último tren de Gun Hill, ell és un senyor que el seu fill ha matat i violat la dona índia de Kirk Douglas, i s'ha d'enfrontar, i són amics, de fet, no? I bueno, per aquesta paleta d'emocions que va passar en ell. Però bueno, sí, jo entenc que lo de Henry Fonda t'interessi perquè no estem acostumats a veure Anthony Quinn amb una vulnerabilitat tan pronunciada.
0: Home, jo la Estrada de Nino Rota, aquesta música que fa aquest gran compositor, és molt nostàlgica, molt melancòlica, per donar vida a una pel·lícula que només podia dirigir Fellini i que ella només podia ser Julieta Messina, aquella mirada, aquella cara quan està en aquell passadís que ella va vestida de pallasso i mira a tothom buscant l'amor, buscant que algú li doni una carícia, li ofereixi aquell amor que li nega Anthony Quinn, que la maltracta d'obra i que la maltracta de paraula, que l'anula com a ésser humà, que l'invisibilitza, que se n'enriu, que la subestima. Aquell passadís de Julieta Messina, jo m'ha costat molt veure les vegades que he vist l'Estrada, perquè penso que si hi ha una imatge d'un ésser humà devastat per la crueltat d'un altre, és Julieta Messina a l'Estrada. Dit això, hi ha altres pel·lícules que va fer Anthony Quinn, com per exemple Legend of Navarone, Dmitri Tiomkin. Aquesta sí que a mi me pone, como me pone! La llegenda dels canons de Navarone, any 1961, amb els grans actors aquells que tots estan meravellosos, que és una masculinitat, sí, però fixa't, és una masculinitat gens tòxica. Vull dir, no és una masculinitat de senyors que... No, perquè els canyons de Navarone, com recordaran, són aquells canyons que estan a la part de dalt d'una muntanya, canyons dels nazis, on hi ha dones que formen part de la resistència grega, que s'ha parlat molt de la resistència francesa, s'ha parlat molt de la resistència holandesa. Jo que vaig ser a Amsterdam fa 3 caps de setmana, se'n parla molt, i a més, pels carrers d'Amsterdam hi ha plaques al barri jueu on podem veure totes les persones que van ajudar en aquella època tan dura, tan o més dura que ara, de la història de la humanitat. Però ojo, piojo, com diria la Natàlia Sánchez, amb la resistència grega, que eren gairebé totes dones. I per això dèiem allò de la masculinitat no heteropatriarcal i no tòxica, perquè les dones que formen part de la llegenda de Navarone o els canyons de Navarone són dones proactives que acompanyen aquests senyorassos que me ponen muy contenta a todos. Gregory Peck me pone muy contenta a mi, me pone muy contenta, ja m'entenen, en aquesta pel·lícula, que jo la veig a vegades i em quedo com uau, que peliculón.
2: És una de les joies en majúscules de la filmografia d'Anthony Quinn, i un dels seus millors rols, el coronel Andrea Starbos, que és aquest senyor que té dos objectius: matar nazis per acabar la guerra, per això l'han contactat per aquesta missió gairebé suïcida, i quan acabi la guerra matar Gregory Peck perquè el culpa de que mateixin la seva dona i el seu fill. I com diu Gregory Peck a la pel·lícula quan el presenten allà amb les fotos, ha matat de tot: italians, romanesos, russos, alemany, tot el que s'ha puesto por delante, ¿no? I és ben curiós que diguis lo de les dones, perquè una d'elles és Irene Papas, que és la gran dama del teatre grec, la Katharine Hepburn grega, per entendre'ns, i hi ha un moment magistral de guió que va en el camió, condueix Irene Papas, el que deies tu, condueix ella, al mig està Gregory Peck, sí, i a l'altre costat està Anthony Quinn, i ella li diu a Anthony Quinn: ¿está usted casado? I clar, és una pregunta, clar, tu com a espectador saps que l'Anthony Quinn vol carregar-se a Gregory Peck perquè culpa a Gregory Peck de la mort de la seva dona. I, no és la millor pregunta per fer Gregory Peck allà al mig. I li diu: no, lo estuve. I li diu Irene Papas: me gusta usted. I Anthony Quinn li diu: y a mí usted. I es queden així, no?
0: Clar, però això que és d'una valentia brutal, o sigui, aquesta senyora sí que estava empoderada. A mí me gusta usted, usted me gusta a mí, yo le gusta a usted.
2: Hacemos apaño,
0: eso, hacemos un apañico. Es decir, no sé, es que no entenc per què tot és tan complicat, ni Tinder, ni scrolling, ni Francis Prefer. No, tu m'agrades, jo t'agrado, doncs som-hi ja, que la vida és molt curta. Siguem Irene Papas i Anthony Quinn a The Legend of Navadone.
2: De fet, aquí Anthony Quinn, a més de ser letal, de ser callat, de saber idiomes, de ser resolutiu, de ser, bueno, multiracial, perquè ell no deixa d'interpretar dintre la pel·lícula un pescador grec i tot això, i hi ha un moment també delirant on fins i tot nosaltres com a espectadors pensem: ostres, és que s'està convencent tothom de que ell no és part de la resistència, que és quan l'enxampen els nazis, i un moment que els enxampen, els deixen una habitació, tot l'equip, i ell es tira a terra i diu que no, que ell no tinc res a veure amb aquesta gent, que jo sóc un pescador, que m'han liat, jo no es conec de res, i fins i tot els seus companys li diuen: traïdor, com pots dir això? Malparit, li diuen de tot, no? I l'Anthony Quinn enganya fins i tot els seus companys. Això és, sens dubte, el paper més agraït d'una pel·lícula repleta, plena, a basada de papers molt, molt agraïts. Però clar, El Loco del Pelo Rojo,
0: home,
2: Sílvia Tarragona,
0: amb
2: Kirk Douglas, Gauguin,
0: i a més a més,
2: Gauguin.
0: Mira quina música, escoltin. És Last for Life. Miklos Rosa va ser l'autor d'aquesta meravella de partitura, El Loco del Pelo Rojo. Aquesta música és, ja veus el drama.
2: Ja que parlaves d'Holanda, jo, mira, música...
0: Ja veus el drama. 1956, Vincent Minnelli.
2: Per un altre Vincent Van Gogh, aquell paper que Kirk Douglas sens dubte es mereixia l'Oscar, però que s'hi va guanyar Anthony Quinn, va interpretar Paul Gauguin un paper així curtet, però déu-n'hi-do com estan els dos quan estan junts, no? Hi ha un moment delirant que Anthony Quinn agafa un dels quadres, estan discutint un plana fixa, i li està discutint i li diu: lo único que veo en tus obras es que pintas muy deprisa. I el Kirk Douglas li diu allà, sempre amb tant de caràcter, li diu: perquè tu les mires muy deprisa, no? És com... Aquí hi ha un resum de l'art, com l'entén un i com l'entén l'altre, no? I a la pel·lícula mig et donen a entendre que és la fugida de Paul Gauguin, aquell far emocional i artístic que té Kirk Douglas, Vincent Van Gogh, per la qual motiu es talla l'orella, no? Com seria Kirk Douglas com a Van Gogh, que quan van anar a rodar els espais naturals on va viure Van Gogh, los viejos del lugar que havien conegut Van Gogh van dir: ha vuelto, és ell, és ell. Això ho explicava a la seva autobiografia Kirk Douglas.
0: Que
2: per
0: bo.
2: Cert, l'autobiografia d'Anthony Quinn, El pecado original, també és molt, molt, molt interessant. Una filmografia plena de papers interessants. Jo... Hi ha un que a mi em té guanyat, un western francès que es diu Los Cañones de San Sebastián, d'any 68, on he interpretat León Alastrai, que és un buscavides, un desertor, un mujeriego, un pecador impenitent que es fa passar per sacerdot a un poble perdut, i els feligresos d'aquell poble el penen com un, no com el sacerdot, sinó com un salvador, no? I combina la violència i la plenitud religiosa que ell ha trobat allà en aquell poble per defensar-se dels bandits comandats per Charles Bronson. Una pel·lícula molt interessant, a més plena, a la seva filmografia, com dèiem abans, de papers interessants. Alguns, fins i tot, guanyadors de l'Òscar, Sílvia Tarragona.
0: Sí, senyor. Home, és que va guanyar dos premis Òscar, tots dos com a millor actor secundari. El 1952 va interpretar, ja ho saben, Eufemio Zapata a Viva Zapata, on va aconseguir aquest guardó, on era el germà de Marlon Brando. I el 1956, contra tot pronòstic, pel seu breu rol, com deien Agudo, pel pintor Paul Gauguin, El Loco del Pelo Rojo, on Kirk Douglas era Vincent Van Gogh. Per cert, ara que parlem de Kirk Douglas, que sepas, querido, que, ojo, la neta de Kirk Douglas, Carrie Douglas, filla de Michael i Catherine Zeta-Jones, debuta la setmana vinent fent La Gavina de Chekhov a Broadway. Silenci majestàtic.
2: Home.
0: ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
2: Genética té.
0: Ja,
2: un miris aquí... per un miris, o sigui...
0: Sí, veurem.
2: Veurem. Veuràs tu i ja ens diràs a la resta.
0: Jo veuré, sí, que... sí, veuré. Mira, estic comptant les hores, els minuts, els segons, els dies i tot. Mira si veuré. Per cert, escoltin, estàvem parlant de moltes pel·lícules que, bé, d'alguna manera ja hem anat escoltant. Lawrence d'Aràbia, de Maurice Jarre, que pertany a la pel·lícula Lawrence d'Aràbia, de David Lean.
2: Papelón, eh?
0: Papelón.
2: Fa, amb aquell nas
0: postís
2: que li posen. És un...
0: Més Lawrence d'Aràbia.
2: Bueno, ell és un salvatge. És el cap d'una tribu salvatge que es queda glaçat quan veu lo salvatge que pot arribar a ser Lawrence d'Aràbia. Pel·lícula de matisos, deien, doncs aquí tens molts matisos.
0: És que clar, si vostès els hi va agradar, per exemple, el paciente anglès d'English Patient.
2: Que no és el cas.
0: Que no és el cas, que sé que he dit això expressament perquè si hi ha algú que odia aquesta pel·lícula és Dani Agudo.
2: El pastelciente anglès.
0: El pastelciente anglès. A mi em va agradar la parella formada entre Kristen Scott Thomas i el gran Ralph Fiennes, el que vaig entrevistar, així, pues que no me toques Ralph Fiennes, no me toques els bemoles, Agudo. Lawrence d'Aràbia, Maurice Jarre, però no només aquesta pel·lícula meravellosa, miren quina música, clar, és que Lawrence d'Aràbia és uau, aquell desert, ell trotant amb el cavall, ell amb aquells ulls blaus, amb aquella túnica blanca,
2: això,
0: ple de sorra.
2: Això
0: Peter O'Toole, sí,
2: Anthony Quinn va una mica més.
0: No, Anthony Quinn ja va un poco más casual, però va un poco más de... va un poco más... No voldria jo ofendre a ningú, perdonin, estimats oïdors de la pública, però oients de Radio 4 de la nit m'entendran. Anthony Quinn va una mica més quechua. Va una mica més... com entenen? Va una mica més quechua.
2: Ai.
0: Una mica més de catlón. Sí. En canvi, Lawrence d'Aràbia és una cosa, una aquella túnica blanca, perdonin, allò només ho pot posar aquell senyor, em poso aquella túnica blanca i vaja. Bé, doncs, escolti'm, parlàvem de Lawrence d'Aràbia, però és que n'hi ha altres de pel·lícules. Per exemple, Revenge, any 1990, Tony Scott, la cançó d'amor, Love Theme, que va escriure Jack Nitzsch, i que és una mica així...
2: Aquesta pel·li, que l'havia d'haver dirigit John Huston, per cert, l'any 90 ja estava, ja havia mort l'home, és, ja saps, Kevin Costner, que és molt amic del mega chungo que interpreta Anthony Quinn, que és T.B. Méndez, nada menos, i no té altra cosa a fer Kevin Costner que sapiguem que el seu amic és perillós i que és letal i que no s'està amb tonteries, que allitar-se amb la dona infinitament més jove que ell, que és Madeleine Stowe, i els dos allà com que es deixen emportar amb un romans hipercarnal allà, que no entén de lloc, és igual, el cotxe, que enmig del desert, que enmig d'un camí, entre els arbustos, el
0: que
2: és
0: allà
2: igual.
0: També, a veure...
2: I Anthony Quinn, doncs això, Revenge. És un senyor que no ha acabat de pair que la seva senyora s'allitia amb Kevin Costner, que totes les dones que van veure al seu moment, tot el públic al seu moment, Revenge, ho entenia, però ell s'ho va prendre una mica malament, no?
0: Home,
2: I és la història d'aquesta venjança. A veure, hem de dir que Anthony Quinn, bastant actiu fins al dia de la seva mort, o sigui, no va parar, ja sigui a televisió, ja sigui de programes televisius o cinema, rols curts, no va parar mai, no? És un senyor, a més, que va tenir la seva... O sigui, tenia ben clar que era com els taurons, si deixa de nedar, mor.
0: Mora, efectivament.
2: I ho va tenir ben clar.
0: Tantes circumstàncies que tenen a veure amb la vida d'Anthony Quinn que ens agraden, però, per exemple, no només ens podem quedar amb aquesta pel·lícula que els hi dèiem, aquesta meravella que es diu Revenge, que jo tornaré a veure i ja els hi dic ara, només per veure Kevin Costner, que és un senyor que jo m'hi alletiria... miri, no em surten ni les paraules. Me'n alletiria... És igual, vostès m'han entès. Me n'aniria amb ell al llit immediatament, perquè és que, esclar, és un senyor meravellós. Ell i el seu gos... No, amb el gos no, perdoni, no vull dir que he dit així. El gos que és guapíssim, és un gos que té, a més, una pàgina a Instagram amb milions de seguidors, no s'ho perdin, i que bé, és el gos de Kevin Costner. Però pensin que hi ha altres pel·lícules que no volem deixar escapar. The Buccaneer, de Elmer Bernstein, atenció, aquesta és la banda sonora, pertany al film Los Bucaneros, any 1958, dirigit pel propi Anthony Quinn, el seu únic treball a la direcció, i amb els actors Jul Brynner, que era una mica baixet, i Charlton Heston com a protagonistes. Charlton Heston, o com deia la meva àvia Maria, Charlton Eston.
2: Eston. Tot homes. Com no n'hi ha.
0: Perquè, clar, al cinema, Anthony Quinn va ser pistoler, mafiós, lladre, sacerdot, pirata, esquimal, ranxer, alcalde, boxejador, bandoler, guàrdia civil, soldat i fins i tot papa. I va interpretar personatges històrics com Barrabàs, Caballo Loco, Attila, Quasimodo, i a la televisió va ser Caifàs, Zeus i Onassis. Va rodar molt a Espanya pel·lícules com Valentina, d'Antonio José Betancor, l'any 1982, amb Jorge Sanz, Terra de Canons, el 99, d'Antoni Rivas, al costat del seu fill Lorenzo, que és un gran escultor, o la minissèrie televisiva Camino de Santiago, del 99, on ell era una de les estrelles internacionals del repartiment. Però avui, si hem d'acomiadar-nos d'Anthony Quinn, hem de tancar aquesta secció canviant radicalment d'estil, i ho farem amb un èxit de 1983 de la banda de rock escocesa Big Country. I per què? Doncs perquè aquest tema tan èpic, Fields of Fire, va calcar el seu riff de guitarra, la melodia principal de la banda sonora de Los Cañones de Navarone, música que hem escoltat al llarg de la conversa amb el professor Godoy, que conté de llarg una de les interpretacions més recordades d'Anthony Quinn, un home que era tot fosc, tot foc, tot passió i tot talent. Així doncs, apugin el volum i deixin que entri per les seves oïdes la frescor del rock feta a Escòcia amb la claredat d'Anthony Quinn. Fields of Fire.
2: Gran cançó per un gran actor, sens dubte un dels mites de la pantalla. La sèrie Camino de Santiago, el repartiment que era, sortia Juan Echanove, Anabel Alonso, Robert Wagner també, i també Charlton Heston, o Charlton Heston, com deia la teva àvia, sens dubte un d'aquells actors, com dèiem abans, que veure-la en pantalla no només era un goig interpretatiu, sinó més que era un imant, tenia una atracció espectacular perquè els espectadors es poguessin fixar en ell, sigui qui sigui la persona que hi havia en pantalla amb ell.
0: Camps de foc, Fields of Fire. Agudo, gràcies.
2: A tu, Sílvia.
0: El veig millor de l'al·lèrgia, eh?
2: És que una setmana dona per molt.
0: I tant, hombre, si no. Em deixessin a mi a Kevin Costner, donaria tant. Ai, que no em veurien el pèl durant una
2: pobre
0: setmana.
2: Pobre Kevin, no sap el que se li vendria a sobre.
0: No,
2: home,
0: jo entrevistar-lo, oh, per favor.
2: Jo crec que no. Kevin Costner ja tindria, hauria de fer aquí Bailando con Lobos, però...
0: Hombre, no entremos en detalles. Bé, deixa de somiar a Tarragona, això no passarà mai. Fields of Fire, camps de foc. Som-hi. Saltant damunt d'aquests camps de foc, ens n'anem. Tornem demà a partir de les 10 i 5 de nit de Ràdio 4. Que descansin, gràcies. Bona nit en nom de tot l'equip.

0: Radio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
1: I comença la edició 2300 del Metròpoli. Des d'aquests micròfons de Rob Boronat parla Xavi Collado. Bona nit. Una nit que, com primera convidada, tenim la Perra Blanco. El seu rock, el protagonista aquesta primera mitja hora. Coneixerem la vida, la música de Miles Davis amb el periodista Pere Pons. Tot fins la 1 en punt de la matinada, aquí a Ràdio 4.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: Pere Pons, benvingut, bona nit.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, periodista, crític, musical i coordinador d'un llibre sobre Miles Davis, no? Com ha estat el escriure i investigar sobre aquesta figura musical?
1: Bé, sempre és un, bueno, sempre és un plaer i una, bueno, una sorpresa, doncs, anar buscant sobre aquests grans icones del jazz, perquè sembla que tot s'ha dit i a vegades doncs, descobreixes que hi ha coses que, bueno, que et revelen històries diferents, no? I en aquest cas, el Miles Davis, que té molts llibres i té molta literatura i molta documentació al seu voltant, era qüestió de portar alguna cosa nova, diferent, original. Mm. I amb això doncs, ens hi vam posar, amb aquestes empremtes que va deixar el Miles Davis al seu pas pels països catalans, i ens ha donat això com a fruit aquest sketch de Catalunya.
0: Quina va ser la seva relació amb Catalunya?
1: La seva relació, doncs, és una relació que remunta a l'any 67, vull dir que ja parlem de fa un quant temps, quan la primera vegada que ell travessa els Pirineus, després d'haver estat fent algunes gires per Europa, des dels anys 50, la primera vegada que travessa els Pirineus és per venir a Catalunya. Per venir a Barcelona a l'any 67, i ja es crea la primera curiositat en aquesta història perquè ve per fer un concert que ell no fa, no? Que desapareix i deixa el grup allà totalment abandonat, i són els seus grans músics, que en aquell moment eren jo, David Hancock, Wayne Shorter, Tony Williams i Ron Carter, grans del jazz, que en aquell moment eren noves promeses i que estaven al seu grup, són els que fan el concert perquè ell desapareix. Ja és el primer vincle amb el nostre país, amb la capital, amb Barcelona, i aquesta primera espantada, aquesta primera fugida que genera, no? I llavors, a partir de llavors, no torna fins al 73, que torna una altra vegada a travessar els Pirineus i torna una altra vegada a fer-ho a Barcelona. En aquesta vegada també passen una sèrie d'històries, però sí que es fa el concert i genera també un clima molt especial al voltant de la figura de Miles Davis, que per la nit se'n va de jam session a la Sala Celeste antiga de Barcelona, que acabava d'inaugurar, i es crea tota una sèrie de situacions que en el llibre s'expliquen al detall per testimonis de primera mà.

0: El llibre Pere ofereix una mirada coral que explica l'impacte dels concerts de Miles Davis a ciutats com Barcelona, Palma, València, inclús Andorra, no? Es cal desregordar.
1: Sí, València també, sí, sí, veritat, sí, sí, sí. Sí, sí, és una mirada coral que també el que busca aquesta mirada és també recollir el testimoni de periodistes, de programadors, de veus autoritzades, diguem-ne, en el moment que a vegades no han estat prou reivindicades, donant-les visibilitat a gent com Alfredo Papo, que va ser el fundador del Club de Jazz de Barcelona, que va ser el primer que va portar Miles Davis aquí a Catalunya, i també periodistes com l'Albert Mallofré, que aquí aquest any també precisament celebra el centenari, periodistes de pioners amb la crònica musical i jazzística al nostre país. També apareix Juan Claudio Cifuentes, el gran cronista del jazz, amb aquest programa el meravellós Jazz entre Amigos de Televisió Espanyola, i també aquí a la ràdio, doncs també en programes de jazz de referència, i altres noms que van explicant també les seves experiències viscudes a través de les visites a Miles Davis, i de les visites no només amb els concerts, sinó també en tot el que passava al seu entorn. I llavors, doncs, és el que pretén aquest llibre, no? Rescatar la memòria de Miles, però des d'aquest punt de vista, diguem-ne, propi, amb una vinculació molt especial amb les terres catalanes.
0: Quant temps has estat amb la recerca per poder escriure aquestes 176 pàgines?
1: Bé, això parteix també d'una matriu que va ser a l'any 2011, motiu dels 20 anys de la, recordant els 20 anys de l'absència de Miles Davis, jo portava una revista que es deia Jazz, amb ser trencada, editada pel grup Enderroc, era el director, i allà vam fer un especial on van començar a esbossar aquest tipus, aquest vincle, no? I aquest punt de partida, que la revista evidentment va quedar condicionat per l'espai, doncs es va deixar molt material fora. I des de llavors, doncs, he estat, doncs, recopilant més material, afegint-li en aquella publicació i donant-li i buscant nous testimonis, i llavors això d'una forma constant, però no permanent, he anat treballant, i ara amb motiu del centenari, doncs, i aprofitant que Enderroc, la mateixa editorial que portava la revista, té aquesta secció de llibres, doncs vaig fer la proposta de convertir-ho en un llibre, deixar-ho això ben documentat amb tota la seva amplitud. O sigui que el temps, doncs, quan estem amb això, no podem d'estar bolxant com formiguetes d'una forma constant amb mil fons i mil històries, i llavors, doncs, és difícil de quantificar. Encara segueixo ara, doncs, i apareixen noves històries a partir de la publicació del llibre que en el llibre han quedat fora, que si hi hagués una segona edició acabarien d'ampliar. Això no acabes mai. Estàs sempre sí, investigant. Sí,
0: perquè sí, combines, sí, d'alguna manera, el que és memòria, anàlisi i documentació amb aquest llibre.
1: Sí, totalment. No. Sí, és un collage de tot plegat, perquè la qüestió és, doncs, això, aportar aquests testimonis i aquesta hemeroteca, que a vegades queda dispersa, ajuntar-la i donar-li una coherència, una unitat. Va ser el mateix amb el llibre de Tete Montoliu, també, sí, des d'una forma coral, en aquest cas, en el de Miles, més centrat en això, però jo crec que a part d'això també és important, jo crec, el llibre, perquè fins ara moltes coses que s'havien publicat de Miles Davis, molts llibres, no hi havia. Aquest és el primer llibre de Miles en català, llibre que a nivell bibliogràfic, doncs també és important que a l'hora de buscar els testimonis i a l'hora de buscar les referències a Miles Davis existeixi un llibre escrit íntegrament en català.
0: Podríem dir, d'alguna manera, que va revolucionar el món del jazz?
1: No, d'alguna manera no, absolutament. Vull dir, Miles va ser un dels catalitzadors, diguem-ne, de cada transformació del jazz des de l'etapa moderna, diguem-ne, no? Des dels anys 50 fins que va morir, pràcticament, fins al 1991, va estar sempre encapçalant o liderant o impulsant transformacions en el llenguatge de, no només del jazz, sinó també de la música popular i i de la música moderna tal com l'entenem. Llavors, doncs, ell sempre va estar al capdavant. Fins a ben bé, al final, no va mirar mai enrere. Sempre la qüestió era, doncs, això, fer alguna cosa que s'adequés als temps que vivia, no? I això el motivava a ser un rebel permanent i a ser un inconformista i a també a trobar-se amb controvèrsies diverses, tant dins del sector del jazz com de la cultura o de la música, perquè la seva capacitat era constant, la d'innovar, la de transformar, la de generar doncs això, noves maneres de treballar amb el llenguatge musical, independentment de que això doncs, pogués agradar més o menys als que fins llavors eren els seus seguidors. No?

0: Quina importància, Pere, han tingut els testimonis dins d'aquest llibre?
1: En aquest llibre els testimonis han sigut fonamentals perquè són veus de persones que van viure allò directament l'estada de Mike Davis per aquí, des de programadors fins a periodistes i altres activistes del món del jazz, com Valentí Grau del Festival de Terrassa, que també va ser important per a l'acollida de Mike Davis aquí, o productors com el valencià Julio Martí, que va portar durant la dècada dels 80 va portar amb ell més de 40 concerts per l'estat espanyol, molts d'ells també en aquest territori dels Països Catalans, i també ens explica de primera veu la convivència amb Miles, les seues fílies, fòbies, les seues febleses, les seues virtuts. Desmitifica una mica aquella icona inabastable i l'humanitza, no? I aquests testimonis són importants perquè li donen aquest caire més humà a la figura de Miles, i a través de la seva vivència doncs ens descobreixen coses que poder doncs, en els llibres més oficials no es contemplen, no?
0: Per al que dius, Pere, entenc que aquest llibre pot tenir un camí més enllà del que són les 176 pàgines, no? Per exemple, un documental amb tots aquests testimonis.
1: Sí, evidentment, i tant que sí. La qüestió seria fantàstic, perquè en qüestió el llibre també té una part visual, que és la part fotogràfica, que també és important, i també que són testimonis també d'aquell moment que van fer, doncs, i això també ens podria portar a fer un bon audiovisual completant-ho també amb les imatges que poden estar recuperades o gravades d'algunes d'aquestes visites, més enllà de la imatge estàtica de la fotografia, doncs, i després donar-li doncs, aquesta continuïtat. Sí, i tant, que podíem fer-ne un bon documental i encara podríem afegir-hi més testimonis, perquè, com ja he dit, una vegada publicat el llibre han aparegut també doncs, noves veus que han aportat també doncs, altres experiències que d'aquí no han quedat fora per limitació d'abast, no? Però sí que es podia fer un documental revelador en molts casos d'aquest vincle i també per explicar el que era el jazz en aquell moment dels anys 60, 70 a un lloc com Catalunya o l'estat espanyol, no? I com això també ha anat transformant-se.
0: Miles Davis, Sketches of Catalonia, és una publicació d'Enderroc Llibres, i amb Pere Pons, periodista, crític musical i coordinador d'aquesta obra. Gràcies, Pere, per haver atès la nostra trucada aquesta nit a Ràdio 4.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: La barrera del so. Amb Irene Desumvila. A Ràdio 4.
1: Concerts que traspassen la frontalitat i es converteixen en una altra experiència, on la interdisciplinaritat de les arts pren un paper crucial. O peces sonores que es posicionen a través del so políticament, pel que fa a la nostra relació amb la tecnologia. Aquestes són algunes de les reflexions que s'observen a l'analitzar les propostes del Sonar Més D d'enguany. Avui ens visitarà l'Antònia Folguera, la seva comissària, com ja fa aproximadament, doncs sempre. Ja fa 2 anys que ho fa, i ens visita un cop al mes, la col·laboradora habitual del programa. Això serà a la segona part d'aquesta barrera del so. I, de fet, ella, i potser ella més que ningú, perquè du molts anys doncs, investigant i relacionant-se amb el so, sap que el so pot tenir un impacte directe en nosaltres, en el nostre organisme. I si el so pogués, per exemple, transformar-nos? I si el so pogués ajudar a millorar la nostra salut? Són algunes preguntes que tot seguit resolem. Avui, amb l'ajuda tècnica de Lautaro García, benvingudes.
2: Hay algo que te envuelve en cada momento, aunque no seas consciente de ello. Algo que da forma a tus recuerdos, que avisa del peligro, que te conecta con otros seres vivos y que incluso en ocasiones te hace dudar de la realidad. Ese algo es el sonido.

0: El so. El so envolta les nostres vides, és per tot arreu i té un impacte en nosaltres major del que pensem. Tot i estar rodejat de so, el mitjà sonor no és un dels camps d'anàlisi que la ciència estudiï particularment, o potser fins ara, perquè alguns estudis estan demostrant l'impacte que té el so a les nostres vides i comencen a concebre també el so com, per exemple, un agent de salut i una eina terapèutica. Ara un llibre ho recull, du per títol Sonidos para tu bienestar, i el signa el doctor en comunicació, enginyer de telecomunicacions, professor de piano, màster també en psicobiologia i neurociència cognitiva. Ha estat membre també i és membre de la junta directiva de la International Association for Music and Medicine i ha ocupat càrrecs també directius al govern de la Generalitat, al CAC o també en aquesta casa, també a Ràdio Televisió Espanyola. És el Jordi Jauzet. Què tal? Com estàs?
1: Hola, què tal? Encantat de saludar-vos.
0: Jordi, la veritat és que tot és so, o almenys estem envoltats, i de quina manera, del so, per bé que tampoc li prestem potser l'atenció que es mereixeria, no?
1: Jo crec que no, perquè fixa't que des que estem al ventre de la mare ja percebem el que és la vibració del so, i per altra banda l'oïda és l'últim sentit que perdem quan morim. Som éssers biològics que tenim aquesta sensibilitat a les vibracions, però moltes vegades confonem el so com una informació que ens ve donada ja des de l'exterior, i la realitat és que no, que és un procés intern del nostre sistema nerviós. Nosaltres li donem un sentit i en aquest procés, vull dir, hi ha molts canvis que ens afecten.
0: Perquè exactament, si haguéssim d'explicar què és el so és vibració pura, no?
1: A veure, el so, l'origen del so, igual que de la música, és una vibració, que és una vibració mecànica que fa moure les partícules de l'ambient, no?, del mitjà. Al moure's, el que succeeix és que hi ha una variació de la pressió atmosfèrica, i aquesta variació és la que detecta el nostre timpà. A partir d'aquí fa moure els ossets, fa moure una membrana que hi ha a l'oïda interna, això es converteix en impulsos nerviosos, i aquesta informació ja convertida en impulsos nerviosos és la que el nostre cervell és capaç d'identificar. És a dir, tot un misteri, perquè realment és un canvi energètic total, no? D'algo que es mou a un impuls nerviós i que el nostre sistema nerviós pues, pot identificar. Per això, d'alguna manera, som éssers biològics, més que éssers biològics musicals, diria jo, no? Perquè estem dissenyats d'una manera que podem percebre aquestes vibracions, que nosaltres li diem so.
0: El que estem escoltant ara és soroll marró. I el que és cert és que el seu ús s'ha popularitzat darrerament. Fins i tot ho hem pogut veure en alguns reels d'Instagram o de TikTok, per ajudar-nos, per exemple, a concentrar-nos, per reduir l'ansietat i millorar, per exemple, la qualitat de la son. És un d'aquests sorolls que s'ha fet una mica popular, potser, Jordi.
1: Sí, de fet, a veure, el soroll marró que amplifica d'alguna manera les baixes freqüències, doncs hi ha persones que, escoltant aquest soroll, es poden concentrar. Sempre cal pensar que tant l'efecte del so com de la música són totalment individuals. Inclús la mateixa persona en un altre moment o estat personal pot ser que no tingui aquest efecte, no? Vull dir que és algo que és molt individualitzat. Però sí, és cert que hi ha persones que, bueno, amb aquest soroll de fons, doncs els ajuda a concentrar.
2: Nuestra vida diaria se desarrolla envuelta por vibraciones acústicas y de manera especial en las ciudades, por aquellas no deseadas, es decir, por ruidos. El tráfico, las obras e incluso la música a altos niveles nos han alejado de una de las experiencias sensoriales más primarias y beneficiosas para el ser humano. El sonido natural, el que proporciona la naturaleza.
0: Estem escoltant el so dels ocells, de la pluja, del bosc, I hi ha teories científiques que confirmen ara també els beneficis que ens proporcionen els sons de la natura, no? I que parlen també del vincle de l'home amb la natura.
1: Sí, tant de bo poguéssim escoltar cada dia una estona.
0: Sí, i tant.
1: És curiós perquè si anem a fer una passejada pel bosc, en 5 o 10 minuts ja notarem un canvi important, perquè de fet tot el que són els estímuls que rebem, per una part visuals, per altra part auditius, inclús tàctils, és a dir, tot el que ens envolta és molt diferent de l'entorn que ens envolta en un lloc que no sigui el bosc. Aleshores, el nostre cervell, i això ja és més per qüestions evolutives, quan està en aquest entorn, considera que està en un entorn segur. I aleshores el que fa és desconnectar, d'alguna manera, per tenir menys càrrega cognitiva, l'amígdala deixa d'actuar, s'activa el que és el sistema nerviós parasimpàtic i ens situem en un estat, diguem, de descans. Inclús l'activitat cerebral pot canviar d'una activitat beta, que és més activa, en una altra, que és alfa, que és més de descans. I això simplement només per canviar d'entorn. Per això hi havia hospitals que al segle XIX, psiquiàtrics, hi havia una teoria que, bueno, es feien molts d'aquests tipus d'hospitals al voltant de la natura, no? Perquè, bueno, consideraven que aquest espai ajudava a reequilibrar d'alguna manera la ment.
0: Uh-huh. I d'aquí... I,
1: bueno, jo penso que gairebé tots ho hem experimentat, pot ser el bosc, pot ser al costat d'un riu, pot ser al costat del mar, etc.
0: És que això t'anava a preguntar, perquè d'aquí sorgeixen, per exemple, també teories com la teoria de la recuperació de l'estrès o la teoria de la restauració de l'atenció, però a vegades ens fa pensar i plantejar-nos també cal una teoria científica potser per saber el que una mica ja sabíem mil·lenàriament, no? Que és aquesta connexió amb la natura necessària per nosaltres, potser, no?
1: A veure, la ciència sempre va darrere dels fets i és normal perquè necessita estudiar-ho, no? I això requereix temps. Jo penso que un hi té que fer cas a la seva experiència i a el que ja experimenta. Moltes vegades em pregunten, mira, jo escolto aquest so i em va bé, però això és científic o no? La meva resposta és, si a tu et va bé, doncs endavant. El que no podràs fer és recomanar-ho a tothom, perquè científicament no està provat que allò pugui ser bo per a tothom. Però que a tu individualment et va bé, doncs endavant, no fa falta que hi hagi una teoria científica que ho confirmi.
2: A lo largo de la historia, la humanidad ha creído que el sonido tiene poderes misteriosos, sanadores o trascendentes. Hoy en día, la neurociencia está explorando un camino fascinante: descubrir qué hay de cierto en esas antiguas intuiciones y qué es pura fantasía. ¿Son los tonos binaurales o mononaurales una herramienta real o solo una ilusión atractiva? ¿Puede la llamada armonización hemisférica sostenerse con evidencia? ¿Qué sucede exactamente en nuestro cuerpo cuando el sonido nos envuelve y nos devuelve la calma?
0: Això que estem escoltant són sons binaurals, perquè exactament com funciona tot això? És a dir, el so està afectant directament el nostre sistema nerviós?
1: A veure, el tema dels binaurals, la teoria es basa en que quan s'escolten dues freqüències que estan separades uns 14, 15 o 20 Hz, com a molt, però són dos tons diferents si s'escolta per auriculars, es crea una freqüència que és la diferència, i aquesta freqüència de diferència és la que d'alguna manera fa que l'activitat elèctrica cerebral es sincronitzi amb ella. És a dir, si jo escolto, per exemple, per una oïda 200 Hz i per l'altra 208, doncs la diferència són 8 Hz i s'ha comprovat que al cap d'una estona l'activitat cerebral que hi ha en el nostre cervell seria la de 8 Hz, que és un estat alfa. Però què passa aquí? Que s'han fet bastants estudis, la majoria d'estudis comproven que realment aquest efecte sorgeix, que aquest efecte, bueno, pues pot relaxar la persona, la pot també ajudar a concentrar-se si són freqüències més elevades, però tornem a estar en què hi ha un debat científic perquè no sempre s'han trobat els mateixos resultats. Aleshores, la resposta sempre és la mateixa. Si tu ho escoltes això i et va bé, doncs endavant. Pot ser que et vagi bé o pot ser que no et vagi bé. De fet, lo complicat d'aquests estudis és que bueno, s'hauria de fer amb mostres molt grans de persones, s'haurien d'utilitzar els mateixos equips de mesura, s'haurien d'utilitzar els mateixos instruments, és a dir, tot un protocol similar perquè es poguessin d'alguna manera harmonitzar i científicament es pogués dir doncs sí o no.
0: I això encara no s'ha fet?
1: No, perquè els estudis que es fan són amb poques persones. Normalment són mostres petites, cada un fa pues, amb els instruments que té a la mà, i però aleshores és molt difícil comparar i arribar a una conclusió.
2: La frecuencia vibratoria de 40 hercios, situada en el rango de las ondas gamma si nos referimos a la actividad eléctrica cerebral, ha capturado la atención de investigadores en campos como la neurociencia y la psicología por sus efectos potenciales en la cognición y fisiología humanas. Los estudios realizados indican que la exposición a esta frecuencia promueve, mediante el mecanismo de arrastre, la sincronización de la actividad neuronal, lo cual facilita la comunicación entre diversas regiones del cerebro. Este estado de sincronización se ha asociado con la mejora de la atención, el aprendizaje y la memoria al interaccionar con áreas clave como son la corteza prefrontal y el hipocampo.
0: I Jordi, podem dir que hi ha un interès o que sembla que pot haver-hi un interès per part de la comunitat científica per explorar una mica les possibilitats dels sons i el seu efecte, per exemple, en freqüències com aquesta, no? La que parlàvem de les freqüències de 40 hercis.
1: Sí, aquesta investigació, de fet, bueno, una de les pioneres és la doctora Asai, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Són estudis molt seriosos, que ja va començar, no sé si cap a l'any 2014 o 2016. Va provar diferents freqüències, però va veure que la de 40 Hz, doncs a les persones que tenien Alzheimer i tenien plaques beta-amiloide, al cap d'algunes hores o dies d'exposició, doncs es reduïen. Va començar amb animals, amb ratolins, després amb corders, després va fer una mostra petita de persones, una mostra mitjana, i actualment estan en una mostra de més de 500 persones i crec que els resultats els tindran a finals d'any. Aleshores, bueno, ella ha previst un disseny d'un equip que és portàtil, que són com unes ulleres i uns petits altaveus, per escoltar els 40 Hz, però alhora veure una imatge visual que fluctua 40 vegades per segon, perquè els efectes que ella va a trobar eren tant en una freqüència de llum com en una freqüència auditiva. I bueno, si ho aprova la FDA, que és l'organisme aquest americà que bueno, té la propietat o no, l'autoritat per a fer-ho, es posaria a la venda aquest dispositiu, sempre com a un mitjà complementari, no per al tractament de l'Alzheimer. S'ha vist que millora la memòria, que millora l'atenció i sobretot que es redueixen les plaques beta-amiloide, que no és que siguin la causa de l'Alzheimer, és una de les possibles causes, no?, que avui dia se sap que pot produir aquesta malaltia.
0: I és
1: per tant,
0: una de
1: aquesta
0: les...
1: sí que és la investigació més seriosa que he trobat en relació amb freqüències.
0: Uh-huh. I és una de les aplicacions que s'està fent també en salut o en hospitals, perquè també tu expliques al llibre que hi ha sons per reduir el dolor, sons que es fan servir a les UCIs o sons que també doncs, serveixen per la hipertensió, per les migranyes, no?
1: Sí, penso que a la Vall d'Hebron hi ha algunes, a les sales d'espera d'algunes consultes, a finals de l'any 21 van provar-lo de, bueno, emetre sons de la natura, no? D'ocells, d'aigua, de rius, i bueno, les experiències de les persones que estan allà esperant sembla ser que eren molt positives, no? Perquè sí que els ajudava a reduir l'ansietat. L'ansietat que tens bueno, pues quan estàs esperant a lo millor el resultat d'una prova que és complicada i bueno, ho han experimentat i sembla que és positiu.

0: Això que estem escoltant és el so, és la vibració d'uns bols de cristalls de quars. Tu en el llibre, de fet, planteges el teu escepticisme que tenies d'entrada amb algunes d'aquestes pràctiques a les quals convides també el lector a aventurar-s'hi, a conèixer-les, no? Què has descobert tu, per exemple, dels bols de cristalls de quars o dels cants harmònics, no?
1: Sí, bueno, de fet, a veure, jo sóc una persona bastant teòrica que sempre llegeixo molts articles i informes, i fa molts anys em van dir que es feia un concert de bols de quars a l'església del Pi, a Barcelona. I jo vaig preguntar, i això què és? Perquè no ho havia escoltat mai. I diu, sí, fan un concert amb un bols. I bueno, per curiositat m'hi vaig atensar, vaig aguantar 45 minuts, vaig sortir mal de cap, no entenia res. Potser com a música estava esperant, pues, no sé, trobar una harmonia, un ritme, però claro, allò era el so pur d'uns bols amb una veu a sobre que vocalitzava i sembla ser que el meu cervell no entenia res. Però bé, lo positiu va ser que al cap de dos dies vaig anar a fer una immersió amb el grup Xirai, que era el que havia fet aquest concert, per experimentar jo directament a veure què em passava, què sentia amb el so i què és el que jo podia explicar després. I, bueno, vaig provar això amb els bols de quars, amb els tibetans, amb els mantres, cants d'harmònics. I, bueno, la meva experiència final és que si tu acceptes aquests sons, perquè hi ha persones que no els accepten, et pot produir una gran relaxació i un gran

0: Jordi, què és el que t'agradaria que quedés clar que trasllada el teu llibre?
1: A veure, que el so és algo més que el que escoltem. El so, igual que la música, actuen com un modulador biològic que impacta el cervell i el nostre cos d'una manera que és totalment mesurable i fisiològica, i que intentem fer servir aquest coneixement per a nutrir-nos d'aquells sons que realment ens beneficien.

Això és un mantra del Tíbet, i doncs per reflexionar també que l'ús del so

0: és que, bueno, té una cadència que el que et fa és regular el teu ritme respiratori, te'l fa més lent. El mantra en si, com són paraules en sànscrit, el que fa és que la vibració que produeixen sobre tota la garganta i en el teu cos estimula el nervi vago, que és el que del sistema parasimpàtic, i també et porta una relaxació. Com més repetir, repetir, repetir, el teu cervell també desconnecta, en la qual la càrrega cognitiva és menor, i de vegades s'acompanya, igual que passem el rosari, d'anar passant boletes, no?, en les mans. Me sembla que al Tíbet o al budisme són 108 boles, com uns rosaris que porten, i aquest fet d'anar passant les boletes et fa tenir, pues, també una espècie d'atenció per estar només en aquest moment, no?, en el que normalment es diu aquí i ara, no? Estàs fent totalment una meditació momentània. I, bueno, tot això és el que són els beneficis que et pot aportar.
1: Tu creus, Jordi, que en un futur estem caminant més, diguéssim, cap a una unió de visions, en aquest cas, per exemple, de la medicina, la medicina al·lòpata, la medicina oriental, de que hi hagi una integració de coneixements o està més parcialitzat tot això?
0: A veure, seria lo deseable, i de fet ja hi ha tot un equip de persones que es dediquen a la medicina integrativa, que són metges al·lòpates, diguem, amb formació convencional, però que han ampliat els seus estudis, pues, amb un altre tipus de medicina, no? I jo crec que s'ha d'anar per aquesta banda, perquè ja s'està veient que no podem dependre gairebé sempre de medicaments i temes farmacològics. Sí que comença a haver metges que, per exemple, ja recomanen, pues, si tens, segons quin estat de depressió tinguis, doncs que t'apuntis a cantar en un cor, no? Perquè s'ha demostrat que cantar en un cor, pues, bueno, té molts beneficis per tots els canvis fisiològics i hormonals que hi ha, com també sortir a caminar, que això ho recomanen quasi ben bé ja tots els metges. A mi m'agradaria, doncs, que també recomanessin que toquessin un instrument musical, que ho fessin en grup. No sé, perquè això estimula molt el cervell, fa que s'activin moltes connexions, que hi hagi un gran canvi hormonal, i tot això és positiu. Més que estar assegut mirant la televisió, per exemple, i prenent-se un fàrmac, no? Vull dir, hi ha moltes possibilitats que les podem acceptar i tirar endavant.
1: Doncs això és una de les coses que explica aquest llibre, i de fet, si ha demostrat alguna cosa també la neurociència aplicada a la música, és que, òbviament, tocar un instrument, doncs, connecta moltíssimes parts del cervell, i això és beneficiós i per la nostra salut i pel nostre desenvolupament. És Jordi A. Jauzet, que acaba de publicar aquest llibre, Sonidos para tu bienestar, la ciència del sonido para la mente y el cuerpo, que el publica a Plataforma Editorial, i doncs que ja el teniu aquí, a més de que és el segon, el que ve després de Neuromúsica, que tu ja havies publicat aquell llibre, que és una referència per la gent també, doncs, que està estudiant la neurociència relacionada amb la música.
0: Sí, aquell estava més dedicat a tots els efectes i que produeix l'aprenentatge musical, no ja d'un instrument, sinó també de cantar, de ballar, no? Tots aquests canvis tan positius. I aquest últim, doncs, vaig pensar que potser era millor. Potser tenia que haver començat pel so, no, que és la matèria primera de la música, però sí que me'n vaig adonar que és que no som conscients de que estem envoltats tota la vida d'aquestes vibracions i dels efectes que ens produeix. Perquè moltes vegades una persona diu: no, jo ja m'he habituat, el so no em molesta. I això no és cert. A nivell fisiològic, un excés de so continua segregant cortisol i continua fent coses que no són beneficioses al nostre organisme. I això ho hem de tenir en compte.
1: De fet, aquí al programa hem explicat a vegades els sons fantasma, també, que són sons que potser no escoltem amb les oïdes, però ens afecten també en el nostre cos, i que poden fins i tot... O sons que s'han fet servir per dissipar, per exemple, manifestacions. Sons que tampoc escoltem, però que serveixen fins i tot per això, no? Jordi, ha estat un plaer de tenir-te avui aquí, i res, doncs a veure si podem tornar a parlar properament també, perquè a nosaltres ens interessa moltíssim tot això que té a veure amb la neurociència i la música.
0: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me i per fer divulgació.
2: La sabiduría milenaria siempre supo que el sonido aplicado con intención y conocimiento

0: I aquesta sintonia és la que ens acosta cap a freqüències, doncs, curioses, sempre sorprenents, potser una mica desconegudes o estranyes, però interessantíssimes, que són les de l'Antònia Folguera. Què tal, amiga? Com estàs?
1: Bé, aquí, una altra vegada a l'estudi de ràdio.
0: Doncs benvinguda de nou, ben retrobada, la comissària del Sonar Més D, i que avui aquestes, i aquest títol, aquestes paraules, doncs, prenen més sentit que mai, perquè és que queden re. Ben bé, una setmaneta.
1: Una setmana, i ja estarà.
0: I ja estarà. Jo sempre que et veig aquests dies dic, què, com estàs? Perquè deu ser un moment de, bueno, de molta feina.
1: És un moment intens, sí. Però també és veritat que jo, que faig el comissariat, ja està. O sigui, ja està fet. Ara només s'ha de vendre el peix.
0: Exacte. I això farem una mica aquí avui, a banda de parlar d'altres coses també, però avui et volia preguntar una miqueta sobre el cartell del Sonar Més D. A veure, que la setmana que ve hi estarem presents, perquè la barrera del so, com no podia ser d'una altra manera, que ja sabeu que sempre diem aquest lema de que anem a explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so, doncs si fem això, i aquest és el nostre cometido, doncs hem d'anar al Sonar Més D a veure què s'hi està coguent allà, i per tant estarem fent el programa allà el dijous al matí estarem, doncs, anant a totes les conferències i debats, i després al migdia gravarem el programa que us podrem oferir, com sempre, en horari habitual, el diumenge, en aquest cas, a les 11 de la nit a Ràdio 4. Però allà hi tindrem tota la teca, però volem avançar una mica de què hi tindrem en aquest Sonar Més D, que t'haig de dir que a mi m'ha semblat un cartell força combatiu.
1: Hombre.
0: Clar que sí.
1: Bueno, jo crec que és un cartell marca de la casa. I també perquè Sonar Més D, al final, el que fa és... dins de l'espectre de les tecnologies creatives o de la cultura digital, etc., el que fa és atrapar les inquietuds del present.
0: Exacte.
1: Sí que sempre venem que hi ha una mirada futurista, un que és el que passarà demà passat i tal, que sí, però el que fem és agafar les inquietuds del present, i vivim en un present tens, és així.
0: Totalment.
1: I aquestes... Present tense, això dit en anglès és com el present tense.
0: Sí.
1: Com que ha sortit. I llavors, pues, és el que hi ha. I normalment nosaltres al final el que fem és alimentar-nos del que ens proposen els creadors, els que ens acostem a l'hora de fer el programa. I hi ha anys, doncs, que la sensibilitat està on està. I el que has de fer, doncs, és abraçar-la i rebre-la com cal, i deixar que passi, deixar que existeixi.
0: M'encanta això d'abraçar aquesta sensibilitat que en l'actualitat passa una mica, doncs, per a recuperar potser el control de la nostra relació amb la tecnologia, sí, i no ser uns titelles de les grans corporacions, bàsicament dit ras i curt.
1: Dit ras i curt. I és una, crec que és una urgència ara mateix, és a dir, crec que sempre ha sigut necessari, que ja fa molta estona que se'ns en va anar la cosa de les mans, però que ara crec que és urgent. I fa mandra, perquè fa molta mandra. És una cosa que ens ha anat bé durant uns anys, tampoc no són tants. En el fons, en el moment en què les xarxes socials van començar a patar fort, doncs devem estar al voltant de 20 anys, no arriba. Penso en MySpace, però diguem que l'auge fort en què, jo què sé, Facebook, Instagram, Twitter, etc., és com a partir del 2007 que la cosa... Que la cosa comença a prendre força, la gent comença a participar-hi massivament, i per tant totes aquestes plataformes es converteixen en una espècie d'agència de publicitat o com una espècie de plataforma de trading de publicitat. Mira, aquí tens tantos usuaris, por tantos euros, van a ver tu anunci, aquestes coses. És a dir, ens han fet com a esclaus d'això, i no des del punt de vista de la gent que organitzem coses i necessitem que el missatge vagi més enllà. També ha passat una cosa que crec que és el pitjor, que és que la gent normal i corrent, que no hem de vendre res, hem deixat de compartir coses personals.
0: És que t'anava a dir, que per tant associem directament la pèrdua de la llibertat amb doncs, l'auge de les xarxes socials, clarament.
1: Sí, jo crec que sí. I també com una cosa com de... Ara mateix també hi ha un moment de nostàlgia de l'antic internet, el primer internet, etcètera, que hi és com, crec que per part de la gent que el vam veure néixer, evidentment, però també per gent que no el va viure, perquè eren molt petits. Acabaven de sortir de l'ou, com aquell qui diu. Però hi ha aquesta cosa de nostàlgia noventera, que no només és per aquell internet, és la música, l'estètica, la moda, etcètera, que hi ha aquesta cosa de gent jove que no ha viscut un determinat temps, però té aquesta sensació de nostàlgia, que era que internet era un lloc com que la gent se'l feia seu a la seva manera. Sí que era més difícil, per exemple, tenir un servidor era car. Després hi havia GeoCities, Angel Fire, hi havia com servidors gratuïts, tots plens de publicitat. Tenir un servidor era car, havies de saber programar. Avui en dia no cal que sàpigues programar. Havies de saber una mica de disseny gràfic o ho podies aprendre pel teu compte i llavors allà sortia el que sortia, que potser no era el més bonic del món ni el més òptim del món, però era l'expressió d'algú allà.
0: Exacte, tenies més control sobre allò, no?
1: Sí, control i també una cosa que al final reflexava la personalitat de la persona o persones que hi havia al darrere. De fet, Sonar va tenir una web molt, molt, molt aviat. Hi ha una pàgina meravellosa que es diu Wayback Machine. Si te'n vas a archive.org, archive és com un gran arxiu de coneixement, hi ha de tot, hi ha pel·lícules, hi ha cançons, revistes, llibres, etc. Videojocs, també. Té una part que es diu Wayback Machine, que és... t'ofereix la possibilitat de navegar per l'internet passat. Hi ha un sistema que el porta aquesta gent d'archive.org que fa fotos de tot internet, com aleatòriament, i llavors tu pots navegar per aquestes fotos. Això què fa? Que te'n vas amb una web que no és superfuncional, hi ha enllaços morts i alguna cosa que no es veu, però sí que et pots fer una idea perfectament de com era.
0: Home, jo recordo que em sembla que aquell programa vam intentar fer l'exercici de recuperar alguna cosa del MySpace i ho vam fer a través de l'Internet Archive i, clar, realment, en aquell cas vam fer la broma de recuperar un grup de música que tenia jo feia 25.000 anys i com que no havíem tingut molt número de visites tampoc, molt tràfic, doncs no vam poder, diguéssim, arribar a recuperar. Però sí que és fascinant la feina d'Internet Archive i de tot aquest el Wayback Machine, de tota aquesta... bé, recuperació de l'internet com era abans, no? I per tant també d'aquella idea política una mica de com era internet en un primer moment, no?
1: Sí, sí. I això, i el que tenia era que també, com que era una cosa que com a llenguatge estava en ple desenvolupament, com a utilitat, també estava... ningú sabia per què era una web. Per què era? Doncs no ho sé. En el cas, jo recordo, també ho vaig estar buscant un dia, trastejant per l'Archive, com una web de Sonar 1997, crec, que no sé si era la primera web o la segona. Clar, allà hi havia una mica de tot. O sigui, hi havia el programa, però venda de tiquets encara no. Clar. Vull dir, la gent no ens enfiàvem de comprar res per internet. És a dir, podies fer-ho, però era com, bueno, veure, i si m'estafen? Sí, també em dona la sensació...
0: Quines èpoques?
1: També em dona la sensació que teníem les alertes de perill molt més ben posades que ara. Crec que hem vist, vale, aquí és segur, no passa res. Crec que la caguem més ara, que som ara més fàcilment víctimes de l'escam que fa 20 anys o 30.
0: De fet, una de les coses que es pot veure també en aquest Sonar més D és la conseqüència que hi ha darrere d'un acceptar condicions, no? Que hi ha algunes propostes que ho expliquen una mica, no? De què passa quan, doncs, ràpidament, perquè al igual em llegeixo tota la lletra aquella petita, doncs...
1: La majoria volem satisfacció immediata i acceptar todo.
0: Sí, és que això, a nivell... Un dia ho hem de parlar amb la Magda, Polo, perquè a nivell filosòfic, bueno, més enllà del FOMO i de tot això, com ens està canviant el fet d'això, de les recompenses immediates, no? El nivell de frustració que tenim amb la vida en general, quan la vida en realitat és paciència, no?
1: Totalment, sí, sí, sí. No, i també aquestes plataformes o aquest sistema com el de l'escroll, com el model de TikTok, que no és social, o... els YouTube Shorts o els Reels d'Instagram és això, bueno, és el que en diuen doom scrolling. Està fet per ser addictiu, dura molt poc, per tant no tens temps a enganxar-te a res, i de fet crec que era una cosa que ja la portava. Jo me'n recordo com inclús abans d'internet, que jo estava en una ràdio i cada setmana ens arribàvem uns CDs que compràvem als Estats Units, que hi havia 20 novetats de la setmana, no? I allò era la música que posàvem a la playlist. Clar, cada setmana tenies 20 coses. Clar. Era com, buah! Que arriba un moment que no te les escoltava sencera. 30 segons, passa. 30 segons, passa. 30 segons, passa. Com què és el següent. És a dir, crec que això és una cosa que
0: està
1: els humans
0: dins nostre, no?
1: Que la portem i aquí senzillament ho han explotat el mil per mil, perquè al final acabes veient coses de gent que no segueixes, no saps per què allò et surt. I això pot ser divertit o no. Per exemple, a mi a TikTok em serveix com a cosa experimental de treure'm de com del meu algoritme entrenat. No està entrenat, no segueixo ningú, ningú em segueix, no poso like a res. De manera que cada vegada que faig logout no se'n deu recordar del que... I llavors prova coses.
0: Que interessant, eh?
1: I és bastant divertit. Em surten coses que dic això que no m'importa. Bueno, és igual. Així m'entero de què és el que passa pel món. I ho trobo divertit.
0: Hosti, ha de ser molt interessant. Clar, el teu algoritme deu estar bastant entrenat, no?
1: El de que
0: si fas, doncs, seguir o quanta estona, doncs, dediques a mirar una cosa o una altra, no? I, en canvi, això, deuen arribar coses sorprenents.
1: Aleatòries, sí. I ja està divertit.
0: Doncs, escolta, al Sonar Més D tindrem, dèiem això, no? Moltes conferències, actuacions i xerrades una mica enfocades a fer-nos despertar una mica, no?
1: A fer-nos despertar una mica i, mira, hi ha una cosa que potser tampoc la promocionem molt, mira, ho aprofito, que és també, a Sonar Més D, des de fa, jo què sé, com des del 22 aproximadament, ja havíem fet algun intent abans, era com de... És Sonar, no és un lloc qualsevol. Per tant, si fas una conferència, és a dir, pots fer-ne que tenen el format canònic de conferència, és a dir, tens un ponent o varis, tens una pantalla, passen el seu PowerPoint o el que els doni la gana, i això està bé, és perfecte. Però també ens preguntàvem què passa si trastoquem el format. I hi ha una cosa que existeix, així com més relacionada al món art contemporani, que és la conferència performativa. Uh-huh. És a dir, que tu li expliques alguna cosa en viu a un públic, utilitzes la paraula, utilitzes el gest, el teu propi cos posat a l'escenari, però què passa si l'acompanyes de música? Què passa si l'acompanyes igual d'uns visuals pues, que reaccionen o que no sé què? Què passa si l'acompanyes de vídeo? Què passa si l'acompanyes de... elements que no formen part de la conferència, sinó que formen part una mica potser del món d'un concert, del teatre, etc. I això ho vam estar fent quan estàvem a Fira Montjuïc al Stage Més D, que tenia allà moltes pantalles, que permetien jugar de diferents maneres, i ara això ens ho emportem a Llotja de Mar d'una altra manera, amb una cosa que era com el meu gran somni, el número 1 en mi wishlist, crec que des de 2019, que era, vull un escenari rodó.
0: Ah.
1: On pugui haver el públic assegut al voltant, que sigui més àgora, perquè et dona la possibilitat de jugar amb un altre tipus de formats, que són menys frontals. Aquí també hi ha una cosa, una mica momento friki, de... crec que estem arribant a una era on començarem a qüestionar la frontalitat a la que estem acostumats. És a dir, hi ha una part fisiològica que no la podem evitar, els ulls ja ens manen, no? I els tenim posats a davant de la cara, però també hi ha en els formats d'entreteniment o el que sigui, o teatre, art, whatever, que estem com entrenats a mirar davant. El cine, que tens un rectangle. El teatre, també tens un rectangle, però sceni. Quan vas a un concert, tots mirem cap endavant, inclús el món de la música electrònica, dels DJs, que la gent va passar de ballar mirant on li donava la gana, i en el moment en què van posar el DJ a l'escenari, tothom mira cap endavant. Jo crec que ara entrem en un moment en què les tecnologies de la immersió, per dir-ho d'alguna manera, ens conviden, pues això, estar immersos. I què passa quan estàs immers? Que estàs en un lloc i estàs en tots els sentits i hi ha sentits que t'avisen de tot el que tens al darrere teu, de tot el que tens al teu voltant. I es va veient amb coses més mainstream, ja no només la realitat virtual o el que sigui, es veien en coses més mainstream, tipus que hi ha a molts festivals veus propostes com de so espaial, el que sigui, quadrafonia, pentafonia, octofonia o hologrames d'aquests sonors, aquestes coses. Això ho vas veient i crec que a poc, aquí me l'estic jugant quan em poso un plan pitonissa, crec que a poc ens farà qüestionar la frontalitat amb la qual experimentem el món, no? El mòbil també és com un quadrat, la pantalla de l'ordinador. Em sembla que sí, que segurament seguirà existint. També quan llegim ho fem d'una manera molt lineal i els llibres també són rectangulars o quadrats, però em dona la sensació que anem cap a un punt de qüestionar aquesta frontalitat. Per tant, Un escenari rodó no és una innovació, existeix des que el món és món, segurament, i des que es va decidir que s'havia de crear una plataforma elevada perquè la gent pogués veure què és el que hi havia a sobre, però que pot canviar la relació que tens amb les coses. I a banda d'aquest específic escenari, que crec que l'utilitzaran superbé la Mònica Riquich,
0: sí,
1: que portarà una sèrie de càmeres al seu voltant, estarà acompanyada dels seus robots i a les pantalles hi haurà una realització des de tots aquests angles.
0: Veus?
1: Serà una conferència perquè explicarà el que fa? Sí.
0: Però és una performance.
1: O tenim a la Mindy Sue, que parla sobre The Sexual History of the Internet, la història sexual d'internet, que és una part de la història i que no s'explica molt. És una que ha fet avançar, en certa manera, determinades tecnologies, però això potser hauria de ser tema per un altre dia, que ella fa la performance a les fosques. Uh-huh. En aquell escenari rodó no hi haurà ningú. Uh-huh. Ella es barreja entre el públic. I no hi ha PowerPoint, hi ha el feed d'Instagram del públic. Imagina't, si veus la imatge des de fora, tens un públic assegut al voltant d'un escenari rodó i que l'única il·luminació són les petites pantalletes del mòbil.
0: Hosti.
1: Que són com el dispositiu que t'ajuda a seguir aquesta performance, en la que ella doncs explica això, The Sexual History of the Internet. O bé, jo què sé, la Joana Moll, que també fa una performance completament a les fosques, i que no puc fer spoilers, aquí no puc explicar de què va del tot, però també els mòbils del públic són un instrument essencial per poder seguir aquesta conferència performativa. Mil coses.
0: Al final és també, exacte, la interactivitat del públic, doncs en aquest cas també a través dels mòbils, no? I que d'alguna manera, doncs exacte, se senti molt més partíceps. Jo ara, i tu deies ara allò de les pantalles i em deies el futur i tal, clar, també és fàcil imaginar, ara que les pantalles ja fins i tot físicament les podem doblegar, els podem donar formes, etc. Doncs és fàcil imaginar un món en què les pantalles no siguin una cosa exacta igual que els llibres rectangulars rectes, no?
1: Tal qual. I això, i hem volgut apuntar aquestes coses i també aquestes maneres diferents de què és el que fem els humans quan estem junts i anem a veure alguna cosa, anem a veure un concert, anem a veure una xerrada, igual hi ha altres maneres en què ho podem imaginar. I estic segura que els creadors, quan ho pensen, que és el que poden fer, s'ho passen el triple bé que fent un PowerPoint.
0: I escolta, quines coses no ens podem perdre de Sonar Més D, i volies explicar-nos una mica avui, tirant una mica del fil del que podrem veure en el festival?
1: Sí, que a banda de qüestionar aquesta cosa de la frontalitat que deia que ja ens estem posant en territoris friquis, era com en el moment aquest de la mediació algorítmica, no?, i de posar que la intel·ligència artificial produeix coses, siguin cançons, siguin pel·lícules, siguin imatges, que gairebé són indistingibles de la realitat i que et fan dubtar, què és important en aquest món que és així? El cos, el cos físic. Carn, ossos, cabells, ungles, dents, ulls, nas, boca, perceptualitat en general. Hi ha moltes, tant a la part expositiva com a la part de les conferències, hi ha coses que van molt sobre la percepció, és a dir, com percebem els éssers humans, no? Coses molt sensorials i també coses molt físiques. I llavors pensar potser en la part més dels concerts de Sonar Més D, i també alguna conferència performativa, per exemple, la Neritz Tejada, ella també és creative coder, artista digital, i el que fa és wearables, fa peces que les portes enganxades al cos, i ella ens presentarà un treball amb una ballarina de dancehall en què és el cos de la ballarina el que genera la música. O sigui, és l'instrument, el cos és l'instrument. Els sensors són interfícies que ajuden a que es creï, però també són una cosa doncs, que és visual, que té presència. I això em fa pensar en una frase, un dia, jo sóc molt fan de YouTube, o sigui, és el lloc on perdo més temps de la vida, i un dia, i m'agrada molt la dansa, m'agrada molt el ballet, tot això, i sempre miro coses de dansa. I un dia vaig veure un documental curtet en què ensenyaven diferents imatges de musicals de Hollywood, dels anys 40, als anys 50, i el que posava la veu en off era el Christopher Walken, no? Que és un actor de Hollywood que curiosament és molt bon ballarí. De fet, si feu memòria, hi havia un tema de Fatboy Slim de l'any de la Picó, que el videoclip de, que era de Spike Jones,
0: el Christopher Walken
1: és aquell senyor amb traje que balla i et fa allà una espècie de rutina, sembla una rutina de claqué, però ell va fent la cosa, no? I ell estava narrant el documental aquest i va dir una frase que a mi se'm va quedar gravada, que hi deia: sembla que els ballarins segueixin el ritme. It seems that the dancers follow the beat. I llavors diu, però és mentida. Diu, els ballarins sempre s'anticipen al ritme. Sempre they are ahead of the beat. I conclou amb they make the music happen.
0: Wow.
1: I a mi això em va semblar meravellós. I dius, i és veritat. I elles veuen unes imatges de Gene Kelly fent acrobàcies, no? I dius, clarament, que va abans del
0: beat. Ball, clar, clar.
1: I ha de fer aquesta, com ha de fer una interpretació que dius, no, és que està fent que la música succeeixi en aquest moment. I avui en dia això ho pots fer literalment, pots fer que la música passi. Però també hi ha altres propostes superfísiques en què el cos és el més important. El concert de Shoek.
0: Uh-huh.
1: Shoek és Carlos Martorell, que l'anem a escoltar. Artista digital, ell és artista visual, és músic. Ell treballa molt en companyies de dansa, fent la música, la banda sonora. Normalment les companyies de dansa el fan sortir a l'escenari.
0: Uh-huh.
1: Com a ballarí s'ha d'aprendre la coreografia i tot. Cosa que no deixa de ser curiosa, però és que si jo fos la companyia de dansa també ho faria. Uh-huh. Perquè ell, quan fa directes, porta un munt de catxarrerío, no? Que si un iPad que fa no sé què, que si un cinte que no sé quants, que si l'ordinador, però al final ho controla tot amb uns sensors que porta a les mans, que són de gaming, serveixen per jugar, però per ell li serveixen com una interfície amb la que fa que la música passi, i això el porta a tenir com un tipus d'actuació sobre l'escenari molt física, que igual no té coreografia, però és com una mica de dansa. Uh-huh. I crec que també fa la seva proposta a Catalunya i més enllà molt única. A part de que és l'artista més dark forest, entre cometes, de tots els que hi pugui haver. Ell no té Instagram, no té Twitter, no té Gmail. Diguem que ja s'ha tret des de fa molt rato d'aquestes plataformes extractives. I si parlem d'aquests temes a Sonar Més D, és pertinent que Shoek faci un concert.
0: I sona així.

0: Ara hem d'imaginar Shoek allà, doncs, movent el cos i que a través del moviment del seu cos també la música deriva en un lloc o en un altre.
1: Exactament.
0: Clar, entenc que hi ha una certa voluntat de tornar una mica a la fisicalitat de les coses.
1: Sí.
0: I fins i tot fer-ho a través d'allò digital. És a dir, estem en un entorn, i vosaltres ho esteu explicant al Sonar Més de... Vosaltres descriviu un escenari post-IA, no? Un escenari exacte en el que estem, doncs, sotmesos una mica, doncs, als designis de les corporacions que controlen, en aquest cas sobretot les xarxes i molta part d'internet, no?

Això està tot per avui aquí a la Barrera del So. Nosaltres hi tornem la setmana vinent, com sempre, dissabte i diumenge a les 11 de la nit. Gràcies també a la currada tècnica de l'Aro Seré. I fins aleshores.

Radio Quadra. Els imprescindibles de Radio 4.